Els imprescindibles de Ràdio 4.

0: El més que es porta a Ràdio 4 ha canviat d'horari aquesta temporada, però no ha variat la seva filosofia. Continuem fidels als valors de l'esport i al seu poder com a eina de superació, integració i solidaritat, entre molts altres. Al Més que Esport descobrim persones, sovint anònimes, amb històries extraordinàries i també esportistes famosos amb històries humanes, i tot gràcies als valors de l'esport. Més que Esport, dissabtes i diumenges a 2:15 de la tarda a Ràdio 4.
1: Jo no sé si Lola és León.
2: Hola, bon dia,
3: senyoreta.
2: Bon dia, Catalunya.
4: Josep Maria Mainà.
5: Home, jo m'explico tot, no m'amago res,
6: Molt bon dia,
7: Muñoz. Molt bon dia.
4: Escolta, diu, a quin posen el guió? El 5 d'agost farà 70 anys, doncs,
6: sí.
4: Sembla que en tinguis 42. Què en saps, Vilarín?
2: Emociona, això.
8: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
4: Per què sopa de cabra, Gerard?
9: La cabra és un animal molt potent.
4: Ens escolta sovint, Margarita, o no?
10: Cada dia. Tinc una foto amb el peu de pont.
11: Comença el caragolazo. I això és que la plec comença.
8: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
12: Ràdio 4. Hola, ja és l'hora del vermut aquí a Ràdio 4, així que comença el Sota Sospita. Benvinguda, benvingut.
13: Per algun motiu el destí t'ha dut en aquest.
14: Jo tinc els ulls oberts i ben oberts.
15: Què hi vols dir?
16: I no sé res de tu.
17: Ho descobriràs.
18: Els bons llibres us han d'incomodar.
19: A tu què et sembla, això?
20: No sé què pensar.
21: Mare meva, esteu molt pesats aquest matí.
12: Sota sospita, amb Laura González. Doncs som-hi, obrim coartada d'entreteniment cultural i social per a ments inquietes. Som Esther Bages, al control de so, i Laura González al micròfon. Saludem en uns minuts la nostra terapeuta, la Sílvia Catalana, amb qui parlarem de gestió.

qüestió nutricional i emocional. Quina relació tenim amb el menjar, amb el cos, especialment a l'estiu? Quina ingerència tenen les xarxes socials en els nostres hàbits, en les modes i tendències alimentàries? Bé, analitzarem tot això. Avui també comptem amb Anselmo Ramos, autor de Acordes para un crimen. El gironí afincat a Màlaga ens proposa un thriller de connexions internacionals, impacte mediàtic i sensibilitat musical. Tenim també el recorregut cultural del Carles Novelles, habitual en pel·lis, sèries, expos i de més, la música en català i tots els continguts de sempre al Sota Sospita, que comencen amb la frase del dia. És d'Alan Cohen i diu així: fer servir el dolor com una pedra en el teu camí, no com una zona en la que quedar-t'hi i acampar. La metàfora de la pedra és molt encertada, perquè quan caminem una pedra ens pot fer ensopegar, obligar-nos a canviar el pas, aturar-nos uns instants, però no hi construïm una casa al damunt. No decidim viure-hi. I això és el que sovint fem emocionalment. Hi ha persones que converteixen un dolor puntual en una identitat permanent. Deixen de ser algú que ha patit una injustícia per convertir-se en la víctima. Deixen de ser algú que ha fracassat en un projecte per pensar que són un fracàs. A veure, tampoc no vull minvar la importància de certs dolors, eh? Però posem-nos en un context general. El dolor deixa de ser experiència i passa a definir qui són aquestes persones. Aquesta frase ens recorda que el dolor pot tenir una funció. Evidentment, una pedra en el camí ens obliga a mirar per on trepitgem, per dir-ho d'alguna manera. Hi ha un matís important, i és que la frase no diu que haguem d'ignorar el dolor ni superar-lo de pressa, no. Hi ha dols que necessiten temps, ajuda, espai. Acampar-hi, durant uns dies, pot ser humà, ho és, però instal·lar-s'hi per sempre, aquí és on radica el risc. Hi ha una diferència entre recordar una ferida i viure-hi a dintre. La primera ens permet continuar caminant, la segona acaba convertint el camí en un destí, i això no ho volem per ningú. Que sàpigues que aquest 12 de juliol, des de fet l'any passat, és el Dia Internacional de l'Esperança. És una resolució de l'Assemblea General de les Nacions Unides, perquè en un context global marcat per conflictes armats, per desigualtats creixents, per aquesta sensació permanent d'incertesa de que ens n'anem en orris, doncs això, l'Assemblea General de les Nacions Unides va llançar un missatge clar al món, i és que l'esperança és més necessària que mai. Lluny de ser un concepte eteri o un simple desig, la ONU situa l'esperança com una aspiració universal i un dret de tots els éssers humans a nivell de benestar, la pau o la justícia. I per això es dedica aquesta jornada, per recordar-nos-ho. Necessitem esperança. La gent necessita esperança en un món millor. Doncs aquest és el dia 12 de juliol. Anem a les novetats musicals.

Ens agrada fer un rastreig d'algunes de les cançons recents de la indústria en català. Aquesta és la Carol Azas, Ses coses més senzilles. És un single que va publicar fa uns dies la cantautora mallorquina amb aquest pop mediterrani tan

les coses més senzilles. El que intenta amb aquest tema càlid és parlar de la quotidianitat i d'aquests detalls que et donen la vida i et fan que la puguis gaudir. I en el mateix sentit, més o menys, mantinguem aquest mood perquè escoltem la benvinguda de l'estiu de The Tieds. La cançó era això. Perduts a una

0: Doncs això mateix, gaudir de les coses petites i passar temps amb la gent que estimes. Era això, d'això parla el nou tema del duet del Maresme.
1: Que era això, sempre volem massa i necessitem poc.
0: Aquesta frase ho resumeix tot, no? Sempre volem massa i necessitem poc, amb aquestes guitarres acústiques, aquesta base rítmica.

0: rítmica. Sonen més orgànics de Tyets, tot i que també hi ha sintetitzadors i guitarres elèctriques. En tot cas, una nova oda a l'estiu que enllacem amb la tercera a càrrec de Sara Roy. Tant de bo poder parar el temps.
1: El teu somriure l'he perdut, no sé si el tornaré a trobar. Les fotos ja no fan soroll, la teva veu la segueix.
0: Aquesta cançó aborda amb sensibilitat una de les fases més silencioses del dol, aquesta sensació de perdre algú per segona vegada, els seus records, la seva veu, els seus gestos, allò que se'n van, no?, una mica de la memòria. Forma part del tercer àlbum de l'artista, previst per la tardor d'enguany. Sara Roy allunyant-se del pop electrònic i retornant a un estil més orgànic, centrat en aquesta guitarra acústica i la seva veu. Fins aquí aquest rastreig de la música en català amb singles recents. Estàs al Sota Sospita de Ràdio 4. Doncs aquí la tornem a tenir. Sílvia Catalán, bon dia, bon diumenge, com estem?
2: Bon dia, molt bé. Una miqueta calorada, però bé.
0: No.
2: No, aquí no, aquí a l'estudi s'està bé, certament, però a fora, Déu-n'hi-do-ret. Portem uns dies de calor intenseta.
0: Escolta'm, i tu ets de les que, quan arriba l'estiu, que això hi ha gent que li passa, que se li treu la gana per la calor?
2: Mira, molt bona pregunta. Jo vaig estona, sí, quan tinc, és veritat que quan tinc molta calor estic tan desganada literalment de tot, que és que m'estiraria al terra i deixaria passar l'estona. Jo sempre dic que jo hauria d'intentar trobar la manera d'hibernar com fan els ossos, sí, però l'estiu. Saps? Passar-me tot l'estiu dormint, perquè de debò em sento fatal la calor. I és veritat que sí que em creu, o sigui, no és que em tregui la gana, sinó que tinc com ganes de menjar coses més fresques, al final, normal també, perquè sí, necessita el cos hidratar-se.
0: Lògic.
2: I a mi a l'estiu
0: donar un estofat de llenties no en faríem ara,
2: oh,
0: no?
2: Oh, quin horror, no. Una amanideta.
0: I l'Estera, doncs jo sí.
2: Sí,
0: ella,
2: eh?
0: Ella
2: no,
0: sí.
2: Hi ha gent que li agrada molt. I de fet, o sigui, en determinades cultures, és veritat que en determinades cultures que estan en zones, no?, de molta calor, sí, prenen moltíssimes coses calentes, fins i tot el te, no?, el te calent.
0: El te, el mate.
2: Exacte, sí, totes aquestes coses. I sembla ser que això ajuda a regular la temperatura corporal. Ara jo em moro, o sigui, em poses un plat de llenties, que a l'hivern m'agraden molt, calenteta. I
0: una
2: no,
0: sopeta.
2: No. Oh, una sopa, sí, sí.
0: A mi saps el que em passa? A mi m'agrada, per exemple, el cafè. Molt calent. Jo em prenc un cafè amb llet al dia pel matí, però m'agrada molt calent. Molt. Mm-hmm. Allò per prendre la glopets petits. I què em passa ara a l'estiu? Que quan acabo de prendre'm el cafè estic suant.
2: Bueno, el teu cos està regulant la temperatura.
0: Estic suant de mala manera.
2: De fet, suar és una bona cosa, en realitat. Vol dir que el sistema funciona bé i vol dir que el sistema està expulsant,
0: mira,
2: no, una miqueta la calor.
0: A tope.
2: Però és veritat que ara a l'estiu no, el rei de casa meva, bueno, les amanides i els gaspatxos, salmorejos,
0: sí,
2: i demés.
0: Sí, aquestes coses.
2: Cremetes fredes i això.
0: Ui, la bitxi suàs, per favor, que
2: suàs.
0: Bona.
2: Sí, sí que sí. És bona, sí.
0: Doncs a mi el que em passa és que quan arriba les vacances d'aquí uns dies, clar, estàs com més ociós, no? I llavors igual doncs estic allò prenent alguna cosa i va, demanem unes braves, va, demanem un no sé què, i quan acaba de passar l'estiu al final no puc més, o sigui, no puc més. Vas al xiringuito, vinga, va, uns calamarsets, no puc més, o sigui, el meu cos em diu prou, Laura. O sigui, prou.
2: Totalment. Mira, l'altre dia que vam estar amb el meu fill i uns amics, ens en vam anar a 3-4 dies a una, bueno, una casa rural i de més, i ja dines i menges diferent, sí, això, estàs fent el picoteo, tal, no sé què, no sé quant, i quan vam tornar a casa, el dia següent vam fer un plat de verdura bullida, i el meu fill d'11 anys va dir: ai, mama, que bé menjar verdura, per fi. He pensat, realment, portem uns dies de desengrés. Perquè, al final, el que ens passa amb el menjar no és tant que o sigui, no és tant la història del menjar coses que no toquen i faig totes les cometes del món, sinó el desordre en el menjar, no? I ara, d'acord, a l'estiu és veritat que, doncs això, no? Quedes per fer la cerveseta amb els amics, com que la tarda s'allarga, ja fas, doncs, això, les braves, els tal, no sé què. Llavors arribes a casa i, normalment, durant l'hivern, brenes, si brenes, brenes poc. Clar, t'has fotut un berenar

0: cerca
1: l'abric. Jo sopo molt d'hora, a l'hivern.
0: Exacte, a l'estiu sopem més tard. Per tant, tampoc te'n vols anar al llit amb la sensació, no?, de tipera. Per tant, ja sopes això, una manideta. Llavors, al matí et lleves i esmorzes alguna cosa, però igual no tens molta gana, però tens més gana... Bueno, total, que al final el que ens passa a l'estiu moltes vegades amb el menjar és això, que desendrecem horaris, desendrecem grups nutricionals, no?, moltes vegades, perquè durant l'hivern moltes persones tenen, en el curs, moltes persones tenen una mena de menú, no?, muntat, jo que sé, per exemple, a casa meva, doncs sabem que els dimarts i els dijous toca llegum.
1: Ah, molt bé.
0: D'una manera o d'una altra.
1: Jo no soc tan endreçada.
0: No, sí, perquè ara ja no tants, però abans eren molts a casa i necessitàvem molta endreça aquí. Però això sabem que doncs, hi ha dies que tal. I a l'estiu, com que ja no hi ha aquesta rutina, no hi ha els horaris, tot s'allarga, hi ha dies que se'ns enganxa gairebé l'esmorzar amb el dinar, acabes fent una mena de brunch estrany, i després a les 3 de la tarda tothom has de tenir gana. Vull dir que al final la història no és tant el què menges o el què mengem, sinó moltes vegades el com ho mengem i com ens afecta això emocionalment.
1: Clar, és que aquí hi ha el tema, no? La nostra relació amb el menjar no és només la nutrició. Vull dir, té a veure amb la biologia, perquè ja sabem també que no mengem igual en segons quines etapes de la vida, segons com és el nostre cos, com metabolitza, etc, amb les nostres emocions i després, ara ho apuntàvem també, amb el nostre entorn social. Llavors, tenir una relació equilibrada i sana amb tot plegat, i més quan entres a les xarxes i veus la quantitat de reels, de menjars que fan la gent que està estupenda, dius, és que com no ho he de fer per sentir-me culpable perquè porto un món nutricionalment desendreçat, perquè no hi ha manera de que jo em foti aquesta chia amb aquests navius al matí, perquè, o sigui, clar, rebem tants inputs també de tot això, que dius, bueno, no sé per què estic viva jo, no? M'hauria d'haver mort amb el que menjo.
0: Mira, per sort, tenim la sort i tenim el privilegi que en el nostre país podem accedir a molts tipus d'aliments. Tenim una dieta molt rica i molt variada. Evidentment, a nivell econòmic, doncs, ja sabem com estan els preus al supermercat, que molta gent no es pot permetre una alimentació amb fruita fresca, per exemple, amb verdura fresca, que està a uns nivells estratosfèrics moltes vegades, tota la part fresca. Però és veritat que tu has dit, no?, aquesta culpabilitat, és a dir, tu veus gent que es dedica, no?, a preparar-se uns àpats supercomplets, tal, no sé què, i que equilibra, i et diu, no, perquè aquest matí he menjat no sé què, i llavors al migdia toca no sé quantos.
1: Jo hauria d'estudiar per saber-ho fer, això.
0: Bueno, és que hi ha una carrera que s'estudia amb això, que és nutrició i dietètica. Vull dir que és veritat que no és tan fàcil combinar alimentació. És a dir, és una cosa que s'ha de pensar, s'ha de meditar i de més. Què passa? Que qui més qui menys, tothom menja. I per tant, moltes vegades, amb el que es troben els nutricionistes, no?, és que hi ha molta competència deslleial, no?, molt intrusisme, perquè hi ha moltes persones que simplement pel fet de que saben cuinar és com es posen a donar-te consells nutricionals. La idea és que, i jo no sóc nutricionista, recordem que jo sóc psicòloga, però la idea és que cada cos necessita una cosa diferent, en cada etapa, com tu deies, no és el mateix un cos de 15 anys que un de 30, que un de 50, que un de 80, evidentíssimament, i hem d'adaptar el menjar al que el cos ens demana en cada etapa. I a mi hi ha una cosa de l'alimentació que m'agrada molt i l'he estudiat des de la vessant de la psicologia, que és el que se'n diu la nutrició conscient. Hi ha detractors i hi ha persones que ja estan a favor. Jo t'he de dir que des de la psicologia trobo que és una molt bona manera, no?, de nutrir-se, la nutrició conscient. Però és veritat que tota la part nutricional no sé com va. Però la història és, hem de confiar una mica més en el nostre cos. Hem perdut de vista el nostre cos, hem deixat de banda, no?, la nostra intuïció, d'alguna manera. Fixa't, moltes persones, moltes dones, quan es queden embarassades, tenen el que en diem els antulls, vale? Allò que de sobte és com, necessito menjar maduixes. En realitat, el teu cos t'està dient que necessita maduixes, no tant per la part gustativa, que segurament també, sinó perquè necessita unes determinades vitamines, uns determinats nutrients que té aquella fruita o aquella cosa que necessites, perquè el cos ho necessita. Moltes vegades s'ha vist, doncs això, no?, que al cos li venen de gust coses que realment

0: necessita per estar millor. Per tant, hi ha una part d'intuïció que hauríem de seguir i que hauríem de fer-li cas. Quin és el problema? Que és veritat que la nostra alimentació, quan entra tota la indústria de l'ultraprocessat, s'esbiaixa molt. Perquè al final el nostre cervell el que vol és una recompensa immediata i el menjar ens la dona. I evidentment et donarà una recompensa molt més positiva a una pizza plena de formatge i de coses salades i de més que un plat de bleda bullida.
1: De bròcoli, exacte. Clar.
0: Per què? Perquè és més saborós i de més. A nivell de nutrients, segurament el bròcoli en té més de nutrients, sí, bueno, de vitamines i de més, però és veritat que la pizza et dona com una recompensa més immediata. Vol dir això que la pizza és dolenta i que el bròcoli és sempre bo? No, perquè hi haurà persones que necessitaran menjar els greixos, les calories que té una pizza. I hi haurà persones que necessitaran menjar les calories que té un bròcoli i les vitamines que té un bròcoli.
1: Clar, jo el tema de la consciència del menjar, sobretot, la vaig començar a agafar a partir de ser mare, evidentment, perquè et diuen, no, hi ha aquest dossier de la Generalitat sobre l'alimentació dels nens del 0-2, del 2-tal, vull dir, t'expliquen com ha de ser. És veritat que depèn del metge et diu unes coses o unes altres, però vaja, vull dir que aquesta és una altra també, com pot ser que professionals et diguin coses diferents. En fi, després, i llavors aquí és quan començo a pensar, ostres, ens falta una mica de fruita, o hem de menjar alguna cosa de proteïna, o hem de menjar... Però jo fins llavors, la veritat és que no n'era conscient i menjava el que em venia de gust. També és veritat que era més jove i les coses em sentaven totes bé. Totes. Ara, doncs el meu metabolisme ha canviat i llavors jo, si em prenc una pizza, després és que estic tantes hores
0: per digerir
1: allò que el que era un dels meus aliments favorits s'ha convertit en un aliment que no em ve mai de gust. Bàsicament perquè el meu cos... doncs no el metabolitza bé. Clar. En canvi, el bròcoli, que l'odiava amb totes les meves forces... doncs ara m'agrada. Per què? Perquè em senta bé. O la mongeta bullida, perquè em senta bé. Llavors, és veritat que en aquest sentit el teu cos ja fa el canvi que necessites. Jo crec que el que fa la canalla, m'ho diràs tu, hauríem d'evitar tots aquests no sé, dolços industrials i aquestes coses, però jo, que sóc més laxa, per exemple, amb la meva filla que el meu germà o la meva cunyada amb els seus fills, penso, ostres, jo veig a la meva filla sana, fa molt d'esport, corre amunt i avall, té energia, no té obesitat, vull dir, està bé, no sé, no passa res si pren una pizza. Llavors, això té a veure amb també un altre cop amb tota aquesta informació que rebem del que està bé i el que està malament. I igual no hauríem de tenir tant en compte allò de això és bo, això és dolent. Home, això és dolent si t'ho prens cada dia.
0: Exactament.
1: Evidentment.
0: Però
1: la culpa, de nou, o sigui, la tenim tot el dia a sobre també amb el menjar.
0: És que fixa't que culpa i prohibició van molt de la mà. Quan comencem a prohibir, no? Ja tu dius, soc més laxa. Hi ha moltes famílies que amb tot el tema aquest de la nutrició han fet com una prohibició tremendíssima de no, a casa meva no hi entra mai el sucre, no hi entren ultraprocessats i de més, que està molt bé, evidentment.
1: Sí, vull dir,
0: fantàstic. Què passa? Que per molt que tu intentis fer això, la teva canalla, si parlem de canalla, i tu mateixa, vius en un món on la gent no s'alimenta d'aquesta manera. Tu sortiràs al carrer i veuràs el forn de pa del costat de casa que té els croissants exposats en allà, te n'aniràs al supermercat i veuràs les pizzas, els tomàquets fregits, els aliments ultraprocessats, quedaràs amb algú per dinar i aquesta persona no es fotrà un plat de bròcoli, es fotrà un plat de... Per tant, què passa? Que quan comencem a prohibir... determinats tipus d'aliments, el que estem provocant és l'efecte contrari en el cervell. No hi ha res més atractiu que una cosa que m'han prohibit. Per tant, quan... I això és la base de per què no funcionen les dietes aquestes miraculoses. Perquè què diuen les dietes miraculoses? No, has de deixar de menjar absolutament això, sucres. Què passa? Que el teu cervell, com que està prohibit això, cada cop li ve més de gust el sucre. I el dia que menja una mica de sucre, no menjarà una mica de sucre. Menjarà 4 quilos perquè es donarà permís. No? Llavors, la idea és que hauríem de menjar de tot cada dia, diguéssim, i que aquests aliments, doncs això, que considerem o que tenim etiquetats com a dolents amb totes les cometes del món, els hauríem d'incloure també. És a dir, no passa res perquè ens mengem un cop a la setmana una pizza. No passa res perquè un dia a la setmana esmorzem un croissant. No passa, evidentment, si ho fem

0: cada dia i ens alimentem només a base de croissants i pizzas, tindrem un problema, però no un problema tant d'obesitat com de dèficit vitamínic, sí, com sí, de sí. problema de salut. No, al final no és una qüestió de que a través del menjar haguem de modelar l'estructura del cos, sinó la salut del cos. No? Llavors, la qüestió és, quan nosaltres comencem a posar-li les etiquetes al menjar, no? De, aquest menjar, per això ho diu molta gent, segur que ho has sentit més d'un cop, Laura, estic menjant una guarrada. Això que menjo és molt gordo, és una porqueria. Sí. Però tu menges perquè, buah, és que és bo i en aquell moment et ve de gust. Un gelat industrial, buah, és que et ve de gust. La nata, el greix, els gustos, no? El dolç, el sucre...
1: Calla.
0: Ah, ens ve molt de gust. No? Algú, jo crec que algú deu estar escoltant-nos i deu estar pensant que quina gana, perquè l'hora que és. Però, clar, o sigui, si pensem en aquest tipus de menjar, evidentment que ens ve de gust. Què passa si jo me'l prohibeixo i dic no, és que això no m'ho puc menjar? Arribarà un dia en què començarem amb un procés del que se'n diu l'afartament, no? És a dir, un dia em donaré permís per menjar i me'n menjaré 25. En canvi, si jo em dono permís per menjar-me'l un cop a la setmana, un parell de cops a la setmana, quan em vingui de gust, això és, mira, l'altre dia llegia, bueno, l'altre dia fa un temps ja, llegia un experiment d'una noia que és nutricionista i que amb tot el procés de ser mare i de més, no?, havia començat a plantejar-se molt el tema de la nutrició. I ella va arribar a una conclusió, va decidir fer un estudi, una investigació a casa seva amb els seus dos fills, i ella va dir, vaig decidir un dia posar un cistell enmig del menjador ple de xutxes i de xocolatines. Mm-hmm. I vaig decidir que els meus fills, jo els hi vaig dir, podeu agafar-ne quan en vulgueu. Diu, evidentment, els dos, tres primers dies pràcticament no menjaven res més que xutxes i xocolates i de més. Diu, al cap d'una setmana en menjaven de tant en tant. Diu, i al cap d'un mes la història és que els he de tirar perquè es fan malbé.
1: Déu-n'hi-do.
0: Clar, quan tenim a disponibilitat i podem menjar-nos-ho quan ens vingui de gust, el nostre cos normalment regula. Què passa? Que com que estem en aquests processos de restricció, quan engeguem i diem, va, doncs és igual, doncs ja deixo de fer dieta. Clar, el nostre cos, bueno, el nostre cervell fa un efecte rebot. De sobte, vull menjar tot allò que m'he prohibit sempre. Si deixem que això passi, arribarà un moment en què, bueno, pues igual ja no em ve tant de gust.
1: A veure, acabes de dir una paraula clau també, que és dieta. Mm-hmm. Hi ha gent que està permanentment en dieta, hi ha gent que va començar la dieta a la primavera i la va deixar al poc, hi ha gent que fa dieta ara a l'estiu, com si les coses fossin miraculoses, però hi ha moltíssimes modes nutricionals. Moltes. També has parlat abans de l'intrusisme, en aquest sentit. Personalment, mira, us puc parlar de les experiències que tinc a prop. Tinc una amiga que s'ha primat una barbaritat, però que la veus i dius, no està sana. No està sana. Perquè fins i tot li van regular la quantitat d'aigua que podia beure.
0: Uf!
1: I llavors li van dir que ara, per tal de que el múscul se li enganxés i la pell al múscul i el múscul a l'os, que havia de no beure molta aigua. I llavors va estar com no sé quantes setmanes que no podia beure gairebé aigua. Després havia de prendre 6 litres. Després, unes coses... Uf. Bé, el cos... Però clar, no li pots dir perquè... Tu no pots opinar sobre el cos d'una altra persona, ho dic aquí, que aquí en la intimitat de la ràdio. Però sobta molt, a més me'n recordo, no, jo és que avui em toca peix, però em toquen 50 grams. 50 grams? Uf. Si 50 grams no s'ho pren ni un nen d'un any, que pren més.
0: Bueno, i que igual un dia et ve de gust 50 grams perquè no tens més gana.
1: No sé quins objectius tenia, en fi, és igual. I després tinc una altra amiga que va fer una dieta també amb una suposada nutricionista, i quan es va fer primer, no hi havia manera que s'aprimés, i quan es va fer les primeres analítiques, li van dir que tenia el potassi pels aires, va haver de deixar fer aquesta dieta, el metge li va dir, on vas, estimada, què estàs fent? Clar, llavors, tu, si fas una dieta, ha de ser amb un metge, ha de ser amb unes analítiques, ha de ser amb una revisió constant, crec jo, I és veritat que a través de les xarxes tenim un munt de gurús... Totalment. Que si el dejuni intermitent. Però no, com s'ha de fer no ho tenim molt clar. Però
0: no, perquè alguns parlen que és de molt bo. 8 hores, 12 hores, 14...
1: Clar, els productes miraculosos. Ara, si no li fots xia a les coses...
0: els superaliments.
1: Els superaliments, per no parlar dels suplements vitamínics,
0: i
1: evidentment.
0: És que
1: quan vaig anar, això crec que t'ho vaig explicar, vaig anar a la farmàcia i li dic al meu farmacèutic del costat de casa, dic, dona'm suplements vitamínics. Diu, per què? Dic, jo què sé, perquè ara es pren creatina, magnesi, no sé què, no sé quantos. Dic, ja, però t'ho ha dit el metge que ho has de prendre? Dic, no, però jo què sé, totes les meves amigues em prenen i jo igual em moro demà si no prenc els suplements. I va dir, va, tira. Diu, te'ls podria vendre, però no vull.
0: Clar, és que la gràcia de la història, per això l'alimentació és una cosa cabdal en la nostra salut física i mental, que és que si tenim una bona alimentació, els suplements vitamínics no són gens necessaris. És a dir, per exemple, tota aquesta moda dels suplements vitamínics ve dels Estats Units, sobretot, que és un lloc on l'accés a producte fresc és molt, molt, molt extremadament car.
1: Ostres, com els mengen allà, eh?
0: Clar, els Estats Units mengen moltíssim ultraprocessat, moltíssima carn, i els hi falten
1: no
0: vitamines.
1: No només això i les quantitats, vull dir, tu te demanes una Coca-Cola petita,
0: sí,
1: m'entens?
0: I és enorme.
1: I és gegant. Mm.
0: Sí, per això et dic que al final, i fixa't, és gegant i a més les quantitats de sucre, per exemple, no? Si compares Coca-Cola Fanta, per exemple, d'Estats Units i d'aquí, de casa nostra...
1: Ah, té més sucres allà?
0: Té molta més quantitat de sucre. Aquí està molt regulat,
1: clar,
0: el sucre.
1: Clar, jo la meva amiga que viu allà, que la vaig anar a veure l'any passat, clar, jo havia anat altres vegades, però no a visitar una amiga, i clar, la meva amiga ja porta un temps allà. I quan la vaig veure... vaig dir, què ha passat aquí? Clar, què ha passat l'alimentació d'allà?
0: Clar, clar. Bueno, és que, però ja et dic, no és només el fet que t'engreixis més o t'engreixis menys, sinó que a nivell físic,
1: sí.
0: A nivell de salut, hi ha moltíssims problemes. I per això als Estats Units, tota aquesta moda dels suplements vitamínics està a l'ordre del dia, perquè a més, no ens en oblidem que als Estats Units no tenen una seguretat social, per tant, si es posen malalts, tenen un problema bastant gros moltes vegades, perquè han de pagar molts diners. Per tant, es gasten els diners en suplements vitamínics. Com que estem molt imbuïts per tot el tema que surt a xarxes socials i seguim a moltes persones, no? Doncs d'altres llocs, se'ns ha enganxat una mica aquesta moda dels suplements vitamínics. Però la majoria de persones, de nutricionistes i de més, és això. Si no és que en la teva analítica surt que hi ha una deficiència de ferro, de no sé què, de tal, és igual, els suplements no et serveixen per res més que per fer una orina molt cara. Ja està. Fas un pipi molt car, un pipi de luxe. Però a part d'això, no serveixen per massa més.
1: Però és veritat que al final les xarxes socials han transformat l'alimentació, no? I han deixat, de convertir-la en un acte biològic, a una eina gairebé de vegades de validació, d'identitat, d'estatus, quins aliments menges, quins hàbits tens... Aquesta, no sé, tenim uns estímuls constants, i a més que hi ha qualsevol tipus d'influencer que d'ara et fan tots les receptes.
0: Total.
1: Tots saben cuinar. Sí, meravellosament bé, et fan receptes.
0: Totalment.
1: I com ens traiem a nivell psicològic aquesta pressió? Jo et dic, vull dir, jo crec que tinc un grau de consciència relativament correcte, però és veritat que si jo m'assec a la taula amb segons quins grups de persones, no, perquè jo la creatina i el magnesi és essencial, no, perquè jo no sé què, no, perquè jo estic fent la dieta de no sé quantos, no, perquè jo, mira, pel matí em faig el iogurt, el no sé quantos, el ginger, el tal, el qual, no, perquè jo el TMH m'ha ajudat a regular. Jo penso, jo de què està? Jo estic en el segle XX encara.
0: Em surt dir-te que bé que estiguis en el segle XX en aquest sentit, perquè hi torno, o sigui, mira... En el millor dels casos, les dietes aquestes o els suplements o de més, en el millor dels casos aniran bé. Fantàstic. Però en molts casos poden anar malament. I en tot cas, no hi ha estudis suficients que ens demostrin que menjar llavors de chia és meravellosament fantàstic per la microbiota intestinal. Sembla ser que sí, que protegeixen, tal, no sé què, però mira, l'altre dia saps què llegia? És que, clar, jo segueixo molts comptes d'alimentació i de més, de nutricionistes, i sortia un nutricionista i deia que s'havia fet un estudi, deia, la teva àvia tenia raó, menjar-te una poma al forn cada dia et protegeixes la microbiota intestinal.
1: Home, clar, la poma és miraculosa.
0: No cal anar-te'n a les llavors de chia importades de no sé on. Menja't una poma de Lleida, que les tenim aquí al costat, o una poma de Girona, que les tenim a dos passes de casa, te la poses al forn, te la menges, i la teva microbiota està feliç i contenta. Sí, què passa? Tu has dit, hi ha una paraula molt important vinculada amb el menjar, que és l'estatus. No és el mateix menjar-te unes llavors de chia amb iogurt grec i no sé què i pitipimpsins que una poma al forn, que és de iaia, no? Què et dona més estatus? Doncs menjar-te aquestes llavors de chia, que és una cosa com exòtica. Llavors, això, la moda dels superaliments, per exemple, ha vingut de la mà d'aquesta història, sí, com de fer-se el grandiloquent, perquè al final, fixa't, fa molts anys, jo crec que el primer superaliment així que va sortir, no sé si te'n recordes, van ser les baies de goji,
1: sí,
0: que ara ningú menja.
1: Jo tenia una companya aquí que les portava amb una bosseta.
0: Però ara
1: han passat de moda.
0: Ja sí. No és un superaliment, ja no ens interessa.
1: Bueno, és com quan es va posar de moda la soja molt abans dels productes asiàtics, que jo crec que tenien excedent als Estats Units.
0: Probablement.
1: I llavors van començar a fer la propaganda de que la soja era el millor que podien prendre. I ja està,
0: sí,
1: i tots a incorporar la soja.
0: Fixa't.
1: Clar, jo crec que aquí el que és important al final és tu has dit, tenir consciència del nostre cos. Vull dir, saber què ens senta bé, què no, i poder-nos permetre, sense culpa, perquè la culpa juga un paper molt important, algun que altre, no sé, moment de plaer gastronòmicament parlant.
0: Per descomptat.
1: I ja està.
0: Per
1: I després, si tu saps que allò et senta malament... Després, una altra cosa, que tots ens hem apuntat a la moda del sense gluten i sense lactosa.
0: Ui, mira, això, la veritat és que és una cosa que m'emprenya bastant. T'he de dir, perquè jo a casa tinc una de les filles de la meva parella que és celíaca, i la gent que menja sense gluten per moda...
1: Però jo et diré una cosa, Sílvia. Vull dir, a mi els hidrats m'estan sentant cada vegada pitjor. Llavors els he de reduir, però no els vull eliminar perquè al final em faré intolerant.
0: És que és el que t'anava a dir, o sigui...
1: No vull ser intolerant.
0: Una cosa... O sigui, sí que és veritat, torno, jo parlo des del coneixement no científic, perquè no sóc nutricionista, però és veritat que sembla ser que la nostra dieta té moltíssima quantitat d'hidrats, no? Hem posat com per sobre, i a més són uns hidrats, entre cometes, de mala qualitat en el sentit que són molt processats. Unes farines molt processades, sí. I de més. I això és veritat que sembla ser que el nostre sistema li costa de digerir, però no tant pel gluten, sinó per tota la, no?
1: com tot el
0: procés. Llavors, és veritat que molta gent té aquesta sensació de, bueno, doncs si menjo menys hidrats, si menjo menys pasta o si menjo més pa integral, per exemple, no? Potser em senta millor que una pasta blanca o un compa blanc. Però entre això i eliminar per complet, no? I anar a buscar... Clar, els productes sense gluten, aptes per celíacs, són caríssims.
1: Mm-hmm,
0: són caríssims.
1: Sí.
0: I la gent que els necessita realment... No, moltes vegades no pot accedir perquè hi ha gent que diu, no, jo tot el pa que menjo és sense gluten. Bueno, no ho sé. En tot cas, sembla que sí, però no vull jutjar ningú. Cadascú ha de saber què fa amb la seva vida i amb la seva existència.
1: Però prenem consciència, no?
0: Exacte, però no deixem-se portar per les modes.
1: Diria una altra cosa més, que ara està tan de moda. Deixa de comptar calories.
0: Uf! Però això està...
1: No, la teva nutrició no depèn de la quantitat de calories. És veritat que si vols perdre pes, si menges menys, t'aprimaràs, en general. Però llavors, si et feies una amanida en un plat gran, fes-te-la en un plat una mica d'allò. Si et foties dos bistecs, però tant un, no? I si et menjaves una bossa de patates, doncs menja't en mitja. És a dir, si tu redueixes, en general, sigui el que sigui,
0: sí, clar,
1: contribuiràs a aprimar-te. Això m'ho va dir una doctora.
0: Evidentment.
1: Vull dir, sense miracles, però és una qüestió de quantitats. Ara, estar comptant calories és absurd, perquè llavors deixes d'escoltar el teu cos i estàs seguint les indicacions d'aquella llibreta o d'aquell compte que et diu que avui has menjat 1.500 i demà 2.500 i llavors n'has de tornar a reduir 1.000 i... Va, home, va.
0: De tota manera...
1: Va, home, va.
0: Deixa'm aclarir...
1: En circumstàncies normals, vull dir,
0: sí.
1: Tu has de fer una dieta mèdica o el que sigui, aquí no m'hi fico.
0: Aquí no, però deixa'm com concretar que el tema de reduir el menjar no sempre és tan fàcil com reduir racions, perquè...
1: Clar que no.
0: O sigui, reduir el menjar no sempre és sa. Vull dir, segurament t'aprimes, i si deixes de menjar, evidentment t'aprimes.
1: Sí,
0: el que passa que si deixes de menjar, arriba un moment que poses malalt i que t'acabes morint, perquè el teu cos necessita menjar. Per tant, tot aquest tema, no, de la reducció de pes també ens hem de plantejar per què necessitem reduir el pes. És a dir, és una qüestió de salut realment, que el teu pes t'impedeix fer la teva vida que tu vols, t'impedeix sortir al carrer, t'impedeix fer un esport que et ve de gust, t'impedeix això. Llavors, endavant. Potser has de començar a activar, però no només amb el menjar, sinó amb activitat física. Perquè si tu no només redueixes el menjar i el teu cos el deixes tirat al sofà, el teu cos no té múscul, per tant, necessites activitat física. Això és el primer. I després, que evidentment, si hi ha un tema de salut, ens ha d'acompanyar professionals de la salut. Una nutricionista diplomada, no?, que sàpiga de què parla, segurament un metge que ens faci les analítiques i que ens interpreti aquestes analítiques i que entengui què és el que necessita el nostre cos, i per tant fer-ho sempre des de la salut. Sobretot, sobretot, sobretot, i ara que estem a l'estiu, tot i que molta gent ja ho ha començat fa temps, sí que vull fer una menció específica a tot el tema de, que ja hem parlat algun cop, de l'Operació en Bikini i les seves cosetes.
1: Sí.
0: No cal estar prima per poder gaudir ni del menjar ni de la vida.
1: Ni del banyador.
0: Simplement cal tenir salut. I la teva salut és el que ha d'estar per sobre. I pots tenir molta salut pesant 100 quilos i pots tenir molt mala salut pesant-ne 50. Mm. Per tant, la qüestió és que el teu cos et permeti fer les coses que tu necessites, que et permeti viure la vida que tu vols i que et faci sentir bé. A partir d'aquí, evidentment, si tu tens una malaltia tal no sé què, doncs
1: això és
0: hi ha
1: un
0: dietes
1: tema.
0: I hi ha de més.
1: Però sempre però... amb el seguiment mèdic, si us plau, sí, per evitar problemes de salut. I de debò, vull dir, no tots els nutricionistes ho són.
0: Exacte.
1: A les xarxes.
0: Igual que no tots els psicòlegs, a les xarxes ho són.
1: Això mateix. Va, doncs, Sílvia, després farem un vermut, un gelat o el
0: i
1: que
0: tant
1: sigui, d'aquí una estoneta.
0: Oi, un vermutet ara sí que entra.
1: Adéu.
2: Soc brusc amb vostès perquè tenim poc temps. Penso de pressa, parlo de pressa, i vostès han d'actuar de pressa si se'n volen sortir.
1: Sota sospita.
2: O sigui que, sisplau, si són tan amables, netegin el cotxe.
1: Avui és un plaer parlar uns minuts amb l'Anselmo Ramos. Ell és de Girona, però actualment viu a Màlaga. I Màlaga és precisament un dels escenaris d'aquest seu primer thriller, que es diu Acordes para un crimen, que ha publicat en BRBA, i que ens ofereix una lectura, allò que se'n diu trepidant, absolutament, que comença amb la desaparició d'una jove. Saludem a l'Anselmo. Què tal, com estàs? Benvingut al Sota Sospita.
3: Hola, molt bé, i bueno, encantat d'estar aquí amb tu i amb bueno, pues, tota la gent que pot apropar-se a aquest Acordes para un crimen. I la veritat, un honor i un plaer estar amb tots vosaltres.
1: El plaer és nostre. Explica'ns qui és la Elisa que desapareix en les primeres pàgines de la novel·la.
3: Bueno, pues imagina't que Elisa pot perfectament ser una jove periodista que treballa a la vostra redacció, vaja.
1: Uh-huh.
3: I realment, bueno, pues arriba per passar unes vacances amb la família i la primera nit surt a córrer al passeig marítim i en ple passeig marítim, bueno, pues sembla que ja no té manera de saber la gent on es pot trobar l'Elisa. És només una acció tan simple, no?, com sortir a córrer al passeig marítim i desapareix sense, bueno, pues sense que ningú vegi res. No? De la investigació s'encarga un inspector, David Marco. És obsessiu, problemàtic, no l'aguanten ni els seus companys ni a la seva casa, i la veritat és que, bueno, pues li desborda tota la investigació quan apareix el cadàver d'un altre jove a Central Park de Nova York, a l'altra punta del món, a molts quilòmetres, i llavors pues se connecten els dos casos amb unes, bueno, pues unes petites fragments musicals de Chopin, no?, que actua com firma de la persona, bueno, pues de la persona assassina.
1: Això mateix. Són dos casos que, tot i que són diferents, perquè en el cas de la Elisa desapareix, no se sap res més, i en el cas de la noia de Nova York, la Rebeca, doncs és morta, però és veritat que tots dos casos estan connectats per aquestes notes de Chopin. Ens pots explicar com arriben, no?, perquè l'Elisa desapareix, però de quina manera arriben aquestes notes de Chopin a connectar els casos?
3: Sí, això ho puc explicar, no és tampoc spoiler, perquè a més apareix al principi, no?, de la
1: sí,
3: novel·la, però
1: sí,
3: és veritat que en el domicili familiar, quan estan, bueno, pues, plorant aquella ausència, no?, de l'Elisa, que ningú sap on te pot estar, i bueno, pues, apareix també, depositen allà en el domicili familiar.
1: A través del balcó, diguéssim.
3: A més, sí, a través del balcó, i ho fa, a més, un dron. O sigui, un dron deixa al balcó del domicili familiar dels Mata, de la família d'Elisa, aquests fragments musicals, no? Llavors, bueno, pues la veritat és que, clar, arriba l'inspector i diu, bueno, és que això, a més, bueno, pues tenim que veure què significa, no?, aquest missatge, no? I mira, no fa falta, perquè apareix a primera plana en el New York Times, perquè és exactament el mateix missatge que s'ha deixat en el, bueno, pues en el lloc on és assassinada una altra jove, Rebeca, a ple Central Park de Nova York, no? Llavors, els dos casos estan connectats irremediablement i bueno, pues, tot el que suposa això, perquè ja de per si l'investigador

0: investigador David Marco, bueno, pues la veritat és que estava tenint bastantes dificultats en lograr bueno, pues, que avancés la investigació, i clar, això ja li desborda completament. I de fet, bueno, pues arriben també un par d'agents de l'FBI perquè, clar, i és que també apareix un cadàver a la seva jurisdicció i és que està connectat amb la desaparició d'aquí de Màlaga irremediablement. O sigui que en aquesta connexió, bueno, pues està, diguem, el primer gran bueno, pues ítem de la novel·la. No?
1: Sí. Ell té clarament un sospitós des de l'inici, però clar, les coses no són tan fàcils com semblen, i moltes vegades la policia, una cosa és la intuïció i d'altra cosa és la pressió, el saber que has d'aconseguir proves, el saber que pots retenir una persona però si no parla tampoc no la pots retenir per sempre, que el teu jefe t'està pressionant perquè aconsegueixis alguna cosa, que aquesta persona pot ser influent, que els mitjans estan parlant i estan donant unes informacions que en principi no haurien de compartir, i clar, tot això fa la bola molt gran.
0: Totalment. A més, és que els primers moments són claus i bueno, pues, ho estem veient en molts casos també, on lo principal també, i parlant amb molts inspectors precisament, és preservar l'escena, és dir, l'escena que no estigui contaminada, perquè els primers moments són claus. Això d'esperar 48 hores, com era el que tot el món bueno, es pensava fa uns anys, no? I no només que es pensava, sinó que hi havia...
1: Es feia, sí.
0: Sí, sí, és que es feia. Bueno, serà una desaparició voluntària, o sigui, si no torna dintre de 2 o 3 dies, llavors vens, no? Què va, els primers moments són claus, i efectivament, primer bueno, pues les sospites, no? I a més és que és cert que estadísticament bueno, pues normalment és algú del propi entorn, no? El principal sospitós o els criminals, no? El que passa és que, bueno, pues efectivament a més el pare d'aquesta noia que desapareix aquí a Màlaga és un gran constructor, un gran empresari, i les primeres sospites, bueno, pues, van contra ell, no? Llavors, pues, l'inspector al principi, pues, sí, és veritat que és el primer sospitós que apareix en el llibre, i bueno, pues, després bueno, pues, van alternant també els sospitosos i en el cap del lector, no? De la lectora, i això també és el que he intentat que passés també a la novel·la, és dir, que te la vagis llegint i vagis dient, ah, pues mira, serà aquest, serà aquesta, serà... I al final, bueno, pues, no sé, hi haurà gent que potser haurà acertat, altres que no, però sí que volia que això passés pel cap de tota la gent que s'apropés a la novel·la.
1: El fet de que l'Elisa, la desapareguda, sigui una noia que, com tu ens explicaves a l'inici de la conversa, és becària en una redacció d'un programa, en aquest cas de televisió, fa que aquest programa, clar, doncs tingui un protagonisme, no? Ja no només perquè ells mateixos són focus de notícies, sinó perquè a més han d'explicar les notícies. I aquí també ofereixes com cert retrat, podríem dir, de la importància de l'impacte d'aquest tipus d'històries, no? I fins i tot doncs, com el fet de treballar buscant noves informacions poden portar al sensacionalisme, que no és una crítica necessàriament, però bueno, sí que ens expliques una mica, ens fiques a la cuina d'alguna manera.
0: Sí, sí, a més, bueno, jo he tingut la fortuna de treballar en redaccions periodístiques de televisió, i sí, és veritat que volia també que tingués el seu protagonisme, no? a la trama de la novel·la, perquè bueno, són coses que sí que és veritat que connecta a primera mà i que em sembla algo molt atractiu, i bueno, pues, tu has donat en el clau, perquè és que clar, imagina't, el programa on te treballa la noia desapareguda, pues és que té la víctima, diguem, dins del seu programa, i també bueno, pues, pot fer el paper d'investigar, no? Que és el que se'ns demana també als periodistes, com bueno, pues, no substituint ni molt menys el treball de la policia, però sí és veritat que bueno, pues, és una de les funcions, no? Del periodisme. Llavors té les dues coses, o sigui, té la víctima dins i a més té aquest paper d'investigar, no? Llavors, pues, me resultava molt interessant tot aquest tema dels mitjans de comunicació, i bueno, pues, sense pretendre tampoc dir, no sé, s'ha denostat molt el tema de la televisió de pur entreteniment, no? No, o sigui, no s'ha pretén amb aquesta novel·la tampoc donar ninguna lliacció i, bueno, pues, en boca, de, per exemple, de la mateixa Lisa al principi diu, bueno, pues és que potser els mitjans de comunicació o els programes d'entreteniment o de salsa rosa, entre cometes, no?
1: Sí.
0: Bueno, pues, escolta, potser no se li ha de demanar tampoc ninguna serietat, que sí se les ha d'exigir als informatius i a la premsa sèria, no? Llavors, bueno, pues és com entreteniment. I la veritat és que, bueno, pues això també és veritat que m'ha donat peu, bueno, pues a tocar molts temes també al redor dels mitjans de comunicació, però insisteixo, tot també des de la perspectiva de la ficció i com una, bueno, pues com algo que apareix a la trama, però sense voler donar ninguna lliçó de ningú tipus.
1: Però això és així, no? Que moltes vegades quan la policia està investigant un cas, això ho deus saber tu amb les teves fonts i per tot el que portes dedicat també al tema del true crime, etc., la policia sent una pressió per part de l'opinió pública d'una banda i per part dels superiors de l'altra, que els diuen, va, això ho hem de tancar, això hem d'aconseguir, això hem de tenir nous indicis, noves proves, i clar, moltes vegades, doncs, si no tens tants fils dels que tirar, les coses porten el seu temps.
0: Sí, sí, el que passa és que sí és cert que jo defenso que la policia moltes vegades, o almenys ho parlo des d'un punt de vista de la víctima i de la família de la víctima,
1: sí, sí, sí.
0: Sí que crec que aquesta pressió mediàtica és bona. Ara, ben encausada, per exemple, sí. També és que els primers moments és que són tan claus que és veritat que per molta pressió mediàtica no pots tenir una barreja de gent entrant en el quart on ha desaparegut, per exemple, una noia, no? I hem vist molts casos, o sigui, ara mateix se me ve a la ment un molt mediàtic, que era el de Madeleine, McCann, bueno, pues és que va entrar a la seva, aquell quasi que el va tractar de primera mà, i és que allà, aquella habitació, aquell apartament de Portugal, va entrar tot el món durant les primeres hores, no? I sí és veritat que aquesta pressió mediàtica bueno, pues va fer posar les piles a la policia. Té que haver-hi una tensió mediàtica perquè, si no, la policia moltes vegades es veu desbordada amb tots els casos que tenen i, bueno, pues, també amb els mitjans que potser pues, moltes vegades són deficients, no? Com a altres també cossos, però tenen que actuar també bé. Llavors, pues, moltes vegades també hi ha que exigir aquesta cobertura, aquesta pressió de la investigació, que no decaigui tampoc, perquè potser pues, passa un temps sense resultats i és que la investigació i comencen a parlar d'arxivar causes perquè no es... No, llavors la pressió mediàtica em sembla que és molt important, però també una pressió mediàtica que no només exigeixi que s'investigui, sí que, però que s'investigui bé també. És dir, que tots els processos que realment totes les proves quedin custodiades, que l'escena se preservi, que s'interrogui o se vegi absolutament a tot el món, que es vegin totes les càmeres. És que avui en dia hi ha tants elements que és que el crimen perfecte no existeix.
1: Clar, és bastant difícil, no? Entre les triangulacions del telèfon, els rastrejos de tota la tecnologia que fem servir, en fi, és gairebé impossible no deixar rastre.
0: Sí, sí, sí. Bueno, i de fet és que ara mateix ho tenim molt, molt també d'actualitat també amb, bueno, pues jo crec que ara mateix és el succés de l'any, no? El tema de Jonathan Antic també. Que, bueno, pues no se sap, no? Si ha sigut una mort accidental, si el van pantar, però fins i tot això pot deixar també, bueno, pues alguns elements, no? Que ja pues s'adirimiran després en el judici que està ja molt a prop i on bueno, pues desfilaran moltíssims peritos també, investigadors que donaran exactament, bueno, pues cada punt de lo que va poder succeir en aquella muntanya.
1: Anselmo Ramos, és un plaer xerrar amb tu d'Acordes para un crimen. Queden molts elements per comentar d'aquesta història, que és una lectura voraç i intensa amb aquesta investigació en dos ciutats, a més des de Madrid també, que ens farà viatjar d'altra banda a Varsovia amb Chopin i aquestes notes del nocturn número 9 com a annexa de connexió entre els dos crims, no, la desaparició i la mort, la col·laboració entre la policia espanyola i el FBI i d'altres elements que haurem de descobrir llegint aquesta història, aquesta primera novel·la d'Anselmo Ramos. Moltíssimes gràcies per aquests minuts al Sota Sospita, ha estat un plaer.
0: Moltíssimes gràcies, de veritat, i a més, bueno, pues moltíssimes gràcies també per permetre aquest espai, a més en català, o sigui, perquè és que, bueno, pues és el meu idioma natal i és veritat que, bueno, ja també avanço, pues, mil perdons per si he comès alguna irregularitat també,
1: no, home, no.
0: Però de veritat que ha sigut un verdader plaer i res, pues moltíssimes gràcies i espero que aquest Acordes para un crimen, bueno, pues us agradi, us enganxi i ho disfruteu.
1: A Màlaga bé, no? Però si està bé allà, eh?
0: Sí, no, s'està molt bé. Ara aniré cap a Girona també en unes setmanetes, també. O sigui que la veritat és que no ens podem queixar. O sigui, tant una terra com l'altra són meravelloses i són, vaja, espectaculars. I també, això sí, per molt espectaculars que siguin, també el crim també s'amaga darrere.
1: Clar que sí. És veritat que en els llocs que semblen paradisos, diguéssim, no? La foscor també s'hi amaga. Anselmo, moltíssimes gràcies. Fins aviat. Vagi molt bé.
0: Moltíssimes gràcies. Una abraçada forta.
2: Això és una cançó feliç pel típic moment feliç que ja no recordava.
1: Arribem a la una al Sota Sospita amb aquesta cançó de Joan Dausà del seu àlbum Immortals, aquest Una cançó feliç. Butlletí de seguida i tornem. Fins ara.

0: closed.
1: Ràdio 4.
2: Tinc un coeficient intel·lectual de 150-160.
3: Perquè el calcules en euros, en dòlars és molt menys.
4: Sóc aquí per complir els teus somnis.
1: Sota sospita.
5: Això és surrealista.
1: Amb Laura González.

0: Doncs aquí continuem, passant el diumenge al Sota Sospita a Ràdio 4 a l'hora del vermut. Encetem la segona part de la nostra coartada fins a 2:15 i ens agrada doncs tancar la setmana amb les recomanacions culturals del Carles Novelles. Com està vostè?
1: Molt bé, vostè?
0: Doncs fantàsticament bé.
1: Sí?
0: Sí, home.
1: Juliol, ja estem a la meitat,
0: ja el tenim aquí. I... tu on vas de vacances, per cert?
1: Jo me'n vaig a Salzburg.
0: Molt bé.
1: D'aquí... a veure, d'aquí 2 setmanetes.
0: Molt bé.
1: Sí, finals de juliol.
0: Sí.
1: Crec que marxem el dia 29 o 30, encara ho hem de decidir. Com que anem amb cotxe.
0: En cotxe?
1: Anem amb cotxe. Un amic meu, el Sergi, que tu el coneixes.
0: Sí.
1: La seva filla.
0: Sí.
1: Jo i la meva filla.
0: Molt bé, fantàstic.
1: Sí, 2 papis i 2 nenes.
0: Molt bé.
1: Ens anem amb cotxe, parem algun lloc pel camí, no sabem encara, vull dir, pagarem a qualsevol lloc. Anem fent via, anem a dinar, no sé què, i arribem a Salzburg. Mm. A Salzburg tenim una casa, ens quedem allà uns quants dies tots junts i després tornem.
0: Fantàstic.
1: Sí.
0: Fantàstic. Europa s'ha de recórrer. Hi ha molt per fer encara, vull dir.
1: Sí, tant.
0: Molt per fer a tot arreu.
1: Sí, i tant. I després me'n vaig a les Azores, que això ja ho havíem parlat.
0: Ah, sí.
1: O sigui, la que torno, un dia a la ciutat, més o menys.
0: Mira, afortunat ell.
1: I me'n vaig a les Azores, que ja ho tinc lligat des de fa molts mesos, i aquí me'n vaig sol.
0: Fantàstic.
1: Al principi.
0: Molt bé. Jo la part de viatjar sol encara no sé què faré.
1: Ah,
0: perquè
1: encara...
0: jo tinc la segona quinzena d'agost.
1: Encara ho has de decidir.
0: Que no tinc filla.
1: Ah.
0: I llavors estic veient el què. No sé si agafar el cotxe i anar-me'n al sud, perquè una de les coses que volia fer és anar al poble dels meus avis.
1: Quin és?
0: A Cañete de las Torres, a la província de Còrdoba.
1: Molt bé.
0: Però...
1: quina calor, eh?
0: Molta. Sí, però és que jo, o sigui...
1: ja, tu
0: jo no ho passo
1: no
0: malament.
1: No,
0: jo, de fet, primer me'n vaig a Sardenya, que allà calor farà, segur, i després me'n vaig a Menorca a visitar la meva amiga, que allà calor també fa. Vull dir, jo no sóc dels que aprofita per anar a Islàndia a l'estiu, saps? Assumeixo que...
1: sí, jo ho hem parlat moltes vegades, jo és que ho pateixo molt. Sí, tu ho portes bé.
0: Jo assumeixo que fa calor, suo, és veritat que a vegades no puc més, busques l'ombra, busques el bany, de banyar-te de la platja, a la piscina, busques... no? I de vegades no tens ganes de moure't.
1: Jo recordo un cop a Còrdoba, fa anys, quan anava cap a Portugal,

0: Sí.
1: Que, no sé, estàvem dinant en un, estàvem sopant en un restaurant, un dels millors almorjos que he menjat de la meva vida, per cert, i sortint del restaurant, que era a les 10 de la nit, o sigui, i estàvem a 31 graus.
0: Ja.
1: I era com, mare de Déu,
0: a les 10 de la nit.
1: A les 10 de la nit, o a les 11 de la nit, a 31 graus. Era
0: sufocant. Com a Barcelona.
1: Era terrorífic. Eh? Sí, bueno, no, sí, ara sí, ara ja... I això fa anys, eh?
0: Ja, però és veritat que la cosa és que, mira, jo quan vaig anar, que vaig, al maig, que vaig anar a Berlín, teníem 30 graus.
1: Ja, fort, eh?
0: I ara estan, en fi, vull dir que aquestes onades de calor i aquests nits tòrrides tropicals i totes aquestes nomenclatures que...
1: Sí, que el tema és que...
0: Ja s'han, vull dir, han arribat per quedar-se.
1: Sí,
0: és que...
1: sí, sobretot durant el dia. Després, ara ho estàvem parlant amb l'Ester també, que, per exemple, si te'n vas a Salzburg durant el dia, pot ser que faci 30-31 graus perfectament, o 35 fins i tot, però després per la nit,
0: yeah,
1: no? Refresca una mica, pots dormir una mica millor, fas una mica...
0: El que passa és que, escolta'm, avui dia, en realitat, viatjar, sigui on sigui que vagis, és caríssim.
1: Sí.
0: Vull dir,
1: tot és caríssim, no?
0: Tot és molt car. Vull dir, els últims anys, per exemple, tu mires un càmping, és que et pots gastar com a poc 1.000 euros una setmana dormint. Que dius, però què ha passat?
1: Abans els càmpings no eren així. Ara amb la tonteria dels glàmpings han pujat els preus.
0: Però és que la mateixa parcel·la cada vegada és més cara.
1: Sí, sí.
0: No sé, per no parlar del bungalow, però és que ja sense anar-te'n allò de viatge.
1: Sí, sí, canta per aquí prop, sí, sí. Sí, sí,
0: tot jo... és caríssim. Dius, no, mira, ves a... com se diu, a l'Algarve, que és assequible. Home, assequible, tu te'n vas una setmana a dues persones i menys de 2.000.
1: No, és caret,
0: és complicat.
1: Sí, sí, sí.
0: És complicat.
1: A les Azores no em va semblar tant, eh? Però okay, també és veritat que ho vaig pillar com al març. O sigui que...
0: No, jo, per exemple, a Sardenya, que m'emporto un cotxe...
1: Ho dic per si com, et dono una idea.
0: Ja, sí, sí, perquè ja tinc el viatge fet jo i pagat, vull dir.
1: Ah, no, però la segona quinzena d'agost has dit que no.
0: Ja, ah, vale.
1: Clar.
0: Però tu quan hi vas?
1: Jo la primera.
0: Ah, doncs...
1: Bueno, però igual et puc donar tips, saps?
0: Això també és veritat. No, però ja faré dues illes ara. Però jo, per exemple, a Sardenya vaig amb el ferri, que et passes tota la nit viatjant, però clar, així em porto el cotxe.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Clar, i llavors t'estalvies tota la pasta del cotxe allà. Vull dir que ja vas mirant la manera i la tornada, doncs bueno, passarem el dia en el barco aquell, que no és pas...
1: No és el millor plan del món, però és el que hi ha.
0: És el que hi ha, escolta'm, sí, sí. Bé, doncs... Anem a fer alguna cosa, Carles?
1: Sí, tinc coses. He vist, de fet, clar, des que estic de vacances he pogut anar bastant al cine. La setmana, sí, fa uns quants dies que vam parlar de Backrooms, que va ser una de les pel·lis que vaig veure al cine, i poc després he anat a veure una pel·lícula que també tenia moltes ganes i que tenia moltes ganes de veure-la per també comentar-la aquí, que és aquesta.
2: Who wouldn't like to live 120 years.
3: Potser som uns somiadors, but we're not the only one.
4: El teu cosí. És que no sé què.
1: Ai, el teu cosí. El teu cosí.
0: Ai, els cosins.
1: Ai, ai, ai.
0: Ja sabeu què diu la dita, no?
1: No.
5: Tinc mucha ansiedad.
0: Per favor. Com més cosins, més endins, Carles. És que no. M'ho has fet dir, home.
1: És veritat, és veritat. Sí que la sabia.
0: Bé, la pel·lícula de l'Aina Clotet, no?
1: És la pel·lícula de l'Aina Clotet, sí. Viva, que va obtenir un premi revelació a la darrera edició del Festival de Cannes. Curiós, perquè Premi Revelació, una actriu, de fet és directora del Novell.
0: Com a directora,
1: sí, però ja havia fet això a Suècia, també, això a Suècia també, vull dir que porta molt de temps treballant.
0: Però pel·lícula és la primera, no?
1: Sí, és la primera, i l'important és que va rebre un premi important a Cannes, i és una pel·lícula notable, eh? Vull dir, és bona, és una molt bona pel·li, a mi m'agrada molt veure-la. No és una pel·li perfecta, ni molt menys, però tampoc no crec que sigui aquest el cas. Ella dirigeix, interpreta i coescriu amb la Valentina Viso, que és una guionista que també ha escrit algunes de les pel·lícules de la Mar Coll, i es veu que porten molt de temps elles dues treballant en aquest guió des de fa 2-3 anys. Parla de la història d'ella, que la Nora, que ja li han extirpat un pit, ha patit un càncer de mama, i li estan trobant una petita cosa a l'altra. I ella ja està començant a patir perquè diu ai, ai, ai. I li agafen moltes ganes de tirar endavant, de viure a tope, perquè veu que l'enfermetat ja l'ha colpejat un cop i que la pot tornar a colpejar una altra vegada, i el que fa és disparar la seva vida cap amunt, o sigui, se'n va directe cap a viure al màxim tot allò que pot, i s'acaba liant amb un noi molt jove, el cosí que dèiem abans, aquest cosí de la, el cosí de la seva millor amiga, que és un xaval de 23 anys que, què passa, tal, no sé quant, i que està buenorro, està amb catxes, i ella es queda flipada amb el xaval, i el xaval amb ella, i bueno, comença aquí tota la història. A més, ella també té ganes de, bueno, laboralment tornar a la feina, llavors també vol fer un discurs, està estudiant, bueno, està investigant com podem viure més anys en aquesta vida, com ens podem tirar fins als 120 anys vivint, etc, etc. I llavors tot el que li passa a ella en aquesta pel·lícula, bàsicament. És una pel·lícula una mica aturullada, hi ha moltes coses, està com molt plena de coses, i hi ha vegades que dius, bueno, ja vale, que li passin coses, una darrere l'altra. Però així el personatge també és així, en part. O sigui que coincideix bé el ritme de la peli amb el tipus de personatge o amb la...
0: Molt
1: bé. Amb la vitalitat i amb el moment vital de la Nora. Molt, molt bona peli. També és una peli molt hot, en el sentit de que molt física, molt sexual, no es talla en cap moment, ho mostren tot, el que han de mostrar, i hi ha un element molt interessant de context, que és que estan vivint en una època en la qual no hi ha molt poca aigua, hi ha sequera total, i això fa que encara suïn més, encara sigui més calorosa i més física la pel·lícula.
0: D'acord.
1: I tu ho sents molt mentre estàs veient la pel·lícula. Vale. O sigui, que està molt bé també que l'hagin estrenat a l'estiu, perquè aquesta sensació de suor...
0: Ja es transmet i t'identifiques, no?
1: I la vius totalment, sí.
0: Jo... Hi ha pel·lícules que tenen un moment i que hi ha persones o hi ha moments en què no et pots endinsar en segons quines històries.
1: Sí.
0: I
1: és una pel·li que clar, pot ser difícil en un moment determinat. Sí.
0: Jo ara amb aquesta no puc.
1: No pots.
0: No.
1: No la podràs veure.
0: No, ara mateix no podré. Vull dir, sap molt greu perquè m'agrada molt l'Aina Clotet, que trobo que treballa molt bé, sí, que té idees molt interessants.
1: És molt bona, eh?
0: Però sí que ho és. Sí, sí, jo la vaig conèixer, vam coincidir en un curs de teatre, ella era boníssima, jo no. Aquí estic.
1: Ella ja era boníssima, home, es veia, no?
0: Sí. També ja havia fet coses, quan jo la vaig conèixer, vull dir que no és que estava... Que no havia fet res.
1: Tota la vida fent... Sí. Si era actriu infantil a les sèries
0: de TV3. Per això. Sí. En fi, viva, de l'Aina Clotet, la recomanació del Carles d'avui. Jo és que estic ara en modo... Quan puc, sofà, casa, i un cop a la setmana que ha tornat a The House of the Dragon, allà que m'hi fico.
1: Ja vaig veure que havies posat una story o alguna cosa
0: així.
1: Jo sí.
0: Me vaig fer el postre de la postre de xocolata que em faig allò amb ou, plàtan i no sé què, me la vaig fer al microones.
1: Vaya planasso.
0: I el cacau en pols, vaig posar l'aire condicionat, vaig encendre la tele
1: i
0: quan surt The House of the Dragon vaig fer la foto i la vaig penjar i dic, a gaudir.
1: I després el mòbil,
0: els peus.
1: I després el mòbil apartat i ala.
0: Sí.
1: I que passin coses.
0: Sí.
1: Jo és que jo no he vist ni un capítol sencer de Juego de Tronos. Mai. Vaig començar-la i vaig dir, això no és per mi.
0: Carles!
1: No, sí,
0: és que, vull dir, t'hauré d'acomiadar, o sigui, hauré de fer una prova.
1: Sort que estem arribant ja fins a l'última. Sort que estem ja al final de temporada.
0: No, però tenim temporada vinent confirmada, eh?
1: Ah, doncs, bueno, doncs ja intentaré posar-me les piles aquest estiu.
0: Has de veure Game of Thrones aquest estiu.
1: Mira, si he de... Si perseguir...
0: Escolta'm,
1: si perseguir
0: que la gaudiràs.
1: Si perseguir l'he de veure, ho faré.
0: L'has de veure.
1: Sí.
0: Sí. De fet, ara us confesso una cosa, i és que arran de veure la tercera temporada que estic, perquè clar, cada setmana un capítol, vull dir, això és com antanyo, que t'has d'aguantar fins a la setmana.
1: Però House of the Dragons, a veure, que jo m'enteri, un moment, perdona, que t'hagi interromput,
0: és prequela. Ha passat abans.
1: Però és ja la tercera temporada de...
0: Tercera temporada de House of... Sí, La Casa del Dragón.
1: Hi ha com tres temporades prèvies a les sis o no sé quantes...
0: Però no són immediates a Juego de Tronos.
1: Ja.
0: O sigui...
1: Són molt prèvies.
0: La Casa del... Clar, són gairebé 200 anys abans.
1: Ara veus que no tinc ni idea de res, no?
0: Sí,
1: ho comproves,
0: clar.
1: No?
0: O sigui, quan comença el Juego de Tronos, els dracs s'han extingit. I els que estan en el trono, vull dir, al principi és el Robert Baratheon, i després estan els Lannister. I llavors els Targaryen, que són els que estaven dominant els set regnes 200 anys abans, ja no hi són.
1: Em fa molta gràcia, perquè no entenc absolutament res del que
0: doncs,
1: estàs dient.
0: Mira, jo, pues, la confessió que anava a fer és que arran de començar a veure la Casa del Dragón, saps allò que acabes el capítol i et salta automàticament una recomanació que et fa la plataforma en qüestió?
1: Sí.
0: Doncs em va saltar el primer capítol de Game of Thrones. I m'hi vaig quedar.
1: Clar.
0: I ara estic veient un altre cop Juego de Tronos.
1: Estàs veient les dues.
0: Les dues, sí.
1: Bueno.
0: Hòstia, és que gaudeixo tant... Gaudeixo tant, vull dir, poques sèries em fan gaudir d'aquesta manera de crispetes, saps? De... Sí, sí. Després hi ha sèries que et ubicaria en el top per endavant, vull dir, hi ha sèries més profundes que m'han
1: deixat
0: un pozo més interessant.
1: A mi em va passar això amb Lost, per exemple.
0: És que, sí, pues sí. Jo...
1: Sí, que l'hoste era com, hòstia, ja veig que no... Que,
0: que no serà la sèrie clara no, de la vida.
1: I que se'ls va la olla i tal, però estic aquí enganxadíssim i necessito veure-ho constantment.
0: Doncs Juego de Tronos també.
1: Sí, sí.
0: És molt
1: que passa és que jo tinc uns plans per l'estiu, que igual en parlarem la setmana que ve, no? La setmana que ve vale. Farem una mica de plans de l'estiu. Vale. Jo parlarem això.
0: Però vaja, que jo et poso deures...
1: Vale.
0: Que no són el quaderno Santillana, sinó que és que miris Juego de Tronos.
1: Som gira feina, és milions de capítols, no?
0: És igual, no passa res, tens tot l'estiu.
1: Vale.
0: No fotem, home.
1: I em veig allà a les Azores, quedant allà a l'allotjament, sense saber al mar, mirant Juego de Tronos tot el dia.
0: Doncs ja està bé que facis
1: vale,
0: això.
1: Vale, d'acord.
0: Bueno, va, fes-me tu una recomanació.
1: Accepto, d'acord. Un parell de llibres, va, vinga.
0: Vinga, perfecte.
1: Dos llibres increïbles. Un el porto aquí, ara te'n parlaré, l'altre vale. No l'he pogut portar perquè me'l van deixar i quan el vaig acabar el vaig tornar, ja no és meu, diguéssim, mai ha sigut meu. El primer és Encantado Bingo, de l'Alana Corujo. No sé si n'ha sentit a parlar d'aquest llibre, tothom està parlant, o no tothom, però se n'ha parlat una mica. És una joia, passa a Lanzarote, tu i jo som fans de les Canàries i de Lanzarote, així que ja és un element com per tenir en compte, i parla d'unes germanes, d'un volcà, d'una família, d'uns pares, hi ha una onda sobrenatural, passen una sèrie de coses que no puc explicar perquè seria un spoiler monumental. Està escrit de forma molt original, cada capítol és diferent, són capítols molt curts, alguns són realment molt curts, de tres frases només, i cada capítol està escrit amb una edat diferent de la protagonista. La protagonista és qui escriu en primera persona, mai saps com es diu, no té nom, o sí. No saps com es diu, perquè quan l'escriu ella no surt el seu nom en cap moment. I, per exemple, capítol 1 escrita quan té 12, capítol 2 escrit quan en té 70, capítol 3 escrit quan en té 20, i tu comences a llegir. Al principi costa una mica, però després vas composant una mica aquest puzzle i vas fent-te la idea del que està passant i del que t'està explicant. Hi ha una generació ara d'escriptores joves a Espanya superimportant.
0: Sí, que, i a Catalunya.
1: I a Catalunya també, molt potent. I a més, moltes d'elles escriuen des d'un lloc... una mica fantasiós o amb una mica inquietant, amb algunes escenes de terror. Sobretot hem parlat aquí bastant de la Elisenda Solsona i de la Roser Cabré, que acaba de guanyar el Premi Carcells fa unes quantes setmanes, que són dues de les autores catalanes que més parlen d'aquests temes en les seves novel·les. Però també, per exemple, la Aire Rodríguez, que també estic llegint una cosa seva ara que m'està agradant molt, la Ayla Martínez, de Carcoma, la Elisa Levy, la Lana S. Portero, moltes autores que estan a la trentena o que encara no ha arribat, hi ha d'altres que ja han passat de la trentena, entre 30 i 40, que estan creant una literatura nova, molt interessant, que jo estic bastant enganxat. De fet, últimament no paro de llegir llibres, novel·les, contes d'autores tant espanyoles com sud-americanes. També la Samantha Schueble i la Mariana Enríquez, que n'hem parlat aquí diverses vegades, etc. Aquesta és la primera. I la que tens aquí és la segona, que vull que l'agafis un moment i que te'l miris.
0: No siento nada.
1: No siento nada, de la Liv Blomqvist, una altra autora, en aquest cas sueca, crec que és, nòrdica.
0: Sí, nòrdica segur, amb aquest cognom, amb aquesta dièresi aquí a sobre de la O i tot això.
1: Aquest cognom és molt suec. Sí. No? Stromqvist, no Blomqvist, és Stromqvist.
0: Stromqvist.
1: Liv Stromqvist. És una novel·la gràfica, de fet no és una novel·la, és un còmic, no és novel·la, és una
0: mena
1: de...
0: Bueno, novel·la gràfica.
1: Sí, però no és novel·la.
0: Ai, mira, aquí com a punt del llibre una foto del Carles.
1: Sí, amb la candela de fa un parell d'anys, sí, sí.
0: Molt
1: I
0: bé.
1: És una mena d'assaig dibuixat sobre l'amor contemporani, per què ens costa tant estimar, mantenir relacions... Bàsicament, intenta respondre a la pregunta que ens hem fet aquí també alguna vegada, de com és que en una època amb tantes possibilitats per trobar parella ens costa tant trobar l'amor i perquè sembla que estem més insatisfets que mai.
0: Sí.
1: I per fer-ho, explica... amb diferents capítols, amb molt d'humor i també amb certa profunditat, va cap al passat, explica capítols de la història de la humanitat, parla també parteix de les relacions de Leonardo DiCaprio, del qual se n'han fot bastant i la seva impossibilitat d'estimar les seves nòvies de 20 i pico d'anys i que les va renovant cada 2 per 3 se'n queda una de 20 i pico perquè no acaba de quallar les seves relacions i fa referències a autors contemporanis com Eva Illouz, com Byung-Hul Chan, per exemple. També surten Beyoncé, Kierkegaard, tota una sèrie de personatges, etc. És molt, molt interessant, molt divertit i molt curiós.
0: Mira quina reflexió.
1: A veure.
0: Dado que tantos elementos de nuestra cultura señalan con el dedo a nuestra psique, se considera que, bueno, psiquis, diu, se considera que cuando fracasa una historia de amor, el motivo es alguna incompetencia psicológica de nuestra parte. Por eso, los fracasos amorosos amenazan con debilitar los cimientos mismos del yo.
1: Exacte. aquest tipus de coses són les que surten per aquí
0: a través de historietes o de diàlegs o de...
1: hi ha una profunditat, hi ha una manera d'explicar-ho que és, vull dir, que és filosòfica fins i tot, és a dir, d'assaig. Però després tot això t'ho explica d'una forma molt divertida, amb vinyetes molt gracioses, amb

0: personatges que expliquen, que parlen, etcètera, etcètera. No és una novel·la, és un assaig, però està superbé. Jo la veritat és que me'l van deixar fa relativament poc i ja vaig per la meitat i és super, super recomanable. Molt, molt divertit.
1: Parla aquí de dir, nuestro filósofo favorito Soren Kierkegaard nos ofrece en su clásico Las obras del amor de 1847 una explicación de por qué las mujeres o las personas en general, pero bueno, pues son las mujeres, aman tanto, derrochan su tiempo y su vida, su propio ser por amor a otras personas, a las que les da igual, personas que no les devuelven tanto amor. ¿Por qué aman tantísimo que los coach y los terapeutas se ven obligados a escribir libros de autoayuda y a imprimir millones de ejemplares para intentar detenerlas? Sí. Basta, prou.
0: Prou ja, d'estimar tant.
1: Prou d'estimar tant, no?
0: Té una visió, fi, té una visió, sí, feminista, evidentment, també,
1: sí,
0: eh? El llibre,
1: però
0: o sigui...
1: també una mica, bueno, mantenint l'esperança, una mica fosca.
0: Sí, bàsicament, hi ha una cosa que m'agrada molt de la, del llibre, que
1: tot és en blanc i negre.
0: Que me l'estigui intentant aplicar a mi també, una mica,
1: sí,
0: que és... hem de deixar de pensar en les persones amb les que ens relacionem o els possibles candidats a parella, per dir-ho d'alguna forma,
1: sí,
0: des d'una perspectiva gairebé, podríem dir, mercantil.
1: Correcte, consumista, que és el, sí, que han afavorit també les apps de cites.
0: És a dir, sí, sí, sí, totalment. Que és com una sèrie de... ha de tenir una sèrie de valors,
1: clar,
0: no?
1: De requisits.
0: Sí.
1: Jo, per mi són red flags això i per mi m'agraden de 1,80, morenos, sí, no sé què, que li agradi el pàdel, que tal qual. Ara, home, doncs no, perquè ara, la vida real no és així.
0: Clar, he conegut una noia que és que ho té tot. Clar, és que és molt guapa, és molt simpàtica, és molt dolça, li agrada la música com jo. I per què no funciona? Doncs perquè això no funciona així.
1: És que no té a veure amb els gustos.
0: Clar.
1: És no que té, no va així
0: i no
1: la
0: té,
1: cosa.
0: I no té a veure amb una sèrie de fitxes que han d'encaixar... No,
1: no
0: amb,
1: va
0: clar,
1: així.
0: No
1: I
0: va
1: ho
0: així.
1: Hem convertit en això.
0: Exacte, exacte. Llavors aquest llibre, a través de, també d'algunes reflexions, sobretot de l'Eva Illuz, tota l'estona està referenciant a l'Eva Illuz i els seus llibres,
1: sí,
0: el que diu és, no, no, l'amor va per un altre cantó, nois, no va per aquí. Tu no pots estar pensant, aquesta noia és ideal per mi o aquest noi és ideal per mi perquè compleix tots els requisits,
1: clar,
0: que jo estava demanant.
1: Clar.
0: Perquè si quan els tens tots complerts resulta que no funciona, llavors la frustració és enorme.
1: Mm-hmm.
0: És que l'amor no va per qui no va amb una... No és això. És una altra cosa. És més, una cosa molt, molt, molt més màgica, molt més de sentiment, que no es pot racionalitzar i que no es pot posar com si fos, no sé, una guia o, una, un,
1: sí,
0: o uns mínims, no?, que ha de complir algú. Molt interessant, la veritat, aquest
1: molt
0: llibre,
1: bé,
0: molt guai.
1: Doncs,
0: bona lectura d'estiu.
1: Dues recomanacions de lectures per aquest estiu i et dona temps d'una més perquè hem d'anar plegant.
0: Doncs una sèrie, molt ràpid, una sèrie que es diu La maldición de Widow's Bay.
2: Soy Tom Loftis.
3: Encantado,
2: Tom.
3: Arthur.
2: ¿Te apetece tomar un café?
3: No, gracias, Jerry me estaba contando parte de vuestra historia.
2: Oh, estupendo, sí, bueno, una historia increíble.
0: Apple TV,
3: vale?
0: És la història d'una petita illa a 65 quilòmetres de Nova Anglaterra, a la costa est americana, que està enclada en el passat, no té wifi, per exemple, tenen moltes dificultats de connexió, són pescadors, viuen una mica aïllats del món. I l'alcalde, que és el personatge central, vol convertir la illa en un reclam una mica turístic i que la penya hi vagi per es gastin diners i fer créixer una mica el nivell de la illa.
1: Sí.
0: Hi ha molta gent que s'hi oposa, etcètera, etcètera. Llavors, hi ha un to com de comèdia, però després a la illa hi ha molt de misteri, passen coses molt estranyes, molt misterioses. Llavors és una barreja entre Lost, Doctor en Alaska, Tiburón, Twin Peaks, La dimensió desconeguda, saps?
1: Ah,
0: com una cosa així, com...
1: Està
0: molt bé, perquè té com aquests tons... és una sèrie que no és increïble, però no està gens malament. Es deixa de veure bastant bé.
1: Perfecte.
0: I és molt entretinguda i molt interessant. I crec que és una sèrie també molt d'estiu. O sigui, que encaixa molt bé en el moment,
1: vale,
0: el moment
1: actual. M'he de tornar a treure Apple, perquè com també s'ha estrenat Silo, la temporada 3...
0: Ah, sí, que era de les, que,
1: de
0: les teves preferides,
1: que,
0: sí.
1: De les que m'agraden, sí, les que he gaudit molt, doncs he de treure'm un altre cop, he de posar-me l'Apple un altre cop durant...
0: Doncs pots aprofitar per veure,
1: sí,
0: aquesta,
1: per veure,
0: també.
1: Sí, jo és que de tant en tant, amb... t'agafes una plataforma, veus tot el que t'interessa, te la treus, i així no pagues tot.
0: Que passa que com que estàs amb el Juego de Tronos, que no, clar,
1: ja,
0: no,
1: mira,
0: no podràs veure
1: no,
0: res més, ja. O sigui,
1: sí,
0: ara,
1: sí,
0: estàs ja ficadíssim aquí.
1: Sí.
0: Però bé, pels que no estigueu mirant Joc de Trons o les seves prequeles i seqüeles múltiples, aquesta és una bona possibilitat.
1: Perfecte. Doncs vinga, amb aquesta recomanació arribarem a la una en Madeon, que ha publicat el disc Victory i té cançons tan xules com aquesta, Lonely Space Age, així en clau electrònica, aquest DJ, compositor, productor, etcètera, etcètera, francès, i bé, serà el moment de l'informatiu, a 2:15 de Ràdio 4, que passeu bona tarda de diumenge i fins la setmana vinent. Adéu-siau.
0: Adéu.

0: Ràdio 4.
1: ¡Que lo que estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!

0: Radio 4. Més que esports, amb Marc Alluc.
1: Hola, molt bona tarda. Què tal, com esteu? Ja sabeu a aquesta hora i amb aquesta sintonia. I si avui és dissabte, això és el Més que Esport aquí a Ràdio 4. Fins a les 3 en punt, amb l'Helena Ramos al control de so. Avui us volem acostar a un esport mil·lenari, tradicional, especialment creat pels Jocs Olímpics, inspirat en l'antiga Grècia, bressol olímpic. Un esport que en realitat en són 5 en un i que transforma l'esportista en un atleta total. Però una modalitat esportiva minoritària i ni molt menys habitual a l'hora de decidir un esport pels i les més petites de la casa, quan el que predomina és el futbol o el bàsquet, però també el tennis o el pàdel i fins i tot la natació o la gimnàstica, però gairebé mai el pantaló modern. Doncs sí, avui us volem parlar de pantaló modern, però anem més enllà i el que volem és saber com es viu aquesta exigent modalitat esportiva quan es practica des de petit o petita i com una activitat extraescolar s'acaba per disputar mundials o fins i tot sent olímpica. Per això avui ens acompanyen tres joves atletes que van començar el col·le i en pocs dies viatgen a Madrid per disputar un mundial. Elles són la Laia, l'Aina i la Lucía.
2: La Laia, l'Aina i la Lucía van començar a practicar pantaló modern de ben petites com una activitat extraescolar a l'Escola Llor de Sant Boi de Llobregat, famosa per la seva activitat esportiva i per ser el col·le dels germans Pau i Marc Gasol, llegendes del bàsquet. Mentre altres companys jugaven a futbol, a bàsquet o nedaven a la piscina, elles afrontaven l'aprenentatge de 5 esports alhora, modalitats esportives que s'anaven incorporant a poc a poc fins a arribar a dominar-ne les 5 i que actualment, després de suprimir-se l'equitació, són esgrima, natació, laser run, una combinada entre la cursa a peu i el tir, i la cursa d'obstacles que ha substituït els salts eqüestres. Totes aquestes disciplines les dominen ja la Laia i l'Aina, de 14 anys, i la Lucía, de 18, tant com per competir aquest estiu al Mundial Sub-15 i Sub-19, respectivament, que es disputaran a Madrid a partir del 22 d'agost. La Laia Fanés va començar a entrenar amb només 7 anys i l'any passat ja va disputar el Campionat d'Europa, on va acabar sisena, a més d'assolir les mínimes pel Mundial Sub-15, el Campionat d'Espanya, on va guanyar per edats, i el Campionat de Relleu Mix, juntament amb el seu company Max de Tierra. L'Aina Rodríguez, de la seva part, va ser segona amb Daniel Lerín als relleus del Campionat d'Espanya i també va participar al d'Europa. El de Madrid aquest estiu serà per totes dues el seu primer Mundial. No serà el primer, però,

0: per la més gran de les tres, Lucía Muñoz, que va començar també al Llor i acaba de fer segon de batxillerat al CAR de Sant Cugat, on s'entrena. Membre d'una família de pentatletes, aquest mateix estiu ha participat al Campionat d'Europa Júnior i a l'agost competirà al Mundial Sub-19 de Madrid.
1: Més que esports. Amb Marc Lluc.
2: Doncs a poc més d'un mes de marxar cap a Madrid a disputar aquest Mundial, sub-15 i sub-19, respectivament. Ens acompanyen aquí als estudis de Ràdio 4 la Laia, l'Aina i la Lucía. Hola, Laia, com estàs?
3: Bon dia, tarda. Bon dia.
2: Què tal?
3: Molt bé. I tu?
2: Preparada?
3: Preparada.
2: És preparada, llesta ja, no? Seria la sortida del Mundial. Hola, Aina.
4: Hola.
2: Com estàs?
4: Molt bé, molt bé.
2: Contenta per anar
4: sí.
2: al Mundial?
4: Molt, la
2: sí,
4: veritat,
2: no?
4: Sí.
2: És que Mundial sona molt fort, no?
4: Sí, sí, és una molt bona oportunitat.
2: Déu-n'hi-do. En sap una miqueta més d'això la Lucía, perquè és una mica més gran, té 19 anys, vosaltres en teniu 14, totes dues, i la Lucía ja ha estat fins i tot en un Mundial, no, Lucía? Bona tarda.
3: Bona tarda. Doncs sí, jo la veritat que he tingut l'oportunitat de participar en un altre Mundial i al final tot això és experiència i és molt guai. És una oportunitat molt bona.
2: Quan va ser? Quin Mundial vas
3: fer? Doncs jo el primer que he participat va ser l'any passat, el U19, però la primera categoria. Jo ara estic a la segona.
2: Estàs al segon
3: sí,
2: any, diguéssim.
3: Al segon any, sí,
2: al segon
3: exacte.
2: Any. Sí. I a més tinc entès que ja te'n vas també al Mundial Júnior.
3: Sí.
2: Que és una categoria més.
3: Sí, sí. Sí, això ha sigut una sorpresa que m'ho han dit fa poc, o sigui que no estava en els meus plans, però molt contenta, molt contenta.
2: I com elles, t'aniràs a Madrid a fer el Mundial de la teva categoria. Amb 14 anys encara no havies disputat cap Mundial.
3: No.
2: No,
3: bueno, elles... vaig fer un, jo crec que més o menys, potser als 15, una cosa així, que va ser, però no va ser complet com elles, sinó jo vaig fer de la Serran. Que és bueno, una de les proves del Pentax.
2: Ah, la Serran, sí.
3: Sí, que sí, és sí, córrer sí. i tirar. Jo vaig fer... Només havia fet això. Però no, no, encara... Quan jo vaig començar el Pentax no hi havia... El primer Mundial era U17.
2: Clar.
3: I no hi havia U15, però és molt bona oportunitat per elles, la veritat.
2: És a dir, que cada cop van més petites.
3: Sí, sí, sí. Cada millor, cop... millor.
2: Clar, ben petites van començar elles, i tu m'imagino que també, Laia, tu als 7 anyets...
3: Jo sí.
2: Ja,
3: jo...
2: I per què una nena de 7 anys al Llor, que ja explicàvem que és un col·le que fa molt esport, no?
3: Al sí, York. Jo primer feia rítmica, però ja vaig veure que...
2: No t'acabava
3: que... A sobre jo córrer, ja se'm donava bé córrer, sí. i com vaig veure que hi havia el pentatló i també hi havia amigues meves que s'havien apuntat, doncs em vaig apuntar i em va agradar.
2: I tu li vas dir als pares, jo vull fer aquest esport, que són 5.
3: Sí.
2: I què van dir?
3: Doncs, a veure, ara ja no me'n recordo, però... A veure, segur que estaven contents amb la meva elecció.
2: Us agrada l'esport a casa?
3: Sí.
2: Sí, no? Sí, sí. I tu, Aina, perquè a quina edat vas començar?
4: Jo, a quart de primària.
2: A quart... 9 anys?
4: Sí, més o menys, una mica més tard que la Laia. Però em vaig apuntar sobretot perquè estaven les meves amigues i volia fer alguna cosa d'esports. Aquí anteriorment vaig fer dansa, també.
2: Sí?
4: I després ho vaig deixar perquè no m'agradava gaire. Però vaig veure el pentatló, no sabia gaire bé què era, però vaig dir, bueno, estan les meves amigues, està guai.
2: Sí, tu vas dir, vaig a fer pentatló.
4: Exacte.
2: Si t'haguessin sí. dit, fes, no sé, paracaigudisme, haguessis dit, sí, si estan les amigues, no?
4: Bueno, una mica hi parem, però sí.
2: O t'ho haguessis pensat una mica.
4: Una mica més.
2: De tota manera, tu quina edat vas començar, Lucía?
3: Jo com la Laia, jo a primera primària.
2: A primera sí. primària.
3: Sí, sí.
2: O sigui, 6-7 anys.
3: Sí, sí. Perquè, bueno, abans, en el nostre col·le, pues, fèiem multiesports, i jo me'n recordo que... a P5, bueno, quan a infantil
2: sí, ara és any... I5 sí.
3: Ah, vale, pues I5 i llavors pues, van dir pues, heu de triar un esport per l'any que ve i jo me'n recordo que estava entre rítmica que és el que ha dit la Laia o pentatló,
2: no?
3: Però perquè o sigui, pentatló
2: era...
3: Però
2: quina diferència, no? Rítmica-pentatló
3: sí, però rítmica era perquè estaven totes les meves amigues
2: ja està, ja està
3: i a pentatló no hi havia ninguna perquè jo vaig començar amb un noi
2: sí.
3: Érem ell i jo els de l'any que vam començar a pintar i llavors era com que jo estava bastant... dudava
2: clar.
3: I el meu pare em va dir, a veure Lucía, a tu no se't dona molt bé ballar
2: millor perquè... l'esport
3: sí. Llavors em va dir, doncs si a penta al final és córrer, és jugar, perquè al principi quan comences pues, és una miqueta
2: és
3: per passar-t'ho bé sí, exacte, i llavors pues, jo vaig dir pues mira, ho provo i si no pues, podia canviar, llavors pues,
2: i diria que no has canviat, que t'ha agradat, que se t'ha donat bé,
3: exacte.
2: Perquè estàs on estàs, no?
3: Sí, sí.
2: A mi el que em sembla molt curiós és que un col·le, en aquest cas allò, tingui aquest esport com a extraescolar, perquè jo diria que això no passa a cap altra escola.
3: No, la veritat és que no, no.
2: És estrany. O sigui, és curiós, no?
3: Sí, sí, sí.
2: Si més no, perquè no sé si tu comentaves amb gent de fora de l'escola i no els hi semblava estrany, no?
3: Sí, sí, ningú, jo no conec a ningú.
2: Que faci pentatló modern al col·le.
3: Al col·le, exacte.
2: I a vosaltres us sembla...

0: Parlava normal, això, Laia?
1: És que, de fet, és l'única escola, crec, de tot Catalunya que ho té com a extraescolar. Sí, sí. Mm-hmm.
0: És una escola que, suposo, tracta, Aina, l'esport de forma molt especial, no? Ja sabeu que a la Col·le del Gasol, un esport, el bàsquet, doncs, diguéssim, més mediàtic, no? I que tothom coneix el Llor perquè anava al Pau Gasol i el Marc Gasol, i aviat el coneixeran perquè van la Laia, l'Aina i la Lucía, no? Aina, i què, vas començar i què et va semblar?
2: A mi m'agrada molt, ja que, bueno, com ha dit la Lucía, al principi eren jocs, estàs amb els teus amics, practicar, després ja va començar a complicar-se i bastanta gent, doncs, va marxar cap al futbol, que van crear un equip femení a l'escola també, però, no sé, em va agradar molt. Vaig crear com un grup d'amics i vaig veure que t'havies de proposar coses, també esforçar-te al màxim, ja que són moltes disciplines.
0: Clar,
2: i has de trobar com el truc per cadascuna i també la teva motivació, perquè al final tu fas esport perquè t'agrada. I em va agradar molt fer-ho.
0: I fins aquí. Laia, i a tu què és el que més et va agradar del pentaldó?
1: De quan era petita?
0: Sí.
1: A veure, primer, clar, són jocs...
0: Clar, no i... comences fent, perquè la gent ens entengui, eh? No sí, comences sí. De cop i volta fent 5 esports,
1: clar,
0: que a més un d'ells fins fa poc era la hípica, vull dir que havies de tenir un cavall i aquelles coses que ho compliquen una mica. No, això va a poc a poc, no?
1: Sí, com clar, primer comences fent una miqueta de tir i fent jocs. Al principi, molta gent de la nostra edat s'apuntava només per fer jocs, però després, quan anaven passant els anys i anaves practicant cada disciplina més a fondo i tal, ja...
0: La cosa es complica una
1: sí,
0: mica.
1: Sí, sí, sí.
0: A tu quina disciplina t'agrada més o se't dona millor?
1: No ho sé.
0: No ho saps? Però quina se't dona millor o tampoc? O se't donen totes molt bé?
1: Més o menys totes.
0: Totes
1: per
0: bé.
1: Igual. Potser la natació, però no ho sé.
0: No ho tens clar. I tu,
1: no
0: Aina?
1: No tinc clar.
2: A mi m'agrada més obstacles.
0: Obstacles, que aquesta és la nova.
2: La nova, sí.
0: O sigui, que te l'han posat i prefereixes que l'equitació? Que no la, suposo que no la vau arribar a fer, o
2: no.
0: Sí?
1: No.
0: Sí, ja t'està bé, els obstacles.
2: Sí.
0: És divertit.
2: Sí, molt.
0: I tu, Lucía, tu vas fer equitació?
3: No,
0: tampoc.
3: No. Jo va ser com l'any que, bueno, justament ho van canviar, però normalment tu començaves, quan entraves al CAR, que és als 16 anys, més o menys, és quan comences a practicar-ho per poder competir-ho, perquè... Abans la hípica es competia a partir dels 18. Llavors, clar, com que tenies 2 anys d'adaptació per la hípica. I llavors jo vaig entrar justament en l'any aquest que ja s'estava comentant d'ho canviarem.
0: Canvi, no?
3: I pues, no ho vaig...
0: No
3: però
0: vas
3: jo
0: arribar.
3: També estic contenta amb els obstacles.
0: Sí? T'agraden els obstacles?
3: Sí, sí.
0: Escolteu-me, esteu atentes a les orelles? Les teniu ben obertes? Doncs escolteu això.
4: Hola, Laia, Aina i Lucía. Com esteu? Soc la Laura. Espero que us faci molta il·lusió aquest àudio. Bueno, principalment us volia enviar molta sort per al Mundial Sub-15 que el teniu a Madrid a finals d'agost. Sé que esteu entrenant molt dur, sé que mentalment també és difícil afrontar tots els entrenos durant l'estiu amb aquesta calor, també els amics doncs, estan de vacances, però bueno, que sapigueu que al final... un cop esteu allà, estic segura de que disfrutareu moltíssim de la competició. Us ho he de prendre com un repte, jo us diria. Al final, tot és un aprenentatge. I com a consell principal, us ho diré avui i sempre, amb qualsevol competició que tingueu, important o no tan important, és que disfruteu, que gaudiu del camí, de tot el procés per arribar i per preparar aquestes competicions, que sé que al final us les prendreu molt en sèrio, perquè sé que sou molt competitives, però tot és un aprenentatge. Però el més important és això, que gaudiu de tots els entrenaments, de la companyia, dels vostres companys i amics del pentatló, que us recolzeu també amb la família, que és un recolzament molt important dels amics, que estic segura que us entenen. I sobretot és això, bàsicament. I un cop estigueu allà a la competició, doncs no us capfiqueu amb el resultat. Jo us diria que, sobretot, us estigueu enfocades i concentrades en cada disciplina, que per mi és el més important del pentatló. Encara que us vagi malament la primera o la segona, res, passeu pàgina i estigueu superconcentrades per la següent i, sobretot, tingueu confiança en vosaltres mateixes, perquè jo sempre dic que al final la feina més dura es fa a casa, en els entrenaments que porteu fets, I el més fàcil, al final, és intentar-ho donar tot a la competició. O sigui, mentre dongueu el vostre 100%, us heu de sentir orgulloses de vosaltres mateixes. Així que simplement direu-vos això, que no és que fiqueu amb el resultat, doneu-ho tot i estic segura que tindreu la satisfacció més gran i que cada competició que feu que serveixi per aprendre per la següent. Vale? Bueno, us envio una abraçada molt forta i ens veiem pel CAR. Un petó.
0: Un petó també per ella, per la Laura Heredia. Ella és la primera dona espanyola olímpica en pentatló. Espanya va debutar el 1948. Des de llavors, 16 homes, el darrer el seu germà Aleix, a Tòquio 2020, han participat en uns Jocs Olímpics en aquest esport. I la Laura Heredia, que també va sortir del llor de Sant Boi, és la primera dona que ha estat olímpica. I que bé, ja sabeu que està doncs, fent grans coses en el món del pentatló i que ha estat en aquest programa en d'altres ocasions. Què us ha semblat, Laia? Us ha agradat això?
1: Per nosaltres és un referent a seguir, ja que ha fet moltes coses importants per aquest esport. I, clar, d'Espanya és l'única noia que arriba tan alt, saps? Uh-huh. I això, que és un gran referent.
0: Per tant, un bon consell, no?, el que us ha donat. Sí, prendreu nota, Aina, del que us ha dit?
2: Sí, m'ha fet molta il·lusió, perquè just fa poc estaven fent la Copa del Món i va quedar tercera, ho va fer superbé.
0: Sí,
2: jo ho veia...
0: fa molt poquet, o sigui, això és l'últim que ha fet, medalla de bronze a la Copa del
2: Món.
0: Sí,
2: des de casa ho vèiem i, uau, ho fa superbé, sí.
0: Per tant, vosaltres voldríeu arribar, com a mínim el que ha arribat ella,
1: sí.
0: No?
1: I a sobre venim del llor.
0: Clar, és que el llor, escolta, no sé què és el que té, però tu voldries ser olímpica.
1: Jo fins on arribi.
0: Fins al màxim, no? Què et sembla, Lucía? Parlava sobretot del sub-15, perquè elles són novells amb això del Mundial, sí. Però també per tu, Lucía, que ja has estat en un Mundial, suposo que et serveix de referència també,
3: sí,
0: no?
3: Sí, sí, la Laura, jo crec que per qualsevol, i no només com a espanyola, sinó també com a altres països, totes les noies que jo conec o que comparteixo...
0: D'altres països. Jo, sí. Que al final us feu amigues que... també, amb les rivals.
3: Sí, això és molt, molt guai. Que al final, pues, com més minoritari, pues, al final acabes competint sempre amb la mateixa gent.
0: Clar, ja us feu amigues.
3: Sí, exacte. I doncs la Laura, per totes les noies, majoritàriament és bastant referent, perquè és una noia molt estable en tot, i sobretot en la Serran, que és com al final... I
0: és l'última, la Serran?
3: Sí, la Serran és l'última i ella corre molt bé i dispara també molt bé, que tot ho fa molt bé, però sobretot en aquesta disciplina destaca. Llavors és com, és l'última i la més com que dona la emoció final i en el que acabes guanyant, doncs tothom ho veu i tothom diu la veritat que és una noia molt forta competint i sobretot mentalment, llavors com que els seus consells doncs,
0: Us aniran molt bé. I ser forta mentalment és importantíssim a l'esport en general, a la vida diria, i més amb el pentatló. Anem a posar-li música a tot plegat.

0: Aquest és el Eye of the Tiger de Survivor, que sona molt aquest programa, que ens el demana. Ja sabeu que sempre ens agrada que els nostres convidats o convidades ens posin la seva música. Aquesta l'ha demanat la Laia, crec que té relació, no?, amb el Pantaldó. Per què aquesta cançó, Laia?
1: Perquè jo crec que transmet tanta força a l'hora de competir.
0: Clar,
1: i...
0: és de Rocky, no? De...
1: Clar, i això. I
0: l'escoltes? Vale. O us la posen a competicions o alguna cosa?
1: A vegades, de tant en tant, sí.
0: Però bé, tu et motives a música o no?
1: No.
0: No?
1: Jo no tinc cap ritual.
0: No tens cap ritual ni res? No. I no en tindràs? No se sap, això.
1: No se sap.
0: De cara al Mundial, tampoc?
1: No ho sé, ja ho veurem.
0: I tu, Aina?
2: Jo, a mi la música m'agrada molt. Sí? Per competir no acostumo a escoltar-ne, però a casa sí i m'agrada molt.
0: Però no per motivar-te o per relaxar-te després d'una convida,
2: no.
0: Una competició, no.
2: Competicions no.
0: I tu, Lucía?
1: Doncs jo sí, jo acostumo...
0: Tu sí, eh? Tu tens alguna llista de cançons per la competició?
3: És les mateixes que escolto sempre, més o menys, i sí que és veritat que tinc dos o tres que sempre escolto des de que jo crec que la primer cop que vaig disputar un europeu, sempre he escoltat la mateixa.
0: A quina edat vas disputar el primer europeu?
3: Als 16, 15 a 16, sí. Llavors com que la primer cop que em vaig fer els punts per poder anar-hi, vaig escoltar aquesta cançó i llavors sempre l'escolto.
0: Sí?
3: Sí, i llavors m'agrada.
0: Perfecte, doncs música per animar-vos de cara a aquest Mundial que disputareu totes tres. Ella és per primera vegada, tu ja ho has fet d'altres. Amb quin consell et quedes, Lucía, del que t'ha dit del que us ha dit la Laura?
3: Doncs sobretot jo crec que del pentatló en general el que ha dit més important és que com són 5 esports no li has de donar importància a un mal resultat en un.
0: Això és molt important, això.
3: Sí.
0: Perquè si no pots fer-ho tot malament si t'estàs donant-li voltes al coco, no?
3: Sí, sí.
0: Per tant t'estàs centrant al següent.
3: Exacte, i si un ha anat malament doncs que el següent no vagi pitjor, sinó que vagi millor i que com que cada disciplina has d'intentar superar-te i centrar-te en aquella disciplina. És a dir, si aquesta m'ha anat malament, doncs la següent intentaré fer la millor marca que hi tinc o potser fer-ho bé i acabar la competició el millor possible. Clar. Perquè hi ha vegades que al penta és molt difícil que tot o les 5
0: surtin bé.
3: Llavors has de buscar un equilibri. Algunes a vegades van millor que unes altres. També potser és en les condicions del país on estiguis. Potser per la calor...
0: Clar, o per l'alçada i totes aquestes coses, no?
3: Sí, els obstacles que potser si és a casa doncs potser ho has practicat més o el material en què estan fets doncs, més o menys saps, però potser arribes a un altre lloc i són...
0: Diferent.
3: Sí, o estan una miqueta més alts, més baix, resbalen més, no? Ja. Llavors és acostumar-te a les circumstàncies d'aquella competició i ja està, i al final són totes les circumstàncies per tothom, llavors les mateixes.
0: Clar, exactament, no ens podem queixar perquè tothom té les mateixes circumstàncies. Laia, amb què et quedes dels consells que ha dit la Laura?
1: Doncs mai rendir-te, sempre seguir endavant i clar, perquè potser una, com deia la Lucía, potser una no et va com vols.
0: Clar.
1: Però després,
0: potser acabes una mica trista, no?
1: En comptes d'enfonsar-te, doncs seguir endavant.
0: Seguir endavant és important. I tu, Aina, en què
2: et quedes? Jo, això, però també confiar molt en un mateix.
0: Això ho ha dit, eh? Heu de confiar en vosaltres mateixes, molt.
2: I confiar en tots els entrenaments que has fet durant mesos i confiar en tu mateix, en que tu ho pots fer bé perquè saps que has entrenat bé.
0: Clar. Com ho esteu preparant aquest Mundial? Ara parlo del sub-15, després del sub-19. Aina, tu mateixa, des de quan ho estàs preparant? Com ho esteu preparant? Suposo que juntes, no?
2: Sí.
0: I com és això? Com són els entrenaments? Quants dies? Com va?
2: Estem entrenant, doncs, totes les setmanes fins que arribi el Mundial.
0: Des de quan? O des de sempre? No pareu d'entrenar
1: mai. Des que vam acabar l'escola.
0: Des que vau acabar el col·le?
1: Sí.
0: Quin curs heu fet?
1: Segon.
0: Segon d'ESO, les dues. Bé? Notes bé, eh?
2: Molt bé.
0: Clar. No, això ja ho tenen les grans esportistes, que a sobre treuen bones notes, a que sí?
2: Sí, sí.
0: Us ajuda l'esport a l'hora d'estudiar, Laia? Ho dic, ja no sé, he dit una barreja de noms. Laia, ho dic per la disciplina de l'esport, no?
1: Sí, a vegades quan no tens gaire temps, a vegades l'aprofites millor que
0: això.
1: No. Hi ha gent que té tota la tarda lliure i potser està amb el mòbil tota l'estona i acaba fent menys
0: clar.
1: Del que...
0: I vosaltres aneu tan cronometrades, clar. No? Que aprofiteu el temps.
2: Sí, sí.
0: Sí, és així, no?
2: Sí.
0: Molt bé. Laia, com són aquests entrenaments? Perquè un pensa, si un és atleta, doncs correrà, si l'altre fa, no sé, rítmica, doncs agafarà la corda o la cinta, però si fas 5 esports, com entrenes?
1: Sí, hi ha esports que no et mous del teu lloc. És a dir, sempre estàs en una sala, potser per hores, o les de sincronitzada, que estan a la piscina tota l'estona.
0: Clar, clar, clar.
1: Doncs vosaltres el pintador vas canviant
0: d'escenari.
1: D'espai, sí, sí.
0: Que guai, no? És divertit.
1: Sí, sí.
0: Uh-huh. I escolta, jo deia al principi, no és habitual que un nen o una nena vagi al col·le i digui d'extraescolar faig pantaló, per el que ens deia la Lucía, perquè ens deies tu, no, no hi ha altres col·les que ho facin. Amics o amigues de fora del col·le, t'han dit alguna vegada com és que fas això o no?
1: És que és estrany, eh? Dir, sempre que em pregunten quin esport faig, sempre de dir què vol dir el pentaldó...
0: Clar, ho has d'explicar tot,
1: clar,
0: no?
1: Sí, sí, sí. I es sorprenen.
0: Tal si crida l'atenció,
1: no? Mai ho han escoltat, sí, sí.
0: I a tu et passa igual.
2: Sí, sí, tu has de dir sempre les 5 disciplines i al final tampoc ho entenen del tot, però...
0: Els has de tornar a explicar, sí. i tornar a explicar. I quan els dius que te'n vas a un mundial, què diuen?
2: Ho tenen com un mundial, perquè el pentatló sí que és més fàcil arribar, és molt difícil, però com és més minoritari...
0: Clar, hi ha menys competència.
2: Exacte. I és com molt top.
0: Ja, clar, deuen dir, però que importants que són, no?
2: Sí, sí.
0: Que se'n van a un mundial. Va, més música.

0: L'Aina ja ens ha dit abans que li agrada molt la música, tot i que no la utilitza per l'esport, però m'imagino que Titanium, de Sia i David Guetta, deu ser una de les que més t'agraden, no?
1: Sí, sí, aquesta cançó m'agrada molt, la Sia m'agrada molt, i aquesta cançó em transmet com força i no rendir-te mai. O sigui, al penta, si surt una disciplina malament, doncs seguir cap endavant,
0: clar,
1: aixecar el cap i fer el millor possible.
0: Sí, això és el que intentareu al Mundial Sub-15,
1: exacte,
0: no? Què espereu, Laia, d'aquest Mundial? Com el visualitzes? Com creus que serà? D'aquí ja unes setmanes us aneu cap a Madrid.
2: Sí, sí, jo...
0: Estàs nerviosa?
2: Home, sí, estic nerviosa, moltíssim.
0: Home, quina pregunta, no?
2: Jo el que vull és que surti tot bé, que m'emporti un bon record d'aquesta competició i seguir endavant amb les altres que queden.
0: Però i quan et van dir que aniries a un Mundial, com va ser això?
2: A veure, clar, tu...
0: T'has de classificar, no?
2: Clar, has de... D'una competició anterior has de fer una sèrie de punts per poder classificar-te al Mundial. Si no fas aquests punts, clar, no pots anar-hi.
0: Clar, i tu vas fer els punts.
2: Sí.
0: És allò de les mínimes, no?
2: Sí, efectivament.
0: Ho vas aconseguir al Campionat d'Espanya.
2: Sí. I això, i quan veus els punts que has fet i que pots anar-hi, ja és... se't canvia la cara completament. O sigui, és...
0: I des d'aleshores tens una il·lusió gran,
2: clar,
0: no?
2: És que no.
0: Perquè
2: és
0: això
2: mateix...
0: quan va ser? Quin mes va ser això?
2: El maig, crec.
0: O sigui, que des d'aleshores saps que l'agost vas a Madrid, al Mundial,
2: sí.
0: I amb moltes ganes, imagino, no?
2: Moltíssimes.
0: I tu, Aina?
1: Jo no m'esperava.
0: No t'ho esperaves?
1: No m'esperava gens.
0: O sigui que va ser una sorpresa per tu mateixa.
1: Sí, sí, molt. O sigui, vaig veure la classificació i vaig veure els meus punts i vaig dir... Aquesta sóc jo.
0: Sóc jo, segur que no s'han equivocat, no?
1: Sí, sí, perquè em va sorprendre moltíssim. Però estic supercontenta de que ho vaig aconseguir i això també ha sigut com un xut d'energia i de dir jo puc.
0: Clar, i per tant de continuar, perquè no sé si en algun moment us heu plantejat, ai, no sé, potser ho deixem, és massa... No.
1: No.
0: Vosaltres dues esteu a tope des de petites i teniu intenció d'arribar, com deia abans Laia, al més al possible, no?
1: Sí.
0: I tu, Lucía... bé, tu ja has estat a un Mundial, ara mateix te'n vas també. Quan fas el Mundial Júnior? Abans o després del de Madrid?
2: Abans.
0: Abans el Júnior?
2: Sí.
0: Que és una categoria més.
2: Sí, sí.
0: I llavors, en quin objectiu vas? Tant amb un, que suposo que, clar, és amb gent una mica més gran i que és més per aprendre o per, no sé,
2: sí,
0: no
2: sí.
0: sé. I amb l'altre, quin objectiu
2: doncs, vas? Doncs, en aquest, que és el Júnior, al ser una categoria més que la meva, doncs, al final jo vaig aprendre.
0: Vas sense pressió.
2: Sí, exacte. Bueno, important. També és veritat que he fet fa poc l'Europeu Júnior, la setmana passada.
0: I com va anar?
2: Molt bé, molt bé, molt contenta. La veritat, sobretot, és el que m'ha dit la federació sempre i els meus entrenadors, que hi ha dit abans Laura també, Gaudí, i que al final, si tu has entrenat dur, sortirà.
0: Clar.
2: I si no surt avui, doncs sortirà demà. I segur que sortirà al final. Has d'entrenar, has de gaudir la competició, perquè al final és el que t'emportes, i sense pressió. Perquè quan ho fas sense pressió i disfrutant, és quan millor surten les coses. Llavors, jo vaig a disfrutar, a fer-ho el millor possible, i que pues, passi el que hagi de passar
0: el
2: i ja està.
0: Passar. Sí. Clar que sí. Escolta, abans ha dit la Laura, ens veiem pel CAR, totes tres aneu al CAR, però vosaltres dues continueu entrenant al Llor també, no? Com va això, Laia? Explica.
2: Clar, l'any que ve passem nosaltres dues a la Blume.
0: A la Blume.
2: Que és un institut on també es fa batxillerat.
0: O sigui que ja no anireu al Llor ja a,
2: no,
0: a classe,
2: ja, no.
0: Ja adeu al Llor. Una mica de pena fa o no?
2: Sí, a veure, no? Clar. Sí.
0: Ja, jo ho entenc. Sí.
2: Des de petites que hem estat allà, des d'infantil i tot, i ja... Però bueno.
0: Però bé, aneu a la Blume, això és perquè sou esportistes d'elit. Clar, esportistes importants.
2: En camí, en camí.
0: En camí. I també entreneu algun dia al CAR, no?
2: Sí, sí, sí.
0: Això totes dues igual.
1: Sí.
0: Totes
2: aquest estiu, cada setmana, i... però quan estem a horaris escolars i tal, els dissabtes.
0: Total, que la vostra tasca conjunta és estudis i esport i esteu centrades al 100% amb les dues coses. Ens queda molt poquet temps, se'ns passa volant. Lucía, tu estàs al CAR habitualment?
2: Sí.
0: O sigui, tu estàs...
2: Jo porto 2 anys, des del primer batxillerat, que va ser el primer any que vaig cursar allà, i continuo.
0: I penses estudiar una carrera universitària?
2: Sí.
0: Quina?
2: Vull fer òptica.
0: Òptica
2: i optometria, sí.
0: Clar, tu has fet ara primer.
2: Segon de
0: batxillerat. Ah, ja has fet segon, per tant ja has fet la selectivitat.
2: Sí, sí, he fet la selectivitat.
0: Tot. I ha anat bé tot?
2: Sí, sí, sí, molt bé, molt
0: Podràs entrar a la carrera que vols?
2: Jo, per nota, sí, o sigui, estic contenta. I després sí que és veritat que haver places per esportistes del rendiment...
0: Ah, això

0: Ah, veus? Ho dius molt
1: bueno,
0: millor.
1: Bueno, més o menys.
0: Per què aquesta cançó?
1: Doncs aquesta cançó jo crec que per persones, bueno, noies, sobretot adolescents, ens agrada molt aquesta cançó.
0: Sí? Pues
1: suposo per les vibres que transmeten o perquè surten en moltes pel·lícules, també. I al final aquest missatge de la cançó diu doncs, que la teva història com que no està escrita mai, sinó que totes les decisions que prenes...
0: Pues, vas escrivint la història,
1: sí,
0: no?
1: Sí, vas escrivint la teva història i tot el que fas... pues marca el que les decisions que prendràs.
0: Doncs ja ho sabeu, preneu aquesta lliçó i sobretot tot el que us ha dit la Laura. Us desitjo a les dues petites, la Laia i l'Aina, que és el seu primer mundial, que vagi superbé, que
2: moltes
0: us passeu
2: gràcies.
0: Molt bé.
2: Gràcies.
0: I Lucía, que et volem veure aviat com la Laura, eh? I a vosaltres també, però una mica més tard. Gràcies, sí. Que
2: moltes
0: ho passeu
2: gràcies.
0: Molt bé. Nosaltres tornem demà amb altres temes i al setembre us vull aquí, perquè m'ho expliqueu. Adéu-siau.

0: Ràdio 4.
1: La Guerra Civil Espanyola es va explicar i es va viure també a través de la ràdio. Comunicats, parts de guerra i tota mena de missatges adreçats a la població es van transmetre per les ones d'una ràdio que va ser canal de comunicació imprescindible des del 36 fins al 39.
2: Madrileño, os habla Luis Company, presidente de la Generalidad. Os habla vuestro hermano. Los rebeldes están en las puertas de la capital de la República y vosotros la defendéis. En este importantísimo trance de una guerra que señala la hora decisiva de la grandeza de España, los ciudadanos de la capital de la República deben dar, están dando y darán ejemplos de resolución, de disciplina y de enardecido coraje y de auténtico heroísmo.
1: El que acabem d'escoltar és la veu del president de la Generalitat, Lluís Companys, adreçant-se als madrilenys l'any 1936, l'any en què va començar la Guerra Civil, en un àudio que va recuperar i publicar la revista Sapiens en el 75è aniversari del seu afusellament. Però al final d'aquella guerra, que ara fa 90 anys que va començar com a conseqüència d'un aixecament militar, és a dir, d'un cop d'estat, també es va comunicar a través de la ràdio. És el punt de partida de la conversa que hem mantingut aquesta temporada amb l'historiador Gutmaro Gómez Bravo i que avui tornem a escoltar.
3: Oficialment, la Guerra Civil Espanyola va acabar el dia 1 d'abril de 1939. Aquest va ser el darrer parte de guerra que es va emetre a Ràdio Nacional d'Espanya amb la veu de l'actor Fernando Fernández de Córdoba.
4: Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El generalísimo Franco.
3: Gutmaro Gómez Bravo, benvingut a Sense Memòria.
5: Muchas gracias.
3: El 1 de abril del 39 acabó la guerra, o como explicas en tu último libro, es el día en el que la guerra llegó a todos los rincones de España, incluso donde no estaba.
5: Más bien llegó a los rincones, a todos los rincones donde no había habido guerra, ¿no?
3: Amb Gutmaro Gómez Bravo ens detindrem avui a entendre i a conèixer els fets del final de la Guerra Civil Espanyola, un final que no és una història de trinxeres, sinó segurament més de despatxos, de claus encriptades i una victòria cuinada a foc lent des dels serveis secrets del bàndol franquista. Una història que, en part, fins ara, havia quedat oculta en els arxius. Hoy vamos a desclassificar arxius, Gutmaro.
5: Sí, lo que queráis, claro.
3: Doncs, Gutmaro, comencem?
5: Sí.
6: Sense memòria. Amb Isabel Díaz.

0: 16 de juliol del 2026. Ara és Teixidor, molt bon dia.
1: Bon dia i bona sort, Catalunya.
0: Montse Vidal, molt bon dia.
1: Molt bon dia i bona sort.
0: El dia que ens sabem que la nova jornada marcada per la simultaneïtat d'incendis forestals en plena onada de calor.
1: Sí, els bombers han estabilitzat el foc de Sant Quirze Safaja, al Moianès, que ha cremat 97 hectàrees de massa forestal. Malgrat l'evolució favorable, es mantenen per precaució els confinaments d'un hostal, diverses masies, un càmping i una casa de colònies. Els bombers confien en controlar-lo entre avui i demà. El que sí està controlat és l'incendi de Rubió i també s'han estabilitzat les represes de l'incendi d'Aiguamúrcia, els termes de Querol i Pontons. Recordem que el risc continua sent molt elevat. Avui dijous, 107 municipis de 17 comarques estaran en el nivell màxim del pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal.
0: I un ciutadà veneçolà ha mort sota custòdia de l'ICE dels Estats Units.
1: El ciutadà que estava sota custòdia del Servei d'Immigració dels Estats Units ha mort mentre era traslladat entre dos centres de detenció a l'estat de Geòrgia. Segons les autoritats, la causa provisional és una aturada cardíaca. Amb aquesta, ja són 22 les persones migrants mortes sota custòdia de l'ICE aquest any, tot plegat enmig de les crítiques de les organitzacions de drets humans per l'augment de la mortalitat als centres de detenció i dels operatius migratoris de l'administració Trump.
0: I el president del govern, Pedro Sánchez, celebra la fi de la tanca de Gibraltar.
1: Pedro Sánchez afirma que l'entrada en vigor de l'acord entre la Unió Europea i el Regne Unit sobre Gibraltar i la conseqüent demolició de la tanca finalitza una ferida de 3 segles, diu, i que reivindica la bona política.
0: El PSOE amplia l'avantatge sobre el PP al darrer baròmetre del 6 i recupera gairebé 2 punts.
1: Els socialistes obtindrien un 33% dels vots davant del 25,1% del PP. Vox es manté tercer i Esquerra puja fins a la 5a posició. Mentrestant, l'habitatge continua liderant les preocupacions dels espanyols i la immigració passa a ser la segona.
0: Avui la justícia europea es pronunciarà per primer cop sobre la llei d'amnistia i dictaminarà si encaixa o no amb el dret comunitari.
1: Sí, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea resoldrà els dubtes plantejats pels tribunals espanyols sobre el cas del procés i el CDR. La sentència pot condicionar el futur judicial de Carles Puigdemont, però el seu possible retorn continuarà depenent de les decisions del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem.
0: La inflació puja una dècima al juny a Catalunya i queda en el 3,2%, igualant la mitjana espanyola.
1: És el tercer mes consecutiu amb estabilitat de preus, tot i la retirada de les mesures anticrisi de l'executiu central. En paral·lel, l'autoritat independent de responsabilitat fiscal han millorat les previsions de l'economia espanyola i eleva el creixement del PIB fins al 2,5% aquest any, malgrat la incertesa internacional.
0: Aquest dijous continuarà la calor molt intensa a Catalunya, en el que serà un dels dies més durs de l'episodi. El cel estarà en general assolellat, amb alguns núvols de tarda al Pirineu, on no es descarta, algun ruixat aïllat.
1: Sí, les temperatures es mantindran extremadament altes, amb màximes que tornaran a superar els 40 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Al litoral i al prelitoral s'esperen valors d'entre 35 i 38 graus, amb una forta sensació de xafogó, mentre que les nits continuaran sent tòrrides en molts punts, amb mínimes que difícilment baixaran dels 25-26 graus. La calor extrema mantindrà molt elevat el risc d'incendi forestal, per la qual cosa es recomana evitar l'exposició al sol durant les hores centrals del dia, hidratar-se sovint i extremar les precaucions.
0: Anem pel trànsit, ens acostem cap al Reial Automòbil Club de Catalunya. Ferran Aràndega, bon dia.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous destacant que tenim dues avaries actives. Una, que des d'ahir al vespre, a la AP7, a l'altura de Parets del Vallès, deixa els vehicles al voral en sentit nord, en direcció Girona, provocant un quilòmetre de lentitud intermitent. La segona avaria ha estat tot just durant aquesta matinada a la B23 a l'altura de Molins de Rei. En aquest cas, en sentit sud, en direcció Tarragona, també deixa el vehicle al voral també amb un quilòmetre de lentitud. Més enllà d'aquestes dues incidències, tenim doncs també a la A2, a causa de la pèrdua de càrrega d'un vehicle entre Sant Joan Despí i Sant Feliu de Llobregat en direcció Barcelona, a l'A2, com dèiem, doncs s'ha obligat a tallar un carril de circulació tot just fa uns minuts i provoca un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, també hem de recordar que des d'ahir a la tarda i vespre doncs s'han tallat la calçada de 3 vies a causa d'incendis forestals. La primera ha estat la BV-1341 a l'altura de Sant Quirze de Safaja, en ambdós sentits de la marxa. La segona via, en aquest cas, ha estat entre Sant Feliu de Codines i Sant Quirze de Safaja, també amb ambdós sentits de la marxa, a la BV-1485 i la darrera, a Sant Martí de Centelles, la C-1413B, també en ambdós sentits. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
0: Gràcies i molt bon dia. Són les 7 i 5 minuts del matí. Avui costa dir 3 frases seguides sense equivocar-me, eh? Això
1: és, no és... l'acumulació.
0: L'acumulació, no. Conseqüència de dues coses. Primera, una, el que vaig veure al futbol.
1: Home!
0: Dos, el que vaig veure al futbol.

0: amb un superet, on aquell superet doncs tenia factors de divertimento.
1: Ah,
0: m'entens o no?
1: Agüita con misterio, que li diuen.
0: Ah, exacte. Bé, tampoc tant de misteri, eh? Vull dir, una cerveseta, perquè el futbol amb una cervesa es veu d'una manera diferent. No vull fer apologia del consum, això sí, consum responsable.
1: Sempre.
0: Vinga, va, anem al vídeo que s'està viralitzant les darreres hores. És la polèmica sorgida a Ciudad Real, on un capellà demana a una mare que surti de missa perquè el seu nadó està plorant. Posem-li símptoma al rotllo.
2: Voy entre zarzas, y eso es una de las cosas en las que me voy a centrar... Porque porque es en lo que más caen muchos. Es muy difícil predicar sin papeles y que el niño esté chillando. Entonces, porque te distraes. Entonces le pido por favor a la madre del niño que se pase a la otra iglesia para oír el sermón. Entonces, en ese sentido...
0: Emilio Montes, rector de la parròquia del Santísimo Cristo de la Misericòrdia de Valdepeñas, ha tornat a provocar polèmica després d'interrompre la seva homilia per demanar a una mare que abandonés l'església perquè el seu nadó estava plorant.
3: Molt bé, trobo que molt comprensiu, molt predica els valors de l'església, molt bé, molt bé. Comprensiu i, sí, sobretot amb els nens i les mares, perfecte.
0: El sacerdot va assegurar que el soroll li dificultava continuar el sermó, una situació que ja havia protagonitzat en altres ocasions amb famílies amb infants. El rector també és conegut per altres intervencions polèmiques durant les misses, en què se l'ha criticat bastantes vegades amb temes i qüestions socials que ell deia, com les condicions laborals dels temporers o alguns conflictes polítics internacionals. És un home que va més enllà del que seria la seva pròpia funció, que seria doncs, predicar la veu de Nostre Senyor, però resulta que no.
1: Adéu que vas. Adéu que vas, Emilio. Ja veuràs, ja t'ho trobaràs.
0: Adéu que vas.
1: Adéu que vas.
3: No, però és veritat que s'enfada força, eh? Potser en el tall aquest no l'hem sentit tot el discurs que fa, perquè és una mica més llarg, no? Però s'enfada, vull dir que...
0: No, que es cabreja.
3: Que s'embrenya, amb la mare i el nadó.
0: I es cabreja de veritat. Les 7 i 7 minuts del matí.
4: We are ready.
0: Mundial 2026, el bon dia i bona sort. Bona sort.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready too.
11: Made you strong. Strong.
0: Doncs ja la tenim aquí, qui ho diria, eh?
1: Qui ho diria?
0: Enganxadíssimes al futbol.
1: Jo no m'ho he esperat, us ho dic en sèrio.
0: La final del Mundial 2026 enfrontarà dues de les seleccions més potents del planeta. Espanya, campiona d'Europa, i l'Argentina, vigent campiona del món. El duel estarà marcat per l'esperat cara a cara de Lionel Messi i Lamine Yamal, dues generacions separades per més de 20 anys.
3: La selecció de Lionel Scaloni arriba a la final després de demostrar una vegada més la seva enorme fortalesa competitiva i mental, mentre que la Roja confia imposar el seu estil de joc per conquerir la segona estrella. El partit també serà especial perquè Messi disputarà la tercera final mundialista de la seva carrera, que és un fet inèdit en la història del futbol.
0: Tots preparats ja per veure la gran finalíssima del proper diumenge, on les seleccions d'Argentina i Espanya es veuran en aquesta superfinal. Mentrestant, la FIFA allargarà el descans de la final del Mundial per fer un gran espectacle musical.
3: La FIFA preveu ampliar el descans de la final del Mundial fins als 25 o 30 minuts per celebrar un gran espectacle amb artistes internacionals, una mesura que modificarà la rutina habitual dels futbolistes i ha generat debat perquè podria influir en el desenvolupament del partit, especialment en equips com Espanya, que acostumen a tenir un ritme molt alt de joc. Eh? L'organisme vol convertir la final en un gran esdeveniment esportiu, un gran esdeveniment musical també, a l'estil de la Super Bowl, tot i que les crítiques rebudes per una iniciativa similar al Mundial de Clubs no es van encaixar massa bé.
0: I atenció, perquè Infantino ha estat denunciat davant del Comitè Olímpic Internacional per una suposada falta de neutralitat política.
3: L'organització Fair Square ha presentat una denúncia contra el president de la FIFA, Gianni Infantino, davant la Comissió d'Ètica del Comitè Olímpic Internacional. L'acusen d'haver vulnerat el principi de neutralitat política per la seva presumpta proximitat amb Donald Trump i per diverses actuacions relacionades amb el Mundial 2026. De moment, ni el COI ni la FIFA han obert cap expedient, però la denúncia torna a situar Infantino en el centre de la polèmica.
0: Mentrestant, Oyarzábal entra a la història de la selecció espanyola amb un nou rècord golejador.
3: Sí, Mikel Oyarzábal, recordem, decisiu en la victòria d'Espanya contra França en transformar el penal que va obrir el camí cap a la final, amb aquest gol sol, el davanter suma 5 dianes al torneig i iguala el rècord de David Villa i Emilio Butragueño en una mateixa Copa del Món. A més, hi acumula 30 gols amb la selecció, s'ha convertit en el 6è màxim golejador de la història de la Roja i manté una extraordinària efectivitat des del punt de penal.
0: En clau Barça, d'entrada el Barça assegura la continuïtat de Graham Hansen fins al 2028.
3: El Futbol Club Barcelona ha anunciat la renovació de Caroline Graham Hansen fins al 2028, garantint la continuïtat d'una de les jugadores més determinants del futbol femení. Després d'un estiu marcat per diverses sortides importants, el club blindà una peça clau del projecte de Pere Romeu, la davantera noruega, autora de 15 gols i 15 assistències aquesta temporada, continuarà liderant l'atac blaugrana després de 7 campanyes plenes d'èxits i títols amb el Barça.
0: I acabem parlant del Paris Saint-Germain i encara amb clau Barça, que continua interessat en Ferran Torres, i Luis Enrique considera que és un reforç ideal per potenciar l'atac de l'equip.
3: El tècnic asturià veu el davanter del Barça com una peça polivalent, capaç de revolucionar els partits sortint des de la banqueta i de tenir protagonisme gràcies a les rotacions. De moment, el club francès ja ha contactat amb l'entorn del jugador, però encara no hi ha negociacions obertes amb el Barça, tot i que Hansi Flick compta amb Ferran, una bona oferta podria obrir la porta a una possible sortida.

0: Ràdio 4, bon dia i bona sort amb Batollador.
1: Què tal, família? Benvinguts al Bon Dia i Bona Sort. D'aquí a 3 minuts arribem a un quart de 8 del matí. Montse Vidal, molt bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia i bona sort. Bon dijous.
1: Ara és Teixidor, molt bon dia.
3: Molt bon dia. Vaya final ens ha quedat,
1: eh? Vaya final,
3: vaya
1: ens, ha quedat,
3: final ens ha quedat. Guapa, el guapa.
1: El dia que el sol sortirà, ha sortit a 2:45 de 7 del matí, i el sol es pondrà quan en faltin només 9 per 2:45 de la nit.
2: A les 21:21, eh?
1: A les 21:21, sí senyora. Avui és dijous, dia 16 de juliol del 2026. Aquest és el programa 216 del despertador de Ràdio 4, del Bon Dia i Bona Sort. Avui falta només un dia per les vacances d'estiu. Al control tècnic, com sempre, amb el Jaume Barret del Gorka Delgado, i a la producció a càrrec del gran David Alcalde. Vinga, la tornem a escoltar. El Cap de Creus és el primer lloc de la península on surt el sol. Ho sabíeu, això, o no?
3: No ho sabia.
1: Heu estat al Cap de Creus alguna vegada? Perduts pel Cap de Creus.
2: Que bonic. Que bonic és.
1: Ara que és aquella època de l'any en què ve de gust estar a aquestes zones costaneres catalanes, que són una meravella.
2: La meravella.
1: Una meravella. Ahir vaig començar a dir, què explico demà? Dic, home, doncs vaig a buscar coses que formen part de...
3: Fem país.
1: Del nostre patrimoni visual, en aquest cas.
2: I natural.
1: I natural.
2: Clar que sí.
1: I de fauna i flora, eh?
2: Clar que sí.
1: Doncs el que deia, parlem del Cap de Creus. Doncs sí, el Cap de Creus situa a l'Alt Empordà, situat a l'Alt Empordà, és un punt, el punt més oriental de la península Ibèrica. Això fa que sigui el primer indret de la península que veu sortir el sol cada matí. Els seus espectaculars penya-segats, esculpits durant milers d'anys per la tramuntana i el mar, han inspirat artistes com Salvador Dalí i l'han convertit en un dels paisatges més singulars de la Mediterrània. Per tant, si busqueu el sol, si us agrada la sortida del sol, si voleu ser els primers de veure el sol, doncs cap al Cap de Creus falta gent. D'aquí un minut arribem en punt a 7:45 del matí. Avui és dijous, dia 16 de juliol, i avui el calendari només ens marca un gran protagonista. Però a veure, quin protagonista? Un animal que fa milions d'anys que habita la Terra, que desperta fascinació, a parts iguals i a por iguals, també, i del qual encara ens creiem un munt de mites. Avui és el Dia Mundial, estrany que sembli, de la serp. Take me in, oh tender woman. Take me in, for heaven's sake. Take me in. I és curiós perquè és probablement un dels animals més incompresos del planeta. Quan pensem en una serp, molts pensem directament en perill. Però la realitat és molt diferent. Per començar, al món hi ha més de 4.000 espècies de serps i només unes 600 són verinoses. Home, 600...
3: Només.
1: A mi, 600, ja, surt una mitja... Jo veig una serp i no sé si...
3: Jo no me la jugaria,
1: no? Acostar-m'hi o no, eh? Per cert, que vaig trobar... Us vaig explicar que ahir al matí em vaig trobar dues aranyes enormes a casa, però molt grans, eh?
2: Què vas fer?
1: Doncs ahir vaig anar a buscar 20 productes diferents i vaig fumigar la casa i vaig marxar durant 5 hores.
2: No. Però tan grans eren, de veritat?
1: Eren, amb les potes eren molt grans, i amb el cos gruixut.
2: Calla.
1: Bé, dèiem que només una petita part d'aquestes representen un risc real pels humans, de les serps, eh? Parlo. De fet, és molt més probable que una serp tingui por de nosaltres que no pas nosaltres d'elles. Així que quan detecten vibracions al terra, la seva primera reacció acostuma a ser fugir. Mira que senyal de coses de serp.
3: M'ha semblat interessant posar-te quatre detalles de les serps.
1: Una altra curiositat és que les serps no tenen parpelles. Per això sembla que ens mirin fixament tota l'estona. Ella es tancaria dels ulls, però és que
3: no poden.
1: Clar,
3: no poden.
2: Fiquem cada dia una quantitat d'informació, perdona que t'ho digui, molt interessant.
3: No us perdeu aquesta.
2: Però inservible.
3: No sé. No saps mai quan te pots trobar una serp.
2: És veritat.
3: Si te la trobes, no tinguis por. El problema és que no tenen parpelles.
2: Però aquesta informació, vull dir, que el saber no ocupa lugar. Jo ho defenso, però que dius, ostres, una acumulació d'informació que tenim...
3: Això va més, espera't.
1: Montse, que si això t'ha agradat el que ve ara, encara t'agradarà més. Els seus ulls estan protegits per una escata transparent que actua com si fos una lent de contacte permanent.
2: Hola.
1: I segur que més d'un us heu, i d'una us heu preguntat per què treuen la llengua contínuament.
3: Per què?
1: Doncs no és perquè ens estiguin vacil·lant. Ho fan perquè així oloren. Recullen partícules de l'aire amb la llengua i les poden fins i tot, les porten fins a un òrgan especial situat al paladar, anomenat òrgan del Jacobson, que els permet detectar preses, depredadors o possibles parelles. També són autèntiques campiones d'adaptació. N'hi ha que viuen als deserts, d'altres a les selves tropicals, als rius, als oceans i fins i tot als arbres. I poden passar setmanes o mesos sense menjar perquè el seu metabolisme és extraordinàriament lent. Algunes espècies, com la pitó, són capaces d'empassar-se una presa sencera molt més gran que el seu cap gràcies a una mandíbula flexible que no està fusionada, que no està fusionada com la nostra. Més imatges també de serps que s'han menjat senceres
3: sí,
1: a persones.
3: Sí, això és el que fan, clar.
1: Formen part d'aquestes 600 que són perilloses.
3: Aquesta mandíbula flexible que tenen, mare de Déu, te'n passen en un moment. Ui, només he pensat-ho, No m'hi trobaràs.
1: Si trobeu una serp, sapigueu que n'hi ha 4.000 espècies i que 600 són de mal rotllo. Per tant,
3: sort,
1: bon dia i bona sort. És dijous 16 de juliol, avui tenim aniversaris d'esportistes irrepetibles, música i un actor que molt recordarem amb molta nostàlgia, Ares.
3: Doncs sí, comencem pels 73 anys de Tito Jackson.

0: El Tito Jackson.
1: El Tito Jackson, aquests són com la família Teixidor. Escolta, no paren de sortir Teixidors de sota les... Pues el Jackson, lo mateix. Aquest vindria a ser, per si no ho saps...
2: El gran.
1: El gran, sí. El membre fundador, dels mítics Jackson 5 i germà gran, en aquest cas, del Michael.
2: Heu vist la pel·lícula, Michael?
3: No, no encara.
2: Per cert, ja ha superat els 1.000 milions.
1: És molt bèstia.
3: És una passada.
2: Ja ha superat,
1: sí, sí,
2: el primer biòpic a la història que supera aquesta quantitat, 1.000 milions
1: d'ingressos,
2: sí, sí, sí, sí.
1: El cas és que el Tito, el Tito Jackson, va ser una peça clau del grup que va revolucionar la música soul i pop als anys 70, amb cançons com aquesta que sona, i més endavant també va desenvolupar una carrera en solitari molt vinculada al blues.
2: I avui fa 37 anys...
1: Gareth Bale! Un dels futbolistes galesos més importants de la història, diuen, Badó, corregeix-me si m'equivoco, per favor, perquè ara jo no vull anar tampoc d'entesa del futbol, però ara controlo.
2: Era un gran futbolista. Bueno. Passa que va tenir una etapa final, almenys al Real Madrid, que com que tot li patinava.
1: Bueno, però clar, amb el Real Madrid, Badó va guanyar 5 Champions i va deixar gols absolutament inoblidables. T'ho recordo.
2: Tot això de memòria, eh?
1: Tot això jo ho sé de memòria. Aquella xilena a la final de Kiev contra el Liverpool o l'esprint impossible de la final de la Copa davant del Barça, què me'n dius?
2: Doncs que no m'interessa. I avui fa 55 anys...
1: Corey Fredman. So darling, stand by me, oh, stand. Va ser un de les grans estrelles infantils dels anys 80, eh? Corey Feldman va protagonitzar clàssics com Cuenta conmigo, Los Goonies, peliculón Los Goonies. Oh. M'encanta, Jóvenes ocultos o Gremlins.
3: Home, un altre clàssic.
1: Un altre clàssic, meravellosa pel·lícula. Amb els anys també s'ha convertit en una de les veus més actives de Hollywood, denunciant els abusos que molts actors infantils van patir durant aquella època, ajudant a obrir un debat molt i molt necessari dins de la indústria del
2: cinema. I avui fa 38 anys...
1: Un altre futbolista, Sergi Busquets. És un dels millors migcampistes defensius de tots els temps. Sergio Busquets va ser el cervell silenciós del millor Barça de la història i de la selecció espanyola campiona del món l'any 2010 i d'Europa el 2012. Guardiola va arribar a dir que si miraves el partit no veies Busquets, però si miraves Busquets entenies el partit.
2: Que bo.
1: Una frase boníssima que defineix perfectament la seva manera de jugar.
2: Vaig tenir una vegada l'oportunitat, a mi em convidava molt a les tertúlies del postpartit, dels partits del Barça, i quan acabava el partit, començava la tertúlia i després venia un jugador sempre a parlar en aquesta tertúlia. I feien quatre preguntes sobre el partit i vaig coincidir un parell de vegades
1: amb el
2: Busquets. Bé, un tio molt agradable. Mira. Amb una tertúlia no coneixes una persona,
1: clar,
2: però sí que almenys...
1: Pots intuir, sí, el rotllo, les vibes que et dona.
2: La seva educació, el seu saber estar, la seva manera de ser... Saps aquelles coses que la vida s'han de tenir?
1: I tant.
2: Saber estar, la manera de ser,
1: sí.
2: La manera d'actuar...
1: Sí,
2: eh?
1: Sí.
2: Doncs aquest noi ho feia molt bé.
1: Molt bé.
2: I avui, 62 anys per...
1: Miguel Indurain.
4: Yo tengo un corazón loco que se enciende si lo toco.
2: 62 anys, aquest home.
1: Ojo, ja. Una llegenda, l'Indurain, una autèntica llegenda de l'esport espanyol. Ell continua sent l'únic ciclista que ha guanyat 5 Tours de França consecutius, nois.
3: Wow.
1: A més, també va conquerir 2 Giros d'Itàlia, un campionat del món contra el rellotge i l'Or Olímpic a Atlanta 1996 en aquesta mateixa disciplina. Elegant, discret i tremendament dominant, és un dels esportistes més admirats de la història.
2: És gran, Indurain.
1: És gran, grandíssim.
2: I a més, un gran tio, també, Miguel Indurain.
1: 62 anys. El temps passa per tots, nois?
2: Ja veus si passa.
3: Jo recordo que van dir que tenia unes pulsacions en repòs hiperbaixes. No sé si eren com unes 40, una cosa així.
2: Sí, sí, és veritat.
3: Era com, dius, ostres, tenia el cor molt gran, molt entrenat, i clar, té unes pulsacions molt, molt, molt baixes.
2: Ara estava dient l'Ares que el temps passa per tothom, però tu, Montse... Ets l'única persona d'aquest programa.
1: Sí? I de tota la casa, diria.
2: No, d'aquest... No, perquè saps què anava a dir?
1: Sí, que no passa el temps per la Montse.
2: No.
1: Pues jo volia dir això.
2: No, però sí que anava a dir que és la mateixa... La persona que quan comencem temporada i acabem temporada té la mateixa edat. Tu no, ni jo tampoc.
3: Ostres, quan comencem temporada i quan acabem temporada,
2: tu
3: no.
2: Tu tens la mateixa... I tant.
3: Ja hauré canviat d'edat quan comencem temporada.
2: No,
3: el meu aniversari
2: no,
3: és...
2: No, quan clar, tu comencis temporada...
3: No
2: tu quan tu comences temporada tens una edat.
3: Ah, sí, vale, i quan l'acabi...
2: Clar,
3: sí.
2: Tindràs la mateixa edat.
3: És veritat. Nosaltres, és veritat, que bona.
2: Nosaltres no. Nosaltres comencem i acabem temporada...
0: És veritat,
3: amb una edat diferent.
2: Amb un, amb un any més...
3: Amb un any més, clar.
2: Amb sí, un sí, número sí, més, sí. En qualsevol cas, eh?
3: Mira, parlant de les pulsacions, perdona que torno amb això, eh? Però és que havia registrat 28 batecs per minut. 28! Durant la seva carrera professional, Miguel Indurain.
2: Saps allò de les parpelles de les serps?
3: No, no, però això m'ha deixat boja, de veritat.
2: No, però saps allò de les parpelles de les serps?
3: Més o menys, no?
0: En el mateix sac, en el mateix sac.
2: M'interessa igual que les pulsacions de l'Indurain. No, no, però parlem-ne, eh? Vull dir, obrim
3: davant. No, no, m'he quedat atònita.
2: 900, 630, 630. No, no, obrim línia. Si algú vol afegir alguna cosa més, 900, 630, 630. Mira, de pas ja hi donem el regal de la segona hora.
0: Vinga, va, ja estaria. Estem generosos avui.
2: Va, anem a l'Infoplus. Atenció, perquè dos lladres intenten assaltar la casa de Lamine Yamal després de la classificació d'Espanya per la final del Mundial.
3: Tot això mentre Lamine Yamal celebrava la victòria d'Espanya contra França, que va donar el bitllet per la final del Mundial, eh? Va haver-hi dos individus amb passamuntanyes que es van intentar entrar, que van intentar entrar a casa de Lamine Yamal, situada en una exclusiva urbanització d'Esplugues de Llobregat. Els assaltants van mirar d'assaltar un dels murs de la propietat durant la matinada, però el sistema de seguretat d'última tecnologia, com ens podem imaginar, i també l'equip de vigilància del futbolista, van detectar ràpidament la seva presència i van impedir que poguessin accedir a l'interior. Els responsables de seguretat van alertar immediatament els Mossos d'Esquadra, que han obert una investigació per aclarir els fets. Els dos individus, en veure's descoberts, van abandonar la zona ràpidament i el robatori finalment va quedar en un intent frustrat. L'habitatge és conegut perquè anteriorment havia estat propietat de Gerard Piqué i de Shakira i que, a més, disposa d'un ampli dispositiu de vigilància amb càmeres que protegeixen la intimitat i la seguretat del jugador. Va quedar amb un ensurt.
2: Sí, que, a veure, que es troben dos i diuen, mira, aquest no és la Vinya Mal, allò mirant la tele. Anem a casa seva, que segur que ara no hi és.
3: Sí,
2: i, és que es pensaven com un passamuntanyes i saltant la valla...
0: Ja ho tindrien tot fet.
2: Ja ho tindrien. I allà hi ha més seguretat que el Pentàgon, m'entens o no? O
0: sigui, és al·lucinant. Entranyables.
2: Sí, sí.
3: Segurament més que el Louvre.
2: Segurament. Pinta que sí. Pinta que sí. El Louvre per robar el Louvre. A veure, material per robar el Louvre. Una escala.
3: Una escala.
2: I un martell per trencar algun vidre.
3: Exacte.
2: Atenció, perquè la Kings League perd un dels seus fundadors en plena reestructuració del projecte.
0: Amazing. Doncs si la Kings League afronta una nova etapa després de la sortida d'un dels seus fundadors i és una decisió que arriba en un moment de canvis interns dins de l'organització. El projecte, que va néixer com una revolució unint futbol, creadors de contingut i entreteniment digital, busca ara redefinir el seu camí després de l'impacte inicial i diversos mesos d'ajustes. L'organització defensa que continua treballant en el futur de la competició i prepara en aquest cas una nova versió del format amb l'objectiu de tornar amb més força l'any 2027. La marxa d'un dels seus impulsors simbolitza un canvi de rumb en una iniciativa que va aconseguir convertir-se en un fenomen mundial, però que ara afronta el repte de reinventar-se.
2: La veritat és que les audiències van caure de forma continuada i això ha provocat que...
0: Què devia passar? O sigui, que la gent al principi li encantava, comprava, no es parlava d'una altra cosa i de sobte...
2: No ho sé, les modes. Això sí que és forma part d'una moda,
0: potser,
2: eh?
0: Potser sí, és que realment...
2: Les modes. Escolta, va arribar amb uns nivells molt bèsties.
0: Molt, molt, molt. Va ser al·lucinant.
2: I atenció, detingut a l'aeroport de Bogotà, un fals pilot que intentava viatjar a Barcelona amb 10 quilos de cocaïna enganxades al cos. Nosaltres igual potser sou massa joves per recordar aquesta música, eh? Sabeu què és això o no?
3: No.
2: No? És que és boníssima. És que, a més, tota la banda sonora era un espectacle.
3: De què?
2: Miami Vice.
3: Corrupció en Miami, no?
2: Exacte.
3: Doncs sembla una pel·lícula. Sembla una pel·lícula de ciència-ficció, aquesta història, eh? De ciència-ficció, no, d'acció, més aviat. Un home vestit amb uniforme de pilot va ser arrestat a l'aeroport internacional de Bogotà quan intentava agafar un vol amb destinació Barcelona i transportava una gran quantitat de droga amagada al cos. Els controls de seguretat van detectar, gràcies a l'escàner, diversos paquets de cocaïna subjectats amb cinta adhesiva al tors i a les cames i, en total, amb un pes de 10 quilos. Les autoritats autoritats colombianes han obert una investigació per aclarir l'origen de la droga i si l'home formava part d'una xarxa de tràfic internacional. Però, déu-n'hi-do, amb l'uniforme de pilot, amb 10 quilos a sobre i mirant de passar tota aquesta...
0: Un altre lombreres, eh? Un altre lombreres, sí, sí, com els lladres de la Minyamal.
2: Però devia pensar, si jo poso 10 quilos de cocaïna, vestit de pilot, aquí ningú em
0: repagat. No, hi havia fissures al plan, escolta. Com s'hi posen aquesta gent,
2: no? Seguirem voltos per tot arreu, per enganxats, amb cinta americana.
0: La gent, de veritat, no deixa de sorprendre'm, eh? És que, com ha dit la Montse, sembla de pel·lícula tot plegat. És que contem coses que dius, no pot ser veritat. Doncs sí, està passant.
2: Va, a veure, tenim una trucada. Què fem? Primer la trucada o liquidem la
0: liada? Hi ha una trucada?
2: Sí, recollim-la.
0: Què dius ara?
2: Recollim la trucada. Sí. Home, he fet una crida.
0: A veure, qui és?
2: Bon dia i bona sort.
5: Bon dia. Mira, jo, gràcies a vosaltres, quan em llevo poso la ràdio i els primers que escolto sou vosaltres. Home, és que vull dir, si estic feta una merda, aquell dia ja em deixo d'estar feta una merda. Vull dir, estic contentíssima. Només tinc 82 anys i us escolto sempre. Mira, diré una cosa.
2: Digui'm.
5: La jovenalla no sabeu, o potser sí que ho sabeu, que abans a Catalunya se celebrava el dia del sant, no el dia de l'aniversari.
2: Sí, senyora.
5: Però a Catalunya, no Castella, em sembla que no, eh? A Catalunya. I, és clar, avui és el dia de la Mare Déu del Carme, per tant, és el meu sant, collons. Home! I llavors, vull dir, home...
3: Moltes felicitats!
5: Que... Gràcies, maca.
2: Escolti'm.
5: Llavors, és clar, jo el que he trucat perquè... Feliciteu totes les Carmes, que n'hi ha moltes a Catalunya.
0: Ai, Carme!
2: Doncs mira, Carmen, bueno, Carmen, doncs mira. Felicitades queden... Deixi'm mirar una cosa. Primer, vostè té tota la raó del món, perquè jo recordo que a casa es celebrava... Sí. El dia del Sant era el dia en què a casa s'omplia de gent. El meu pare es deia com jo, igual que jo, Salvador. I la meva mare es deia, Montserrat.
5: Salvador.
2: Doncs el dia del Sant...
5: El dia de la Mare Déu, clar.
2: Me'n recordo que a casa venia molta gent, els pares anaven a buscar pastes, cava... I el dia del Sant era un no parar de gent. O sigui, tot el dia anava passant gent. Me'n recordo que al vespre caien atònits en el sofà després de la visita de tanta gent. Per cert, això, deixi'm que li digui que avui... Què regalàvem avui? Què teníem de regal avui?
5: És que estic... A veure, saps què passa? Que jo moltes vegades no us truco, perquè, és clar, ara com que començo sense tenir Alzheimer, toco fusta, estic descobrint que el cervell, de la mateixa manera que la pell envelleix i tenim arrugues, el cervell envelleix i tinc fallos ja que en moltes coses no puc fer que abans feia, eh?
2: Ja.
5: I llavors, és clar, quan em diu algun restaurant d'anar a no sé on, bueno, i llavors ara ja... Encara condueixo i això, però vull dir...
2: Però escolti'm, al teatre li agradaria anar a veure una obra de teatre?
5: Sí, el teatre sí, és a Barcelona, sí, sí.
2: A veure, el teatre Borràs? A veure, hi ha...
5: On està? A veure, hauria de mirar on està primer. El teatre Borràs.
2: A veure...
3: A plaça Urquina, on?
2: Avui...
5: Imagina't, a prop de casa.
0: Sí.
2: A veure, avui portem una invitació doble per la promesa. És una nova comèdia que està triomfant al teatre Borràs. És una obra que comença amb una festa i es converteix en un compte enrere macabre per salvar-se la vida en un joc de...
5: A quina hora comença?
2: Això li explicarà tot el... Miri, fem una cosa. Ara li passo al David i vostè a la carta. Si li ve de gust, hi va, i si no, doncs no hi va.
0: Carme, quines coses més boniques ens ha dit. Li hem de donar les gràcies. M'ha emocionat molt sentir-la, de veritat.
5: No.
0: Ens estarem hores escoltant-la. Segur que té moltes coses que explicar. Podem canviar
2: la música de Maya Vivaix de
5: sota? Moltes coses que explicar.
0: Sí.
5: Perquè sóc una iaia diferent, ni millor ni pitjor, perquè vaig decidir tenir una filla i sense casar-me vaig tenir una filla, collons.
0: Home!
5: Sí, cuidado, que això... esclar,
3: en aquella època...
5: Amb una religió que... No, educada amb una religió catòlica... I
2: que sí, que sí. Fàcil no devia ser.
5: Perdó, als 14 anys. Mirar a un chico es pecado. Això no m'ho han explicat, això ho he viscut jo.
2: Ja,
5: eh?
2: Mare
5: per
2: Déu,
5: això, Déu, per Déu. Això, per això ara, quan vaig pel carrer, me'ls miro tots.
2: Carme, una abraçada i felicitats en el dia del seu sant.
3: Bon dia de sant.
2: Que vagi molt bé. Adéu. A veure, Dani, aquí has estat bé. A veure, puja.
0: Carme!
2: Oh! Com es nota que ets jove, és de la vella escola, eh?
3: Ràpid com ell sol.
2: Vinga, va, anem a una altra de les notícies. Dani Alves sorprèn en afirmar que va ser més feliç a la presó que durant la seva etapa com a futbolista d'elit.
3: El exjugador brasiler Dani Alves ha tornat a generar controvèrsia després de la difusió d'un vídeo en què ell explica i comparteix un testimoni de caràcter religiós. I durant la seva intervenció, l'exlateral del Barça i de la selecció brasilera ha assegurat que el període que va passar a la presó li va portar més felicitat que els anys en què gaudia de grans contractes i èxits esportius.
6: Jo ganava milions d'euros gràcies a Dios, aunque yo no lo veía, gracias a Dios y gracias al fútbol. Pero en la prisión, ganando 113 euros, yo era más feliz.
3: Les seves paraules han provocat nombroses reaccions i també grans debats a les xarxes socials.
2: Doncs res, si és més feliç a la presó que guanyant, que jugant a futbol, doncs... No hi més preguntes. 2:15 de 8 del matí. Anem a la cançó, Montse.
3: Un gran clàssic de finals dels anys 90 de la princesa del pop. I et diré més. Aquesta cançó ens l'ha demanat el David, el nostre productor, que li agrada molt Britney Spears. A mi també m'agrada Britney Spears.
2: Per això està penjat al telèfon.
3: Aquest clàssic. Hit me, baby.

0: Benvinguts i benvingudes a l'Entrellat.
1: Esta és la verdad. I no me la penso callar.
2: I ja ningú parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
3: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
4: Com sempre, salut i perdida.
5: Jo dic que sí, perquè és la Samantha i no volia jo ara portar-li la contrària.
6: La veritat per davant de tot.
7: Andy i... jo no penso dir la paraula.
8: Que ja no tinc por de dir... T'adoro.
9: M'he quedat esparverada.
10: L'Entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
11: Bon dia i bona sort, amb Badollador.
12: Hem arribat a 2:15, ara mateix, de 8 del matí. Anem per als titulars de la premsa escrita. Avui trobarem, per exemple, aquest titular a La Vanguardia.
13: El Suprem esperarà el Constitucional per aplicar l'amnistia. El País avui diu l'independentisme confia en l'aval europeu a l'amnistia. El Mundo titula adeu a la tanca i a la sobirania. El diari Ara destaca avui la manca d'habitatge frena el creixement econòmic català. La Razón avui diu estupefacció a la Guàrdia Civil per la citació judicial de la seva cap. Al diari ABC llegim la cúpula de la Guàrdia Civil va pressionar un general per boicotejar Ayuso.
12: Anem a la premsa esportiva.
13: Avui el diari Esport titula final contra Messi de bojos.
12: I Mundo Deportivo.
13: Que titula també final brutal.
12: Jo compro aquesta, eh? Final brutal.
11: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badollador.
12: M'agradaria saber les audiències que va fer, a veure si més tard ho sabem, les audiències que va fer Televisió Espanyola, perquè el partit d'Espanya, o sigui, la arrasada que va fer, va arribar a uns 70 i escaig de share, o sigui...
14: La bestialitat.
12: És
14: moltíssim.
12: Són unes xifres... Sí.
14: És tot un país veient la tele.
12: Estratosfèrica, és molt bèstia, eh? I diumenge ni t'explico, ja veurem com acaba això diumenge.
14: Exacte.
12: És que, clar, una final... És que quan era un final... És que estem parlant d'una final d'Argentina-Espanya. És una final molt guapa, aquesta.
13: És una final històrica.
12: Sí, sí. Va, avui fa exactament un any d'un dels moments més virals de la història d'internet. Un vídeo de només 16 segons que va donar la volta al món. Va provocar dimissions, divorcis, milions de memes i va canviar completament la vida de dues persones. Va canviar la vida de molta gent, però de dues persones en concret. Tot va començar en un concert de Coldplay. Això sí que va ser una kiss cam... però que va sortir molt, molt cara. No pots dir és meravellós. No pots començar això dient és meravellós.
14: Bueno, puc començar-ho perquè ho dic jo. Tu dius el teu, jo et dic el teu.
12: No, si no ho dic...
14: Va,
12: si...
14: no, va ser meravellós. Ara acabaré...
12: No, jo ho dic per aquesta gent, eh?
14: No, i precisament m'agrada que facis aquesta reflexió perquè jo volia acabar el tema fent... Pues dient que potser no era tan meravellós per ells. Vull dir-te, perquè si t'explico aquesta gent com està a dia d'avui... No és plat de bon gust, eh? Perquè, clar,
12: anem a pams, eh?
14: Exacte, tots recordem aquell moment perfectament, eh? Jo és que recordo fins i tot on estava quan m'arriba aquest vídeo a les mans.
12: Recordem el moment de la Kiss Cam, eh? Aquella parella que es fan el petó i d'això.
14: Tu te ves a Instagram, a TikTok, a Twitter, a WhatsApp... És igual, tothom tenia la mateixa pregunta. Oh, has vist lo de Coldplay? Has vist lo del concert de Coldplay? Per si algun que s'ha aconseguit escapar d'internet, que no ho crec, anem a repassar els fets. 16 de juliol de 2025, concert de Coldplay a Massachusetts. Arriba el moment de la Kiss Cam, eh? Llavors, en aquell moment, la càmera va enfocant parelles, que es fan un petonet, la gent aplaudeix, fins que apareixen ells. És un home abraçant una dona per darrere. Ella, de sobte, es veu a la pantalla i es tapa la cara de cop. I ell pràcticament desapareix ajupint-se darrere la barana.
13: Desapareix completament.
14: Completament.
13: S'ajup completament.
14: Sense.
12: Si no haguessin fet res...
13: Clar.
12: No hagués passat res.
14: Clar. I en aquell moment, clar, Chris Martin deixa anar una frase que encara avui continuï perseguint amb aquesta parella. Either they're having an affair or they're just very shy. Clar, sembla que estem fent una broma, però...
13: Però no
14: era tanta broma.
13: La van saltar.
14: Clar. Ells, internet, evidentment, en menys de dues hores, havien descobert qui eren aquesta parella. Andy Byron, per un costat, conseller delegat de l'empresa tecnològica Astronomer, i ella, Christine Cabot, era la directora de Recursos Humans de la mateixa empresa. És a dir, el marro estava servit. El director general...
12: Mal assumpte.
14: I la responsable de Recursos Humans. Qui dona més?
12: Irresponsable de recursos humans.
14: Imagina't, és que semblava el guió d'una sitcom.
12: Perdona, ja ens ho va dir la Bea, eh? Que tot comença amb un cafè, eh?
14: Sí.
12: Hem de fer un cafè.
14: com els cafès que ens carrega el diable. El cas és que el vídeo es va convertir en un dels vistos, en els més vistos de l'any, de la història, diria jo. Nois, més de 130 milions de reproduccions.
4: Mare meva.
14: Però això va ser només durant els primers dies, eh? Aquell mateix cap de setmana, internet ja li havia posat nom a la història. Era el Coldplay Gate. Boníssim, boníssim. Clar, en aquell moment, imagina, la història era increïble, però arriba un moment que deixa de ser divertida, eh? Perquè tres dies després d'aquell moment, Andy Byron presentava la dimissió, la seva dimissió, i poc després també marxava de l'empresa ella, la Christine Cabot. Els dos van desaparèixer de l'empresa. Tothom, clar, donava per fet que aquell vídeo explicava doncs tota la història, però un any després... Sabem que no va ser tan senzill. Per exemple, una cosa que gairebé ningú sap és que l'exmarit d'ella va explicar mesos després que quan es va gravar aquell vídeo ja feia setmanes que estaven separats i que el divorci ja estava en marxa.
12: Doncs per què es va amagar d'aquesta
14: manera? Ja, és que és el que no entenc, aquella reacció. No ho sé com haguéssim actuat la resta.
4: Un moment, això ella, però ell...
14: Exacte.
4: Estava casat, no?
14: És veritat que no canvia el que va passar, eh? Però sí desmunta una mica una de les coses que més es van repetir a internet. Però ara arriba la part més bèstia. Fa només uns dies, ha estat una actualitat en els últims dies. Ella, la Christine Cabot, ha aconseguit la seva primera entrevista. Una entrevista molt sincera. Explica que aquells 16 segons, nois, li van destrossar la vida, dit per ella. Sabeu que va arribar a rebre fins a 600 trucades al dia, t'ho imagina? Tenia fotògrafs davant de casa seva, nois, la insultaven pel carrer, van arribar amenaces de mort, inclús.
12: Però la gent està...
14: Espera't, algo que és sagrat, van assenyalar els seus fills, al·lucinant, fins i tot el seu perruquer, sabeu, ella, explicat per ella en aquesta entrevista, el seu perruquer rebia insults. Diu una frase que em sembla brutal, i és que va dir: assumeixo que vaig prendre una molt mala decisió, però per això no vaig deixar la feina, però no em mereixia tant d'odi, pobreta. When you try your best, but you don't succeed. I després d'un any, ella intenta recuperar la seva vida, una vida normal. Ara sembla ser que ha tornat a sortir, va a sopar, torna als festivals escolars dels seus fills, va a la platja... Fa unes setmanes va anar al seu primer concert des d'aquella nit. Va escollir expressament un concert sense pantalles gegants. Imagineu fins a quin punt, l'obsessió, no? Com li ha marcat l'experiència. I ara ella tria concerts segons si tenen pantalles o no. Tot i així, una dona la va reconeixent el concert i ella a l'entrevista diu que li va dir: m'alegra veure't tornar a fer la teva vida, a anar als concerts.
12: Home, clar.
14: Ella explica que encara avui sortir al carrer li genera molta ansietat perquè no sap si la persona que se li acosta ho fa per donar-li una abraçada o per insultar-la.
12: Ai, quin mal viure, eh?
14: Pobreta.
12: Uri, bon dia, bona sort.
6: Bon dia i bona sort. I mira que era una història, una imatge d'amor. O sigui, allò va triomfar perquè tothom va dir: que bonic, estan enamorats, com s'estimen. I de cop,
14: mira tot el que va sortir. No.
6: Però va ser una gran decepció general, perquè en principi tothom deia: que bonic és l'amor, ha triomfat l'amor. I de sobte, tota aquesta història que tothom ens havíem fet mentalment, i per això va triomfar aquesta imatge i aquesta parella, de la manera abraçats, que se'ls veia que estaven enamorats, no? El següent, i de sobte dius: ostres, estan casats, tenen fills, tenen família.
4: No, clar, perdona, la imatge va triomfar per la brutal reacció d'ells de... Ens van enganxar. Si s'hagués quedat tot en una escena d'amor...
12: No, és que igual n'hi hagués transcendit.
4: No hagués ni transcendit, exacte, perquè ningú hagués penjat el vídeo viral a les xarxes.
6: Un petó amb llengua, i s'haguessin recreat, i haguessin passat de la càmera,
14: ja
6: no hagués passat
14: res. Ja
4: s'hagués minimitzat molt més, clar.
14: Hi ha un altre detall que a mi m'ha sorprès moltíssim, que és una altra persona que ha estat clau durant aquest últim any per ella, i estem parlant de la Mònica Lewinsky. T'imagina't, la mateixa Mònica Lewinsky, les dues es van conèixer perquè compartien la mateixa assessora de comunicació, al·lucina. I Mònica Lewinsky, que sap millor que ningú, que es va convertir en la dona més assenyalada del planeta d'un dia per l'altre, se veu que sempre li repetia amb ella la mateixa frase: ja ho veuràs, això també passarà. I ara, doncs, la Christine col·labora amb una fundació que ajuda a víctimes d'assetjament a internet. Diu que no pot canviar el que li va passar, però sí intentar que serveixi perquè altres persones no passin pel mateix. Ella té un objectiu molt clar, que és que algun dia la gent la deixi de recordar sempre com la noia del concert de Coldplay. I una mica vull acabar amb el que ha començat el Badó, precisament. És que fa un any tot rèiem, eh? Jo la primera. O sigui, a mi em va durar una vida aquest vídeo, aquest cotilleo, aquest salseo.
4: A mi els memes, però, perdona, clar, els memes que eren que originals i creatius. Bons,
12: clar, les... és que veiem la imatge i la primera d'això és que el primer impacte és que et fa riure. Per cert, què ha passat amb ell?
14: Pues bé, d'ell no se sap gaire, la veritat. Ell a poca cosa se n'ha sabut. La veritat que...
12: ha quedat com una mica diluït, no?
14: Sí. La veritat que...
4: Serà que sempre s'assenyala molt més a les dones que als homes?
14: Sí, un clàssic, serà també. Sí. És veritat que ella ha estat notícia en els últims dies perquè és la primera vegada que fa una entrevista,
12: no sé,
14: però...
12: No, perdona, no sé el que serà, ni què assenyala, ni qui deixa d'assenyalar, però la veritat és que l'acarnissament cap a ell... tu pots mirar això i pots riure, vull dir, estàs en el teu dret de riure que veus una situació que és graciosa, però d'aquí... Aquest assetjament...
14: És innecessari.
12: Les 600 trucades que rebia, amenaces de mort, assenyalar els fills... Però a quin món vivim?
4: Sembla mentida, eh?
12: A quin món vivim? O sigui, assenyalem una persona per fer un petó i no assenyalem una altra que es passa el dia tirant bombes? O sigui, a quin planeta estem vivint?
14: És al·lucinant, perquè precisament crec que el resum és aquest, Badó. O sigui, la diferència entre un vídeo viral de 16 segons i les conseqüències que poden durar tota una vida per a dues persones que ho van viure fa un any.
6: I imagina't. No oblidem que els memes es produïen en temps real. És a dir, la gent en l'estadi improvisava situacions quan es trobava a la pantalla i feia la cobra o feia diferents bromes recordant doncs, aquesta parella. Veritat, no?
4: Recordo un que feien la maniobra increïble. De Heimlich amb una gafa per darrere l'altra. La veritat és que ara riem, però déu-n'hi-do.
12: Ara és gràcies.
14: Gràcies a tu, Badó.
12: Vinga, va, 3:15 de 8 del matí.
11: Bon dia i bona sort. A Ràdio 4, amb Badó Lladó.
12: Has vist com dissimular que no ho vol fer?
14: Sí. Ai, Montse, que te vaig aixecar.
6: Si he vingut abans expressament per viure-ho en directe.
4: Sí, no tinc cap problema en fer-ho.
12: Xerio, posem una mica darrere.
4: Jo crec que els oients estan farts ja d'això, estan cansats.
12: Els oients escolten aquest programa només per això, Montse.
4: Sí.
12: I ho saps. A veure, va, anem a allò de l'anunci de dades que et deixaran atònit.
4: Va,
12: Montse Vidal.

0: dades que et deixaran atònit! Mare meva. Mare meva, anys de carrera per això.
1: No pot agradar més. Ai, si t'escolten els pares. Va, atenció, cada segon al sol... Escolteu aquesta primera dada. Com el telèfon?
2: Espera, que precisament estic buscant algo d'aquí. Digue'm.
1: Cada segon el sol emet tanta energia que si es pogués aprofitar tota aquesta energia,
2: sí,
1: tota, cada segon, eh? En un segon,
2: ojo,
1: l'energia que emet el sol, si es pogués aprofitar tota, seria suficient per cobrir el consum energètic de la humanitat durant centenars de milers d'anys. Ara ja pots agafar molt. Segona, la llengua d'una balena blava.
2: Epa, la
0: quina
2: llengua!
0: Quina mania tenim amb les parts del cos dels animals.
1: La llengua d'una balena pot arribar a pesar més de 2,5 tones. Ostres. Gairebé el mateix que un cotxe familiar.
0: Mare meva.
1: És com si obrés la boca i sortís d'allà un cotxe familiar.
3: Et cau la llengua a sobre i
0: t'estrossa. Ja, ja.
1: És que són dos tones. Són dos tones, que són dos tones de llengua. I tercera, el llac Baikal, a Sibèria, conté prop del 20% de tota l'aigua dolça líquida de la Terra.
3: Carai.
1: Com us heu quedat?
0: Déu-n'hi-do.
1: Jo pensava que estava al Montseny.
3: No, però pensava, ostres, doncs, per ser tan gran, doncs, no... Doncs jo no ho tenia a la meva llista mental, no? Jo, doncs, que els memoritzes de petit.
1: Doncs el 20%. Vinga, no, 9 minuts i en punt les 8.
4: Estàs escoltant Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
1: Atenció, perquè la Unió Europea de Radiodifusió, en col·laboració amb l'associació European Athletics, ha llançat una guia oficial de 23 pàgines titulades Raising the Bar, per tal d'establir uns estàndards audiovisuals que respectin la dignitat de les atletes i posin el focus en el seu rendiment esportiu i no en el seu físic. Estareu acostumats, estarem acostumats, perquè ha passat sempre, de vegades que es projecten unes imatges, sobretot a l'atletisme, en què surten parts o moments que tenen poca transcendència
0: esportiva,
1: però que li volen donar una transcendència visual a través de les formes de la dona, eh?
0: I tant. Mira, d'entrada et diré que és una bona notícia aquesta, perquè es posa el focus en aquest tema i que les cadenes europees de televisió replantegin la manera en què tracten les imatges esportives de les atletes femenines en les competicions, que en molts casos, com deies ara, està força sexualitzada. La càmera aquella que segueix un atleta des de baix, que s'atura en uns angles amb la roba ajustada, que repeteix a càmera lenta una cosa que tampoc no cal per entendre l'acció esportiva i no té cap tipus de significat.
1: Ja, això, perdona, això... Però,
3: jo no m'havia donat compte, de
0: doncs
3: fet...
0: Doncs sí, passa.
3: Ara anava a preguntar, dic, això no passa amb els homes, aquests plans de detall, la càmera lenta, o quan... No. O sigui, no tenia aquesta percepció,
1: perdona,
3: eh?
1: No, ahir hi havia una mica de...
3: No estic dient que no passi, eh?
1: Ahir hi havia una mica de debat amb això, perquè es deia també que hi havia potser alguns planos que
0: no
1: s'havien...
0: No els planos, eh? No és la càmera lenta en si, sinó
3: sí.
0: El focus.
3: Ostres,
0: en la imatge.
1: Són els planos, i això depèn molt, primer, del càmera i segon, del realitzador.
0: Clar, no és accidental, és una decisió de producció, correcta. I durant dècades ningú no havia posat per escrit com el que és, no? Que és un problema perquè posteriorment molts d'aquests vídeos es manipulen a internet, comparteixen a les xarxes socials i al final doncs provoquen comentaris de caràcter sexual. Anem a repassar els canvis principals que planteja aquesta nova guia. Com dèiem, és una guia de 23 pàgines i entre els canvis que proposen, les recomanacions, recordem que no és una llei, no és una obligació, però sí recomanacions, és una d'elles l'eliminació dels angles suggestius. Es demana als operadors de càmera que col·loquin les càmeres, que evitin col·locar-les en posicions baixes, des de sota o des de darrere, que generin imatges que siguin innecessàriament reveladores, eh? Especialment en els salts, en el salt de perxa, en el salt d'alçada, que la càmera queda per sota... I, home, doncs...
2: No cal.
0: I també les curses de velocitat, que les atletes han de, doncs, adoptar posicions ajupides en la línia de sortida. També recomana la fi dels plans curts prolongats, eh? Es recomana no mantenir enfocaments fixos i detallats sobre parts del cos de les esportistes que no aportin, com deien, un valor a la competició. I després també el control de la càmera lenta. A veure, aquestes repeticions a càmera lenta s'han de limitar estrictament a moments on ajudin a comprendre la tècnica de l'atleta o el desenvolupament de la prova. D'aquesta manera, doncs, s'evita que hi hagin fragments de vídeo que es basin en el morbo i es descontextualitzin completament. I bé, això és bàsicament el que diu...
1: Perdona un moment, Cal.
3: Sí, bueno, és que jo volia, precisament, amb salt de pèrtiga, un dels vídeos virals que més ha corregut ha sigut un saltador de pèrtiga masculí, perquè precisament va fer el salt al seu rècord, però, lamentablement, doncs, tenia el penis més gran del normal i va tirar la barra amb el penis.
2: Què dius?
3: I, clar, i en càmera lenta, anda que no s'hi van recrear. De fet, és un dels vídeos de les Olimpiades més viral. I ho dic perquè la càmera lenta i tot el que seria la carn d'olla masculina, doncs, clar, també es va bellugant a mesura que va avançant a l'atleta. Ho dic perquè jo aquesta percepció no la tinc, però ho tindré en compte, evidentment. No estic dient que no existeixi, però fixa-t'hi que jo no me n'havia adonat en cap moment.
0: Tu no has vist a les xarxes socials.
3: Tots som masclistes per naturalesa i jo el primer, evidentment, nascut en una societat diferent, eh? Però, ostres, això no m'ho havia imaginat mai.
1: No, perquè tu ho has vist des del teu punt de vista.
3: Sí, sí, no, i de l'educació que hem rebut sempre, no?
1: Exacte, i aquest punt de vista... és absolutament, difereix molt del punt de vista, per exemple, de la Montse.
0: I et diré una cosa, imagina't si aquest atleta del que parles hagués hagut de portar un short o una calça, diguem-ne, no unes malles, com segurament portava, unes malles pel genoll i una mica més amunt, no, imagina't que per normativa d'indumentària esportiva hagués hagut de portar un short o una calça que li deixés encara més carn a l'aire. Imagina't el drama, no?, que hagués suposat. Perquè aquí anem també al tema de la indumentària.
1: Primera, i en aquest cas, i deixa'm que posi un punt frívol a tot plegat, i en el cas específic d'aquest, igual no hagués tirat la barra. Perquè, clar, m'entens o no? O sigui, que no és el mateix... Bé, és igual, no treu en detall.
0: Bé, en fi...
3: No, si hagués anat vestit com es demana ara, probablement hagués superat la prova, no?
1: No, aquí el problema és que, i ara ho explicarà la Montse, és que a vegades, sota normativa, es feien portar unes vestimentes a les atletes que...
0: Clar.
1: En sèrio, això està passant?
0: Clar, no, és que al final...
3: Els nois porten pantalons a Wimbledon dels voluntaris, el Roland Garros i les noies faldilles, per exemple. Vull dir que la indumentària...
1: Sí, mira, doncs parlarem de Wimbledon, també.
0: El que al final el document aquest recull són unes recomanacions de bones praxis per dir, ostres, doncs mira, us esteu sortint del que seria èticament correcte, no? Però com dèiem, en el món de l'esport femení també hi ha un altre factor que és la indumentària esportiva. Durant anys la sexualització ha estat escandalosa. Per exemple, Joseph Blatter, que era l'anterior president de la FIFA abans
3: que
0: Infantino, exacte, va dir a les futbolistes que si volien guanyar més diners haurien de portar pantalons més curts perquè així atraurien a més patrocinadors. Això és el que els hi va dir, però textualment, I això durant dècades. Sí que és veritat que en els últims anys ja estan havent-hi alguns canvis. Per exemple, l'any 2021, el reglament d'handbol platja obligava, fins a l'any 2021, obligava les dones a portar biquini amb un tall molt determinat de cama, molt, molt curt, de manera estricta. El 21, les jugadores de Noruega es van plantar i van jugar amb malles curtes en senyal de protesta. Van ser multades amb 150 euros per jugadora.
2: Què dius?
0: Sí, sí, 1.500 euros en total per portar roba inadequada. I això va provocar una polèmica, un enrenou, una indignació que va fer que aquest cas arribés a la Federació Internacional d'Handbol i que va rectificar aquell mateix any. I des de llavors les jugadores poden fer servir malles curtes i ajustades, tipus ciclista, igual que els homes, d'acord? El vòlei platja, les diferències estètiques, doncs encara continuen també vigents, tot i que mai s'està suavitzant. Ara, però la normativa del vòlei platja diu que els shorts de les dones siguin molt ajustats, mentre que els homes poden ser més folgats. Això per què passa? Per què passa? Anem a veure. Llavors, clar, hi ha aquests planos que, clar, a càmera lenta no és el mateix una cosa que l'altra, perquè l'indumentària és molt diferent. I l'any passat, ja per acabar, es va publicar una investigació a The Guardian que deia que el 70% de les adolescents britàniques deixaven l'esport abans de temps perquè se sentien incòmodes amb la roba que les federacions els obligaven a portar. Wow.
1: Potser que ens ho fem mirar. Gràcies,
0: a vosaltres.
1: Montse. Estem arribant ja a les 8 del matí. És 16 de juliol del 2026. Deixeu-me que saludi la Georgina Badenes. Bon dia, Georgina.
5: Hola, bon dia. Què tal, com esteu?
1: Benvinguda.
3: Bon dia.
1: Quina cara, salut que fas.
5: Ai, gràcies.
1: I quina enveja que em dones. Va, senyals horaris de les 8 en punt del matí. Comença aquesta nova hora del Bon Dia i Bona Sort.
4: Estàs escoltant Bon Dia i Bona Sort.

0: a Ràdio 4.
1: Ahir vam entrar en una nova dimensió de que la pregunta del dia no formulàvem diferents possibles respostes, sinó que hi havia pregunta, una sola pregunta, i ja està.
2: Pregunta oberta, resposta.

0: Celebro la pregunta perquè estem parlant...
1: I a partir d'ara començaràs tu. Així no et copies al costat. Que sempre...
0: Sí, 6 centímetres?
1: 6 centímetres.
2: Mira, és que justament de veritat que no em copio, anava a dir 6 centímetres, però va, per canviar diré 7.
1: 7 centímetres, Oriol?
3: Doncs 3.
1: 3 centímetres.
0: Montse? Va, 5.
1: Montse, no estàs contenta mai.
0: No, no, m'enqueixo sempre. Sempre m'estic queixant.
4: Que de veritat.
0: És la calor, és veritat.
1: La primera perquè és la primera.
0: Insuportable. Estic insuportable.
1: Insuportable.
2: Estem tots insuportables. La calor.
1: Molt bé, quan dius tu?
0: Jo 5.
1: Ai, el pernil. Ai, el pernil que me l'emportaré jo. Les 8 i un minut del matí.
5: A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badó Lladó.
1: De juliol del 2026, el dia que ens sabem sabent que coneixem la nova jornada marcada per la simultaneïtat d'incendis forestals en plena onada de calor.
6: Els bombers han estabilitzat el foc de Sant Quirze Safaja, al Moianès, que ha cremat 97 hectàrees de massa forestal. Malgrat l'evolució favorable, es mantenen per precaució els confinaments d'un hostal, diverses masies, un càmping i una casa de colònies. Els bombers confien en controlar-lo entre avui i demà. El que sí està controlat és l'incendi de Rubió i també s'han estabilitzat les represes de l'incendi d'aigua a Múrcia, als termes de Querol i Pontons. Recordem que el risc continua sent molt elevat. Avui dijous, 107 municipis de 17 comarques estaran en el nivell màxim del Pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal.
1: I un ciutadà veneçolà ha mort sota custòdia de l'ICE dels Estats Units.
6: El ciutadà estava sota custòdia del Servei d'Immigració dels Estats Units mentre era traslladat entre dos centres de detenció a l'estat de Geòrgia. Segons les autoritats, la causa provisional és una aturada cardíaca. Aquestes ja són les 22 les persones migrants mortes sota custòdia de l'ICE aquest any, tot plegat enmig de les crítiques de les organitzacions de drets humans per l'augment de la mortalitat als centres de detenció i dels operatius migratoris de l'administració Trump.
1: I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, celebra el final de la tanca de Gibraltar.
6: Pedro Sánchez afirma que l'entrada en vigor de l'acord entre la Unió Europea i el Regne Unit sobre Gibraltar i la conseqüent demolició de la tanca finalitza una ferida de 3 segles, diu, i reivindica la bona política.
1: El PSOE ampliaria l'avantatge sobre el PP al darrer baròmetre del CIS i recupera gairebé 2 punts.
6: Els socialistes obtindrien un 33% dels vots davant del 25,1% del PP. Vox es manté tercer i Esquerra puja fins a la 5a posició. Mentrestant, l'habitatge continua liderant les preocupacions dels espanyols i la immigració passa a ser la segona.
1: I avui la justícia europea es pronunciarà per primer cop sobre la llei d'amnistia i dictaminarà si encaixa o no amb el dret comunitari.
6: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea resoldrà els dubtes plantejats per tribunals espanyols sobre el cas del procés i el CDR. La sentència pot condicionar el futur judici el de Carles Puigdemont, però el seu possible retorn continuarà depenent de les decisions del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem.
1: La inflació puja una dècima al juny a Catalunya i queda al 3,2%, igualant la mitjana espanyola.
6: És el tercer mes consecutiu amb estabilitat de preus, tot i la retirada de les mesures anticrisi de l'executiu espanyol. En paral·lel, l'autoritat independent de responsabilitat fiscal ha millorat les previsions de l'economia espanyola i eleva el creixement del PIB fins al 2,5% aquest any, malgrat la incertesa internacional.
1: Anem pel temps. Dijous continuarà la calor molt intensa a Catalunya, en el que serà un dels dies més durs de l'episodi. El cel estarà en general assolellat. Bé, al migdia sembla que baixarà una mica les temperatures, eh? El cel estarà en general assolellat, amb alguns núvols a la tarda al Pirineu, on no es descarta algun ruixat aïllat.
6: Les temperatures es mantindran altes, amb màximes que tornaran a superar els 40 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Al litoral i al prelitoral s'esperen valors entre 35 i 38 graus, amb una forta sensació de xafogor, i les nits continuaran sent tòrrides en molts punts, amb mínimes que difícilment baixaran dels 25-26 graus. La calor extrema mantindrà encara molt elevat, com dèiem, el risc d'incendi forestal, per la qual cosa es recomana evitar també l'exposició al sol durant les hores centrals del dia, hidratar-se sovint i extremar les precaucions, tot plegat per evitar cops de calor entre, sobretot, la gent més vulnerable.
1: Gràcies, Montse. Ens anem cap al Reial Automòbil Club de Catalunya. Allà ens espera el Ferran Aràndiga. Ferran, bon dia.
7: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous destacant que fa una estona tenim un accident a la AP7 a l'altura de Cerdanyola del Vallès en sentit nord, que provoca encara 3 quilòmetres de retencions intermitents. També tenim una avaria activa durant aquesta matinada que deixa els vehicles al voral a l'altura de Molins de Rei per la B23 amb direcció Tarragona, que deixa els vehicles al voral i provoquen, com dèiem, doncs, 1,5 quilòmetres de retencions. Per altra banda, més enllà d'aquestes incidències, tenim retencions més enllà del vessant Llobregat en direcció Barcelona. També tenim cues en tot el vessant Besòs, que de retruc afecta la circulació en tot les les dues rondes de Barça.

0: Barcelona en els dos sentits de la marxa. Al Vallès també tenim retencions a la AP7 en sentit sud, en el tram entre la Roca i Montmeló, també a la C-17 a Parets del Vallès, hi ha 2 quilòmetres en els dos sentits de la marxa, de retencions també a la C-59 des de Caldes de Montbui, hi ha retencions durant 2,5 quilòmetres en direcció a la capital catalana. Pel que fa a la C-58, retencions sobretot intenses al punt de Sant Quirze del Vallès, també en sentit sud cap al nus de la Trinitat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Bon dia i bona sort. Va, el que dèiem, quina alçada creix l'Everest cada any a causa del moviment de les plaques tectòniques, Ares?
2: Jo he dit 6 centímetres.
1: 6 centímetres.
2: Jo 7.
1: 7.
3: 3 centímetres.
1: 3 centímetres, Montse.
4: 5 centímetres.
1: 5 centímetres. Va, ningú l'ha encertat. Menys. Oh. Una altra ronda.
2: Menys?
1: Sí. Menys de...
2: 4 centímetres.
4: 3.
3: Home, si jo dic 3 i és menys, doncs...
2: Ai, calla! Dos. No, no, no, doncs jo també tinc 2.
4: Un?
1: Menys!
2: Què? Ah.
3: Però llavors hauria d'haver guanyat jo, que sóc el que m'he costat
2: no,
3: més.
2: No, però ja
3: dic
2: 0,5, va.
1: Menys.
2: 0,2.
3: 0,2. 0,5.
4: 0,7. 0,8.
1: És que no deu dir cap.
4: No donem 0, ni una.
2: 0,1.
1: Va, torni, va.
2: No, Badó, no quede més. Estàs 0,6. Equivocat. Estàs equivocat. Sí, sí. No,
1: perdona.
2: Hem dit ja 0? Ah, no, no creix. No creix.
1: No, sí que creix. És igual, fora.
2: A no veure, creix. 0,7.
1: 0,7 no.
2: Ja ho has dit.
3: 0,0001.
1: No, no, no, és un 0,alt.
2: 0,9.
1: A veure, m'ho dieu en mil·límetres directament? Digues.
2: Ah, estem dient centímetres.
1: Ja, ja, però 0,1 són mil·límetres. Digues, digues.
4: Ai, és que jo sóc de lletres.
1: No, no, ja, no, 300. Veig que ho sou tots els que esteu aquí.
2: 5 mil·límetres.
1: No, digues.
4: Mare 7 meva.
2: Mil·límetres.
1: No.
2: Oh.
1: Ja heu dit 0,7 abans. Digues.
2: 8.
3: 1 mil·límetre.
1: No.
4: 75 mil·límetres.
2: Mira, deixeu-vos clavador. Digue'ns-ho, digue'ns-ho, perquè ens quedem aquí tot el dia.
1: 75 mil·límetres, ja ho he dit abans, que seria 7,5.
4: No, 0,7, exacte, 0,5, 0,5.
1: Mil·límetres, no m'heu dit els mil·límetres. Quants?
2: 3.
1: No.
2: 2.
1: No.
4: Tot el programa així.
3: 1 mil·límetre.
1: No, no, serà possible.
2: 9.
4: 3.
1: No, a veure, una...
2: Però que no em queda un, 2, 3,
4: a veure,
1: 4, 5, 6, 7. Un número, 7. Un número, és que et sembla increïble.
4: ¿Cuánto crece el Everest al año, Google?
1: No, no, no, no. Digue-m'ho.
2: Ara, Montse, molt
1: bé. A veure, un moment, para, para.
3: Mig mil·límetre.
1: Espera, ho podeu...
4: Vale.
1: Escolta, un moment,
4: vale,
1: un
4: ja,
1: moment.
4: Ja
1: un
4: ho tinc.
1: Moment.
2: Nois, anem a mordre, anem a mordre.
1: No, no,
4: no, jo no ho diré, no ho diré, jo no ho diré.
1: No, no pot ser, home.
3: No puc resistir.
2: Nois, feu-me cas, som un equip o no?
4: Sí.
2: Anem a mordre, 1 mil·límetre.
4: 2 mil·límetres.
3: Mig.
2: A mordre!
4: Anem a mordre, hem dit.
2: Sí, un, dos.
3: Ah, 3. Però és que ja ho hem
4: dit. 4.
2: No havíem dit...
1: Quina...
2: Ah, perquè no havíem dit el 4. No, no, era el 4.
4: No, no, ah, però no, escolta, que a mi Google m'ha dit 2. Pensava que havies encertat tu, us ho prometo.
2: Ah, sí?
4: Que sí, que he volgut jugar. He volgut jugar, eh, Badó? He dit 4, tot i que pensava que ho sabia.
1: Són,
4: de veritat, de veritat.
1: Són 4 mil·límetres.
4: Segons Google...
2: Mare de Déu, són els 4 mil·límetres que més he suat en ma vida.
4: Total, eh?
2: Els que més m'han fet suar, per favor.
3: I això que no m'ha arribat ni al camp base.
2: Imagina't, imagina't.
4: Badó, tens ganes de vacances. Eh? No, noto la cara.
1: No. Aquí que posa 2 mil·límetres...
4: Això posa a Google.
2: A veure, a veure qui consultes,
1: eh? Has de posar cada mig any. Són 4.
5: A Ràdio 4, bon dia i bona sort amb Batollador.
1: Us dic una cosa.
2: Què?
1: Què és aquesta, eh?
2: Mira, m'ha posat l'Everest, els mil·límetres.
4: Sí,
2: eh?
4: A mi també, dels nervis.
2: Mare meva.
1: Mira, escolta'm la cosa.
2: Jo pensava que la pregunta era...
1: Avui ens haurem d'aguantar moltes hores, eh? Així que amb calma, eh?
2: Ui, si és veritat, se'ns farà llarg, eh? Se'ns farà llarg, eh?
1: Avui anem a... Avui anem a... Ens anem a menjar.
2: Oh!
1: Sí.
3: Hem de parlar de cosetes.
2: Hem de parlar de coses, que passaran, que estan per venir...
3: Mira que bé, Georgina, no sabíem nosaltres que teníem un dinar avui de la ràdio.
2: És veritat!
1: Ningú
2: m'ha avisat. Nosaltres farem un altre amb vosaltres, però no serà.
1: I no farem dinar, farem sopar.
2: M'agrada més, m'agrada més.
1: Perquè ens podrem llevar tard.
2: Ara, ara. I ho organitzarà el David, que no li havíem dit encara, però aquesta és una de les coses que has de fer avui, David.
1: Vinga,
2: pobre productor estrella.
1: No moren aquest 16 de juliol del 2026, el dia que hem de ser feliços per...

0: Doncs mira, avui sí, avui hem de ser feliços per descobrir que la felicitat està molt més a prop del que ens pensem. Oh. Tu riuràs, però a mi m'ha canviat la vida, des de que tinc aquesta reflexió al cap. I és que de vegades fem sovint això, no ens adonem, ens passem la vida buscant, vador, buscant la feina perfecta, la parella perfecta, la casa perfecta, el cos perfecte, el moment perfecte, com si la felicitat sempre estigués una mica més endavant, com si encara ens faltés sempre alguna cosa per arribar en aquesta felicitat. I amb els anys jo me n'he adonat, Georgina, escolta'm, atenció, que moltes vegades, estimada, ens equivoquem de lloc perquè la felicitat gairebé mai arriba fent soroll, allò de ah, m'ha tocat la loteria. No acostuma a aparèixer el dia que de sobte passa alguna cosa, no? Ni quan aconseguissis allò que portaves tant temps perseguint. La felicitat acostuma a estar en llocs molt més petits, eh? Mira aquí, que feliços som. Aquest ratet, eh?
1: Parlant de centímetres de l'Everest, eh?
0: I clar, és que no,
1: feliços, això.
0: No ho valorem. Clar, la felicitat està en aquella conversa que no t'esperaves, en arribar a casa i sentir-te en pau, en quan la meva dona em pregunta què tal, com t'ha anat el dia? Jo li dic, fantàstic, el Badó avui m'ha fet una pregunta que, escolta, quina felicitat, quants centímetres creix l'Everest? Ah, no, mil·límetres. Bueno, que sóc molt feliç amb aquestes cosetes, no? Una cançó que transporta, un sopar improvisat, una abraçadeta, eh? Aquestes coses fan felicitat, no creus?
2: Que passi ja l'enamorament
0: aquest. A mi no me passarà mai. En aquell riure, per exemple, que et fa mal la panxa inclús, o simplement em mirar al teu voltant i pensar, ostres, doncs ara mateix sóc molt feliç, estic molt bé. Aquí és on volia arribar. Crec que aquest és un exercici que hauríem de fer molt més sovint tots, eh? Parar, mirar i adonar-nos en que potser la vida que tant estàvem desitjant fa uns anys és exactament la que tenim avui. És així. Allò que abans era un somni, ara és la nostra vida, la nostra rutina. I ni tan sols ens hem adonat i no ho estem valorant. Així que avui hem de ser feliços per descobrir que la felicitat era molt més a prop del que ens pensàvem, perquè de vegades deixem de buscar-la tan lluny i descobrim que feia temps que ens estava esperant a la porta de casa.
2: Para
0: la màquina, increïble. Ara em diràs que no.
2: No, no. I les...
0: Ara em diràs que no hem de ser feliços.
2: I les solteres i els solters?
0: Pues molt bé.
2: I que parla el petó, i que no, per què la manteta? I posem el Netflix i mirem la pel·lícula. I ens ho passem molt bé. I prenem una tassa de xocolata al matí amb xorros.
0: Pues molt bé, sí. Xorros amb xocolata tu et faran molt feliç.
2: Podem posar coses, arguments... que donin la felicitat a aquelles persones que són solteres, que arriben a casa i cobren a porta i l'únic que diu no és ni el gat, que és...
1: Doncs mira, t'ho dic ràpid, que estan tranquils, que ningú els molesta, i més amb aquesta calor. Home.
2: Avui tinc per repartir per tu. Escolta'm una cosa.
1: Jo porto uns dies amb el Little Pony enganxada i és per culpa de la calor, ja us ho dic. Per tant, si estàs solter,
2: escolta,
1: gaudeix de la vida, estigues tranquil, relaxa't a casa teva.
2: A tu quantes barques tens a la teva disposició per fer totes les fotos que fas?
1: Apa!
2: Va.
1: Una flota, té una flota.
2: Cada dia una barca diferent.
1: Escolta, per res, és que a veure què es pensaran els oients, per favor. Si manés tan bé la vida... Mira, Badó, no et sabia greu, no estaria aquí matinant tant. Final de temporada, ens estem fins tots, eh?
2: 16 de juliol del 2026.
3: Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
2: Tal dia com avui, un 16 de juliol, però del 1969...
1: Llançaven des de Cap Canyaveral l'Apolo 11. Neil Armstrong, Edwin Aldrin i Michael Collins, els dos primers trepitjarien la Lluna 4 dies després.
4: 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Lift off, we have a lift off. 32 minutes past the hour.
2: És poc seriós, això, eh? Si fa compte enrere, un moment d'història, ja comença això.
5: Aquí era el moment que estàvem venent la xotxona amb uns extraterrestres que corria per allà.
1: No li treguis solemnitat al moment.
5: És com veure... L'última que no queda a la Tierra.
1: És com veure de pastor, no?
2: És de veritat, és molt de tira. Vinga,
1: No respecteu res, eh? Ai, ni els de la NASA.
2: Tal dia com avui, però del 2023.
1: Carlos Alcaraz conqueria el seu primer Wimbledon en derrotar a la final al serbi Novak Djokovic.
6: En mi cabeza tengo el más ball todavía, esa derecha cruzada, deslizando Djokovic, la tira a la red, hago la croqueta. Ha sido un momento mágico que...

0: a tener en mi cabecera durante muchísimo tiempo.
1: I tal dia com avui, però del 2025.
2: Fa un any, justament ho parlàvem abans, durant un concert de Coldplay a Massachusetts, les càmeres van enfocar una parella abraçada amb una reacció de culpabilitat en veure's en pantalla i Chris Martin va dir o estan tenint una aventura o són molt tímids.
3: Either they're having an affair or they're just very shy.
2: Aquella mateixa nit el vídeo es va viralitzar a les xarxes socials i la resta és història.
1: Doncs tal dia com avui, d'un 16 de juliol del 2000... Perdona, del 2025.
4: 25.
2: Bon dia i bona sort.
1: Sí,
2: amb Badollador.
5: Jo he dubtat.
1: No, fa un any que va passar això. No?
5: Exacte, justament.
1: Va, deia que parlaríem de les propietats de la costa catalana, que aquests dies...
6: Això interessa.
1: És un dels punts on de reclam. Sabíeu que la costa catalana conserva un dels esculls de coral més importants del Mediterrani?
2: Sí?
7: Aquesta setmana ni ensai.
1: Tu, que estan de barqueta amunt i avall tot el dia per la Costa Brava, les Illes Medes...
2: M'interessa. On he d'anar a trobar corall?
1: Doncs les Illes Medes, davant de l'Estartit, protegeixen una de les reserves marines més ben conservades d'Europa. Sota l'aigua hi viuen centenars d'espècies de peixos grans, merus, gorgònies i coralls vermells, alguns amb més de 100 anys de vida. Gràcies a la seva protecció, aquest espai és considerat un dels millors llocs del Mediterrani per observar la fauna marina i practicar submarinisme. Sí, aneu amb compte quan aneu a aquella zona, perquè o sigui, hi ha molt de domingueros que es tira allà, que es pensen que són el Jacques Cousteau.
2: Sí. S'ha d'anar amb compte.
1: A veure què pesquen.
6: I a més van amb aquelles ulleres del Decathlon.
2: Sí.
6: Que jo me'n recordo un dia, estava a la platja i surt un senyor de l'aigua amb allò, un senyor que per edat ja no li tocaria d'aquest tipus d'ulleres, surt i diu, he cogido un mero. I que, clar,
2: ai,
6: i portava un peix a la mà, que és un mero. Dic, aquest noi no ha tocat
2: no,
6: un mero,
2: mero
6: en
2: no?
6: sa vida.
2: El que has de fer és anar amb gent de la zona. T'has de fiar, la gent de la zona és qui sap.
1: Apa, si
2: és
1: no
2: a qui has d'escoltar.
1: Ja, però si no els coneixes, tampoc et pots anar xupant aquí a la...
2: Oh, però això comences a parlar una mica i en res ja tens amics, eh? És fàcil.
5: És que no estem fent bé, va?
2: No
5: ho estem fent bé.
1: Ai, el Little Pony.
2: Va, pobret, que encara li donarà un infartet.
1: Un quart i tres minuts de 9 del matí. Potser posa música, que bona falta ens fa una mica desengressar tot això, eh?
2: Una mica de descans, eh? Va, escoltem Rihanna, en aquest cas acompanyant Calvin Harris, amb aquest superèxit, This is what you came for.

0: no sé si Loles León.
1: Hola, bon dia, bon dia.
2: Bon dia, senyoreta.
1: Bon dia, Catalunya.
0: Josep Maria Mainà.
3: Home, jo m'explico tot, no m'amago res,
4: Molt bon dia,
0: tingueu.
4: Molt bon dia, molt bon dia.
0: Escolta, diu, a quin posen el guió? El 5 d'agost farà 70 anys, doncs.
4: Sí.
0: Sembla que en tinguis 42. Què en saps, Vilarín?
5: Emociona, això.
6: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
0: Per què sopa de cabra, Gerard?
7: La cabra és un animal molt potent.
0: Ens escolta sovint, Margarita, o no?
8: Cada dia. Tinc una foto amb el peu de pont.
9: Comença el caragolazo. Ja això és que la plec comença.
6: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas. A Ràdio 4, el cap de setmana comença amb actualitat, música, cinema, teatre, art, viatges, futbol i moltes coses més. Escolta'ns al cotxe, de camí a la platja o a la muntanya, a casa o mentre gaudeixes d'una escapada. Ens acompanyes? Dissabtes i diumenges, de 9 del matí a 12 del migdia, són 4 dies amb David Gallac Gesto. Recorda que la vida són 4 dies i dos d'ells cap de setmana.
10: Bon dia i bona sort amb Badó Lladó.
0: Només falten 6 minuts per arribar a 8:45 del matí. Anem a conèixer quins són els titulars que trobarem avui a la premsa escrita. Montse.
11: La Vanguardia avui titula: el Suprem esperarà el Constitucional per aplicar l'amnistia. El País diu: l'independentisme confia en l'aval europeu a l'amnistia. El Mundo diu: adeu a la tanca i a la sobirania, en referència a la tanca de Gibraltar. El Diari Ara titula avui: la manca d'habitatge frena el creixement econòmic català. La Razón diu: estupefacció a la Guàrdia Civil per la citació judicial de la seva cap. I el diari ABC llegim: la cúpula de la Guàrdia Civil va pressionar un general per boicotejar Ayuso.
0: Pel que fa a la premsa esportiva,
11: a l'esport, avui llegim: final contra Messi, de bojos.
0: I Mundo Deportivo,
11: que diu: final brutal. Right,
10: bon dia i bona sort a Ràdio 4 amb Badó Lladó.

0: Ah, per cert, la selecció espanyola, que està allotjada ja molt a prop de l'estadi de New Jersey, aquesta finalíssima que es podrà veure el proper diumenge.
1: Diumenge a les 9 del vespre.
0: Espanya-Argentina, és una final molt guapa, eh?
1: Home, és una final increïble,
0: és una final molt xula. El dissabte hi haurà el partit per el tercer i quart lloc.
1: Que ni tan sols els hi donen medalla, que no sé ni per què juga, suposo que per recollir els quatre calerons.
0: Gràcies.
1: Però, fins i tot és indignant pels jugadors, perquè ja m'explicaràs.
0: Està molt bé, és el dia que m'han convidat a anar a Televisió Espanyola per comentar aquest partit. Gràcies. Gràcies, Oriol. Gràcies.
1: Comenta això.
0: No té cap transcendència. Igual que no té transcendència és el que explicarem ara, però... Dissabte tenim un partit pel tercer i quart lloc del Mundial, que també forma part dels llibres d'història, també part del tercer i del quart, eh?
1: Sí, sí, està ple. I dels tertulians d'aquests partits també en parlen.
0: De veritat, eh? En fi, va, anem al Hit Hate, aquesta super secció, que avui s'acomiada ja per sempre d'aquest programa.
1: Doncs precisament en el Hate...
0: Sí.

0: parlarem del Mundial, perquè és que s'està a punt... Bueno, de fet, ja existeix, a dia d'avui, a hores d'ara, l'excusa de l'equip que perdi la final del Mundial ja té l'excusa. I se li ha posat amb safata de plata...
1: La mitja part.
0: La FIFA, exacte. Ah. Perquè la mitja part tot fa pensar que durarà 30 minuts.
1: Bé, diuen entre 30 i 40 ara, eh?
0: Clar, imagina't. Tu imagina't, un partit que dura 90 minuts, de mitja part en té 40. Uf. Clar, els jugadors, a més, la selecció espanyola és una selecció que precisament el que fa amb la possessió de la pilota i movent amb velocitat la pilota, el que cansar. Fa és cansar el contrari. Clar, si el contrari de mitja part arriba i té 40 minuts de descans, doncs et pots imaginar tant per uns com per l'altres que trenques el ritme. Però clar, aquí què ha passat en el futbol, en el Mundial? Si t'agrada el futbol, cap problema. Aquí no hi entraven els que no els agrada el futbol. Però què ha passat ara amb aquesta proposta dels americans?
2: El que m'ha passat a mi.
0: Amb aquest superconcert que ha reactivat a tota la gent que no els importa res el futbol i els ha posat a la palestra. I què ha passat? Doncs que tota la gent que defensa aquest espectacle que hi haurà a la mitja part s'està portant un hate que no te pots imaginar. I el número d'aquest hate, Javi Hoyos.
3: Aquí veis que el diario Sport publica: la FIFA rompe las normas para la final del Mundial. Habrá un descanso inaudito de 30 minutos, que no es el habitual, que no favorece a España. Organizan un espectáculo con Justin Bieber, Shakira, Madonna, BTS, Burna Boy y Coldplay. O sea, mira, yo lo siento. Pero es que estoy deseando tanto ver este espectáculo. O sea, es que me muero porque me daba rabia que siempre el halftime de la Super Bowl era el reclamo absolutamente de todo, de artistazos, de shows impresionantes, y decir, ¿por qué en el mundo del fútbol no pasa esto? A mí me encanta que de pronto vayamos a tener un show impresionante protagonizado por todos ellos.
0: Esto parece una broma, ya no es un partido de fútbol porque se rompen las reglas, esto será otra cosa, pues que lo hagan antes del partido, no entiendo por qué tiene que cambiar las normas del fútbol por esto, el espectáculo es el partido, no la actuación del descanso, esto no es la Super Bowl, creo que es innecesario, no queremos ver conciertos, queremos ver el partido, y los jugadores tampoco creo que estén muy de acuerdo con esta decisión. Bueno, en fi, això, els comentaris que es poden llegir, perquè tots els altres són insultants de cara doncs, al Javi Hoyos i a tota la gent que
2: la defensa veritat, els concerts. La veritat, Oriol, que jo vaig flipar, jo vaig mirar els comentaris, em vaig recordar de tu. d'un vídeo de la Inés García, la nòvia de la Lamine Yamal, ja confirmada, on ella pujava una foto i li deia: mi amor, haz lo que sea para llegar a la final, amb una foto de Justin Timberlake. Ràpid s'ha relaxat la tia al principi i ara... Mi amor, haz lo que tengas que hacer para llegar a la final del rotllo.
4: Perdona,
2: me importa una merda.
5: Em sembla sensacional.
2: És boníssim, t'ho juro. Jo quan vaig veure, dic, això deu ser ja. No, no, la tia va dir, haz lo que sea, que jo vull veure Justin Timberlake.
5: Representa molt bé tota aquesta gent que dius, eh?
2: Sí, sí, sí. Al·lucinant.
1: Perdona, però que em sembla brutal.
2: És al·lucinant, nois. Vaig flipar, ho vaig veure ahir, vaig dir, no pot ser veritat, la tia, sí, sí, ella, rapidito.
1: Perdona un moment, és que sempre a l'esport, i cada vegada més, està molt vinculat ja la part d'esport i la part d'entreteniment que formen part una cosa d'una altra. L'any passat, me'n recordo que em vaig trobar, hi ha un club de pàdel al costat de casa i posava torneig de pàdel, no sé què, no sé quantos, i posava el cartell, saps? Americana, apunten, i al costat un cartell del mateix club que posava: si te la suda el pàdel, tardé o no sé...
2: Què dius? Que bo!
1: El mateix club, el tenis mora de llavors.
2: És boníssim.
5: Bueno, sinó una cosa d'altra.
1: Torrents a pàdel, t'explicava allò, americana, en plan superprofessionals, amb els ponsos, etc. Jo em deia, si te la suda el pàdel, tenim un tarder.
5: Diversificació, clar que sí. Escolta una cosa, però perdoneu, perquè el tema de la comparativa amb la Super Bowl, o sigui, no ens oblidem que el mig temps a la Super Bowl dura 14 minuts, no dura 30 minuts. Per tant, la gent que ho compara amb l'espectacle de la Super Bowl, al final, o sigui, és que la Super Bowl no descansa tanta estona.
0: Doncs
5: l'espectacle ho concentra tot en pocs minuts.
0: Imagina't el futbol. I és que el més greu de tot és que la revista Times el que diu és que això és així. I han deixat... clar, diu, però tot això no ho ha confirmat la FIFA. No ho ha confirmat, però està clar que aquesta gent va anar cantant allà. Aleshores... Sí,
1: sí. Perdona, perdona. La FIFA, quan acabi aquest Mundial...
0: Sortiran amb avió.
1: No, no.
0: Amb globus,
1: sí. Sí, no, no. Amb coet sortiran. Hauran d'arreglar moltes coses, eh?
2: Nois,
1: sí, sí,
2: perdoneu sí. Que he dit Justin Timberlake, que és Justin Bieber, suposo
5: sí,
2: que m'ho va
5: dir. Sí, sí, sí.
0: Que és un dels que
1: anirà cantant. T'hem entès, t'hem entès.
2: Gràcies. A veure, veig que no m'has frenat.
5: No, perquè Justin Timberlake va actuar a la Super Bowl.
2: Exacte,
5: suposo que per això
2: Justin Bieber és qui veurà i que Inés García, la nòvia de la Minyamana, estem emocionadíssima per veure'l.
1: Aquest marge...
2: Sabeu si li és igual el que farà el nòvio, si marcarà o no.
1: Ares, aquest marge d'error ja el tenim assumit amb tots els col·laboradors i el presentador d'aquest programa. Hi ha un marge d'error de dos cap a la dreta i tres cap a l'esquerra.
2: Som humans, escolta'm.
0: De totes maneres, el més greu de tot és que diuen que això serà així, el que deixaran és a l'àrbit la decisió final del temps que durarà la mitja part. I dius, però què vol dir amb això? Bueno, doncs que l'àrbit s'inventi qualsevol excusa.
5: I pati el concert.

0: ¿Mayores de 50? No pueden venir a un restaurante. O sea, joder, qué pena. O sea, a Mateo le hubiera encantado ir, la verdad. Es que estoy flipando, es que estoy en shock.
1: Vale, un restaurante sin niños, pásame la dirección, quiero reservar. Me encanta, restaurante sin niños, y con mascotas. ¿Cuál es el restaurante para ponerle 5 estrellas? Dame la dirección de este restaurante por ser cliente fiel. ¿Puede decir el nombre del restaurante? Necesito ir, me parece ideal un restaurante sin niños. Este restaurante está destinado a triunfar. Encima, admite mascotas, este restaurante es top. Pero yo soy madre y me parece bien que haya restaurantes sin niños, al igual que hay hoteles de adultos, claro, que no todo el mundo tiene que aguantar a los niños de nadie. Digo, claro que los habrá, que se porten genial, pero son muy pesados y yo soy madre, yo lo entiendo. La majoria de gent
2: defensant-ho.
1: Ha despotricat contra la TikToker. Els seus propis seguidors. I clar, dic, que fort. Vosaltres que esteu a favor de que aquestes pràctiques del restaurant? Perquè en un avió s'entén.
3: Home, doncs a mi no em sembla malament, igual que hi ha els adults only, no? Els hotels.
2: Però, home, però en un restaurant vols dir que cal?
4: No, sí, cal, ens ho mereixem.
1: Tanca els ulls, imagina't una vetllada romàntica amb la teva parella. I ara, per l'altre cantó, mentre estàs mirant els ulls, imagina't.
3: Així
1: amb una mà a la forquilla i l'altra al gabinet i la picarà a la taula. Vinga, jo tinc gana, ja sé que no es pot picar aquí a la ràdio, perdoneu tècnics, però imagineu-vos
5: això. En Mateo, que és el nen.
2: El Mateo. No, que tens raó, però que sí que és veritat que quan tu vas al restaurant...
5: És que en Mateo, ara en Mateo no pot anar.
2: Jo tinc nens, i quan vaig a un restaurant, depenent de quin tipus de restaurant, ja no porto els nens, no perquè estigui prohibit, sinó perquè el criteri i el sentit comú em diu que no és un lloc per anar amb els nens. Jo, almenys, jo trio així. Ara, no tothom ho fa igual, és evident, però a veure, hi ha tipus de restaurants que ja no hi vas amb els nens, no? Vull dir, sobretot si tens, si és un restaurant, doncs potser una mica més petits, que no tenen tant espai. Normalment busques espais exteriors, que els nens puguin... Llavors són restaurants més avesats, no?, a tot això. Però jo crec que depèn molt del criteri del sentit comú, però tant com prohibir l'entrada dels nens a un restaurant, ostres, no ho sé, trobo que un hotel, mira, puc entendre, perquè estàs més hores, estàs més dies, vas a descansar, però un restaurant, ostres, no ho sé què dir-te.
5: Gràcies, Oriol. Hem arribat a 2:08 de 9 del matí, 16 de juliol del 2026. Som els del Bon Dia i Bona Sort.
6: Estàs escoltant Bon Dia i Bona Sort a Ràdio 4.

0: Som-hi, catalans!
1: Jo.
2: Vinga, va, 2:08 de 9 del matí. No, anava a dir, calienta que sales, no. Calienta que t'esperes. Que...
0: Vinga, m'espero.
2: Sí, sí, sí. Que anem a... Va, anem a l'informatiu, que és el que tocaria ara, i de seguida ens anem amb la Badena. Som-hi.
3: Estàs escoltant Bon dia i bona sort amb Badollador.
2: Va, 16 de juliol del 2026. Falten 6 minuts per arribar en punt a 8:45 del matí. El dia que ens llevem sabem que nova jornada marcada per la simultaneïtat d'incendis forestals en plena onada de calor, Montse.
4: Els bombers han estabilitzat el foc de Sant Quirze a Safaja, al Moianès, que ha cremat 97 hectàrees de massa forestal. Malgrat l'evolució favorable, es mantenen per precaució els confinaments d'un hostal, diverses masies, un càmping i una casa de colònies. Els bombers confien en controlar-lo entre avui i demà. El que sí que està controlat és l'incendi de Rubió i també s'han estabilitzat les represes de l'incendi d'aigua a Múrcia als termes de Carol i Pontons. Recordem que el risc continua sent molt elevat. Avui dijous, 107 municipis de 17 comarques estan en el nivell màxim del pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal.
2: Un ciutadà veneçolà ha mort sota custòdia de l'ICE dels Estats Units.
4: Doncs sí, aquest ciutadà, que estava sota custòdia del Servei d'Immigració dels Estats Units mentre era traslladat entre dos centres de detenció a l'estat de Geòrgia, ha mort i, segons les autoritats, la causa provisional és una aturada cardíaca. Amb aquesta ja són 22 les persones migrants mortes sota custòdia de l'ICE aquest any, tot plegat enmig de les crítiques de les organitzacions de drets humans per aquest augment de la mortalitat als centres de detenció i dels operatius migratoris de l'administració Trump.
2: I el president del govern, Pedro Sánchez, celebra la fi de la tanca de Gibraltar.
4: Pedro Sánchez afirma que l'entrada en vigor de l'acord entre la Unió Europea i el Regne Unit sobre Gibraltar i la conseqüent demolició de la tanca finalitza, diu, una ferida de 3 segles i reivindica també la bona política.
2: Mentrestant, el PSOE amplia l'avantatge sobre el PP al darrer baròmetre del CIS i recupera gairebé 2 punts.
4: Els socialistes obtindrien un 33% dels vots davant del 25,1% del PP. Vox es manté tercer i Esquerra Republicana puja fins a la 5a posició, mentre

0: Mentrestant, l'habitatge continua liderant les preocupacions dels espanyols i la immigració passa a ser la segona.
1: I avui la justícia europea es pronunciarà per primer cop sobre la llei d'amnistia i dictaminarà si encaixa o no amb el dret comunitari.
0: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea resoldrà els dubtes plantejats per tribunals espanyols sobre el cas del procés i el CDR. La sentència pot condicionar el futur judicial de Carles Puigdemont, però el seu possible retorn continuarà depenent de les decisions del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem.
1: La inflació puja una dècima al juny a Catalunya i queda en el 3,2%, igualant la mitjana espanyola.
0: És el tercer mes consecutiu amb l'estabilitat de preus, tot i la retirada de les mesures anticrisi de l'executiu espanyol. En paral·lel, l'Autoritat Independent de Responsabilitat i Fiscal ha millorat les previsions de l'economia espanyola i eleva el creixement del PIB fins al 2,5% aquest any, malgrat la incertesa internacional.
1: Amb 4, 3 quarts de 9. Anem pel temps. Avui és un dijous on la calor continuarà molt intensa a Catalunya. El cel estarà en general assolellat, amb alguns núvols de tarda al Pirineu, on no es descarta algun ruixat aïllat. Va, les temperatures es mantindran extremadament altes, amb màximes que tornaran a superar els 40 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Al litoral i al prelitoral s'esperen valors entre 35 i 38 graus, amb una forta sensació de xafogor, mentre que les nits continuaran sent tòrrides en molts punts, amb mínimes que difícilment baixaran dels 25-26 graus.
0: La calor extrema mantindrà, recordem, molt elevat el risc d'incendi forestal i també Protecció Civil demana extremar les precaucions, evitar l'exposició al sol durant les hores centrals del dia, hidratar-se sovint i extremar, com dèiem, les precaucions, i també, a més, un avís de temps violent fa tan sols una hora, que diu que fins a aproximadament les 10 del matí pot haver-hi tempestes amb pedra de més de 2 centímetres, ratxes de vent de més de 90 km per hora i esclafits a l'Alt Urgell, Pallars Jussà, Pallars Sobirà i Alta Ribagorça. Recordem aquesta precaució que demana Protecció Civil per avís de temps violent durant aquestes primeres hores del matí d'avui dijous.
1: Gràcies, Montse.
0: A tu. A Ràdio 4, bon dia i bona sort. Amb Badollador.

0: faran entrant.
1: Ja està bé que tanqui la micro.
0: Sí. Ja. Avui tanquem barraca i s'havia de fer, escolta, por todo lo alto, com diuen en castellà, no? Perquè avui és l'última secció de la catalaneta d'aquesta temporada i us porto 10 plans que tot català ha de fer aquest estiu perquè aconsegueixi el carnet oficial del català per ser més català que la Moreneta. Així que preneu nota, perquè, escolta, això de ser català no és néixer aquí, sinó viure l'essència de la catalanor. O sigui, sentir-ho bé, fer-ho, per tant, anem a prendre nota i a veure quin pla us agrada i voleu fer aquest estiu. Comencem amb el primer, que és, com no, anar als festivals d'estiu.
2: Es busca catalanet per poder anar de concert, que no vulgui anar a disco i m'acompanyi el canet. Es busca catalaneta per poder anar a la platja.
0: Doncs tenim un festival per ser un bon catalanet, a l'oficial, jo us diria, el més mític, Cap Roig, que, escolta, està rodejat de mar, jardins, vistes precioses, aprofites, vas a passar el dia a Cal Lilla de Palafrugell, escolta, fas un dinaret per allà, una passejada per les voltes. Si no t'agrada, si no estàs per la zona, una altra, Portferrada, Sant Feliu de Guíxols, també teniu Acústica de Figueres, Nits de Pedralbes, o bé el Cerdanya Summerfest per viure el Festival Català.
3: Home, el Canet Rock, el que passa és que ja ha passat, el Canet Rock, perquè programa música en català, però ja ens ha passat.
0: Aquest,
3: ja
0: no, aquest era dels bons, també.
1: I si has anat, tens el punt, no?, de catalanet, per complir els 10.
0: Doncs vinga, us el dono. A veure el següent, que jo crec que aquest, a vosaltres dos, Vado i Oriol, us agradarà molt, que és Festa Major.
2: Balla aquesta nit el que ballaríem sempre, que potser demà.
0: Si parlem de Festa Major, com no pot faltar les Santes de Mataró, home.
1: És una passada. És la millor festa. Sí,
4: és la millor festa.
0: És la festa, no? Podem dir?
4: És la festa.
0: A veure, corregiu-me si m'equivoco. És del 17 al 29 de juliol, correcte?
4: No tinc ni idea, però és la festa.
0: Però això és ja? Sí, clar. Demà?
1: Sí, comença ja.
4: No, perquè fan presantes primer.
1: Sí, les presantes.
0: I
4: comencen ja amb activitats.
1: Però sí, ja pot ser, del 17 al 29.
4: I una cosa maca de les Santes és la samarreta de les Santes.
1: Oh. Aquest any és molt xula, amb les taules de surts, les heu vist?
4: No les he vist.
1: És molt xula.
4: Però la samarreta de les Santes és molt guapa.
0: I haurem d'anar, escolta, si hi aneu, veureu una nit ben boja, gegants, foc, concert sense parar. Això sí, si us queda una miqueta lluny i sou, per exemple, del Garraf, també teniu la Festa Major de Sant Bartomeu a Sitges, que no té res a envejar-li a les Santes de Mataró. O potser sí, no ho sé, potser ja haurem d'anar i comprovar-ho, escolta.
4: Ens posem en jardinets, no? Ens posem en jardinets.
0: Ai, que se sentiren els del Garraf i els de Mataró a sobre. Doncs, escolta...

0: de Barcelona, si no voleu marxar gaire lluny, com no, la mítica festa major, la de Gràcia, del 15 al 21 d'agost, que guarneix els carrers com si fos Nadal. Seguim amb un altre pla, que és agafar el cremallera de Núria. Cada dia en algun lloc puja un tren de mitjanit, si ets una tinc, estàs a... Deixes el cotxe a baix, puges al trenet, passes el dia a la vall i, escolta, com si estiguessis a un altre país, rodejat de verd, aire fresc, no com aquí a Barcelona.
1: Us recomano, si agafeu la cremallera, un lloc molt clàssic que està al peu de la cremallera és un restaurant que es diu Els Caçadors.
2: Oh, sí. I tant. També és un hotel.
1: Sí, està molt bé.
0: Ah, doncs mira, prenem nota.
1: És un clàssic, vull dir, això és una gran aportació a la gastronomia del país.
2: S'hi menja molt bé, la veritat.
1: Sí, és molt autèntic.
0: Doncs seguim amb un altre pla de també menjar molt bé, que és un bon plat davant del mar. I què fa un català mític menjar-se una bona paella a Sitges o a Cadaqués?
3: Que bo!
0: Els llocs més emblemàtics, però si no, també teniu un simitomba a Tossa de Mar, per exemple, i la regla és molt bàsica. Vistes, una taula amb vistes al Mediterrani, i escolta, un bon dinaret, sense Perfecte. Excepcions. Seguim, perquè també una altra cosa que no us podeu perdre aquest estiu és fer el camí de ronda amb un bon bany. Jo vull anar a la platja amb tu i fer l'amor després dinar amb plats bruts. Doncs és un planàs, això. Jo us ho recomano molt. I més concretament, si feu algun dels trams, com els que us diré ara, preneu nota, de Port de la Selva a Llançà, de Begura i a Franc, de Sant Antoni, de Calonja a Platja d'Aro, o de S'Agaró a Sant Feliu de Guíxols. Això sí, s'ha d'acabar, sí o sí, amb una bona capbussada a l'aigua turquesa de la Costa Brava. També, si teniu ganes d'un altre pla, us proposo anar al Priorat i passar un dia amb una miqueta de visita per un poble i un bon vinet.
4: Anem a brindar per l'alegria, per tots aquests anys de bogeria.
0: On podeu anar en concret del Priorat? Doncs per Siurana, escolta, et penges d'una roca, vius una experiència de poble de conte, te'n vas a un celler i, escolta, tens un dia medieval i vi dos plans en un. Gens malament,
2: és un pla fantàstic, el Priorat, oi? Eh? Jo el vaig descobrir fa poc i he de dir que em vaig quedar encantada.
0: És que a vegades ens anem molt a la costa i ens oblidem que tenim grans perles com aquesta. Vinga, seguim ràpidament amb un altre planàs, que és una nit al Pirineu. Camins que les s'esvaeixen. Imagineu-vos dormir sota les estrelles.
3: Oh.
0: És que això és tota una experiència. Però és que si a sobre has pujat prèviament al Pedraforca o has caminat pels estanys d'Aigües Fortes, és que ho tens tot. Cel net, cames descansades i felicitat garantida. Què millor?
5: Molt bé.
0: Si no us convenç gaire això, quin és el penúltim plan que us proposo? No, el penúltim no, perdoneu. El vuitè. Nits de foc. Aquestes nits no moren
1: mai. Les nits no moren mai. T'ho compro 100%.
0: Home, aneu a veure els focs artificials a Blanes.
1: És el festival més bèstia de focs d'artifici del país, i el més important.
0: Doncs el tenim al Cabra del 23 al 27 de juliol. Si no us convenç aquest, teniu la Quelarre de Cervera a finals d'agost o el Correfocs de Sitges. Així que ja ho sabeu, heu d'acabar amb olor a pólvora. Ballar i cantar la catalana, així és, un aplec de sardanes que el podeu trobar a Calella, Ripoll, a Banyoles, Figueres, o si no, un vespre d'havaneres, que ja que aquest any no s'ha pogut fer la famosa cantada d'havaneres a Calella de Palafrugell, doncs en teniu també a Tarragona, Platja d'Aro, o atenció, perquè aquest any el Vendrell és la capital de la sardana 2026, així que ja ho sabeu. I a l'últim pla, veure la sortida del sol o bé la posta, si no sou de matina gaire, a Cap de Creus. On és la gent de la Mediterrània? Si sou com jo, que se us enganxen una miqueta els llençols i prefereixes més una cerveseta a cap vespre, escolta, tu decideixes o pel matí o per la nit, però Cap de Creus és un planàs increïble i amb això us asseguro que teniu el carnet del català oficial i uns planassos d'estiu ben catalans.
1: I si no el teniu, doncs res, a recuperar el setembre. Gràcies, Georgina.
0: A vosaltres.
1: Anem primer al trànsit, anem a conèixer com està la xarxa viària catalana. Ens acostem cap al RAC i de seguida ens posem en esports i us haig de dir una dada que us encantarà. Vinga, connectem amb el RAC. RAC, bon dia.
6: Bon dia, continuem la jornada d'avui dijous, recordant que queda obert el carril tallat per un vehicle variat a l'A2 a l'altura de Sant Vicenç dels Horts en direcció Barcelona. Recordem, però, que encara hi ha trams de lentitud i aturades de manera intermitent des del punt de Pallejar en direcció Barcelona. Per altra banda, també recordem que tenim encara activa una avaria a la B23 a l'altura de Molins de Rei, que en direcció Tarragona continua deixant el vehicle al voral. Per altra banda, més enllà d'aquestes incidències, tenim retencions també

0: Més enllà del vessant Llobregat, doncs en tot el vessant Besòs, dificultats a la circulació intensa amb tot el nus de la Trinitat que de retruc afecten a les dues rondes de Barcelona. També tenim retencions a la AP7 encara en sentit sud, al punt d'entre la Roca i Montmeló i també entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. En sentit nord hi ha retencions intermitents entre Sant Cugat i Cerdanyola. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Gràcies i molt bon dia.
2: Bon dia i bona sort amb Badollador.
3: We are ready.
1: Mundial 2026.
4: Al bon dia i bona sort. Bona sort.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready too.
12: Made you strong. Strong.
1: Vinga, a veure, deixeu-me que us doni dades. El partit entre França i Espanya, el minut d'or va ser el minut 14... perdona, el minut d'or, la 2CAT, que va emetre
13: en català,
1: va assolir un share del 14,4% i 387.000 espectadors.
13: Uau.
1: Des d'aquí, felicitar els nostres companys de la 2CAT, que van fer una mitjana d'un 11,5% amb 329.000 espectadors. Això per un costat. I per un altre costat, nou rècord de la 2CAT, la segona cadena més vista durant la retransmissió per darrere de la primera, de la 1, i va ser la primera en català. Així que, enhorabona als companys.
13: Sí, perquè això vol dir que estan mirant per la locució, perquè si no posaria la 1 i posaria la ràdio. Té un mèrit doble, eh?
1: Doncs moltes felicitats als companys de la 2CAT per haver assolit aquestes fantàstiques xifres. Dit això, a veure, tenim una alerta per risc químic per un incendi a Manresa.
14: Sí, una empresa del sector químic, de Manresa, dedicada a la fabricació precisament, sí, de productes químics. Hi ha hagut un incendi, hi ha una alerta per risc químic. Protecció Civil ha posat en alerta el Pla Seccat, és emergència exterior del sector químic de Catalunya, per un incendi en aquesta empresa. Preventivament s'ha demanat el confinament dels veïns més propers en un radi de 50 metres i també del centre d'atenció primària, al cap de les basses de la ciutat. De moment, aquesta és una última hora que ens ha arribat.
1: Gràcies, Montse. Amb 7 arribem a les 9 del matí. Reprenem la informació esportiva. Final de Mundial 2026, que enfrontarà dues de les seleccions més potents del planeta. Espanya, campiona d'Europa, i l'Argentina, vigent campiona del món. El duel estarà marcat per l'esperat cara a cara entre Leo Messi i Lamine Yamal, dues generacions separades per més de 20 anys.
14: La selecció de Lionel Scaloni arriba a la final després de demostrar una vegada més la seva enorme fortalesa competitiva i mental, mentre que la Roja confia imposar el seu estil de joc per conquerir la segona estrella. El partit també serà especial perquè Messi disputarà la tercera final mundialista de la seva carrera, que és un fet inèdit en la història del futbol.
1: I la FIFA allargarà el descans de la final del Mundial per fer un gran espectacle musical.
14: La FIFA, com dèiem, preveu ampliar el descans de la final fins als 25 o 30 minuts per celebrar un gran espectacle amb artistes internacionals, una mesura que modificarà la rutina habitual dels futbolistes i que ha generat debat, abans ho comentàvem amb l'Oriol, que podria influir en el desenvolupament del partit, especialment en equips com Espanya, acostumats a mantenir un ritme molt alt de joc. L'organisme vol convertir la final en un esdeveniment esportiu i musical, però hi ha en aquestes crítiques que també va rebre una iniciativa similar al Mundial de Clubs.
1: I atenció, perquè Infantino, el cap visible i màxim responsable de la FIFA, ha estat denunciat davant del COI per una suposada falta de neutralitat política.
14: L'organització Fair Square ha presentat una denúncia contra el president de la FIFA, Infantino, davant la Comissió d'Ètica del Comitè Olímpic Internacional. L'acusen d'haver vulnerat el principi de neutralitat política per la seva presumpta proximitat amb Donald Trump i per diverses actuacions relacionades amb el Mundial que ja hem comentat aquí en el programa. De moment, ni el COI ni la FIFA han obert cap expedient, però la denúncia torna a situar Infantino en el centre de la polèmica.
1: Mentrestant, Oyarzabal entra a la història de la selecció espanyola amb un nou rècord golejador.
14: Mikel Oyarzabal va ser decisiu en la victòria d'Espanya contra França en transformar el penal que va obrir el camí cap a la final del Mundial. Amb aquest gol, el davanter suma 5 dianes al torneig i igual al rècord de David Villa i Emilio Butragueño en una mateixa Copa del Món. Ja acumula 30 gols amb la selecció, s'ha convertit en el sisè màxim golejador de la història de la Roja i manté, doncs, aquesta extraordinària efectivitat des del punt de penal.
1: Vinga, En clau Barça, el Futbol Club Barcelona assegura la continuïtat de Graham Hansen fins al 2028.
14: Ha anunciat la renovació de Caroline Graham Hansen fins al 28, garantint la continuïtat d'una de les jugadores més determinants del futbol femení després d'un estiu marcat per diverses sortides importants.
1: A mi ja està bé que tinguem...
13: Sí, perquè, escolta...
1: Hi ha hagut una hemorràgia aquí de...
13: La fugida d'Egipte, això.
1: No, sí, hem sortit.

0: Tot per cames, eh?
1: Sí. Sembla que aquesta peça clau ja està blindada, la peça clau del projecte de Pere Romeu. Davant la davantera noruega, que és l'autora de 15 gols i 15 assistències aquesta temporada, continuarà liderant l'atac blaugrana.
0: I acabem parlant del Paris Saint-Germain en clau Barça, també, que continua interessat per Ferran Torres, i Luis Enrique considera que és un reforç ideal per potenciar l'atac de l'equip.
1: El tècnic asturià veu el davanter del Barça com una peça polivalent, capaç de revolucionar els partits sortint des de la banqueta i de tenir protagonisme també gràcies a les rotacions. De moment, el club francès ja ha contactat amb l'entorn del jugador, però encara no hi ha negociacions obertes amb el Barça, tot i que Hansi Flick compta amb Ferran. Una bona oferta també podria obrir la porta a una possible sortida.
0: Jo no me'l trauria, eh?
2: I probablement serà carta de negociació per al Julián Álvarez, el Ferran que vagi a l'Atlètic de Madrid i que vingui el Julián, és el que es parla, perquè d'altra banda, el Mateu Alemany el que ha fet és parlar amb el Ferran i li ha dit: aguanta un any al Barça, que quan acabis, com que quedaràs lliure, nosaltres et pagarem una prima de fitxatge i vens amb nosaltres a l'Atlètic de Madrid. I això s'ha fet públic, ha transcendit i hi ha bastant de merder, i ja veurem com acaba tot aquest serial.
0: Molt bé, dit això, la Montse Galiga ha posat el dit a la nafra. Recordem que avui és el dia en què fa un any enxampaven aquella parella en el concert de Coldplay, que no sabien si posar-se sota les cadires o saltar a grada avall. I avui la Montse porta cançons que parlen d'infidelitats.
3: Oi. Boníssim.
2: Prenem nota.
3: Digues, molt bo.
0: Quines són aquestes?
1: Doncs mira, comencem amb un gran tema del britànic Sam Smith.
0: Jo aquesta cançó no m'havia fixat amb la lletra, però jo crec que és una cançó més d'estimar que de desestimar, eh?
3: Jo pensava el mateix fins que la vaig llegir, i vaig dir, hosti, tu...
1: Home, és que només, mira, el títol és I'm not the only one, ja amb això t'ho diu tot. Jo sóc l'únic, per dir, expressa aquesta tristesa, aquesta resignació de qui sap que la seva parella, doncs, hi està fent el salt, però es veu incapaç de marxar. Tenim més. Aquesta és Stevie Wonder.

0: part-time lover, amor a temps parcial, perquè l'altre parcial, diguem-ne, està amb l'altra persona. És a dir, però aquí en el, la història és de...
1: Que s'organitzin, per favor, que s'organitzin. És que de veritat.
0: No, però que les dues...
2: No, hi ha temps bé. Per tots, hi ha temps per tots.
0: Les dues parts mantenen una relació secreta, és a dir, tots dos estan casats o mantenen una relació, però s'hi troben a temps parcial i Stevie Wonder doncs ho explica en aquesta cançó.
3: No feu el salt, home, que és...
1: És que de veritat, quina necessitat.
2: Això em recorda uns que em trobo cada cop, cada matí que vinc a la ràdio, no us havia explicat mai.
1: A veure...
2: Ai, tens uns morrejos a les 6 o les 7 del matí que dic aquests dos... Ai, amic,
4: aquests dos se'n van a treballar.
2: Igual. Aquests van a parts, també.
0: Continuem, en aquest cas, amb un clàssic de Dolly Parton.
2: Jolín. M'ha sorprès.
0: Dolly Parton aquí... Sí.
4: Vols dir que ho diu Jolín, que m'ha posat els cols?
0: Dolly Parton suplicava directament a l'altra dona que no li prengui el seu home. I acabem... No, acabem no, queden dues. Marvin Gaye també va cantar sobre infidelitat. I Heard It Through the Grapevine. Ho vaig sentir a través de les vinyes que m'estaves fent el salt. I per últim, Charlie Puth.
4: Sí, el típic que passa que vas a les vinyes, no, que es veu allà un cep, eh? I al darrere veus un...
0: Estava amagat, no va sentir la conversa privada.
4: Però si és del meu marit.
0: Es va assabentar, mira, que assabentar-se així. En fi, doncs Charlie Puth també parlava d'això en aquesta How Long.
4: Va, ho deixem aquí. Gràcies, Montse, Oriol, Georgina, Ares.
1: A vosaltres. Demà més, l'últim.
4: Demà hi tornem, serà l'últim, a les 7 del matí. Aquí, el bon dia i bona sort. Feliç dijous, família.
5: Les 9 del matí.

Molt bon dia, comencem una nova edició del Cafè d'Idees a Ràdio 4 en aquest dijous 16 de juliol. Fins les 10 us acompanyarem de nou repassant les notícies més destacades de l'actualitat, a més d'una nova nit de calor insuportable i d'estar pendents de l'evolució dels incendis forestals. Hi ha dues notícies de caire molt diferent que marquen aquest matí. D'una banda, estarem pendents de la resolució que es faci públic des del Tribunal de Justícia de la Unió Europea en Luxemburg en relació a la llei d'amnistia. Són diverses les qüestions sobre les que cal estar pendents

0: i de què haurem d'estar pendents. Sobretot farem una mica ja de prèvia sobre el que podem esperar d'aquesta final Espanya-Argentina, final del Mundial 2026. I l'anàlisi que avui compartirem amb Joan López Alegre i Manu Simarro. Ara, però, el que fem tot seguit és connectar amb la informació de serveis. Anem fins a l'EMET. Juan Carlos Piña, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia. Avui a Catalunya tenim intervals de núvols amb tempestes al Pirineu Occidental que poden ser localment fortes. A la resta de Catalunya no es descarten tempestes aïllades. Tenim també presència de pols en suspensió que pot reduir la visibilitat a zones altes. Les temperatures diurnes avui baixen, quedant-se les màximes als 40 graus a Lleida, 38 a Girona, 34 a Barcelona i 33 a Tarragona. L'EMET manté activat l'avís per calor a tota la comunitat. Per altra banda, bufa vent fluix de les components est i sud amb intervals moderats. És una informació d'EMET.
0: Moment a les 9 i 2 per obrir el bloc informatiu. La justícia europea es pronuncia avui sobre la llei d'amnistia i determinarà l'encaix de la norma en el dret comunitari. El Tribunal de Luxemburg dictarà dues sentències que respondran als dubtes de diversos tribunals espanyols sobre l'aplicació d'aquesta llei. La decisió de la justícia europea marcarà, per tant, el futur processal, entre d'altres, de Carles Puigdemont, tot i que el seu retorn encara continuarà en l'aire. Sergi Molera, bon dia.
2: Bon dia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea respondrà, d'una banda, a la qüestió prejudicial del Tribunal de Comptes, que considera que les despeses del procés podrien haver afectat els interessos financers de la Unió Europea, i de l'altra, a l'Audiència Nacional, que va expressar els seus dubtes sobre si l'aplicació de l'amnistia als CDRs acusats de terrorisme podria vulnerar la directiva europea en aquesta matèria. L'advocat general europeu, Dan Spielman, va emetre al novembre les seves conclusions al respecte, que, tot i que no són vinculants, acostumen a orientar el criteri del tribunal. Spielman va assegurar que el procés no va afectar les arques comunitàries i que la llei d'amnistia no vulnera la normativa antiterrorista perquè només es refereix a fets relacionats amb el procés. Veurem què acaba concloent la sentència europea, que en qualsevol cas no garantirà un retorn immediat de Carles Puigdemont. Primer, el Tribunal Constitucional s'haurà de pronunciar sobre el seu recurs i el de la resta de líders independentistes, els qui el Suprem es resisteix a aplicar l'amnistia. De fet, l'alt tribunal continua tenint l'última paraula. De moment no s'espera cap moviment de la justícia espanyola abans de la tardor.
0: Molt pendents de les sentències del Tribunal Europeu, els independentistes esperen que en surtin afavorits, però desconfien que la justícia espanyola els apliqui de seguida. Helena García.
3: És que això ho faixa per a Junts quan el veredicte europeu no determina el retorn de Puigdemont avui ni aquest estiu. Tot i vinculant, l'independentisme malfia que la justícia espanyola l'apliqui d'immediat. Retreuen que el Constitucional no ha hagut d'esperar el Suprem. I l'optimisme esquerre contrasta amb la cautela a Junts. Conscient Junqueras que Puigdemont ho té més complicat. Mònica Sales i Esther Capella a Ràdio 4.
4: Amb prudència, òbviament és important. I marcarà un punt d'inflexió.
5: El Tribunal Suprem ha fet política. Ja no tenen més camí per recórrer.
3: En l'inici de l'última milla, Junqueras amb Esquerra pel mànec. Per evidenciar que Europa deixa tocada la democràcia espanyola. Junts no gesticularà. A Puigdemont l'espera un partit exaltat. El Sanedrí fia el retorn al front a la Sagnia Aliança i afrontar el debat reobert entre puigdemontistes i l'essència convergent. Quan la pregunta és què serà primer, la tornada de Puigdemont o l'avançament electoral a l'Estat.
0: No deixem els tribunals perquè el jutge del cas Leire continua amb els interrogatoris. Avui és el torn de la directora de la Guàrdia Civil i el seu número 2, Maria Rubio, bon dia.
6: De la Guàrdia Civil i Manuel Llamas, director adjunt, declararan per presumptament promoure l'obertura d'expedients per pressionar els membres de l'UCO que formaven part d'investigacions que afectaven el govern o l'entorn de Pedro Sánchez. Segons la investigació, Leire Díaz hauria mantingut diverses comunicacions telefòniques amb González, a més de tres reunions acreditades que la mateixa cap de la policia va emetre en la seva compareixença al Senat, però que va justificar dient que només van parlar de temes banals. El jutge i la fiscalia opinen que hi ha diversos indicis per atribuir-li delictes de prevaricació i obstrucció de la justícia.
0: Qui va declarar ahir en el marc del cas Leire va ser la presidenta del PSOE, Cristina Narbona.
7: Narbona va negar tenir cap coneixement de la presumpta operació per desestabilitzar causes judicials de l'entorn socialista.
8: Cuando conocí a Leire, le he dejado absolutamente claro que yo no tenía el menor conocimiento de la supuesta trama.
7: Narbona ha reconegut els missatges que es va intercanviar amb l'exmilitant socialista el dia en què el president espanyol, Pedro Sánchez, va enviar una carta a la ciutadania, però ha dit que després d'això no va parlar més amb ella.
0: I un capítol més en l'estira i arronsa del jutge Peinado, i la defensa de la dona del president Sánchez.
7: La defensa de Begoña Gómez ha entregat al jutjat els bitllets d'avió del seu viatge a Londres i ha recorregut el requeriment del jutge Juan Carlos Peinado perquè acrediti que el passaport només es va utilitzar per assistir a la graduació de la seva

0: filla. L'advocat de Gómez recorda que el Regne Unit ja no segella físicament els passaports en els controls fronterers i sosté que no correspon a la defensa demostrar que no s'ha comès cap delicte, sinó l'acusació a portar-ne les proves.
1: Alberto Núñez Feijóo tot això ha acusat Pedro Sánchez de ser un president autoritari.
0: Feijóo ho ha dit davant d'alguns dels principals líders del Partit Popular Europeu reunits a Madrid. També ha assegurat que Espanya pateix l'amenaça d'una democràcia debilitada.
2: Si recela de los jueces, si desprecia las mayorías parlamentarias cuando no le favorecen y si teme a las urnas si no le aseguran el poder, no busquen más. Eso es un presidente autoritario.
0: En el mateix Congrés, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, s'ha sumat al to del líder popular i ha descrit el president espanyol com un autòcrata sense escrúpols.
1: L'embat dels populars i les investigacions judicials que envolten el govern no sembla que afectin els bons pronòstics del PSOE. Els socialistes recuperen gairebé 2 punts i ampliarien l'avantatge respecte al PP amb un 33% dels vots en unes eleccions generals, segons l'últim baròmetre del CIS.
0: El PSOE recupera 1,7 punts respecte al CIS de fa un mes, mentre que el Partit Popular retrocedeix 2 punts i se situa en un 25,1%. Vox baixa lleugerament i obtindria el 15,3% dels vots, mentre que Sumar es quedaria en el 6,1%. Esquerra Republicana puja 8 dècimes fins a arribar a un 2,7%, el que els convertiria en la 5ª llista més votada. Per darrere, si acabó la fiesta, quedaria per davant de Podemos, amb un 2,6 i un 2,5 respectivament. Junts patiria un retrocés de 3 dècimes i es quedaria a la cua.
1: Un micro obert a les Corts Valencianes ha enganxat 2 diputats de Vox titllant de bruixa una diputada socialista.
0: Els micròfons de la Comissió de Pressupostos Valenciana han captat una conversa entre els ultradretans Jesús Albiol i David Muñoz, en la qual es refereixen a la socialista Alicia Andújar com la bruixa Andújar. Escoltem.
3: No, pero yo estoy flipando, tío. No tienen, sobre todo con la del PSOE. Este aún mantiene un tono más tranquilo, aunque dice muchas barbaridades, pero es un tono diferente. Pero la bruja Andújar es terrible.
4: Emplea un tono de voz que la hace antipática.
0: En la mateixa conversa també se sent com Albiol i Muñoz treuen pit de tenir informació privilegiada sobre una investigació judicial.
1: Deixem enrere el pic d'aquesta tercera onada de calor, però això no significa que marxin les altes temperatures. Tampoc ho fa el perill d'incendi. Avui, 107 municipis estan en perill extrem i es tanquen els accessos a 6 espais naturals. De fet, els bombers han estat treballant tota la nit per extingir diversos focs, ara ja estabilitzats. Ahir la tarda van haver de fer front a un nou episodi de simultaneïtat.
5: Els bombers ja han estabilitzat l'incendi de Sant Quirze Safaja, al Moianès, que ha afectat a prop d'un centenar d'hectàrees, una part de les quals dins el Parc d'Espai d'Interès Natural dels Cingles de Bertí, i esperen poder controlar-lo entre dijous i demà divendres. Joan Reyes és sotsinspector dels bombers.
6: L'objectiu actual és que el perímetre de l'incendi no creixi més dels eixos de confinament que ens hem marcat ara, que seria el torrent de la Rovireta i el Pla de la Creu per l'altra banda i al nord del Puig d'Olena. Tenia l'incendi enclavat aquí i que no passi més d'aquests eixos de confinament que ens hem programat.
5: I treballen una quarantena de dotacions terrestres. Malgrat l'evolució favorable, es mantenen per precaució els confinaments d'un hostal, diverses masies, un càmping i una casa de colònies. També s'ha estabilitzat el foc a Querol, a l'Alt Camp, que ha tingut una represa de l'incendi a Aigua Múrcia i ha cremat unes 14 hectàrees. S'hi mantenen 7 dotacions per evitar represes i encara queden punts calents a fons d'un barranc.
1: 9 i 10, esteu escoltant el Cafè Idees a Ràdio 4 de la Crònica Internacional. La 5ª nit consecutiva d'ofensiva ha continuat al Pròxim Orient.
0: Estats Units ha bombardejat un petrolier iranià que intentava saltar-se el bloqueig d'Hormuz. I de la seva banda, el règim de Teheran ha atacat Jordània, Kuwait i Bahrein. A tot això, mentre el president Donald Trump assegura que el país persa vol un acord, el govern dels ayatollahs nega cap conversa amb Washington.
1: El canceller alemany Friedrich Merz adverteix contra possibles ingerències dels Estats Units a les properes eleccions alemanyes.
5: A més, Merz rebutja les subvencions de Washington a grups propers a l'ultradreta i recorda a Washington que és il·legal finançar partits alemanys des de l'estranger. Recordem que a la tardor se celebren eleccions a diversos estats federals del país i que des de la Secretaria d'Estat dels Estats Units existeixen un programa d'ajudes a Europa creat amb l'objectiu de preservar la civilització occidental del que es beneficiarien grups d'ultradreta alemanys.
1: A tot això, el govern dels Estats Units continua amb la seva guerra comercial. El president Donald Trump ha anunciat la imposició d'un aranzel del 25% a determinats productes del Brasil.
0: Una decisió que el magnat nord-americà justifica a partir d'una investigació comercial que hauria determinat que diverses polítiques i pràctiques del govern brasiler no són raonables i restringeixen el comerç dels Estats Units. Una decisió que ha provocat la reacció immediata del govern de Lula, que ha definit el 15 de juliol com una jornada històricament lamentable per a

0: relacions entre els dos països i ha anunciat que aplicarà immediatament la llei de reciprocitat sobre els gravàmens nord-americans.
1: Anem a notícies més properes. De la crònica de successos expliquem que més de mig miler de persones s'han concentrat a Manlleu, a Osona, en record dels bessons que van morir ofegats dilluns al riu Ter.
2: Amics, mestres i veïns han fet un minut de silenci per expressar el seu condol als pares i familiars de les víctimes. Avui és el segon dia de dol al municipi. Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets com un accident.
1: 13 persones han estat traslladades a un hospital després que un arbre hagi caigut sobre el porxo d'una masia a Olot, a la Garrotxa, quan un grup que estava de colònia s'hi aturava per dinar durant una excursió.
0: El sistema d'emergències mèdiques ha atès les 22 persones del grup, format per 6 monitors i 16 menors. Una monitora ha resultat ferida greu i ha estat evacuada en helicòpter a l'Hospital Trueta de Girona. La resta de ferits, un menor menys greu i 11 persones amb ferides lleus, han estat traslladats a l'Hospital d'Olot. Les primeres investigacions apunten que una forta ratxa de vent ha fet caure l'arbre sobre la teulada del porxo.
1: Els Mossos han desmantellat un grup criminal afincat a Barcelona acusat d'estafar milers d'euros a centenars de víctimes d'arreu de l'Estat, suplantant-los la identitat.
2: El modus operandi consistia en sostreure els DNIs a les víctimes. A partir d'aquí, emparant persones que s'assemblaven a elles, suplantaven la seva identitat i aconseguien dades bancàries amb les que contractaven productes financers. En total, s'han defraudat uns 130.000 euros i hi ha 5 detinguts.
1: Parlem d'economia. La patronal Pimec alerta que més de la meitat de les empreses encastades tenen dificultats per cobrir vacants per culpa d'un mercat de l'habitatge tensionat. Maria Huguet.
3: El trajecte per arribar a la feina és massa car o està mal comunicat amb transport públic o l'habitatge que hi ha a prop és massa car. Són algunes de les situacions detectades en aquest estudi amb una mostra de 400 empreses. Els llocs més difícils de cobrir són els que exigeixen una major presencialitat i en el 88% dels casos el sou és inferior als 35.000 euros anuals. L'Oriol Amat és el president de l'Observatori de la Pime de Catalunya que ha elaborat l'estudi.
4: El primer problema, habitatge car o escàs, comporta augment del cost de desplaçament. Això fa que hi hagi en les empreses doncs, menys gent disponible i el mercat laboral real es fa petit. I la conseqüència és que això afecta a la capacitat de generar riquesa de les empreses.
3: Una situació que afecta especialment els joves. Segons dades de la Comissió Europea, Espanya és un dels països on els joves destinen més quantitat del seu sou a pagar un lloguer.
1: El darrer informe de l'Agència de la Qualitat Universitària fa palès l'existència de desigualtats en els sous segons els estudis universitaris. Per exemple, els graduats en Medicina i Odontologia cobren gairebé el doble que els que han estudiat Història. Laura Hurtado.
5: Bon dia. 3 anys després de graduar-se, els estudiants més ben pagats són els de Medicina i Odontologia, amb gairebé 3.800 euros mensuals bruts, en contrast amb els d'Història, que cobren uns 1.900. La majoria de contractes fixos o indefinits es troben en l'àmbit de les enginyeries i les ciències socials, i les humanitats presenten xifres més altes en la resta de tipus de contractes. D'altra banda, segons l'informe, els estudiants del sistema català valoren millor que mai la formació rebuda. Mercè Gisbert, directora de l'agència.
6: Catalunya té un sistema universitari que genera titulats de qualitat i així ho considera el món productiu i els ocupadors. I, per tant, que arribem a anar en un 98% de taxa d'ocupació, això és una molt bona notícia.
5: L'estudi també apunta que els estudiants valoren pràcticament igual la formació presencial i en línia.
1: Un quart de 10 del matí, esteu escoltant el Cafè Idees de Ràdio 4. L'Argentina de Leo Messi serà la rival d'Espanya a la final del Mundial. Els actuals campions s'han imposat per 1-2 a Anglaterra amb una remuntada èpica, marca de la casa de la selecció albiceleste.
2: Els anglesos s'havien avançat al minut 55 de partit de la mà del nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon, després d'una primera meitat plena de faltes i interrupcions en el joc per part de les dues seleccions, però en els darrers 20 minuts Argentina ha fet una passa endavant i ha aconseguit capgirar el marcador, primer amb un gol de fora a l'àrea d'Enzo Fernández i després amb un cop de cap de Lautaro després d'una centrada de Leo Messi. Un Messi que amb 39 anys jugarà la seva tercera final d'un Mundial i que en acabar el partit ha explicat que coneix molt bé la selecció espanyola.
7: Sí, una selecció enorme, ¿no? con grandísimos jugadores, con juego, una selecció que conozco bien, que es una filosofía de fútbol donde ya lleva muchísimos años de jugando de esta manera y conozco a los jugadores también, me he enfrentado, lo sigo, varios están en el Barça, equipo al cual quiero y sigo.
2: El partit es jugarà diumenge a Nova Jersey i es podrà veure per la 2CAT a partir de les 9 de la nit.
1: Mundial a banda, parlem dels moviments al mercat de fitxatges perquè Karim Adeyemi ja és a Barcelona i aquest matí passarà el reconeixement mèdic amb el Barça. Josep Capel, bon dia.
8: Bon dia. Adeyemi ja va arribar a Barcelona ahir a la tarda i aquest mateix matí passarà la pertinent revisió mèdica a la mateixa hora a la ciutat esportiva en el que els seus nous companys s'estaran exercitant a les ordres de Hansi Flick. Per tant, si passa aquestes proves mèdiques satisfactòries,

0: Òbviament, demà mateix ja podrà entrenar-se amb el que seran els seus nous companys. Això sí, la presentació oficial no serà fins la propera setmana, segons l'agenda del president Joan Laporta, que ara mateix encara continua als Estats Units per presenciar diumenge la final del Mundial. Recordem que el Barça pagarà al Borussia Dortmund per aquest jugador 22 milions d'euros fixos, més 7 en variables. A més, el Dortmund es reserva un 20% de la plusvàlua en cas d'una futura venda. Aquest serà el segon fitxatge del Barça de cara a la propera temporada, després, recordem, del d'Anthony Gordon.
1: I hem de parlar encara de quatre moviments més al mercat, un en futbol i tres en bàsquet, Sergi.
2: Sí, l'equip femení del Barça renova la noruega Caroline Graham Hansen, que continuarà lluint la samarreta blaugrana fins al 30 de juny del 2028. En bàsquet, Nico Laprovittola torna a la penya, signa per tres temporades, ja va jugar al Joventut de Badalona entre el 2017 i el 2019 i tornarà després de dos anys al Real Madrid i cinc al Barça. Novetats també les files blaugrana, que han fet oficial la incorporació de Josh Nebo, el pivot estatunidenc que ha signat per tres temporades, i el Manresa ha fitxat la pivot búlgar Jordan Minchev, que s'hi quedarà per les properes dues temporades.
1: I acabem amb un apunt del Tour, perquè l'eslové Pogacar s'ha convertit en l'etapa d'aquest dijous en el tercer ciclista amb més dies vestint el mallot groc, només per darrere d'Eddy Merckx i Bernard Hinault. Avui, 12a etapa de 179 quilòmetres, amb sortida del circuit de Magny-Cux i arriba a Charleroi-Soussaon. 9 i 17 minuts del matí, tot seguit aquí el Cafè Idees de Ràdio 4, temps per la cultura, més enllà dels esports. 25 anys després de la gran retrospectiva que el MACBA va dedicar a Pere Portabella, el Museu Barceloní presenta La mirada compromesa. És una exposició que revisa el seu cinema més radical a través de 5 films de la col·lecció. El realitzador farà 100 anys el proper febrer de l'any vinent i és una de les figures més influents del cinema d'avantguarda europeu. En aquest sentit, la violinista experimental Àsia ret tribut avui i demà a la model a l'acció que Portabella i Carles Santos van fer a la presó barcelonina als anys 70.
3: El visitant del MACBA es podrà submergir en el cinema de Pere Portabella com a arma de resistència política i experimentació artística i descobrirà obres com Miró l'altre, en el que el realitzador registra l'acció efímera de Joan Miró destruint el mural creat pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Aide l'Espan i la mítica Informe General, una de les grans obres del cinema europeu, on diverses figures parlen de la construcció de la democràcia uns mesos després de la mort de Franco. Escoltem a la responsable de la col·lecció MACBA, Clàudia Segura.
4: Com aquest cineasta tan radical podia, des de fer un film com Informe General, on hi ha unes entrevistes i una documentació del que va ser el procés de la transició aquí a Espanya, fins a fer l'artista Miró des d'una perspectiva totalment experimental.
3: La proposta del MACBA es completa amb Heavy Metal, on la violinista experimental Àsia rememora la sonata de Bach que Pere Portabella i Carles Santos van fer sonar en el teclat d'un vell piano a la presó La Model, quan van ser detinguts per participar en una reunió clandestina de l'Assemblea de Catalunya.
5: Vam començar a sortejar galeries, perquè era l'hora de l'esbarjo, no? I aleshores, a l'arribar allà, esclar, era un piano, el va provar el Sant, totalment desafinat. I aleshores li vaig demanar, escolta, per què no toques una sonata de Bach?
1: Crònica de la nostra companya Montse Soto. I tanquem el bloc informatiu amb la cantant Ana Torroja, que aquesta nit actua al Palau de la Música en el marc del Guitar Festival.

0: 9 i 21 minuts del matí, amb la música de Mecano tanquem bloc informatiu, però seguim molt connectats a l'actualitat, perquè d'aquí uns instants ja iniciarem l'anàlisi política amb el Manu Cimarro i el Joan López Alegre, però ara el que fem és canviar radicalment de tema, perquè marxem ja cap a seguir avui tots pendents de Luxemburg, de la decisió que prengui el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el TJUE, sobre la llei d'amnistia. I ens ho explica i està seguint la nostra enviada especial allà, Núria Alcalà. Què tal? Molt bon dia, Núria.
1: Què tal? Bon dia.
0: Bon dia, Núria. Gràcies per doncs, atendre'ns aquí a Ràdio 4, al Cafè d'Idees, perquè estem avui molt pendents en aquesta decisió i el primer que fem situar a aquesta hora, Núria, és què esperem, què passarà aquest matí, en quin moment, perquè tots estem com molt pendents de com serà això, com és aquest format i en quin moment, més o menys, us consta que podrem conèixer el que dicti el tribunal.
1: Doncs bé, la justícia europea pronuncia aquestes primeres sentències sobre la llei d'amnistia a partir de les 10 del matí. S'esperen uns 5 pronunciaments previs sobre altres qüestions, però el president Cohen Lennertz es sanificarà doncs, pocs minuts després de les 10 del matí i en castellà aquestes conclusions de la justícia europea sobre la llei d'amnistia. Es preveu que sigui molt breu perquè només es farà lectura de l'última part de la sentència, de la part resolutiva, el que en castellà es diu el fallo. A grans trets, els magistrats europeus determinaran si la llei encaixa en el dret comunitari. Aquesta serà la principal conclusió, però la sentència se centrarà en respondre sobretot als dubtes de diversos tribunals espanyols sobre l'aplicació de la norma. D'una banda, el Tribunal de Comptes, que qüestionava les despeses públiques del procés i considerava que podrien haver afectat els interessos financers de la Unió Europea. I d'altra banda, l'Audiència Nacional espera aquesta sentència per concretar si l'aplicació de l'amnistia als CDRs acusats de terrorisme podria vulnerar la directiva europea en aquesta matèria. L'única referència que tenim fins ara sobre aquestes qüestions són les conclusions de l'advocat general europeu, Tim Spielman, que tot i que no són vinculants, sí que acostumen a orientar d'alguna manera el criteri del tribunal. Spielman, el que va fer va ser avalar el gruix de la norma, va destacar que la llei d'amnistia es va aprovar en un context de restabliment polític de les relacions amb Catalunya, va assegurar de fet que el procés no va afectar a les arques comunitàries i que la llei d'amnistia no vulnera la normativa antiterrorista perquè només té relació, només és aplicable a fets relacionats amb el procés i no amb fets de naturalesa terrorista en general.
0: Núria, una última, i és perquè és el gran titular que tothom està esperant, com afecta el que avui pugui dir el tribunal en aquest pronunciament que ens deies que serà en castellà i anant directament al gra, al fallo de la sentència, com afectarà o què passarà en relació al possible retorn de Carles Puigdemont?
1: Doncs, de moment, el que podem assegurar és que no hi haurà una incidència directa d'aquesta sentència sobre un retorn, ni molt menys immediat, de Carles Puigdemont. Veurem què acaba concloent la sentència europea, però primer, per arribar a aquest pas, veurem com de llarg és aquest camí. Primer, el Tribunal Constitucional s'ha de pronunciar sobre el recurs, precisament, de Carles Puigdemont i també de la resta de líders independentistes a qui el Suprem no va aplicar l'amnistia. Això no s'espera que sigui abans de la tardor, però és que un cop es pronuncia el Constitucional, l'última paraula la té el Tribunal Suprem, que és el tribunal que ha d'aplicar la norma. De moment, per tant, no s'espera cap moviment de la justícia espanyola, com dèiem, abans de la tardor.
0: Doncs moltíssimes gràcies la Núria Alcalà, enviada especial de Ràdio Nacional d'Espanya, de Ràdio 4, a Luxemburg, per seguir aquesta decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Gràcies, Núria. Bon dia.
1: Gràcies a vosaltres. Molt bon dia.
0: També recordar que, evidentment, això aquí a Ràdio 4, els companys del matí de Ràdio 4, amb el Xavi Freixas al capdavant, ens aniran explicant aquesta resolució tan bon punt es produeixi i també els companys dels serveis informatius al llarg de la jornada d'avui. 9 i 26 minuts del matí, ja estem en temps de tertúlia i d'anàlisi polític. Ja els tinc aquí a l'estudi. Manu Cimarro, què tal? Bon dia.
2: Què tal? Bon dia, Ramon. Com estàs?
0: Joan López Alegre, què tal? Bon dia.
3: Què tal? Com esteu?
0: Jo estic un punt de ressaca futbolística, però d'això parlarem ah, després que vindrà
2: però, Robert. Però estàs de pre-ressaca, perquè, clar, lo bueno, gros, posti, lo gros, encara, sí, lo gros encara té que arribar.
0: Ah, però déu-n'hi-do, eh? Quin, escolta, com...
3: No, ai, no déu-n'hi-do, ahir va ser increïble.
4: És per matar el seleccionador anglès.
3: El Tuchel,
4: per,
3: no?
4: Però, sí, però com... dius, però aquests

0: senyor que no està al Mundial, que no ha vist el partit d'Argentina amb Cabo Verde
1: sí,
0: i amb
1: exacte,
0: Egipte,
1: exacte,
0: que aquesta gent a l'últim quart d'hora es tornen locos.
1: Sí, sí. Bueno, tenen a Messi, que l'únic que fa és fer unes entrades perfectes, que totes són rematades, totes eren rematades.
0: No, és que l'acomiadin, però a més el poden acomiadar sense indemnització, és un fet objectiu, que és un desastre d'home.
1: El que és brutal, a part, és que Barcelona, clar, és com estar una mica a Buenos Aires, és a dir, jo visc prou de la plaça Universitat i ahir semblava que estiguessis a Buenos Aires tothom celebrant, veure el partit envoltat d'argentins, va ser bastant emocionant aquest gol al minut 92, no crec que va ser?
2: Sí,
1: no,
2: sí,
1: sé. No. A veure què passa el diumenge.
2: Sí, que passa que hi havia encara molt temps afegit per davant, però sí, però sí que va ser com que no ho semblava, però vaja, que sí que és veritat que dius el que deia el Joan, no?, que Argentina ha fet d'Argentina, però també Anglaterra, jo li recordo històricament també aquests agafes que té sempre tant en tant, que no acaben d'arribar, saps què vull dir?
0: El Tuchel aquest, futbol... de cop i volta, es va transformar en Clemente
1: sí,
0: i va muntar...
2: Va treure tota la gent alta, perquè no hi era
0: però,
2: la mateixa.
0: Però al davant no tenia un equip de la Lliga Espanyola.
1: Clar,
0: no.
1: Sí, sí, avui he llegit 12% de possessió en els últims, crec que 60 minuts, 12% de possessió per part d'Anglaterra, s'ha dit.
0: Bueno, clar,
1: o sigui, quina estratègia és perdre el control de la pilota a la fase que l'has de tenir controlada, no?
0: No, és que no he escoltat allò de Cruyff, diu, si tu tienes el balón,
1: clar,
0: los otros no lo tienen, y si tienes el balón, sí, puedes hacer un gol.
2: Clar. I et surt bé un contraatac, però clar, tampoc ets al Madrid, vull dir que llavors no entendre's, llavors és com no fas tampoc tanta por. Però vaja, en parlem després amb el Fran Robert, que m'estic animant, perquè volem fer també la prèvia de diumenge, sí, perquè demà diumenge és... brutal.
0: I no més, tu i jo ho podem veure al Parc Central a Mataró, o sigui...
2: És veritat, i tots parladors cat, a més, amb la Gemma i el seu equip, també doncs, ho narraran, i per tant, doncs, escolta'm, ho explicaran i serà com... En fi, brutal.
0: Molt, molt emocionant, espero.
2: Sí. Escolta, ara en parlem d'aquí una estona. Ara, però, tornem en aquest cas a Luxemburg, aquesta resolució... que ens ho estan ja situant bé, sí que aquesta vegada, a més, en castellà i molt més directe, cosa que també tots ho agrairem, perquè altres vegades hi havia el francès, hi havia al mig de moltes resolucions, i la posada en escena era com bonica, aquí dirà d'això dels tribunals, però sí que ens interessa que anar al gra i veure què ens expliquen. No sé què n'espereu.
1: Home, jo... El primer que faig és una lectura personal, és a dir, que de les persones que estan a l'exili, amb els nervis que poden estar vivint aquesta situació, després de gairebé una dècada, no?, vivint a Brussel·les, doncs crec que avui per tots ells és un moment emocionant. Després, evidentment, doncs la lectura política que se'n farà d'això. Per una banda, el més previsible, que és que pot ser un varapal bastant important, tant per la sala segona del Suprem, per Marchena, com per Feijóo, després un aval per l'amnistia de Pedro Sánchez, i després jo crec que passa una cosa curiosa, que la veurem en els propers mesos, i sobretot en aquesta tardor, que és que jo crec que veurem un Tribunal Suprem amb pressa per aplicar l'amnistia, i un Tribunal Constitucional amb menys pressa. És a dir, que jo crec que aquí el guió ha canviat, i s'estan canviant els papers, no? Perquè jo crec que a Pedro Sánchez no li interessa que ara mateix arribi Puigdemont, crec que pot ser un factor molt disruptiu per la seva situació, i en canvi crec que a Feijóo li pot interessar accelerar que tots els actors polítics estiguin participant de la vida política per desestabilitzar amb la presència de Puigdemont a Pedro Sánchez. Però, bueno, en tot cas, crec que avui és un dia històric, no? Després de tants anys de procés, de la polèmica amnistia de Pedro Sánchez, bueno, doncs veure avui quins efectes té això a la política espanyola i que, com dic, que per mi el curiós és que tindrà uns efectes molt diferents als que es pensaven quan Pedro Sánchez va dissenyar l'amnistia.
2: Estàs d'acord amb això, Joan?
0: D'entrada, clar, l'emoció personal, doncs si Puigdemont no hagués fugit, doncs no estaríem tots plegats pendents d'ell. Tampoc crec, no crec una mica agafant el fil de la teva intervenció, Veient el CEO de la setmana passada, veient inclús ahir el CIS, que té la mateixa credibilitat que jo com a finalista dels 100 metres llisos en una Olimpiada, però si fos veritat, que no ho és, perquè si no Sánchez estaria convocant eleccions, clar, Junts per Catalunya té una intenció de vot de 2 escons al Congrés. Ni tan sols jo m'ho crec, això. Però sobretot crec que avui no hi haurà sorpreses, perquè lluny de... És veritat que Junts i que el PSOE, en aquest cas, tornen a ser aliats conjunturals per uns instants, perquè en els dos els hi convé que la resolució que dongui el TJUE sigui la mateixa que ja es va donar el mes de novembre. Això passa en el 80% dels casos. I sí que estic d'acord amb una cosa que apuntes tu, que és que, en realitat, jo crec que a tothom li ve bé passar pàgina. Sí, jo crec que a tothom avui el que li convé és que el que digui el TJUE és el mateix que va dir l'advocat general el mes de novembre, que es digui que la llei d'amnistia s'ajusta al dret europeu.

0: i que, per tant, el Constitucional a l'octubre aproximadament i el Suprem al novembre puguin passar pàgina i per Nadal Puigdemont pugui estar aquí i pugui constatar el que ja va constatar fa dos estius, que és que en realitat ell creia que hi hauria una espècie de cadena humana des del Pertús fins a Barcelona per rebre-la amb l'hort de multituds, i a l'hora de la veritat hi havia mil i escaig persones a la vora del Parlament, i que el moment polític de Puigdemont i el moment del relat polític que segueix defensant Junts és un moment del passat, i que aquesta és una realitat, i que per tant, efectivament, el PSOE necessita un triomf, necessita la guerra que ells han decidit muntar contra els jutges, que és inversemblant, tenir un èxit per tapar totes les altres seves misèries. Avui té que anar a declarar la directora general de la Guàrdia Civil, ahir va haver-hi la presidenta del PSOE, i per tant necessiten aquest triomf. Junts necessita aquest triomf perquè està en una situació de desfeta, i estic d'acord amb tu, el PP, i a l'IBB, que li deixin arreglat el problema, perquè amb el que és previsible, que és un futur govern, quan sigui, del PP-Vox, que el PP tingui capacitat d'interlocució no només amb Vox, sinó també amb Junts i amb el PNB, doncs va molt amb el caràcter de Núñez Feijóo. O sigui, jo crec que en realitat avui a tothom el que li convé és que això passi, i que passi tal com està previst en el guió.
1: Clar,
0: i que no tingui grans canvis.
1: Part del PP, això. És a dir, és molt hipòcrita ara mateix dir, bueno, ja ens va bé, no? El que va dir Feijóo, ara ens interessa passar pàgina del procés, quan tu has estat no només acuciant el procés, sinó també acuciant la via de la judicialització de la política i criticant aquells que intentaven desfer aquest camí, intentaven en plan el camí de la reconciliació, de la desjudicialització, i ara dir que estic d'acord, bueno, el que estem plantejant, no? De, bueno, ara ja ens va bé que això passi, quan segurament, si tot això no s'hagués fet, si aquest camí no s'hagués transitat, ara tindríem a Jordi Turull, secretari general de Junts, a la presó, a Carles Puigdemont sense poder tornar. Per tant, per mi la postura del Partit Popular és sumament hipòcrita. No? I estic d'acord amb el Joan, que sí que és veritat que el lideratge de Puigdemont és una mica com que li falta credibilitat per interpretar el nou guió. És a dir, jo crec que un líder que va interpretar la partitura del 2017, no?, de la independència, de la declaració d'unitat de la independència, que va acabar marxant sense donar explicacions, que jo crec que és un dels grans problemes que té Puigdemont, és que li falta donar moltes explicacions encara per tot allò. Quina credibilitat té ara per interpretar aquesta partitura? Bueno, són dos temes diferents.
0: Disculpa, no? Tot el que va passar el 17 i com es va defensar l'estat de dret, com es va defensar els drets constitucionals i les llibertats de les persones que vivíem a Catalunya, és una cosa que en aquell moment va ser pactat per el PSOE de Pedro Sánchez, sí, i per el Partit Popular. És Sánchez el que qualifica a Torra, per exemple, de Le Pen espanyol. És Illa i és Sánchez els que diuen que no hi haurà mai amnistia. I si hi ha una posició que jo crec que és cínica i d'interès polític, és la que ha tingut el PSOE, que senzillament fa lo de Groucho Marx. Tinc aquestes idees, però si em convé tinc unes diferents. I quan necessita l'aritmètica electoral...
1: Però estaràs d'acord amb mi que Feijóo fa ara, això? És a dir, que diguem-ne que la mateixa partitura
0: si tu em preguntes a mi, jo intento fer una lectura, jo no dic que estigui ni a favor ni en contra del que fa Feijóo, jo intento fer una lectura del que jo crec que li convé al PP. Mira, recorda que quan hi havia les eleccions a Galícia, i clar, és que tot sembla, passen tantes coses cada dia, que tot sembla que sigui fa mil anys, però quan van haver-hi les eleccions a Galícia va haver-hi un moment en el que es filtra a pocs dies de la celebració de les eleccions, amb aquestes típiques relliscades de Feijóo, un off the record que ha fet Feijóo amb periodistes, on te diu, no, estaríem disposats a parlar amb Junts. Ho recordeu? Sí, ho recordeu, sí, sí. O sigui, una cosa és que jo crec que en el PP de Feijóo ja li està bé no tenir una via unilateral de relació política només amb Vox. L'altra cosa és que tu em diguessis, a mi, Joan López, em sembla que el que li convé en aquest país és que el Partit Popular faci de PSOE 2.0 i intenti canviar la interlocució que té el PSOE amb Puigdemont per una relació del PP amb Puigdemont, i et diré, no, en absolut. Jo crec que l'independentisme ha sigut un factor de desestabilització d'aquest país, un factor de conflicte, un factor que no vol la normalitat, i per tant jo crec que l'estabilitat i el que li convé en aquest país és que l'independentisme no tingui poder polític, perquè és un factor de desestabilització. Ara, evidentment que Núñez Feijóo té una altra idea al cap i que ell busca una relació amb el PNB. L'altre dia, el follon que ha liat Feijóo amb el tema de com explicar-lo de l'absentisme, que té tota la raó del món en el fons, però són unes formes que dius, mare de Déu senyor, però qui t'assessora? En el fons ho fa per fer-se alegradors amb un electorat del PNB, perquè ho fa des

0: de Bilbao.
1: Amb els empresaris bascos.
0: No? Sí. Per tant, que ells busquen jugar a diversos fronts, és una obvietat, és el que intento dir jo, i que en el fons, per això et dic que jo crec que Feijó, si surt bé lo d'avui per al govern, ell farà el discurs, oh, bla, bla, bla, però estarà alleugerit. És una mica el que jo vull dir.
1: Per mi hi ha un altre factor, sí, que és el varapal que suposaria aquest aval de la Unió Europea pel Poder Judicial Espanyol i per les altes instàncies del Poder Judicial Espanyol. Diu el Joan, i en això no es puc estar d'acord, que es va aturar el procés, es va aturar la independència a través de l'estat de dret. No estic d'acord, és a dir, crec que l'estat de dret i les altres instàncies van actuar fent lawfare i actuant contra el propi estat de dret. És a dir, quan el fiscal Maza obre una causa per rebel·lió, quan el Tribunal Suprem dicta una sentència per sedició, crec sincerament que està actuant al marge del dret i crec que la via que obre avui també la justícia europea és un toc d'atenció molt seriós contra la justícia espanyola. I crec que qui n'ha de prendre nota de tot això és Pedro Sánchez, perquè crec que va obrir una via valenta amb la llei d'amnistia, va saber articular una majoria molt interessant a nivell plurinacional per fer avenços en aquest sentit, i ha quedat en no res. És a dir, després de la llei d'amnistia no s'han fet més avenços, i jo crec que, bueno, a la vista està, no? Després de la llei d'amnistia va decidir pactar el Poder Judicial amb el Partit Popular, i mira lo bé que li està sortint al Partit
0: lluny,
1: Socialista.
0: Lluny de lo que dius tu, si m'ho permets, jo no veig que això sigui un varapal a la justícia, perquè precisament és la justícia espanyola, i és el Tribunal Suprem, i és el Tribunal de Comptes...
1: Sí.
0: Que no és un òrgan judicial, com tothom sap, el que ha traslladat la consulta a la justícia, a la justícia europea. O sigui, no és que...
1: Però, Joan, que estem consultant...
0: No és que un personatge sinistre
1: si
0: com Boye...
1: Si hi ha un terrorisme, tio, és que és molt fort, eh?
0: Bueno, és que, disculpa, no sé, com ho pots qualificar tu, però, per exemple, agafar i començar a tirar oli calent o omplir de claus una carretera quan passen ciclistes sense cap mena de protecció, perquè no és un cotxe... Però estem parlant dels TDRs, no? O sigui, no, la consulta de terrorisme té que veure amb els TDRs.
1: Clar, però perquè tenim jutges que infereixen que una acció d'un CDR al Tour de França, al cap de tot això, són els polítics del procés. Si és que quan jo dic que s'actua contra l'estat de dret, és perquè es fan aquestes inferències, aquestes macrocauses, que no se sostenen. No se
0: sostenen. És que tu creus que els TDRs organitzats a un grapat de pobles de Catalunya...
1: No actuen per ordre de Puigdemont, t'ho puc assegurar.
0: No tenen cap mena de vinculació amb els partits polítics que van liderar el procés, que en aquells moments van atemptar...
1: Ja els hi agradaria als partits, si és que el curiós dels TDRs... No, Joan, és que el curiós dels TDRs és que es creen contra els partits polítics. Es creen les nits prèvies a l'1 d'octubre perquè els partits polítics diuen, escolta, si ens tanquen els col·legis electorals farem una fila per fer veure que anem a votar, però no ocuparem. Hi ha una autoorganització de la ciutadania que et pot agradar més o menys, hi ha una assemblea autoorganització ciutadana que diuen, no, dormirem les nits prèvies dels col·legis, els ocuparem contra els partits polítics.
0: Òbviament, tothom pot pensar el que vulgui, i tu tens tot el dret del món a dir que això apareix per generació espontània. Però que aquí hi havia una clara cadena de comandament destinada a donar el que és un cop d'estat, perquè és el propi poder de l'estat, perquè no oblidem que el president de la Generalitat és el principal representant de l'estat a Catalunya, contra si mateix, utilitzant un grapat de recursos públics i el seu poder per conculcar els drets de la població catalana i privar-los de la seva nacionalitat, per implantar una Constitució que, a més, és d'ordre bolivarià, però això ja seria llarguíssim.
1: Mira, fins aquí ho podem discutir, però podem estar en un marc d'anàlisi crec
0: però,
1: raonable.
0: Per tant,
1: Joan,
0: a partir d'aquí, que tu dius no, això era tot alié i va aparèixer de forma espontània. Mira, creu el que vulguis, què vols que et digui? Jo no t'intentaré convèncer.
2: L'altre tema és el que he posat damunt de la taula al Manu i tal, és el lideratge de Puigdemont. També en aquest moment venim d'un... Feia referència a les enquestes, en aquest cas al CIS, però també en aquest cas totes les enquestes que van sortint, aquest sorpasso d'Aliança Catalana que es confirmaria, aquests moviments que hi ha hagut, per exemple, doncs, aquests moviments contra el partit, però Cambrils, que s'han passat a tot el grup municipal de Junts, Aliança Catalana, el que va passar a Barcelona, on no es va imposar el candidat de Puigdemont, o qui va guanyar no va tenir com la felicitació ni el suport de Carles Puigdemont. Realment la situació d'un Puigdemont aquí, el rol que podria agafar en relació al partit, quin preveieu que seria o quines incògnites desvetlla?
0: Jo... És que la sensació que tinc jo és que en realitat Junts s'ha vist superat per les circumstàncies. O sigui, quan tu tens algú que el que fa és dir clarament el que pensa el teu votant, doncs...

0: aquesta gent s'acaba quedant amb l'original i no amb la còpia. O sigui, si tu el que planteges és que els Mossos d'Esquadra i la Generalitat ha de tenir competències en immigració perquè la gent, doncs, si no presenta un certificat de català i si no té quina ser una espècie de característiques, no sé de quin caire, i per tant fas una política etnicista i això ho compra el teu electorat, doncs si després això ho diu i ho verbalitza clarament de la forma que ho fa la senyora Orriols al Parlament de Catalunya, aquell votant que està d'acord amb una mesura com aquesta se n'acaba anant amb la senyora Orriols. Ella ho defineix a la perfecció quan diu: jo dic al Parlament el que els votants de Junts diuen el diumenge en el dinar de la família. Això ho ha dit Sílvia Orriols al Parlament. Mm-hmm. I jo, que personalment me l'escolto i a vegades trobo algun element en economia. Va fer ella, per exemple, una visita l'altre dia a Escolla Vandellós, que vaig estar d'acord amb el que va dir, però que en general, sobre la seva visió de Catalunya uniforme, la seva manifesta hispanofòbia i el que jo crec que és odi a les persones que clarament no ens sentim només catalans, només independentistes, com ella, traspua, doncs el que fa és ser atractiu per al votant de Junts i uh-huh. per tant jo crec que Junts té un futur difícil, perquè a més les enquestes també diuen que a dia d'avui una persona com Míriam Nogueras tindria més ganxo electoral uh-huh. que no pas Carles Puigdemont, segurament perquè està aquí, perquè viu el dia a dia i perquè és més capaç de connectar uh-huh. amb la sensibilitat de la gent.
1: Però la gran incògnita és quan torni, no?, Carles Puigdemont, quin reenganxe tindrà amb la societat catalana. I jo vull insistir en la idea de que té deures pendents amb la societat catalana. És a dir, Carles Puigdemont era el president de la Generalitat, tenia la confiança del Parlament, no?, democràtic escollit pels catalans, i va prendre una decisió que és iniciar un procés a la independència, amb una declaració d'independència, amb la convocatòria de l'1 d'octubre, etcètera, etcètera, que no va tenir conseqüències reals. És a dir, tot aquell pla, bueno, ara no, estem, no és que estigui descobrint la sopa d'all, però tot aquell pla no va tenir conseqüències reals, i aquest senyor va agafar el cotxe i va marxar a Brussel·les. Per tant,
0: bueno, se'n va a Marsella, de fet, a buscar un avió.
1: Per tant, un cop torni, els primers deures que jo crec que la societat catalana li ha d'exigir són explicacions. És a dir, bueno, ja està, no?, l'etapa de la repressió que vostè ha viscut ha passat, per tant, ara el que cal és que doni explicacions davant del Parlament, davant de la societat, dels mitjans, amb qui sigui, escolti, per què no va fer el que va dir que faria, etcètera, etcètera. Perquè, si no, no té credibilitat per mi com a líder. Punt número dos, ha d'aclarir si vol ser líder de l'oposició. És a dir, Carles Puigdemont és diputat del Parlament, s'asseurà al Parlament, vol exercir d'una vegada per totes de líder de l'oposició o no? I pregunta més important, vol tornar a ser candidat a la presidència de la Generalitat? És a dir, ell té una fulla de ruta per oferir als catalans per seguir presidint la Generalitat? I per fer què? Per fer la independència? Per governar una autonomia? És a dir, són moltes incògnites a resoldre. I afegiria una tercera pota. Quina relació amb el govern d'Espanya i amb les forces, tant amb el PSOE com el Partit Popular, que poden governar Espanya, vostè vol tenir? Perquè Junts, des del 2017 fins ara, ha anat interpretant diferents guions.
0: Pots afegir,
1: és que són massa incògnites a la seva tornada.
0: Pots afegir una pregunta més a el que estàs dient, que és interessant, sí. Que és el CEO deia que es tornava a tenir la possibilitat de que hi hagi un bloc majoritari independentista al Parlament de Catalunya. Clar. És el que deia el CEO de dijous passat. Uh-huh. I venia a dir que clar, les enquestes s'han de veure no com una foto del moment, sinó com una tendència. A la foto del moment Esquerra encara estava per davant, però veient la perspectiva de l'evolució, uh-huh. com si fos una progressió aritmètica, clarament en el proper CEO que es publiqui, Aliança ja anirà per davant i serà uh-huh. la primera força política del bloc separatista. Uh-huh. I la pregunta, per tant, afegir a aquesta llista de preguntes interessant que feies tu és: senyor Puigdemont, si els vots que vostè traiés al seu partit en el Parlament de Catalunya fossin necessaris, investiria vostè a Sílvia Orriols presidenta de la Generalitat? Mm. Perquè, clarament, Junts, tal com van les enquestes, quedarà molt per darrere d'Aliança al Parlament.
1: Aquí hi ha la variable Esquerra Republicana i la variable Junqueras, que és a dir, és un polític que es pot veure beneficiat també per aquesta amnistia, que pot tornar, no?, en aquesta lògica del tots dins, a ser una peça clau del taulell, i que per mi és com el jugador tapat una mica. No? És a dir, segurament també té tots aquests deures que té Puigdemont respecte al 2017, però ell no ha marxat, ell ha passat per la presó, Segurament li queden per donar moltes explicacions d'aquella etapa, però per mi és el jugador tapado perquè es pot beneficiar de la situació de màxima debilitat tant de la CUP com dels comuns, es pot beneficiar d'un Salvador Illa que no acaba de rendibilitzar i aprofitar la presidència de la Generalitat, i com Junts està a la baixa, no només amb Aliança Catalana, sinó també respecte a la seva competència amb el vot d'Esquerra, et pots trobar que amb un Junqueras, sin comérselo ni beberlo, es situï la carrera per la primera posició també, saps? És a dir, que puguis tenir un triple empat una mica, Salvador Illa, Oriol Junqueras, Sílvia Orriols, i que estiguem molt parlant aquí de Puigdemont, d'Orriols, de Salvador Illa, però jo insisteixo, crec que una de les claus del pròxim curs polític és veure com aquest personatge Junqueras, no? que va interpretar en diversos papers al llarg de la història, doncs a veure com, quines possibilitats té, Joan. Tu li veus possibilitats de reeixir o no?
0: Jo crec que Sánchez ens ha ensenyat que la política d'aquest país és de blocs i no de partits. No? Ja. Quan ell va dir tot allò del mur, ahir que va caure la valla de Gibraltar, quan va dir tot allò del mur, que era com molt desafortunat, jo crec, però ens ha ensenyat que la política és de blocs, ja no és de sigles. I per tant crec que les sumes que s'han de fer és si el PSC, que jo crec que serà la força més votada, és capaç de repetir l'actual majoria, que sembla que no, amb Esquerra i amb els comuns, o si el bloc independentista, que sembla que sí, pot tornar a tenir majoria perquè Aliança li roba vot, no només a Junts, també ni agafa Esquerra, ni agafa la CUP, ni agafa el PP, ni agafa Vox, i que per tant es pot formar una majoria independentista.
1: Però Oriol no pot formar majoria amb Esquerra Republicana.
0: Mira, només et diré una cosa. Per què no? Perquè, a fi de comptes, a Catalunya ja hem vist com s'abraçaven un bon dia David Fernández de la CUP amb el senyor Artur Mas de Convergència. Doncs aquesta foto la podem tornar a veure actualitzada.
1: Bueno, molt optimista, jo crec.
0: Sí, no, també. No, jo no sóc optimista, crec que això és un desastre, no, però això és una altra cosa.
1: A l'anàlisi.
2: Clar, també deia Junqueras, però Junqueras recordem que fa, jo crec que era, tot el tema Inter que va tenir, que també moltes vegades va haver de reivindicar que havia passat per la presó, perquè tampoc se li supos... És a dir, amb una situació més compromesa, potser que Puigdemont en el... Cadascú interpretarà el que és més compromès o menys, però que al final va passar per la presó i ho tenia que anar recordant perquè no se sentia reconegut com a tal.
0: Bueno, quan Aragonès era president, la frase que senties més repetida dels col·laboradors del president era això són coses de l'Oriol, com traient-se'l de sobre, no? O sigui...
2: És a dir, quan hem tot plegat, ara sí que ens acompanya el Frank Robert, el nostre company d'esports. Què tal, Frank? Bon dia.
3: Bon dia.
2: Ai, home, parlem una mica més de futbol, que
3: també. Ara ve el bo, ara ve el bo.
2: Abans ja hem fet la prèvia, Frank, vas gaudir molt el partit d'ahir, ja a nivell com d'espectador, no només de professional, aquestes remuntades d'Argentina, un altre cop.
3: Una altra vegada. Va ser espectacular, sobretot una altra vegada Messi. Les dues assistències, la primera és senzilleta, però la segona, marxant per la seva banda tota la vida, amb la dreta, el gol de Lautaro que acabava d'entrar, tothom embogint, també als carrers de Barcelona i als balcons, molts argentins cridant, i ens ha quedat una final fantàstica. Fantàstica. Aquest Espanya-Argentina de diumenge a les 9 del vespre, hora d'aquí, és, si més no, el millor partit que segurament es pot veure, i em va agradar molt Argentina a nivell futbolístic, que és el que li trobava a faltar dels altres partits. La segona part és fantàstica i a la vegada és lamentable la segona part d'Anglaterra.
1: I la primera part d'Argentina no em va semblar molt avorrit? O sigui, no em va semblar... Jo vaig tenir la sensació, Espanya pot passar per sobre com una pistonadora de tots aquests dos equips. És a dir, passi qui passi, passa qui perd contra Espanya. Perquè és un joc molt gris, no?
3: Per mi, l'Espanya-França, la semifinal era una final anticipada i tenia molt clar, deia, qui guanya aquest partit guanya el Mundial i guanya la pilota d'or. Qualsevol jugador, ja ens entenem. Però ahir l'Argentina de Leo Messi va dir també sabem jugar a futbol. Curiosament, abans que comencés el Mundial, jo havia dit, per mi l'Argentina serà un dels equips que més bé jugui a futbol, perquè és pràcticament el mateix bloc que fa 4 anys, amb peces noves, joves, aquest equilibri entre veterania i joventut, amb un mig del camp doncs, molt consolidat, molt rodat, amb passades verticals, també amb joc horitzontal quan toca... Però clar, quan comences a veure pròrroga contra Cap Verd, al minut 80, perdent 0-2 contra Egipte, als vuitens, la pròrroga contra Suïssa als quarts. Però ahir, en el partit important contra un rival amb cara i ulls, demostren per què som els vigents campions.
0: Jo estic d'acord amb tu, perquè en realitat el despertar d'Argentina, que Espanya el va tenir als 16s amb Àustria, encara que Àustria no dic que sigui un equip de primera ref aquí a Espanya, però bueno, tampoc és cap gran selecció.
3: Correcte.
0: Però clar, és que Argentina ha arribat a les semifinals d'ahir jugant amb tots els equips de primera ref que hi havia al Mundial, perquè ens puguem entendre. Sí. I realment el seu despertar arriba en aquest tram final de la segona part on munta un tac i gol, però munta un tac i gol perquè els anglesos decideixen borrar-se absolutament del partit. Jo, que ja us podeu imaginar com a perico, no sento cap simpatia per Leo Messi, sí que us he de dir que em sembla admirable com aquest home ahir, suposo que molt

0: conscient de la seva edat i de la gasolina que pot tenir, és capaç de dosificar la seva genialitat, que jo la lamento, però és una genialitat, i com és capaç de no fer aquelles coses com tontaines que veies fer-li a Ronaldo durant, mentre estava a Portugal al Mundial, d'anar amunt i avall com una espècie de dibuix animat sense cap mena de sentit, sinó d'anar caminant, però d'anar fent com fogonassos, i d'aparèixer en moments claus i de ser conscient, no? I de ser conscient de lo que jo crec que ell amb 39 anys pot fer i no pot fer. I això diu molt, i és un problema per Espanya i per el proper diumenge, perquè diu molt d'ell.
1: Sí, sí, sobretot el més perillós, i ho ha detectat molt bé Scaloni, quan venen mal dades, Messi de sobte desapareix. No el veus al terreny de joc i surt del radar, se'n va a la dreta, com quan era jovenet, i comença a colar pilotes a l'àrea, a colar pilotes a l'àrea. Té rematadors, Argentina, Julián, Lautaro, els centrals també van molt bé de cap, el Cuti i Lisandro Martínez, però això és el més perillós. I també hi ha una altra dada que és bastant curiosa, i és que 9 dels 11 gols que ha marcat en els partits d'eliminatòria a l'Argentina han arribat després del minut 75. Per tant, Espanya ha de tenir molt clara una cosa: si vol la segona estrella, ha de marcar potser 3 o 4 gols, perquè amb el 2-0 segurament no et valdrà, perquè
2: lo de França no valdrà, el que va passar a França no repetirà.
1: França no valdrà, i per mi, fent el paral·lelisme amb un club de la Lliga, l'Argentina és una mica el Madrid a la Champions, entenem-nos. Té aquesta aura, té aquest ADN guanyador. Quan sembla que està a punt de caure eliminat, doncs surt.
2: Aquesta fe, no?, fins al final.
0: Sí, i una maldat política, si me la permeteu. Quanta estona tardarà Donald Trump a sortir dient que espera que guanyi el Mundial a l'equip del seu amic Milei?
1: Segur,
0: com que aquest home té incontinència, jo crec que incontinència de tota mena, quanta estona tardarà a sortir d'aquesta parida?
1: Segurament passarà.
3: Jo, Frank, també volia preguntar a nivell de la possessió, de com preveus tot això, perquè és veritat que el que vagi passant normalment, doncs, qui marca té tendència, és a dir, Espanya, si marca, hauria de seguir anant pel segon o pel tercer, perquè és veritat que si no, a la mínima que Argentina es comenci a apropar i que en 20 minuts passarà malament, i ho sabem, però també Argentina, d'entrada, no sé si es posarà en posició de contraatac, de buscar com aguantar i intentar sortir.
1: Mira, precisament, abans que comencés el Mundial, en aquest programa, el Café d'Idees, vaig comentar que per mi Espanya era favorita perquè és el millor equip. Si té una cosa clara de la Fuente és: per defensar tenim la pilota i per atacar, lògicament, tenim la pilota. Guanyarà la possessió Espanya, però potser no és suficient això contra els d'Escaloni. Ara bé, hi ha una dada defensiva molt bona, i és que Espanya només ha encaixat un gol.
0: Sí, però permeten una pregunta, un factor psicològic que jo crec que ens pot pesar, que és: Espanya en tot el Mundial no ha anat ni un minut per darrere en el marcador, i Argentina s'ha passat el Mundial anant per darrere en el marcador. Per tant, si nosaltres rebem un gol, falta veure quin és l'impacte que això sobre aquest equip que dius tu i el bloc espanyol té, i com reaccionem si anem de cop i volta 0-1, perquè això està per veure.
1: Això serà clau també, i també esperem que sigui clau Lamine Yamal.
2: Això t'anava a dir. Aquest enfrontament... Quan has parlat de la pilota d'or, he pensat...
1: Contra Messi...
2: Si guanya Espanya el Mundial, qui s'enduria la pilota d'or? Perquè és que Lamine Yamal, no tens la sensació que està una mica desaparegut d'aquest Mundial?
0: Lamine Yamal...
2: Que no està tenint oportunitats, no està desbordant, no està...
1: Primer que jugui al partit...
0: No està fent un bon Mundial.
1: No sé si el nivell li donaria per la pilota d'or. Si marqués 2-3 gols, doncs probablement sí. A nivell de números potser no està fent un bon Mundial, però és clau en el joc d'Espanya i per obrir espais. I després s'ha tornat a viralitzar aquesta foto tan famosa,
2: és veritat,
1: de Leo Messi banyant a Lamine Yamal quan era un nadó, per un calendari d'UNICEF i el Barça, i aquesta foto s'ha tornat a viralitzar, val la pena recuperar-la, i bé, tant de bo ara sigui al revés i Lamine doncs banyi a Messi, no? No està mal tirat.
3: No ho veus clar, això, Joan? Que puguem veure aquell enfrontament, si fos una pel·lícula de boxa del veterà.
2: Jo confio en els migcampistes d'Espanya. Dani Olmo, Fabián, el partit que van fer contra França, els migcampistes d'Espanya. És que per mi és per treure's el barret.
1: I després han d'aprendre molt del que no va fer Anglaterra, que és el que deia el Joan, el que no va fer Anglaterra. És a dir, si marques el primer gol, o fins i tot si et fan el primer gol, no caiguis amb la debacle. El camp estarà ple d'argentins, o sigui, tot això ja està perdut. A Espanya el que ha de fer és jugar a futbol.
0: Vamos, a més, Nova York, hi ha un dels barris de Nova York, que és Staten Island, és un barri absolutament llatí, i per tant, jo crec que des d'un punt de vista de públic, el partit, bueno, ja no et dic tota la gent que viu al Bronx, és un partit que tenim per

0: des del punt de vista de les grades. Jo no, de Lamine, a mi em fa patir, perquè tu el veus a la Lliga i aquesta jugada de Lamine típica de estic a la banda, un quiebro, un altre quiebro, i aquest xut en paràbola que t'entra sempre per al pal contrari, i hem vist no sé quants gols aquest any així d'aquest home, i la confiança amb la que ell encara, jo crec que ell... Clar, el veus en els partits com a mangúnia, de que li surti bé la jugada, quan li prenen la pilota acaba sempre a terra, o sigui...
1: Protestant, no? Jo li veig una actitud una mica...
0: Quan rep la pilota, la sensació que tens tu veient el partit és ja hem perdut la pilota. I aquesta sensació, en canvi, quan va per l'altra banda la pilota o quan la pilota està al mig camp, ho sento molt, però no la tens. I mira que jo, tot el que no li vull quan juga al Barça, òbviament li vull quan juga amb Espanya.
1: Però estic veient el perico una mica, també, aquí, Joan.
0: No, però escolteu-me, no, siguem sincers, o sigui... Ojalà poguéssim dir Lamine ha fet el paper que ha fet Haaland amb Noruega, o encara que sigui amb píndoles com està fent Messi, que t'hi dic que em sembla intel·ligent. Hem vist partits d'Anglaterra, ahir Harry Kane és que no li va arribar ni una pilota, però hem vist partits de Harry Kane molt bons en el Mundial, i en aquesta llista d'aquí 10 anys, quan es faci com va ser el Mundial del 26, ojalà Lamine Yamal faci el partit de la seva vida diumenge, però si no el fa, no estarà a la llista de grans figures que va haver-hi en el Mundial del 26. Què voleu que us digui?
2: Sí, ha tingut un hàndicap, jo crec, molt important, i és la lesió.
3: Com arriba, no?
2: Dos mesos aturat i començar un Mundial amb 18 anys, va fer els 19 fa 4 dies. Jo crec que té una mica d'ansietat, és la sensació que dona sobre el terreny de joc. A vegades està una mica passat de voltes, però perquè té moltíssimes ganes de demostrar. No oblidem, són només 19 anys. Però,
3: que li passava a Messi fa anys, clar, a l'Argentina.
2: Clar, exacte, exacte. Molt ben vist. Però és que és tan bo i acapara tants rivals i crea tants espais...
1: Genera molts espais.
2: Que jo crec que...
0: Ningú, o sigui, ningú és... vol més que jo
2: sí.
0: Que Lamine sigui però una megafigura diumenge que ve.
1: Però és interessant els motius i el que diu el Frank, no?, de la psicologia. Tu veus a Oyarzabal com tira el penalti l'altre dia?
2: Imbatible.
1: És imbatible, però és imbatible mentalment. Li veus els ulls que marcarà aquell gol.
2: Sí,
1: però... I Lamine, ja quan sona els himnes, el veus i dius, aquest tio...
0: Però la lesió... Escolta'm, la lesió. Rodri també va arribar... Rodri va arribar igual. I el Rodri del començament del Mundial era per enviar-lo a la banqueta i dius, però per què Luis de la Fuente no fot aquest tio a la banqueta? I el creixement que ha tingut aquest home durant el Mundial és bestial.
2: Sí.
0: I això no ha passat amb Lamine.
3: Per tancar, Frank, vés a afegir alguna cosa...
2: Que tant de bo, doncs, Lamine li surti a la final de la seva vida i...
1: Una porra,
2: i hi hagi segona estrella. 2-0 per Espanya.
3: Molt bé, no anem a allò pròrroga i penals, que tampoc...
0: No cal. El meu cardiòleg no m'ho permet.
3: Molt bé, ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies, Fran Robert. Moltes gràcies, el company d'esports. Manu Simarro, Joan López Alegre, moltíssimes gràcies.
0: Que vagi molt bé.
3: Molt bon estiu. Mig minut, arriben els companys dels serveis informatius i després, com us dèiem, el Xavi Freixas i el seu equip del Matí Radio 4, també amb la Núria Alcalà desplaçada, us informaran de quina és el pronunciament del Tribunal de Justícia de la Unió Europea des de Luxemburg, responent a aquestes qüestions perjudicials que li han plantejat en relació a la llei d'amnistia. Nosaltres ho deixem aquí, demà ho analitzarem quan siguin les 9 del matí. Adeu.
4: Són les 10.
5: Ràdio 4. Serveis informatius.
4: Bon dia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea farà públiques aquest matí les decisions sobre les qüestions prejudicials plantejades a la llei d'amnistia en matèria de terrorisme i despeses públiques del procés. Si el TJUE avala la llei, encara faltarà, però, que el Tribunal Constitucional resolgui la mitja dotzena de recursos d'empara dels líders del procés. Després, el Tribunal Suprem hauria de retirar l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont perquè aquest pugui retornar a Catalunya. Ens explica els detalls l'enviada especial de Ràdio 4 a Luxemburg, Núria Alcalà.
6: Sí, tot disposat a la sala de vistes per aquest primer pronunciament de la Justícia Europea sobre la llei d'amnistia, un pronunciament que el president Coelenerts escenificarà en castellà. La lectura es preveu que sigui molt breu perquè només es farà referència a l'última part de la sentència, a la resolució. A grans trets, els magistrats europeus determinaran si la llei d'amnistia encaixa en el dret comunitari, però aquesta sentència detallarà la seva resposta als dubtes de diversos tribunals espanyols sobre l'aplicació de la norma. D'una banda, el Tribunal de Comptes va preguntar als magistrats europeus si les despeses del procés podrien haver afectat els interessos financers de la Unió Europea. D'altra banda, l'Audiència

0: Gràcies, Núria. Doncs mentre això passa a Luxemburg, a aquesta hora a Girona està previst el desnonament de diverses famílies al barri de Sant Narcís. Representants del sindicat es troben concentrats davant dels immobles afectats des de les 7 del matí per donar suport als veïns i intentar evitar els desallotjaments. Anem a Girona, Gemma Esteve.
1: Des de l'Ajuntament asseguren que hi ha 5 desnonaments programats, mentre que el sindicat d'habitatge afirma que en té 7 de confirmats judicialment. Els manifestants ja s'han concentrat davant dels immobles amb l'objectiu d'aturar els llançaments, especialment en dos casos en què denuncien que encara estan tramitant informes de vulnerabilitat. Fàtima Atar, portaveu del sindicat de l'habitatge a Girona.
2: La idea és que s'estudiï també el lloguer d'aquests, perquè en principi són casos de vulnerabilitat i que, per tant, s'ha de fer el lloguer.
1: El conflicte remunta al 2021, quan la propietat de l'edifici va fer fallida i la Sareb en va assumir la titularitat. Els veïns asseguren que no van rebre informació ni un nou número de compte per continuar pagant el lloguer i encara avui diuen no entenen per què han de marxar.
2: Nosaltres creiem que ho han tirat endavant com a finalització de contracte. Conforme doncs, aquests contractes, com eren a nom d'una altra empresa que s'ha extingit, doncs s'extingien amb l'empresa.
1: Inicialment, l'ordre de desnonament afectava 18 famílies. Segons l'Ajuntament, en 11 casos, la Sareb s'ha compromès a oferir un lloguer social.
0: Deixem enrere el pic d'aquesta tercera onada de calor, però això no significa que marxin les altes temperatures. Tampoc ho fa el perill d'incendis. Avui, 107 municipis estan en perill extrem d'incendi i es tanquen els accessos a 6 espais naturals. Àlex Eloi, bon dia.
3: Bon dia. Els bombers ja han estabilitzat el foc a Sant Quirze Safaja, Osona, que ha afectat prop d'un centenar d'hectàrees, una part de les quals dins el parc d'espai d'interès natural dels Cingles de Bertí. I esperen poder controlar-lo entre avui i demà. Joan Reyes, sotsinspector de bombers.
4: L'objectiu actual és de que el perímetre de l'incendi no creixi més del que dels eixos de confinament que ens hem marcat ara, que seria el torrent de la Rovireta i el Pla de la Creu per l'altra banda i al nord del Puig d'Olena. Tenir l'incendi doncs enclavat aquí i que no passi més d'aquests eixos de confinament que ens hem programat.
3: I treballen una quarantena de dotacions terrestres. Malgrat l'evolució favorable, es mantenen per precaució els confinaments d'un hostal, diverses masies, un càmping i una casa de colònies. També s'ha estabilitzat el foc a Querol, a l'Alt Camp, que ha estat una represa de l'incendi d'Aiguamúrcia i ha cremat unes 14 hectàrees. S'hi mantenen 7 dotacions per evitar represes i encara queden punts calents al fons d'un barranc. D'altra banda, s'ha donat per controlat l'incendi a Rubió, a l'Anoia, després de calcinar 47 hectàrees.
0: Gràcies, Àlex. Això és tot de moment. Tornem a més notícies a les 11.
5: Ràdio 4.
6: Què tal, com esteu? Bon dia a tothom. Són les 10 i 5 minuts i aquí comença el matí de Ràdio 4.
5: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
6: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea es pronuncia just a partir d'aquesta hora sobre la llei d'amnistia. De seguida sabrem en directe per què connectarem amb Luxemburg, si l'avala o no l'avala. Lluís Falgàs, Francesc Guillaumet i Fernando Sánchez Costa. Com esteu? Bon dia a tothom.
7: Molt bon dia.
6: Tots pendents del que digui el TJUE, Lluís Falgàs.
8: Bonjour, Freixas.
6: Bonjour.
8: Monsieur Freixas.
6: Bonjour. Que no falti l'humor, sobretot.
8: No, humor no, però escolta, avui és un matí absolutament de llenguatge francès, no? És un matí d'escoltar uns senyors doncs, que
6: sí, però el senyor Cohen Leaners, el president del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, ens ho explicarà en castellà, això, eh?
8: Bueno, millor, perquè, és dir, el llenguatge jurídic és ja complicat, aquest tipus de sentències tan llargues com la que esperem que serà avui, perquè aquí no és un sí o un no. No és sí, avalem, no avalem. No, no, és una sentència llarguíssima de molts i molts temes, dels quals hi ha també aquest tema que ens ocupa aquí. Sí. Ens ocupa aquí els catalans, però hi ha d'altres...
6: Per això, serà llarg. A banda de sentir-vos a tots vosaltres, també parlarem amb Josep Lluís Martí, catedràtic de Dret de la Universitat Pompeu Fabra, perquè ens ho tradueixi una miqueta, eh?
8: Perquè sí, perquè el llenguatge jurídic...
6: Es perd amb
8: sí,
6: tot això,
8: perquè el llenguatge jurídic és complicat, eh? Vull dir, en plan de broma, jo deia, només falta que sigui queco, el que ho digui, perquè si ho diu en francès, llenguatge jurídic, a més, extens, feixuc, si no l'entenem malament. Bé, l'entendrem.
6: El TJUE decideix

0: si la llei d'amnistia és compatible amb el dret europeu. Ara bé, digui el que digui Europa avui, que és important el que digui, molt important, però les ordres d'arrest sobre Puigdemont i altres líders es mantindran fins que resolgui el Tribunal Constitucional. I això passarà, serà a finals del mes d'octubre. Fernando.
1: Efectivament, avui és una passa important dins d'un llarg procés judicial a molts nivells, i el que s'ha de dir és que, no, si no m'equivoco, no falla sobre la llei d'amnistia, sinó sobre alguns aspectes molt concrets de la llei d'amnistia, que després tindrem temps a comentar. No és un aval general, sí o no, sinó sobre coses molt concretes importants, però no decisives.
0: Francesc Guillaumet.
2: Sí, concretament s'està parlant sobre el tema de si hi va haver o no malversació. A veure, jo malversació no sóc jurista, però no he vist mai, en el sentit que fins i tot en aquell moment les finances catalanes estaven intervingudes per Madrid i ergo pel ministre Montoro, no? Aquesta és un dels punts claus, però a veure, malgrat el que digui aquest advocat general de la Unió Europea, que tots estem, l'advocat no general, no, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que tots n'estem molt pendents, és evident que aquí hi ha hagut una llei avalada per la majoria absoluta del Congrés dels Diputats i, per tant, on resideix la sobirania espanyola, jo crec que s'hauria d'acabar complint.
0: Bé, el president de la Generalitat, Salvador Illa, espera un aval clar i contundent, diu, del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, la llei d'amnistia, i insta els tribunals espanyols a aplicar-la amb diligència. Falgàs.
3: Sí, efectivament, perquè aquí tot plegat ha virat, no, diguéssim, el govern d'Espanya i el govern de la Generalitat de Catalunya volen que Puigdemont torni, i que Junqueras es pugui presentar a les eleccions. I, evidentment, doncs, Comín i Puig, etc. Però volen, ara ho volen, i a més ho han dit, ho han manifestat obertament i ho han dit en diverses vegades. Per tant, clar, evidentment, doncs ho poden atribuir-s'ho pràcticament com un èxit, si això passa, no? Si això passa, s'ho poden atribuir com un èxit. Després ja vindrà tota la qüestió interna de la competència política, que evidentment doncs, hi és, no? Però per part del govern, almenys pel que hem sentit fins ara, estaran molt contents de veure Puigdemont. Això és el que diuen, eh? Això és el que diuen.
0: Bé, Esquerra deixa clar que espera la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l'amnistia, que espera que això posi l'Estat davant del mirall, Fernando, i evidenciï el boicot judicial, diuen, a la democràcia.
1: Bé, jo crec que, escolta'm, per això existeixen els processos judicials, i hi ha diverses instàncies, i s'ha d'apel·lar. El que va passar aquí va ser una salvatjada a Catalunya. Jo crec que es van trencar totes les lleis, es van trencar tot l'estat de dret, els tribunals van respondre, i bé, ara el que s'està mirant és alguns punts d'aquesta resposta, si s'ajusten exactament al dret de la Unió Europea o no. Veurem. Com dit, aquí el tema és, a mi sí que em sembla que hi va haver malversació, perquè al final es van destinar diners a temes il·legals, no? La qüestió sí que aquesta malversació afectava els interessos de la Unió Europea i, a més, es pot entendre com que hi va haver un benefici o enriquiment personal dels protagonistes. I per aquests dos motius, els tribunals espanyols han dit que no es pot aplicar l'amnistia. Avui, el Tribunal Europeu dirà, els interessos de la Unió estaven afectats? Sí o no? És una de les dues potes que queden pendents.
0: Correcte.
3: El precedent que tenim de l'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, doncs és positiu en favor d'aplicar l'amnistia.
1: També et diré una cosa.
3: El precedent que tenim de fa 3 mesos, no en tenim cap altre de precedent. Tot és especulació i a més, hem de fer una mica com els comentaristes de futbol, que parlen tot el dia, especulen, menys quan l'àrbitre comença el partit, que és en aquest moment. Per tant, després callen tots, perquè, evidentment, si ara diguem una cosa i n'és una altra, doncs se'ns veurà massa el llautó.
0: Ho seguirem en directe, Sentirem en directe aquí al matí de Ràdio 4 el president del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. De seguida que parli, lògicament, el podreu escoltar i ho analitzarem tots plegats. És dijous i, per tant, passen altres coses en aquest món, eh? Tindrem el picó, per exemple. Estem tots pendents del temps i d'aquesta calor que per fi comença a fluixar. Jordi Vila.
4: I li traslladarem la gran pregunta que tots ens estem fent. Fins a on pot arribar aquesta tercera onada de calor? Quan durarà i quan arribaran les properes, eh? Amb l'Alfred Rodríguez Picó també parlarem d'huracans, de tifons i de fenòmens meteorològics, i com sempre la música serà protagonista amb ell, eh?
0: Bé, i també vindrà el Rocco Steinhauser, d'aquí una estona, i a més avui amb una convidada de luxe.
4: Ens
0: quina
4: pot...
0: il·lusió que em
4: I
0: fa.
4: I tant. Quina millor rúbrica per acabar el seu últim espai televisiu del Rocco Steinhauser. Pulitzer amb la gran Gemma Nierga, directora i presentadora del Cafè d'Idees, guardonat aquesta temporada amb el Premi Ondas, el millor programa de ràdio de proximitat. A Gemma Nierga també li preguntarem com està vivint el seguiment del Mundial a Xavi a través dels programes especials de la 2CAT.
0: Sí, senyor, sí, senyor, amb un èxit d'audiència brutal, Falgas?
3: Sí, home, i a més és no curiós, no? Però, en fi, vull dir que hi ha una animació enfront a la selecció espanyola que no es havia vist des de fa molts i molts i molts i molts d'anys, Vull dir, molts
0: Guillaumet,
3: anys,
0: Qui guanyarà diumenge? Amb qui vas tu? Amb Leo Messi o amb Espanya?
2: Ara mateix no t'ho sabria dir. Jo miraré el partit amb molt d'interès i amb moltes ganes, però diguéssim d'allò que podríem dir com dir Alejandro Sanz, aquella cançó que tenia que dir Corazón Partido, no? De fet, jo aquest matí aquí a Lleida hi he vist gent amb la samarreta argentina. Hi havia una senyora ara mateix com vaig a la ràdio que passejava el seu gos amb la samarreta argentina i ha estat a punt de felicitar-la, dic, que passarà diumenge, no? Però hi veig molta expectació en aquest Mundial, Jo mateix al diari, diguéssim, tota la gent que està allà, a les hores del partit, tothom està mirant la pantalla a veure què passa, els moments que juguen els partits, veig la gent als bars mirant-ho, i per tant, a veure què passa, no? Veurem
0: què passa. Fernando?
1: Sí, a veure, el gran fracàs, diguéssim, del moviment...
0: Tu vas amb Espanya, segur, no?
1: Segur, segur. Gran fracàs del moviment... Jo i la majoria de catalans, perquè mira, ara et llegiré una notícia que s'ha publicat aquest matí sobre...
0: La majoria de catalans.
1: Sobre la meva ciutat, un sismòmetre detecta...
0: Quina és la teva ciutat?
1: Sabadell. Microterratrèmols a Sabadell provocats per la celebració dels gols de la selecció espanyola. Què et sembla aquesta notícia?
2: Escolta'm,
1: i el gran fracàs de l'independentisme en aquests moments és que la població catalana està més preocupada de la final d'aquest diumenge i de donar suport a Espanya i de guanyar aquest Mundial, que no del que decideixi avui el Tribunal de la Unió Europea, que és important políticament.
0: Però sí.
1: És el passat. És el passat.
0: Bé, escolta, digues, què passa, Falgas?
3: No, que parlau del tema selecció. És a dir, si hi hagués una selecció catalana en els Mundials, en qui iries? Amb la catalana o l'espanyola? Si hi hagués una... aquesta és la pregunta, la pregunta que té mala gent. Ja ho entenc. No, del tot, ja ho he entès. Ja ho he entès. Ara bé, esclar, dius, vas a favor de... Miri, doncs jo vaig a favor de la selecció espanyola perquè la catalana no hi és. Per què no hi és? Necessitaríem 6 hores per poder-ho explicar.
1: Sí, jo vaig amb la selecció espanyola perquè també és la selecció catalana. Perquè està plena de catalans, perquè junts guanyem el Mundial, per separats no el guanyaríem, segur.
2: I ja que s'ha obert el debat, Falgas, tindria tota la lògica del món, i ho estem veient, ho hem vist aquest Mundial, jugava Escòcia, no? Escòcia i jugava a Anglaterra, que hi va estar a les semifinals, Gales aquest cop no es va classificar, però en algunes Eurocopes fa, crec que 8 anys, va fer un gran paper, per tant, tindria tot el sentit del món que hi pogués haver una selecció catalana, és evident, en aquests moments no la tenim.
3: El fet és que no hi són.
2: Exacte,
3: no
2: en aquest moment no la tenim.
3: I per tant, com no hi és, doncs després mira, tenim el consol de poder anar doncs, a favor de la selecció espanyola. Ara, si fos catalana, és a dir, els jugadors d'on són? Bàsicament, hi ha 9 jugadors del Barça. 9. Per tant, aquests jugadors jugarien amb la selecció catalana, imagino.
1: Bé, alguns sí, depèn d'on fossin nascuts, no?
3: Ui.
1: Pot ser del Barça i nascut al Bacete, o sigui...
0: Per cert, Guillaumet, 3 ovelles mortes per l'atac d'un os a menys de 500 metres d'Isil.
2: Sí, a Isil, que és un poble del Pallars Sobirà de les Valls d'Àneu, molt a pròpia del bosc de Bonavé, tocant a França, per entendre'ns, i jo sempre ho he dit, la gran idea que va tindre la Unió Europea amb aquest programa de Life de reintroducció de l'os al Pirineu, s'està... reafirmant que va ser un error, no? Aquí veiem atacs als nostres ramats. Si no hi ha ramats, no hi ha pastors. Si no hi ha pastors i ramats, no es neteja el sotabosc i, per tant, en conseqüència, hi ha incendis. Per tant, la Unió Europea, en aquest sentit, ens va fer un flac favor. El bestiar, com... L'os fa la seva feina, eh? L'os tampoc fa res que no faria qualsevol os. Va buscar menjar i, en aquest cas, 3 ovelles d'un pastor d'Isil, no? Però va ser una mala idea reintroduir l'os al Pirineu.
0: Bé, d'aquí una hora, justament, entrevistarem el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, aquest matí, aquí al matí de Ràdio 4. Parlarem sobre la gestió dels boscos, si es fa o no el que s'ha de fer, i aquestes coses.
1: Bueno, li han caigut totes les plagues bíbliques.
0: Sí, pesta porcina africana, la plaga de conills, que continua sent notícia, per desgràcia, a les comarques de Lleida. Sí? Perfecte. Sí,
2: el pobre Ordeig hauria de... És un bon amic, eh? Hauria d'haver triat un altre conseller.
0: Escolteu, senyors, l'actualitat mana. Comença ara mateix, podrem sentir en directe ja les paraules del president del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
5: ...del territorio nacional de un estado miembro y referentes a fondos que no...
0: Ep, ara sembla que s'entretalla una mica, ara.
5: ...del presupuesto de la Unión Europea ni están destinados a este... por el motivo de que esa independencia habría podido ocasionar una reducción de los recursos propios.
0: Carai, tu, es van tretallant, això, coses del directe, eh? Però vaja, tots pendents a aquesta hora del que digui el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Luxemburg, que...
5: ...interpretarse en el sentido de que no se opone a las disposiciones procesales de una ley nacional de amnistía que, exclusivamente en el ámbito de aplicación concretamente delimitado de esta ley, imponen a los órganos jurisdiccionales nacionales la obligación de dictar una resolución de extinción de la responsabilidad que conlleva la eventual aplicación del artículo 325 TFUE en un plazo máximo de 2 meses, sin valorar las alegaciones y las pruebas exculpatorias y sin dar audiencia a todas las partes del procedimiento, puesto que tales disposiciones no pueden generar problemas de tal envergadura que presenten un carácter sistémico capaz de comprometer el buen funcionamiento del sistema judicial nacional en los ámbitos cubiertos por el derecho de la Unión. 3. El artículo 267 TFUE y el artículo 23, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea deben interpretarse en el sentido de que se oponen a las disposiciones de una ley nacional de amnistía que impongan a los órganos jurisdiccionales nacionales la obligación de dictar una resolución de extinción de la responsabilidad contable y de alzar las medidas cautelares que se hayan acordado en una fase anterior del procedimiento en un plazo máximo de 2 meses, aun cuando el Tribunal de Justicia no haya dictado todavía resolución sobre una petición de decisión prejudicial que se le haya planteado.
3: Bé, pel que anem entenguent, no afecta els interessos financers de la Unió Europea.
0: Correcte.
3: Aquesta és una de les qüestions que hem entès, i després també hem entès que s'ajusta en el dret de la Unió Europea. Tot això és el que hem entès fins ara d'aquest senyor que de lluny se sembla en Freixes.
0: Oh, què dius ara?
1: Això sí que té mala llet.
0: Folgas. Com baix, això. Sentim el senyor Cohen Lenaers, president del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
5: Asociación Española de la Guardia Civil, Asociación Unificada de la Guardia Civil, Partido Político Vox. El Tribunal de Justicia Gran Sala declara: la Directiva 2017-541 del Parlamento Europeo y del Consejo, a la luz de los principios de primacía y de cooperación leal, de seguridad jurídica y de igualdad de trato, y de non discriminación, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una ley nacional de amnistía que, para reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación, establece la extensión de la responsabilidad penal de cualquier persona que haya cometido en un periodo delimitado y en el contexto de un proceso de independencia de una parte del territorio nacional de un Estado miembro, actos comprendidos en esta directiva que no han causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos, cuya naturaleza exacta y umbral de gravedad no se especifican en dicha ley, cuando los órganos jurisdiccionales competentes estén en condiciones de determinar los delitos de terrorismo excluidos de la amnistía.
3: Per tant, de moment tenim que les conclusions, com a conclusions, tenim que s'ajusta a dret, en el dret de la Unió Europea, que no afecta els interessos financers de la Unió Europea, també tenim, i també tenim que no afecta a cap tema de terrorisme. Són els tres punts que hem entès fins ara del que diu el president del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
0: Fernando Sánchez Costa.
1: Sí, al final és el que es preveia i, de fet, el que convenia a tots, d'alguna manera, no? I el que s'ha dit és, efectivament, que aquests dos pilars que es jutjaven, si afectava l'amnistia als interessos de la Unió Europea, han dit no afecta els interessos de la Unió Europea i, per tant, es pot amnistiar això. I, per altra banda, que aquells casos que s'havien emmarcat entre el terrorisme, com no són especialment greus, també es podrien amnistiar. Bé, el que diu és que no és il·legal la llei espanyola, que no és contrària a la normativa europea. Això no significa que un hagi de pensar que la llei era bona, era convenient, era justa, era ètica. Bé, això és discutible. El que han dit avui ha quedat clar, i hem d'acatar tots, és que no és una llei incompatible amb la Unió Europea, i per tant aquests punts almenys són legals i els tribunals espanyols els hauran d'aplicar.
0: Guillaumet.
2: I diu exactament que no s'oposa a la llei nacional per reduir tensions i facilitar la reconciliació. És aquest, d'alguna manera, l'esperit que tenia aquesta llei d'amnistia, no? Per tant, d'entrada, jo crec que és una bona notícia que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avali el que ja havia, ho insisteixo, ja havia dit la majoria absoluta del Congrés dels Diputats, que és, torno a dir, on resideix la sobirania espanyola.
0: Falgars.
3: Sí, és pràcticament, literalment, és el que va dir ja l'advocat general de la Unió Europea. És pràcticament el mateix, exactament el mateix. Per què és el mateix? Perquè aquest senyor, doncs, és el que mana per damunt de molts temes en el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. I bueno, aquests tres punts que són bàsics i que són molt interessants, que no afecta els interessos financers de la Unió Europea. Què vol dir això? Doncs que no hi ha malversació, segons han vist aquests senyors. Després, les interpretacions seran les que siguin.
1: No hi ha malversació en aquest punt concret. Falta un segon punt que haurà de solventar el Tribunal Constitucional a l'octubre.
3: Sí,
1: per tant, fins
3: sí,
1: a l'octubre...
0: Finals d'octubre.
1: Fins a finals d'octubre no es podran aixecar o no s'aixecaran les ordres d'atenció. Ho dic perquè tenir clar quin és el programa, quines són les conseqüències.
0: De Puigdemont es manté.
1: Fins a finals d'octubre, que no resol l'últim recurs al Tribunal Constitucional.
3: Perquè ens entenguem, no? El llum verda per part del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea, llum verda a que s'apliqui l'amnistia. Llum verda.
1: En els punts que s'havien posat sota estudi.
3: Val, d'acord, però vull dir que llum verda. Per ells endavant. Ara, després, si vols en parlem, Tribunal Constitucional, finals d'octubre. Després, Tribunal Suprem. Quan? Desembre.
1: La clau és el Tribunal Constitucional d'octubre, perquè fallarà sobre l'últim tema, que és el de la malversació regada al benefici personal o enriquiment personal. Si el Tribunal Constitucional diu no hi ha lloc per això, llavors el Tribunal Suprem no tindrà altra via que...
3: Sí, però el Tribunal Suprem després també té, segons expliquen juristes, també té temes per dir, com ara de dir, escolti, en concret el senyor Puigdemont, el senyor Comín i el senyor Puig, en concret aquests tres senyors, no han estat jutjats.
1: Entesos.
3: No han estat jutjats. I com no han estat jutjats, el Tribunal Suprem, això és el que pot dir, al final de tot, al final de tot el procés, pot arribar a dir això. No han sigut jutjats, per tant, que passin pel jutjat i després les lleis i el govern i facin el que convinguin. Però de moment que passin pel jutjat, que no hi han passat mai. Això és el que pot arribar a dir el Tribunal Suprem en última instància.
0: Aquest matí, tertúlia amb Lluís Falgàs, periodista de Ràdio Televisió Espanyola, amb el Francesc Guillaumet, director del diari La Mañana, i amb el Fernando Sánchez Costa, periodista i professor de pensament contemporani. A aquesta hora saludem també a Josep Lluís Martí, catedràtic de Dret de la Universitat Pompeu Fabra. Què tal? Bon dia, com estem?
6: Molt bon dia, com esteu?
0: Bé, aquí comentant una miqueta la jugada. Ara el Lluís, gran periodista, ha fet el seu titular, ja diu, llum verda del TJUE a l'aplicació de l'amnistia. Josep Lluís.
6: Doncs sí, el que hem pogut sentir, cal dir que encara no hem vist el text de la resolució, no? Que els juristes sempre necessitem veure la lletra escrita per analitzar l'ús de cada paraula, etcètera, però vaja, pel que hem pogut sentir en aquest pronunciament, la resolució anirà en la línia del que ja s'apuntava amb el dictamen de l'advocat general, no? Per tant, no hi ha cap impediment que tingui a veure amb un possible dany patrimonial a la Unió Europea respecte a l'aplicació de la llei d'amnistia i, en particular, respecte a aquesta tesi tan peculiar del Tribunal Suprem espanyol de que s'havia produït no només malversació, sinó una malversació que perjudicava els interessos de la Unió Europea d'una manera extremadament indirecta i presumptiva, no? I llavors això, el TJUE no ha comprat aquesta tesi del Tribunal Suprem, per tant, ara retorna la pilota en els tribunals espanyols.
0: Sí, senyor. El TJUE, per tant, avala la major part, gran part, bona part de la llei d'amnistia. L'ordre, ara ho dèiem, de detenció de Puigdemont es manté, tot i això. Una miqueta, quin és el recorregut judicial de Puigdemont després de l'aval de la justícia europea a l'amnistia?
6: Doncs aquí hi havia... estem pendents d'un recurs presentat, un recurs d'emparament presentat al Tribunal Constitucional per al cas de l'aplicació de Puigdemont i Junqueras i altres consellers. Aquest recurs d'emparament al Tribunal Constitucional no estava obligat a esperar-se, però s'havia anunciat que esperarien justament aquesta decisió del TJUE, perquè si hi hagués hagut una sorpresa, que no l'hi ha hagut, doncs segurament això hauria afectat la resolució del Tribunal Constitucional, hauria obligat el Tribunal Constitucional a dir alguna cosa, a avalar o enfrontar-se en aquesta hipotètica decisió del TJUE, que no ha estat. Bé. Per tant, ara retorna el cas al Tribunal Constitucional, que és on estava, i el Tribunal Constitucional s'espera que en els propers mesos, veurem amb quina celeritat, resolgui finalment aquest recurs d'emparament. Tot i així, i si ho fa el que la gent preveu, que és que finalment extengui per coherència amb la seva pròpia sentència sobre el recurs d'inconstitucionalitat de la llei d'amnistia, extengui l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont i als altres, tot i així, recordem que això el que farà és que retorni la qüestió al Tribunal Suprem. Per tant, aquí encara ens queden alguns passos en tribunals espanyols.
0: Bé, Josep Lluís, si m'ho permets un segon, anem en directe justament cap al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, a Luxemburg, i tenim la nostra companya dels serveis informatius, Núria Alcalà. Endavant, bon dia, Núria.
7: Què tal? Molt bon dia.
0: Explica'ns.
7: Doncs ja ho anàveu apuntant, els magistrats europeus el que han fet és avalar el gruix de la llei d'amnistia, per tant, confirmen l'encaix de la norma en el dret comunitari. La sentència ha detallat la resposta als dubtes que havien plantejat diversos tribunals a l'aplicació de la norma. D'una banda, respon al Tribunal de Comptes, que recordem va preguntar als magistrats europeus si les despeses del procés podrien afectar els interessos financers de la Unió Europea. La resposta del Tribunal de Justícia és no. No pot considerar-se que els interessos financers de la Unió Europea s'hagin vist afectats i, per tant, decreta que es pugui arribar a extingir la responsabilitat comptable de fins a una trentena de càrrecs i exalts càrrecs que, recordem, tenien un procediment obert allà al Tribunal de Comptes vinculat a les despeses del procés. D'altra banda, l'Audiència Nacional esperava aquesta sentència per concretar si en concret l'aplicació de l'amnistia als CDRs acusats de terrorisme podria haver vulnerat la directiva europea en aquesta matèria. La resposta del Tribunal de Justícia també és no. Considera que la llei espanyola respecta els principis d'igualtat de tracte i de no discriminació i no contravé les directives europees en matèria antiterrorista se li acaba aplicant, en aquest cas l'Audiència Nacional, l'amnistia als 12 CDRs acusats de terrorisme allà. L'únic però que així a grans trets i amb una primera ullada a la resolució ha fet la justícia europea és el termini de 2 mesos que imposa o que recull la llei per aplicar l'amnistia doncs a tots els afectats, a líders independentistes i la resta d'activistes vinculats amb el procés independentista, i considera que imposar aquest termini de 2 mesos per sí o sí aplicar l'amnistia doncs vulneraria el principi de seguretat jurídica.
0: Moltíssimes gràcies, Núria Alcalà. Qualsevol novetat, línies obertes, ja ho saps, parlem quan diguis. Gràcies, de veritat, merci.
7: Així ho farem.
0: Que vagi bé.
7: A vosaltres.
0: Excel·lent resum, eh?, de la nostra companya dels serveis informatius. El TJUE avala la llei d'amnistia i posa pressió al Suprem, Lluís Falgàs.
3: Sí, efectivament, i jo precisament li volia preguntar al catedràtic, no? Escolti, bon dia.
0: Josep Lluís Martí, catedràtic de dret de la Universitat Pompeu Fabra. Endavant, Falgàs.
3: Senyor Martí, jo li volia preguntar si jurídicament ha suposat alguna sorpresa tot plegat, no? Perquè veníem ja de l'advocat general que havia dit... O sigui, ha suposat alguna sorpresa?
6: Cap ni una, cap ni una. El que fa, com acostuma a ser el cas, el que fa ara el TJUE és comprar o avalar, diguem, les tesis que havia defensat l'advocat general de la Unió Europea, que, de fet, normalment, en la majoria dels casos, ja anticipa, no?, el contingut de la sentència, i és exactament, punt per punt, la tesi que havia defensat aquest advocat general. Per altra banda, hi havia molt poc marge, és a dir, recordem que la tesi del Tribunal Suprem era que gastant determinats diners en l'organització del referèndum de l'1 d'octubre s'havia produït algun tipus de lesió sobre els interessos patrimonials de la Unió Europea. La sentència del Suprem aquí era molt alambicada i molt fosca, i el que venia a dir en alguns moments és que, clar, si s'hagués produït la independència, llavors això hagués produït que Catalunya ja no contribuiria més a les arques de la Unió Europea i els altres estats haurien de compensar per això, però clar, això era un futurible que no és vàlid en aquest tipus d'argumentació jurídica. A cap i a la fi, el Tribunal Europeu el que havia de fer era pronunciar-se sobre si una llei d'amnistia és vàlida des del punt de vista d'una llei d'amnistia aprovada per un estat membre és vàlida en el sentit que és compatible amb la legislació europea, i el que diu el TJUE efectivament és que així ho és, com ja havia dit l'advocat general. Cap sorpresa.
3: Sempre volem saber una mica més, no? El seu nas jurídic, què li diu? El seu nas jurídic com a acadèmic, què li diu que acabarà passant? Perquè parlem d'uns terminis, ara el Tribunal Constitucional estan pràcticament de vacances, fins a l'octubre no fallaran, després vindrà el Tribunal Suprem. Per tant, el seu nas jurídic, en aquests moments, què li està dient?
6: El que em diu és no hi haurà segur una resolució definitiva i pràctica del cas en els propers mesos, això no ho tindrem. Com vostè ara deia, la resolució del Tribunal Constitucional al recurs d'emparament no s'espera que arribi segur abans de setembre, però és molt probable que s'allargui fins i tot fins a l'octubre. Després això farà que la pilota retorni a la teulada del Tribunal Suprem. Tots pensem que el Tribunal Suprem, com a mínim, no es donarà la màxima de les celeritats per resoldre aquest cas. A més, el Tribunal Suprem té encara algunes bales que podria jugar per entorpir, per retrasar encara més l'extensió de la llei d'amnistia a Puigdemont i als altres. Per tant, jo crec que tots el que veiem, això ja no és una qüestió jurídica en sentit estricte, però el que tots veiem és que és molt difícil que veiem una solució definitiva en aquest cas. Sens dubte, en aquest 2026 no la veurem, però és que la cosa encara es podria extendre molt, fins ben entrat el 2027 o fins i tot més. No vull anticipar-me.
3: Li preguntava perquè aquí ve la vessant política, no? I el que podríem dir com a titular és que el tema va per llarg.
6: Va per molt llarg.
3: Molt llarg. Quin termini posaríeu?
0: Exacte, quan estaríem parlant aquí?
3: Perquè els delictes, si no ho tinc mal entès, prescriveixen al cap de 20 anys. L'any que ve en farà 10 de l'any 2017.
6: Això només beneficiaria, aquesta prescripció, només beneficiaria en aquells que no van ser jutjats, no? Puigdemont, Comín, etc. Però els que van ser jutjats, aquest ja no corre el termini de prescripció. Jo crec que, com dic, no hi haurà resolució del Tribunal Constitucional abans del setembre-octubre. Després, quan això passi, la cosa tornarà a la taulada. En el millor dels casos, posem-ho així, fem una forquilla. En el millor dels casos, si el Tribunal Suprem, contra pronòstic i contra el que semblaria més probable, decideix ara ser molt ràpid i executar el que pressuposem que serà la decisió del Tribunal Constitucional, que és que se'ls apliqui l'amnistia a Puigdemont i als altres, com a molt ràpid podrien tenir una solució pràctica en aquest problema a principis del 2027.
0: A principis del 2027. Francesc Guillaumet.
6: És molt probable que això no sigui així i que, per tant, ens estiguem anant ja cap a meitats o finals del 2027.
0: Déu-n'hi-do. Guillaumet, director del diari La Mañana, endavant.
2: Bon dia, Josep Lluís. Mira, jo tinc una pregunta, i és, ho has dit tu abans, eh? Un delicte a priori tan greu com el de la malversació, per què pot descansar sobre futuribles? Ho has dit, Europa diu que si s'hagués produït la independència tal, no es va produir, per tant, és un futurible. Estem parlant de, sobre ficcions, no sobre realitats. Per què passa aquestes coses en el dret?
6: Recordem, sempre ho dic, no? El dret no és blanc o negre, no és matemàtica pura, no? Per tant, sempre és un fenomen que tenim unes lleis que són interpretables, els tribunals són els encarregats d'interpretar aquestes lleis i aplicar-les en els casos particulars. Aquí, sempre, per la majoria dels casos, poden haver-hi diferents opinions vàlides, totes elles a priori, que s'han de defensar amb arguments. Llavors, el que un va veure la sentència del Tribunal Suprem respecte a aquesta qüestió concreta de la malversació, si repassem els arguments que allà dona el Tribunal Suprem, doncs, a veure, la percepció jurídica que jo tinc com a jurista és que el que està fent allà el Tribunal Suprem és estirar els arguments, tant com pot, per buscar alguna manera de no aplicar-los la llei d'amnistia a tots els afectats, que, per altra banda, a veure, aquesta llei d'amnistia es va aprovar justament amb aquesta intenció d'amnistiar aquestes persones, inclosa el president Puigdemont. Per tant, no hi ha cap dubte del que pretenia fer el legislador i la llei ens pot agradar més o menys, evidentment no tenim per què estar d'acord, però una llei d'amnistia és un mecanisme absolutament homologable a qualsevol democràcia contemporània. Per tant, el Tribunal Suprem no era qui li competia resistir-se a l'aplicació d'aquesta llei, però la percepció que un té, llegint la sentència, és que es va buscar una manera d'estirar l'argument fins i tot arribant en aquest punt, d'imaginar un escenari de política ficció de què passaria si Catalunya s'hagués independitzat, no?
0: Fernando Sánchez Costa, periodista i professor de pensament contemporani. Sí, endavant.
1: Per entendre una miqueta el funcionament del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, els que coneixem una miqueta la jurisdicció espanyola, aquí no hi ha el paper aquest de l'advocat general. Llavors ens costa d'entendre per què el tribunal, al final, habitualment el que acaba fent és reproduir els arguments que ha donat abans l'advocat general. Llavors, quin és el paper d'aquest advocat general? Que és com un jutge d'instrucció? És un fiscal? Exactament quin és? Com funciona el mecanisme?
6: No és ni un jutge d'instrucció, certament, ni un fiscal tampoc. Vindria a ser com una veu, una tercera veu imparcial en el judici que presenta un dictamen. És un dictamen preceptiu, és obligatori. En cada cas que ha de resoldre el TJUE és necessari que hi hagi una opinió prèvia d'aquest advocat general, que no és vinculant, i per això no sempre, no en tots els casos, el TJUE acaba validant el que havia proposat o recomanat a l'advocat general. Però pensem una cosa, la justícia europea, que no només es composa del TJUE, hi ha altres tribunals, una de les fonts de la seva complexitat és que estan obligats a aplicar el marc normatiu comunitari, els tractats i les directives, els reglaments, etc. comunitaris, però també estan obligats a respectar la legislació nacional, no? I han de buscar permanentment aquest encaix entre el dret europeu, que per altra banda té supremacia respecte al dret nacional, però que alhora ha de respectar l'essència del dret nacional. Evidentment, els jutges que composen el TJUE, tot i que és una composició variada amb magistrats que representen no tots els països, però la majoria de països, els jutges no tenen per què conèixer a fons la legislació de cada país. Llavors, no és mala idea, és veritat que és una figura aliena en el dret espanyol, no existeix res semblant, però no és mala idea que hi hagi una altra autoritat jurídica europea que presenta un dictamen, una proposta, que en tot cas, com dic, no és mai obligatori acceptar-la, és només, no és vinculant, no? Per tant, compleix aquesta figura d'assessorar, diguem, el tribunal amb les complexitats del cas i proposar la lectura que, en opinió d'aquest advocat general, s'hauria de seguir en aquest cas. Perquè després el tribunal sigui el que acaba prenent una decisió, anem a pensar, imparcial.
0: Falgas.
3: Sí, és a dir, el tema estem en el món jurídic, i vostè l'ha explicat molt bé, però esclar, tot això es trasllada en el món polític, que evidentment doncs, és un altre món, no? El món jurídic, i ho he dit quan li he preguntat, fa pràcticament 10 anys que dura tot aquest tema, pràcticament 10 anys, l'any que ve farà 10 anys, l'octubre de l'any que ve, del 27, farà 10 anys dels principals fets que podríem dir del procés, no? Què en penseu jurídicament d'aquesta lentitud, d'aquesta gran lentitud del tema, no? De tot plegat, no? Què en penseu? Ha de ser així?
6: A veure, la primera resposta immediata, evidentment crec que qualsevol ciutadà, no cal ser jurista, no? O sigui, la justícia ha de funcionar amb celeritat, perquè si no, una justícia lenta al final és sempre injusta, decideixi el que acabi decidint. Per tant, tots plegats voldríem més celeritat a l'hora de resoldre els conflictes que apareixen a la nostra societat. Dit això, el cas, evidentment, és molt complex perquè hi han hagut acusacions diverses, hi han hagut casos molt diversos contra persones molt diverses també, i totes bandes, totes dues bandes o totes les bandes implicades, perquè no són més de dues, han jugat una mica a presentar, amb tot el dret, no faig una crítica ara aquí, però tots han jugat a presentar recursos, a anar ara al Tribunal Europeu d'Estrasburg, al Tribunal Europeu de Drets Humans, o en aquest cas una qüestió prejudicial al TJUE. Tots han esgotat totes les vies que el dret els hi permetia per anar posant el cas en el seu favor, com és legítim, ja he dit, que tothom faci. Però ho han fet tots, i llavors, clar, evidentment, el dret, és veritat que per tal de donar garanties en última instància als administrats, als ciutadans, el dret preveu moltes vies possibles, sobretot en un cas tan complex com aquest. Recordem que aquí només hi havia una qüestió prejudicial. Aquest no era una sentència d'un conflicte que directament afectés la legislació europea, sinó que aquesta era una qüestió prejudicial plantejada davant del TJUE. I és un exemple més d'aquests recursos i aquestes vies jurídiques o judicials que s'obren, en alguns casos extraordinàriament, i que alenteixen la resolució final de tots els conflictes.
0: Fernando.
6: Tornant a la primera pregunta, sí, tot ciutadà estaria d'acord, crec que és així, amb que la justícia ha de funcionar el més ràpid possible. No pot ser que estiguem encara discutint aquestes coses, com vostè deia, 9 anys després dels fets, i encara el que quedarà per resoldre-ho.
0: Fernando.
1: Sí, és que aquí no estic del tot d'acord amb el Falgàs i el seu punt de vista.
0: Perdoneu, perquè just ara tenim la reacció en directe d'Oriol Junqueras. Sentim-lo.
3: Ara que no estaven d'acord.
8: És un dia important per a les 35 persones que estem directament implicades en la prejudicial C-523/24 del Tribunal de Cuentas, que hauríem de ser amnistiats, almenys pel que fa a aquesta causa, de forma immediata. És un dia important per a les 12 persones que van ser acusades absurdament de terrorisme implicades en la prejudicial C-666/24 de l'Audiència Nacional. És un dia important per Josep Maria Jové i el Lluís Salvador, també implicats en la prejudicial elevada a Luxemburg per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Unes 35 persones que han de ser amnistiades de forma immediata. Avui, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha parlat. La sentència d'avui valida l'essència d'una llei que va néixer per donar una resposta política a un conflicte polític. Confirma allò que Esquerra Republicana ha defensat des del primer dia, que la repressió mai no podia ser la resposta a un conflicte democràtic. L'amnistia és una victòria política de l'independentisme. Ho és perquè reconeix allò que alguns van voler convertir en un problema penal, era i continua sent un conflicte polític. Un conflicte sobre la relació entre Catalunya i l'Estat espanyol. Un conflicte sobre la sobirania. Un conflicte sobre democràcia. Un conflicte que només pot trobar una solució a través de la política. Fa més de 2 anys que el Congrés dels Diputats va aprovar la llei d'amnistia. L'article 10 d'aquesta llei és molt clar. Les decisions s'havien d'adoptar en un termini màxim de 2 mesos i els recursos posteriors no havien de tenir efectes suspensius. 2 mesos i n'han passat més de 24. Fa 2 anys que totes les persones processades, investigades o condemnades com a conseqüència de l'organització del referèndum de l'1 d'octubre haurien d'estar amnistiades. Fa 2 anys que els companys que continuen a l'exili haurien de ser a casa seva. Fa 2 anys que el calvari judicial de moltes persones hauria d'haver acabat. Fa 2 anys que alguns de nosaltres hauríem d'haver recuperat plenament els nostres drets, hauríem de poder exercir les nostres professions, hauríem de poder fer classes a la universitat, hauríem de poder fer política en plena llibertat i en igualtat de condicions. De fet, ja hauríem d'haver estat rehabilitats amb la reforma del Codi Penal de l'any 2022, quan es va eliminar el delicte de sedició i es va reformar el delicte de malversació. La llei d'amnistia ha estat una gran victòria. A l'entorn de 400 persones han estat amnistiades. Centenars de persones han pogut deixar enrere processos judicials injustos. Centenars de famílies han pogut recuperar una part de la normalitat que mai no haurien d'haver perdut. Però avui l'amnistia continua sent una victòria incompleta, perquè una llei no es mesura només el dia que s'aprova, sinó que una llei es mesura quan s'aplica. I avui encara hi ha persones que no hem recuperat els nostres drets polítics. Per això, després de la sentència d'avui, el debat ja no és només sobre l'amnistia, sinó que el debat és sobre la qualitat democràtica de l'Estat espanyol. Perquè una democràcia no només avalua les lleis quan les aprova, dèiem, sinó que s'avalua per la seva capacitat de garantir que aquestes lleis es compleixen. Quan una llei aprovada per una majoria del Parlament, avalada reiteradament pel Tribunal Constitucional i avui reforçada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea, continua sense desplegar els seus efectes, la pregunta deixa de ser què passa amb els represaliats i passa a ser què passa amb la democràcia espanyola. Els drets polítics no poden dependre de la voluntat d'una part de la judicatura al servei de determinats interessos partidistes. La democràcia no pot acceptar que siguin determinats jutges els qui de forma partidista acabin decidint qui pot fer política i qui no, qui es pot presentar a unes eleccions i qui no. La política l'han de fer la ciutadania i els seus representants electes, no pas els jutges. Durant massa anys, una part de les estructures profundes de l'Estat han intentat resoldre amb tribunals allò que l'Estat no ha estat capaç de resoldre políticament. Ho hem patit els independentistes catalans i ho han patit altres moviments polítics. I avui, alguns dels qui durant anys van mirar cap a una altra banda...
0: Paraules en directe, la reacció d'Oriol Junqueras. Perdoneu perquè us he tallat abans, justament, per poder sentir aquesta compareixença en directe aquí al matí de Ràdio 4. Fernando Sánchez Costa, endavant.
1: Sí, és normal que estiguin contents, però el que dèiem és que al final no ha estat una resposta jurídica lenta. Es van veure les causes en relació als fets del procés. I el que va passar és que després s'han reobert les causes, perquè hi ha hagut una llei d'amnistia, llavors hi ha hagut causes sobre la llei d'amnistia, etc. Però jo no tinc la sensació que hagi estat un procediment especialment lent, sinó més aviat àgil, que pas que ha tingut diverses fases, refases...
3: Estic d'acord, hòstia, per això que dius estic d'acord.
1: Estic
3: d'acord, ara, al final, tot plegat sí que és
1: lent. Sí, sí, és veritat, sí.
3: Perquè hi ha gent que en aquell moment tenien 10 anys.
0: I hi ha una altra cosa que... Deixem que hi digui la seva també, el Josep Lluís Martí, sisplau, catedràtic de Dret de la Universitat Pompeu Fabra, que portes estona aquí també esperant. Endavant.
6: No, completament d'acord amb aquesta intervenció última. Cada una de les decisions judicials que s'han pres han anat amb relativa celeritat. Recordem, per exemple, la sentència del Tribunal, per comparar, la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut d'Autonomia va trigar molts anys en produir-se, no? Per tant, en aquest cas és veritat que cada sentència o cada resolució d'una qüestió prejudicial com el que ens ha pogut avui per al TJUE ha anat relativament ràpid respecte al que propiciava aquella decisió judicial. El que passa és que, com jo intentava explicar abans, en aquest procés complex on cada una de les parts ha intentat jugar totes les seves bases, doncs s'han obert moltes causes diferents, amb preguntes concretes diferents, que han anat donant l'espai a cada un dels tribunals per pronunciar-se respecte a aquella pregunta concreta.
0: Bé, Francesc Guillaumet, des de Lleida.
2: Penso que aquí, i el Junqueras ho ha dit molt bé, hi ha un pecat original de tot plegat, i és que hi va haver un govern presidit per Mariano Rajoy que es va negar a fer política. El que plantejava Catalunya era un conflicte polític de primer ordre i el govern va decidir no fer política i derivar-ho tots als tribunals. I com es diu en castellà, de esos polvos, esos lodos. D'altra banda, Junqueras tenia molta raó quan dia que, per exemple, no li deixen fer classes a la universitat i es queixa. Jo tinc entès que jo no l'he tingut de professor, però tinc bons amics que l'han tingut, que és un grandíssim professor universitari. Jo vaig estar, tindre la sort de poder-lo sentir en un homenatge que va fer al polític republicà Víctor Torres a Prada de Conflent l'any 2010. Va ser una classe d'història excel·lent, de les millors que he escoltat mai, i per tant només per aquest fet ja no de poder fer política, sinó de no poder fer classes a la universitat, un gran professor universitari com ell, crec que és una gran injustícia, que espero que ara amb aquesta llei, tot i que suposo que s'anirà delatant, no amb aquesta llei sinó amb aquesta decisió europea, es pugui acabar revertint.
0: Pel gas.
3: Doncs...

0: Les informacions que hi ha, les poques informacions que hi ha en aquests moments dels independentistes, fins i tot de Junqueras, pel que ha dit i tal, jo crec que s'esperaven notícies pitjors de les que hi ha hagut. Crec jo, els independentistes, fins i tot Junqueras o Puigdemont...
1: Que els ha anat millor del que es pensaven, això, vols dir?
0: Sí, exacte, que no ha parlat encara, Puigdemont encara no ha parlat.
1: Ni parlarà. A 11:45, previsiblement, Jordi Turull i Gonzalo Boye, també. Sí? Si m'ho confirmes tu, que també ho saps, tant o més que jo.
0: 11:45.
1: I al voltant de 11:45, i al voltant de les 11, el president de la Generalitat, Salvador Illa, també n'estarem molt pendents.
0: Sí, que farà una declaració. Exacte. No farà cap tipus de
1: rellevància. Sembla que Puigdemont avui muti a la gàbia, no dirà absolutament res,
0: Puigdemont,
1: segons diuen.
0: No parlarà, fa molts mesos que no parla, això inquieta a Junts per Catalunya, i a veure si potser ara, amb aquesta sentència, potser parlarà, no avui, però potser doncs, haurà de decidir...
1: Tenim pendents de possibles piulades, també.
0: Si parla o no parla, perquè fa 6 mesos en concret, i això algú del seu partit ja ho ha recordat, fa 6 mesos que no parla, el troben a faltar, creuen que hauria de dir alguna cosa, bé, i a veure si diu o no diu, però insisteixo...
1: Seguirem les reaccions en directe des del matí de Ràdio 4, oients. No patiu, que ho sentireu tot, en tot el que digui tothom. Josep Lluís Martí, catedràtic de Dret de la Universitat Pompeu Fabra, t'agraeixo moltíssim que hagis estat en directe aquí al matí a Ràdio 4 i deixa'm que et digui que en saps molt i t'expliques molt bé, s'entén absolutament tot i això s'agraeix moltíssim, de veritat.
0: Sí, passa per caixa que...
1: El Falgàs és qui paga i mana aquí. Moltíssimes gràcies, Josep Lluís Martí.
0: Gràcies.
1: Molt amable, gràcies. Fernando.
2: Bon dia, adeu.
3: Sí, jo volia dir que en Guillaumet doncs, ha parlat del pecat original, de tot això. A mi em sembla que el pecat original van ser aquells que van decidir tirar pel dret, trencar la legalitat, carregar-se la convivència, l'estabilitat, fins i tot la prosperitat de Catalunya, i això és el pecat original. Llavors, davant d'això...
1: Deixom, que Guillaumet, tira.
4: En tot cas, no deixes de tindre raó, que potser hi hauria dos pecats originals, però el que es plantejava era un plet polític, l'essència de tot plegat era política.
3: Imagina't, ara diré una cosa, que és que amb el temps, fins i tot he pensat que el govern de Rajoy va ser prudent portant-lo al terreny judicial. És a dir, si hagués entrat al terreny polític i enardit a les masses i fet una resposta estrictament política, llavors potser haguéssim acabat tots.
4: La frase de Rajoy de referència em consta que era aquesta, diu, a veces lo más urgente es no hacer nada, i és precisament el que va acabar fent. Potser aquesta massa prudència li va portar a no fer res políticament.
3: Sí, alguna cosa més s'hagués pogut fer.
4: En tota l'essència. Quan una part de l'Estat, molt important com és Catalunya, jo crec una nació, jo defenso, et planteja que vol viure d'una altra manera, que vol organitzar-se d'una altra manera, des del govern de l'Estat diu, ei, jo no ho vull, això, però, escolta, parlem-ne, trobem-nos. Sí, sí. Això és la política, parlar-ne, no derivar-ho tot a la justícia.
3: Jo recordo també que es va fer tota aquella operació diàleg, que es va anar al Mas a Moncloa molts cops, etcètera. No? També volia dir que, efectivament, davant d'aquest pecat original de trencar-ho tot des de Catalunya, bueno, la justícia, els poders de l'Estat van reaccionar i en alguns casos es van passar de frenada, no? I és maco veure com l'Estat de Dret funciona i uns intenten parar una cosa i altres diuen, sí, ho podeu parar, però tampoc podeu fer el que vulgueu. És que també teniu vosaltres uns límits com a jutges i teniu uns límits que avui us posem.
4: Sí,
3: no?
4: Digues, Francesc. Un cop entre el terreny de la justícia es judicialitza i estem on estem, no és res a dir. Ara bé, imagina't, Escòcia, abans parlava d'Escòcia i parlava del Mundial. Quan el premier escocès, crec que era Alex Salmond, se'n va a veure el David Cameron i li diu, vull d'alguna manera com un pacte fiscal, que el que acaben acordant és un referèndum d'independència a Escòcia. David Cameron, un estat, un país com és la Gran Bretanya, on és la cuna d'algun bressol de la democràcia, no diu, bueno, votem-ho, no passa res. Jo no dic que aquí a Catalunya s'hagués hagut d'arribar al mateix punt, potser Rajoy ni podia ni volia, com dia, donar un referèndum, però sí que es podia sentar, sí que podia fer política, sí que podia millorar les coses, i això és precisament el que no es va produir. Es va derivar tot a la causa judicial i estem on estem i va passar el que va passar. Jo crec que era un conflicte polític que calia abordar-lo de la millor manera possible, possible parlant, que és l'essència de la política, i això no es va fer. De totes maneres, jo crec que els historiadors se n'encarregaran, més que els periodistes també, de fer tot aquest relat i de què va passar aquell any 2017. No?
1: Bé, tenim el titular del dia, el TJUE avala la llei d'amnistia. També tenim el titular de la reacció d'Oriol Junqueras, que hem seguit en directe des del matí a Ràdio 4. Junqueras afirma que això d'avui és una gran victòria i demana que s'apliqui de manera immediata. I pendents d'altres reaccions que, lògicament, també seguirem en directe des d'aquest programa. Mira, ja tenim aquí l'Alfred Rodríguez Picó, perquè passen altres coses i interessen també altres coses, en aquests mons de Déu, Jordi Vila. El Jordi té ganes de parlar del Mundial, pobre. Fa estona que em diu, per què no parlem del Mundial?
2: Sí, perquè bueno, ja sabem qui jugarà contra Espanya, eh? Victòria de...
1: Leo Messi.
2: Argentina. Leo Messi va ser clau, també. I bé, la veritat és que va donar una lliçó a Argentina de superació quan va empatar en el minut 85, sí. I va superar el seu rival a Anglaterra en el minut 92, eh? Qui ho anava a dir, eh?
1: Va ser espectacular.
0: Cada vegada que Messi la tocava anava pensant, i per què va marxar del Barça? Cada vegada que la tocava, i mira, la va tocar vegades.
2: I així, mira, així es va viure un dels gols argentins.
5: Los hijos de tus hijos preguntarán por él. Lionel Messi, guacho.
2: Millor final impossible. Espanya-Argentina o Leo Messi contra Lamine Yamal. Qui guanyarà?
3: Bona pregunta, no?
6: Però estem veient uns partidassos. A més, el d'ahir va ser espectacular.
4: Qui guanyarà no ho sé, però fa uns instants el Jordi Puigneró, que va ser vicepresident del govern, feia un tuit que deia 3-2-1 i aviat tindrem a Guardiola, entrenador d'Anglaterra.
1: Bé, mira, el Quico Sallés escriu: pas de gegant però no pas definitiu per aturar la repressió judicial a l'independentisme el 1 d'octubre i les condemnes a líders, activistes, joves i càrrecs de govern relacionats amb el sobiranisme i les múltiples causes que s'han obert en els anys del procés. Escolteu, Lluís Falgàs, Fernando Sánchez Costa, Francesc Guillaumet, us vull agrair que hagueu format part important d'aquest programa durant tota aquesta temporada que acabem demà i que us espero tots al mes de setembre, a partir del 7 de setembre. Moltes gràcies i bon estiu. Falgàs, Fernando.
6: Gràcies.
1: Guillaumet.
4: Gràcies, un plaer.
1: I tornem al setembre, nois?
0: Bon estiu, i tant.
1: Home, i tant. Algun no repetirà, però la immensa majoria sí. Sempre ens quedem amb els millors, aquí. Escolta, moltes gràcies, de veritat i de tot cor, Fernando, també.
6: Gràcies a ti, Xavi.
1: Guillaumet, una abraçada gran.
4: Vale, Xavi.
1: Controla ponent, Guillaumet.
4: Controlat. Estiguem tranquils.
1: Falgàs.
0: Ciutat llunyana.
1: El Falgàs li tindria cada dia a la tertúlia.
0: De Màrius Torres.
4: Sí, senyor, molt
1: bé. Va, escolteu, fem una cosa. Sentim les notícies de les 11 amb els companys dels serveis informatius i de seguida tornem en directe aquí, al matí de Ràdio 4. Fins ara mateix.
7: Són les 11.
8: Ràdio 4. Serveis informatius.
7: Bon dia. Comencem mirant a Luxemburg, on el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia. Diu que no afecta els interessos financers ni de la Unió ni la lluita antiterrorista. Anem en directe cap allà. Enviada especial de Ràdio 4 a Luxemburg, Núria Alcalà. Bon dia.
9: Bon dia. Doncs sí, la justícia europea avala el gruix de la llei d'amnistia i considera que no és contrària al dret comunitari. Aquesta és la gran conclusió dels magistrats europeus, que han respost així als dubtes del Tribunal de Comptes i de l'Audiència Nacional sobre la seva aplicació. D'una banda, el Tribunal de Luxemburg conclou que no pot considerar-se que els interessos financers de la Unió Europea s'hagin vist afectats per les despeses del procés. Per tant, no s'hi oposa a l'extinció de la responsabilitat comptable de la trentena de càrrecs i exalts càrrecs del govern als quals aquest òrgan fiscalitzador mantenia un procediment obert. Ara és el Tribunal de Comptes el que haurà de decretar o no el seu arxivament. D'altra banda, l'Audiència Nacional havia plantejat dubtes sobre si l'aplicació de l'amnistia als 12 CDRs acusats de terrorisme podria vulnerar les directives europees en aquesta matèria. Com deies, el Tribunal respon que no i destaca que l'amnistia només es circumscriu a fets relacionats amb el procés, és a dir, a fets molt concrets. Recorda així que la finalitat expressa de la norma és la reconciliació política en un context molt concret. La sentència, recordem, no fa cap referència directa a la situació processal de Carles Puigdemont, per tant, hem d'apuntar que el seu possible retorn continua en l'aire perquè primer s'hi ha de pronunciar el Tribunal Constitucional i el Tribunal Suprem.
7: Moltes gràcies, Núria, des de Luxemburg. I ja s'han produït les primeres reaccions a aquesta sentència del Tribunal Europeu que, com ens explicava la nostra companya, valida l'amnistia. El president del govern, Salvador Illa, fa aquesta hora una declaració institucional des de la Galeria Gòtica al Palau de la Generalitat.

0: Què més cal per aplicar la llei de manera divergent, integral i sense subterfugis? No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part amb totes les conseqüències del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment. Ja no hi ha cap obstacle democràtic...
1: Reacció també des d'Esquerra Republicana, que ha celebrat l'aval d'Europa a la llei d'amnistia. El líder de la formació, Oriol Junqueras, ho considera una victòria política i fa una crida al Suprem perquè apliqui la norma. Anem a la seu d'Esquerra i allà és la nostra companya Clara Ontanyón. Clara, bon dia, explica'ns.
2: Bon dia, sí. El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, en una declaració institucional creu que la sentència del TJUE és una victòria dels demòcrates i que els tribunals espanyols ja no tenen excuses per no aplicar la llei d'amnistia. Considera que Europa posa en qüestió la qualitat de la democràcia espanyola. L'escoltem.
3: Quan una llei aprovada per una majoria del Parlament, avalada reiteradament pel Tribunal Constitucional i avui reforçada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea, continua sense desplegar els seus efectes, la pregunta deixa de ser què passa amb els represaliats i passa a ser què passa amb la democràcia espanyola.
2: Junqueras recorda que ara són els tribunals espanyols qui han de moure fitxa. Recordem que el Constitucional té pendent de resoldre el seu recurs i que d'això depèn que pugui ser rehabilitat i, com ha recordat, pugui reincorporar-se com a professor.
1: Moltes gràcies, Clara, per aquesta última hora. Continuarem molt pendents de totes les reaccions que, sens dubte, s'aniran produint al llarg de la jornada en relació a aquest aval que ha donat, com acabem de saber, el Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea a l'amnistia. Però anem ara a l'Audiència Nacional, on està declarant a aquesta hora el número 2 de la Guàrdia Civil, el DAO Manuel Llamas, imputat pel cas Leire. El jutge Santiago Pedraz els preguntarà tant a ell com a la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, per suposades pressions a membres de la UCO que investigaven el govern i també l'entorn de Pedro Sánchez. En declaracions a Radio Televisió Espanyola, la portaveu socialista Montse Mínguez ha restat importància als cafès amb Leire Díez.
4: La señora Mercedes González tiene sus derechos, como es la presunción de inocencia. Ella está declarando, se está abriendo, está explicando lo que sucedió y, por lo tanto, toda nuestra confianza ante la señora Mercedes González.
1: Continuarem també pendents d'aquestes declaracions. De moment ho deixem aquí. Tornem amb més notícies a les 12.
5: Ràdio 4.
6: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Veneçuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia visum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
7: Benvinguts i benvingudes a l'Entrellat.
8: Esta és la verdad. I no me la pienso callar.
9: I ja ningú parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
10: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
11: Com sempre, salut i perdó.
12: Jo he dit que sí, perquè és la Samantha i no volia jo ara portar-li la contrària.
13: La veritat per davant de tot.
14: Andy, i jo no penso dir la paraula.
15: Que ja no tinc por de dir... T'adoro.
16: M'he quedat esparverada.
17: L'Entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
18: Nena, nena, nena, nena.
7: A Ràdio 4, el cap de setmana comença amb actualitat, música, cinema, teatre, art, viatges, futbol i moltes coses més. Escolta'ns al cotxe, de camí a la platja o a la muntanya, a casa o mentre gaudeixes d'una escapada. Ens acompanyes? Dissabtes i diumenges, de 9 del matí a 12 del migdia, són 4 dies amb David Gallach Gesto. Recorda que la vida són 4 dies i dos d'ells cap de setmana.
5: Ràdio 4.

0: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: Alfred Rodríguez Pico.
2: Què tal?
1: Quines Xavi? Ganes de veure't, Alfred.
2: Bé, home, sempre és un plaer estar aquí amb tu, vosaltres.
1: Ves? El plaer és nostre.
2: Doncs és mutu.
1: Nosaltres sempre diem, comencem el cap de setmana, oficialment comença quan el Pico posa la seva música.
3: I, a,
1: la
3: i ara música hauríem porta, de dir que gairebé comencen les vacances. Ja, eh? Gairebé comencen les vacances.
1: Exacte.
3: Amb l'Alfred Rodríguez.
1: Escolta,
3: Pico.
1: Fem una cosa, perquè la notícia del dia, lògicament, és el Tribunal Superior, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el TJUE, avala la llei d'amnistia. I a aquesta hora estem pendents de les reaccions. Hem sentit a Oriol Junqueras en directe i ara sentirem també un moment el president de la Generalitat, Salvador Illa. Endavant.
4: Rupture and confrontation. Now is the time to look forward. Catalonia's commitment to a united, plural, democratic, prosperous...
1: Ara parlem anglès,
4: Europe,
1: justament. Ara el punxàvem. Jordi Vila.
3: Estem d'anar cap endavant, que l'estem escoltant, a veure...
4: Es construeix amb la generositat de tothom. Ara. Amb determini i tenacitat, amb raons i amb valors, amb creativitat i amb confiança, amb compromís, un compromís que comença per un mateix i que esdevé col·lectiu. El meu i el del govern de Catalunya és més fort i determinat que mai. Governar per a tothom, governar pel bé de tothom, governar pel futur de tothom. Europa ha parlat, Catalunya continua endavant.
1: Bé, compareixença en una declaració institucional després de conèixer la decisió del TJUE, que va la llei d'amnistia. Jordi Vila, hem sentit justament les últimes paraules del president de la Generalitat, Salvador Illa, pendents també de la reacció de Jordi Turull
3: i recordem
1: de Gonzalo Boye a quarts de 12.
3: Junqueras, entre altres coses, ha dit què passa amb la democràcia espanyola. Ha estat molt contundent i ha estat molt crític, no?, amb la democràcia. Sí. Paraules contundents abans de
1: Alfred, parlem del temps, que també és un tema que interessa, com sempre, i sí, molt, i més amb aquesta calor, que és horrible, això, i sort que afluixa una miqueta, no? O què?
3: Sí, afluixa o no afluixa?
1: Afluixar una mica, sí.
3: Aquesta és la qüestió.
1: Vols dir que no ha sigut la pitjor nit de... Ha sigut un infern, això.
2: Mira, aquesta nit, tret de 4 o 5 municipis...
3: Nit roent, ha estat nit roent?
2: Sí, a molts llocs de la costa, nit roent. Però és que a l'interior, o sigui, avui pràcticament el 95% del territori català ha tingut nits amb mínimes de 20 graus o més. Però pràcticament tot, és a dir, el que es considera un nit tropical, a tot, interior, Pirineu, tan sols algun raconet han tingut mínimes de 18, 19, 17. Per cert, aquest matí, ara, fa poca estona, s'han descarregat alguns ruixats cap al Pirineu de Lleida, Prepirineu, 1 litre, 4 litres, 5 litres. Per cert, també, que ahir van caure gotes, aquest matí també, que ho ha deixat tot empastifat, perquè és pluja de fang, per tant, 4 gotes és sobre brutes, bé, brutes. I què anava a dir? Mira, aquest matí, a les 7 del matí, a la ciutat de Barcelona, però això és aplicable a altres ciutats o viles de la costa catalana, teníem, atenció, 26,4 graus, que era la mínima, 26,4, amb 92% d'humitat.
1: Mare meva, sentíssima.
2: He mirat a Bangkok, la mínima que han tingut la nit passada, o sigui, aquesta nit ja fa hores, no?, perquè allà van avançats, i la mínima ha sigut de 26,0, amb 88% d'humitat. És a dir, que ha fet més temperatura i més humitat que a Bangkok. És que, és clar, portem des de mitjans de juny, ara som a mitjans de juliol, ininterrompudament, sempre temperatures molt per sobre del damunt, amb 3 onades de calor. Ahir a Olot, 40 graus.
1: Mare meva.
2: A Olot.
1: Sí, sí.
2: Olot. I altres indrets, 40, 41 graus. En fi, i que no afluixa, que no afluixa. Avui portem molt bones notícies... Pels francesos.
1: Ah! Haurem d'anar cap a França.
3: Sí, perquè estan tristos, van perdre. Van perdre contra Espanya.
2: Bé, parlo meteorològic, i és que demà arriba aire fresc a tot el que és Països Baixos, Bèlgica, Illes Britàniques, nord de França, hi haurà tempesta a París, tindran una màxima ja avui de 33 graus, demà ja de 27 i el diumenge de 24. Tot això. Però què passa? Després parlarem a la previsió. Què passa amb aquesta massa d'aire fred que va baixant? Ens arribarà?
1: Sisplau.
2: No ens arribarà?
1: T'ho demano, per favor, que arribi.
2: Oh, ja m'ho pots demanar.
1: Ja m'ho diràs. L'altre dia et preguntava, els oients deien, pregunta-li al Picó si algun dia arribarem a 50 graus a Catalunya. Ja. Has vist això de Barcelona?
2: Sí, sí.
1: L'alcalde Collboni,

0: que s'estan preparant i volen fer simulacres per tenir garantida que tinguem unes competències i que estiguem preparats el dia que passin coses tan greus com aquesta. Diu, la ciutat es prepara o prepara un simulacre d'un estiu de 50 graus. De 50 graus. Simulacres al febrer i al setembre aquí... de l'any que ve. El primer simulacre serà de despatx per establir protocols i el segon al setembre sobre el terreny per desenvolupar-los. És a dir, que ens estan dient, però... que s'arriba als 50 graus a Barcelona, a Lleida i a les Terres de l'Ebre, no ho sé, Picó, però a Barcelona.
1: A veure, hem de matisar que els 50 graus són relativament fàcils d'assolir si parlem de temperatura de xafogó.
0: Exacte. Dir, la sensació...
1: Si, per exemple, arriba un dia, avui parlàvem d'això, de 27 graus i 92% d'humitat, que són 36 o 37 de xafogó. Clar, tu agafes 34 o 35 o 36 graus amb un 80 o 90% no. I ens aproximaríem als 50. Ara, si parlem de temperatura del que marca el termòmetre sense massa humitat, perquè no seria... ens moriríem tots, 50 graus amb un 30 o un 20% d'humitat, a veure...
0: És que el Collboni diu, l'alcalde diu, diu avui Barcelona arriba als 40 graus. Hem tenir aquest rècord de 40,9 al Fabra, que no havia passat 40,9, 41, que no havia passat en 112 anys. Diu, avui a Barcelona sí que s'arriba als 40 graus i fa 50 anys ningú s'ho pensava això. Diu, per tant tenim l'obligació, diu l'alcalde Jaume Collboni, de preparar la ciutat pels 50 graus.
1: Sí, però jo
0: em crec evidentment el que dius tu, una cosa és la sensació, que és el que en realitat nota i pateix la nostra pell, però
1: insistir en el mateix, és a dir, ens hem d'estar preparats per temperatures de 35 graus...
0: A Barcelona.
1: Parlem de la costa catalana, de la costa. De 35 graus, no. Atenció, amb humitats altes, cosa que això mai havia passat.
0: Yeah.
1: Perquè, és clar, la temperatura de l'aigua del mar està pujant cada cop més. Per cert, les marinades han perdut un 17% de força en els últims 10 anys... Perquè, és clar, si l'aigua del mar cada cop està més calenta, hi ha menys temperatura amb la terra.
0: Correcte.
1: I, per tant, la marinada perd força. Per tant, si està més calenta, també hi ha més humitat, més capacitat de que la humitat sigui alta, i, per tant, les temperatures... A veure, ahir al migdia, a la ciutat de Barcelona, i repeteixo, a molts punts de la costa catalana, teníem 34 graus amb 66% d'humitat, cosa que fa 20, 30, 40 anys era impossible, inassolible, perquè quan tenim temperatures disparades a la costa catalana és perquè bufa ponent, bufen vents eixuts, vents secs, i llavors mira, 36, 38 graus amb una humitat del 20%, és tremendo, però l'humitat és molt baixa. Però 34 graus com ahir, amb un més de 60% d'humitat...
0: No, és per marxar corrents d'aquí.
1: I sobretot, una altra vegada, és la insistència, persistència.
0: Sí, noi.
1: Dies i dies i dies seguits. Mira, què ha passat al riu Po, a Roma. Porten, no sé, ja no vull per tot el compte, 20-25 dies que no baixen de 34-35 graus de màxima, cosa també impensable fa 30-40 anys. Què ha passat? Que s'han començat a formar unes algues que, gràcies a aquestes temperatures tan altes, han envaït tot el riu Po. I estan amb excavadores, amb màquines, traient totes aquestes algues que s'alimenten precisament d'altes temperatures. És a dir, l'ecosistema també està canviant a conseqüència d'aquestes altíssimes temperatures.
0: Per cert, ara de seguida parlarem, entrevistarem el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig,
2: sí.
0: Li preguntarem també pel cas de la família de Sabadell, que té els ratpenats a casa.
1: Ah, sí.
0: És gros,
2: la realitat supera la ficció sempre.
0: És molt gros.
2: Sí.
0: Ara li passarem un tall de veu de la Bàrbara, que ens ho explicava ahir, justament, i a veure què ens diu el conseller Ordeig. Amb ell parlem de la pesta porcina africana, en quin punt estem a Catalunya, de les plagues de conills, i per suposat de la gestió forestal.
2: Com es poden afrontar més i millor els incendis.
0: Sí, perquè això també és un desastre. Tema incendis, que se't trenca el cor cada vegada que n'hi ha un.
1: Això sí, és molt important, saber el vent, la temperatura i la humitat. És a dir, tu tens una ponentada, buf. A veure, l'incendi no la provoca la calor, primer de tot. La calor, ja podem estar a 50 graus, que un incendi no es produirà perquè tens 50 graus. L'incendi es produeix per una imprudència, perquè cau un llamp...
0: Exacte, moltes
1: seca.
0: Vegades les tempestes
1: sí,
0: seques...
1: Sí, però és una proporció molt petita. La proporció del 8... Diuen el 80, però és convençut que és més del 90%, la provoquem nosaltres.
0: Sí, noi.
1: Voluntàriament, involuntàriament, etc. Doncs...
0: Avui tenim 107 municipis amb risc extrem d'incendi a Catalunya. 107. I els accessos a 6 espais naturals tancats, lògicament.
1: Sí, sí.
0: Ai, senyor, què dius, Alfred?
1: Mira, tenia notat aquí, perquè a vegades aquests, els que encara en queden, cada cop menys, perquè aquest estiu els està, ja s'estan quedant sense arguments, però alguns negacionistes... doncs que diuen, no, aquesta calor, a veure, sí, fa més calor, però avui és aquest any, però sempre fa... No, a veure. Ens fixem en unes dades d'Emet. Oh, és que Emet ha estat manipulada. Nassos! A veure, aquí hi ha científics molt seriosos i que estan investigant des de fa molts anys, i grans científics. Bé, nits tropicals, és a dir, de més de 20 graus, a València, des del 1938... el 1948, és a dir, durant 10 anys, sí, del 38 al 48, 48, a la ciutat de València, eren de 23 nits de mitjana cada any. És a dir, que passen de 20 graus de mínima. Del 2015 al 2025 és de 100.
0: Imagina't.
1: Val? Ara bé, ens poden dir, i això ho deia per als negacionistes, sí, sí, però esteu parlant d'una ciutat i les illes de calor cada cop són més amples. Vale? Un altre exemple. Ens anem a l'aeroport de Barajas, que no ha canviat pràcticament en 100 anys, perquè continua havent zona verda al voltant, etc. Del 1960 al 1990, la mitjana era de 3 nits tropicals de més de 20 graus. Del 2015 al 2025, 22. I el 2022, per cert, van tenir 40.
0: Mare meva.
1: És a dir, que es dispara. Són dades... A veure, que no enganyen, sí, sí, i que et donen fe de que és general, i agafes un poblet perdut a la muntanya que porti molts anys d'observació i també ho comprovaràs.
0: Sí, no? Aquestes últimes hores també ha sortit això, que la crisi climàtica ens pren, en roba hores de son, que dormim 39 hores menys a l'any per culpa de la calor i de l'aixafogó.
1: Digue'ls-hi als pobres músics de les orquestres simfòniques. L'altre dia vaig anar al concert de la OBC i també la de Liceu a la platja.
0: Ah, que bé, que maco, tu.
2: Ja fa anys que ho fan, això, cada any.
1: Cada any ho fan. L'OBC, i el dimecres ho va fer la de Liceu, i el dijous l'OBC. I, clar, tenien una temperatura, no era molt alta, d'uns 27 graus, però l'humitat era del 85%, i veies els músics allà. Però bé, us explicaré una anècdota. El 17 de juliol del 2013, l'Orquestra Filarmònica de Nova York va fer un concert a l'aire lliure. La humitat era de la temperatura era de 31 graus i la humitat del 75%. Els músics suant, els violins, suant. Total, havien d'interpretar una obra de Tchaikovsky i una altra de Dvořák. Van interpretar l'obra de Tchaikovsky i no van poder continuar. I es van quedar sense Dvořák. La gent, volem Dvořák, volem Dvořák. No hi ha Dvořák. 4 dies després, l'Orquestra de Filadèlfia, l'Orquestra Simfònica de Filadèlfia, va tornar a tocar Tchaikovsky i Dvořák amb unes condicions meteorològiques exactament iguals. Va haver deshidratacions del músic. La solista del violí es va desmaiar. Total, que van tocar Tchaikovsky, però no van poder tocar Dvořák. El públic, volem Dvořák, volem... No va haver Dvořák. És a dir, que les orquestres, concerts, el que vulgueu, a l'aire lliure, també es veuen afectats per aquestes grans calorades o per les tempestes violentes. Quantes vegades hem vist, doncs, a l'escenari d'un concert a l'aire lliure, patapum, emportar-se una tempesta amb un esclafit, no? Per tant, això s'ha d'anar en compte.
2: I ara, sí, senyor. I ens volies parlar també d'huracans i tifons?
1: Doncs sí.
2: De nou?
1: Mira, huracà, sabeu d'on ve la paraula huracà?
2: No
1: ho sabeu? Ve de la paraula huracán, amb K, huracán, que és el nom del déu maia fundador del cosmos. Atenció, són paraules majors, això. Per tant, huracán era el déu maia fundador del cosmos. I la paraula tifo, tampoc sabeu d'on venir, d'on ve.
0: Explica, explica.
1: Doncs ve de la paraula, a veure com s'escriu, dain funk, que vol dir vent molt fort, perquè no s'han esforçat massa. Us explico una altra anècdota?
0: Sí.
1: Vosaltres em talleu, o si heu de...
0: No, tira, tira. De moment no hi ha, no hi ha, no hi ha més reaccions.
2: Més d'una vegada, no? Que els tifons s'originen al mar, a diferència dels huracans, no?
1: No, no, no, atenció, aquí? No, no, és veritat que no ho hem dit. Un tifó i un huracà són exactament el mateix.
2: És el mateix.
1: És el mateix fenomen, el que passa que rep diferent nom depèn de l'àrea del planeta. El Carib es diu huracà, i el mar de la Xina, el Japó, Filipines, es diu tifó.
0: Ah, què deies ara?
1: Va. Hi ha un senyor que es diu Michel Feigenbaum, que suposo que no sé qui és.
0: Carai, no.
1: Bueno, aquest senyor, Michel Feigenbaum, és el pioner de la teoria del caos. És aquell que va dir que si una papallona vola al Brasil pot provocar un tornado a Texas, perquè tot està connectat. És el pioner de la teoria. Era un gran científic, molt reputat, tan reputat i tan conegut i tan important que el govern dels Estats Units li va otorgar una prestació de transport aeri gratuït perquè pogués agafar l'avió sempre que volgués. Què va passar? Que a l'home li encantava veure els núvols des de l'aire, des dels avions. Total, que la seva passió per veure núvols des de l'aire el va portar a agafar l'avió pràcticament cada dia. Clar, el govern li va dir, a veure, t'estàs passant.
0: No, la prestació massa, té un límit. Senyor.
1: I li van dir, ho sentim, es retirem la prestació.
0: S'ha acabat.
1: I des de llavors que en Michel, en Miquel, doncs veu els núvols des de terra, a no ser que pagui un bitllet per anar.
0: De la seva butxaca.
1: Exactament, sí.
0: Molt bé. Què ens portes avui?
1: Més coses o no?
0: Sí.
1: Sí?
2: Música maestra.
0: No, dic, a veure si la música, tu, perquè és que és una cosa
1: música,
0: que...
1: Música i després la previsió.
0: Quin tipus de música avui?
1: A veure, he tingut molts problemes, eh?
0: Per què, eh?
1: Perquè no sabia si posar una música tranquil·la, lenta, simpàtica, agradable, o posar molta marxa, i al final saps què?
0: Què?
1: Posem força marxa?
0: Fot-li, va. Sí. Home, sí, que marxem de vacances.
1: Fumem?
0: Sí.
2: Fot-li.
1: Doncs vinga, anem a escoltar la dansa de les hores, que és una miqueta quica, la veritat, no la posarem, la dansa de les hores, de l'òpera La Gioconda, d'Amilcare Ponchielli, segle XIX, però acaba amb una marxa rapidíssima, que és bastant coneguda. Igual la coneixeu. L'anem a escoltar?
0: Som-hi.
1: Va, som-hi.
0: Endavant.

0: bravíssimo.
1: M'encanta. Però sí. Molt, eh? O sigui, l'has clavat, vaja, sí. De veritat, eh?
0: És conegudíssima, molt popular. És molt popular.
2: És conegut. Força coneguda, sí, sí. I, bueno, per acabar, no...
1: Sí, senyor, estiu, doncs, sí, senyor.
2: Doncs apa, aquest deia Amílcar Bunkiel.
1: Avui a les 5 de la tarda, declaració del president del Parlament, Josep Rull, a motiu de la sentència al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Seguirem, lògicament, des de Ràdio 4, també i sobretot els companys dels serveis informatius. Alfred!
2: Què vols?
1: Ai, ja sé què vols. Ja ho saps el que vull. Tempestes i fortes, tu.
2: Una de calenta i una de freda. Una de bona i una de dolenta.
1: Comencem per la dolenta o què?
2: Jo començaria per
1: la dolenta.
2: Ja ens ho traiem
1: de sobre. Sí, sí. Si no, encara saltaré per la finestra.
2: Sempre és millor acabar amb bon sabor, no? A veure, anem a la previsió. Anem a la previsió meteorològica. Ah. Com dèiem abans, per fi es retira la cúpula d'aire calent de França, illes, sud de les Illes Britàniques, Alemanya, Països Baixos, Dinamarca, Polònia, en fi, Àustria, Suïssa, tot això es retira a partir de demà. Una massa d'aire força fresqueta, res d'altre món, que baixa d'Escandinàvia, arrossegarà l'aire calent i per fi baixen les temperatures. Això sí, amb el xoc hi haurà tempestes, algunes fortes en aquestes zones. Però què passa? I ara ve la calenta. Que aquesta... aquesta, si vols... Si, en fi, no puc canviar-ho. Anava a dir, si vols, m'ho invento. Però per fer una previsió que ens agradi. Però no, això és molt poc professional. A veure, aquesta massa d'aire fresca xocarà amb un enorme escut d'aire calent que hi ha a la Mediterrània. En el qual nosaltres estem immersos, també al sud de França, també a Itàlia, fins a Grècia i, per descomptat, al nord d'Àfrica. Doncs l'aire fred no podrà contra aquest escut. No, és massa potent. És a dir, que no ens arribarà l'aire fred. Ja ho sé, no ens arribarà. Per tant, la previsió anuncia... Avui, per cert, tindrem alguna tempesta, eh? Una miqueta maca.
1: Cap al Pirineu, on?
2: Sí, cap al Pirineu, però Pirineu potser que no arribi alguna a l'Empordà.
1: Anem-hi o què? Agafem el cotxe i tirem amunt. Ja m'agradaria, em sentaria molt bé una tempesta ara mateix.
2: Ai, sí, que gust, eh?
1: Uf, quina enveja,
2: seria
1: tu.
2: Seria com una gerreta de cervesa, allò ben fresca. Doncs res, avui sí, avui tindrem alguna tempesta cap al nord i cap a Ponent, però molt locals, eh? No és una situació i, lògicament, aquests llocs baixa la temperatura en picat per la tempesta. Però la resta, res, continuarem amb temperatures altes, no tant com les d'ahir, que va ser una exageració, humitat, xafogó. Demà és divendres.
1: Demà és divendres. Divendres, 17 de juliol.
2: Doncs el divendres... divendres monòton. Monòton, no hi haurà tempestes, temperatures igual o una mica més altes que les d'avui, humitat elevada, en fi, un dia de més... de temperatures superiors a les habituals, humitat alta, sobretot al litoral i prelitoral, i res més a dir. Per cert, els vents, que avui pot bufar llevant una miqueta refagós, demà no. Dissabte. Doncs mira, és que dissabte i diumenge, temperatures altes, no variaran, pot baixar una miqueta, un grau... Les variacions seran d'un o dos graus, és a dir, sempre es mouran a dins de la franja, de la faixa, de temperatures molt superiors a les que toquen. I sí, pot aparèixer, sobretot diumenge, algunes tempestes al Pirineu i al Prepirineu. És l'única... Què passarà la setmana vinent? Ai, senyor... Doncs que aquesta cúpula no se'n vol anar, eh?
1: No fotis, Alfred.
2: Ja ho sé.
1: Jo estic molt il·lusionat, eh? Perquè a la que vingui una miqueta d'aire fred...
2: Ara vindrà. Espera't.
1: Ai, que bé ens ho passarem.
2: Però la setmana que ve no ho veiem clar.
1: No,
2: ni dilluns, ni dimarts, ni dimecres, ni dijous.
1: I divendres?
2: Bé, a partir de divendres, dissabte, alguns models ja comencen a posar que l'aire fresc de França, al nord de França, pot començar a baixar i, per tant, augmentar el nombre de tempestes. D'acord? Però encara estaríem amb temperatures superiors als normals. Ens haurem d'anar el dia 27, 28, 29 de juliol per veure una retirada més franca d'aquestes masses d'aire calent.
1: 27, 28, 29, sí. Ja cap als últims dies, sí, del mes de juliol.
2: Alguns models posen pels dies 30 i 31 tempestes realment fortes i violentes. Tant de bo. Però
1: violentes no cal, però...
2: Bueno, i és que això passarà. I tant. En fi. I, per últim, el mes d'agost. Increïble. continuen les tendències apuntant a un mes d'agost realment més tempestuós.
1: Que bé.
2: Molt tempestuós. Però és curiós, és que més tempestuós, no aquí, a gran part de la Mediterrània.
1: Que bé.
2: Per tant, això ens fa passar, doncs, que hi hagi bosses d'aire fred o que hi hagi situacions d'aire fred a les capes altes que provoquin grans tempestes, no ho sé. Això no ho sabem, no ho podem concretar, però l'agost pinta força diferent
1: bé,
2: del juliol.
1: Que bé. Ho celebro.
2: Mira, noi,
1: que es compleixi, que
2: però,
1: passi.
2: Però recordeu, prepareu, netegeu... Mentre no hi vinguin tempestes, netegeu terrats, netegeu embornals, netegeu que no s'acumulin les fulles a llocs on després caigui una tempesta i s'inundi. Tingueu precaució davant dels fenòmens violents que podrien aparèixer el mes d'agost.
1: Fantàstic,
2: vale?
1: Fantàstic, Alfred. Mil gràcies
2: no
1: per ser part tan important d'aquest programa.
2: No. I
1: t'espero a partir del setembre i et desitjo un bon estiu i que es compleixi el que diuen les tendències i que puguem gaudir de bones tempestes aquest mes d'agost.
2: Tindrem feina el setembre i l'octubre, tindrem feina. Ens ho
1: passarem
2: ja ho
1: bé. Ens agrada tenir feina.
2: Tant, sí, però que no es passi.
1: Ja. Però... És el perill d'aquestes terribles danes, el mar tan calent, fa por.
2: D'una sequera històrica a uns aiguats al desembre i històrics, a unes calorades històriques i punts suspensius.
1: Molt bé.
0: Un plaer, Alfred.
2: Igualment, home, és recíproc.
0: M'han encantat les músiques que...
2: Sí, t'han agradat.
0: Que sempre has portat, sí. I les històries que ens has explicat.
2: Sí, hi ha moltes.
0: Mira, avui he recordat que huracà i tifo és el mateix, que ho tenia mal entès. Ho he confós amb les mànegues del mar.
2: No. Saps com es diuen aquests huracà i tifó al nord d'Austràlia?
0: Com?
2: No em sobres això. És una miqueta simpàtica.
0: La propera temporada m'ho expliques?
2: No, diem ara. Es diuen Willy-Willy.
0: Ah, Willy-Willy.
2: Willy-Willy.
0: Willy Wonka. Bueno, això és una altra cosa.
2: No, Willy Wonka és xocolata.
0: Va.
1: Pico, mil gràcies.
2: Vale.
1: Fins al setembre. A partir del 7 ens hi tornem a posar, aquí al matí de Ràdio 4. Senyores i senyors, passen 4 minuts de 11:15. De seguida entrevistem Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
3: Al matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
1: Conseller Ordeig, com estem? Bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
1: Estiu negre pel que fa als incendis forestals. Conseller, Catalunya acumula més de 3.800 hectàrees cremades en poc més de 10 o 12 dies, una xifra que supera tota la superfície calcinada en el mateix període dels últims 15 anys. Aquí, pagesos i ramaders, com saps, són especialment crítics perquè consideren que la gestió forestal ha estat i és totalment insuficient. Què s'ha de fer, conseller?
4: Bueno, en primer lloc, gràcies, bon dia.
1: Bon dia.
4: Com la situació és, com dieu, doncs hem començat un any doncs molt complicat, amb unes temperatures històricament altes, per tant, el país, si ja no estava preparat abans, doncs ara encara menys. I dos, sobretot, molt important saber què és el que hem de fer, més enllà de posar el retrovisor i veure aviam quines coses podíem haver fet millor. És evident que hi ha hagut una política de no tocar i això de no gestionar, i això ha sigut un error, però sobretot jo crec que els ciutadans el que esperen del govern és que tingui les idees clares de què és el que s'ha de fer els propers anys i també parlar molt clar. Això no s'arreglarà en dos dies. Els incendis, el 100% dels incendis no els evitarem. El que sí que s'ha de treballar és perquè els efectes dels incendis doncs, tinguin el mínim perjudici possible o tinguin el mínim abast possible. I sobretot, prioritzant la seguretat de les persones, ja hem vist el que ha passat a Almeria, sobretot plans de prevenció d'incendis fets de tots els ajuntaments. La meitat dels ajuntaments l'any passat no els tenien. Varen donar un milió d'euros en ajudes perquè els tinguessin. Franges de protecció fetes. Donarem 15 milions d'euros durant 5 anys per tal de que tots els ajuntaments, totes les urbanitzacions, totes les construccions tinguin les franges protegides. La seguretat de les persones és prioritari, urgent, inajornable. Per tant, aquí també una crida a que tothom, tots els responsables de tenir les franges protegides, aprofitin aquestes ajudes de la Generalitat, aprofitin aquestes ajudes, les ajudes que hi ha de les diputacions, i sobretot, poca broma amb això, hem de tenir això fet, i després, evidentment, els eixos de confinament, que són aquests grans tallafocs que fem arreu de Catalunya, que n'hi ha 14, per també evitar aquesta concadenació de grans incendis. I també donar un missatge que els boscos han d'estar gestionats, al 100% dels boscos, i no situar-nos als extrems. Ni és fals que no s'hagi fet res, i evidentment és fals que tot s'hagi fet bé. Anem a veure quins models de gestió de boscos hi ha que funcionen, que ho fan bé, de punts d'aigua, de camins, de rompudes, que n'hi ha, i això és el que hem d'escalar els propers anys arreu de Catalunya.
1: Ah, es té prou en compte l'opinió de pagesos, ramaders, alcaldes i d'altres persones del territori? Perquè qui coneix millor que ells els boscos de cada zona, conseller?
4: Primer, els tècnics, els bombers, que els tècnics que parlin, que ja tenim molts bons tècnics en gestió forestal, tenim tècnics que són de bombers que ens diuen com hem de protegir millor les persones, i aquests que parlin, que facin un mapa que diguin que cal fer els propers 10 anys, que ja ho hem fet, ja ho tenim. Per tant, ja vàrem dir, hem canviat el paradigma de gestió forestal, el bosc s'ha de gestionar, no gestionar, que això també hi ha un mantra durant molts anys de que no es toqués la fauna, que no es toquessin els boscos, que tot es naturalitzés, això és un error, cal plans de gestió amb uns criteris de gestió sostenible. Per tant, ja es diu a cada lloc que és el que s'ha de fer, i per tant, i aquí, en aquesta gestió, molts cops és l'agricultor, és el propietari forestal, és el ramader, és la pastura, és l'alcalde, que també ens ha de, se l'ha d'escoltar, s'ha de col·laborar i se l'ha d'ajudar, i és un col·laborador, perquè precisament amb el seu dia a dia doncs també ajuda a fer aquesta gestió. Per tant, un plànol de què és el que s'ha de fer, una planificació, d'acord? Quan fas un pla de gestió durant 10 o 15 anys no has de demanar permisos perquè ja està, ja només has de fer una comunicació, i per tant això s'ha de fer escoltant el territori. Evidentment, és que jo em sembla una cosa de sentit comú, per tant, escoltar la gent que viu i treballa, facilitar-los la feina, vale? No dificultar-la, i la complicitat de tota l'administració pública en aquesta feina. Vull dir, tenim un gran repte al damunt de la taula, l'hem començat a fer, no estem parlant, el pressupost més alt de la història en gestió forestal és el del 2026, d'acord? I nosaltres abans hi havia 1 milió d'euros per fer franges forestals, n'hi haurà 15 a l'any. Per tant, jo crec que aquí s'estan fent moltes novetats que s'estan executant.
1: Bé, els ramaders, però, diuen que se senten deixats de la mà de Déu. Diu, és molt difícil que puguem continuar amb aquesta professió cada cop més escassa, perquè, vaja, ho tenen difícil i complicat. Hem vist algun cas d'algun ramader que ha salvat la seva masia aquestes últimes setmanes gràcies al seu ramat de cabres o d'ovelles, conseller, però cada cop més superfície forestal i cada cop menys pastors al país.
4: Bé, jo crec que anem per parts. No tot està perdut, no hem de fer un discurs catastrofista, perquè és un error, si fem les coses bé ens en sortirem. Evidentment que s'ha de defensar el sector agrari, ramader, la gestió forestal, els propietaris forestals, i és evident que tenim problemes que s'han de resoldre, però sobretot ens hem de focalitzar què és el que cal fer. Cal impulsar la ramaderia de boví. Està funcionant, el preu de la carn està bé, el no ha baixat els censos, en canvi l'oví, el cabrum, sí que estem en una crisi de fa uns anys, de que ha baixat els censos perquè costa trobar pastors. Per tant, anem per parts, un altre tipus de ramaderia li va millor. Per tant, jo crec que aquí el que necessitem és veure els agricultors i els ramaders com uns aliats, no com un problema. Això primer de tot, i facilitar-los la feina del dia a dia, i llavors si fa falta, ja hi ha una part dels diners, estem parlant en Brussel·les, ara s'està parlant de la prevenció d'incendis a Brussel·les, s'està parlant aquí, doncs veure'ls també si fa falta donar incentius també a la ramaderia perquè pugui fer aquesta feina de prevenció d'incendis o de preservació dels ecosistemes, a part de generar, de produir carn pel consum humà. Per tant, jo crec que aquí és on hem de fer aquesta visió integral, o recuperar el paisatge agroforestal. Quan un vol fer una rompuda, quan un vol fer una clarida, facilitar-ho. S'ha de facilitar amb criteris tècnics, però s'ha de facilitar. Llavors, això és el que hem de fer. Per tant, defensar l'agricultura, la ramaderia, però no entrar en aquest bucle de dir, escolta, això és un desastre, tot va malament. No. Anem a veure aquells exemples al territori que funcionen, que es fan bé, que n'hi ha molts, que n'hi ha molts, i que a vegades els amaguem o no els expliquem, i a partir d'aquí anem a dir, això és el que hem d'escalar els propers anys. I tots els boscos de Catalunya han de tenir pla de gestió, i tots els boscos de Catalunya han de tenir pastures a prop, i quan hi ha una vinya, o hi ha un cereal, o hi ha un agricultor, escolta, alfombra vermella, si us plau, alfombra vermella, i que tota la gent de l'entorn ajudi i acompanyi amb tota la feina que s'ha de fer, i sentit comú també, eh? Escolta, doncs tenir els marges arreglats, tenir l'entorn en condicions, tenir els camins arreglats, els punts d'aigua, sentit comú també.
1: Ja, fa pocs dies el president Salvador Illa va dir talar un arbre no és un crim, però pagesos del país aquests dies han parlat aquí en directe en aquest programa i em diuen, Xavi, continua sent molt complicat talar un arbre que és teu, que fins i tot un pi que l'has pogut plantar tu, burocràcia, paperassa i compte que si tires pel dret la multa és important, la sanció en aquest cas.
4: Bueno, escolta, aviam, no s'ha de tirar pel dret perquè les coses s'han de fer bé. I quan un vol fer una clarida, quan vol fer una rompuda, quan un vol fer una tala, s'ha de fer un pla de gestió. Llavors, escolta, i fins i tot es poden fer plans de gestió agrupats. Hi ha un propietari de mitja hectàrea, d'una hectàrea... Bueno, escolta, pues, pots agrupar diferents propietaris i a través del centre de la propietat forestal, que és qui valida aquests plans de gestió, llavors, escolta, es fa un pla de gestió i durant 10-15 anys pues, tu i allà ja pots fer tot el que t'han autoritzat. Ara s'ha de fer amb un projecte, eh? Tampoc llavors, escolta, ho hem de facilitar i evidentment la mentalitat, les normes i la inèrcia dels últims anys no ha ajudat, i l'evidència d'això és que hem crescut amb superfície forestal i amb densitat forestal. Mm-hmm. I les temperatures del canvi climàtic que ja eren històriques, doncs aquest any encara ho han sigut més. I cap aquí anem? La pregunta és com ens preparem, més enllà de tirar-nos els plats pel cap. Escolta, jo també podria dir què hem fet de les últimes dècades els polítics de Catalunya. Bueno, clar, és molt fàcil parlar amb la visió del 2026. Anem a veure, sisplau, què és el que s'ha de fer, què és el que estem fent. I per tant, ja ho he dit, el 100% dels boscos de Catalunya, públics o privats, han de tenir pla de gestió forestal. I per tant, què vol dir? Una eina administrativa que ja et permet anar fent tota aquesta feina que m'estàs dient. I s'han de recuperar les pastures i les cremes prescrites i pues, tot això que estem dient. I s'ha d'enfortir l'economia del bosc. Per tant, el que necessitem? Que la gent es guanyi la vida aprofitant el material del bosc i la fusta. I per tant, aquí hi ha un gran recorregut, la bioeconomia, etcètera, etcètera, etcètera.
1: Conseller, parlem també del brot de pesta porcina africana que es va declarar el passat 28 de novembre. En quin punt estem? Fa dies que no se'n parla tant, però el problema, lògicament, continua. Quants positius hem tingut fins ara? Quants senglars s'han matat? I quants en queden a la zona zero, sobretot?
4: Bueno, jo, primer, el missatge. No hem acabat la feina. Dos, nosaltres estem treballant 365 dies l'any, 7 dies la setmana, 24 hores al dia des de que això va començar, i per tant fent aquesta feina de tancament molt important i demanar també la col·laboració ciutadana, no posar en risc l'operatiu, no posar en risc la seguretat de les persones. Estan fent treballs també abatent animals i per tant s'ha de vigilar, i alhora també anar fent aquest buidat sanitari, doncs amb això estem. Llavors jo crec que si fem les coses bé, igual els propers mesos, en pocs mesos, podrem entrar igual en un nou escenari, però el mateix diem, l'abandonament dels boscos i de la massa forestal a tota aquesta zona ens ha dificultat una barbaritat, doncs, poder fer aquest rastreig, aquestes captures i el càlcul dels censos dels senglars en aquesta zona, i el rastreig també dels animals morts que apareixen en positius. I recordar també, és una crisi sanitària. Això no s'ho inventa el govern, ni diem nosaltres com s'ha de fer aquest operatiu. Per tant, la norma europea, els científics, els tècnics, és una malaltia, és una pesta que té un 100% de letalitat amb els senglars, i per tant s'ha d'acotar, s'ha de tancar, s'ha de fer el buidat, i hem d'intentar acabar amb aquesta malaltia el més aviat possible. Per tant, estem treballant.
1: Quan s'ha detectat l'últim positiu i quan n'hi ha hagut fins ara?
4: Pues, bueno, nosaltres, com sabeu, cada dijous fem un resum de totes les captures que s'han fet, de totes les mostres que s'han analitzat, de tots els positius. Estem en uns 8.000 i pico animals capturats des del principi, i llavors estem en uns 300 i pico positius. L'última setmana, em sembla que aquesta setmana en van sortir uns 6, i per tant anem fent aquesta feina ingent de rastreig d'una zona immensa i també de captures. I per tant, escolta, anem en la bona direcció també, tot això ja vam dir que seria llarg, però anem en la bona direcció, perquè, bueno, perquè de moment la malaltia no ha sortit de la zona acotada.
1: Per sort, efectivament. En qualsevol cas, cada vegada que hi ha un positiu, el comptador a zero. Conseller, ha de passar un any, no?, si no m'equivoco, per donar-ho per erradicat, això, un any sense cap positiu.
4: Sí, però no... Sí, exacte, però no ens ho hem de mirar així, No hi ha cap país dels 25 països que han tingut PP a Europa...
1: Que ho hagin controlat...
4: Que hagi que ho hagi estat en menys d'un any hagi fet net. I nosaltres ho tenim a l'àrea metropolitana de Barcelona amb una dificultat molt gran. Per tant, el repte és immens, ho hem de fer bé, ho fem amb criteris professionals i científics i, per tant, no desviar-nos del camí que hem començat i que està sent molt dur amb una inversió mai vista de l'administració pública, però, si us plau, les conseqüències econòmiques i sanitàries són molt importants i cal seguir en aquesta línia.
1: Quants en queda ara mateix de senglars a la zona de Collserola, a la zona 0? Pues, quan es podrà reobrir el parc?
4: Mira, tenim les zones, jo sempre dic, més o menys la meitat de les zones obertes està pràcticament la feina feta, però l'altra meitat són zones boscoses que tenim ara uns sistemes de càmeres que ens està comptant els censos, perquè, com et deia, les zones boscoses ens està costant molt saber exactament quants animals queden. En tot cas, anem a la bona direcció i jo crec que les properes setmanes tindrem uns censos de més fiables dels animals que ens queden en aquestes zones més de boscos.
1: Bé, conseller, una altra cosa. Els pagesos, que per sort escolten sovint aquest programa, i em diuen, el dia que entrevistes el conseller, pregunta-li, sisplau, per la plaga de conills. Anem fatal. Per exemple, Àlex Foix, de Verdú, diu, més conills que mai i a més municipis que mai. Diu, llocs amb cereal ara no fan mal fins que no tornem a sembrar, però n'hi ha moltíssims. N'hi ha més que mai i a més municipis que mai. Com és possible que no es pugui controlar aquesta terrible plaga de conills que ja fa anys i panys que tenim en algunes comarques del Pla de Lleida, també en anteriors governs, conseller?
4: Bueno, la primera que us preguntaria, com és que no podem controlar les plagues de senglars, les plagues de conills, les plagues de cabirols, i les plagues vegetals o les malalties animals. Pues escolteu, potser que tots plegats fem un debat serè i amb dades de què està passant. Pues escolta, pues l'augment de les temperatures ens està portant a més malalties, ens està portant la falta de depredadors, l'abandonament d'alguns cultius. Pues sí, evidentment, la situació és més complexa que mai i els desequilibris als ecosistemes, i a vegades perquè ho hem fet complicat de que la gent que viu i treballa o que els caçadors que fan la seva activitat doncs puguin fer aquest control, i això s'ha descontrolat al llarg de dècades. Per tant, i això també un missatge amb els boscos i amb la fauna, diu, això no s'arreglarà en dos dies, però ens hi hem de posar, i ens hi hem posat. I llavors també parlar amb dades. Aviam, les percepcions, quan un li afecta una plaga, és molt evidentment, però aquest any els nostres censos diuen que hi ha menys conills, menys densitat de conills, que no dic que no n'hi hagin masses, però hi ha menys conills dels que hi havia l'any passat. I, per tant, tenim una brigada de Traxa, que és una societat pública, que es dedica també 24 hores al dia, sobretot a les nits, a fer captures. Per tant, tot el que ens han demanat els caçadors i els agricultors i les organitzacions, perquè jo també dic, posem propostes sobre la taula. Ens han demanat més cursos perquè els agricultors poden fer batudes, poden fer un curs. Ens van demanar cursos telemàtics, s'estan fent. Ens van demanar ampliació de l'horari de la temporada de caça. Es pot caçar el porc senglar, per exemple, tot l'any. Ens varen demanar que traguéssim una ordre d'ajudes per instal·lar protectors als arbres, per instal·lar tancats, per comprar visors nocturns per fer les captures, per comprar munició. Això s'ha fet, ja es va dir. També per fer punts logístics per recollir la carn de caça. Això s'ha fet. Estem invertint una fortuna en aquest control. Qui es pensi que tot ho arreglarà l'administració pública s'equivoca. Nosaltres hem de donar un terreny de joc, un marc jurídic, hem de destinar recursos materials, humans, científics, per tal de que, evidentment, es pugui lluitar. Però tot això ho hem de fer. Fins i tot vam donar ajudes perquè les cooperatives o els ajuntaments contractessin empreses per fer control cinegètic amb conill. Clar, llavors dic, home, hem donat totes les eines que s'han demanat, les hem posat sobre la taula, i per tant, i també amb aquestes 30 persones que van amb les pick-ups a també fer captures. Pensar que l'administració podrà resoldre el descontrol de la fauna cinegètica de les últimes dècades, evidentment, no? Vull dir que hem de tots plegats anar acotant això. I avui, aquest any, estem millor que l'any passat.
1: Bé, conseller, una cosa més abans d'acabar. Una família de Sabadell conviu amb una plaga de ratpenats. Els tenen a casa, a la paret de l'habitació. Aquesta setmana hem entrevistat a Bàrbara Sanz, que és la mare d'aquesta família. Són 5 persones, mare, pare i 3 fills, la petita de 2 anys. I ens ha dit això.
5: I ni us acudeixi a entrar a l'habitació. Si ho feu, que sigui amb una mascareta FP2, si heu d'estar una estona llarga, si no, per entrar i sortir no passa res. Vale? O sigui, llavors li vaig dir, bueno, llavors què hem de fer? No, això el Departament d'Agricultura us ho dirà, truquem, escolta, ens estan dient això des de Salut. I ens van recomanar molt amablement que marxessin de casa, doncs. Jo no sé la gent que treballa a agricultura, la seva economia, però la meva no em permet pagar una hipoteca i, a part, una altra casa on viure.
1: No sé bé si és competència d'agricultura o no, conseller, però en qualsevol cas el que explica la Bàrbara Sanz és això. Els rurals li diuen que es posi en contacte amb agricultura, també des del Departament de Salut, va parlar amb Salut, li van dir això és perillós, heu d'entrar amb mascareta a l'habitació, compta sobretot amb la més petita de només 2 anys, i espècie protegida, i aquests ratpenats o morissecs, com diuen a Lleida, no es poden tocar d'aquella paret fins a finals d'octubre o primers de novembre, fins per Tots Sants, vaja, perquè durant tots aquests mesos és temporada de cria.
4: Bé, doncs, a veure, com tothom sap, jo crec que tothom sap que nosaltres, el Departament d'Agricultura, és competent amb granges i amb producció d'animals per a l'alimentació. Nosaltres no, evidentment, no sé qui li ha dit que ha tingut aquesta l'ocurrència de dir-li que parlés amb agricultura, perquè és evident, és evident que el Departament d'Agricultura i Ramaderia no es dedica amb les espècies protegides. En tot cas, com que sóc govern, jo si tu tens el contacte, i demanaria, tant, si us plau, que me'l passessis. Jo el trucaré passaré a la Bàrbara. Bàrbara, m'has dit, eh?
1: Sí, sí.
4: Trucaré a la Bàrbara i evidentment ja canalitzarem aviam a qui pertoqui, però evidentment l'administració en aquest sentit ha de donar una solució. I que això de passar-nos els uns als altres em sembla no et dic la meva opinió, quan algun ciutadà et demana té un problema, doncs escolta, se li ha de donar resposta, se l'ha d'acompanyar i sigui teu o sigui del company del costat, s'ha de donar una solució, i quan les persones han de poder viure a casa seva, i si hi ha nens encara més, i per tant segur que hi ha una solució i la trobarem.
1: Sí, perquè costa d'entendre tot això, sincerament, i dius, escolta, al capdavall, no? Perquè no s'agafen aquests ratpenats i es porten a una cova, no sé, entenc, els seus motius tindran, els rurals, però vaja, diu que s'han de quedar allà i que no es poden tocar fins a finals d'octubre o novembre, que estan en temporada de cria.
4: Totalment, s'ha de donar una solució. Jo crec que la gent el que espera de nosaltres és que davant dels problemes, doncs una solució, la més raonable, i segur que la trobarem.
1: Molt bé, conseller. Escolta, moltíssimes gràcies, de veritat, per haver estat aquí al matí de Ràdio 4 una vegada més, i que tinguis un molt bon estiu, conseller, que déu-n'hi-do la feinada últimament, també.
4: Igualment a vosaltres, i gràcies, evidentment, per sempre la bona feina que feu.
1: Gràcies.
4: Bon estiu.
1: Merci, conseller.
4: Vinga, adéu, adéu.
3: Al matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
1: Sis minuts i les 12. No ho hauria de dir, però ho diré. M'encanta el conseller Ordeig. Jo crec que hi hauria d'haver més polítics com ell. No és competència d'agricultura el problema aquest dels ratpenats en aquesta casa de Sabadell, però diu, som govern, passa'm el telèfon, ja li ha passat, i ara mateix parlem amb la Bàrbara i li trobarem una solució.
2: S'ha de ser efectiu.
1: I ha criticat clarament això d'això, el segle XXI, de passar-se dels uns als altres. Escolta'm, fatal. Fatal, bueno, fatal, fatal, fatal.
0: Fet,
1: passa'm el telèfon i ho arreglo. Parlo amb ella. Li trucarà personalment,
2: L'excepció.
1: El conec, l'Òscar Ordeig.
0: Aquesta temporada l'hem tingut, és la tercera vegada que el tenim, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig.
1: Sí, noi, perquè sempre aquest programa al costat dels pagesos i ramaders, també, sobretot.
2: Sempre,
1: de pastissers, de restauradors...
2: De tots,
1: de tots.
2: De tot el gremi.
1: De metges, infermeres, mestres, professors...
2: Tots,
1: sí, noi, tots. És així,
2: tots,
1: això, és així, tots, això, Rocco.
2: Inclús amb els nous benvinguts. Nouvinguts.
1: Ah, sí. Què dius tu?
2: Doncs encantat de la vida d'estar en el darrer programa de la temporada.
1: I què em portes a la Gemma Nierga avui? Quina sorpresa més agradable m'has donat.
2: No,
1: m'has d'avisar amb més temps d'aquestes entrevistes,
2: perquè,
1: Rocco.
2: Perquè vull fer un balanç de lo que ha sigut el Mundial de la 2CAT, en què la Gemma ha sigut la presentadora i, a més, l'èxit...
1: Amb unes audiències brutals.
2: Clar, és el que anava a dir, per això anem a fer un repàs, i a més hi ha alguna sèrie de coses que m'agradaria comentar amb ella, que em fa molta gràcia les retransmissions, i a banda de tot això fem un repàs al Cafè d'Idees i alguna cosa més que sortirà, suposo.
0: Recordem, el Cafè d'Idees aquesta temporada li han donat el Premi Ondas al millor programa de ràdio de proximitat.
2: Exacte. Sí, sí, per l'emissió que es fa aquí a Ràdio 4.
1: Sí, senyor.
2: Pels matins.
1: Sí, senyor.
2: Així que parlarem amb ella d'aquí una estoneta i poca cosa més per la meva part. per la meva part, però a mi encantat de la vida de...
1: Per participat. La nostra part sí que hi ha més coses, Jordi Vila.
0: Sí, mira, tenim una tercera hora, doncs, que mira...
1: Molts temes, molts temes damunt la taula.
0: Viatjarem a Veneçuela, perquè tres setmanes després del doble terratrèmi de Veneçuela volem saber l'última hora dels damnificats, per això doncs, anirem a La Guaira, la zona Guaira, més devastada. Justament. Allí Creu Roja Espanyola ha desplegat des de fa 5 dies només, una clínica d'emergència amb capacitat per atendre un centenar de pacients diaris. Parlarem amb l'Iñaki Feliu, és infermer, un dels voluntaris de Creu Roja en aquesta clínica d'emergència. Ell professionalment és bomber, sí. Treballa amb bombers de Barcelona. I també parlarem de salut dental a l'estiu, perquè les vacances poden ser molt bones per descansar, però no tant per les nostres dents.
2: Com t'agafi un mal de queixal en ple agost.
0: Massa gelats, massa refrescos i àpats fora de casa. Doncs bé, en parlarem amb la doctora Maria José Guerrero.
1: Massa gelats, massa refrescos, massa àpats fora de casa, massa treballar. Tot això és genial.
2: Bueno, tu no et queixis que demà plegues? Ja em diràs on vas,
1: Ja, jo t'ho diré, i tant, cap problema.
2: No, però digue-ho en directe.
1: Ja ho saben els oients, home.
2: A on?
1: Al meu poble, Os, sobretot, i uns dies a Calella de Palafrugell, ja està.
2: Ai, no surts fora
1: del país? País, on vols anar? Sí, tenim el millor país del món. On vols anar, Rocco? Tu perquè ets mig alemany.
2: Ara, ja està, ja em foten a mi la culpa. No. Tu perquè ets no sé quantos.
1: Ah, i tens el cor dividit, però...
2: Pensa una cosa, jo haig de dir. Acaba.
1: On menges? On menges com a Catalunya, en lloc?
2: Com a Catalunya? Home, com el menjar d'aquí.
1: Ah, doncs ja
2: vols
1: està.
2: Creure que en la maleta que porto molt gran...
1: Què hi ha millor que la Costa Brava i que
2: sí,
1: el Pirineu?
2: Que sí. Ara acabes, Jordi, ara acabes. Deixa'm acabar. A la maleta m'emporto dues ampolles d'oli d'oliva. Verge.
1: Ah, clar.
2: D'aquí.
1: Oh, clar.
2: De la cooperativa, d'una de les cooperatives aquí de Catalunya.
1: De quina, d'on?
2: De la de Riudoms.
1: A Riudoms?
2: Sí.
1: Molt bé, perfecte.
2: Sí. Un oli perfecte.
0: Doncs el que us deia, no? Per tenir cura de les nostres dents aquest estiu, parlarem amb la Maria José Guerrero, presidenta del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya.
1: En sap, eh? La majoria en rentem malament les dents, Rocco. Ja m'en parlo un dia amb aquesta senyora que en sap.
2: Jo m'acabo de fer justament una neteja bucal fa com a 10 dies.
1: Que com toco, et cuides com un poll.
2: I a més tinc
1: si estàs, que sembles un xaval, Rocco.
2: Tinc un raspall de dent d'aquells moderns. Jordi, escolta molt bé,
0: Escolto.
2: Que tu et raspalles bé, sí? És elèctric, sí. I té com un display, una petita pantalleta, i quan acabes de raspallar-te, que són 3 minuts de temps que per raspallar-te, et diu... Si et falta alguna zona més dels dents, que és que no has netejat com tenies que netejar-ho.
0: Això està molt bé,
2: i et diu exactament quina zona, i tu acabes de rematar, i quan creu que ja ho has fet, llavors diu, ok, perfecte, 100% net.
0: Per tant, quant temps dediques a rentar-te les dents?
2: 3 minuts, més o menys. Intento passar totes les zones, i si no passo, si alguna zona que me la deixo, m'ho recorda l'aparell. És meravellós. Intel·ligència artificial dins de l'aparell elèctric.
1: Ai, senyor, com evoluciona tot,
2: Clar, te'n recordes de l'època que ens vam conèixer, Xavi, que encara anàvem amb un Seat Panda per la ciutat?
1: Sí.
2: Imagina't.
1: Home, Seat Panda,
2: imagina't.
1: No,
2: Sí, Seat Panda. Seat Panda anàvem...
1: Un Peugeot 205, potser, però Seat Panda. Seat tu anaves Panda. Amb un Seat Panda, tu.
2: I anàvem de parranda.
1: És més friqui que... I bé que ens ho hem passat, Rocco.
2: Ai, sí, per favor.
1: I bé que ens ho passarem encara.
2: Ai, que bé ens ho vam passar a l'estiu. A l'època de CDTV ens ho vam passar molt bé.
1: Molt bé.
0: Allí us vaig conèixer els dos.
2: Sí, és veritat.
1: El Jordi també va treballar.
2: Sí, amb la Marta Cáceres.
0: És curiós, això, és curiós, eh?
2: Sí, és curiós.
0: I ens hem retrobat aquesta temporada.
1: Que maca, la Marta. Me la vaig trobar l'altre dia, la Marta Cáceres.
2: Ah, sí?
1: Li vaig dir que vingués un dia al programa. Porta-la, home.
2: No, quan vols que la porti?
1: Temporada que ve, el setembre.
0: La temporada vinent.
1: Que no tornaràs?
2: Bueno, no ho sé, ja en parlarem.
1: Ui, quins fums.
2: No.
1: Ai, quins fums.
2: No es fums.
1: Va, calla. Sentirem les notícies de les 12 i de seguida tornem en directe aquí al Matí de Ràdio 4. Fins ara mateix.
2: Serà possible.
6: Són les 12.
7: Ràdio 4. Serveis informatius.
6: Bon dia. Continuen les reaccions a les dues sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que ha dictaminat que la llei d'amnistia no és contrària al dret europeu i no afecta ni els interessos financers de la Unió ni la lluita contra el terrorisme. Aquesta hora és Junts qui valora la decisió d'Europa, que ha qualificat de victòria rotunda per Catalunya, per l'independentisme i per a Junts. El secretari general del partit, Jordi Turull, ha dit que avui és un gran dia i que s'ha aplicat justícia i no perdó.
8: La justícia de debò és això que hem viscut avui. Estem parlant de justícia, no estem parlant de perdó. L'amnistia és justícia. L'amnistia no és perdó. És més, la llei d'amnistia és una esmena a la totalitat, i avui ha estat avalada, a la repressió de l'Estat. Però, és clar, una cosa és la justícia de debò i l'altra és la cúpula judicial espanyola, que està plena de justiciers, d'activistes polítics vestits amb toga, que continuen bloquejant aquesta aplicació de la llei.
6: Segons l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ara el que cal és aplicar la llei i ja no hi ha debat possible des del punt de vista jurídic.
9: Yo creo que desde el punto de vista jurídico ya no hay debate. Ya no hay debate y quien quiera plantear un debate lo que está es sacando el debate de los tribunales o más bien dicho metiendo un debate político en los tribunales, porque a nivel jurídico cualquiera con un mínimo de conocimiento.
6: Una compareixença que continua encara en aquests moments. Ara és el torn de preguntes, l'escoltem en directe.
8: No ho farem mai, això. És més, amb el president sempre ho havíem dit, nosaltres voldríem ser els últims en ser amnistiats. I per això no sé quan seran les eleccions generals ni si això té alguna incidència. Jo l'únic que vull acreditar és que vam preferir que es retardés i fer-ho bé, que no vas buscar un titular ràpid, buscar uns efectes immediats i beneficiar-se. Sempre ho hem dit, el president i jo sempre ho hem dit. Preferim i voldríem ser els darrers a ser amnistiats. Molt bé, moltes gràcies.
6: Una compareixença que, com escoltàvem, ha finalitzat en aquests moments i, mentrestant, des de la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat, el president Salvador Illa ha exigit l'aplicació diligent integral de la llei d'amnistia perquè Catalunya pugui mirar endavant. Ens explica els detalls Lorena Enns.
10: El president de la Generalitat, Salvador

0: Segura Illa referma la voluntat dels catalans de continuar avançant i d'obrir un futur d'esperança. La llei aposta pel retrobament, el diàleg i subratlla el president per la convivència.
1: Gràcies, Lorena. Reacció també des de Moncloa. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, acaba d'assegurar que amb el vistiplau d'Europa queda acreditat que l'amnistia és l'instrument adequat per facilitar l'escenari de reconciliació entre Catalunya i Espanya.
2: Però tengo la convicció de que una vez vistos sus efectos, hoy nadie, ni sus críticos más acérrimos, querría renunciar a sus frutos. Por eso me atrevo, humildemente, a calificarla de logro colectivo.
1: Bolaños ha assegurat que el procés de normalització culminarà quan els tribunals apliquin la norma. I a banda de Junts i dels governs català i central, també hem conegut més reaccions. Ens les ha explicat l'Àlex Aloy. Bon dia.
3: Bon dia. Esquerra Republicana celebra l'aval a la llei d'amnistia i ho considera una victòria política, però no suficient. El seu líder, Oriol Junqueras, fa una crida al Suprem perquè apliqui la norma.
4: L'amnistia continua sent una victòria incompleta, perquè una llei no es mesura només el dia que s'aprova, sinó que una llei es mesura quan s'aplica. I avui encara hi ha persones que no hem recuperat els nostres drets polítics.
3: El Partit Popular mostra el seu respecte per la sentència, però recorda que no examinava la seva constitucionalitat. Fonts del partit avisen que no esborra això la responsabilitat política de l'independentisme. En la mateixa línia, Vox, que lamenta i qüestiona la decisió del Tribunal de Justícia Europeu i anuncia que derogarà la llei d'amnistia si arriba al govern. De la seva banda, Sumar celebra la decisió, considera que avala tant jurídicament com políticament la llei d'amnistia i afirma que els intents de la dreta i d'una part de la judicatura de frenar la legislatura a través de l'amnistia han fracassat. Per això reivindica continuar avançant, diu, en la via del diàleg.
1: Gràcies, doncs, a aquest aval del TJUE a l'aplicació de l'amnistia vers els delictes de terrorisme atribuïts als CDR ha estat rebut amb satisfacció també pels encausats. L'advocada del col·lectiu Alerta Solidària, Eva Pous, ha qualificat la resolució d'avui de victòria i ha sol·licitat a l'Audiència Nacional l'arxiu immediat de la causa de l'anomenada Operació Judas.
5: La resolució dona peu al que nosaltres ja defensàvem des d'un primer moment, que era que el cas era amnistiable, que les companyes del CDR no poden ser jutjades a l'Audiència Nacional i que, per tant, l'única cosa que pot fer l'Audiència Nacional en aquest cas, sense cap tipus de maniobra dilatòria, ha de ser l'arxiu immediat de les actuacions.
1: Ara sí, això és tot. Els deixem i tornem a més notícies a la una.
6: Ràdio 4. Al cap de setmana, a les 12, arriba l'hora del vermut a Ràdio 4.
7: Doncs tanquem els ulls. Imagineu-vos en un lloc on us agradaria estar. On ens hi sentim còmodes, amb calma, on estigueu bé.
8: Sota sospita. Amb Laura González.
9: Dissabte i diumenge, de 12 a 2 quarts de 2.
10: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Veneçuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia avisum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
6: Ràdio 4.

0: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.
1: Mig quart d'una, Rocco Stenhauser.
2: Molt bon dia a tothom.
1: I bona hora.
2: I bona hora, efectivament.
3: El teu últim espai televisiu, eh?
2: Espai televisiu?
1: Què diu ara?
3: Bueno, sí, del famós...
2: Espai de ràdio, espai de ràdio.
3: Sí, de mitjans de comunicació.
2: De mitjans, de famosos...
3: Escolta, t'he agafat carinyo, eh?
2: Sí?
3: Sí, t'he agafat carinyo.
1: Jo no l'entenia.
3: Sí, també, però el rotllo del carinyo...
2: Més.
3: Perquè havíem coincidit, però poc.
2: Poc.
3: Ens coneixem de vista. I la veritat és que al final...
2: Al final... M'has agafat el punt, eh?
1: Jo, a qui tinc carinyo i m'estimo molt, i em fa molta il·lusió que sigui en directe en aquest programa, és a la gran Gemma Nierga.
2: Home, bona tarda ja, Gemma.
1: Com estàs, Gemma?
4: Bona tarda.
2: Estic
4: una mica preocupada perquè
1: per
4: us estava escoltant i això del Rocco em sonava com a comiat. Abans li heu preguntat si continuaria la temporada que ve, Rocco.
2: No.
4: Rocco, que et fas l'interessant.
1: Sí. No. Saps que... Mira, la

0: L'advocada del Rocco avui diu, mira, avui entrevistem a la Nierga. Vol venir amb tu al cafè, dona?
1: No, no, no, no, no, no, no,
0: que no ho has pillat.
1: No, no, no, no, no és això, no és això.
0: I tant,
2: i tant.
0: Però ho podries.
1: No, però...
3: Perquè t'he vist un to una mica així de comiat, eh, Rocco?
1: No, Gemma, és que... Ja saps el que passa? Que jo tinc una... La meva vida...
0: Tinc una edat.
1: No, la meva vida no necessito tampoc... És que queda una mica pedant dir-ho, però no necessito tampoc treballar tant. Estic aquí, allà, estic a BTV, estic a la 2, estic a...
3: Tu no necessites treballar, però nosaltres sí que et necessitem.
1: Gràcies, ets un encant, Gemma. No, a més, estic cada dia amb el Clapés, estic també a la 2CAT per la tarda, estic a BTV també, ara a partir del setembre a TV3, és a dir, tinc moltes coses i a vegades penso...
3: Cada dia poses les audiències a les xarxes, sí, que tots et seguim molt.
1: Però m'has de fer un retuit, Gemma, que a vegades me'l fas, però a vegades no te'n recordes.
0: Aquí vindràs, i punt. Aquí vindràs,
3: sí, aquí vindràs i punt.
0: Deixa el que hagis de deixar.
1: Escolta'm, Gemma,
0: sí.
1: Felicitats per...
0: Mira, Francesc Cano, el director de la Manchester, felicita la Nierga per les transmissions. La millor.
3: Oi, gràcies.
1: Oi, Francesc,
3: la millor. Gràcies.
0: El Cano, ara mateix, ens està escoltant. Sí, felicita la Nierga
3: per les... És que és un regal.
1: Bueno, és un regal, és el que t'anava a preguntar, què és el que primer que va passar pel cap quan et van proposar? Escolta'm.
3: Quan m'ho va dir l'Oriol Nolis, el primer va ser dir-li que no.
1: Per què?
3: Perquè li vaig dir, home, primer, perquè no he fet mai de la vida esports.
1: Clar, no, clar.
3: Mai.
1: Clar, clar,
3: ja. Mai. I dic, però, Oriol, tu creus? I diu que sí, segur, segur. A mi m'agrada molt el futbol, us ho haig de dir.
1: Sí.
3: M'agrada molt.
1: Sí.
3: I l'Oriol va confiar que sí, que ell, l'Arseni Canyada, que és l'ànima de tot això, em va dir que ho havíem de fer. I mira, em vaig animar a Rocco i vaig dir, per què no? M'agrada el futbol, segueixo el Mundial. Doncs per què no viure-ho des de la 2CAT?
1: Clar, i a
3: vagi
1: a més,
3: com vagi. Sempre agafes aquestes feines dient, mira, vagi com vagi, si va bé d'audiència, bé, i si no, doncs tal dia farà un any.
0: I està anant molt bé, això.
1: Bueno, ahir vam fer rècord, ahir vam fer rècord. I a més, és que he tingut també tota la sort de la nostra part, perquè sí que és veritat que Espanya ha arribat molt lluny, i arriba a la final, i vulguis o no, la gent s'ha enganxat cada vegada més. I a més, va costar al principi una mica, perquè era com nou que la gent anava a la U a escoltar-ho, i nosaltres dèiem, tant aquí com a Recullo, deia, escolteu, teniu l'oportunitat única, mai s'ha fet, de que el Mundial, en aquest cas, potser d'aquí 2 anys a l'Eurocup, sigui també, la pugueu veure en català. I a més, amb un altre to, i amb una altra història completament diferent a la U, amb una sèrie d'humoristes, amb una sèrie de comentaristes, amb tu.
3: I en català, és bàsic.
1: Català,
4: amb el Sergi Mas, també.
3: I se n'hagin adonat que la gent volia veure i vol veure futbol, el Mundial, en català.
1: Sí, sí.
3: I a mesura que ens han anat descobrint, doncs cada dia som més.
1: No, i a més, escolta'm, quan hi ha futbol a TV3 també funciona molt bé d'audiència. Doncs, és a dir, que hi ha un públic que demana aquest tipus de retransmissions en català. I ho heu aconseguit. I va començar la cosa, doncs, més o menys, i s'ha anat, cada vegada hi ha més gent que us ha anat trobant fins que finalment cada vegada que hi ha la retransmissió i que aquí hi ha un event i un partit, es queda. Però hi ha una cosa...
3: Diumenge, Rocco, com serà diumenge? Ai, com serà diumenge?
1: Oh, bueno.
3: És la final de totes les finals.
1: I no hi soc a Espanya, perquè me'n vaig diumenge pel matí, però intentaré seguir allà on sigui. Aquí, a mi, una de les coses de aquesta retransmissió, que t'haig de... Dintre de l'anàlisi que faig mirant les retransmissions, perquè ahir us estava veient, és aquesta meravella que té... Clar, la senyal arriba del realitzador de torn que està a l'estadi de torn.
3: Sí.
1: I punxa una sèrie de gent i... hi ha moltes vegades que no sabeu qui hi són.
3: No, mai sabem qui és ningú, Rocco.
1: No, però a més, Xavi, escolta molt bé, l'altre dia punxen el Timothy Chalamet i dic, home, el Timothy Chalamet? I diu l'Edu Mutante, que anava amb una samarreta francesa, la qual cosa de seguida va decidir, i diu l'Edu Mutante, un francès. I jo vaig pensar, però si és l'actor internacional, Timothy Chalamet,
3: i al cap de... Aquell dia, però, Rocco, t'haig de confessar que jo en aquell moment...
1: Jo sabia que tu el coneixies, però clar...
3: No, estava mirant el mòbil, estava mirant, perquè de tant en tant em dedico a buscar coses que jo pugui comentar, etcètera. I és veritat, vaig estar mirant... I em va enviar el Xavi Bundó un missatge...
1: Sí, ho vaig escoltar, que ho vas dir.
3: I em va dir, Gemma, és el Timothy Chalamet. I llavors vaig aixecar la mirada i, clar, a darrere del Bundó hi havia 4 missatges més de gent que m'ho advertia.
1: Clar. No, la gràcia és que jo només veig la retransmissió, a banda de que us estimo i us aprecio a tots molt, és el fet de veure qui punxen i a veure com reaccionen. I veig que

0: Hi ha moments que hi ha silenci i altres que dius, bueno, va, han reconegut. Javier Bardem, bueno, el David Beckham. El David Beckham.
1: Ahir hi havia el jugador l'Antetokounmpo.
0: Ah, aquest no sé ni qui és. Veus, aquest ja no
1: sí,
0: sap.
1: És un jugador molt bo de la NBA. I la Olga García, la nostra analista,
0: sí,
1: comentarista...
0: Sí, la vaig sentir.
1: Va ser la que ho va saber, va dir, és l'Antetokounmpo. Però hi ha vegades que punxen un famós i ens quedem tots mirant dient... I aquest qui és?
0: Aquest
1: ahir
0: qui és,
1: sort que era Mick Jagger, Rocco.
0: Sí, estava per allà, estava per allà. Sí, sí, el vaig veure. Sí,
2: I Gemma, com vau viure ahir la remuntada d'Argentina? Perquè va ser in extremis, eh? Com ho vau viure,
1: això? Va ser molt emocionant, molt, molt, molt. És que viure el futbol des de dins, és a dir, treballant i estar davant del programa... I viure d'aquella manera, amb aquella pantalla gegant al plató d'esports de Sant Cugat, és molt emocionant, molt, molt, molt. I la vam viure amb una certa incredulitat, però no tant.
2: Us esperàveu
1: no
2: que
1: tant.
2: Guanyés, finalment, Argentina?
1: Home,
2: perquè
1: clar.
2: Realment sí.
1: És que quan l'entrenador anglès va optar per crear una barrera defensiva infranquejable, era un error, perquè quedaven, crec que 17 minuts de partit.
2: Un plantejament molt conservador, no?
1: Molt conservador d'un equip com Anglaterra, que el que ha de fer és proposar, ha de proposar jugar a futbol.
0: Clar.
1: Es va equivocar l'entrenador, clarament. Es va equivocar, però... i ho deien els analistes, jo dic el que ells deien, i evidentment que es va equivocar, perquè Argentina va començar a tenir oportunitats i es veia venir que algun gol cauria.
2: I això que no el seu porter va parar moltes, el porter de la selecció britànica, va parar moltíssimes.
1: Ho va fer molt bé.
0: I te n'adones també, Gemma, que la quantitat d'argentins que viuen a Catalunya, i en aquest cas, en el meu cas, a Barcelona, perquè cada vegada que hi havia un gol se sentia una sorollada de gent cridant i dius, ostres...
1: Ah, sí, eh?
0: Sí, el meu barri. I jo pensava, però quants argentins tenim aquí? Perquè t'adonaves que anaven amb l'equip argentí.
1: Amb Argentina, clar.
0: Escolta, a banda del tema del futbol, m'agradaria parlar, comentar amb tu altres projectes, perquè sí que és veritat que el Café d'Idees torna a partir del setembre.
1: Sí,
0: escolta, m'han dit
1: que
0: us han canviat el pisset, us canvien el terra i els mobles.
1: Sí. Ara quan baixis del Freixes, quan baixis del programa amb l'ascensor, si pots treure el cap al plató del Café d'Idees...
0: Ja està, ja està
1: perquè
0: canviat.
1: Perquè està tot... No, està tot desmuntat.
3: Ah,
1: no hi ha res.
3: Sí,
1: ara mateix és un plató buit.
3: Passo per allà 50 vegades al dia.
0: Doncs passa que estan obres.
1: Xavi, ahir que vaig haver d'anar a la ràdio, vaig treure el cap i no hi ha res, I el plató el farem tot nou, la casa el fa tot nou.
0: Sí, pots avançar alguna coseta que tinguem per allà? No sé si tindràs un jacuzzi o una sala de massatges...
1: No, t'avanço que no tindré jacuzzi.
0: No.
1: No tindré jacuzzi i no tindré taula de massatges.
0: No.
1: T'avanço que serà un plató net, com el que era fins ara, però despullat potser de tanta ornamentació. Ara potser en teníem una mica massa.
0: Més minimalista, no, podem dir?
1: Sí, una mica més minimalista. Sí, potser sí. I el soroll visual intentarem que sigui menor. Potser n'hi havia una mica massa, amb 6 anys que feia que utilitzàvem aquest plató, doncs serà una mica diferent. Una mica més net, més blanc, més fusta, però molt pràctic, com era el plató del Café d'Idees. És un plató molt petit, per la gent que no ho sàpiga.
0: És
1: un plató
0: molt petit.
1: I el realitzador, el Caco, fa meravelles amb 4 parets que són... Sí, sí, és molt petit per ser un plató de tele.
0: Jo, han passat moltes coses al llarg de les temporades, porto ja unes quantes temporades al Café d'Idees. A mi una de les seccions que em va agradar durant un temps que va estar, perquè no va estar totes, va ser el Toni Clapés, que el va obtenir de fitxatge durant un temps. I sobretot, a mi, les converses que teníeu, perquè es notava que hi havia molta química entre vosaltres dos.
1: Molta,
0: i això és molt important. Quan,
1: molta química, quan,
0: molta química, inclús aquí us atreveu a parlar inclús de la camisa del Toni. Escolteu.
4: Ai, Gemma, no aniràs a Guns N' Roses, però jo és que m'he quedat tan fascinada veient la camisa avui del Toni Clapés.
1: Per què?
4: Perquè és un homenatge...
3: Hi ha una dedicatòria.
4: És un homenatge a Roland Garros.
3: A Roland Garros, veus? Estan aquí.
1: Ostres, una pista,
3: a tenis, sí.
1: Que bonic.
3: Dedicat a la...
1: Que bonic, aquesta camisa, eh?
3: Bueno, moltes gràcies.
1: I és un homenatge a Carlos Alcaraz.
3: Un homenatge al partit d'ahir, que va ser...
1: El vas veure en directe?
3: El vaig veure en directe, em vaig perdre una hora perquè havia de tornar cap a casa. O sigui, estava un estiuatge o calia de Palafrugell i havíem de tornar perquè, clar, anàvem
0: passant... A mi aquestes converses, Gemma, a mi és que em donen la vida, perquè és amb tanta naturalitat...
1: Clar, al Rocco li has... Ai, al Rocco, al Toni li has de dir avui quan hi vagis...
0: Sí, el veig...
1: Que faci el favor, que faci el favor...

0: Fes la declaració, silenci, que gravaré el moment per posar-li. 3, 2, 1, endavant.
1: Toni Clapés, des de Ràdio 4, aquí amb el Rocco i el Xavi Freixas, et demano formalment que deixis de costat tot aquell embolic de les factures, que allò és una excusa, que sempre m'has dit, és molt difícil fer factures. Toni, ho fa tothom, tots els col·laboradors, tots. Per tant, excuses fora, a partir del setembre, el Cafè d'Idees és per tu. T'obre les portes una altra vegada el dia que vulguis, a l'hora que vulguis, Toni. El públic ens ho demana.
2: Grandíssim,
3: molt
2: el Toni
3: bé,
2: Clapés,
3: molt bé,
2: com l'estimem.
3: Molt bé.
1: Sí, però tu saps això de les factures, no, Rocco?
0: Bueno, digue-m'ho a mi.
2: Que... Una mica l'embolic al principi. Jo sóc com el Clapés, amb això. Però, costa una mica al principi.
0: Mira, saps què vaig fer? M'ho va fer, la primera factura m'ho va fer la companya... Que
2: la Núria Navarro.
0: La Núria, que s'acaba de jubilar. I què vaig fer? Vaig fer, diu, fes-me la factura i jo et gravo un vídeo. I vaig gravar el vídeo que dura 11 minuts d'exactament...
1: 11 minuts!
0: Pas a pas, de com fer la factura d'aquesta casa, que és complicadíssima. És un grup important, però per fer una factura oficial, que això ha d'anar polit i net, i s'ha d'haver ben presentat, explicar bé les coses, és molt enrevessat. La qual cosa, jo el que vaig fer és gravar un vídeo.
1: I aquestes factures... Sí, i un cop fas la primera, les altres...
0: Ho vaig gravar perquè no me'n recordava, llavors l'he tornat a fer. Li demanaré, li posaré aquest moment...
1: Sí, digue-li, sisplau.
0: Escolta'm, més convidats, hi va haver un que el Bob Pop, que el vas portar, va haver unes declaracions que va fer que m'agradaria una mica que et diguessis la teva, perquè allò va ser un soroll, perquè et vas quedar bocabadada de dir, escolta'm, que es presenta l'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona com a alcaldable. Finalment no va ser així, però alguns moments mítics del Cafè d'Idees, el Bob Pop.
4: O sea, yo he podido estar sin beber, sí, pero hay cosas que me han parecido mucho más divertidas bebiendo. Y hay cosas que cuando he dejado de beber, he dejado de hacer.
5: ¿Por ejemplo?
4: Por ejemplo, ir a ligar a saunas gays. Más allá de la silla de ruedas, que quieras que no es un impedimento porque hay escaleras, pero antes de la silla, porque de repente cuando te encuentras en una sauna gay, insalubre, llena de ladillas, borracha, no te das cuenta. Pero si vas a una de sobrio, dices, madre mía, pero ¿cómo me puedo yo meter aquí?
5: O sea, para ir a una sauna gay había que estar borracho.
4: O a un cuarto oscuro, sí.
5: O un cuarto oscuro. ¿Has ido a muchos cuartos oscuros?
4: Bastantes.
5: ¿Son divertidos?
4: En un momento lo fueron. Sí. Antes del teléfono móvil. Sí, pues porque...
0: Aquí, Gemma, les cares del Xavi i del Jordi. Què pensaves en aquell moment, Gemma?
1: És que a mi aquesta mena de converses em sobrepassen.
0: Ah, clar, aquest és el tema.
1: Em sobrepassen.
0: Aquest és el tema.
1: No puc fer que... Ai, mira, que bé... No, em sobrepassen. Sí. Però m'agrada molt poder escoltar el Bob Pop amb aquesta naturalitat.
0: Sí.
1: És veritat que jo li havia presentat el llibre i que ja havíem parlat molt d'això a la presentació.
0: Sí.
1: Potser a vegades em faig la sorpresa quan en realitat ja n'hem parlat. Però sí, era molt fort, Aquest és el Bob Pop.
0: Va ser viral, de fet, va ser unes declaracions molt virals. Escolta, ens pots avançar ja per acabar, que no vull molestar-te més. Avançament, alguna coseta que puguem veure al Cafè d'Idees de la propera temporada? Algun fitxatge, algun canvi? Vols canviar l'estructura del programa o encara t'ho estàs pensant tot?
1: Mira, l'estructura sí que et diré que el Cafè d'Idees anirà fins les 11.
0: Sí?
1: És a dir, allarguem mitja hora. Acabam amb a 2:15, allarguem mitja hora. Això què vol dir? Que ara mateix estic intentant pensar noves veus, seccions, allargar algunes que tinc per poder arribar fins a les 11. Que no vol dir que el programa es torni molt més magazín, és a dir, que allarguem més la part magazín, segurament allargarem més la part informativa, fins a 10:15 i després... però novetats... Ara mateix no te'n puc dir cap, Rocco.
0: Ja fas molt bé.
2: Diré al setembre.
0: Jo ho intento. Si després diu alguna cosa...
1: Jo us convido a dinar al meu programa, però no us dic el menú que hi haurà.
0: No, però escolta'm una cosa.
1: Serà molt bo.
0: Jo l'única cosa que vull dir, per acabar, és que m'agradaria veure en aquell set que munteu, que esteu asseguts a la barra del bar, que tingueu un cambrer que estigués bé de veure, que estigués guapo, que també tingués moments de xerra, que pogués dir alguna vegada la seva opinió, però que sigui de bon veure un xico, un noi guapo... O
1: però
0: una
1: això
0: noia...
1: ho faria, Rocco? Vols dir que no és una mica antic? Ja? S'ha fet molt, això.
2: Sí, però això cambrer... exacte,
0: no,
2: recorda...
0: perdona.
1: S'ha fet molt, Rocco.
0: Sí, però el cambrer que només serveix, no? Però el cambrer que serveix i opina... i opina.
1: Però,
0: i diu
1: Rocco,
0: la seva.
1: Rocco, digue'm. Potser semblarem First Dates.
0: Amigo. Clar, però és que el veig desengelat perquè veus allà aquella barra amb tantes coses i dius,
1: doncs allà un cambrer. La barra canvia, també, la barra canvia.
0: Ah, sí? Molt bé.
1: Sí, hi haurà canvis. Potser no quedarà tan desengelat. Ho veurem, però ho tinc en compte, ho tinc en compte.
2: Què fas aquest estiu, Gemma?
1: Doncs descansar molt, fer platja i muntanya, que és el que a mi més m'agrada, i faig una mica com tu, Xavi, que t'he escoltat dir que no te'n vas a l'estranger. Doncs jo tampoc,
2: Xavi. Vols anar, si tenim el millor país
1: platja,
2: del món. Vols
1: sí,
2: anar.
1: L'Empordà, Costa Brava, la Cerdanya, platja i muntanya.
2: Espectacular, Gemma. Escolta, descansa molt, que t'ho mereixes tot
1: i
2: més.
1: Ho faré,
2: mil gràcies. I
1: a vosaltres.
2: Et veiem diumenge. Et veurà tothom a la Boscat.
1: Sí, diumenge, la gran final.
2: Un petó grandíssim,
1: de veritat.
0: Adéu, Gemma.
2: T'estimem. Gràcies, Nierga. Adéu, bon estiu. 6 minuts i 1:15. Anna Córdoba.
3: Què tal?
2: Molt bé, content de veure't, com sempre. Què dius?
3: Va, doncs, m'has proposat que repassem algunes de les reaccions que tenim fins ara.
2: Fem una mica de resum, no?, a la notícia del dia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia. Hem sentit moltes reaccions en directe, però recapitulem una miqueta.
3: Anem a repassar-les, d'acord?
2: Perfecte, endavant.
3: Mira, comencem pel Palau de la Generalitat, d'acord? El president Salvador Illa ha exigit l'aplicació diligent i integral de la llei d'amnistia perquè Catalunya, diu, pugui mirar endavant.
6: I avui, 16 de juliol de 2026, el Tribunal de Justícia d'Europa ratifica de nou la plena legalitat de la llei d'amnistia. Què més cal per aplicar la llei de manera diligent, integral i sense subterfugis?
3: Des de Junts per Catalunya qualificant la decisió d'Europa de victòria rotunda per Catalunya, l'independentisme i també pel partit. El secretari general de Junts, Jordi Turull, diu que avui és un gran dia i exigeix que la situació es resolgui amb celeritat.
7: Començant pel Tribunal Constitucional, que ha de ser el primer que ha de resoldre ja. No poden marxar de vacances tan tranquil·lament, mentre saben que hi ha gent que està privada de drets i llibertats fonamentals perquè hi ha una sèrie de jutges que el que estan és prevaricant per no aplicar una llei que Europa els ha dit que és claríssima i que és legítima, no?
3: Aquestes eren les paraules de Jordi Turull. Segons l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, que ha comparegut en roda de premsa juntament amb Turull, ara toca aplicar la llei perquè ja no hi ha debat des del punt de vista jurídic.
8: Yo creo que desde el punto de vista jurídico ya no hay debate. Ya no hay debate y quien quiera plantear un debate lo que está es sacando el debate de los tribunales o más bien dicho metiendo un debate político en los tribunales. Y yo creo que quienes pretendan buscar nuevas vías de cuestionar la ley se van a encontrar con un muro claro y rotundo.
3: Des d'Esquerra Republicana celebren l'aval a la llei i ho consideren una victòria política, però diuen que no és suficient. El líder de la formació, Oriol Junqueras, fa una crida al Suprem perquè apliqui la norma.
9: L'amnistia continua sent una victòria incompleta, perquè una llei no es mesura només el dia que s'aprova, sinó que una llei es mesura quan s'aplica. I avui encara hi ha persones que no hem recuperat els nostres drets polítics.
3: Pel que fa al Partit Popular, mostra respecte a la sentència, però recorda que no examinava la seva constitucionalitat. En la mateixa línia, Vox lamenta i qüestiona la decisió del Tribunal Europeu i anuncia que si arriben al govern derogaran la llei d'amnistia. Des de la Moncloa, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, assegura que amb el vistiplau d'Europa l'amnistia queda acreditada com un instrument adequat per facilitar l'escenari de reconciliació entre Catalunya i Espanya.
10: Pero tengo la convicción de que una vez vistos sus efectos, hoy nadie, ni sus críticos más acérrimos, querría renunciar a sus frutos. Por eso me atrevo, humildemente, a calificarla de logro colectivo.
3: Ja per acabar, des de Sumar celebren la decisió i afirmen que els intents de la dreta i una part de la judicatura de frenar la legislatura a través de l'amnistia ha fracassat.
2: Moltíssimes gràcies. Mira, vull fer una cosa. La volia fer demà, Rocco Stenhauser.
0: Va, digues.
2: Però ho diré ara.
0: Ai.
2: Vull donar les gràcies a aquest equipàs. Anna Córdoba, Jordi Vila, Carla Villegas, Sílvia García del Pozo, Jaume Tudela, Aro Seren, la Marta Inglés, que avui no la tenim, però la tenim sempre, també, perquè sou genials, nois i noies, de veritat t'ho dic, eh? Mil gràcies per la feinada, perquè això, noi, és una casa de bojos. Sí, home, sí. És així.
11: Anem a tope. Sempre hi ha moltíssima feina, però fem pinya, i això és el pinya, més important.
2: I al final som com una família, de veritat, Jordi.
12: Clar.
2: Vila.
12: Team building, team building. Sí, sí, no, no, anem a tope, anem a tope. Sempre contra rellotge, però també riem.
11: No, també riem molt, ens ho prenem molt.
2: No, però, és a dir, la faia...

0: i nada que arriben a fer. O sigui, aquest matí l'Anna Còrdova... La feinada que arriba a fer aquesta noia és que, no, la gent no s'ho pot imaginar.
1: I el que hem menjat aquest estiu, ai, aquesta temporada, el que hem menjat aquí.
0: Sí, menjat el Jordi està més grassonet, l'Anna no, que l'Anna es cuida.
1: Per tots els restaurants que portaven el menjar i totes aquelles pastes.
2: Sí, però,
3: i va haver moments... No, hi havia setmanes que deies no arribem a l'estiu, o sigui, aquest any, l'operació biquini...
1: No, no, perquè jo els dijous, quan venia, jo no esmorzava, perquè sabia que tenia plat segur, assegurat.
0: És un equipàs de luxe, i ho dic perquè ho sento, de veritat, de tot cor, eh? Merci.
3: Gràcies a tu, Xavi, gràcies, per la confiança.
0: Sí, tota.
1: Bueno, podem dir-ho, no ho dirà ell.
2: Gràcies a tu, Xavi, per la confiança. Sí,
0: no, home, només faltaria.
1: Bueno, com no ho dirà el Xavi, us ho dic als oients, la temporada que ve el Freixes continua a Ràdio 4 a fer els matins.
3: Continuem
1: de
3: aquí.
1: Ràdio 4. És a dir, que com no ho diràs tu, ho dic jo.
0: No, perquè no m'agrada parlar de mi.
1: No, ja, bueno, però com tampoc s'ha fet oficial, doncs mira, ens avancem.
0: Ja farà la presentació, la Sònia Urbano, la directora.
1: Sí, sí, però comencem ja la gent a dir que qui seràs.
0: Sí, no, ja ho anem dient, això. Quan m'acomiado els col·laboradors... Avui et diré adéu i fins al setembre, Rocco. Al setembre seràs aquí. No sé on no seràs, però sé on seràs, al matí de Ràdio 4.
2: I sempre diem, tasta'ns, t'enganxaràs.
0: Estem molt contents també amb les audiències d'aquesta temporada, sincerament. Gràcies, oients, de tot cor, també. També i sobretot, perquè al final, sense vosaltres, no té cap sentit, això. No? Si fa ràdio no t'escolta ningú, cap a casa.
1: I a més també amb dades digitals. Amb dades digitals.
0: Sí, sí. I amb l'EGM també.
1: Sí, sí,
0: destaquem
1: sí.
0: I molt content, la veritat. I per tant agrair-ho també i sobretot als oients. Va, prou, això de parlar a nosaltres no... Ja està fet, au, demà ja no cal, veus?
1: No, cal.
0: Demà direm bon estiu a tothom.
1: Ja està, i merci.
0: Ui, demà, ai, demà que la liarem. Mira, la Povedano. Lo Pau de Pons.
2: Mare meva.
0: La Montse Folk. La Marta Tips.
2: Mare meva.
0: Ai, la Marta Fuster.
3: Parlarem de peus, també.
0: De peus. De peus, també, demà.
3: Peus. Vindrà la podòloga, la Mercè García Lisandra.
1: A veure, perdona.
0: És bona, aquesta.
1: Sí, però és molt bona. La podòloga, per últim programa de la temporada, heu de parlar de peus.
3: I tant, perquè l'estiu els tenim destrossats.
0: Rocco, al mes d'agost, si no escoltes aquesta entrevista, pots prendre mal.
3: I tant.
2: Un bon massatge de peus, potser pots tocar el cel, anar i tornar 3 o 4 vegades.
0: Jo no, perquè tinc pessigolles.
1: Si ho diu, és que l'hi han fet.
0: Mira, tema dents. La millor. Doctora Maria José Guerrero, presidenta del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya. Com estem? Bon dia, doctora.
4: Bon dia.
0: Mira, veus, la vam tenir fa poques setmanes. Ens va explicar per què és dolent rentar-se les dents just després de menjar. Ho sabies, això, Rocco Stenhauser?
1: Doncs ho he sentit moltes vegades, però clar...
0: Doncs jo no ho havia sentit mai.
1: Però quants minuts hem d'esperar abans de començar a rentar-nos els dents?
0: Ho vam dir l'altre dia, però per qui no ho sentís... Doctora?
4: Entre 15 i 30. Millor 30 que 15, però hi ha el risc de que se'ns oblidi raspar-nos
1: els dents. Clar, aquest és el tema.
4: Clar, a partir del quart d'horeta ja ho podem fer.
1: Per què?
4: Doncs perquè resulta que vaig comentar ja que les begudes, les substàncies doncs, dolces que prenem i demés, de postre i demés, fan que baixi el pH de la nostra boca. La feineta li donem a la saliva, que el que ha de fer és recuperar aquest pH durant aquests 15-20 minuts, perquè si no, quan nosaltres raspallem les dents, freguem amb el raspall l'estructura de la dent, l'esmalt, i podem fer que, com que està rebent aquest atac àcid, doncs pateixi i ens emportem una petita doncs, capa d'aquest esmalt que hem de preservar tota la vida, perquè les dents són per tota la vida.
0: Veus? Rocco? Sí, sí, sí, sí. Escolta, després de l'estiu passen dues coses. Divorcis i tots cap al dentista. Sí, és veritat que molts pacients arriben al setembre a la consulta amb més càries i més sensibilitat dental, doctora?
4: Bueno, hi ha el tema de la sensibilitat, sobretot, perquè és veritat que és que a l'estiu hi ha un tema. A l'estiu... Afortunadament, tots aprofitem, ho estàveu dient vosaltres fa una estoneta, aprofitem doncs, per fer canvis d'horaris. No mengem el de sempre, no dormim on sempre, viatgem... I això, a vegades, aquest reset mental tan necessari, a vegades el barregem amb un descans i una desconnexió que va lligada i que associem a abandonar uns certs hàbits que hem de mantindre. Llavors, hem d'intentar primer... aprofitar aquesta entrevista per explicar-li als oients què han de fer per no arribar tan desmuntats al setembre.
0: Què han de fer,
4: I la segona, I la segona cosa, doncs, lògicament, visitar el dentista si és necessari. Doncs mira, mantindre uns certs hàbits. És veritat que a l'estiu tenim més tendència a veure doncs,

0: Begudes més àcides, més dolces, berenars, sortint per la nit, més postres, més restaurants. Llavors el que hem de fer és mantenir uns bons hàbits de neteja per després de tots aquests àpats, tots aquests gelats i de més, doncs que això no ens afecti a la salut de la boca.
1: Ja, i si un dia som a la platja, per exemple, dinem per allà i no tenim raspall, hi ha un truc que consisteix en menjar xiclet, lògicament sense sucre, diuen? És veritat, això?
0: A veure, el xiclet el que fa és que accelera la salivació, i la saliva és la nostra defensa. La saliva porta aigua, principalment, però també té electròlits com el sodi, el potassi, calci, que reforça l'estructura de les nostres dents, i també porta proteïnes i bueno, no diré de noms estranys d'aquells que ens agraden als dentistes i als metges, però sí que és veritat que porta defenses que ajuden a establir, a eliminar les bactèries i a establir el pH de nou de manera més ràpida. Llavors, si tenim com a postre una poma que no sigui àcida, que és dura al mastegar-la i que pot fregar a l'estructura de la dent i aprofitar una mica per fer una mica de neteja, però que no sigui àcida, o un xiclet que faci que salivem una miqueta més, pot ajudar, però res substituirà el raspall de dents.
1: Està claríssim, està claríssim. És veritat que el clor pot arribar a atacar les dents?
0: Has d'estar molt de temps a sota l'aigua, eh? No. Hi ha estudis que diuen que és veritat que el clor, si interacciona amb la saliva, pot fer que el que és els residus, com he comentat fa una estoneta, que la saliva té també electròlits de sodi, potassi, calci, tot això pot precipitar i fer el que tothom coneix com el sarro. Llavors, pot ser que si es barreja el clor, però en quantitats molt grans, i normalment si la piscina està regulada i de més, també és veritat que avui dia hi ha piscines que fins i tot no estan ni clorades i de més, no, tindries que ser un esportista, però vamos, estar entrenant cada dia. I de fet, no es detecten canvis significatius si no es passen de 8 hores setmanals. I simplement el que s'ha de fer és raspallar-te molt bé després de sortir de la piscina. O sigui, pots aprofitar el mateix dinar per raspallar-te i ja ho soluciones.
2: Parlem de la hidratació, perquè sempre ens diuen que hem de beure molta aigua per la calor, això és l'ABC, no? Però també és important per les nostres dents. És tan important aquesta hidratació per les nostres dents?
0: La saliva és la protecció, la primera línia de protecció de la nostra boca, tant per la mucosa com per les dents. Llavors, tenir la boca seca, a part de que disminueix la nostra qualitat de vida, perquè ja no parles igual, estàs incòmode i demés. A més, a on sents la set? A la boca principalment. És la nostra alarma. Llavors, i quan el cos ja t'està dient, ep, què has de beure? És que ja vas fatal. Amb la qual cosa, no et diré que ens posem una alarma, que jo soc molt fan de les alarmes, però sí que realment que a l'estiu ens hauríem d'hidratar molt abans de notar la set.
1: Ah, bé, escolta, ara parlàvem d'aigua, però l'estiu també és època de terrasses i d'alcohol, segons com, eh? Vi, cervesa, còctels, gin tònics... Com afecta tot això la nostra salut bucodental, doctora?
0: Primer i fonamental, el tema de l'alcohol. Alcohol i mucosa, està i patologia de la mucosa, lesions que poden arribar a ser malignes i de més, lògicament amb quantitats d'alcohol determinades, però sí que és veritat que nosaltres sempre ho diem, alcohol zero. Realment moltes patologies de la mucosa estan lligades amb el consum de tabac i amb el consum d'alcohol. Per tant, sempre hem d'animar a la població a buscar opcions sense alcohol. I després és del tema que totes aquestes begudes són dolces i àcides.
1: Yeah.
0: I llavors, clar, això és una bomba per les nostres dents.
1: Escolta, tens algun truc pel mal de queixal?
0: El dentista.
1: Sí, però mentre no arribem al dentista, alguna cosa que realment funcioni, sigui efectiva?
3: Amb el nervi...
0: Antiinflamatoris, algun colutori que faci que elimini les bactèries i de més i et permeti doncs, guanyar unes hores, però sempre hem de visitar el dentista.
1: Bé, i escolta, i com és que ens costa tant venir al dentista? Per què? Per què sempre hi anem tard?
0: És que tenim...
1: És horrible.
0: Tenim dos fames horroroses.
1: Sí.
0: La primera...
1: Por
0: la primera
1: i calés.
0: Claro.
3: Bueno, hi ha assegurances dentals que van a mar de bé, jo tinc una.
0: Que les assegurances dentals han de vigilar molt perquè moltes vegades més que assegurances són copagaments, històries d'aquestes Cuidado.
1: Aprendre nota, Rocco.
0: Però mira-la bé, mira-la totes les clàusules.
1: Ja. Però sempre venim, diu, si haguessis vingut abans, ara això seria un simple empast. I ara ja s'ha de matar el nervi, no sé què... Per què ens passa això? Per què som tan irresponsables i tan rucs?

0: Som un país que no s'anima gaire a la prevenció. És veritat. O sigui, nosaltres anem al dentista quan hi ha dolor o quan hi ha un problema estètic. Aquests són els dos motius principals de consultar el dentista. Si nosaltres aconseguíssim animar la població, per això agraeixo molt les intervencions que vosaltres permetiu. Fa una estona parlàveu de peus, el podòleg. O sigui, tot el que sigui conscienciar la societat de que una visita a l'any al dentista, una possiblement neteja a l'any, on podem detectar petites erosions, petites patologies, petites lesions de càries, no arribaràs mai a matar el nervi, no arribaràs mai a necessitar un implant. Aquesta és la gran lluita ara mateix del Col·legi d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya. Bé. I jo crec que té tots els col·legis d'Espanya.
1: Ja. Bueno, tinc una pregunta per fer-li i vull que sigui molt honesta amb mi, doctora.
2: Ho serà,
1: molt honesta.
2: Perquè n'és sempre.
1: Molt honesta.
0: Sempre, sempre.
1: Són preguntes molt concretes, eh? Perquè tot el que digui vostè ho faré. Punt número 1. Vostè, quin raspall de dents utilitza?
0: Jo faig servir raspall manual de duresa mitja.
2: I vaig preguntar l'altre dia.
1: Suau.
0: No estava.
1: Perquè jo utilitzo l'elèctric, doctora, jo utilitzo l'elèctric. I em va de meravella, perquè em diu, ara fa una estona ho explicava, que em deia, quan ho rento malament, o hi ha una zona de la boca que no ho faig bé, m'ho diu. Mira, has d'anar a aquest lloc que no has acabat de rentar.
0: I està bé.
1: O sigui,
0: si tu vas servir el raspall elèctric, i com vaig indicar l'última vegada, no el mous, el deixes actuar una estoneta amb unes dents, sí. El mous a les dents del costat i el vas desplaçant, perfecte. Si fas un bon raspall al manual, també.
1: Vale.
0: I l'important és la constància.
1: I la següent pregunta, quina marca de pasta de dents utilitza?
0: No, home,
1: ho ha de dir, perquè jo aniré... perquè vostè...
0: Doncs mira...
2: Tema marques...
1: Ja ho sé, però doncs digui...
0: Us diré una cosa.
2: El component, alguna pista.
0: Soc molt infidel a les pastes de dents, perquè no m'agrada recomanar res que jo no hagi provat, ja que en aquest cas m'ho puc permetre. Lògicament, si fos un altre tipus de medicació, no la podria provar, però tot el que és pastes de dents, col·lutoris i demés. Sempre busco una pasta de dents amb un component fluorat, amb fluor, considerable, perquè realment és la principal barrera de defensa. I després, més important que la pasta, que a vegades ens gastem molts calés i no sempre és necessari, més que la pasta, és la constància. Respirar-nos 4 minuts, passar per totes les superfícies de les dents i fregar molt bé.
1: La compra a la farmàcia?
0: Sí.
1: Ja ens dona una pista.
2: Una altra pista. Molt bé. Doctora Maria José Guerrero, presidenta del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, moltíssimes gràcies per haver estat un dia més aquí en directe al matí de Ràdio 4 i et desitjo un molt bon estiu, de veritat. Que vagi molt bé, doctora.
0: Mil gràcies a vosaltres i bon estiu també.
2: Fins molt aviat. Bon estiu. Gràcies. Falten 4 minuts per 3:15. Avui és 16 de juliol. La festivitat de la Mare de Déu del Carme, Jordi Vila. Sembla estrany que no ho hagis dit.
3: Doncs mira,
2: perquè el Jordi fa una mica fa el santoral, com l'Alzius fa 50 anys. Sí.
1: Mira, però que hem de felicitar.
2: Patrona de la gent de mar i dels pescadors.
3: Doncs gràcies per recordar-m'ho, perquè mira, conec unes quantes.
1: Però hem de felicitar les Carmes?
2: Felicitats, mama. La meva mare es diu Mari Carmen.
1: Però els que diuen que se diuen Carme també s'ha de felicitar.
2: Sí, clar.
1: Totes.
2: Sí.
1: Maria del Carme i Carme.
2: Sí,
1: i Maria.
2: Maria no, Maria el 15 d'agost, animal.
1: I per què Carme sí?
2: Perquè hi ha un nom que és Mari Carmen, o Mari Carme, bueno, doncs, o Maria del Carme.
1: Doncs aquest és igual, Maria.
2: No, Maria Carme. Sol és la Mare de Déu d'agost.
1: I Carme Sol també un altre dia, no?
2: No, home, no, Carme Sol és avui, Rocco.
1: Carme Sol.
2: Però sí que estàs, sí que estàs
1: no,
2: espès,
1: però,
2: avui.
1: No, però a mi...
2: Carme, Mari Carme, ja està, vull dir, és com... No?
1: No, és que jo crec que hi ha un altre dia que es diu Carme.
2: Que no! La Mare de Déu del Carme és avui, això t'ho puc assegurar.
1: Aixeca el peu.
2: Home, és que no, és més tossut que una mula.
1: Doncs hem de mirar qui conec jo que es digui Carme.
2: Carmes n'hi ha moltes. Sí o no?
1: Carme Barceló.
2: Ara es dirà totes les Carmes que té el telèfon.
3: Jo recordo aquella gran artista, Mari Carmen i sus muñecos, aquella gran ventríloca.
1: Carmen Alcaide. Carmen Alcaide, no la tens, no? Si no, la trucava en directe, la Carmen Alcaide. Saps qui és, no?
2: Sí, clar, sí.
1: La truquem o què?
2: La truquem,
1: que és coses que encanta el Xavi, que és un atracament.
2: Sí.
1: És un atracament en primera persona.
2: A qui vas trucar una vegada? Ah, sí, aquella, home, la...
4: 1, 2, 3. Si llama desde un móvil de Vodafone... Ai, Déu meu.
1: No, ara no sé què li passa a aquesta dona. Carmen Alcaide, el tomate.
2: Sí.
1: La que tinc jo aquí ara.
2: Sí, bueno, periodista, ja presentadora...
1: Sí, Carmen Alcaide.
2: Escriptora...
1: Fa de tot.
2: Sí, a l'Antònia Delate vas trucar un dia.
1: Sí.
2: En directe.
1: Però l'Antònia Delate no volia parlar perquè si no cobrava no deia res, eh?
2: Ah. Jordi, ara ens posem seriosos.
3: Sí, ens posem seriosos perquè ja fa 3 setmanes del doble terratrèmol de Venezuela.

0: Veneçuela i volem saber l'última hora dels damnificats. Per això anem sobre el terreny, a La Guaira, a la zona més devastada. Allí Creu Roja Espanyola ha desplegat des de fa 5 dies una clínica d'emergència amb capacitat per atendre un centenar de pacients diaris. I podem parlar amb l'Iñaki Feliu, és infermer, un dels 14 voluntaris de Creu Roja en aquesta clínica d'emergència. Ell treballa a Bombers de Barcelona. Iñaki Feliu, com estàs?
1: Bon dia, Iñaki.
2: Bon dia als dos.
1: Quina hora és aquí, ara? Quina hora és?
2: Doncs aquí a La Guaira són 6 hores menys, són les 7 menys quart del matí.
1: 3 quarts de 7 del matí.
0: Déu-n'hi-do.
2: Sí. Molt bé.
0: Iñaki, quina és l'última hora, la zona 0, del doble terratrèmol aquí a La Guaira?
2: Doncs bé, nosaltres ens trobem aquí al camp de beisbol de La Guaira, on hem muntat una clínica d'emergències, i aquí ens estan arribant els pacients de la zona 0, de la zona més damnificada, amb amb múltiples patologies, moltes d'elles derivades del terratrèmol i altres que ja tenien prèviament.
0: Heu atès ja un miler de persones. De quin tipus de patologies estem parlant?
2: Sí, portem ja més de 1.300 atencions entre els dos punts que tenim, tant a la clínica que us comentava com a... També estem donant suport a un hospital, l'Hospital de Sant José, que s'ha vist afectada l'estructura i no poden operar, i s'ha muntat, diguéssim, davant una clínica que també estem donant atenció allí. I les patologies, sobretot el que tenim és molta patologia respiratòria derivada de la pols del terratrèmol i de les tasques ara que s'estan fent de desenrunament. Tenim molts aquí, a part de tant els propis afectats, els ciutadans que vivien allí, també tenim molts rescatistes, la majoria ara ja són d'aquí del país, són locals, que durant les feines de desenrunament, malgrat van protegits, són moltes hores, ja són molts dies, i aquesta pols al final passa factura.
1: Ja. L'altre dia sentia un testimoni que deia: tenim molts nens morts, estem morts per dins, literalment. Una tragèdia majúscula, és terrible, és horrible. Quina impotència.
2: Sí.
1: I què bé la tasca que feu, de veritat, Iñaki.
2: Bé,
1: és que això, per molt acostumat que estiguis a... Sí? Com es porta,
2: sí,
1: això? Com ho gestiones tu mateix quan arribes aquí i veus aquesta realitat tan dura, aquesta tragèdia, que no es pot aguantar, això?
2: Bé, al final... Nosaltres, diguéssim, ja fem una preparació prèvia per poder vindre aquí, per poder pair-ho. Mentre estem aquí, és molt important també poder confiar amb l'equip i llavors poder parlar aquestes coses, perquè hi ha dies, que hi ha dies més durs que uns altres, hi ha casos que et toquen més que uns altres, és normal. Es pot imaginar que si tens que anar ja de certa edat i veus certes coses, aquell dia t'afecta més. Però amb la resta de companys ho parles, etcètera. També és molt important comentar que nosaltres una de les capacitats que portem és atenció psicològica, tant pels propis damnificats com pel propi equip. Des del minut zero es fa formació interna perquè ens puguem cuidar, perquè nosaltres cuidem a la gent.
3: Clar.
2: Si no, no som capaços. Això és, sí, molt important.
3: Fins quan esteu allà?
2: Està prevista almenys la missió que duri 3 mesos i fent rotacions d'un mes aproximadament. En el meu cas en queden aproximadament uns 10 dies de missió, que li diem,
3: sí.
2: I llavors vindran relleus. Però això és la primera fase que s'ha planificat.
3: I vosaltres, com per saber-ho una mica, com us organitzeu? És a dir, on dormiu, qui us dona de menjar, on us podeu dutxar, veient el panorama que hi ha, que és només destrucció,
1: sí,
3: no?
1: Sí, perquè en catàstrofes com la que viu Veneçuela, els serveis bàsics, t'anava a dir, es perden.
3: Clar,
1: sí?
3: Clar, evidentment, però vosaltres que esteu allà, que acabeu d'arribar, vosaltres on dormiu? Ho podeu descansar bé, us podeu dutxar bé, menjar bé?
2: Nosaltres, tal com us deia abans, estem ubicats aquí a un camp de beisbol. Literalment estem a la gespa, és una gespa artificial, i és aquí on s'ha muntat, per una part, el que és la clínica, que són 10 tendes de campanya, amb totes les capacitats, 10 llits d'observació, etc. I just al cantó hem muntat el que li diem la zona de vida, que és unes altres tendes de campanya molt similars a les de la clínica, que és on fem

0: vida. És on, allí és on dormim, allí és on cuinar. En aquest cas, nosaltres al final, Creu Roja, quan vam a aquest tipus de catàstrofes, sempre va en ajuda de la Creu Roja local, en aquest cas la Creu Roja venezolana. La Creu Roja venezolana és qui ens està proporcionant el menjar. Les dutxes també, s'han muntat aquí unes dutxes al camp, aquí a, doncs, d'una forma una mica provisional, i doncs són aquestes que utilitzem. I, bueno, són unes condicions de vida austeres, però relativament confortables per lo que és la situació i per lo que es veu aquí.
1: Estem parlant amb l'Iñaki Feliu, infermer voluntari de la Creu Roja, que es troba desplaçat des de fa 10 dies a La Guaira, un dels epicentres del doble terratrèmol de Venezuela. De fet, Iñaki, des de fa 15 anys que ets voluntari de la Creu Roja, has estat desplaçat també a les emergències, a altres emergències, com la crisi de persones refugiades a Grècia el 2015, i abans també vas estar al terratrèmol d'Haití. En comparació amb, amb aquests altres episodis d'emergència humanitària que has viscut en primera línia, ja notes alguna diferència pel que fa a aquesta emergència de La Guaira, aquesta emergència de Venezuela, o tot, diguem que a l'ABC d'aquestes catàstrofes es repeteix?
0: Sí, tal com dius, es repeteix bastant. Sí que és veritat que l'emergència del 2015 de les persones desplaçades des de Síria, que es van atendre a les illes gregues i també a la península, doncs aquí era un altre tipus d'emergència, doncs no... era un desplaçament de gent, no era el típic un terratrèmol, unes inundacions, però comparat amb Haití del 2010, al final té moltes similituds. Al final hi ha una destrucció massiva de tot, bàsicament, de tota la infraestructura, moltíssima gent afectada, hi ha moltes similituds. Mm-hmm. En aquest cas, sí que és veritat que al ser de parlar espanyol aquí és més senzilla la comunicació i arribem més. En el cas d'Haití, doncs, al parlar francès o criollo costava més, però seria aquesta diferència realment i poca cosa més. Sí que és veritat, també les coses han anat evolucionant i la coordinació entre agències, doncs, bueno, arrel d'aquestes grans tragèdies, doncs, va millorant. Sempre hi ha un punt de millora que es podria fer una mica millor, però va millorant, i això s'ha vist.
1: Recordem ràpidament l'últim balanç oficial del devastador doble terratrèmol sobre les dades, més de, com a mínim, 4.700 morts. Les zones més afectades, l'estat de La Guaira, estat del territori més castigat, seguit de Caracas i l'estat de Miranda, damnificats i refugiats, més de 128.000 famílies han rebut assistència. Actualment hi ha unes 20.300 persones allotjades en els 107 campaments i refugis transitoris habilitats. I l'Iñaki, doncs, està sobre el terreny ajudant.
2: Iñaki Feliu, infermer voluntari de la Creu Roja. Escolta, moltíssimes gràcies per estar en directe, quan encara no són les 7 del matí, aquí a La Guaira, al matí de Ràdio 4. I sobretot, gràcies per ser com sou i per la feina que feu. Una abraçada molt gran. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Una abraçada. Gràcies, Iñaki Feliu.
3: Una bona connexió he tingut.
2: Que, a més a més, la reconstrucció, imagina't, serà llarguíssima. I arribar allà, i allà sí que veus la realitat, no? La magnitud real de la tragèdia.
1: I fa molt poc que s'ha obert aquesta clínica d'emergències.
3: Moltes de les cases que hi havia allà estaven fetes de paper, eh? Les cases aquelles que havia donat Chávez a la gent, diuen, casa gratis per a ti. Doncs la casa estava feta de paper i s'ha demostrat amb imatges que allò s'ha aguantat de miracle. I clar.
2: Xavi García, a classe. Quan érem petits ens deien a classe, ens cridaven així. Què fas aquí fora? Que no saps que has d'entrar aquí? Ell allà, el control de so, és així.
3: Perquè...
2: Tota la vida, un tota dels grans realitzadors d'aquesta casa.
3: Ah!
2: El Xavi, que ha vingut a acomiadar-se, a dir-nos bon estiu,
3: bon
2: aquí.
3: Estiu.
2: Sí, ja em va dir l'altre dia que passaria un dia. El que passa avui no tens a la Marta Inglés. Però vaja, havíem d'anar a fer una cervesa ara, a l'acabar el programa. Demanar amb l'Aró i amb el Jaume. Què diu? Què diu el boletaire? El boletaire estrella de Catalunya. Que no deus menjar ni xampinyons. Al final ni xampinyons faran. Amb aquesta calor.
3: Però escolta,
2: aquesta
3: ha plogut
2: calor.
3: Molt aquesta primavera, en teoria.
2: Sí, home, sí, però ara què?
3: Ara, bueno, però clar.
4: Mira, hi ha zones de muntanya que no plou des de...
3: Fa 40 dies que no plou.
2: No, hi ha zones de l'interior de Catalunya on fa més de 2 mesos que no hi cau 1 litre d'aigua.
4: Sí, però són zones que...
2: Més de 60 dies.
3: La primavera estàvem dient...
4: Són zones de secar, però zones...
3: Però, Xavi, és normal, a l'estiu que no plogui. Se suposa que plou a la primavera i a la tardor.
2: Doncs calla, que avui hem tingut el picó i confirma que les tendències...

0: continuen dient que el mes d'agost serà tempestuós a Catalunya.
1: Tenia moltes ganes d'escoltar-ho i no m'ha estat possible.
0: Doncs mira,
1: sense auriculars.
0: El Gran Picons ha confirmat que les tendències continuen dient això.
1: Meravellós.
0: Perquè es van actualitzant, també.
1: Sí, clar.
0: Clar, ja fa dies que ho diu, però després pot anar a la baixa o a l'alça.
1: En principi no és només agost, sinó setembre també. Bé, hi ha una previsió de que encara sigui molt humit.
0: No, setembre i octubre pot ser terrible. Què perquè amb el mar tan calent, les danes poden ser terriblement perilloses.
2: Clar.
0: Aquest
2: any
0: a Catalunya.
2: Aquí
0: clar, és que ara, amb aquesta calor, això és una energia, el mar tan calent, a la mínima que
2: quina
0: es coli una
2: tenim,
0: miqueta d'aire...
2: Aquí a Barcelona, l'aigua del mar?
1: A Barcelona està un 26-27.
0: Està molt Déu, per sobre del que és habitual.
2: Això és el Carib.
1: Més a baixa Tarragona, clar, te les trobes a 28-29. És que no deu ni de refrescar quan
2: entres
1: dintre.
2: No, és que és...
1: Horrible.
2: Clar, no m'estranya que després...
0: Ara mateix està 27, 26,9, per ser exactes.
2: Mare meva, això és un...
1: Però sí que et puc dir que zones del Pirineu i Prepirineu allà on tinc la sort de tenir un piset allà al costat de Camprodon, de lloguer i de més, però mai, amb 30 i pico d'anys que ho tinc, la temperatura a l'estiu dintre de casa amb el termostat que tens, 23, 23 i mig, està 28 ara.
2: Carai.
1: L'any passat ja va arribar a 27 i mig, 28.
0: No, és horrible.
1: La bestiesa.
2: Bueno, després tenim un altre problema, que hi ha zones de Catalunya, en aquest cas zones de Barcelona, que tenen problemes amb el subministrament elèctric, perquè tothom està amb les aires condicionals i hi ha zones en què que no poden, els fusibles peten, i llavors et trobes que hi ha zones que se m'ha anat la llum. I llavors ahir hi havia una persona d'una empresa important que explicava per les xarxes socials que havia desconnectat de la xarxa la seva empresa, perquè li havia demanat l'empresa de llum que es connectés perquè necessitaven el màxim possible perquè la gent estava utilitzant tots amb l'aire els aparells d'aire condicionats i no canviem els cables, els carrers.
1: No.
2: Aquest és el tema.
1: No, i a sobre tenim cotxes elèctrics que xupen més.
2: Ara mateix, ara t'escolto.
0: Va, escolteu, demà què, Jordi Vila?
3: Doncs mira,
0: demà tindrem
3: demà
0: un programa...
3: Parlarem amb el...
0: Demà vindries l'últim dia, tu.
1: Demà tinc un compromís.
0: Tenim una festa muntada aquí. Buah. Buah.
1: Bueno, a veure, digue-m'ho, que potser canviaré els compromisos.
0: Que t'ho digui el Jordi, quan pari de riure. Que no saps com som, Jordi?
3: No, deia que demà parlarem amb els bombers perquè...
2: Una altra vegada!
3: Reclamen millores laborals.
0: UGT bombers.
3: En aquest sentit. Sí.
2: Sí que
3: ho farem en clau de reivindicació.
0: Gran tasta.
3: Què faríem sense els bombers? No faríem res amb els incendis.
0: Què faríem sense els bombers?
2: Tu diràs.
0: En parlàvem amb el conseller Ordeig aquest matí fa una estona. Què faríem sense els bombers? Què faríem sense els pagesos? Què faríem sense els ramaders?
1: Sí.
0: S'ha de gestionar més i millor tot això de la prevenció d'incendis perquè estan els boscos molt massa bruts.
3: Tindrem també a una de les col·laboradores, diu el Xavi, més intenses del programa juntament amb tu, Rocco Stenhauser.
2: Jo soc intens?
3: Sí, això sembla, sí. Estic parlant de l'Alba Povedano, que ens explicarà de fantasies sexuals a l'estiu i altres cosetes.
0: Només hi faltaràs tu demà, Rocco.
2: Sí. Jo...
0: La Montse Folch,
2: la doctora Folch. Sí. Va trucar l'altre dia la seva filla, molt agradable.
0: Sí,
2: per donar-me les gràcies per una cosa que vam dir aquí a Ràdio 4.
0: Vindrà la Marta Tips.
3: Sí.
0: Vindrà el Toni Betorz, que és el propietari del Tomàs de Sarrià, les millors braves del món mundial.
3: Sí, amb permís de l'esquina.
2: Toni, porta braves demà. Demà no vinc, però sobretot és imprescindible que portis braves per tastar i perquè nosaltres donem l'okay.
0: Bé, i farem tertúlia amb la Sílvia Barroso, l'Astrid Barrio, el Nacho Martín Blanco, tot això i molt més, perquè tot no ho direm demà aquí al matí de Ràdio 4, últim programa de la temporada.
3: Si ho diem tot, Xavi, hem de fer 3 hores més de programa.
0: Una cosa més sí que vull dir.
3: Vinga, va.
0: Demà, lo Pau de Pons.

0: Bueno, l'hem de sentir sencer?
1: No, jo no me'n cansaria mai. I els oients tampoc.
2: Jo penso que de totes les cançons de l'Opau de Pons, aquesta és la que ha sonat més,
1: El setembre continua, Lo Rocco, Lo Pau, aquests dos continuen segur. N'hi ha algun altre que encara no ho tinc clar.
0: No ho tens clar?
1: Tu també continues, si vols, Xavi García.
3: Jo, si
1: per
3: vols,
1: mi és un
3: ja
1: luxe, saps? Que m'informis, em facis el mapa de bolets els divendres. Mira, això, mira.

0: Freixas, això és carn de zàping, eh? Comentaré a Racó que treguin un tall.
1: Bons, tínim lo ranxó. Avui ho escoltaré, que passaràs el tall de la Nierga al Clapés.
0: Sí, eh? Però diré també els del diàling que passin per aquí un momentet.
1: No cal, no cal.
0: I que t'agafin, perquè, clar...
1: Ja hem sortit el diàling.
0: Sí, ja ho sé, ja.
1: Ai, senyor, senyores i senyors, que això s'acaba, nois.
2: Ens falta...
1: Jo trobo que falta això, eh?
2: Ens falta, Xavi, un programa i 45 segons.
1: Exacte.
2: Un programa i 40...
0: Pot passar de tot, demà? Pot passar de tot.
1: Eh?
0: Que pot passar de tot.
1: Falten 24 hores. D'aquí 24 hores, què? No ens ho creurem, Jordi. No, que vam parlar amb un metge que diu que és perillós, això.
0: El
1: molta
0: què?
1: Gent es posa malalta perquè diu passes de 100 a 0.
0: Això
1: té una explicació científica.
0: Això
1: que sí, home,
0: tu
1: sí.
0: Tu acabaràs biocat, efectivament.
1: No, jo crec que no.
0: Bon estiu, Xavi, bon estiu als oients.
3: Que vagi tot molt bé.
0: Bon estiu a tots.
2: Rocco, encantat, eh?
0: Encantat.
1: I als oients també, i sobretot. Us esperem a tots i a totes, demà, aquí, al matí de Ràdio 4. Que vagi molt bé. Bon dia a tothom.
4: És la 1.
5: Ràdio 4. Serveis informatius.
4: Bon dia. Continuen les reaccions a l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a la llei d'amnistia. Junts ho qualifica de gran victòria i insta els tribunals a aplicar-la com abans possible. Elena García amb el Raül Hernández a la part tècnica. Bona tarda.
6: Bona tarda. Junts exigeix al Constitucional i al Suprem desbloquejar d'immediat l'amnistia, amb el rotund aval europeu a la mà. El secretari general Jordi Turull i Gonzalo Boye, lletrat de Carles Puigdemont.
7: Ja no hi ha, insisteixo, més excusa per fer una aplicació efectiva de la llei d'amnistia per tothom. Començant pel Tribunal Constitucional, que ha de ser el primer que ha de resoldre ja. No poden marxar de vacances tan tranquil·lament.
8: Claro. Y aclarado. Por lo tanto, no hay más margen de discusión. Ahora lo que hay es sentarse con calma y aplicar la ley. Con una sentencia así de clara, creo que sobran los recursos.
6: No hi ha res que esperar la màxima que cabran de Junts, encara que Puigdemont no pugui alçar el vol de Waterloo sense escenari clar, ni les condicions del seu retorn, ni en qualitat de què. Però la gran victòria ha desfermat la satisfacció a les files que el Sanedrí espera actuï com a revulsiu davant del setge d'Aliança Catalana.
4: Gràcies, companys. I des del Partit Popular han manifestat el seu respecte a la sentència del TJUE, però relativitzen la seva rellevància. Miguel Tellado, portaveu del PP al Congrés.
9: Eran cuestiones prejudiciales que habían planteado tribunales españoles al dudar del encaje de la amnistía en algunos aspectos del derecho europeo. El TJUE se limita a responder únicamente a esas dudas, ni más ni menos. Ni entra en el fondo del asunto, ni, por supuesto, enjuicia los gravísimos hechos que amnistió Sánchez a cambio de 7 votos.
4: Doncs l'Audiència Nacional ja s'ha manifestat també al respecte de la sentència del TJUE. El tribunal, amb seu a Madrid, responsable de la instrucció de l'operació Judas contra 12 membres dels autodenominats CDRs, afirma que abans d'aplicar l'amnistia haurà d'estudiar la sentència un cop la rebi Àlex Eloi.
10: Bon dia. Tot plegat després que les defenses dels encausats en aquesta causa per un presumpte delicte de terrorisme hagin celebrat la resolució del tribunal amb seu a Luxemburg. Eva Pous, advocada.
11: El que fa el Tribunal de Justícia de la Unió Europea és dir que efectivament és amnistiable aquest cas i que tal i com es deia en la mateixa interlocutòria que es plantejava la qüestió prejudicial, si no hi ha hagut danys o vulneracions de drets greus, aquest cas ha de ser amnistiable. I per tant, la pròpia Audiència Nacional ja va marcar que sí que era aplicable la llei d'amnistia.
10: Per tot plegat, sol·liciten a l'Audiència Nacional l'arxiu de la causa.
4: Ajornat fins al setembre el macrodesnonament de 18 pisos a Girona, enmig de la incertesa dels veïns, a qui s'ha garantit, Gemma Esteve, un lloguer social.
12: Una vintena de persones s'han concentrat per evitar el desnonament de les 7 famílies. La comitiva judicial ha considerat que no es podia fer amb garanties de seguretat i l'ha ajornat fins al setembre. La Wendy és una de les afectades.

0: per continuar pagant el lloguer i encara no en tenen perquè els fan fora.
1: Gràcies, Gemma. Malestar per part de sindicats de funcionaris de presons arran d'una nova agressió a treballadors penitenciaris. En aquest cas, el succés va tenir lloc dimarts a la presó de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires. Un intern de 28 anys va fer saltar l'alarma antiincendis de la seva cel·la i quan els funcionaris van acudir-hi per sufocar el suposat foc, els va agredir violentament.
2: A conseqüència de l'agressió, tres funcionaris van resultar ferits. Dos d'ells van necessitar assistència mèdica a la Mútua Laboral per diversos cops i talls, mentre que el tercer també va patir lesions de menor consideració. Fonts sindicals, consultades per Ràdio 4, lamenten que el pres des que era menor ha anat passant per diferents centres i en tots ells ha protagonitzat agressions. Per tot plegat, reclamen al Departament mesures de seguretat i endurir els protocols davant d'interns conflictius. Consultat per aquests micròfons, el Departament de Justícia evita valorar els fets.
1: I acabem aquí a la ciutat de Barcelona, on la construcció d'habitatge nou s'ha desplomat un 40% al primer semestre de l'any, segons l'últim informe del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Climent Sabater.
3: Malgrat que l'edificació creix un 13% la primera meitat de l'any a Catalunya, la construcció d'habitatge no només s'estanca, sinó que recula un 3%. L'exemple més sagnant és el de la ciutat de Barcelona, on el primer semestre només s'han visat 500 habitatges nous, el que suposa una davallada del 40%. Per assolir l'objectiu de construir cada any a Catalunya 25.000 habitatges d'obra nova, la degana dels arquitectes catalans, Sandra Bestraten, demana un pacte nacional per a l'habitatge.
4: I, en definitiva, aquest pacte nacional per l'habitatge ens situï en aquesta qüestió com una prioritat de país, més enllà dels cicles polítics.
3: Dels gairebé 8.000 pisos nous visats a Catalunya el primer semestre, només un 6%, menys de 500, són de protecció oficial.
1: Això és tot de moment. Tornem amb més notícies a les dues.
5: Ràdio 4.
6: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Venezuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia visum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
7: El cap de setmana, a l'hora del vermut, arriba la coartada perfecta.
8: Coneixeu el concepte d'evolució?
9: Sota sospita.
8: En el seu temps, els humans eren capaços de fer grans gestes.
7: Entreteniment cultural i social per a ments inquietes.
8: Podien parlar a través dels oceans.
9: Amb Laura González.
10: Impossible. Per què la volen capturar?
11: És més intel·ligent que la majoria.
12: A Ràdio 4.
7: La millor companyia.
13: Benvinguts i benvingudes a l'Entrellat.
14: Esta és la verdad. I no me la pienso callar.
15: Cada I ja ningú jo parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
16: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
17: Com sempre, salut i perdí.
18: Jo dic que sí, perquè és la Samantha i no volia jo ara portar-li la contrària.
19: La veritat per davant de tot.
20: Andy i... jo no penso dir la paraula.
21: Que ja no tinc por de dir... T'adoro.
22: M'he quedat esparverada.
23: L'Entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
24: Nena, nena, nena, nena!
5: Ràdio 4.

0: Benvinguts a Xavifòrnia.
1: La 1:08, comencem Xavifòrnia a Ràdio 4. Benvinguda, benvingut, si tu t'acabes de connectar, o si tu ja hi eres, eh? Estaves sentint el matí de Ràdio 4 amb el gran Xavi Freixas, a qui li enviem una abraçada, a ell, a tot el seu equip. I ara, si tu vols, doncs mira, fins les 4 de la tarda, Xavifòrnia. Maria García Coll,
2: molt bona tarda.
1: Queden molt bé aquestes ulleres. Eh? Ai,

0: gràcies.
1: Molt el teu rotllo intel·lectual...
0: Ai.
1: Intel·lectual festivalera.
0: Jo porto ulleres, o sigui, porto ulleres per veure-hi de lluny, però no me les poso habitualment perquè em van dir que no me les posés sempre per no acostumar la vista i tal, però mira, a vegades sí que les porto per mirar la tele, per anar al cinema, per conduir, això sí.
1: Què tal la cama? Perquè vas caure ahir de 15 escales? 16?
0: Sí, no ho sé, moltes. Bé, millor del que podia haver sigut, tot correcte.
1: És que podia haver sigut...
0: O sigui, tinc un blau, gràcia. Tinc tota la cama rascada, bla, bla, bla, bla, bla, bla, però bueno, podia haver sigut més, molt més greu, o sigui que tot bé, correcte.
1: Jo et veig molt bé.
0: Gràcies.
1: Al control també veig molt bé el Jaume Tudela i a l'Aro Serén i a la producció el Joel Sevilla. Evidentment, si és que només es parla d'una cosa, si és que hauríem de fer el programa d'avui, el de demà, el del dissabte de Ràdio Nacional i el del diumenge de Ràdio Nacional, que ja ho farem així, tot parlant de la final del Mundial.
0: Exacte.
1: Algú està pensant en alguna cosa diferent?
0: Jo crec que no. És que clar, jo intento fer els virals cada dia, que siguin de coses una mica diferents, però és que no puc. Perquè tu, internet només parla d'això.
1: Bé, d'això i de que el TJUE aplana l'aplicació de l'amnistia als líders del procés i al retorn de Puigdemont. Aquesta és la gran notícia d'actualitat a dia d'avui, a aquesta hora de la tarda. De fet, en 30 minutets connectarem en directe amb la Núria Alcalà, que a més des del lloc de la notícia ens ho explicarà absolutament tot, però bàsicament la resolució del Tribunal de Justícia Europeu avala la llei, obre la porta a aquesta tornada d'alguns polítics, no té un efecte immediat per ells ni pels condemnats per inhabilitació, com per exemple Junqueras. Ho ampliem en uns minutets. Però tornem-hi. Final del Mundial, ara ja sabem que el diumenge Espanya juga contra l'Argentina de Leo Messi. Quin partit vam viure ahir contra Anglaterra? No entenc Thomas Tuchel, que ja porta uns anyets en això. Quan marca l'1-0 i posa l'autobús, tira enrere tot l'equip sota els tres pals. És un suïcidi.
0: Sí. I a sobre que encara quedava molt partit. O sigui, és que tota la segona part...
1: Que tens un equip davant que té un molt bon atac i que juguen molt bé al futbol. És veritat que Argentina va sortir a donar pals, o sigui, el sopar, el menú d'ahir era torta com panes, però bueno...
0: Però com defensaven, els anglesos.
1: Sí,
0: és que són molt bons defensant, però clar, no te la pots jugar d'aquesta manera.
1: Mira... Per mi va ser ridícul i avui a Anglaterra s'estan carregant el Tuchel, Tothom.
0: És que, clar, Espanya, per exemple, evidentment no té aquest estil de joc, no ho farà mai, i és el que dèiem, no?, que contra França, Espanya podia haver fet això, no ho va fer, evidentment tots ens haguéssim enfadat perquè no té aquest estil de joc i perquè te la jugues molt. Espanya, de fet, va continuar atacant, de fet, Lamine Yamal va marcar el tercer. Li van anul·lar per fora de joc, però va marcar el tercer i podia seguir marcant gols, que és el que vols, no? Has de continuar jugant, no pots tancar-te darrere i jugar-te-la d'aquesta manera, ja s'ha vist, és que s'ha vist.
1: Doncs l'Argentina, que ho ha tornat a fer, el gol d'Anthony Gordon, el jugador del Barça, al minut 55, semblava que podia ser definitiu, però és el que estem comentant. En un partit que hi havia hagut poques ocasions fins llavors,
0: sí,
1: molt poquetes, no s'havia jugat massa a futbol, però Anglaterra llavors es tira enrere i ho paga molt car, molt, molt car. Èpica, albiceleste, un cop més. M'està recordant aquesta Argentina, aquell equip del Real Madrid que va guanyar un parell de Champions, o tres fins i tot, jugant a l'èpica, sense jugar massa bé, però tenint aquells moments finals, 10 minuts finals, com de lucidesa, no?, i de brillantor, en fi. Enzo Fernández, Gulas i Lautaro Martínez, emocionadíssim després del partit que va fer el 2-1. I ja tenim el duel entre Lamine Yamal i Leo Messi a la final del Mundial. Ahir, per cert, clar, ahir van jugar els creadors del futbol i els qui ho van convertir en una religió.
0: Sí, una mica així, sí.
1: Sí,
0: totalment.
1: Doncs bé, en uns minutets els virals, per parlar també d'aquesta final del Mundial, del que va ser el partit d'ahir d'Argentina. Ens està dient algú el Joel Sevilla per línia interna.
0: Sí, ens diu, mira...
1: Doncs fem ja els virals.
0: Som-hi?
1: Sí, doncs ja està.
0: Aquí?
1: Sí, perfecte. Doncs som-hi, va, virals.

0: Cristiano Ronaldo.
1: La final del Mundial ja està decidida. Espanya contra l'Argentina. Després de superar Anglaterra per 2-1, doncs la selecció de Messi busca revalidar el títol. Quina por. Quina por. Però més enllà del futbol, el partit, el que dèiem, ha deixat un munt de moments virals que ja s'estan fent molt importants i estan donant la volta al món.
2: I ara ho deies, el nom més repetit a tot arreu és Leo Messi, 39 anys, i ha tornat a liderar l'Argentina en aquest partit decisiu i disputarà doncs una nova final del Mundial. A X, a TikTok, a Instagram s'han fet virals missatges com el futbol li devia una última final, 39 anys i continua decidint Mundials. Molta gent diu que passi el que passi diumenge, Messi, doncs evidentment ja ha tancat una de les carreres més impressionants de la història del futbol. Una de les converses més comentades a Catalunya és la dels aficionats del Barça, perquè a les xarxes hi ha milers de comentaris d'usuaris que reconeixen que, tot i que volen que Espanya guanyi el Mundial, els hi costa imaginar una derrota de Messi. No? Això ens passa a tots, tenim aquesta doble moral.
1: És difícil d'imaginar-la. Després he parlat avui aquest matí, i suposo que tu igual, no, Maria, amb molta gent que, evidentment, vol que guanyi Espanya, estan nerviosos perquè podem aixecar la segona. Però que, clar, si perdem contra aquesta Argentina de Messi, sembla que fa una miqueta menys de mal, no? Això als més culers.
2: Jo et diré una cosa. Tu vols que... O sigui, és que és Messi, però clar, és que jo veig, em veig animant a Messi i veig a Giuliano Simeone per la banda i se'm passen les ganes d'anar a favor d'Argentina.
1: I a Enzo Fernández...
2: A part del Messi, tots els altres...
1: I el Paredes, que jo no puc amb aquest senyor,
2: no
1: és un maleducat i és molt poc esportiu, a més,
2: totalment,
1: a tot el que fa.
2: Hi ha molta gent que diu això, no? El meu cap diu Espanya, el meu cor diu Messi, jo sóc espanyol, però abans sóc culer, no? Com es pot animar algú... O sigui, com es pot animar en contra del Messi, no? I clar, s'han compartit molts missatges, molts vídeos, com aquest.
3: Por primera vez, en 20 años... Voy a ir en contra de Messi. Por primera vez en mi vida.
1: ¿Para qué le pasa? Que
3: para la gente del Barça puede parecer una cosa... Para la gente del Barça puede parecer una cosa...
2: Está así, ¿eh? No, no es que yo haya acelerado el audio.
3: Es la primera vez en mi vida que va a tener un penalti Messi o va a tener una ocasión clara Messi y voy a desear que la mande a tomar por culo. Es la primera vez en mi vida. De verdad, me ha hecho muy feliz. Tengo una admiración hacia el espectáculo porque me parece el mejor futbolista de la historia sin ningún tipo de discusión. Y no sé realmente, yo no sé lo que es jugar contra Messi. No tengo ni idea de la sensación que es jugar contra Messi. Yo tengo la sensación de... La tiene Messi, pasan cosas, qué chulo es. Yo tengo la sensación de ver a Argentina y pensar, solo es Messi. Y cuando dices, solo es Messi, creo que cuando en este caso voy a estar en el otro lado, no voy a ser consciente de lo grande que es el solo Messi. Es increíble. O sea, va a ser un momento muy raro para mí en este caso, el ver que estoy jugando contra un equipo que puede que no estén haciendo nada, que parezcan muy, muy flojos, que la pille y de repente diga, nos están ganando. Nos están ganando, no tiene ningún sentido. Por primera vez.
1: Estic molt, molt, molt, molt d'acord amb aquest barrufet que estava parlant. Que, per cert... No sé, les persones que accelereu els àudios de WhatsApp o tota la vida en general, no sé què us passa. Teniu un problema evident, un problema d'ansietat o de no sé de què, o de... Però basta ja, por favor. És que no puc, de
2: veritat. Així,
1: ja la vida ja va suficientment ràpid en general i anem tots estressats com per... També quan t'envia un àudio de WhatsApp, la teva mare l'acceleris.
2: Jo sóc d'aquests, eh? Em sap greu.
1: Pitufos.
2: Mira, mira, l'Aros també, d'ells dos també.
1: Un dia vas a echar por la boca a l'hígado.
2: No, sí, jo sóc així.
1: T'agafes el dit amb les presses, és que clar.
2: Tens raó.
1: És que no pot
2: veritat,
1: ser,
2: veritat,
1: no podem viure així, home, hem de baixar una mica el ritme. Bé, dit això, que ja està, això és un... és una pedrada meva.
2: No, tens raó.
1: Té tota la raó? Té tota la raó aquest noi?
2: Sí, és veritat. Estem d'acord. També, ara que no em vingui, clar, ara la gent independentista en contra d'Espanya té tot a favor. Clar, perquè ara ja vols que guanyi Messi i no sé què. Endavant, per favor. Siguem realistes.
1: Però Messi encara no ha dit mai res en català, no?
2: No, ha molt... Xavi Martínez. Oh! Et puc fer l'onada?
1: No,
2: sisplau.
1: Però pregunto, que no ho
2: clar,
1: sé. Jo estic
2: no ha dit mai res en català i he viscut aquí 30 anys.
1: Molt ben dit,
2: home. Clar, tots els gent independentista en contra d'Espanya que va a favor de Messi, sabíeu que Messi tampoc seria el valor de la catalanitat. Vull dir...
1: El Fermín parla molt bé el català.
2: Per exemple.
1: Mira que ell no ha nascut aquí,
2: no.
1: ni vull dir, que va arribar molt més tard, quan ja era un adolescent.
2: De fet, clar, fins i tot el Messi ha parlat d'això, no? Jo hi pensava, quan anava a dormir, en això, no? En aquesta final, i em venia al cap que, en tot cas, el problema és per als madridistes, no? Perquè
1: sí,
2: han de triar entre que Messi tingui dues copes del món o que Lamine Yamal guanyi la primera i Cristiano Ronaldo no en tingui cap. Clar, és a dir, que per als del Barça, en principi,
1: pels del
2: tot
1: Madrid,
2: bé.
1: No tots els del Madrid. Estem parlant dels més irracionals.
2: Exacte.
1: Sí, és un problema, és un problema.
2: Sí. Llavors, sí. Messi també n'és conscient, no?, de tot aquest debat, i ell també n'ha parlat, mira.
4: Y ahora, contra el campeón de Europa, un país muy especial para vos, la finalísima que no se dio, se da en la final del mundo.
5: Sí, una selección enorme, ¿no?, con grandísimos jugadores, con juego, una selección que conozco bien, que es una filosofía de fútbol donde ya lleva muchísimos años de jugando de esta manera, y conozco a los jugadores también, me he enfrentado, lo sigo, varios están en el Barça, equipo al cual quiero y sigo, así que nada, un partido especial, una final del mundo, y obviamente imagino que va a ser muy igualado todo.
2: Muy igualado todo, ho ha dit el Messi, ja. No? Doncs que també té un estigma molt especial i que n'és conscient de tot plegat, però també n'ha parlat Lionel Scaloni, que és el seleccionador argentí, que diu, home, jo també tinc família a Espanya i jo soc conscient del que suposa Messi pels espanyols.
6: Y ojalá los españoles estén contentos que Argentina está en la final, que tantas alegrías le ha dado Leo Messi a ese país. Sé que lo quieren, no todos los españoles, pero todos saben que yo... vivo en España, tengo familia española, pero el domingo, lo siento, vamos a intentar ganarles. Para, déjeme terminar. Pero el respeto máximo, y le doy la enhorabuena porque pues no solo cómo juega, sino el comportamiento que tienen. La verdad que va a ser un lindo partido de fútbol, y ojalá los españoles estén contentos que Argentina está en la final, que tantas alegrías le ha dado Leo Messi a ese país. Jugando tanto tiempo, espero que sepan entender la gran diferencia de este jugador, que para mí, ¿qué más tiene que hacer para ser el mejor futbolista de la historia? Ya no hay ningún tipo de dudas. Así que España también lo disfrute, porque yo sé que lo quieren, no todos los españoles, pero gran parte de España lo quiere.
1: Sí, muchos, Lionel.
2: La gran part. I no només els argentins, Messi, Scaloni i... Els espanyols, com hem sentit aquest noi que deia, home, anant contra de Messi, tenen aquesta doble moral, perquè és que els argentins també, o sigui, hi ha molta part de l'afició argentina que té també aquesta idea, perquè clar, el Messi és argentí, però ha jugat molt temps a Espanya, no? I hem sentit un aficionat que ho deia des d'una perspectiva que ens ha emocionat. Mira,
7: lo que no se dio en marzo, la finalísima, el destino futbolístico, porque parece que los astros se alinean, se va a dar ahora. No preferimos uno u otro, son dos tipos de equipos distintos, se conocen mucho, pero es el final de una película para nosotros los argentinos. A ver si se entiende, no sé quién me está mirando. Es el camino soñado que empezó un chico que se fue a los 13 años a España, se crió allá, podría haber jugado para España, y termina 20 años después jugando con el que se sacó una foto de bebé. A ver si se entiende lo que vamos a ver el domingo, es una locura. Para los españoles también, ¿eh? Gane quien gane. Suerte.
2: Guanyi qui guanyi, no?
1: És impressionant. Avui he tornat a veure la foto de Lamine Yamal.
2: Mira, banyant a...
1: Bueno, a Messi banyant a Lamine, no?
2: Clar, s'han fet molt virals aquestes fotos, també, no? Xavi, han reaparegut.
1: Com és la vida, Maria? Però quin percentatge a nivell de probabilitats hi havia de que això acabés passant?
2: Sí, és molt complicat, no? Fa 19 anys, el Leo era molt jove, encara no era una gran estrella, i sostenia en braços aquest nadó mentre el banyava de 8 mesos durant una sessió del Barça amb UNICEF. Era la menja mal, aquell nadó, però és que és increïble, perquè em sembla brutal, perquè, clar, era una sessió de foto solidària del Barça amb UNICEF, però Lamine no jugava al Barça. Evidentment, tenia 8 mesos, vull dir, és que no sabíem si aquell jugador seria futbolista.
1: Clar, mai hagués pensat sa mare o seu pare, llavors, que aquest bebè, nadó, doncs, pogués jugar bé a futbol, per exemple, no?
2: Clar, era una foto...
1: Ni tan sols acabar al Barça.
2: Exacte, és que vés a saber. Era una foto que va quedar guardada en un àlbum durant molts anys i que avui, doncs, és una de les fotos més comentades. La casualitat, com deies ara, ha volgut que 19 anys després aquells dos protagonistes es retrobin i en una final del Mundial. I una història que encara té més detalls curiosos, i és que fa uns mesos li van ensenyar aquesta foto en una entrevista a Lamine, i Lamine va dir he crescut una mica, i el Leo també. Vull dir, és que els dos eren molt joves, no? I va confessar que li feia il·lusió enfrontar-se algun dia contra Messi en una final. I mira, pam, no ho van poder fer la finalíssima, no? I ara el desig, doncs, s'ha complert. La foto va ser obra del fotògraf Joan Montfort durant un calendari solidari del Barça. Les famílies dels nadons es van escollir, atenció, per sorteig, al barri de Rocafonda de Mataró.
1: que fort.
2: O sigui, que encara és tot més casualitat, que va ser un sorteig. I per acabar-ho de rodonir, hi ha una altra coincidència, i és que també s'ha comentat molt que Messi acaba de fer 19 anys, 39, Lamine acaba de fer 19. I és el mateix dorsal, el 19, amb el que el Messi va debutar en el primer equip del Barça, que és el que porta Lamine a la selecció també, no? Mentrestant, hi ha una altra imatge que també ha corregut molt i després de la victòria d'Argentina, i és que diversos jugadors, entre ells Giovanni Lo Celso, van celebrar la classificació d'Argentina exhibint una bandera de les Illes Malvines.
1: Ah, sí. Ara entrem en aquest tema, perdona, per rematar sí. El que deies de Lamine Yamal. Lamine Yamal tindrà 19 anys i 7 dies aquest proper diumenge, que és 19 del 7.
2: Sí.
1: 19 anys i 7 dies, un 19 del 7.
2: Sí.
1: 19 anys, dorsal 19, 19 de juliol, a la final pot marcar el seu gol número 19, 19, amb Espanya. Així que...
2: Més coincidències.
1: Sí. Ja està. No, només volia fer aquesta aportació numerològica, important. Que no té cap tipus de base científica, però que comença a motivar també a l'afició.
2: I tant, i tant. No, el que dèiem, no, que ahir van exhibir aquesta bandera de les Illes Malvines, un gest reivindicant la sobirania argentina de l'arxipèlag, i ha reobert el debat polític a la xarxa, sobretot perquè la FIFA prohibeix les manifestacions polítiques en qualsevol dels seus estats en els partits, i de fet diversos jugadors de la selecció espanyola van ser sancionats per cridar
1: Gibraltar
2: espanyol.
1: Rodri i Ferran va ser... I Rodri Morata. Sí.
2: Rodri Morata és que... van ser sancionats per cridar Gibraltar espanyol. Per tant, molta gent deia, a veure si se sancionarà ara o no, per dir les Malvines són argentines. Clar, això, tot això perquè recordem que aquest arxipèlag doncs, molts anys havia estat sota domini anglès, no? Igual que Gibraltar, bàsicament, que ara és anglès, però que havia estat molts anys sota domini espanyol, al revés.
1: Sí.
2: Doncs diuen, no, clar, com que molta gent diu que Argentina són els protegits de la FIFA, doncs poder no fan res, no ho sé, ho haurem de veure.
1: Doncs bé, encara falten dies pel partit. L'eliminació anglesa ha tornat a convertir Anglaterra en protagonista dels memes.
2: I una frase que és "It's coming, I'm coming home", no? La cançó que està "I'm coming home, don't it's coming home", ja ha sonat moltíssim a les xarxes. I'm coming home, I'm coming trista, eh? Tell the world I'm coming home. I moltes bromes de que el futbol mai acaba tornant a casa, el que són els inventors del futbol, no? Ara en parlaves. També s'han compartit molts muntatges comparant les eliminacions d'Anglaterra dels últims anys amb la capacitat, al contrari, d'Argentina de sobreviure a aquests partits complicats a l'últim minut. I aquí diu que el duel Lamine-Messi deixarà aquesta imatge simbòlica també a la final. Per exemple, doncs, que li passi una mica la corona del rei del futbol. No? Deien, bueno, ja és el moment de que
1: Messi... Si guanya
2: Messi...
1: Espanya, sí. Si guanya Espanya, clar, és el moment.
2: Seria la idea aquesta, i bueno, això seria una mica tot el que es troba per la xarxa.
1: Hi ha molta èpica, que comença a rodejar aquesta gran final, hi ha mística fins i tot.
2: Sí.
1: Tenim els inventors del futbol eliminats ahir, els qui van fer del futbol una religió a la final, i per mi la selecció que ha perfeccionat més aquest esport, que és Espanya, no?
2: Doncs sí, la veritat.
1: Així que, bé, ho té tot, ho té tot.
2: Totalment.
1: Es parlarà en castellà en aquella final, tota l'estona. Veurem l'àrbitre.
2: A veure,
1: d'on el posen.
2: Serà
1: el canadenc, diuen que potser és el canadenc.
2: No ho sabem.
1: I clar, l'último baile. La finalíssima, que mai es va
2: que
1: jugar.
2: Que mai es va jugar. Ara sí, aquesta vegada sí.
1: Vols seguir parlant del Mundial, però des d'un altre punt de vista?
2: Molt diferent.
1: Des del punt de vista de com a les xarxes Ferran Torres s'ha convertit en una de les grans sensacions d'aquest Mundial. I'm sexy and I know it.
2: I és que cada partit és tendència, Ferran Torres. No surt de titular gairebé pràcticament mai, però es parla del seu estil, del seu nou pentinat, del seu atractiu. A TikTok, a X, hi ha molts vídeos de memes, de comentaris que defineixen que és el crush del Mundial. I hi ha un àudio que s'ha fet viral, que molta gent l'ha criticat. A veure què us sembla aquest àudio.
8: Oyarzabal, Dani Olmo, Lamine Yamal...
2: Clar, algú... Qui és? No ho sé qui és igual.
1: Ah, però és una... Jo no, vull dir que no és una periodista de televisió espanyola.
2: No.
1: Hauria estat divertit.
2: És algú que, no sé, ha fet broma amb què diu l'alineació i de cop, oi, Ferran, que guapo que és, no? Molta gent ha criticat aquest àudio, no?, de la crucificació i això. I, a part, també ha sigut protagonista el Ferran Torres per la seva vida sentimental. Fa només uns

0: dies transcendia que potser havia acabat la seva relació amb la creadora de contingut Martina Hunter, després que tots dos es deixin de seguir a les xarxes. No ho han desmentit, no ho han confirmat públicament, però molts mitjans ho donen per fet. Però clar, hi ha un gir dels aconteixements, i és que la premsa del cor l'està relacionant amb una nova il·lusió. De moment no se sap ben bé, però diuen que podria estar amb la coneguda actriu espanyola Nicole Wallace.
1: Nicole Wallace.
0: És molt guapa, sí. Segur que l'has vist a moltes pel·lícules i sèries.
1: Ah, la tinc controlada, Nicole Wallace. Sí. Ah, Nicole... De fet, Nicole Wallace va venir al programa, sí. No, no recordo la pel·li que presentava, però és superjoveneta, pot ser que tingui...
0: No tant, crec. Crec que sembla més del que és.
1: Més és la... Sí, és la cara que... Sí, no, no, sí. 24 anys.
0: Veus més o menys com el Ferran.
1: Com el Ferran, sí.
0: I s'han començat a seguir a les xarxes ara fa poc, i és veritat que es posen likes, comentaris, me gustes a diferents publicacions. De moment tots són rumors, però sí que hi ha hagut una reacció immediata a les xarxes, no? Han dit el solter més desitjat del Mundial ha durat poc. Perquè sembla que hi ha alguna cosa allà que l'estan relacionant amb la Nicole Wallace.
1: I fora del futbol ja sabem quins són els noms que més triomfen, atenció, entre les famílies catalanes aquest 2025. BL s'ha convertit en el nom més posat als nens. A més, va molt bé, no? Et pregunta, què tal, com vas? Todo... Què tal estàs, BL? Estic bien.
0: Tot bien. Mal. I tu?
1: I bé, en el cas de les nenes, Júlia recupera el tro. És el primer.
0: Sí, clar, evidentment, doncs, a mitjans del 2026 es coneixen els noms del 2025, els més posats, no? La resta del top 5 masculí el completen els monosíl·labs. Nil, Jan, i aquí una mica hi ha diferents, Marc, Martí. Tots ens diem igual, Xavi.
1: Ja, no, és increïble. Portem ja com 3 o 4 anys que són monosíl·labs a Catalunya. Ot, Nil, Bial...
0: I de nenes,
1: Jan.
0: Júlia, Ona, Sofia...
1: Ona, eh? Ona és el segon.
0: Ona, sí. Sofia, Martina i Emma. Són els
1: Sofia,
0: noms més posats.
1: Sofia sempre estava liderant.
0: Sí.
1: Molt bé. O sigui, Júlia és el més posat. Júlia, Sofia, Martina, Emma i Ona.
0: Sí, clar, clar. I això canvia també depenent de les zones, de les comarques, no? El barcelonès, els més posats són Mateo i Sofia. Entre els nens destaquen Marc, Bruno, Pau, Lucas. Entre les nenes, Olivia, Emma, Martina i Júlia. Olivia jo crec que s'ha fet més conegut els últims anys, sobretot per la cançó Els tiets, Olivia. No?
1: Sí.
0: I a partir d'aquí sí que és veritat que els noms és que em sembla increïble perquè som tots el que diria la gent de la generació Z, NPCs, que vol dir que tots som iguals. NPC ve de les sigles en anglès Non-Playable Character, que vol dir un jugador que no... Tu jugues un videojoc i un que està allà pel plantat que no fa res, bàsicament. No? És un que és tots igual que els altres, no?
1: Clar, si tires a baix, baixes una miqueta en aquesta llista, ja portem com 5, 6, 7, 8 anys que en el top 10, a Catalunya i a la resta d'Espanya, han entrat molt fort noms com Tiagos,
0: ai.
1: Enzos...
0: Sí.
1: Enzo, però és un nom
0: Luca.
1: Típic italià. Luca, que no Lucas.
0: No, no, Luca.
1: Luca, sense la S final. Enzo, Luca, Tiago... en fi, vull dir...
0: Sí, és veritat.
1: És sorprenent perquè sembla que siguem italians, no? O sigui, no sé, és com...
0: Sí, sí, totalment. Has
1: com si, no sé, a Verona es comença a posar Manolo, saps?
0: Oh, seria brutal.
1: O Paco. No
0: sé. Seria espectacular.
1: El nostre Enzo és el seu Paco, no?
0: A Catalunya l'any passat van néixer 54.249 nadons, 28.000 nens i 26.000 nenes, cosa que, si no ho sabíeu, us dono jo la dada, neixen sempre més nens que nenes.
1: Ah, jo pensava que era al revés.
0: No, saps per què?
1: No.
0: Perquè en totes les etapes de la vida els homes teniu més possibilitats de morir que les dones. Llavors, per això neixen més homes. Perquè en qualsevol etapa...
1: Per igualar.
0: Ah, exacte. Sí, sí.
1: Ostres.
0: En qualsevol etapa de la vida els homes teniu més risc
1: perfecte.
0: De morir que les dones.
1: És increïble ser home. És perfecte ser home.
0: Mira, et dic el que és ser dona...
1: No, home, sí, ja ho hem parlat molt aquí i ho seguirem parlant, no pateixis. Sí, sí, sí, ja ho analitzarem i ho seguirem analitzant.
0: Sí, risc de morir per causa natural,
1: ja,
0: vull dir.
1: No,
0: nosaltres,
1: sí,
0: bàsicament,
1: sí, sí.
0: Per no, moltes altres coses.
1: Fora conyes, més enllà de professions més, diguéssim, més exposades
0: sí,
1: al perill
0: sí,
1: històricament, també és un
0: I
1: tema...
0: I per risc cardiovascular, també.
1: Aquí anava, que és estadística, que vosaltres viviu bastant més que nosaltres de mitjana.
0: Sí, jo... recomanaria a totes aquelles persones que heu de ser pares, mares, famílies, que poseu noms una mica originals. O sigui, sisplau, no poseu Jans, Biels, Martines, ja sé que són molt bonics, però n'hi ha d'altres que són molt més bonics, que són molt diferents i que no es posen. O sigui, ja no parlo dels noms compostos, evidentment, perquè doncs, ja no es posen. Però no ho sé, posar-li Carme. Carme és molt bonic amb una nena, per exemple. A mi m'agrada molt Jaume, sempre ho he dit, el Jaume Tudela, que és el nostre realitzador. Jo ho he dit moltes vegades, a mi m'encanta el nom de Jaume. No sé, noms clàssics o noms diferents. Ja no dic que siguin clars. A veure, tampoc li posis Daenerys.
1: Saps què passa?
0: No poseu Daenerys a les nenes.
1: Daenerys, que molta gent li va posar Daenerys abans de que acabés la sèrie de Joc de Trons. No seré jo qui faci spoiler, però potser després van dir, ostres, bé. Però...
0: Àries, també, per Joc de Trons. La nena de la Dulceida es diu Ària.
1: Bé, a l'època va haver-hi molts Kevins per Kevin Costner i el guardaespaldes,
0: I quantes n'hi ha de Jennifer López? O sigui, nenes que es diuen López de cognom que li van posar Jennifer.
1: La Jenny, que vaig portar l'article d'abans, si no, no...
0: I que són noms que es posaven a principis dels 2000 i que ara no es posen. Poder amb aquests noms que ara diem amb Sofia, amb Jan, amb Martina, ens passa una mica el mateix. Perquè a principis dels 2000 es posaven Jennifers, Jessiques, Kevins, el que dius, no, Axels... Ara no hi ha nens petits que es diguin Axels. La teva nena que va a la llar d'infants. Com es diuen els seus companys?
1: Doncs mira, hi ha una Magali...
0: Uau!
1: Hi ha una Magali, hi ha un Pep, hi ha un Álvaro, hi ha una Blanca...
0: Ah, doncs mira, aquests encara són originals.
1: Sí. No, són d'aquests,
0: Pep, doncs vull mira, dir, molt bé.
1: De nom...
0: Pep m'agrada molt, també.
1: Tot això és una moda que ve de les xarxes socials.
0: Sí.
1: Vull dir, el tema de Martín, per exemple, tot això ve de la Maria Pombo.
0: Clar, oi tant.
1: Home, Martín ha estat el nom de nen i crec que segueix sent el més posat, Martín i Mateo.
0: Ui, Sofia, Mateo. Sofia
1: Lucía, tot això és d'Instagram,
0: Sí. Són noms d'Instagram, tens raó.
1: Sí, clar, home, són... I a més, totes i tots posen el mateix. Si comences a buscar influencers i...
0: Mira, la Juitària té una Chloe i un Tiago. Chloe també,
1: Chloe, una altra. Chloe, Tiago, Luca, Enzo, Chloe, sí.
0: Sí, és increïble.
1: Mateo, Hugo Martín.
0: Hugo també es posa molt, Bruno... Sí, no, tots aquests noms així. Doncs això, al final sí que ens posem tots els mateixos noms, no? Una mica... Mira, també ha sortit el número d'edat de la maternitat, perquè es manté a l'alta, Això també és una cosa que hem parlat aquí moltes vegades. 33,3 anys, la mitjana de les mares espanyoles. I 30,9, la de les mares estrangeres.
1: Clar,
0: sempre que és una mica
1: culturalment... Més
0: però tot i així és alta, 30,9, gairebé 31 arriben.
1: Sí, clar, però si hi ha algunes de 22 o 23...
0: Clar, o n'hi ha alguna de 40.
1: Exacte, llavors queda la mitjana, però...
0: Sí, és veritat. No, i això, jo recomanaria a la gent que posés noms originals, no?
1: que posin sembla? el que vulgui, el que els hi agradi... El que passa que és
0: però
1: veritat,
0: si hi ha 24 Martines en una classe... Doncs...
1: És que és veritat que comença a haver-hi molts Mateos, moltes Martines, molts Enzos, no? I
0: també penseu una mica en... poseu-li... la paraula la iaia o l'avi davant. Perquè la iaia, l'avi Enzo, queda una mica estrany.
1: Però és que l'avi Enzo portarà tatuatges, piercings... potser pistola, Anem pel Pedregà.
0: O sigui. La iaia Lucía, no?
1: La iaia Lucy.
0: Ostres, Lucy.
1: No queda malament.
0: Que segurament les iaies d'ara són Lucys de Lucianes... I quan seran Lucis de Lucías, no? Tampoc cal dir-li Sandalio amb un nen.
1: Sandalio?
0: Sí, n'hi ha de Sandalio.
1: Hi ha un Sandalio?
0: Són noms d'aquests que ara ja no es posen.
1: Ostres, Sandalio. Jo sabia que hi havia piscina. Això sí que...
0: Piscina?
1: Piscina.
0: Xancleta o xancla també em sona a mi.
1: Xanquete sí, xancleta...
0: El meu avi es deia Juan Graciano.
1: Uau, però Graciano com a nom compost.
0: Sí, Juan Graciano. Però ningú li deia Juan... Tu també deia Graciano.
1: Ja.
0: Juan Graciano García Marín es deia el meu avi.
1: Era graciós.
0: No especialment.
1: Però,
0: sí.
1: Nils a patades, és una cosa...
0: Monosíl·labs.
1: A cop de peu.
0: Jo a cop de peu.
1: A cop de peus?
0: M'agrada bastant. Jo en el meu grup d'amics tinc un Jan, tinc un Pol...
1: Jans, hi ha molts
0: tinc
1: Jans.
0: Tinc una Mar i a mi m'agrada molt Max, de nom.
1: Max.
0: Max. Si tenim un Max, els nostres amics seran Pol, Jan, Mar i Max.
1: A mi m'agrada Máximo.
0: Máximo Meridio, com el de
1: Máximo
0: Gladiator,
1: Meridio.
0: No?
1: Sí, Máximo m'agrada molt.
0: Doncs Max.
1: León m'agrada molt.
0: León, saps qui es diu León? Que ha nascut ara el fill de l'Anna Peleteiro.
1: Què dius?
0: El fill de l'Anna Peleteiro i el seu marit...
1: És preciós, León.
0: ...que es diu Compaoré de cognom i ara no em surt el nom del marit. Doncs han tingut ara un nen que es diu León. León Compaoré Peleteiro.
1: Compaoré és cognom.
0: Benjamín Compaoré, es diu el marit. Ara ja m'ha vingut al cap.
1: Molt bé.
0: Sí, l'Anna Peleteiro i el Benjamín Compaoré, que són atletes, els dos. Són atletes de... es fan atletisme, no?
1: Sí,
0: fan salt, triple salt,
1: això.
0: Fan triple salt a l'Olímpic.
1: I una Anna Peleteiro, que a més també és notícia moltes vegades per coses que no són només
0: sí,
1: atletisme.
0: Sí, és molt polèmica. Doncs fa res, una setmaneta ha tingut un nen que es diu León, que ja tenia una nena que es deia Lua.
1: Mira, si anem a Espanya, ja no de noms més posats, que és el que estàvem comentant, no? De nous éssers humans que han viscut al món.
0: Nous éssers humans.
1: Nous nadons, no. Si agafes a l'INE, que també va donar a conèixer fa unes hores els noms més recurrents en les persones residents.
0: Clar, que
1: a
0: no
1: Espanya,
0: és el més comú,
1: general,
0: el més posats que els més comuns.
1: Doncs el nom femení més popular entre la població que segueix viva a Espanya és... Redoble... Maria del Carmen.
0: Olé.
1: 618.000 dones. Uau. Això a data 1 de gener del 2025. Per davant de Maria i de Carmen. O sigui, la primera, el primer nom
0: Maria
1: és Maria del Carmen, després Maria, després Carmen.
0: I els homes és Antonio.
1: Exactament.
0: Sí?
1: Antonio és el primer. Són 590.000 900 homes. Després Manuel i després
0: Manolo.
1: José.
0: I ja no es posen aquests noms.
1: Tonio.
0: Tonio. Els dic que hi havia un Pep a l'escoleta de la teva filla.
1: Sí,
0: m'agrada molt Pep.
1: Pep
0: està bé. És una manera de posar... Es pot inscriure Pep, oi?
1: Sí, el que vulguis.
0: O sigui, bé, el que vulguis. No, però no pot ser... Una...
1: iPhone, no.
0: No pot ser... Poder, sí. El que no pot ser és que falti el respecte de la persona que
1: sí,
0: li posa el nom, no?
1: Home, clar.
0: Oi, hi hauria gent que... no sé, Gokus, també n'hi ha.
1: Goku.
0: Sí.
1: No, clar, ha... Perro Sánchez, per exemple.
0: Perro Sánchez no li pots posar.
1: Perro Sánchez López.
0: Perro Sánchez López. Perro Sánchez
1: no
0: López,
1: eh? Sí. Perro Sánchez.
0: Hi ha un jugador de futbol que es diu totes les lletres de l'abecedari.
1: Sí, va ser molt famós. Era com la contrasenya del wifi.
0: Sí, exacte.
1: Sí, era increïble.
0: Sí, no me'n recordo ara com es deia, però tenia... Mira, Fama Jason González.
1: Sí.
0: Que no són les lletres de la Bessarà, són la primera lletra de cada... dels mesos de l'any. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, setembre, octubre, noviembre, diciembre. Fam Jason González. I la gent li diu Jason, Jason, que són els del final.
1: Núria és un nom molt maco.
0: Home,
1: m'agrada molt aquest nom.
0: Em fa majat son.
1: Sí. Quan és la 1:41 minuts, saludem a la nostra companya dels serveis informatius, Núria Alcalà. Núria Alcalà, molt bona tarda.
2: Què tal? Molt bona tarda. Celebro que agradi el meu nom.
1: Graciós. A més, en el teu cas també es compleix aquesta norma, no? Que les Núries són bones persones.
2: Ostres, no sabia això, que hi havia aquesta norma.
0: I la vall de Núria, preciós, també.
1: No, clar, és que tot... En fi, també, Núria, bé, aquesta connexió en directe amb tu des del lloc de la notícia.
2: Sí, ens hem de posar seriosos a notícia destacada de l'actualitat i que marca també l'actualitat política. En aquest cas ens centrem en l'àmbit judicial. Hem d'explicar que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, des d'aquí, des de Luxemburg, ha emès avui dues sentències que ha fet públiques aquest matí, al voltant de les 10 del matí, a les quals ha avalat el gruix de la llei d'amnistia amb diversos arguments però els principals és que considera que l'aplicació d'aquesta llei d'amnistia no és contrària al dret comunitari ni afecta a les finances de la Unió Europea. En què s'ha basat? Doncs en dos qüestions prejudicials, dos dubtes que havia elevat tant el Tribunal de Comptes com l'Audiència Nacional, que havia plantejat alguns dubtes sobre com aplicar la norma en dos casos concrets. D'una banda, la sentència conclou que no pot considerar-se que els interessos financers de la Unió Europea s'hagin vist afectats per les finances del procés, que és una de les excepcions de la llei d'amnistia a la qual s'hi havia acollit el Tribunal de Comptes, per una banda, per evitar... doncs amnistia el procediment comptable que té obert contra una trentena de càrrecs i exalts càrrecs del govern, entre ells doncs el mateix Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, també l'expresident Artur Mas, per les despeses del procés. Per tant, d'una banda, aquesta sentència sí, obriria la porta a extingir la responsabilitat comptable d'aquesta trentena de persones, però en molts casos, com és el cas de Carles Puigdemont i d'Oriol Junqueras, tenen la seva via penal oberta encara. Ara en parlarem d'això. Uh-huh. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea també ha respost a l'Audiència Nacional, que havia plantejat dubtes sobre si l'aplicació de l'amnistia als 12 CDRs acusats de terrorisme podria vulnerar les directives europees en matèria antiterrorista, i el tribunal ha respost que no. Reconeix en aquest punt, doncs, que hi havia un objectiu clar de la norma, que és afavorir la reconciliació política en el context del procés independentista. Per tant, seria amnistia plena el cas dels CDRs, bàsicament perquè la llei només se circumscriu a fets relacionats amb el procés i no amb actes terroristes de caire general. Recorda, però, que l'aplicació de la llei recau exclusivament en els tribunals espanyols, que aquests tenen la última paraula, i en aquest cas, doncs, en el cas de Carles Puigdemont i la resta de líders independentistes, que recordem encara esperen l'aplicació efectiva de l'amnistia, doncs encara en queda un recorregut llarg. Per què? Perquè aquesta sentència europea no incideix en els seus casos de forma directa. Amb aquesta base, amb aquesta sentència europea, el Tribunal Constitucional l'esperava per pronunciar-se sobre els recursos que té sobre la taula de tots aquests líders independentistes, que d'alguna manera s'havia encaixat que el Tribunal Suprem no els havia aplicat la llei. Per tant, no s'espera fins a la tardor que es pronunciï el Tribunal Constitucional, i després la última paraula la tindrà el Tribunal Suprem, que és qui haurà de decidir sobre l'amnistia de totes aquestes persones. Per tant, com diem, el camí és força llarg.
1: Clar, Núria, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que ha avalat que l'amnistia no perjudica els interessos financers de la Unió Europea, que també pot incloure aquest determinats delictes de terrorisme, però la resolució no ordena directament amnistia a Puigdemont ni als líders del procés. La batalla decisiva, diguéssim, continua als tribunals espanyols. I què ha de passar exactament, Núria, perquè Pablo Llarena retiri l'ordre de detenció contra Puigdemont, Comín i Lluís Puig, per exemple? Això ja el que deies, esperar la tardor.
2: D'entrada, hi ha molts condicionants. D'inici, el Tribunal Constitucional, un cop estudiï a fons aquesta sentència europea, com dèiem, s'hi ha de pronunciar sobre els recursos que té sobre la taula de Carles Puigdemont, de la resta de líders independentistes. Recordem que el Tribunal Constitucional, d'entrada, havia avalat la norma a grans trets, sí, però li faltava pronunciar-se sobre aquests casos concrets. Per què? Perquè són casos que estan, en aquest cas, processats pel delicte de malversació, i encara no està ni decidit ni concretat si aquest delicte de malversació és amnistiable. Sobre això s'hi hauria de pronunciar primer el Tribunal Constitucional, i el Tribunal Constitucional passaria la pilota al Tribunal Suprem, que és el responsable de l'aplicació efectiva de l'amnistia a totes aquestes persones. I d'entrada no estava per la labor, de fet havia denegat l'aplicació de l'amnistia, i veurem en aquesta cadena si amb el que diga el Tribunal Constitucional, doncs, hi ha algun tipus de canvi de criteri. Però, com diem, això va per llarg.
1: Va per llarg. Doncs moltes gràcies, Núria Alcalà, des de Luxemburg, amb aquesta última hora del que és la gran notícia del dia, evidentment. Una abraçada
2: gràcies
1: molt gran,
2: vosaltres.
1: Núria.
2: Molt una forta. Abraçada.
1: La 1:47, Maria García Coll. Bé, tothom parla o bé de la gran final del Mundial, sí, o bé d'aquesta decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Avui són els dos grans temes, no?
3: Sí, sí, política i futbol.
1: Sí, sí.
3: És
1: sí,
3: el que...
1: Sí, que moltes vegades van de la mà, també.
3: Sí,
1: no?
3: Home, la gran majoria de vegades. Que, per cert, parlant de futbol, hem conegut fa tan sols uns minuts, ens ho ha passat el Joel,
1: sí,
3: que l'espectacle del Justin Bieber en la...
1: el
3: Super Bowl. El Super Bowl, he dit ja,
1: Sí, és que gairebé serà una Super Bowl,
3: sí,
1: ja veuràs.
3: A la mitja part de la final del Mundial durarà un minut.
1: Llavors sí que seran 30.
3: Clar.
1: Teníem dubtes que això s'allargués.
3: L'espectacle a la final del Mundial del Justin Bieber durarà un minut.
1: Però Fuente, Cibeles o què? Qui diu això? Fuente, Canaletas.
3: No, home, la FIFA.
1: No, ah, ho ha dit la FIFA, això.
3: Espera't.
1: No, és que clar...
3: T'explico.
1: Que Twitter...
3: Anava a durar un minut, no és Twitter, t'anava a durar un minut quan es creia que la mitja part duraria 11 minuts. Ara, que sap que durarà 30 minuts, poder durar una mica més.
1: Sí, home, però això és diumenge, eh? S'han de
3: ja,
1: fer assajos.
3: Ara se sap, però ahir es va dir que duraria 30 minuts.
1: Estan improvisant una mica, eh?
3: Sí que estan improvisant.
1: Els de la FIFA.
3: Perquè, clar, van dir ahir que duraria 30 minuts. Sí. Si se'ls havia encarregat als artistes fer un minut i ara se'ls doble el temps, poder han de fer dos cada un.
1: Això és la Shakira dient Justin Bieber un minut, Coldplay 30 segons, jo 28.
3: Exacte, és així una mica, oi?
1: Sí, sí. Oh, One Less Lonely Girl, te'n recordes?
3: És antiga aquesta cançó.

0: Doncs la final del Mundial 2026, que es disputarà aquest diumenge 19 de juliol a les 9 hores, 21 hores, hora catalana, no serà només un partit de futbol, i és que la FIFA prepara un dels espectacles musicals més ambiciosos que s'han vist mai en una competició esportiva. A veure, anem a pams. Abans del partit hi haurà una gran cerimònia de clausura. Tot això començarà a 8:15, 19:30. Una hora i mitja abans que la pilota comenci a rodar.
1: Uau.
0: L'últim artista que s'ha incorporat al cartell és Post Malone, que serà un dels grans protagonistes d'aquesta obertura. D'acord? Serà l'encàrregat d'escalfar l'ambient de l'estadi una hora i mitja abans de la gran final. En aquesta hora i mitja d'abans també hi actuaran Laura Pausini, Nicole Scherzinger, de les Pussycat Dolls i ex de Lewis Hamilton, Robbie Williams, i s'espera la participació de l'actor Tom Cruise i del creador de contingut Speed.
1: Missió impossible, Tom Cruise. Potser apareix amb una d'aquestes meravelloses...
0: Doncs poden fer algun tipus de show de missió.
1: Clar, sí. Amb les motos, una cosa d'aquestes.
0: Amb el Speed.
1: Sí.
0: A més, Jennifer Hudson interpretarà l'himne nacional dels Estats Units abans de l'inici del partit.
1: The National Anthem.
0: Sí, aquest serà un moment molt, molt emotiu, serà molt potent amb Jennifer Hudson.
1: Però si no juga als Estats Units...
0: No, però... Ja. País organitzador, l'anfitrió.
1: Donald Trump donant-li la Copa del Món a Lamine Yamal. O Rodri. Clar, Rodri serà. Rodri o Messi, t'imagines? Donald Trump donant-li a Messi o a Rodri?
0: Ja li va donar... Ja, o sigui, Donald Trump ja coneix a Cucurella.
1: Sí.
0: Ja els hi va lliurar el Mundial de Clubs, el Chelsea. Sí. Però el gran moment musical arribarà durant el descans. L'espectacle durarà uns 11 minuts, diuen. 11. O potser s'amplia, no, Maria?
1: S'ha ampliat, em sembla. Això és el que deien en un principi.
0: Ja.
1: S'ha ampliat aproximadament...
0: A 22-23.
1: Sí.
0: Bé, doncs reunirà, com dèiem, hem escoltat a Justin Bieber, Shakira. Shakira actuarà, evidentment, ha d'actuar l'artista que ha creat l'himne oficial d'aquest Mundial 2026 amb el seu Die Die.

0: jugadors hauran d'escalfar en una altra zona.
1: Una zona especial, clar, habilitada perquè no lesioni ningú.
0: Deien que això perjudica una mica Espanya, deien, no?
1: Sí, per què?
0: Sí, perquè deien que normalment doncs, Espanya és un equip que no li va bé comparar molt, perquè si tu ja estàs enxufat en el joc i es et paren mitja hora, és com, ai, al Barça això li ha passat moltes vegades, que està allà, allà, i quan torna de la mitja part sembla que no. I si només un quart d'hora, imagina't ara,
1: doncs
0: mitja
1: ara,
0: hora.
1: Ara tenim les pauses publicitàries, sí, perdó, pauses d'hidratació.
0: Sí, exacte.
1: Al minut 22 de cada part.
0: I 60.
1: Amb Madonna, que també actuarà, juntament amb Burna Boy, Justin Bieber, BTS i els britànics Coldplay. Bé, per cert, la direcció musical de tot plegat anirà a càrrec del líder de Coldplay, de Chris Martin, que ha preparat una actuació pensada per representar la unió entre cultures, continents i generacions. L'escenari, amb pantalles, llums i efectes especials, s'haurà de muntar i desmuntar en qüestió de minuts. Mm. I clar, tot plegat farà que aquest descans de la final del Mundial s'allargui fins als 30 minuts.
0: Ja no podrem anar al lavabo, eh? Haurem de veure el halftime.
1: Home, és que això serà un supershow. Això és històric, el que passarà.
0: Diuen que serà una de les actuacions diumenge més vistes de la història, no? Perquè la Super Bowl, doncs, sí que és molt vista, però al final la gran majoria de gent és dels Estats Units, però això és arreu del món, no?
1: Molt més que futbol,
0: sí,
1: Maria. Molt més que futbol, aquesta final d'aquest diumenge. Amb el líder de tot plegat, Chris Martin, de Coldplay, que també ell i la seva banda actuaran en aquest Super Halftime. I amb ells arribem a les dues. Actualitzem la informació al butlletí i després més Xavi Forni amb la gran Arantxa Coca.

0: Xavifòrnia, amb Xavi Martínez.
1: Són les dues.
0: Ràdio 4. Serveis informatius.
1: Bona tarda. Comencem amb una última hora perquè hi ha novetats sobre el cas judicial de Begoña Gómez. D'una banda, l'Audiència de Madrid acaba de ratificar que l'esposa del president Sánchez i altres dos encausats siguin enjudiciats pels delictes de tràfic d'influències i malversació. En la mateixa resolució, el tribunal, però, tomba les mesures cautelars imposades pel jutge Juan Carlos Peinado. L'instructor, recordem, li havia prohibit a Begoña Gómez sortir del país sense autorització, retirant-li el passaport i ordenant-li compareixences periòdiques als jutjats. I continuem amb més reaccions al que és la notícia del dia. Satisfacció tant de Junts com d'Esquerra Republicana sobre les dues sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que avalen la llei d'amnistia pel que fa el seu encaix al dret comunitari. Tots dos partits qualifiquen la decisió del TJUE de victòria i demanen l'aplicació de l'amnistia com abans millor. Jordi Turull, secretari general de Junts, Oriol Junqueras, president d'Esquerra.
2: És un dia transcendent. Avui és una gran victòria, jo crec que és una victòria rotunda de Catalunya en general i també de l'independentisme de manera particular.
3: La pregunta deixa de ser què passa amb els represaliats i passa a ser què passa amb la democràcia espanyola.
1: I encara una altra sentència. La continuïtat de la central nuclear d'Almaraz a Càceres està una mica més a prop. El Consell de Seguretat Nuclear ha avalat prorrogar l'activitat fins al 2030, tal com havien demanat les empreses propietàries, Iberdrola, Endesa i Naturgy. Tot i això, és el govern central qui haurà de decidir ara si manté el calendari de tancament previst per al novembre del 2027 o bé si accepta l'ampliació fins al 2030. Els 8 hospitals de l'Institut Català de la Salut han aconseguit reduir en gairebé una hora el temps d'espera per les urgències més lleus amb el programa d'atenció integral de les infermeres que ha impulsat l'Hospital de Viladecans. Més detalls, Anna Banyeres.
4: Quan un pacient arriba a urgències amb una de les 40 patologies que no es consideren greus, com una migranya, una lumbàlgia o un còlic nefrític, ara s'estan una hora menys a la sala d'espera perquè els atén la infermera de principi a fi, incloent proves i tractaments. És el model de triatge integrat que han implementat els 8 hospitals de l'ICS impulsats des de l'Hospital de Viladecans. Marca Galindo, infermera.
5: El pacient està molt menys irritable pel dolor i pel temps d'espera, està molt més agraït i al final l'atenció és molt més simple, perquè si el pacient arriba i de la manera més ràpida possible se li tracta el que té i marxa, no estarà 2-3 hores de potser de demora que hi ha a la sala d'espera.
4: Les consultes de baixa complexitat són el 40% de les urgències ateses als hospitals.
1: I 8 de cada 10 economistes alerten que la governança de les administracions perjudica l'economia, ja que limita la productivitat i frena el creixement, segons l'enquesta de situació econòmica del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Ens ho explica Toni Conde.
6: L'enquesta de primavera del Col·legi d'Economistes assenyala que la governança de les administracions perjudica l'economia. El degà de l'entitat, Carles Puig de Trevi, argumenta que la crítica dels economistes assenyala algunes deficiències amb l'objectiu de millorar en aquests punts per permetre desenvolupar les fortaleses de l'economia catalana.
7: Però Catalunya pot tindre talent, pot tindre empreses competitives, pot tindre universitats excel·lents, però si al final els processos són excessivament lents, si les decisions s'eternitzen, si l'inseguretat jurídica frena la inversió, al final acabem perdent totes aquestes avantatges competitives.
6: L'índex de confiança en l'economia catalana obté un 5,63 i Carles Puig ha apuntat que si bé l'economia creix, cal atendre qüestions com la productivitat o l'habitatge, que és el tercer principal repte per als enquestats amb un 35,6% per sota

0: Cat xinès afroresidents a Barcelona van rebre diversos cops de puny per part de l'agressor, tal i com s'aprecia en un vídeo viral que s'ha difós per les xarxes socials. Els fets van tenir lloc a 4:45 de la tarda. L'agressor, un home d'uns 40 anys, que més viatjava amb un cotxet amb una criatura, va entrar a l'ascensor de l'andana de la línia 3 del metro, on hi havia una parella d'avis, i el va bloquejar mentre aparentment esperava algú. És en aquest moment en el qual els avis i víctimes li haurien recriminat la seva actitud al·legant-li que feia molta calor i demanant-li que deixés de bloquejar l'ascensor o bé els deixés sortir. A partir d'aquí és quan comença la brutal agressió a cops de puny. Com a conseqüència dels fets, expliquen fonts consultades, la dona pateix una fractura doble a la mandíbula i haurà de ser intervinguda. La policia catalana ha obert una investigació per tal de localitzar aquest individu.
1: Gràcies, Sergi. I un ramader denuncia que un os ha matat 3 ovelles del seu ramat al Pallars Sobirà. La granja es troba a menys de 500 metres del poble d'Isil, a les Valls d'Àneu. Lleida, Joana Cendra.
2: Les ovelles es trobaven a fora de la granja dins un tancat de malla i paret de pedra per no passar tanta calor a dins l'edifici. Un dels animals estava a 200 metres de la granja muntanya amunt, suposadament arrossegat per l'os. El ramader ha avisat als agents rurals que s'han desplaçat fins al punt on s'han trobat els animals i han pogut constatar la mort de 3 caps de bestiar. Joan de Pericle és el propietari dels animals.
3: Ja toca la granja, hi ha un prat que està ballat amb mallasso i paret. Estaven allí i s'hi ha ficat a la nit i n'ha matat 3. N'hi havia 4 i n'ha matat 3. Hi ha una que se l'han portat 200 metres costes amunt. Ho ha d'haver fet l'os, per si ho sí.
2: La granja on ha tingut lloc l'atac es troba a menys de 500 metres del poble d'Isil.
1: Gràcies, Joana. Això és tot. Tornem amb més notícies a 2:45 a l'edició migdia.
4: Ràdio 4.

0: Segona hora de Xavi Fornia a Ràdio 4. Benvinguda, benvingut, si tu t'acabes de connectar a La Pública, a la primera en català, a Ràdio 4. Amb l'Aro Serena al control, perquè tot soni molt bé, amb el Joel Sevilla a la producció. I m'estava preguntant, els jugadors de la selecció espanyola els hi deixaran demanar Taco Bell a
1: l'hotel? Millor que no.
0: Prop de 7.000 persones podrien estar afectades als Estats Units per un gran brot de ciclosporiasi, una infecció intestinal que provoca episodis de diarrea aquosa intensa i explosiva. Diarrea explosiva. Està tothom boig ara mateix als Estats Units. Uau. Amb aquest brot. Les autoritats estan investigant diferents productes frescos, especialment l'enciam, fulla verda en general, estudiant si alguns dels casos podrien estar relacionats amb restaurants de la cadena Taco Bell, després que diversos establiments retiressin temporalment ingredients com l'enciam, la ceba, l'alvocat i el conegut com a pico de gallo.
1: Ui.
0: Tot vegetals. No sabia que els vegetals també et podien...
1: Sí, és que sembla, ho he buscat jo, que és per aliments contaminats.
0: Ja,
1: és
0: clar,
1: amb aigües contaminades.
0: Clar, és que clar, sí, té tot el sentit.
1: Per tant, pot ser que siguin, doncs, vegetals, no?
0: Sí, que sempre pensem en salses...
1: O carns, amb
0: chili, mal estat. Sí, carn amb mal estat, o amb coses amb ous, però... No. Doncs bé, les autoritats encara no han confirmat aquesta relació amb aquesta empresa, amb aquesta cadena, però sí que es veu que la cosa pot anar per aquí, suposadament.
1: Esperem que cap jugador de la selecció espanyola hagi demanat Taco Bell al seu...
0: No,
1: al seu hotel,
0: Bona tàctica, dels argentins, t'imagines? Enviar uns globos per allà,
1: Mira, i això surt...
0: En diferència de los hermanos argentinos.
1: I això em ve d'una anècdota que vaig escoltar l'altre dia, d'una final d'un mundial, Argentina-Brasil, on
0: Ostres,
1: suposadament...
0: Terrible.
1: Suposadament...
0: Terrible.
1: I després confirmat pel mateix Maradona, es van entrar unes ampolles d'aigua amb tranquil·litzants i es veu que van haver de canviar junts jugadors de Brasil perquè havien begut aquella aigua.
0: No,
1: i en
0: no,
1: una entrevista entre Pelé i Maradona, Pelé li pregunta a Maradona, Maradona confirma.
0: I deien que els jugadors brasilers que tenien les cames adormides.
1: Sí, sí.

0: Sí. Era terrible, allò.
1: Doncs mira.
0: Bueno, antiga escola,
1: quan
0: eh?
1: Quan el futbol no era futbol.
0: Doncs ara mateix, els Estats Units impactats per aquesta, aquest brot de diarrea explosiva. Saludem a aquesta hora de la tarda el que seria, diguéssim, simbòlicament tot el contrari al que t'acabem d'explicar, perquè ella és com un àngel. Hola, Arantxa Coca, què tal? Molt bona tarda. Bona
2: Com esteu?
0: Tu ets la tranquil·litat, tu ets aquell estómac que està bé.
2: Tento.
0: La pau, el bon olor.
2: Ho hem d'intentar, els professionals que treballem amb el conflicte, ja, que som a sanitaris, treballem amb el conflicte i amb la part doncs, més fosca, més desagradable de les coses que ens passen, i llavors hem de mantenir la calma. Sí, si no, malament. Com esteu?
0: Què tal? Estem molt bé, perquè, mira, a dos dies d'acabar la temporada...
2: I tant, és veritat.
0: Ha estat una temporada molt especial,
2: increïble,
0: que sempre recordarem, jo crec.
2: Uau.
0: Molt especial, i que s'ha fet molt grup, molt equip.
2: Sí.
0: Un bloc encara més fort. Som una mica com la selecció espanyola, no?
2: Sí.
0: S'ha treballat molt.
2: Jo tinc la sensació... interna, subjectiva, que han sigut tres temporades en una.
0: Ah, és que ha estat això, eh?
2: Ha estat això, més o menys,
0: per
2: no?
0: Per ser, ja t'ho dic.
2: Perquè dir quantes coses i només sí, ha estat sí, a la mateixa temporada.
0: Sí.
2: Bueno, molt intens tot i tot amb molt de gust, perquè com que al final el que importa són les persones i treballem aquí amb bones persones, no només bons professionals, doncs tot ha seguit, però Déu-n'hi-do, eh? Molta feina, moltes notícies que hem abordat.
0: Sí.
2: Molts canvis socials i molts canvis en la psicologia, també amb un abordatge d'investigacions que han anat sortint aquest any, bueno, increïble. Ja diuen, no?, que és l'any del canvi, no?, el 2026. No sé quines coses acabaven i quines altres començaven amb una nova etapa. Jo, com que no hi entenc d'aquestes coses, però moltes persones m'ho justificaven. Oh, és que, clar, si tu sumes 2026...
0: Any 1.
2: Dona 1. Llavors, l'any 1 comença moltes coses i vol dir que abans s'han acabat moltes altres. Dius, doncs serà això, eh?
0: Cada any escolto el mateix, però sí, bueno, suposo que sí, doncs aquest any sí és l'any de...
2: Aquest any, segur, totalment. Què te'n recordes d'aquell final d'any que vam tenir aquí? Que bé que ens ho vam passar escoltant músiques.
0: Cap d'any per Ràdio Nacional, l'altre programa que fem a Ràdio Nacional,
2: exactament,
0: que es diu Xavi Forni, també.
2: Sí. I amb què vam acabar aquest programa? Amb l'Ènia, de l'Arantxa.
0: És veritat, El vam acabar a Zen.
2: No deies que sóc la calma, doncs al final aquell programa que va acabar a les tantes, perquè vam acompanyar a tots els espanyols i espanyoles a celebrar aquest canvi d'any, el 2026, doncs al final cap a les 4 o les 5, que vam acabar
0: vam
2: molt
0: començar,
2: tard.
0: Vam començar just després de les campanades, a les 12:05, i fins les 4 de la matinada, va ser.
2: Sí, i llavors, ara fent xurros amb xocolata, o porres amb xocolata, i Ènia.
0: És que està amb tu,
2: això. Sí, va acabar.
0: No, i el que deies, que ha estat un any de moltes notícies, de molts estudis científics, de contrastar molta informació, de fer servei públic en majúscules aquí amb tu, Arantxa. I avui volies fer un top 10?
2: Sí, és un top 10 de... un recap, que es diu ara, no? De totes les... totes no, però he fet un recull de 10 notícies que més o menys ens han anat impactant o, si més no, ens han convidat a la reflexió durant aquesta temporada. I la senyoreta Mulleres de plàstic que porto, quan estudio...
1: Pensava que et referies a mi.
2: És veritat, sí, són les dues senyoretes. Tu més senyoreta que jo, eh? Però ja m'entenc. Bueno, ho he volgut agrupar en tres blocs, perquè aquí a Califòrnia, com dèiem, hem fet molta feina. Hem aportat molts temes, molta recerca. Era impossible avui resumir-la tota. I jo l'he volgut agrupar en tres blocs. Sobre masculinitats i noves dinàmiques relacionals, perquè hem parlat molt d'aquests temes. Un bloc de canvis socials i generacionals, perquè també, déu-n'hi-do, com hem abordat els canvis en les noves generacions. Sobretot hem parlat molt dels millennials, comparadament amb la generació Z. I, per últim, com els acabar, jo, que parlo de l'amor, abordarem en aquest tercer bloc els vincles i les ruptures en les relacions i les noves maneres d'entendre el lideratge en totes les relacions, en una relació de parella i en una relació laboral. Sembla molt, però jo ho he resumit en 10 punts. Comencem pel primer.
1: Som-hi.
2: Parlàvem de la masculinitat suau, que és un concepte que a mi em flipa molt.
0: Ah, sí?
2: Te'n recordes?
0: La masculinitat suau,
2: que prové, sobretot, d'aquesta nova imatge de l'home del K-pop. Prové d'allà. Que ja és un fenomen cultural, el K-pop, que ha redefinit la masculinitat, no només la música, Aquests ídols masculins mostren vulnerabilitat a les seves cançons, a la seva vestimenta, autocura, estètica cuidada. Fa uns anys parlava dels metrosexuals.
1: Ui, això és antic ja,
2: això
1: eh?
2: Això és molt antic. Sí, ja es va deixar de parlar d'això i ara m'assembla molt millor i penso que és més... Bueno, el de metrosexual al final no... Sembla una orientació sexual, sí, no? I no és una orientació sexual. Penso que aquesta nova manera de parlar de la masculinitat, perquè no n'hi ha una. Trencar el tòpic de masculinitat, un, la varonil, la, el macho
1: sí,
2: alfa...
1: Fora, fora.
2: El, no, hi ha moltes, i llavors, venint d'aquesta cultura del K-pop, podem parlar d'aquesta masculinitat més centrada en l'estètica, més cuidada, i sobretot en mostrar emocions de manera oberta. Són aquells homes que no tenen por de sentir i de dir-ho, i d'expressar-ho no només en les seves cançons, sinó en les seves relacions. No? Aquell home que no li importa plorar.
1: Home,
2: que trenca el tòpic dels homes no ploren. No? Si els homes ploren, ho expliquen en cançons, en les seves telenovel·les coreanes, tan de moda.
1: El K-drama, també.
2: El K-drama, exactament. I doncs, tota aquesta altra manera d'entendre el que gira al voltant del rol masculí.
0: Que això, perdona, Arantxa,
2: sí?
0: Disculpa que talli,
2: sí, no.
0: Que és un xoc directe, no? Amb d'altres enquestes i estudis que s'han fet, preguntant només a dones heterosexuals que prefereixen en majoria a un home, diguéssim, proveedor, que és aquell home, aquell estigma totalment diferent al que acabes d'explicar.
2: Exactament.
0: Que és l'home fort, que lidera, que... En fi.
1: M'ha vingut una petita arcada.
2: Maria?
1: M'ha vingut una petita arcada.
0: Arcada.
1: Sí. Doncs, sentint el doncs, hombre proveedor.
0: Doncs ho diuen així, ho diuen
1: sí,
0: així,
1: sí.
0: I a més és que es veu que a nivell fins i tot d'atractiu i de atractiu sexual, en concret, sí, tot això de la masculinitat suau, es veu que la libido pel terra, eh?
1: No tinc...
0: En aquestes dones, eh?
1: No coincideixo però, amb les meves companyes de gènere.
2: Sí, però ja... Bé, ara trobarem, doncs, en aquest sentit, en quant a gustos o creences del que és una bona masculinitat o feminitat, i mai ens posarem d'acord, però està molt bé que no hi hagi aquesta unitat,
0: ja,
2: sinó
0: ja,
2: que es
0: clar,
2: fomenti, es divideixi aquesta diferència en entendre què vol dir ser una gran persona, primer persona, exercir un rol amb el que tu t'identifiquis i viure des d'aquest rol que t'identifiques, no només des de la masculinitat, aquella forta, dura, bruta, que a més era la sostenidora d'un grup familiar, i quan més poguessis sostenir, doncs més home eres, i ara tot això canvi tant. En relació amb, justament amb aquest punt, la següent notícia que vam portar un altre dia, que els homes amb gossos lliguen més, Maria.
0: Home, clar.
2: Tu estàs casadíssima. Però
1: sí, a més jo tinc un conill.
2: Mira.
1: Fora gossos.
2: I el teu home, quina relació té? Cuida, el cuida...
1: És el seu pare,
2: clar. O sigui, ho has dit tot. És a dir...
1: És el seu pare.
2: Quin home que no m'estigui escoltant ara no s'ha adonat que quan anava pel carrer amb el cotxet ha tingut l'atenció de més mirades femenines sobre d'ell? Allò de... És que amb un cotxet es lliga molt.
0: Sí, eh?
2: Proveu-ho.
1: Amb un gos també.
2: Amb un gos també. Per què? Quina relació hi ha? La ciència, perquè tot això són resums d'investigacions que hem anat aportant al llarg d'aquesta temporada. Doncs diu, alguns d'aquests estudis, que les dones perceben els homes que tenen gossos, i jo afegeixo, i bebès, com a més afectuosos, responsables i fidels.
1: Mm.
2: No és... per l'animal en si, és el que implica cuidar-lo. Rutina, paciència, menys egoisme. I els gossos, per tant, faciliten molt aquesta transició a la sociabilització. Ai, que mono! I quants anys té? Ai, fa cas! I llavors, mira, seu, Bobby, seu, seu a la poteta. El mateix amb un bebè. Ai, que mono, que petit, enhorabona! I quant temps té? Llavors, bé, la cura d'un gos és un indicador relacional que accelera, si ja no dic, en el cas d'un bebè, si aquell home ja pertany a una relació, ja està pres, que en diem, en tot cas, més atenció, més interès i augmenta l'atractiu. Com estan canviant les percepcions del rol de l'altre, tant el d'homes com el de dones. I en aquest sentit també vam parlar un altre dia de que aquells matrimonis més feliços són aquells en què la dona no cuina. Els vam despertar un dia amb aquesta notícia. I jo, això ho has de portar a Xavifornia el proper dijous. Doncs Harvard, ni més ni menys, va mostrar que els matrimonis més feliços són els que comparteixen la cuina. És a dir, abans feia un moment que parlaves d'aquests homes que van sostenint amb la seva feina la família i la dona que sostenia la feina nodrint, és a dir, cuinant. Doncs, novament, això, les noves recerques socials ens diuen que està caient, perquè quan cuina només la dona, la felicitat, en aquests qüestionaris, en aquestes recerques que es van fer, que va fer Harvard, la felicitat de la dona baixa a 6 sobre 10. I, en canvi, quan cuina l'home, puja a un 8,4, que això gairebé és un excel·lent, Maria? Gairebé és un 9.
1: Si l'home sap cuinar.
2: Sí, clar. Bueno, però ja no parlem dels gustos culinaris, és el fet de posar-s'hi, és el fet d'entendre que forma part de la relació, que en la relació no només són abraçades i petons i encontres físics, sinó que en una relació amb convivència la casa forma part del tot de la relació. I molts homes, de vegades, bueno, per antigues creences i antigues mirades en quant al seu rol, això ho descuiden. Trencar els rols tradicionals genera relacions més autèntiques. I per què la cuina? Perquè és que la cuina és compartir el poder.
1: I tant.
2: És qui està a la cuina, manega, com continuarà l'altre a qui està alimentant i, a més que l'alimenta. Per tant, també és... Sembla una tonteria, però no. A casa té un gran símbol de poder aquell que nodreix directament a la resta d'integrants d'aquella casa. Matrimonis més feliços quan la dona no cuina sola. Anem al segon bloc, els descanvis socials. Un altre matí que ens vam aixecar amb aquest titular. Me'n recordo que vaig venir per aquí i estava una mica alguns periodistes d'aquí de la ràdio revolucionats i un d'ells, que es diu Txema, em deia, escolta, això ja t'ho has mirat? I jo, sí, ho tens controlat perquè acaba de sortir, sí. El 2030, gairebé la meitat de les dones entre 25 i 44 anys estaran solteres. Uau!
0: Aquest va ser un dels grans temes d'aquesta temporada, que a més va generar molt debat, molta conversa a les xarxes després de fer el programa aquí amb tu, Arantxa.
2: Exactament. Sí, és una dada que surt d'investigacions als Estats Units, però que bé, sempre és un què, no? És un parat i pensem si aquí ens arribarà o ja està succeint, aquí vull dir al nostre país, que el 45% de les dones d'aquesta franja d'edat, torno a dir entre els 25 i els 44 anys d'edat, seran solteres, degut a que la independència econòmica, l'educació, la carrera acadèmica, d'estudis que tindran, la maternitat posposada, que ja no és als 20, ja és gairebé als 30, per no dir 40, si alguna doncs, té un cos i una genètica que li permet, tot això redefineix el consum, les relacions i la idea d'una vida plena en aquestes dones. Per tant, que ningú pensi que és una dada aquesta amenaça de la solteria en el futur de les dones és perquè no trobaran l'amor. No, és perquè redefineix una nova manera de viure les dones.
1: Exacte.
2: On el matrimoni, enllaçar-se, vincular-se, ja no és... Sí, ja no és una necessitat imperant, no ho necessiten per sortir endavant, i com que donen prioritat a altres aspectes de la seva vida, és quelcom el projecte de parella que van posposant, el de la maternitat també, però és més difícil, però el de parella van posposant per més endavant. Per tant, arribaran als 40 solteres.
0: Vam contrastar tot això, que va ser un estudi molt impactant, amb una altra realitat, que era la de dones ja de més de 35 cap als 40, que estaven empenedides precisament de no haver escollit a una parella més joves per poder tenir fills o formar una família amb aquella bona persona que sí que van conèixer i s'estimaven més portar un altre estil de vida, no? Doncs conèixer més nois o viatjar més o fer altres coses. I després això, hi havia molt empenediment. I ho vam contrastar amb aquest estudi, va ser molt interessant.
2: Sí, crec que si no m'equivoco va ser com un 30% de les dones entre els 30 i els 38 que els hi costava, es queixaven de que els hi costava molt trobar parella. Llavors els hi deien, bé, però quina parella estàs buscant? Com és que t'està costant tant? Ho volien tot.
0: Ja.
2: I dius, no, clar, als 40, al voltant dels 40, ja no trobes el solter, ja no trobes aquella persona que ho té tot. El filtre de l'amor, que dèiem, el càsting de l'amor, me'n recordo que parlàvem amb aquests termes, les ajusta més, perquè, clar, ja trobaràs el bo. Ja ho tenen altres dones, hauràs d'ajustar doncs, que homes hagin trencat vincles i, per tant, siguin solters, divorciats, que no tinguin cap interès en revincular-se de nou i prefereixin ser solters perquè no volen tornar a passar per una relació estable, o homes que tenen fills. Clar, si això no t'interessa, doncs, òbviament, et costarà trobar parella. Es trobàvem aquestes dones empadernadines, tornant a passar el mateix, que s'estaven arrepentint, anem a dir-ho d'una altra manera, d'haver viscut la vida loca, que tenen tota la...
0: La vida loca fins als 40 o fins als 35,
2: vull ser lliure,
0: però després a córrer,
2: després,
0: no?
2: Després
0: a córrer. Era una situació complicada.
3: Sí. Això costa trobar parella. Tu, Arantxa, ho sabràs millor, no trobes casos de gent que podien ter 30, 32, o sigui, 33, 34, i que ja troben una parella i es queden amb allò, ja tenen fills i es casen i pim, pim, pim, pim,
2: és
3: molt ràpid.
2: És l'altre pol.
3: Per no... no? Dir, bueno, potser el que tenia abans era millor, però ara he trobat aquest i sí, bueno, mínimament ens entenem i ja anem endavant. Ah. I després veus que no.
0: Tot
3: no?
0: Va molt ràpid.
3: Sí.
2: Val. Clar, després no pots anar a millor malo conocido que bueno por conocer, no?
3: Sí.
2: Clar, perquè, no sé, que vulguis un matrimoni i la banda. Que en van parlar dels matrimonis i la banda.
3: Sí.
2: Que és aquell de bé, no? No tindrem sexe, però podem fer una co-criança dels nostres fills. I tot l'altre hi renunciem. Sempre té moltes opcions, o l'opció de ser mare soltera o pare solter. O sigui, al final has d'avançar i obrir la teva ment a altres formes relacionals.
0: Ràpidament, perquè arriba l'edició migdia a l'informatiu i hem de liquidar la resta de temes que portaves.
2: Doncs anem a parlar dels vincles. Anem al bloc número 3. Vam parlar de que es generen amistats molt intenses gràcies a l'odi compartit.
0: Boníssim.
2: No sé si t'ha passat alguna vegada, te'n recordes que vam parlar d'això?
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Però és el nucli de moltes novel·les.
0: Sí, sí, sí.
2: Abans era, bueno, no, i ara, no? Noi i noia es troben, es coneixen en una desgràcia i tota la pel·lícula és com avancen en aquella desgràcia i al final arriba el petó. Dius, mira, s'han vinculat.
3: Com s'odien, com passa algú dolent i
2: com
3: ara...
2: Com passa algú dolent i com... No s'odien entre ells, sinó que tenen una adversitat a superar.
3: Exacte.
2: I l'adversitat a superar els uneix.
0: I un odi compartit.
2: O un odi compartit.
0: No, allò de si és enemic del meu enemic, és el meu amic.
2: És el meu amic.
3: I quanta gent hi ha que s'han conegut, per exemple, en teràpies de dol? I després es casen entre ells, o tenen parelles.
2: Correcte.
3: I dues parelles que han perdut a la seva parella, es coneixen amb una teràpia de dol, i després doncs, són parella ells dos. No?
2: Ara jo et dic una cosa, que quedi ben clar. L'odi uneix ràpid. Aquí tenim totes les pel·lis i sèries,
0: que sí,
2: però només l'amor sosté les persones.
3: Home,
2: després,
3: important.
2: Si queden units per una causa comuna, però entre ells no són capaços de generar un vincle sa, durarà 3 dies. El que dura la pel·li. Val? Després jo me'n recordo a la pel·lícula aquesta tan famosa de l'autobús que no es parava. Speed?
3: Sí, sí, crec que sí.
2: Sí,
3: no?
2: Que clar, allà està el soldat i la noia que conduïa, no? Al final, evidentment, doncs, amb tanta adversitat, queden units. Es va fer l'Speed 2, estaven units? No, ella ja va dir...
3: Ella ja va dir prou.
2: A l'Speed 2, que volies veure el Keanu Reeves, i ja no hi era. I és, no, és que aquella relació no va durar. Clar, va durar el que va durar l'adrenalina, 2 mesos. Evidentment, si no generen un vincle important amb amor, no es podrà sostenir aquella relació, encara que hagi començat per un odi compartit. I parlant d'amor, l'aferrament a les exparelles, que això ens va volar una mica al cap, a tots, quan ho vaig portar, l'aferrament a les parelles pot durar fins a una dècada.
3: Mare de Déu!
2: Una dècada, que vol dir que encara te l'estimes i que no has passat pàgina? No. No, vol dir que la teva ment encara el té com un subjecte referencial. I la ment necessita anar a poc a l'hora de, no desaferrar-se, és desaferrar-se, però de fer un procés més intern, que és de ja no comptar amb aquell referent pel seu dia a dia. Al final es genera un hàbit també amb aquella persona. I deshabituar-se d'aquella persona no és tan fàcil. Això ens va consolar molt, perquè dius... Encara penso en el meu ex i això que estic amb una altra persona. No és normal.
0: No, te'n recordes.
2: Sento... Clar, te'n recordes, pots sentir coses, però això no vol dir que no estiguis preparat per estar amb una altra persona i que tinguis encara algú pendent amb aquell ex que has deixat enrere. Bon estiu!
0: Gran estiu, el que viurem si recuperem, per exemple, algunes de les seccions amb l'Arantxa Coca, que acaba de recordar ara mateix.
2: De manera flash.
0: Sí, sí, ha sigut una temporada molt, molt important, molt especial.
2: Moltes coses aquesta temporada, és veritat.
0: I jo especialment t'ho agraeixo molt, un any més. Ja portem, ja anem camí dels 5 anyets junts.
2: 5 anys?
0: Això vola, això vola. I és cada any és millor que l'anterior, així que moltes gràcies
2: a vosaltres, un plaer.
0: T'acomiadem de Ràdio 4 aquesta temporada, ens escoltem al setembre.
2: Correcte.
0: Però durant l'estiu t'escoltarem a Ràdio Nacional, així que gràcies, Arantxa.
2: I també notícies a vosaltres, bon estiu.
0: Molt bon estiu, que t'ho has guanyat. Descansa, encara que sigui una miqueta, que no para. No para l'Arantxa. Notícies, edició migdia, i seguirem després a les 3 en punt aquí a Ràdio 4.
4: Són 2:45.
5: Edició migdia. Ràdio 4. Eva Albiol.
4: Bona tarda. La pilota torna a la teulada de la justícia espanyola. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia i deixa clar que els delictes de malversació i terrorisme pels quals s'investiga dirigents independentistes no afecten els interessos financers ni la normativa antiterrorista de la Unió Europea. Ara, per tant, totes les mirades es dirigeixen als tribunals espanyols. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama que la llei s'apliqui sense més dilacions.
6: I avui, 16 de juliol de 2026, el Tribunal de Justícia d'Europa ratifica de nou la plena legalitat de la llei d'amnistia. Què més cal per aplicar la llei de manera divergent, integral i sense subterfugis?
4: Junts i Esquerra celebren la decisió i el PP diu que la respectarà. El secretari general de Juntaire, Jordi Turull, i el president dels Republicans, Oriol Junqueras.
7: Avui és un gran pas pels exiliats. De fet, avui a Europa els està dient que ja haurien de ser a casa.
8: Confirma allò que Esquerra Republicana ha defensat des del primer dia, que la repressió mai no podia ser la resposta.
4: Doncs de seguida marxem cap a Luxemburg. Salutacions d'en José Gil i l'Helena Ramos a la realització i l'Albert Vacas a control central. I Protecció Civil desactiva l'alerta del Procicat per calor intensa. Només es mantenen avisos de calor. Baix a alguns punts del país, sí que continua activada l'alerta del Pla Infocat per l'elevat risc d'incendi forestal. Previsió del temps des de l'AEMET, David Torres.
9: Avui dijous a Catalunya es mantenen els avisos actius per altes temperatures a quasi tot el territori. Continuem amb calor, però avui baixen una mica, un parell o tres de graus. Es mantindran així o poden baixar una mica més fins dissabte i avui les màximes es situaran als 32 graus a Tarragona, 33 a Barcelona i 38 a Lleida i Girona. Gaudirem del sol en general, encara que tenim avisos actius per tempestes localment fortes al Pirineu Occidental i que poden aparèixer de forma aïllada a d'altres punts del territori. A zones altes destaquem la pols en suspensió, que farà disminuir la visibilitat, i pel que fa al vent, fluix de llevant i de sud amb algun cop moderat.
4: Temps també per conèixer com se circula aquesta hora per les carreteres. Servei Català de Trànsit, Sílvia Delamo, bona tarda.
10: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments hem de dir que hi ha poques incidències importants. En tot, comentar que la P7 a Barberà hi ha lentitud de 2 quilòmetres en ambdós sentits de la marxa i també en el cas de les rondes hi ha certa mobilitat, però amb retencions que no són gaire importants i, per tant, només us emplacem a que circuleu amb cautela. Recordar-vos que hi ha tres carreteres afectades pels incendis de Sant Quirze de Safaja, tres vies locals que uneixen també i que són de la zona de Sant Feliu de Codines i de Centelles, on no es pot circular i, per tant, cal mantenir-se informat si voleu anar cap a aquesta zona. Això és tot. Molt bona tarda.
4: Passen 3 minuts de 2:45.
5: Edició migdia. Eva Albiol.
4: La justícia europea avala el gruix de la llei d'amnistia i considera que la seva aplicació no és contrària al dret comunitari ni afecta les finances comunitàries. La sentència del Tribunal de Luxemburg reconeix també l'objectiu de reconciliació nacional de la norma. Enviada especial a Luxemburg, Núria Alcalà, bona tarda.
11: Bona tarda. La sentència conclou que els interessos financers de la Unió Europea, com deies, no s'han vist afectats per les despeses del procés, com havia qüestionat el Tribunal de Comptes. D'altra banda, l'Audiència Nacional havia plantejat dubtes sobre si l'aplicació de l'amnistia als 12 CDRs acusats de terrorisme podria vulnerar les directives europees en aquesta matèria. El Tribunal, és clar, ha dit que no, perquè la llei només incideix en fets relacionats amb el procés i reconeix en aquest punt l'objectiu de la norma, afavorir la reconciliació política en aquest context del procés independentista. Així ho ha dit el president del tribunal, Cohen Lennertz, en un vídeo explicatiu posterior a la resolució.
12: El propósito de la ley de amnistía es reducir las tensiones institucionales y políticas, así como facilitar un escenario de reconciliación.
11: I recordar que l'aplicació de la llei recau exclusivament en els tribunals espanyols que tenen l'última paraula.
4: Aquesta sentència no resol tots els fronts oberts de l'amnistia, però sí que mou peces importants del tauler judicial. La pregunta, Núria, és què passa a partir d'ara?
11: La sentència només té incidència directa en els dos tribunals que van plantejar les seves qüestions prejudicials a aquest Tribunal de Luxemburg, el Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional. Ja tenen la resposta de la Justícia Europea sobre els dubtes que van plantejar en relació a l'aplicació de la llei. D'una banda, l'Audiència Nacional haurà d'estudiar a fons la sentència abans de decidir sobre l'amnistia dels 12 CDRs, com dèiem, acusats de terrorisme, però aquesta resolució ja els obre el camí. Tampoc hi hauria cap obstacle en tancar el procediment comptable d'una trentena de càrrecs fixa als càrrecs del govern, entre ells Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Artur Mas, a qui el Tribunal de Comptes reclamava uns 4 milions d'euros de forma conjunta per les despeses del procés. La sentència, això sí, només es refereix a la responsabilitat comptable, però no a la seva responsabilitat penal. Carles Puigdemont, recordem, continua processat per malversació, un delicte que el Tribunal Suprem no considera amnistiable. El futur processal, per tant, de l'expresident passarà primer pel Tribunal Constitucional i després pel propi Suprem, que té l'última paraula sobre l'aplicació de la llei. I això no s'espera que passi abans de la tardor.
4: Gràcies, Núria. Mentre els juristes, per tant, analitzen l'abast de la resolució, la política no ha trigat a reaccionar. Junts i Esquerra interpreten aquesta sentència com una victòria i consideren que a partir d'ara el Tribunal Constitucional i el Suprem ja no tenen marge per ajornar l'aplicació de la llei d'amnistia. Elena García.
13: I és que està la rotunditat que l'independentisme exhibeix del veredicte, que s'espolsa amb un portem dos anys esperant els dos mesos de la llei en vigor que Europa qüestiona. Per xutar a porteria, Puigdemont i Junqueras exigeixen al Suprem i al Constitucional desbloquejar d'immediat l'oblit penal.
7: Ja no hi ha, insisteixo, més excusa per fer una aplicació efectiva de la llei d'amnistia per tothom. Començant pel Tribunal Constitucional, que ha de ser el primer que ha de resoldre ja. No poden marxar de vacances tan tranquil·lament.
8: Ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar.
13: El lletrat de Puigdemont, Bolle, dona el debat jurídic per tancat i no presentarà més recursos.
14: Con una sentència así de clara, creo que sobran los recursos.
13: L'amnistia no apropa Puigdemont a Sánchez. Junqueras, inhabilitat, espera el Constitucional per batre's amb Illa per la Generalitat.
8: Si convé al país, i si convé Esquerra Republicana.
13: Puigdemont, sense escenari clar, assegura que el camí de la repressió no s'ha acabat a la xarxa social, però la gran victòria espera que actuï com a revulsiu en l'OPA de l'Aliança d'Urriols.
4: I en aquesta mateixa línia s'ha expressat el govern de la Generalitat. El president Salvador Illa demana que la llei s'apliqui de manera diligent i completa en una declaració institucional. Illa ha assegurat que la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala l'estratègia de diàleg i retrobament impulsada pel govern de Pedro Sánchez, Lorena Ains.
15: En català, castellà i anglès, des de la Galeria Gòtica del Palau, Salvador Illa ha catalogat el pronunciament d'Europa de molt bona notícia per a Catalunya, un pronunciament que referma la voluntat dels catalans d'obrir un futur d'esperança. Pel president de la Generalitat, la sentència és explícita. Ja no hi ha excuses, ja no hi ha obstacles. Europa ha ratificat la legalitat de la norma. Salvador Illa envia un missatge als tribunals espanyols. La seva aplicació és d'obligat compliment.
6: I avui, 16 de juliol de 2026, el Tribunal de Justícia d'Europa ratifica de nou la plena legalitat de la llei d'amnistia. Què més cal per aplicar la llei de manera diligent, integral i sense subterfugis.
15: Així doncs, el president passa la pilota a la taulada dels tribunals espanyols. Són els que hauran de dirimir si Puigdemont i Junqueras recuperen la rivalitat amb Illa a les urnes en igualtat de condicions.
16: La sentència també ha desencadenat una allau de reaccions a Madrid. El govern espanyol la presenta com un èxit rotund en termes de convivència. El Partit Popular, en canvi, assegura que respecta la decisió, però adverteix que la resolució no tanca el debat sobre la norma. Anem cap a la Cambra Baixa. Rosa Carrinyo, bona tarda.
17: Bona tarda. Moncloa celebra l'aval de la justícia europea.
18: Entró impecable al Congreso y salió impecable de él. Dijimos que la ley era constitucional y conforme al derecho europeo. Y el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo han confirmado. Ya no hay duda.
17: I espera el ministre Bolaños que el Suprem doni llum verda a la tornada de Puigdemont.
18: Solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
17: El PP diu que la sentència no s'hi pronuncia sobre la constitucionalitat ni sobre l'oportunitat política de la norma. Miguel Tellado.
19: Ni mucho menos. La pregunta relevante en todo este asunto es si un presidente puede negociar privilegios penales a cambio de los votos necesarios para su propia investidura.
17: I Vox qüestiona l'aval de la justícia europea.
20: La dignidad de España, su integridad territorial y su ordenamiento constitucional deben ser defendidos y protegidos por los españoles.
17: Sumar lamenta que la dreta, i concretament el PP, no demani disculpes. Ernest Urtasun.
21: Una rectificació i una disculpa per totes les mentides que s'han vertit en aquests darrers.
17: Els socis reclamen l'aplicació immediata de la llei. Maribel Vaquero, Mercedes Purua.
22: Tras las sentencias de hoy es momento de que los tribunales españoles muevan ficha.
23: Ahora toca aplicar la amnistía a todas las personas represaliadas en Cataluña y abrir de una vez el camino a las soluciones políticas.
17: Podem dir que la sentència deixa molt malament a la justícia espanyola.
16: Doncs mentre la política fixa posicions al tribunal comença a moure fitxa, l'Audiència Nacional ja s'ha pronunciat sobre la sentència del TGUE, el tribunal amb seu a Madrid, responsable de la instrucció de l'operació Judas contra 12 membres dels autodenominats CDRs, afirma que abans d'aplicar l'amnistia haurà d'estudiar la resolució un cop la rebi. Tot plegat després que les defenses dels encausats en aquesta causa per un presumpte delicte de terrorisme hagin celebrat la decisió del tribunal amb seu a Luxemburg. I més qüestions judicials. L'Audiència de Madrid retorna el passaport a Begoña Gómez, però avala que la jutgi un jurat popular per malversació. Sergi Bassoles.
24: Sí, decisions les conegudes fa escassos minuts, rellevants i per partida doble de l'Audiència Provincial de Madrid. D'una banda, el tribunal podríem dir que para els peus a l'instructor Juan Carlos Peinado. Revoca les mesures cautelars imposades que consistien, recordem, en la prohibició de sortida de l'Estat, la retirada de passaport i l'obligació de compareixences periòdiques davant el jutge. El tribunal argumenta que no aprecia amb prou intensitat un risc real de fugida. D'altra banda, l'Audiència de Madrid ha donat llum verda a que la causa sigui enjudiciada per un tribunal popular. Això sí, únicament per dos presumptes delictes, el de tràfic d'influències i de malversació de fons públics. D'aquesta manera, el tribunal madrileny retira els altres delictes que mantenia el jutge Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez, corrupció en els negocis i apropiació indeguda. A banda, els magistrats ordenen que es continuï el procediment amb jurat contra l'assessora de Gómez, Cristina Álvarez, només però per un delicte de malversació de cabals públics. Així mateix, l'Audiència de Madrid ha decidit separar l'empresari Juan Carlos Barrabés del judici amb jurat popular i, en el seu cas, vers les presumptes irregularitats en les adjudicacions de contractes, es mantindrà una investigació judicial per via de procediment abreujat.
16: I seguim amb tu, Sergi, per parlar de les novetats del cas Leire, perquè la compareixença de la directora de la Guàrdia Civil davant del jutge, Santiago Pedraz, s'ha ajornat fins demà perquè s'ha allargat més del previst la declaració del cap operatiu de l'Institut Armat, Manuel Llamas.
24: Manuel Llamas ha estat més de dues hores i mitja davant del jutge Santiago Pedraz. El deu de la Guàrdia Civil ho nega tot. Assegura que mai va pressionar cap membre de l'UCO i diu que en cap cas va demanar als investigadors de la Benemèrita que es posessin de perfil vers les investigacions que esquitxaven el PSOE, l'entorn del govern o del propi president Pedro Sánchez. Llamas ha justificat les investigacions internes vers alguns efectius de l'UCO. Afirma que és quelcom habitual i que s'emmarca dins de la normalitat del cos policial. D'altra banda, Manuel Llamas ha denunciat una campanya de descrèdit i desinformació cap a la seva persona. Un interrogatori molt extens, com dèiem, més de 2 hores i mitja del director adjunt operatiu de la Guàrdia Civil, que ha propiciat que el jutge Pedraz hagi optat per ajornar la declaració de la directora de la Guàrdia Civil. Mercedes González, doncs, compareixerà demà al matí. Recordem que els informes de l'UCO la situen a l'epicentre de la trama i asseguren que estava coordinada amb Leire Díaz per tal de torpedinar i desacreditar les investigacions judicials que esquitxaven els socialistes i l'entorn del president.
5: Edició migdia. Eva Albiol.
16: Bé, doncs, més enllà de l'àmbit judicial, preocupació pels incendis. Avui hi ha 107 municipis en risc extrem i s'ha restringit l'accés a 6 espais naturals. Els agents rurals demanen extremar les precaucions i recorden que el millor incendi és el que no arriba a produir-se a Maria Huguet.
0: Els agents rurals centren ara tots els seus esforços en la prevenció i eines com el Pla Alfa permeten saber amb un cop d'ull com està el perill d'incendi al territori i determinar com distribueixen els seus efectius i on cal incidir més en feines de prevenció. Jordi Passalaigua és el cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa del COS.
1: Aquests períodes tan llargs que fan doncs, temperatura elevada, baixa humitat, fan que cada vegada els boscos estiguin més predisposats a cremar. La prevenció, una de les feines, és evitar que es produeixin aquests incendis, és la clau.
0: A la sala de comunicacions reben entre 400 i 500 trucades al dia amb avisos del 112 o de la ciutadania.
16: I a més, tot apunta a un estiu especialment complicat, marcat per les altes temperatures i el perill de foc. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, admet que Catalunya no està prou preparada i atribueix part de la situació al dèficit de gestió forestal acumulat durant els últims anys. Ho ha dit a Ràdio 4.
2: El bosc s'ha de gestionar, no gestionar, que això també hi ha un mantra durant molts anys de que no es toqués la fauna, que no es toquessin els boscos, que tot es naturalitzés, això és un error. Cal plans de gestió amb uns criteris de gestió sostenible. Per tant, ja es diu a cada lloc què és el que s'ha de fer.
16: Més qüestions. Els 8 hospitals de l'ICS han reduït en gairebé una hora el temps d'espera dels pacients amb urgències lleus gràcies a un model d'atenció liderat per infermeres. Es va posar en marxa a l'Hospital de Viladecans, a Banyeres.
3: La millora ha estat possible amb el nou model de triatge avançat de baixa complexitat. Les infermeres són qui atenen en tot moment el pacient que arriba a urgències quan presenten fins una quarantena de malalties no greus com lumbàlgies, esguinços o migranyes. Estan protocolitzades definint les prescripcions de proves i medicaments autoritzats. Una fórmula que permet reduir el temps d'espera, però sobretot millorar l'atenció. Marca Galindo, infermera d'urgències.
9: El pacient està molt més agraït perquè si el pacient arriba i de la manera més ràpida possible se li tracta el que té i marxa, no estarà 2-3 hores de potser de demora que hi ha a la sala d'espera trobant-se pitjor, amb més dolor.
3: Aquest model, que ja fa un any que es treballa als 8 hospitals de l'ICS, ja han notat els efectes, tot i que encara no estan a nivells de l'Hospital de Viladecans, que va ser el primer a implementar-ho. Jesús Esteve, adjunt a la direcció de cures.
25: Voltant d'una mitja d'uns 30 minuts. I la disminució és gairebé d'una hora.
3: Les consultes de baixa complexitat són el 40% de les urgències ateses als hospitals.
16: Més enllà de l'àmbit sanitari, les entitats socials alerten que encara hi ha deures pendents en la protecció dels infants. 5 anys després de l'entrada en vigor de la Llei de Protecció de la Infància davant la violència, la Plataforma d'Infància de Catalunya reclama més recursos perquè la norma s'apliqui de manera efectiva també en espais com el lleure, l'esport o l'entorn familiar, i no només a les escoles, Marc Esparza.
26: La prevenció i protecció depenen d'un treball coordinat entre els serveis socials, salut, cossos de seguretat i administracions, com es fa a les Barnahus, on els menors reben una atenció integral. Segons l'informe, la LOPIBI s'ha desplegat plenament a l'educació, però encara manca un treball coordinat en altres espais on també hi ha infants, com el lleure, la família o l'esport. José Antonio Ruiz, coordinador de PINCAT, la Plataforma d'Infància de Catalunya.
27: La protecció dels infants no depèn d'un únic servei, no depèn només de l'escola, ni només dels serveis socials, ni només de la salut o de les forces de seguretat. Funciona quan totes les peces treballen juntes. I precisament el que ens mostra aquest informe és que els millors resultats arriben quan els diferents sistemes cooperen.
26: L'informe assenyala que per aconseguir-ho són necessaris recursos humans i econòmics, formació obligatòria i continuada i millorar la coordinació entre els departaments i serveis.
16: I en paral·lel, les últimes dades de població deixen un canvi de tendència. Els naixements han crescut a Catalunya per primer cop des del 2008. L'any passat van néixer 54.249 infants, un 0,8% més més que l'any anterior. Tot i això, la fecunditat continua amb mínims històrics, amb una mitjana d'1,08 fills per dona. Entre els noms més posats, Júlia recupera el primer lloc entre les nenes i Biel encapçala per primer cop el rànquing dels nens.
5: Edició migdia.
16: Entrem en plan econòmic. Es desploma la construcció d'habitatge nou a la ciutat de Barcelona. El primer semestre ha caigut un 40%, segons dades del Col·legi d'Arquitectes, que alerta que la producció residencial a Catalunya s'allunya cada cop més de les necessitats de la població. Climent Sabater.
4: La primera meitat de l'any s'han visitat a Barcelona ciutat 500 pisos nous, un 40% menys que el primer semestre de 2025. Al conjunt de Catalunya, la davallada es modera al 3%, amb gairebé 8.000 habitatges nous visats, una xifra encara molt llunyana respecte a les 25.000 llars anuals necessàries a Catalunya. Per fer créixer l'oferta, la degana dels arquitectes catalans, Sandra Bestraten, demana assolir un pacte nacional per a l'habitatge que vagi més enllà d'agilitzar la concessió de llicències anunciada pel govern.
7: Aquest pacte no només ha d'anar acompanyat d'unes llicències més ràpides, sinó que cal una estratègia de país perquè realment les mesures siguin estables i puguin ser compartides entre totes les administracions i el conjunt dels agents implicats.
4: Dels quasi 8.000 pisos nous, només un 6%, menys de 500, són de protecció oficial, el que situa a anys llum l'objectiu del govern català de construir 50.000 habitatges públics fins al 2030.
16: I 8 de cada 10 economistes creuen que la manera com funciona i gestionen les administracions públiques perjudica l'economia. Segons l'última enquesta del Col·legi d'Economistes de Catalunya, també creix la preocupació per l'habitatge, Toni Condé.
8: 8 de cada 10 economistes consideren que la governança de les administracions catalanes té un impacte negatiu sobre l'economia, limita la productivitat i frena el creixement, segons l'última enquesta de situació econòmica del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Malgrat que l'economia catalana creix, el degà de l'entitat, Carles Puig de Trevi, alerta que s'han de resoldre alguns problemes estructurals.
10: Necessitem més productivitat, necessitem institucions més eficients, necessitem habitatge, necessitem infraestructures i necessitem continuant generant confiança.
8: El dèficit fiscal amb un 42,1%, les infraestructures amb un 37,2% i l'accés a l'habitatge amb un 35,6% són els tres principals problemes de l'economia catalana segons els enquestats. L'habitatge puja més de 4 punts i els economistes reclamen seguretat jurídica per abordar el problema. Pel que fa als pressupostos, l'enquesta assenyala que el traspàs de Rodalies i les inversions ferroviàries són el punt més rellevant dels comptes públics amb un 44%.
16: I en pàgina cultural, el MACBA revisa el cinema més radical de Pere Portavella amb l'exposició La mirada compromesa, que reuneix 5 films de la seva col·lecció i que ens explica la Montse Soto.
11: El visitant del MACBA es podrà submergir en el cinema de Pere Portavella com a arma de resistència política i experimentació artística i descobrirà obres com Miró l'altre, en el que el realitzador registra l'acció efímera de Joan Miró destruint el mural creat pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Aide l'Espan i la mítica Informe General, una de les grans obres del cinema europeu, on diverses figures parlen de la construcció de la democràcia uns mesos després de la mort de Franco. Escoltem a la responsable de la col·lecció MACBA, Clàudia Segura.
12: Com aquest cineasta tan radical podia, des de fer un film com Informe General, on hi ha unes entrevistes i una documentació del que va ser el procés de la transició aquí a Espanya, fins a fer l'artista Miró des d'una perspectiva totalment experimental.
11: La proposta del MACBA es completa amb Heavy Metal, on la violinista experimental Àsia rememora la sonata de Bach que Pere Portavella i Carles Santos van fer sonar en el teclat d'un vell piano a la presó La Model, quan van ser detinguts per participar en una reunió clandestina de l'Assemblea de Catalunya.
13: Vam començar a sortejar galeries, perquè era l'hora de l'esbarjo, no? I aleshores, a l'arribar allà, esclar, era un piano, el va provar el Sant, totalment desafinat. I aleshores li vaig demanar, escolta, per què no toques una sonata de Bach?
16: José María Rubí, bona tarda.
14: Bona tarda, Eva.
16: Esports. De seguida ens centrem en la ressaca de la victòria d'Argentina a la segona semifinal del Mundial de Futbol, però primer ens situem, com cada dia, en l'etapa del Tour de França, 12a jornada en teoria reservada pels velocistes.
14: Demà serà el següent contacte amb la muntanya, si pensem en els homes de la classificació general, però enviat especial Jorge Agüero avui tampoc haurien de perdonar els equips amb sprinters.
6: Això mateix, Rubí, especialment pendents d'un home, Jasper Philipsen, el corredor belga que porta 10 victòries en el Tour, però encara no s'ha pogut estrenar enguany, tot i la bona feina del seu equip, l'Alpes Intermarché. En l'arribada a l'esprint d'ahir va ser tercer, però va estar a punt de ser desqualificat per un cop de colze durant la volata. És evident que comença a sentir-se una mica desesperat, perquè fins ara els sprints se'ls han endut Olav Koy, Tim Merlier per partida doble, i ahir el noruec Soren Beirenskiol. Cap a 6:15 de la tarda està prevista l'arribada a Chalon-sur-Saône, a l'est del país, a la Borgonya. En l'etapa resten 118 quilòmetres. Baptiste Weisstrofer del Lotto Intermarché marxa escapat amb 1.5 minuts d'avantatge sobre el pilot.
14: I demà, com deies, puja al Való d'Alsàcia, a 30 quilòmetres de l'arribada.
16: La selecció espanyola de futbol ja està instal·lada a Nova York, que és on es disputarà aquest proper diumenge la final del Campionat del Món.
14: Han arribat aquesta passada matinada a hora nostra i ja preparen allà des d'avui el duel contra l'Argentina. Seran 3 dies d'entrenaments i, com ja tota aquesta fase d'eliminatòries, amb totes les peces, amb tots els jugadors a disposició de Luis de la Fuente.
16: Com deies, l'Argentina de Leo Messi es va imposar a Anglaterra a la segona semifinal del Mundial i serà el rival d'Espanya al partit definitiu de diumenge.
14: De la manera èpica a la que s'han abonat aquest estiu. 2-1, remuntant el gol inicial de Gordon, el nou jugador del Futbol Club Barcelona, i en els minuts finals, i un cop més amb el 10 al comandament de les operacions.
15: Por ahí este grupo llegaba con duda y cuestionado, porque es verdad que llevábamos muchos jugadores lesionados, sin jugar, no en las mejores condiciones.

0: pero yo nunca dudé y sabía que mínimo íbamos a estar entre los cuatro y que este grupo cuando se junta saca algo especial de donde no tiene y se van los dolores y se ponen bien físicamente y juega como juega hoy.
1: Ja fa molts anys que el món del futbol es va rendir al domini de Leo Messi, però potser no tothom se'n recorda que imatges com la d'ahir, amb un país com l'Argentina reconeixent sense discussions el lideratge del de Rosario, és de fa relativament poc, perquè Frank Robert ara sembla mentida, però la història de Messi amb la seva selecció ha estat més d'odi que d'amor.
2: Exacte, i com li expliques a la canalla que va néixer a l'Argentina fa 10 anys que Leo Messi va decidir el 2016 deixar l'albiceleste o que els mitjans argentins el titllaven de pecho frío. L'ombra de Diego Armando Maradona era molt allargada fins al punt que Messi triomfava a Can Barça i, en canvi, amb la selecció només acumulava patacades. Va perdre les finals de la Copa Amèrica del 2007, 2015 i la del centenari del 2016 i, a més, la del Mundial del 2014.
0: Que ja està, se terminó per a mi la selecció. Són 4 finales, no és per a mi.
2: El 10, però, va recapacitar, va tornar al cap d'uns mesos i des de finals del 2019 el combinat argentí, amb Messi com a far, ha guanyat de forma consecutiva els 15 partits d'eliminatòria d'un gran torneig. Això es tradueix en aixecar el Mundial del 2022 i la posterior finalíssima i la Copa Amèrica del 2021 i 2023.
1: La gran decepció, un gran campionat més per Anglaterra, no per caure a unes semis, no per estar entre els quatre millors, sinó per la manera els de Tuchel van renunciar a competir des del moment en què es van avançar el marcador a l'inici de la segona meitat.
3: Argentina played with more risk. Played with more rhythm.
1: En aquell moment, Argentina ha pres més riscos, deia el seleccionador anglès. Ha jugat amb més ritme, amb la sensació que no tenien res a perdre. I nosaltres, en canvi, teníem el sentiment que hi havia molt a perdre. I és veritat que hem començat a defensar en bloc baix, però això no ha estat problema en d'altres situacions. El que ens ha passat és que hem defensat amb més passivitat. A Anglaterra li queda el partit pel tercer lloc contra França dissabte, 24 hores abans de la gran final entre Espanya i l'Argentina.
4: A casa nostra avui podria fer-se ja oficial el fitxatge del davanter Adeyemi pel Barça.
1: Un cop superat el reconeixement mèdic i a l'espera que es tanquin els darrers serrells, Adeyemi, una oportunitat de mercat que no estava contemplat a la planificació inicial de cara a aquesta propera temporada, i un atacant, Alex Carazo, que ningú pot interpretar que vindrà a cobrir el rol que feia Lewandowski. No són el mateix tipus d'atacant.
5: És un jugador d'atac, això és clar, però sense posició definida. No és davanter centre, tot i que hi pot jugar, i on se sent més còmode és com a segon punta o a banda. És un futbolista molt mòbil, ràpid i que a prop de l'àrea té molt de perill. Amb el Dortmund aquesta temporada, 7 gols en 28 partits a la Bundesliga, 3 gols en 9 partits a la Champions. Flick el coneix molt bé, ell va ser qui el va fer debutar amb la selecció alemanya amb només 19 anys i el va convocar al Mundial de Qatar. Això sí, ara mateix no és internacional habitual amb Alemanya, la seva darrera convocatòria va ser l'octubre de 2025. De pare nigerià, de mare romana, Adeyemi va néixer a Munic. El 2004 va jugar a les categories inferiors del Bayern fins que el va fitxar el Salzburg austríac, equip on va destacar abans d'arribar al Borussia Dortmund.
4: I més enllà del futbol, avui comença l'Obert Britànic de Golf, el darrer gran de la temporada 2026.
1: Des d'avui fins diumenge, a Sant Andrews, amb John Rahm entre els teòrics candidats a les posicions d'honor i sense un gran favorit perquè Jaume Riello, l'univers golf és ara mateix un univers molt obert, sense un o uns clars dominadors.
6: Doncs mira, si agafem de referència el circuit més important, que continua sent el de la PGA, de 29 tornejos que s'han disputat aquesta temporada, de 29, hi ha 23 guanyadors diferents. I si anem als majors, al Masters, salvando Rory McIlroy, al PGA Aaron Roy i al US Open Wyndham Clark. I per acabar-ho d'adobar, l'actual número 1 del món no és cap d'ells, és l'estatunidenc Scottie Scheffler, vigent campió de l'Obert Britànic i potser a qui se'l situa com a més favorit en l'edició actual, però que no aixeca cap torneig des del mes de gener. Scheffler ve de quedar fora del tall a Escòcia per primer cop en gairebé 4 anys. 6 espanyols competiran en l'última cita del Gran Slam. El cap de cartell serà, òbviament, John Rahm, amb un Masters i un US Open a la butxaca. Buscarà un dels majors que encara no ha aconseguit.
1: Acabo. El Barça de bàsquet continua donant forma al seu planter del pròxim curs. El base Umoja Gibson s'ha convertit en el quart reforç d'aquest estiu. I els tornejos de tennis d'aquesta setmana, a Iasi, eliminada Caitlin Quevedo, aquesta tarda juga el seu partit de vuitens de final Paula Badosa, i als quarts de final del torneig d'Umag, avui també disputen els seus enfrontaments Alejandro Davidovich i Dani Mérida.
4: Gràcies, Rubí. I com saben, la final del Mundial no serà només una cita esportiva.

0: I anem coneixent més detalls perquè abans del xiulet inicial, Jennifer Hudson interpretarà una versió especial de l'himne dels Estats Units. A més, la cerimònia de clausura reunirà noms com Tom Cruise, Robbie Williams o Laura Pausini. I per primera vegada en una final d'un mundial, això ho sabíem, hi haurà un espectacle de mig temps a l'estil de la Super Bowl amb actuacions de Shakira, Madonna, BTS, Justin Bieber, Coldplay, Burna Boy o Gustavo Dudamel. Xavi Martínez, bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: La final somiada, eh?
1: La final somiada. És la finalíssima.
0: Amb una miqueta de por o no?
1: Home, després de veure el partit d'ahir, sí, perquè es veu una Argentina que treballa sobretot molt amb el cor, no? I que després, quan volen, també juguen molt bé al futbol. També pateixo per les cames dels nostres jugadors. Però bé, això suposo que serà estratègia d'Scaloni. Primera part, una miqueta de tortes com pan, i després a intentar jugar. Bé, veurem. Serà un partidàs.
0: Patirem.
1: Serà increïble. I, clar, Messi, Lamine, no? És una mica el dibuix.
0: Sí, totalment. El que no patirem és en aquesta última hora de Xavi Fornia, que és el que ens portes.
1: Doncs mira, de seguida parlem amb una banda mitiquíssima, que són els Xinova, i després ens visita Stefano Macarone, que és el director del Xer Festival, que hem de parlar no només del Xer, sinó sobretot de com es fa un festival d'aquestes dimensions, com està la indústria i moltes altres coses.
0: Molt interessant, Xavi. Doncs sí, vinga,
1: gràcies.
0: Tot teu.
1: Un petó molt gran.
0: Una abraçada.
1: Les 3:01.

sí, com comentava Eva Albiol, prop de... seran més de 80.000 persones a l'estadi diumenge a Nova York, New Jersey, final del Mundial 2026 a les 9 de la nit, hora catalana. I el que dèiem amb l'Eva, que no serà només un partit de futbol, perquè la FIFA està preparant un dels espectacles musicals més ambiciosos que s'han vist mai en una competició esportiva. Abans del partit hi haurà una gran cerimònia de clausura que començarà, atenció, a 8:15, 19:30, hora catalana. Això és una hora i mitja abans que la pilota comenci a rodar. L'últim artista que s'ha incorporat al cartell és Post Malone, que serà un dels grans protagonistes de l'obertura, i Post Malone serà l'encarregat d'escalfar l'ambient de l'estadi. També hi actuaran, atenció, Laura Pausini, Nicole Scherzinger o Robbie Williams. No ens esperàvem això. S'espera també la participació de l'actor Tom Cruise i del creador de contingut Speed. Així sona Post Malone, que és la darrera gran sorpresa en aquest primer acte, que serà abans del partit, una hora i mitja abans de que jugui la final.

El gran moment musical arribarà durant el descans. Serà un half-time, un descans que no hem vist mai en un partit de futbol, a cap final, ni de Champions, ni de Mundial, ni d'Eurocopa. Mai s'ha vist això, perquè serà molt semblant al que és el half-time de la Super Bowl. És l'esdeveniment esportiu i alhora de show business musical més important del planeta. Seran 30 minuts. Aquest espectacle de mitja hora reunirà alguns dels artistes més importants del planeta. Shakira, evidentment, hi serà...

0: espectacular.
1: Tu eres believer o no eres believer?
0: No.
1: No massa, però no. A la teva classe segur que hi hauria.
0: Sí, tant. I a més, jo saps que era Directioner, de One Direction. M'agradaven molt.
1: Home, One Direction.
0: A mi, els One Direction. Guai. 2010, que si jo ara no vaig errada, 2010 ho dic, perquè aquesta cançó va sortir el 2010.
1: Sí?

0: què està passant? No entenc res, ara mateix. Estava intentant solucionar el Martín Noia i el Geni Sabater. Ja, què ha passat?
1: Uau, uau, treu això, sisplau.
0: Bé, crec que... Sí? Ens està llançant autotune.
1: Sí, sí, sí. Vale. I wanna anything, I wanna
0: any ring. Però Martín...
1: Fins que no ho he entès.
0: Clar, saps què passa? Espera, torna a posar el so, perquè si no la gent pobra morirà. No. Els oients pobres ara no entenen res.
1: Fins que no ho hem entès.
0: És que és una aposta, això pels més cafeteros al Xavi Forn. Li vam dir al Martín, Martín Noia, quan no ens ho esperem, ens llences l'autotune.
1: I així ho ha fet.
0: I ho ha fet, el tio. Ostres, has cantat bé, eh? Vols tornar a provar alguna cançó?
1: Pues, sí, la que vulguis. I thought you'd always be
0: mine. És que clar. Bé, doncs després d'aquesta actuació de Maria García reggaetonera, el que dèiem, actuació de Justin Bieber, de Madonna, de BTS i de Coldplay, també.

0: de que acabi el programa, he de cantar, he de fer una frase de l'Abat Gyal, sí. De l'Abat Gyal, amb aquesta...
1: Duro. Sí, sí, sí, sí. Va, va, doncs sí.
0: Todo el mundo votando, saps?
1: Bé, tot plegat. Farà que el descans d'aquesta final del Mundial s'allargui fins als 30 minuts. És el doble del que és habitual. Una final que vol ser molt més que futbol. Vol ser un partidàs històric que estic convençut que ho serà. Ja ho és, amb aquest cartell, amb Argentina i Espanya. Vol ser un concert i vol ser un espectacle global en una mateixa nit. Ho hem dit abans, la direcció musical anirà a càrrec de Chris Martin, el líder de Coldplay, que a mi, pel que em diuen, Chris Martin ha preparat una actuació pensada per representar la unió entre cultures, continents i generacions. L'escenari, amb pantalles, llums, efectes especials... Bé, s'haurà de muntar i desmuntar en qüestió de minuts, clar. Let's go, die, die, Ico, Cristiano.

0: Resumint, que des de 7:45, a partir de les 19:30, hora catalana, podrem veure un megashow d'inici, prepartit de la final del Mundial, amb artistes d'un nivell impressionant com és Post Malone, Laura Pausini, Nicole Scherzinger o Robbie Williams. I ja després, a la mitja part... Ah, perdona, i a l'inici també amb Tom Cruise, que alguna cosa boja farà. Sí, no sabem si farà un Missió Impossible o...
1: Estaria bé, estaria bé.
0: I després, a la mitja part, Burna Boy, Justin Bieber, Madonna, BTS, Coldplay i ella, la reina dels mundials.

0: les 3 i 10 d'aquesta tarda de dijous i al Xavi Forni obrim les portes a Xinova.
1: Xavi Forni, amb Xavi Martínez.

0: que hi ha bandes que arriben al seu millor moment quan deixen de córrer per demostrar-ho. Maria.
1: Així és, i ara els presentaves, no? Xinova ve de tancar l'etapa de El Presente, omplint el Movistar Arena de Madrid després d'anys de sales, festivals i carretera, i ara decideixen trencar el seu propi ritme amb La Tormenta Perfecta, que és el primer EP de la seva carrera. Quatre cançons concebudes amb una sola història, amb melodies i motius que s'entrecreuen, i una proposta audiovisual en què la banda cedeix el protagonisme als personatges del relat, Xavi.
0: Sí, sí, sí, és un projecte molt potent que arriba acompanyat d'una gira molt més especial, amb secció de corda, un disseny visual propi, parades en auditoris i escenaris, com per exemple la sala Bars de Barcelona. Avui a Barcelona, Saragossa, Sevilla, Valladolid, València, La Corunya, Bilbao. Bé, Xinova viu així una paradoxa molt interessant, i és que es troba en el punt més alt de la seva trajectòria, però ha de triar frenar, arriscar i tornar-se a fer preguntes.

0: Són les 4.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona tarda. Els bombers treballen a aquesta hora en un nou incendi

0: declarat el terme municipal d'Aiguamúrcia, l'Alt Camp. L'avís d'una nova columna de fum s'ha rebut a les 2 de la tarda i ara mateix el foc avança en direcció nord, empès pel vent de marinada. El cap propaga cap a una zona de vinyes i el flanc dret ja ha carenat un turó. Hi treballen més de 100 efectius, amb 21 mitjans terrestres i 10 d'aeris. És el 5è incendi originat en aquesta zona des del diumenge. Se sospita que tots ells haurien estat provocats. Recordem que aquest dimecres al vespre es van donar per estabilitzades les represes de Querol, a l'Alt Camp, i de Pontons, a l'Alt Penedès. Amb els dos incendis, la superfície afectada acumulada ha estat de 162 hectàrees. També estem molt pendents a l'incendi forestal d'Orés, a la comarca de les Cinco Villas, a Saragossa, que continua fora de control i ja ha calcinat unes 4.500 hectàrees. Les autoritats han ordenat el desallotjament de 5 municipis, Luècia, Assín, Orés, Malpica de Arba i un castillo, amb prop d'un miler de veïns afectats. Així s'han pronunciat en declaracions a Ràdio Nacional.
1: Somos de Luesia nosotros. Y hemos dormido aquí en el polideportivo, pues oye, lo que, como se ha podido, nos han tratado muy bien.
2: Malpica de Arba, han venido la Guardia Civil. Nos han dado 5 minutos y en 5 minutos tenemos que salir.
3: Somos de Assín y bueno, la incertidumbre. No sabemos, sabemos que se han quemado casas, pero no cuáles.
0: En les tasques d'extinció hi treballen més de 400 efectius, 19 mitjans aeris i una trentena de vehicles terrestres, amb el suport de la Unitat Militar d'Emergències i també dels Bombers de Navarra. Les autoritats alerten que caldran diversos dies per controlar un incendi que continua en un moment especialment crític. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia i considera que és compatible amb el dret comunitari. La sentència conclou que no perjudica els interessos econòmics de la Unió ni vulnera la normativa antiterrorista i insta els tribunals espanyols a aplicar-la en les causes que encara estan pendents. La resolució obre la porta així a desencallar la situació dels líders del procés, com Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig, així com els condemnats per inhabilitació, entre ells Oriol Junqueras. Tot i això, la decisió no té efectes immediats perquè el Tribunal Suprem manté les ordres de detenció i la negativa a aplicar-los l'amnistia. L'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha assegurat que ara ja no hi ha debat.
4: Yo creo que desde el punto de vista jurídico ya no hay debate. Ya no hay debate y quien quiera plantear un debate lo que está es sacando el debate de los tribunales, o más bien dicho, metiendo un debate político en los tribunales, porque a nivel jurídico, cualquiera con un mínimo de conocimiento.
0: Ara la mirada, això sí, se centra en el Tribunal Constitucional, que aquesta tardor ha de resoldre els recursos presentats pels afectats. I tampoc han trigat a arribar, doncs, les primeres reaccions polítiques. Des de Moncloa celebren la decisió de la justícia europea, mentre des del Partit Popular no hi estan a favor. Félix Bolaños i Miguel Tellado.
5: Heredamos una crisis constitucional y social y hemos logrado un país más unido e instituciones y leyes más sólidas. Ha merecido la pena.
6: La pregunta relevante en todo este asunto es si un presidente puede negociar privilegios penales a cambio de los votos necesarios para su propia investidura.
0: I encara de tribunals, l'Audiència de Madrid ha confirmat que Begoña Gómez, dona del president del govern espanyol, anirà a judici amb jurat popular. El tribunal avala la decisió del jutge Juan Carlos Peinado, però redueix els delictes pels quals serà jutjada. Manté les acusacions de tràfic d'influències i malversació, però descarta les de corrupció en els negocis i apropiació indeguda. La resolució també deixa sense efecte les mesures cautelars que li havia imposat el jutge. Gómez podrà recuperar el passaport i tornar a sortir d'Espanya perquè l'Audiència considera que no hi ha un risc real de fugida. Els magistrats destaquen que sempre ha col·laborat amb la justícia i que té arrelament familiar i professional. L'assessora Cristina Álvarez anirà a judici per un presumpte delicte de malversació i l'empresari Juan Carlos Barrabés continuarà sent investigat en una peça separada. Tant la Fiscalia com les defenses continuen demanant l'arxivament de la causa, mentre que el govern espanyol insisteix que es tracta d'un procediment amb motivacions polítiques. I pel que fa al temps, es manté tenen els avisos actius per altes temperatures. Els termòmetres marquen màximes de 38 graus a Lleida i Girona, 33 a Barcelona i 32 a Tarragona. Aquesta tarda predomina el sol en general, tot i que al Pirineu no es descarten tempestes que poden ser localment fortes. A les zones altes hi haurà pols en suspensió que farà disminuir la visibilitat. Això és tot de moment per part nostra. Més notícies a rtv-e.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
7: Ràdio 4.
8: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees

0: Continuem fidels als valors de l'esport i al seu poder com a eina de superació, integració i solidaritat, entre molts altres. Al Més que Esport descobrim persones, sovint anònimes, amb històries extraordinàries i també esportistes famosos amb històries humanes, i tot gràcies als valors de l'esport. Més que Esport, dissabtes i diumenges a 2:15 de la tarda a Ràdio 4.
1: Ràdio 4.

0: tarda, benvinguts, benvingudes a l'Entrellat. Comencem aquí i comencem amb la notícia del dia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dictaminat que la llei d'amnistia no és contrària al dret de la Unió i no afecta ni els interessos financers de la Unió Europea ni la lluita contra el terrorisme. I connectem en directe amb l'enviada especial a Luxemburg, la nostra companya Núria Alcalà. Núria, molt bona tarda.
1: Què tal? Molt bona tarda.
0: Endavant, què ens expliques?
1: Com deies, el més destacat és aquest aval al gruix de la llei d'amnistia amb dos arguments principals que ja avançaven. L'aplicació d'aquesta amnistia no és contrària al dret comunitari ni afecta a les finances de la Unió Europea, com havia qüestionat el Tribunal de Comptes. La sentència respon d'una banda al Tribunal de Comptes i de l'altra a l'Audiència Nacional. Els magistrats mantenen que l'aplicació de l'amnistia als 12 CDRs acusats de terrorisme allà a l'Audiència no vulnera les directives europees en matèria antiterrorista perquè la llei només incideix en fets relacionats amb el procés independentista. Ha respost així a les reticències que havia plantejat aquesta Audiència Nacional amnistia als processats i ara li obre la porta a tancar aquesta causa. Un altre aspecte que destaca la resolució és l'objectiu de la llei d'amnistia, afavorir, diu, la reconciliació política en aquest context del procés independentista. Concretament, el president del tribunal, Cohen Lenners, ha destacat que el propòsit de la llei d'amnistia és reduir les tensions institucionals i polítiques, així com un escenari, com dèiem, de reconciliació. Recorda, això sí, que l'aplicació de la llei d'amnistia recau exclusivament en els tribunals espanyols, que tenen la última paraula. De fet, la sentència europea interpel·la directament, com dèiem, els dos tribunals que van plantejar les seves qüestions prejudicials al Tribunal de Luxemburg, al Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional. Doncs bé, ja tenen resposta de la justícia europea i la pilota és ara a la seva teulada. Recordem que el Tribunal de Comptes mantenia un procediment comptable obert a una trentena de càrrecs i exalts càrrecs de el govern de la Generalitat, entre ells Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Artur Mas. Aquí el Tribunal de Comptes reclamava uns 4 milions d'euros de forma conjunta per tornar d'alguna manera les despeses del procés. La sentència d'avui, la que hem conegut avui, només es refereix, aquí hem de puntualitzar, a la seva responsabilitat comptable, però hem de recordar que, per exemple, en el cas de Carles Puigdemont, d'Oriol Junqueras, que manté una inhabilitació, encara no s'ha tancat la seva responsabilitat penal. Carles Puigdemont, per exemple, continua processat, com sabem, per malversació, un delicte que el Tribunal Suprem no considera amnistiable. El seu futur processal, per tant, no està directament marcat per aquesta sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, sinó que la sentència servirà d'alguna manera de plataforma perquè es pronunciï ara el Tribunal Constitucional sobre el recurs que va presentar ara fa més d'un any contra l'aplicació de la llei d'amnistia en el seu cas i després ha de passar la pilota al Tribunal Suprem, que té la última paraula sobre l'aplicació de l'amnistia en el seu cas i en el cas de la resta de líders independentistes i, com ja sabem, doncs, ha estat reticent fins ara a aplicar l'amnistia.
0: Bé, doncs és la crònica de

0: La nostra enviada especial a Luxemburg, Núria Alcalà. Núria, moltes gràcies.
1: A vosaltres, bona tarda.
0: Adéu, bona tarda. I avui tenim una exclusiva de ràdio de l'Entrellat. L'ombra del catedràtic de la Universitat de Barcelona, investigat per la Fiscalia per abús de poder a 14 subordinades i en alguns casos coerció sexual, aquesta ombra plana ara sobre una escola de Mataró. Una quarta part del professorat de l'escola Camí del Cros ha marxat perquè asseguren que han rebut represàlies per criticar la metodologia del centre que va crear aquest catedràtic ara investigat. Els docents han denunciat davant Inspecció Territorial que els fan fer formacions on s'enalteix el catedràtic i els que són crítics reben represàlies. Els docents relaten menysteniment, aïllament, retirada de competències i descrèdit davant les famílies.
2: Si tu critiques el seu model o el seu projecte, llavors ja quedes com el dolent i ja se t'aïlla. Hi ha hagut moltíssimes baixes de salut mental, molta gent de salut mental que ha hagut de parar, perquè tot aquest monstre que s'ha creat, no, d'arrel de tot això, se'ls estava menjant.
0: A més, asseguren que el mètode del centre, que rep el nom de comunitat d'aprenentatge, no dona la cobertura obligatòria als alumnes amb necessitats educatives especials. 8 mestres de la trentena que treballen a l'escola han plegat aquest curs. Alguns pares i mares, per la seva banda, es mostren preocupats per l'alt nombre de baixes del professorat. Natàlia Sánchez, bona tarda.
3: Bona tarda, Samantha. Vam parlar de l'escola Camí del Cros de Mataró a l'inici de curs per una pràctica anti-bullying que implementaven molt polèmica. Li diuen la cortina màgica i consisteix a aïllar els nens de qualsevol edat que hagin tingut un comportament agressiu. Les protestes de les famílies van fer aleshores que la pràctica se suspengués temporalment, però ara l'escola Camí del Cros torna a estar al centre de la polèmica.
0: I ara és per les pràctiques que haurien patit els professors i professores. Per començar, l'escola fa formacions als mestres on s'enalteix el catedràtic investigat per coerció sexual. Sentiran ara un docent de l'escola Camí del Cros de Mataró. Està anonimitzat perquè té por a represàlies.
2: Ens van fer llegir un llibre de no sé quin autor exactament, però que parlava del Ramon Fletxa i lo bona persona que era, lo feminista que és, que era pràcticament la primer feminista, quan havien sortit, doncs, tot el cas que va sortir d'ell i que s'estava portant per jutjats i tot. I quan se'ns va fer llegir vam dir, o sigui, al claustre vam dir que prou, que això no ho anàvem a llegir.
0: I com va reaccionar la direcció?
2: Defensant-lo.
3: Camí del Cros de Mataró és una de les escoles de referència de la xarxa de comunitats d'aprenentatge de Catalunya. Es dona com a exemple a altres centres per la seva suposada excel·lència, però docents de l'escola asseguren que els resultats que exposen públicament no són reals.
2: L'escola és com una... per ells és un aparador. Quan venen mestres de fora, o gent de fora, qui sigui, s'ha de donar un exemple claríssim de que tot funciona, que tot va bé, en canvi, quan no hi són... O sigui, per aquestes persones que venen a l'escola, doncs hi ha molts buits, hi ha moltes mancances.
0: Els docents afectats per les pràctiques de la direcció asseguren que l'alumnat amb necessitats educatives especials no rep l'atenció que necessita. El protocol de les comunitats d'aprenentatge no contempla els plans individualitzats a què obliga la Generalitat pels alumnes més vulnerables. I els docents recorden que impedir un pla individualitzat, el PI, com es coneix entre el sector, aboca l'alumne al fracàs escolar.
2: Hi ha hagut mestres d'educació especial que s'han sentit completament soles intentant lluitar perquè se'ls hi obri el PI o tutores mateix i que no se'ls hi hagi fet absolutament cas de res.
3: Per la seva banda, pares i mares de l'escola Camí del Cros de Mataró asseguren que són diverses les famílies d'alumnes amb necessitats educatives especials que, davant la inacció de la direcció, han decidit canviar d'escola. I, de fet, el mètode desperta molts recels també entre el professorat, però els docents asseguren que, si són crítics, queden aïllats.
2: Si tu critiques el seu model o el seu projecte, llavors ja quedes com el dolent i ja se t'aïlla, no se't parla, se't fa el buit, no se't mira... No se't saluda, et sents fatal, perquè diu, et sents tu que estàs fent alguna cosa malament quan realment tu no estàs fent res malament.
0: Altres mestres crítics de l'escola Camí del Cros relaten pràctiques d'hipervigilància a les aules, retirada de competències i secretisme per aïllar-los. Les famílies confirmen que quan participen en una comissió escolar han de signar un acord de confidencialitat. Aquest clima hauria empès a una quarta part del professorat a marxar del centre. Algunes famílies estan molt preocupades. Sentirem un pare que també hem anonimitzat.
4: Molt preocupant perquè s'estan perdent grans docents, gent molt preparada, gent que coneix molt bé l'escola, els nens, a les famílies, però és el que està buscant la direcció. La direcció ara mateix ha creat un cisma entre els que sí estan amb ells i els que no.
3: De fet, part del professorat de l'Escola Camí del Cros, consultat per l'Entrellat, assegura que han patit danys psicològics greus al llarg del curs. 6 persones han agafat la baixa psicològica entre docents i altre personal del centre. Sentim un docent que, recordem, es manté l'anonimat per por a represàlies.
2: A nivell general, hi ha hagut moltíssimes baixes de salut mental, molta gent de salut mental que ha hagut de parar, perquè és el... O sigui, tot aquest monstre que s'ha creat, no, d'arrel de tot això, se'ls estava menjant.
0: I les famílies estan preocupades per com pot afectar això als menors.
4: Et preocupa perquè els nens no tenen una continuïtat, no tenen un mestre que faci una continuïtat amb ells, que segueixi la seva evolució. Arriba un mestre, està un parell de mesos, després arriba un altre mestre, està 4 mesos, i és un continu.
0: El professorat ha denunciat la situació davant la Generalitat. El Departament d'Educació confirma que la inspecció coneix les queixes de docents i famílies, però no ha emès encara cap informe concloent. També assegura que està acompanyant a la direcció del centre en implantar pràctiques per afrontar les situacions relatives a la manca de benestar i les necessitats individualitzades dels alumnes.
3: Mentrestant, el professorat que ha denunciat la situació de l'escola ho té clar.
2: La sensació és que al final l'escola és el de menys i el que més els importa és demostrar qui té més poder o a veure qui pot arribar més lluny amb la seva escola, però no com si fos, sinó perquè els hi preocupi realment, sinó perquè ho veuen com un producte

0: Bé, doncs obrim el nostre espai de tertúlia amb Elisenda Roca, bona tarda.
1: Gemma, hola, bona tarda.
0: Gemma Soriano, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: I Jordi Martínez, també el tenim avui, bona tarda als tres. Voleu fer algun comentari sobre aquest tema? Elisenda, Gemma, vosaltres ja coneixeu el cas Crea, des de fa mesos l'anem seguint a l'entrellat.
1: Bueno, va ser un scoop d'aquesta casa i d'aquest programa, però, home, que hagis d'anar amb por a donar una classe a l'escola, a veure, no anem bé. O sigui, una escola que teòricament té excel·lència, tot és molt estrany. M'agradaria saber qui dirigeix aquesta escola. En tot cas, és una escola pública, per tant, és depenent del Departament d'Ensenyament, no?
0: D'Educació.
1: D'Educació. Aleshores, com és que aquesta inacció, aquesta aguda, diu, he sentit que ho han denunciat, que ho saben, que en són coneixedors...
2: I que no han més informe.
1: Clar. Hola, o sigui que... Si no volen intervenir-hi, potser que marxin, no? I que deixin pas a uns altres que hi posin remei. No pot ser això.
2: Home, jo trobo també molt preocupant. Jo sempre penso que moltes vegades les ramificacions del que podríem anomenar presumptes grups sectaris, que és una mica el que sembla que pot estar darrere d'aquest grup Crea i que aquesta escola està vinculada.
1: I aplaudeix.
2: Sí, sí, no, exacte. Fletxa. Aleshores, arribem molt lluny, perquè ja per començar, estem parlant d'aquesta xarxa de comunitats d'aprenentatge, que és una cosa de la Generalitat, del Departament i tal, i són des del 2017. Però, bueno, sobre el CREA, aquest any, gràcies a l'entrellat, es van fer moltes coses i hi ha una investigació. I n'hem parlat moltes vegades, i d'aquesta escola ja vàrem parlar quan es parlava de que allaven els nens, i no ha passat res. I és el que tu dius, Elisenda, és una escola pública. Ah. I aleshores dius, bueno, escolti'm, aquí tenim un problema. Però tenim un problema greu, perquè...
1: Però s'ha d'exigir, a veure, què estan fent vostès?
2: Clar.
1: Hola?
2: Clar.
3: Qui avalua el model, no?
2: Sí, perquè, exactament.
3: La inspecció què fa? Perquè hem sentit que acompanya, però algú inspecciona, algú avalua? Home, una cosa és tenir...
1: En són coneixedors, acabo de sentir tant el...

0: pare com sobretot el mestre, en són coneixedors.
1: I més això, no? Que hi ha una unanimitat, no? Que al final a vegades hi ha escoles que tenen el claustre en contra, la direcció, o les famílies en contra, però aquí és que està tothom en contra, no? Qui ho avalua, això?
2: Bé, doncs aquesta era la novetat que hem volgut explicar des de l'entrellat. Passem a altres temes de tertúlia. Parlem ara d'habitatge, perquè segons el baròmetre de lloguer de la Fundació Lloguer Segur, cada pis que surt al mercat té una mitjana de 143 persones interessades en els primers 10 dies.
3: Una xifra lleugerament superior a la de l'informe anterior, que registrava 141 interessats, però molt lluny dels 15 interessats que es considera la xifra adient d'un mercat equilibrat. Barcelona lidera i d'ample la classificació de pressió del mercat del lloguer amb 418 interessats per cada habitatge que surt al mercat de lloguer, seguida de Biscaia amb 196 interessats per cada vivenda i de Balears amb 160.
2: Jordi, m'agradaria sentir-te tu, perquè aquí hem parlat tantes vegades d'habitatge, ens falta sentir també la teva opinió. Com ho veus?
1: Doncs que quan parlem de 418 possibles inquilins o inquilines per un sol habitatge, ja no parlem d'un mercat, parlem d'una subhasta.
0: O sigui, realment, com la subhasta al peix, tal qual.
1: Sí, és que 418 persones per cada habitatge, doncs, clar, és insostenible. Això porta els propietaris a demanar coses que, a vegades, més enllà del que la llei permet, i porta, doncs, que segurament es continuïn fent pràctiques que ja no estan permeses per llei, però que probablement deuen estar succeint quan veus 418 persones per cada habitatge.
2: En quines pràctiques estàs pensant?
1: Pues estic pensant o gent que demana condicions que potser no es poden demanar, o inclús gent que pot arribar a demanar diners en negre, o aquests contractes de temporada, utilitzar-los en realitat per famílies que busquen un habitatge estable, però que igual els hi fan un contracte d'11 mesos.
4: Sí. A mi, de veritat, el meu barri, on se sent parlar més francès, anglès, italià, alemany, flamenc, belga, vull dir, no ole. El meu barri, que cada vegada quedem menys barcelonins, i on tot és cafè d'especialitat i restaurants d'aquests que tenen una cuina igual aquí que a Kuala Lumpur.
0: Cuina de polígon.
4: Sí, sí. Cuina... No, cuina... Sí, m'agradaria
0: no,
4: que fos una cuina de polígon, amiga.
0: No. Cuina de polígon es diu així. Ah. A totes aquestes cartes de restaurants que són totes iguals a tot arreu, perquè es fan a polígons industrials i aleshores trobes la famosa pota de pop amb parmentier de no sé què.
4: El
0: bau de toro, que els trobaràs a tot arreu.
4: Perquè és que jo anava a un restaurant de polígon boníssim.
1: Sí,
4: és que ara no, és com arquitectura hostil, que hi ha termes nous, no?
0: És a dir, són macrocuines que subministren a...
4: D'acord. Sí, val. No. Doncs a mi em sembla d'una obscenitat i d'una indecència veure a les diferents immobiliàries ja amb una naturalitat pasmosa fotografies de pisos que no baixen del milió d'euros. Però esclar, quina persona que treballi amb els sous mitjans d'aquí d'aquest país pot comprar-se un pis que com a mínim, jo ja estic veient pisos de 2 milions d'euros. Costa un milió d'euros.
2: El teu barri, això? Elisenda? Sí, quin és el teu barri?
4: Midtown, carinyo. Eixample dret.
2: Eixample.
0: No, i sobretot hi ha una cosa, que és que cada vegada que hi ha alguna mena de regularització o d'ajut a l'habitatge o de control al preu del lloguer per part de les administracions, que no seré jo qui defensi el que fan, perquè trobo que no s'estan fent les coses bé.
4: Hi ha un topall de lloguer, eh?
0: Sí, cada vegada
4: si s'aplica, esclar.
0: Sí, que cada vegada que hi ha alguna cosa d'aquestes, per exemple, una bonificació de no sé què, no sé quantos, per l'altre cantó acaben, si ells perden d'un cantó, t'ho acaben fent per l'altre cantó per no perdre, i aleshores, allò, regulem el lloguer de temporada, regulem el lloguer de temporada, però aleshores igual et fan un lloguer teòricament normal, a preus teòricament normals, que normals ja són més de 1.000 euros, però bueno, ja ens hi quedem, però és que resulta que després hi han igual uns altres diners que no estan ni en el contracte, ni estan no sé què, o t'estan demanant unes entrades d'aquestes, com es diu això, la finança aquesta que poses al principi, no sé, absolutament igual que són de 12 mesos, i això és lo tomes o lo dejas.
4: De 12 mesos? Fiances de 12 mesos?
0: Sí. No, clar, tot això no...
2: Això referiria al Jordi, imagino,
1: sí,
2: no?
1: Sí, agafant-ho des d'un altre punt de vista, també ara, per exemple, que hem digut el tour aquí a casa, clar, seguir posant Barcelona a l'aparador, té sentit? O sigui, realment, som una ciutat que tenim una muntanya a un costat, el mar a l'altre, un riu a Llobregat a una banda i el Besòs a l'altra, que no pot créixer.
4: No, no, està encotada. No és com Madrid, que té més seta i va engolint els pobles del costat, és impossible.
1: No sé si té sentit, ja no només pel turisme, no? Al final tots aquests experts que venen, segurament primer van ser turistes, que van venir aquí i van dir, ui, que bé que es deu viure en aquesta ciutat.
4: Però és que és una ciutat collonuda. Jo entenc que els agradi, però no, i et fots. Vull dir, no hi quedem més. És que... On anem nosaltres? Ja està marxant, eh?
1: Sí, i tant.
4: Està marxant fora, però clar, és que tu vas
1: fora,
4: mirant...
1: Els que van fora fan marxar, o sigui, al final la corona es va ampliant, sí, no?
0: Clar, però els que sí. Jo que sóc de l'àrea metropolitana, el retruc és que marxes fora, clar. I a fora passa el mateix. Exacte. Problema. Sí, sí, sí. I aleshores cada vegada has de marxar més a fora, més a fora, més a fora, sí. I de tal manera que, per exemple, ciutats del Baix Penedès, com el Vendrell, ja estan considerades tercera corona metropolitana.
1: Sí, sí. I amb un transport per arribar a la ciutat que ja en parlarem un altre dia, no?
4: Sí, també. Deficitari completament, sí, és que és increïble.
2: Bé, a banda del mercat immobiliari, anem al Regne Unit perquè ha anunciat noves mesures i restriccions pels menors a les xarxes socials.
3: Sí, l'activació d'un toc de queda nocturn des de la mitjanit i fins les 6 del matí pels britànics que tinguin 16 i 17 anys també inhabilitaran dels dispositius dels joves l'escrol infinit i es reforçarà la protecció dels menors davant la intel·ligència artificial, sobretot quan les consultes i els consells siguin de temes tan sensibles com la salut mental. Aquestes noves mesures arriben tot just un mes després que el Regne Unit anunciés la prohibició de les xarxes socials pels menors.
2: Com ho valeu això, Gemma?
0: A veure, jo trobo que és una mesura que queda molt bé als titulars, però que és poc efectiva perquè trobo que és molt fàcil saltar-te el toc de queda.
2: És el que ha passat a Austràlia, de
0: clar,
2: fet.
0: És que és tan fàcil com anar a la configuració del mòbil i canviar-li la zona horària a la que diu que estàs i posar-li un GMT més el que vulguis o menys el que vulguis i ja està, de tal manera que sembla que el dispositiu pues, estigui en una altra part del món i és a dir, a veure, qui té necessitat de connectar-se a les 4 de la matinada per veure les xarxes socials és perquè realment té un problema d'addicció. Aleshores, ja sabem que les persones que tenen problemes d'addicció faran tot el possible per saltar-se les normes. Jo trobo que és que igual el problema... igual no l'enfoquem bé i s'hauria de mirar des d'un altre punt de vista, que és començar a restringir o a prohibir, no m'agrada la paraula prohibir, però és que no sé com dir-ho.
4: No, digue-la, perquè existeix.
0: No, sí, exacte, és a dir, a que operin en els nostres territoris, en aquest cas, doncs, en els nostres estats, doncs, determinades xarxes o plataformes que s'ha demostrat que són addictives. Ja no estic parlant de que fomentin delictes o no fomentin delictes o comportaments o coses així, sinó que la pròpia xarxa és delictiva. A veure, el tabac sabem que és addictiu. Fumar no és delicte, però cada vegada ens ho posen més difícil perquè tu puguis fumar, no? Doncs... trobo que s'hauria d'enfocar el problema des de qui l'origina, no des de qui el pateix.
1: Jo, com a pare de dues adolescents, la música aquesta m'agrada, no? Perquè crec que reforça una miqueta el que també intentem fer, no? I al final, doncs, jo en tinc una de 14 que em farà 15 que no té xarxes socials i li dic, quan tingui 16 ja en parlarem, no? I el fet de que surtin notícies d'aquestes doncs reforça la posició i m'ajuda una miqueta a lluitar contra el
0: clar,
1: sistema.
0: Sí, és veritat. Sí,
1: però
0: sí.
1: Té raó la Glòria que és fàcil saltar-se aquestes prohibicions, com també és fàcil que un nano de 17 anys compri alcohol, no? Però que està bé que posem sobre la taula que és una cosa que és dolenta, que els hi fa mal el cervell i que els hi afecta a la seva salut emocional molt greument, no? I jo penso que és molt important doncs, que aquests discursos arribin i que, al final, també és qüestió dels pares, que si tu no vols que els teus fills no ho tinguin, doncs no ho tindran.
4: Ara.
1: Però si realment van sentint els pares doncs, que, realment, que això és dolent...
4: O van
1: doncs,
4: veient els fàcil, pares
1: clar.
4: Enganxat amb el mòbil a la
1: clar,
4: mà, clar,
1: és
4: clar. És
1: sí,
4: que, clar,
1: és l'altre, sí,
4: children
1: sí,
4: children do, és a dir, els nens fan el que veuen i tu no pots estar amb el mòbil a la mà dient... Clar, sí. Sí, però, exercim de pares. És que el que he vist és que hi ha molts pares i mares que han tirat la tovallola, perdona que et digui, o sigui, que dius... És que no puc més, no, o sigui, que has de poder, m'entens? Sí. Has tingut fills, doncs ara a pechuga, amigo, clar.
2: Però fins i tot, Elisenda, fins i tot quan et mantens ferma en la teva posició, apareix un amiguet amb un mòbil i sempre, ja sempre estàs perduda.
3: És el que li anava a preguntar al Jordi, que ens explicava que la seva filla de 14 anys no té xarxes socials. És l'única del seu grup d'amistats?
1: No és l'única, tot i que ja ho diu, que és el que li toca dir, no? Però gairebé. Però en tinc una de 12, que en farà 13, i aquí és més fàcil, perquè jo crec que ja ens hem conscienciat una miqueta més, i per exemple, jo la meva, que va tenir mòbil smartphone als 14, doncs la petita, que en té 12, esperar als 14 no li costarà tant, perquè ja a la classe ja són 8 o 9. L'altra sí que va quedar sola. Però jo crec que és una lluita que l'anirem guanyant, en el sentit de que cada dia hi ha més informació i doncs segurament els que ara tenen 10 anys, doncs quan en tinguin 12, la majoria...
4: Jo estic d'acord amb el que deia la Gemma. La Gemma deia una cosa que és... Nosaltres som uns boomers que no hem nascut amb la tecnologia. La tecnologia ens ha vingut després i aquests boomers són els que després s'han quedat allò, el rei pasmado, dient ai, si siguem educació 2.0, entrem ràpidament els ordinadors a les aules, que jo pensava potser que esperem una mica. Doncs vinga, tots entrar els ordinadors a les aules, i ara, ui... Potser que ens vam...
0: Jo estic d'acord, exacte.
4: Aleshores, perdona, amb això acabo. D'acord amb el que deia la Gemma, nosaltres no sabem fer-ho. Aquests nens, o hi ha molta gent gran que sí ho sap, però aquests nanos que han nascut amb la tecnologia saben com enredar.
1: I tant, sí.
4: Dient que no en tens 16, sinó que en tens 42. Per favor, molt bé la mesura, molt bonica, però queda molt bé el titular, no ho aconseguiràs si a casa no hi ha un pare i una mare que exerceixin d'adults i d'educadors.
0: Clar, però per això jo estic d'acord també amb el que deia el Jordi quan parlava de les seves filles.
4: Jo també, hi estava d'acord.
0: Sí, no, en el sentit de que jo trobo que cada vegada aquesta guerra s'anirà guanyant, perquè hi torno a anar a la comparativa amb el tabac. Cada vegada hi ha menys gent que fuma, perquè ja la cultura d'una cosa tan nociva ha calat. Aleshores, què passa? Que quan van a començar les xarxes socials, que no fa tants anys, és que estem parlant de... No sé ni si arribem a fa 20 anys. Clar, tots hi hem caigut. Tots hi hem caigut de quatre potes. El que passa que, clar, és la gent jove la que preocupa, perquè és la que té més tendència a aquesta addicció, però en realitat hi ha molta gent gran que són addictes, o potser som addictes, que no ho sé, No,
4: el mòbil acompanya...
0: Exactament.
4: El mòbil acompanya... Jo recordo ma mare amb 86 anys enganxada al solitari, que pensava...
0: Exactament.
4: Mama, carinyo.
0: Exactament. I el meu pare...
4: Enganxada, vull dir que hi ha gent gran, vull dir gran de veritat. No gran de 50 o 40 o 60. Gent de 80 i 90 enganxats.
0: Sí. I el meu pare a l'hospital en els seus últims dies... continuava mirant vídeos horribles al mòbil, és a dir, sí, això et vull dir. Aleshores, clar, aquesta cultura, si fas de pare, si els educadors ho fan bé, trobo que sí, que de fet jo conec gent jove que diu... Ara m'he tret d'Instagram durant un any o dos perquè no vull... Em posava molt nerviosa. Bueno, doncs mira, coses així, poquet a poquet, jo crec que potser és la gent gran la que ho tenim pitjor, que els joves.
4: Mira, perdona, és un gran què, que algú et digui, he sortit de Twitter, bueno, X, d'Instagram, de no sé què... afortunadament el meu cervell de persona, de vella, no va poder suportar el TikTok. Una vegada que el meu fill em va dir no vaig poder, el meu fill em va dir mira això que hem penjat a TikTok, i vaig entrar a TikTok i van començar a sortir imatges tan ràpid que vaig dir fora, ho vaig desinstal·lar, vaig dir ja m'ho ensenyaràs, no vull tenir-ho, perquè el meu cervell de persona que necessita un temps per processar no m'ho va permetre. Vaig haver de desinstal·lar-m'ho, però és que nosaltres els hem abocat a la utilització de pantalles. Exacte, els hem abocat.
1: De la mateixa manera que no li donaríem a una nena de 13 anys un cigarro o una cervesa, doncs no li hem de donar una xarxa social que sabem que li farà molt bé el cervell.
0: Ah, exactament.
4: Ja, però això ho diem ara, Fa 20 anys era... Ai, anem a fer el 2.0.
0: Clar, però fa... Però... Però quan jo era petita i anaves a un casament i repartien cigarros, que ara tant, ningú dona cigarros al lloc, és que te'ls donaven. Exacte, vull dir, és això. Doncs
4: bueno, jo no conec massa nens alcohòlic i jo vaig prendre pa amb vi i sucre, eh?
1: Sí,
4: quan era petita, a veure, tampoc ens passem.
2: Bé, més coses. Aquesta setmana hem sabut que al Canadà una comissió parlamentària ha recomanat excloure de manera indefinida les persones que tinguin una malaltia mental com a única condició mèdica per accedir a l'eutanàsia.
3: De fet, fins que el govern no prengui una decisió definitiva, les persones, l'única condició mèdica de les quals sigui una malaltia mental, no poden accedir a l'eutanàsia, una exclusió que està vigent fins a la primavera de l'any que ve. El debat és molt controvertit. Els partidaris de mantenir la prohibició argumenten que és molt difícil determinar quan una malaltia mental és realment irreversible i sense possibilitat de millora. En canvi, les organitzacions favorables a ampliar el dret a morir assistit consideren que excloure aquestes persones vulnera els seus drets i les discrimina respecte a les persones amb malalties físiques greus.
2: Com us posicioneu a favor?
4: Perdó, quins tipus de malalties mentals? Vull dir, malalties mentals inhabilitants per poder prendre una decisió o malalties mentals com una esquizofrènia que ben tractada pots portar una vida absolutament normal? És a dir, quin tipus de malaltia mental? Perquè jo entenc que algú que sigui incapaç de prendre decisions bàsiques, doncs a lo millor, és a dir, no sé per què s'exclou persones que poden seguir fent el dia a dia i treballant i ser brillants tenint una malaltia mental. Hi ha gent que té Asperger. Asperger no és una malaltia mental, d'acord. Però vull dir que hi ha gent que... Clar, és una porta molt perillosa. Una porta perillosa perquè poden dir... Ui, ara aquests també, pum, els entrem dintre, tampoc poden. Ara aquests, ui, tampoc poden. Vull dir, hem de mirar-ho. Què vol dir que pateixen? No es pot entrar totes les malalties mentals en un mateix sac.
0: Jo trobo que la clau d'aquesta notícia està en una cosa que s'explicava, que era que s'ha de saber distingir quan és una decisió meditada i argumentada d'una possible crisi, per exemple, suïcida, i que es pot resoldre amb ajuda, no? I per saber distingir això, jo trobo que aquí no només és el que en pensi un pacient, una persona que pateix una malaltia, sinó que els professionals de la medicina no només han de ser bons en el seu camp terapèutic, sinó que han de ser honestos i que ajudin a distingir això, perquè és veritat, no?, que de primeres et xoca que una persona que té una depressió crònica digui que vol fer-se l'eutanàsia perquè tu diguis, bueno, és que et pots tractar. Clar que et pots tractar, però de la mateixa manera que hi ha càncers o altres malalties terribles que també són tractables, però en canvi n'hi ha unes altres amb el mateix nom i cognoms que són horribles, són tremendament doloroses i que porten el que porten. Doncs també hi ha malalties mentals, també hi ha depressions que s'acumulen durant dècades i que només... porten sofriment perquè hi ha gent que és resistent a les teràpies, als medicaments, i que si no volen continuar vivint i que un professional mèdic això ho avala, doncs mira, escolta, més decisió d'ell, perquè prou patiment ja porta, no? Però clar, per això s'ha de ser honest mèdicament.
4: Jo he tingut dos casos coneguts de dues persones que es van prendre la vida, van decidir marxar. I us dic una cosa, les suïcides no necessiten eutanàsia, perquè clar, a més no avisen. Ja està, amb això no vull dir res més, però no avisen. O sigui, una persona que vol acabar amb la seva vida, estigui aparentment bé o estigui patint des de fa anys una depressió detectable o indetectable, el suïcida, tu estàs parlant amb mi ara, i demà no hi soc. És així. Això és la xacra terrible de no poder ajudar perquè no avisen. Ja està. Només volia dir això perquè és que posar el suïcidi dintre d'aquest tema...
0: Diem-li crisis, no necessàriament la paraula suïcida, però fa poc...
4: És que el suïcidi és l'eutanàsia, la decideixen els mateixos.
0: Fa poc un senyor, crec que era de Reus, li van concedir la mort assistida i la seva patologia era que feia 30 anys que tenia una depressió horrorosa que no funcionava amb cap mena de medicació.
4: Pues endavant.
0: I clar, sí, aquest senyor pues, clar, es volia morir perquè duria patir molt. Si te, sí, tens una depressió horrorosa que cada dia quan et despertes deus pensar vaya merda tot,
1: sí,
0: no?
1: Sí, jo crec que per una banda s'han de protegir els més vulnerables i suposo que per aquí, per Canadà va una miqueta per aquí, però també, com dèieu, per l'altra banda, no discriminar el patiment quan és mental en lloc
0: clar,
1: de físic.
0: Clar, clar.
4: El que és passa dir, que la pregunta... És a dir, perdó, tothom pot entendre que algú que estigui patint un dolor físic gravíssim o que no es pugui moure o que ple de llagues, etc., que pugui dir, bueno, per viure així, per favor, deixeu-me estar.
2: Clar,
4: en canvi, la malaltia sí, mental, Samantha, es considera que no, perquè sí, ve que no camina i parla sí, i riu.
0: Clar,
4: i
0: no, sí, fa mal, no fa mal.
2: O ve també el dubte que et queda de si és irreversible o no. Clar. Perquè clar, potser ha estat patint 30 anys, però trobem mal tractament i deixa de patir aquesta persona. Sí,
0: per això estan els metges. Per això estan els metges.
1: Amb algunes malalties físiques també passaria això, no?
0: Clar.
1: Ja. Una plegi que diguessis, no, però igual trobarem la cura
4: i, tant,
1: clar, i el tindríem allà, no, pobre?
0: Clar, la famosa L, el terrible sí, L, no, pues, és... igual
4: la L i l'Alzheimer són de les sí, malalties però, més cruels que
0: clar,
4: de veritat.
0: Però, si però jo... és veritat que s'està investigant molt, quedaran anys i passarà com amb càncers que és a dir, hi ha malalties que és, físiques que sempre han tingut una etiqueta de terribles que en alguns casos són cronificables.
4: No, jo estic convençuda...
0: Aleshores, i algun dia amb alguna d'aquestes malalties tan terribles també passarà això.
4: No, i el Jordi,
0: clar,
4: una cosa, i tu
0: mental,
4: també...
0: La malaltia mental, doncs sí, també n'hi haurà cronificable i n'hi haurà sí, que serà... que no es podrà curar.
4: I que el que heu dit vosaltres dos, que és veritat que els avenços científics van... s'inverteix, no el
0: sí,
4: que haurien...
0: Sí, però són lents, clar.
4: Però és igual, però van tirant i van descobrint i coneixent, sí, i no tant per buscar la immortalitat, sinó la qualitat de vida. Clar. Aleshores... Jo estic convençuda que jo no ho veuré segurament, però el meu fill sí, no els nets, el meu fill tindrà amics que seran droids, que seran, és a dir, que si ara ja portem un maluc de titani, un genoll de no sé què, jo tinc una amiga que diu sempre, un petó Berta, valc més morta que viva, perquè és coreògrafa i l'han hagut d'operar d'una artrosi de genet i porta moltes peces que li diu, jo hi té el meu marit, eh? El dia que em mori treu-me totes les peces, són caríssimes, eh?
1: El Wallapop.
4: Ràpido? No, però perquè és irònica i té sentit de l'humor, perquè és intel·ligent. Bé, jo estic convençuda que al final, igual que veiem atletes sense cames que corren, estic convençuda que gent que no es pot aixecar del llit en aquests moments, li posaran un exoesquelet que podrà caminar amb normalitat, etc. Vull dir que jo no ho veuré. Però que hi haurà gent que vestida no ho sabràs i cada cop i volta quan es tregui la roba veuràs que tot aquell cos és un cos d'androide, segur, vaja.
0: Sí, però fins que això, tot això no arribi, que arribarà, no ho veurem i estarà i visca la investigació i visca invertir en que s'investiguin aquestes coses, sí, el que ho està patint ara i no vol continuar...
4: Ah, no, això pues, jo crec que ja ho
0: endavant,
4: hem deixat clar. Sí,
2: per
4: sí,
2: cert, respecte a aquest tema, la mare de Noelia Castillo, la jove del Garraf que va rebre l'eutanàsia al març, la mare ha presentat dues denúncies davant les fiscalies de Barcelona i Tarragona perquè s'investiguin les dues presumptes violacions que va patir la Noelia i que van desencadenar aquell intent de suïcidi que la va deixar paraplègica. Ara presentarà aquesta denúncia. No sé què en penseu, Elisenda.
4: Jo espero i desitjo que si realment pobra criatura va patir aquestes dues violacions, o sigui, que trobin els culpables.
0: I
4: absolutament.
0: I per què les presenta ara, les denúncies?
1: Potser abans les havia de presentar ella, no?
0: Ja, no ho sé. No ho sé.
2: Ah, vols dir que les havia d'haver presentat la Noelia, Jordi?
1: Pregunto, perquè si no també em costa d'entendre.
0: Sí, a mi és que em costa d'entendre. Sí. Si no, bueno, però em falta context, no ho sé.
1: Sí.
2: Bé, tot això pel que fa al debat al voltant de l'eutanàsia. I ara parlem de natalitat. Hi ha bones notícies a la natalitat catalana. El darrer any els naixements han augmentat un 0,8% respecte al 2024, segons l'IDESCAT, l'Institut d'Estadística Català. Han nascut 54.249 nens i nenes. I d'aquesta manera es trenca la dinàmica de descens que s'observava des del 2008.
3: A Catalunya les mares tenen un fill com, que aquestes dades també fan gràcia, eh? 1,08 fills de mitjana. 1,08 fills de mitjana, seguint la tendència a la baixa des del 2008 que comentava la Samantha, quan aleshores la mitjana era de 1,53 fills. Perdona, pel que fa a l'edat mitjana de la maternitat, se situa als 32,8 anys, mentre que la del naixement del primer fill se situa una mica abans, als 31,8 anys. En comparació al 2024, tenim els fills una mica més tard.
2: I el 48,5% dels nadons són fills de dones nascudes a Catalunya, el 46,3% de dones nascudes a l'estranger i el 5,2% de dones nascudes a la resta d'Espanya. Per comarques, n'hi ha 8 on els fills de dones nascudes a l'estranger representen la meitat o més del total de naixements. Entre elles hi ha la Segarra, la Garrotxa i el Barcelonès. Què us semblen aquestes dades de la natalitat, Jordi?
1: Doncs, d'una banda, clar, diem que ha crescut la natalitat, però en el fons perquè han crescut el número de mares que hi ha al país, eh? Perquè la taxa de fecunditat, que com bé dèieu era de 1,08, tot i que pogués anar ridícul al 0,8, l'any passat era de 1,09. Que vull dir, com hi ha més dones fèrtils, doncs per això hi ha hagut més naixements, un factor també per la immigració, si no, o sigui, perquè hi hagués un creixement

0: de la població, bueno, perquè es mantingui la població, la taxa hauria de ser de 2,1. Mm. I ja fa, no sé quin any has dit, que era l'1,5, doncs ara l'0,8, doncs 2008. Si no hi hagués immigració, doncs en molts pocs anys cauria molt la
1: població. L'1,5 era el 2008.
0: Imagina't, i sí. Només, amb l'1,5 tampoc era suficient per mantenir la població.
2: Clar, i hem de pensar que són fills de mares catalanes, perquè probablement moltes d'aquestes mares ja hagin nascut, és a dir, siguin de segona generació d'immigrants. Jo tot això ho dic perquè tots aquests nadons, jo sempre penso que, com deia aquell, el Pujol, és català qui viu i treballa a Catalunya i també qui neix a Catalunya, i per tant tot és català, però algun d'aquests nadons seran els futurs integrants de la futura selecció espanyola d'aquí 20 anys, i aleshores...
0: O 16, clar, precoços que són ara.
2: Exacte, amb lo ràpid que creixen i lo bé que juguen. Aleshores, els cognoms, igual el Mariano Rajoy, si torna a fer una columna, també li sorprèn que digui allò que li va dir de la selecció francesa. Però sí, sí, és una bona notícia, tot i que, com diu el Jordi, encara estem per mantenir el nivell, encara queda, eh?
3: Ostres, amics, riem molt del Trump, però Mariano Rajoy, eh? M. Rajoy, aquests articles plens d'obvietats i que la que diu alguna cosa que surt del seu cervellet arrebossat, va i la caga. És que és... Ostres, jo quan el teníem de president hi havia gent que... Hi havia alguns amics que reien, jo pensava, és patètic, o sigui, em fa molta vergonya tenir aquest president.
2: Doncs ha sigut president.
3: I encara tenen, perdó, eh?, els sants d'allò, alguns del seu partit, pels altres s'amaguen i callen, que és el més intel·ligent que pots fer, però alguns encara han sortit en la seva defensa dient to sarcàstic, no sap el que és el sarcasme, ja, ho desconeix el que és la ironia.
0: També el, o sigui, president de la Federació Espanyola de Futbol, eh?
3: Li falta un bull, perdó, sí, sí. Diguem-ho clar, li falta un bull, i va ser president, que jo, de veritat, no me'n sé venir.
1: Respecte a la natalitat, vosaltres creieu que en algun moment pujarà la natalitat? Perquè ja portem dècades veient que baixa i
2: mentre,
1: baixa i baixa.
2: Mentre el lloguer costi el que dèiem abans, és difícil, eh?
1: Però també els països escandinaus, sí, els està baixant la natalitat, eh? Ja, i tenen, sí, un sistema del benestar ben robust.
0: Bueno, de fet, ja quan ja benestar, baixa la natalitat, eh? Perquè és una miqueta al revés, no? Perquè qui té els fills ara? Segurament els que els costa més pagar el lloguer. Perquè dèiem, el lloguer és un fre. Depèn, no? Perquè segurament anéssim a mirar qui són les mares que tenen més d'un fill a Catalunya i probablement són les mares més de les famílies més vulnerables.
3: Ja. Sí, sí, estic d'acord.
2: Clar, perquè moltes vegades la gent que potser no està en una situació de vulnerabilitat, però està en aquesta societat d'aquesta cultura de la competitivitat i de poder allò guanyar-te unes bones garrofes, si és que són bones, però...
3: A veure, en aquests moments, el noi i la noia jove d'avui dia no estan pensant en tenir una família, estan pensant en sortir-se'n en el món laboral, fer el que els agrada, sí, sí, projectar les seves ambicions, i clar, no estan els seus plans, sí, una boda de blanc i vinga i casar-me i jo em quedo a casa i cuido els... No.
2: No, però és que tampoc ho poden fer, eh? A banda de que no ho volen, i s'han format per tenir una vida laboral plena, és que tampoc ho poden fer. És a dir, jo, els meus fills ja han superat l'edat en la qual jo vaig ser mare per primera vegada. I...
4: A quina edat va ser mare, Gemma?
2: Pues 27, 28... No pretenia ser mare tan jove, però jo...
3: Oh, però està bé, 27, 28.
2: No, sí, sí, no pretenia ser mare tan jove. Per mi era jove en aquella edat, en aquell moment, que era la dècada dels 90, però, clar, la meva situació laboral i era estable, i aleshores, doncs mira... Doncs,
3: jo als 90 estava vivint la vida loca, amiga.
2: Clar, i aleshores...
3: Jo el vaig tenir amb 34, clar, i feliç, eh? I sí, sí. És més, l'Àmnio... El meu ginecòleg, me'n recordo, el doctor Llaurador, diu, ara això s'ha retreçat, tranquil·la. Si vols, te la faig, però vaja amb els antecedents, perquè això s'ha retreçat. Abans, és que si la vols, la pots fer, perquè abans, si la volies, l'havies de pagar. És a dir, fins a una data estava, sí, sí, coberta. Sí. Si la volies més jove i no tenies antecedents, i em va dir, diu, però vaja, això es va retrasar perquè cada vegada teniu els fills més tard. Sí. Cosa diu que em sembla bé, eh?
2: Sí. També augmenta l'esperança de vida, però en canvi, biològicament, el que és la fertilitat de la dona no augmenta sí. tant. El meu fill, justament aquest que parlàvem de quan em vaig quedar embarassada, la setmana passada va fer 34 anys.
3: Jove.
2: 34 anys i pel seu cap no passa a formar una família. Per què? Jo no sé si ho pot permetre, sincerament, està vivint pagant un lloguer de Barcelona. No, la veritat és que no sé si s'ho pot permetre.
1: I si s'ho pogués permetre, creus que voldria? O tenir-ne més d'un, per exemple?
2: Pues no ho sé, la veritat. Sincerament, no he tingut aquesta conversa amb ell.
1: Jo sospito que també hi ha una qüestió cultural.
2: Sí, sí, aquí. Possiblement. Possiblement ell no... O sigui, possiblement la gent de 30 i pico d'anys no siguin conscients, i ja no parlo d'ell, sinó d'això, no siguin conscients de l'edat que tenen.
0: Sí, i també el rellotge biològic, o sigui, tampoc s'explica molt, no?, de com la fertilitat cau. Jo també vaig separar tard amb la meva dona jove als 36 i 38. Mm. I clar, és més fàcil quan tens 27 que quan tens 36 sí. i 38.
2: Sí, sí.
0: I això també porta, no?, que potser gent que podria tenir un segon fill o un tercer fill, doncs que tingui dificultats. Clar.
3: Home, també diré una cosa, eh? 34 jo, 36 la sí. teva dona, val. Encara t'agafa amb energia, sí. però jo sé d'algunes mares, amigues, que han sigut mares amb 41.
1: Jo amb 40.
2: Clar,
3: 42, que penses? Jo ara canviar bolquers, sí, ja et clar. Dic, jo, que tu ja no tens, ja està, els teus ja està, són més grans, ja, Samantha, però imagina't aquestes
1: no.
3: mares que la Manarosa Quintana, que va tenir fills amb 50, dius, què m'estàs dient? Mm. O sigui, m'estàs dient que amb 10 anys i l'energia que requereix un nen de 10 anys, tu en diràs 60, i quan tingui 15 ja en tindràs 65, i clar, penses, no tens l'energia per estar... No sé, vaja,
1: doncs,
3: jo almenys.
1: Te'n faries creus, Elisenda, de la quantitat de dones entre 40 i 50 anys que estan a les clíniques de reproducció assistida?
2: Oi tant, sí, sí.
1: Perquè hi ha un pacte tàcit que més enllà dels 50 ja no apliquen tractaments, però no hi ha cap llei que t'ho prohibeixi.
3: No, a veure, llibertat, que facin el que vulguin. Jo només dic que en el meu cas, endavant, però que en el meu cas, ostres, em faltaria energia i les criatures... Ho estàvem dient al començament, requereixen que estiguis al damunt, és a dir, que les eduquis, que les guiïs, que els hi posis barreres perquè a l'adolescència les puguin trencar, perquè si fas uns nens que no els hi expliques que no, això no pot ser per això, quina barrera trencaran quan siguin adolescents?
2: Jo us he de dir, companys i companyes, que veu tenir els fills amb edat tardanes, que jo en un moment de la meva vida vaig pensar, clar... Tenia un nadó i els meus amics i amigues se n'anaven de viatge por ahí i jo no. m'havia d'anar a sortir a passejar amb el cotxet i clar. Anar amb un parc infantil i pensava, ai, pues, sí, ara
0: però,
2: no me n'arrepeixo
0: de res. Però quan
2: no
0: tenia 10, els altres canviaven bolquers.
2: Clar, perquè no me n'empenedeixo de res, perquè va haver un moment que jo ja tots teníem certa edat i veia que encara patien per arribar al col·le i a no sé clar. Què i tal, i jo ja...
0: I jo ja campava
2: sola.
1: O pringues abans o pringues sí. després.
2: Exacte.
1: Eh?
2: No,
3: la cosa és que pringues. Això és així, amb els horaris, sí, sí. És veritat. Sobretot quan el nen veus que et diu és que me vull apuntar a futbol i penses, però si fas 1,90 m, carinyo, què futbol? Apunta't a bàsquet, que la mama anirà de més, i apa, què et toca amb futbol? Doncs Olesa de Montserrat a les 8 del matí.
2: Ai, sí. Jo conec pobles pels pavellons de Catalunya.
3: Jo també conec els pavellons. Compte que hi ha pavellons molt xulos, els pobles.
4: Escolteu, quan es fan públiques les dades de l'IDESCAT, també és el típic dia de comentar els noms.
0: Ai, sí, això m'agrada molt.
4: Perquè avui també hem sabut els noms més posats el 2025. Pel que fa a nens, destaquen Biel en primer lloc.
3: Biel m'encanta.
4: Seguit de Nil.
3: Oh, mira, també molt bé.
4: Marc.
3: Molt bé.
4: Jan i Martí.
0: Ostres, Marc és un clàssic. Que curts tots, no?
1: Tots, sí.
4: I clàssic, sí. I pel que
3: perdona,
4: fa a les nenes...
3: Però tots en català, no m'ho puc creure.
4: Biel, Nil, Marc, Jan i Martí, sí.
2: Ah, mira,
4: sí.
2: Això
3: I no hi ha cap Mohamed.
2: Això diu molt, eh?
3: En sèrio?
4: Sí, sí. I pel que fa a les nenes, Júlia ha estat el nom
0: sempre,
4: més
0: Júlia,
4: posat.
3: Júlia és un clàssic.
4: Seguit de Sofia, que fa uns
0: també,
4: anys era,
0: també,
4: estava en
0: sí,
4: primera
0: sí.
4: posició. Martina, que també. Des de fa uns anys bonic, ens acompanya. També. Emma i Ona.
3: Emma m'encanta. La meva neboda es diu Emma, m'encanta.
2: Jo tinc un nebot que va ser pare fa també 10 dies o així. La seva nena es diu Havana.
3: Com?
2: Havana. És que la mare de la criatura és d'origen cubà. I l'hi ha posat a la nena Habana. Dic que aquest segur que no surt de la llista.
1: Però no, no hi ha uns dibuixos també d'Habana, ara, pel·lícula?
3: No, Baiana.
2: El que hi ha és un rom. Hi ha una beguda al cor. aquesta és la que coneixem.
1: Una Habana i l'altra Negrita, no?
2: Exacte.
1: Ara m'has fet pensar en això que has dit de... I són tots noms catalans? Estic pensant, seran també famílies d'altres orígens que estiguin fent servir noms catalans, també?
2: No. Igual no.
3: Vols dir?
1: No ho sé.
2: No ho crec, eh?
1: M'agradaria investigar-ho, ara.
2: És interessant, això. És sociològicament...
3: A mi també m'agradaria saber-ho.
2: Sí, sí.
4: Mira, jo que a la classe del meu fill hi ha allà tot un gran ventall de racionalitats...
3: Benetton, United Colors of Benetton.
4: Sí, hi ha noms que són comuns en famílies catalanes i altres d'expatriades, com vindria a ser Olivia...
3: Ah... Home, Olivia té una cançó i tot, Mastiet, detalles.
4: Sí,
3: clar,
4: sí.
3: La filla de la Clara Triu.
4: I en
3: Triu,
4: funció de l'origen és Olivia o Olivia.
3: Clar.
4: I n'hi ha uns quants més que ara no... Martina és un altre cas. Mateo, també.
1: I els vostres noms d'on venen? Perquè Elisenda, per què va ser...
3: Elisenda, perquè a la meva mare li agradava molt una actriu que es deia Elisenda Ribas i ella estudiava a l'Institut del Teatre, al carrer Elisabets, i admirava aquesta actriu i va decidir que el nom li agradava molt.
4: Ai, que maco.
1: Has vist?
3: És un nom medieval. A Madrid era un problema.
2: Una vegada... Elisenda de la reina, Elisenda de Montcada.
3: No, però pensa que això, la resta... Esto que es Elisabet? No, Elisenda. Isabel? No. Elisa? No. Horrorós. I a sobre, una vegada entrevistant a Los del Río, n'hi ha un que és llest i l'altre que no tant. I aleshores el no tant va començar a dir que no me sale tu nombre. I jo, bueno, pues es Elisenda. Clar, jo tenia 19 anys, jo què vols que et digui? Estava Antena 3 de ràdio i jo, bueno, pues es Elisenda. Bueno, pues te voy a llamar Vicenta. Dic, pues llámame Vicenta. Sí. Era incapaç de dir Elisenda.
1: Però escolta, la teva mare va encertar prou el teu destí, eh?
3: Sí. Elisenda. Ah, sí, bueno, no
4: proctriu.
3: Cultura en vena. Proctriu, no, perquè jo admiro molt aquest ofici i jo em veig incapaç.
1: Però t'hem vist actuar i cantar, eh?
3: Bueno, sí, però...
1: I molt bé,
2: per perquè és artista.
3: Això era de broma.
4: És un artista, és un artista.
3: Però a mi Elisenda és un nom que ara amb l'edat em fa molta il·lusió quan és veig nenes que se'n diuen.
1: Ah, clar.
3: Oh, em fa molta
1: il·lusió. I Gemma, per què?
2: No sé, la veritat és que suposo que a la meva mare li agradava. Jo trobo que va ser un bon encert. A mi m'agrada més. M'encanta la sonoritat que té en català molt més que en castellà.
3: I llavors... Samantha, perdona, i Samantha?
1: Home, Samantha per la bruixa de la tele.
3: Oh, embrujada! No m'ho diguis!
1: Sí, sí, sí.
3: Ai, t'adoro encara més. M'encantava de nena aquesta sèrie.
1: Dels anys 70 i, efectivament, com la teva mare, la meva mare va quedar encisada per la bruixa i el seu nom.
3: Oh, que m'agradava per...
1: I sí que sóc una mica bruixa.
4: Quina meravella.
1: M'agradaria moure el nas, igual que ella, i fer màgia. Encara no he pogut, però
3: Jordi deu ser familiar, no?
0: Jordi, perquè el meu pare es deia Jordi, però a més sempre dic que és un gran regal que m'han fet, perquè el dia de Sant Jordi m'encanta.
3: I Natàlia, que és preciós, per la Colometa?
4: No, mira, Natàlia per la filla d'una amiga de la meva mare, perquè ma mare estava a punt de parir i jo em deia Andrea. Fins que un dia la meva mare va anar a casa una amiga seva i estava la filla de l'amiga jugant per allà, que es diu Natàlia. I va tornar a casa i va dir... El meu pare no es dirà Andrea, es dirà Natàlia. I Natàlia.
3: Doncs mira, trobo també un nom encertadíssim. Sí. Perquè recordeu que la Colometa és el nom que li posa aquell marit horrorós que... Tu ja no ets Natàlia, tu ets la meva Colometa, que dius, oh, quina ràbia que fas. Doncs es diu Natàlia, la protagonista de la plaça del Diamant. Sí, reivindiquem Natàlia, que és preciós, amb aquest accent a la obri. Sí. Natàlia. Oh.
1: Companys, és l'última tertúlia abans de les vacances. Us vull donar les gràcies per la temporada. Ha estat fantàstic parlar amb vosaltres.
3: Ets tan bona, Villar.
1: No, vosaltres. Heu estat excel·lents. I Gemma, que a més ha fet l'esforç també cada dia de venir des de Sant Cugat amb tota la complicació, etcètera.
2: Avui estic a Sant Cugat, perquè m'estan esperant amb un rodatge.
1: Bueno, doncs continua.
2: Però bueno.
1: I jo a vosaltres. I Jordi, gràcies també al nou vingut i excel·lent. Notícies.
5: Són les 5. Ràdio 4. Serveis informatius.
6: Bona tarda. Els incendis forestals continuen complicant-se arreu de l'Estat en plena onada de calor i amb el context actual de risc extrem. Rosa Quitllet, bona tarda.
7: Bona tarda. A l'Aragó, l'incendi d'Orés a la comarca de les Cinco Villas continua fora de control després de calcinar unes 4.500 hectàrees. Les autoritats han evacuat 5 municipis, Loesia, Asín, Orés, Malpica de Arba i un Castillo, amb prop d'un miler de persones desallotjades.
8: Somos de Loesia, nosotros. Y hemos dormido aquí en el polideportivo, pues oye, lo que, como se ha podido, nos han tratado muy bien.
9: Malpica de Arba, han venido la Guardia Civil, nos han dado 5 minutos y en 5 minutos tenemos que salir.
10: Somos de Asín y bueno, la incertidumbre, no sabemos, sabemos que se han quemado casas, pero no cuáles.
7: A Orés hi treballen més de 400 efectius i les autoritats aragoneses adverteixen que és un dels incendis més complexos dels últims anys. A Castella de la Manxa, un altre foc obliga a evacuar el municipi de la Mierla, Guadalajara, i a confinar preventivament Muriel i la zona de l'embassament de Belenya. A Guadalajara, gairebé un centenar de bombers i 5 mitjans aeris intenten frenar l'avenç de les flames, mentre Protecció Civil demana a la població que segueixi estrictament les indicacions dels serveis d'emergència.
6: I a casa nostra, Rosa, Protecció Civil ha desactivat l'alerta del pla Procicat per calor intensa, tot i que aquest dijous 107 municipis de 17 comarques estan en nivell 4 del pla Alfa per perill extrem d'incendi forestal.
7: Avui s'han reobert els espais naturals de Sant Llorenç, el Munt i de l'Ubac i de la muntanya de Montserrat, mentre romanen amb restricció d'accessos la resta de parcs naturals. Pel que fa als incendis, continua actiu el nou foc que s'ha declarat aquesta tarda a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, i treballen més de 100 efectius amb 21 mitjans terrestres i 10 d'aeris. És el cinquè incendi originat en aquesta zona des de diumenge i se sospita que tots ells han estat provocats.
6: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia i deixa clar que els delictes de malversació i terrorisme pels quals s'investiga dirigents independentistes no afecten els interessos financers ni la normativa antiterrorista de la Unió Europea. La resolució obre la porta a desencallar la situació dels líders del procés, com Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig, així com dels condemnats per inhabilitació, entre ells Oriol Junqueras. Tot i això, la decisió no té efectes immediats perquè el Tribunal Suprem manté les ordres de detenció i la negativa a aplicar-los l'amnistia. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama que la llei s'apliqui ja.
11: I avui, 16 de juliol de 2026, el Tribunal de Justícia d'Europa ratifica de nou la plena legalitat de la llei d'amnistia. Què més cal per aplicar la llei de manera divergent, integral i sense subterfugis?
6: Junts i Esquerra celebren la decisió i el Partit Popular diu que la respectarà. Escoltem el secretari general dels de Puigdemont, Jordi Turull, i el president dels Republicans, Oriol Junqueras.
12: Avui és un gran pas pels exiliats. De fet, avui Europa els està dient que ja haurien de ser a casa.
13: Confirma allò que Esquerra Republicana ha defensat des del primer dia, que la repressió mai no podia ser la resposta.
6: I encara de tribunals, però de l'àmbit internacional, la justícia italiana ha condemnat els 32 responsables de l'esfondrament del pont de Morandi el 2018 a Gènova, causant la mort de 43 persones. El principal condemnat és Giovanni Castellucci, conseller delegat de l'empresa gestora de l'autopista, que s'enfronta a una pena de 12 anys. Amb tot, ara mateix ja es troba empresonat perquè va ser condemnat per la mort de 40 persones el 2013 per falta de manteniment d'una carretera. També s'ha condemnat altres directius d'empreses encarregades del manteniment del pont de Morandi. D'aquesta manera, es valida la tesi de la Fiscalia, que assenyalava que tots tenien algun grau de responsabilitat en conèixer els problemes estructurals del pont i no fer res per posar-hi remei. I acabem amb la previsió del temps. Emet, David Torres, bona tarda.
14: Bona tarda. Avui dijous a Catalunya es mantenen els avisos actius per altes temperatures a quasi tot el territori. Continuem amb calor, però avui baixen una mica, un parell o tres de graus. I avui les màximes es situaran als 32 graus a Tarragona, 33 a Barcelona i 38 a Lleida i Girona. Gaudirem del sol en general, encara que tenim avisos actius per tempestes localment fortes al Pirineu Occidental i que poden aparèixer de forma aïllada a d'altres punts del territori. A zones altes destaquem la pols en suspensió, que farà disminuir la visibilitat, i pel que fa al vent, fluix de llevant i de sud amb algun cop moderat. És una informació d'Emet.
6: Això és tot. Més notícies a rtv-baixa.cat i en 55 minuts a Ràdio 4. Bona tarda.
15: Ràdio 4.
16: no sé si Lola és León.
17: Hola, bon dia.
18: Bon dia, senyoreta.
17: Bon dia, Catalunya.
16: Josep Maria Mainà.
19: Home, jo m'ho explico tot, no m'amago res,
20: Molt bon dia, Molt bon dia.
16: Escolta, diu, a qui em posen el guió? El 5 d'agost farà 70 anys, doncs,
20: sí.
16: Sembla que en tinguis 42. Què en saps, Vilarín?
17: Emociona, això.
21: El matí de Ràdio 4, amb Xavi Freixas.
16: Per què sopa de cabra, Gerard?
22: La cabra és un animal molt potent.
16: Ens escolta sovint, Margarita, o no?
23: Cada dia. Tinc una foto amb el peu de pont.
24: Comença el caragolazo. Ja això és que la plec comença.
21: El matí de Ràdio 4 amb Xavi Freixas.

0: I continuem en directe a Ràdio 4. Passen pràcticament 7 minuts de les 5 de la tarda i saben vostès que aquestes hores i els dijous és el moment de la ciència. I jo et vaig fer cas. Lluís Quevedo, molt bona tarda.
1: Bona tarda, Samantha. Com estàs?
0: Què doncs tal? Mira, entrem en matèria directament, perquè avui parlarem de la creatina. No per guanyar múscul, i t'he de dir que som moltes les dones que quan arribem a la menopausa ens prenem creatina. I clar, aquesta vinculació creatina-càncer m'ha cridat molt l'atenció.
1: Sí.
0: A veure, explica.
1: Aviam, faig un derrape primer.
0: Vinga.
1: Perquè creatina, menopausa i tot això.
0: Sí.
1: Mira, és cert una cosa que diuen, i és que la creatina és el suplement, diguem, per aquestes coses, com un dels més estudiats que coneixem al món mundial. Completament. Fa dècades sabem que és supersegur, etcètera, etcètera. Però ara, jo no sé, va començar la dèria de posar-li proteïna a tot i després va arribar la dèria de la creatina per tot.
0: Ja.
1: Llavors, hi ha algunes coses, però no hi ha suficient dada com per dir que la creatina a la menopausa és bona. En general, o sigui, no és dolenta, però en general el que sabem de la creatina és que et funcionarà si fas tota la resta de coses bé. És a dir, si tu dorms 8 hores aproximadament, entre 6 i 9, si tu entrenes constantment, si tu menges bé, si tu portes, saps, redueixes l'estrès, si tu fas tot bé, llavors pots notar la creatina. Per què? Perquè s'estudia normalment en gent que són atletes. Llavors, clar que hi ha una diferència, però per gent que és atleta, saps? Per gent que no és atleta, honestament, gastaries millor aquestes peles si pots anar-te'n a dormir abans. O, saps? Aquest tipus de coses.
0: Doncs m'has donat unes quantes claus, de cop i volta.
1: Sí, és que això és una cosa que, sobretot la gent experta en suplementació i esport, sempre t'ho diu. Clar que pots prendre coses, però és que has de fer lo bàsic primer, perquè si no ho fas, aquests efectes que tu has vist a l'article científic, clar, és de penya que s'hi dedica professionalment.
0: Clar,
1: tu i jo, que tenim més cosa de dominguero que no pas de, saps, d'atleta professional, clar, no notarem aquest efecte. Una altra cosa és la gent que fa dosis molt més altes del que tu estàs prenent, segur, per temes cognitius.
0: Ja.
1: Això és una altra cosa,
0: aquest
1: per
0: no
1: majors de 60-65.
0: No.
1: Però clar, en aquest cas, encara més gros, no? Què pot haver-hi més gros que recuperar-te cognitivament o la menopausa? El càncer, tu, prevenir-lo.
0: Sí.
1: I porta un parell de setmanes les xarxes plenes de notícies que diuen d'una manera més o menys dramàtica que la creatina és bona contra el càncer, no?
0: Sí,
1: amb aquestes expressions que són col·loquials.
0: Que ajuda a combatre'l.
1: Però... Sí, que ajuda a combatre'l. Bueno, començo pel principi.
0: Vinga.
1: No, ni de conya. Però ni de conya.
0: Ni de conya ajuda a combatre el càncer.
1: No, amb majúscules, negrita, saps? Gran, allà al mig de la pàgina. No. Per què? Perquè aquí és una d'aquestes coses de quan es fa malament la comunicació científica o el periodisme científic. Això és un treball, vale? que ara anem al detall, que és superxulo, i mola molt, però és un treball de ciència del que es coneix bàsica, o preclínica. Preclínica vol dir que bitxos com tu i com jo no hi hem participat.
0: Ja.
1: Hi han participat, com a molt, ratolins, ratolines o cèl·lules en cultiu.
0: Clar.
1: I això, Samantha, és fonamental.
0: Ja ho sabem, perquè ho hem parlat alguna vegada en aquesta secció, que això són resultats, per tant, preliminars, que si no s'ha provat en un assaig clínic amb persones...
1: No, preliminars. Compte. Preliminar en ciència vol dir que no ha estat revisat per parells. No hi ha peer review. Això és una cosa.
0: Bé.
1: I això són preclínics, o sigui, que no han passat per cossos humans.
0: Val, per tant,
1: són
0: no podem
1: diferents.
0: Dir...
1: Això sí s'ha revisat, sí, però en ratolins.
0: No podem dir que sigui efectiu per combatre el càncer, de moment no podem dir.
1: No ho podem dir, i no en persones, i no a cap lloc. Llavors, això és un treball superxulo, publicat en una revista que està molt bé, que es diu iScience, d'un grup que està en un lloc de prestigi, que és la Universitat de Califòrnia a Los Angeles, el UCLA, que és molt xulo. I una de les coses que han volgut investigar, llavors com comença a diluir-se el titular,
0: Ai.
1: Sí, hi han suplements com la creatina que poden millorar el funcionament de part de les cèl·lules immunitàries que són importants en la resposta contra el càncer. Saps que molts cops hem parlat de que, de fet, lo lògic seria que tinguéssim càncer tota

0: estona des de que naixem i no ho tenim perquè el sistema immunitari nostre està tota l'estona pelant cèl·lules canceroses.
1: Ja.
0: Tota l'estona. De fet, quan tens un càncer és que s'ha escapat.
1: Ja.
0: Llavors, part del sistema perquè no s'escapi un càncer del teu sistema immunitari són unes cèl·lules que es diuen dendrítiques, que són molt xules, són menys sexis i menys conegudes que les cèl·lules T o les cèl·lules B, però són molt importants, molt importants. Ara t'explicaré el detall. Però el punt era que en aquest treball de recerca agafaven ratolins que tenien melanoma, saps que és un càncer molt agressiu, molt ràpid, sortosament amb la prevenció i la vigilància, ara els enxampem relativament ràpid.
1: És el
0: però
1: càncer de pell,
0: són molt perillosos. És un tipus de càncer de pell, sí, dels melanòcits. Llavors, què és el que veien? El que veia era que si tu administraves creatina als ratolins amb melanoma, els seus càncers, els tumors, creixien més lents.
1: Ja.
0: Més lents vol dir que hi ha alguna cosa que els està impedint el seu normal procedir. Llavors, ho van voler comprovar en cèl·lules humanes cultivades en laboratori, que no són persones. És molt important entendre que en cèl·lules humanes hem curat moltes malalties que no podem curar en persones. Bé, en aquestes cèl·lules humanes al laboratori, la creatina també augmentava algunes senyals d'activació del sistema immunitari. Però, novament, sense pacients, sense assaig clínic. Per tant, això era xulo. Llavors, per què nassos li posarien creatina per lluitar contra un melanoma en un laboratori? Doncs perquè la creatina és una substància que produeix el teu cos, el meu, normalment, que la trobem a la dieta normalment. Quan la fabriquem, els protagonistes són el fetge o els ronyons. Quan la mengem, la carn i el peix. I una gran part d'aquesta substància s'emmagatzem als músculs amb una forma química que es diu fosfocreatina, que el rotllo de la fosfocreatina bàsicament, i per què va als músculs, és aquesta relació amb entrenar bé, és que és un intermediari, ajuda a generar energia als músculs, saps?
1: Sí.
0: En particular al ATP. Que
1: ATP
0: no és el de Wimbledon.
1: Ja, clar.
0: Sí, això no és l'associació de tenis professional.
1: No.
0: Això. És com diria jo, és la moneda energètica de les cèl·lules. És com la Super 95 pels cotxes, l'ATP per les cèl·lules. Tu podràs partir d'un tipus de petroli o d'un altre, però acabes sent benzina refinada.
1: Sí.
0: Bueno, doncs tot el que tu mengis, glucosa, del qual, en algun moment acaba sent ATP, o pràcticament. És una mena de pila química, no? Llavors, si el teu múscul necessita energia, doncs el que fa és gastar aquest combustible, aquest ATP. I aquesta forma de la creatina, la fosfocreatina, el que ajuda és a recarregar-lo, saps? Com a omplir un altre cop el dipòsit de manera molt, molt ràpida. Una cosa interessant per la gent que fa servir creatina habitualment és que sabem, perquè tenim l'experiència, de que una càrrega forta de creatina t'ajuda a esforços dels breus, dels intensos, no? De fer un sprint o de fer una repetició més amb la barra de pes, però no a córrer una marató.
1: Ja.
0: Així no funciona, no? Llavors, sabem, per exemple, que perquè et permet fer aquesta rep extra o aquest sprint extra, clar, per exemple, amb exercicis de força, doncs pots tenir una miqueta de guany de massa muscular, novament, si ho fas tot bé i entrenes molt, molt guai. Però, clar, totes les cèl·lules del teu cos necessiten energia. Totes.
1: Sí, clar.
0: I la pregunta interessant aquí era que les cèl·lules immunitàries també en necessiten. I per qui va el rotllo de suplementar amb creatina?
1: Perquè els donem més energia, doncs, a les cèl·lules immunitàries.
0: Això és, en aquest cas, a les cèl·lules dendrítiques, que són una mena de... Són els com els vigilants, no? Fan el torn de nit. Estan patrullant teixits, busquen senyals de perill a la superfície de les cèl·lules i quan detecten, per exemple, un fragment d'un virus, d'un bacteri o d'una cèl·lula que és tumoral, els capturen, agafen aquest bocinet que la cèl·lula ha posat a la seva superfície i li porten aquest fragment, li ensenyen, com si fos el retrat robot o la foto, a altres cèl·lules del sistema immunitari que són les que van després a donar canya.
1: Ja.
0: Vale? Això es diu presentació d'antigen, no? Que és, mira, busquem aquest sospitós.
1: Ja, antigen és una paraula que hem escoltat molt.
0: Sí.
1: Jo et diria que no sempre sabem explicar què és un antigen.
0: Seria com una foto parcial del culpable o del sospitós. Pot ser un fragment molecular, pot ser una proteïna, pot ser un fragment del seu ADN, no? Si és un virus. O pot ser una proteïna que no és teva, no? Que no és normal. Per exemple, a les vacunes de la Covid, què fèiem? Et donàvem un bocinet de la proteïna que té a la part de fora aquest virus, per tal que les teves cèl·lules dendrítiques la trinquessin, li ensenyessin a les cèl·lules T, les cèl·lules B, i tothom es posa

0: posés a treballar.
1: Ja.
0: Llavors, aquesta presentació de, epa, aquesta és la pinta del sospitós, ho fan les cèl·lules dendrítiques. I també ho fan amb fragments de cèl·lules tumorals.
1: Les cèl·lules dendrítiques, per tant, maten el tumor?
0: No la maten. No l'executen mai, sinó el que fan és detecten. Són la part d'intel·ligència, posem-ho així, saps? Llavors, què fan? Detecten l'amenaça, la identifiquen i avisen, per exemple, les cèl·lules T perquè ataquin, no? Els citotòxics, que són els que reconeixen i destrueixen les cèl·lules tumorals o d'altre tipus. Però tu has de tenir informació bona i precisa perquè les cèl·lules T funcionin.
1: Clar.
0: Aquí és on són essencials aquestes cèl·lules.
1: Però aleshores on entra la creatina en aquest procés?
0: Bueno, el que van entendre, el que van observar, és que aquestes cèl·lules dendrítiques tenien una activitat que funcionava més forta o menys forta si tenien més o menys creatina.
1: Uh-huh.
0: O sigui, tenien la bomba per posar benzina, uh-huh, no, la bomba per posar creatina, estava molt activa en aquestes cèl·lules dendrítiques.
1: Yeah.
0: Llavors van dir, ui, guaita, aquí hi ha una cosa on podríem fabricar, no? On podríem treballar. Llavors el que van fer és... primer, per veure si això era veritat, van crear cèl·lules d'aquestes que patrullen, les dendrítiques, que no tenien bomba de benzina. No la tenien. Llavors, no podien captar creatina correctament. I què els hi passava a aquestes cèl·lules? Que funcionaven pitjor. L'activació del sistema immunitari no funcionava i els limfòcits T tampoc funcionaven.
1: Uh-huh.
0: Llavors, compte, si no tens aquest tipus de benzina, la funció immunitària funciona pitjor i, per tant, aquestes cèl·lules de melanoma s'escaparan més.
1: Ja.
0: Això formava part d'aquesta part de l'assaig.
1: I què van fer? Què van fer?
0: I llavors el que van fer per explicar per què nassos lo contrari, o sigui, donar-te més benzina, més creatina, funcionaria millor, és entendre que, i això és bastant revolucionari quan ho pensem, sobretot si la gent que no és experta, el tumor no és una cèl·lula terrorista que es posa en contra el teu cos i ja està. El tumor crea un petit com ecosistema al seu voltant, saps?
1: Uh-huh.
0: Un entorn que és superhostil, perquè les cèl·lules canceroses creixen molt ràpid, no? És part de la seva, de la seva toxicitat, del seu perill. Però clar, llavors què fan? S'ho empassen tot, es mengen tota la glucosa, els aminoàcids, els nutrients...
1: Ah.
0: Llavors, al voltant d'un càncer, tot és molt pobre.
1: Clar.
0: Llavors, què és el que passa? Inclús redueixen l'oxigen que hi ha disponible.
1: Ja.
0: Canvien el pH. Tot això el que fa és que el que es coneix en medicina com el microambient tumoral, vale? El que està al voltant del tumor, és immunosupressor.
1: Clar.
0: És a dir, que el teu sistema immunitari, quan es passa per allà per vigilar, hòstia, li treus l'oxigen, li treus la glucosa, li treus els aminoàcids. Què passa? Que aquestes cèl·lules dendrítiques els hi entra una depre, no tenen benzina, no poden observar bé el tumor.
1: Ah, i per tant la creatina els hi dona benzina.
0: Clar, el que estàs fent és els hi dones, fas la trampa de donar-los l'energia que no troben en el microambient tumoral i per tant s'activen de manera normal. Com si aquest tumor no tingués el superpoder, entre cometes, de canviar el seu voltant. Llavors, clar, això és tremendo, perquè té tot el sentit, no? O sigui, no fa falta ser expert per entendre-ho. Si jo t'havia tret el combustible, però ara te'l dono de manera extra, igual que tu podies fer aquesta rep més amb la barra o aquest sprint més, la teva cèl·lula dendrítica pot fer aquesta identificació extra que abans no podia.
1: D'acord, per tant, tot això s'ha tastat en ratolins.
0: En ratolins i en cèl·lules
1: humanes. I en cèl·lules humanes. Però
0: no en humans.
1: D'acord. I quina conclusió podríem treure?
0: La conclusió que troben, que és molt interessant, és que, tenint en compte que és aquest model preclínic, té tot el sentit del món que, quan estem en situacions on el sistema immunitari és molt important, o sigui, no en general per tu o per mi, imagina't un pacient o una pacient que té un tumor i que se li està aplicant immunoteràpia, que és una de les coses més revolucionàries i potents dels darrers anys. Això, potencialment, el que té és que podria ajudar a millorar l'eficiència dels tractaments d'immunoteràpia. Perquè una de les paradoxes més... No se m'acut cap paraula que pugui dir a la ràdio ara mateix.
1: Més important.
0: De la immunoteràpia.
1: Sí.
0: És que... Sí, és que és molt... Em dóna una mala llet perquè, Samantha, és una cosa, és una eina que pels pacients que funciona és brutal.
1: Clar.
0: Brutal. Recuperem gent que donàvem per perduda fa uns anys.
1: Mira,
0: però la recuperem de manera seriosa. Però quina és la mala llet d'això? Funciona amb un percentatge baix de pacients. Llavors, tens una cosa que saps que quan funciona és tremenda, però no entenem per què no funciona amb més pacients. Llavors, Això, no vull dir que això sigui la solució, no ho diuen els autors, eh? Però clarament, clarament, si això m'ajuda a que un major percentatge de pacients aprofitin la immunoteràpia, que sé que és meravellosa, escolta, això pot ser clar, la canya.
1: Potenciar pot ser la immunoteràpia en un càncer, i tant, i tant. Encara s'ha d'investigar molt, eh? S'ha de fer l'assaig clínic, eh? Amb persones, per veure si això funcionaria.
0: Això és. Bé, això és la part fonamental, sí.
1: Justament parlàvem de la creatina i la seva vinculació amb l'exercici físic, que recordem, ja ens ho has deixat ben clar. El millor és dormir bé, alimentar-te bé, fer exercici, efectivament. Però mira, a això vaig perquè, Lluís, avui portes una solució per tota aquella gent que diu que no té temps per fer exercici. Quina seria?
0: Oi tant, no està malament, eh?
1: Home,
0: no vinc a vendre't una franquícia de gimnàs ni
1: però em tens expectant, a veure si jo també ho aconsegueixo, aviam.
0: Sí, perquè a tu no t'agrada això d'aixecar-te a les 5 del matí i anar al gimnàs?
1: No, és que clar, reduir hores de son per anar al gimnàs ho trobo mal negoci, t'he de dir.
0: Sobretot quan et diem has de dormir bé, i clar, has d'entrenar bé, clar, i has de menjar bé, ho has de fer tot bé. Clar, si ho fera tot bé no em faria falta.
1: Aleshores, criant fills i treballant tot el dia, d'on traiem el temps per fer exercici?
0: Mira, com es diu allò? Viene Paco con las rebajas. 4 minuts i mig.
1: Què?
0: 4 minuts i mig, què et sembla?
1: 4 minuts
0: tens
1: i mig?
0: Tens 4 minuts i mig al dia?
1: Només això cal?
0: Només això.
1: Fent què?
0: Oh, ara t'explico.
1: Aviam.
0: No són 4 minuts i mig durant un passeig, ok? Uh-huh. Ni fent shopping, ni això, sinó si fem petites ràfegues d'activitat intensa, superimportant, intensa, uh-huh, vale? Moments d'aquests en el que el cos s'accelera,
1: sí,
0: saps? Que tens una respiració que se talla directament, que no pots mantenir una conversa normal.
1: O sigui, molt intens, eh?
0: Sí, sí, com quan has de sobte pujar corrents unes escales perquè t'ha sortit un cocodril,
1: sí,
0: a darrere la planta baixa.
1: Se t'escapa l'autobús, sí, eh? Allò,
0: això. Però, uah, super sprint.
1: D'acord.
0: Vale? Això en els investigadors li diuen Vilpa, no Vilma, com la dels Picapiedra, sinó Vilpa.
1: D'acord. I què vol dir? Què vol dir Vilpa?
0: És una d'aquestes coses en anglès lletges de nassos, perquè es diu Vigorous Intermittent Lifestyle Physical Activity. Mm-hmm. O sigui,
1: activitat física,
0: estil de vida vigorós intermitent d'activitat física, vale? Una activitat física que inclou
1: intermitent i vigorós, això ho hem entès, eh?
0: Això és. Que sí, són conceptes activitat física clau. Vigorosa, intermitent i quotidiana, perquè és un lifestyle.
1: Bé.
0: Vale? La definició és un rotllo, però el concepte jo crec que és senzill.
1: Però
0: que són
1: efectes,
0: aquests esforços intensos...
1: Quins efectes poden tenir aquests 4 minuts i mig? Ho estic entenent, 4 minuts i mig, sí, d'això d'apretar, córrer, de pujar escales ràpid...
0: Sí.
1: Quins efectes representa que té això
0: doncs
1: sobre
0: mira,
1: la salut?
0: Segons un estudi absolutament espaterrant que va estudiar més de 25.000 persones a través d'una base de dades meravellosa, que és el UK Biobank, que és un gran estudi de seguiment de moltíssims desenes de milers d'habitants del Regne Unit. Per cert, amb edat mitjana de participants de 62 anys, vale? No parlen de xavals a la flor de la vida, que així no val, així tothom pot, no? La idea era que van agafar aquest grup de 25.000 persones que, condició prèvia, afirmaven que no feien exercici físic, diguem, organitzat, no? Plantejat. Ni gimnàs, ni sortir a córrer...
1: Com jo.
0: Ni res. O sigui, vale? Zero.
1: Sí.
0: Zero patatero.
1: Sí, sí.
0: Vale. Llavors,
1: me representa, que dirien aquells.
0: Vinga, aquí. Pues això, no? Couch potato total. Sí. Llavors, els hi posaven uns dispositius al canell d'aquests que mesuren el moviment, que ho pot fer el teu rellotge intel·ligent o n'hi han de fets ad hoc, no?
1: Uh-huh.
0: Per tant, els investigadors el que podien aquí veure era realment què feien durant el dia, no? Aquesta gent, aquestes 25.000 persones que deien jo no suo voluntàriament.
1: Sí.
0: Llavors, van trobar que les persones que feien aquestes petites ràfegues d'activitat intensa eren diferents, vale? Molt diferents. Perquè el que trobaven era que els seus indicadors, i ara passo el detall, però els seus indicadors de salut eren bastant, però bastant millors.
1: Ja.
0: Vale? Llavors, què és el que passava? Primer, potser hem de revisar el que tradicionalment pensem per exercici. De fet, si et fixes, molts cops quan tractem aquest tipus de temes a la secció, sempre porto molt de compte de dir activitat física.
1: Ja.
0: Perquè l'exercici li dona pel sac a molta gent, però l'activitat física és un concepte molt més diàfan, molt més flexible, no?
1: Uh-huh.
0: Llavors, ni xandall, ni sabatilles, ni suar voluntàriament. Però el teu cos, el teu metabolisme, no li importa si t'has posat les malles o no. saps? Ja. O sigui, vas amb uns jeans de tota la vida. I respon d'una manera molt interessant al nostre organisme a la intensitat forta, física, concreta, saps? Molt, sí. molt intensa. Llavors, sí. Interessant, aquí. Un dels problemes que tenim, per exemple, amb aquest acord, no? I comentaven els investigadors a la UK Biobank, és que, clar, hi ha molta gent que escull no fer exercici perquè, quan saps que les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut, doncs, ostres, quan les llegeixes, no? Entre 150 i 300 minuts setmanals d'activitat física moderada o entre 75 i 150 d'activitat vigorosa. Ja. Clar, i amb aquesta calor se't fa coll amunt. Total. Jo ho entenc. Sí? Ah, bueno, i els dos dies de força per setmana.
1: També.
0: Okay? Això no canvia, però la realitat és que una majoria de gent no arriba a aquestes xifres.
1: Efectivament,
0: llavors,
1: efectivament.
0: Llavors, ara vaig als resultats que et deia. Què és el que troben quan miren això? Doncs que els participants que feien de mitjana 4,4 minuts diaris d'aquesta activitat vigorosa quotidiana, les escales, vale?
1: Sí.
0: Molt poc temps, molt poc temps. De fet, si vols, tu puc baixar. Entre 3,4 i 4,1 minuts al dia, vale?
1: O sigui, no li diguis a ningú. 4 minuts.
0: Sí.
1: Entesos, 4 minuts.
0: Presentaven una mortalitat entre un 22 i un 28% menor, inferior, en comparació amb les persones que no feien aquestes ràfegues.
1: Però què dius? Això és moltíssim.
0: Clar, clar.
1: Això és moltíssim.
0: Compte, no caiem en aquella de que en el com és el país dels cecs, no? El tort és el rei.
1: Clar.
0: És a dir, que la gent que no fa res, doncs tenir un 22% menys que la gent que no fa res, aviam, això no et guanya el cel, però déu-n'hi-do la diferència.
1: Home, sí, significatiu, sí? Clar que sí.
0: Si l'activitat es repartia, o sigui, no era un autobús, sinó l'autobús, les escales, tres ràfegues al dia, l'associació encara era més marcada. Ah. Hi ha una cosa brutal, ara que estàvem parlant de creatina i càncer, queda't amb això.
1: Sí.
0: En alguns dels models, el risc de mortalitat total i per càncer era fins i un 38% o un 40% inferior.
1: Això és una barbaritat, però que l'estic pensant una cosa, Lluís. Estic pensant una cosa.
0: Sí.
1: No podria ser que les persones que tenen millor salut fan aquestes ràfegues d'activitat física intensa justament perquè tenen millor salut?
0: Com és un estudi observacional, toques a la llaga completament, perquè això és difícil destriar. Sí?
1: Ja.
0: Està clar que això pot passar, poden ser persones que tenen menor fragilitat,
1: clar,
0: menys malalties que limitin el seu moviment, etc. Però, i això és important, quan es fa ciència bé, això es controla.
1: D'acord.
0: Per tant, els autors van intentar controlar estadísticament molts d'aquests factors. Mira, edat, tabac, alcohol, dieta i altres nivells d'activitat física.
1: Uh-huh.
0: I malgrat això, quan treus tot això, l'associació encara apareixia.
1: És que estic pensant,
0: sí, digue'm.
1: Al llarg del meu dia, en quin moment podria incloure aquests quatre moments d'explosió física, diguéssim. O sigui, jo podria estar ara mateix fent la secció amb tu i saltant aquí a l'estudi.
0: Això li preguntem al tècnic, eh? No sé. Entre això i la discussió de després amb el tècnic, jo crec que has acumulat els 3 minuts i mig. Eh?
1: Bé, potser ho faig mentre faig el guió. Serà més convenient, no?
0: Mira, jo ho sé. Jo ho sé que tot és difícil.
1: Sí.
0: Ja? Estic d'acord. Però pensa que partíem dels 150 minuts.
1: Clar,
0: vale?
1: Clar, clar.
0: 150 a 300 minuts.
1: Clar.
0: Jo t'ho baixo a 4-5 minuts.
1: Que fort.
0: Si ho fessis per disseny, i en tres, saps? O sigui, dos minuts. Va, vinga, puja'm a sis. Va, dos.
1: Clar.
0: Ostres, 2 minuts? Clar, allò de jumping jacks, fer l'estrella, saps?
1: Sí.
0: 2 minuts de fer burpees? Horrible, ho sé, per morir-te. Però 2 minuts. Saltar la comba, superxulo.
1: Ui, m'encanta.
0: Fer estrella... Ah, però ja està. Pues saltar la comba
1: saltar
0: és un
1: la comba
0: exercicis.
1: 2 minuts? Encantada.
0: I vale, a més, tres cops al dia.
1: No, i fer una pausa, no? Que estem tot el dia asseguts a l'ordinador, davant l'ordinador, doncs escolta, aixecar-nos i durant 2 minuts saltar una mica la comba i després tornar, ja ho agafes amb una altra energia.
0: És que de fet aquí m'estaries entrant en un altre estudi que s'ha publicat fa poc. Aquest el dic de memòria, perquè no el tenia aquí preparat, perquè és interessantíssim, que parla de quin és l'efecte d'estar quiet o quieta.
1: Ha de ser superperniciós.
0: Pot ser assegut, pot ser de peu, sí.
1: Clar.
0: Però, novament, hi ha una cosa increïble, perquè les dades estan aquí, però que és molt interessant, si més no, que és, sempre veus molta diferència entre la gent que està en moviment, i la gent que no està en moviment.
1: Clar.
0: Sembla una tonteria, i sí, és cert que la gent que està pitjor està més no en moviment. Però dintre de la gent que està amb variables de salut similars, si et mous, guanyes.
1: Sí, sí.
0: És una cosa molt important. Si ho vols incorporar, com tu deies, agafem la comba, va, i saltem. Abans d'esmorzar, al migdia i a la nit. Estàs fent una cosa que s'assembla molt, quan et permetis o vulguis anar al gimnàs o la gent que et dona la canya perquè vagis al gimnàs, el HIIT. Oi que et sona el HIIT?
1: Sí.
0: H-I-I-T?
1: Sí.
0: Això es diu High Intensity Interval Training, que és una cosa que fem normalment a esport precisament per estimular de manera bastant pronunciada el sistema cardiovascular.
1: Clar.
0: Millora la teva VO2 max, millora la teva capacitat per regular la glucosa, per tant, diabetes, prediabetes, genera adaptacions musculars i metabòliques. És que és la canya.
1: Sí, és la canya.
0: És una cosa
1: medicina.
0: Que es coneix com... Sí, hormesi, o hormesi, és el que es diu, que és la idea de que una dosi petita d'estrès, perquè de fet el HIIT és horrible,
1: ja.
0: És horrible.
1: Fa mal.
0: Però aquest petit estrès pot provocar una resposta adaptativa que és molt bona pel teu cos.
1: Clar, té sentit, té tot el
0: per
1: sentit.
0: Tant, i tot això ho suporta la millor evidència que tenim. Novament, en un món ideal, Samantha,
1: sí.
0: Et fas el 3x2 minuts de comba i, ostres, un parell de dies, una miqueta de força, perquè el pes és molt important.
1: Clar.
0: Ojo que aixecar els nens també té lo seu.
1: També és veritat, mira, ves, creixent... això també serveix. Llançar-los a la piscina durant dos sí. minuts, això també ens serviria.
0: Això és fantàstic.
1: Mira,
0: sempre
1: aquesta
0: la
1: també
0: cosa...
1: m'agrada.
0: La cosa, mira, la manera més fàcil d'integrar-ho a casa,
1: sí.
0: A la teva quotidianitat, és una cosa que es diuen snacks o el picoteig d'exercici, que és una cosa molt xula, perquè és, mira, com fer aperitius, no? Fas un cafè. Si ho fas amb una moca,
1: sí.
0: 10 centadetes. Vinga,
1: clar,
0: va.
1: Clar,
0: fins
1: clar.
0: Que surti el cafè.
1: Si és que és un moment. Sí.
0: Ascensor. Mira, que la redacció la teniu a la planta quarta, que això m'ho sé.
1: Escales.
0: Sí?
1: Clar.
0: Escales.
1: Ei, avui ho he fet.
0: No et matis. Fes dos en ascensor i dos en escales, si vols.
1: Sí.
0: Vale?
1: Sí.
0: I baixa-les sempre.
1: Ah, baixar-les també, no? Clar.
0: Clar. Exercici de força. Escolta, canya els quàdriceps.
1: Que
0: vas amb bus, baixa't una parada abans.
1: Sí.
0: Aquest tipus de coses, de veritat, és el que té millor evidència per salut en general, sense haver-te de fer d'apuntar al CrossFit. I acabar amb les mans plenes de callos.
1: Mira, jo... jo crec que és el gran consell de cara ara les vacances, que tots ens agafarem un temps i que ens podem planificar i que podem dir, escolta, això és fàcil d'incorporar a la meva vida. Ara diré, entre cervesa i cervesa, però bé, també podem deixar de banda una cerveseta, no? I aquella estona d'aixecar el colze, en lloc d'aixecar-lo, doncs fer... allò que se'n diu sentadilles, no? Sí,
0: les sentadetes es poden fer, però és que, escolta, dues coses que no són broma, i que juro que practico. La primera, no aparquis al costat
1: sí.
0: de la platja.
1: Sí.
0: Camina
1: boníssima,
0: una estoneta.
1: Boníssima.
0: Et poses la gorra, el barret, el que sigui, i vas caminant. I després, escolta, t'ho juro que la indústria s'ha esforçat tant que ja... una selecció, una varietat de cerveses sense alcohol que flipes.
1: Boníssimes, m'encanten.
0: L'únic, molt fredes.
1: Ah, això sí, ens agrada.
0: Per treure-li... Sí, però si tu fas això... Escolta, jo m'he passat a la sense alcohol de fa temps.
1: I jo també.
0: I no ho faig per... És que és meravellosa. Llavors, vols una birra? Escolta, fes-ho. No tinc res en contra de l'alcohol, que jo sóc un tio de gestionar el teu pressupost de risc personal.
1: Ja.
0: Per tant, quant de sol, quant d'alcohol, quant de nicotina, quant de... el que tu vulguis.
1: Però aquí, en la sense alcohol, tenim un camp molt sabrós
0: molt guai,
1: i una miqueta més saludable. Això també. Lluís, és la nostra última secció abans de les vacances.
0: Em queda
1: desitjar-te feliç estiu. Pararàs o no pararàs, Lluís?
0: Ho intentaré.
1: Bé.
0: Perdoneu.
1: Mira, t'han agafat tots els mals.
0: Bueno, si paro, ho faré després del gran eclipsi, perquè serà un gran esdeveniment.
1: Oh, i tant. 12 d'agost,
0: científic i humà.
1: Sí,
0: 12 d'agost. Molt guai.
1: Tots estem allà superconnectats amb aquest eclipsi, que a bona part del territori català serà total.
0: Es veurà molt bé.
1: A les terres tarragonines realment serà una ocasió única i no ens el perdrem. Lluís, moltíssimes gràcies per tota aquesta temporada. Igualment, una abraçada.
0: Una abraçada.
1: Adéu.
2: Informació, actualitat i entreteniment a l'Entrellat amb Samantha Villar.

0: És que sí que sí, eh? Queden només 27 dies per l'eclipsi total de sol del 12 d'agost.
1: Un eclipsi que arriba 121 anys després del darrer i 154 abans del proper. Tindrà lloc al vespre entre 8:15 i 9:00 en funció de la ubicació i serà visible des del terç sud del nostre territori, sobretot a les comarques de Tarragona i a les del sud de Lleida. Tit d'això, és molt important que parem atenció als riscos i a les mesures de seguretat que haurem de prendre.
0: I tant que sí. Joaquim Grau és el president del Col·legi Oficial d'Òptics Optometristes de Catalunya. Senyor Grau, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Expliqui'ns, si us plau, quins són els riscos de mirar l'eclipsi sense cap tipus de protecció.
2: Bé, els riscos són molt elevats perquè podem arribar a tenir la pèrdua de la visió. De fet, la visió és algo tan important que quan naixem sembla que sigui algo habitual, o sigui, tots naixem igual que caminem i hem de veure, però d'alguna forma la visió quan es perd és quan es troba a faltar i els riscos són molt elevats. No es pot fer una visualització del sol sense protecció.
0: Clar, perquè a ningú se li acudiria mirar el sol directament quan no hi ha un eclipsi, oi? Però clar, en el moment que es tapa podem córrer el risc de pensar ai no, ara no hi ha cap problema de mirar el sol sense protecció. Tampoc, eh? En l'eclipsi no.
2: Bé, quan està a l'eclipsi total, que està tancat, allà no hi ha un risc. El problema és sabem en quin minut i quin segon serà exactament que es produirà això. Jo crec que és molt difícil i, a més, estem corrent un risc molt gran. Lo normal és que tots anem protegits amb les ulleres per mirar a l'eclipsi perquè no sabrem ni quan es taparà totalment ni quan es destaparà totalment.
0: Clar, clar, perquè el risc és el sol ens crema la còrnia o què ens pot passar a la vista?
2: Bueno, el sol ja normalment, si per exemple quan anem a esquiar o a la platja hi ha gent que té problemes d'afeccions oculars en l'ull, com queratitis, ja crema per si, però normalment el que hi ha és la retinopatia solar, que se'n diu, és a dir, el que està cremant és la retina. Pensem que una miqueta és com quan anem a l'escola, quan ens expliquen i ens fan tallers, d'alguna forma hi ha una cosa molt típica, que és a dir, que fem una lupa d'aquestes que tenim nosaltres a l'escriptori, que són de 2 o 2.5, i agafem i projectem la imatge del sol en un paper per concentrar l'energia del sol en un paper fins que el paper es crema. Pues, la lupa té 2 o 2.5, i això equival a unes 10 dioptries aproximadament. A l'ull té 60 dioptries, amb la qual aquella energia que es concentra dins de la retina és 6 vegades més gran que la que està cremant el paper. Per tant, hi ha un risc molt gran de tenir lesions a la retina.
0: Clar. Per tant, hem de fer servir ulleres amb filtre solar o què és el que hauríem de fer servir per protegir-nos la vista?
2: Bé, hi ha aquestes ulleres per visualitzar l'eclipsi, que són aquestes que et compleixen una normativa, que és la ISO 123-2 i el que fa això és que ens tallen quasi el 100% del visible, el 98% o 99%, i per tant, amb aquelles ulleres sí que podem visualitzar el sol. El visualitzarem, però no estarem protegits. És com si fos un EPI, un equip de protecció industrial, més que una ullera, i ens està protegint perquè la nostra retina estigui completament lliure de qualsevol cosa.
1: Senyor Grau, i on podem comprar aquestes ulleres?
2: Amb normalitat, els establiments sanitaris d'òptica són la porta d'entrada. A Catalunya hi ha 1.500 establiments sanitaris d'òptica que d'alguna manera són la porta d'entrada no solament per un tema com aquest en concret, sinó quan una persona té qualsevol cosa que té, que m'he donat un cop o tinc algú a l'ull o m'ha caigut unes gotes de detergent quan estava netejant, el primer que fa és entrar a l'òptica. Llavors, aquest és el punt de distribució, el canal habitual, bàsicament perquè, d'alguna manera, totes les òptiques, el que són òptiques que compleixen una normativa, estan complint amb el que és la normativa de les ulleres de l'eclipsi i de comprovar

0: que així sigui per part del fabricant.
1: Clar, perquè si les comprem per internet, correm el risc de que no estiguin homologades.
0: Això, quasi segur. A més, no hi ha punt de reclamació. Si tu tens l'òptica, la tens al costat, perquè és el teu punt de proximitat, quasi com una farmàcia, la tens al costat de casa teva, vas a la teva òptica i d'alguna manera dius, escolta'm, això i tal i qual, i t'ho està garantint. Si tu compres per internet, primera, que ningú pot garantitzar, encara que posi que compleix la normativa ISO 23122-2, no saps si realment, segur, podria ser que sí, però també podria ser que no ho estiguis complint, amb la qual jo crec que amb normalitat, amb aquesta cosa i amb tots els productes, és utilitzar el canal actual.
1: Ai, que ens està fallant aquesta connexió. Tenia una pregunta important pel senyor Grau, perquè si el 12 d'agost no som per les terres de Tarragona, no som per Lleida, i som, posa pel cas, a l'Empordà, on aquest eclipsi no serà tan visible, no sé si hem de fer servir aquestes ulleres o amb unes ulleres de sol potser ja n'hi hauria prou.
2: A l'Empordà veurem un eclipsi parcial. No serà total, però la pregunta és molt encertada, senyor Grau. S'han de portar les ulleres per mirar l'eclipsi a tot el territori o només a algunes zones?
0: S'haurien de portar a tot el territori. L'energia solar està igual. És a dir, si estem a l'Empordà i no mirem a l'eclipsi, però estem allà, notarem que hi ha una davallada de temperatura i una davallada d'intensitat lluminosa. I ho notarem a l'eclipsi, però si volem mirar i volem veure que és parcial, ens hem de protegir i ens hem de portar igualment les ulleres.
2: Clar.
0: I si aquest... volem veure, clar.
2: I una pregunta, aquell minut i mig que podrem veure l'eclipsi total, ja sé que abans ha dit, home, no sabem quan començaran i tal, però clar, durant un minut i mig que es farà fosc, ens expliquen, en aquell minut i mig ens podem treure les ulleres o vostè tampoc ho recomanaria?
0: Jo no ho recomanaria, perquè aquest minut i mig és diferent si estàs, com s'ha dit, a les comarques de Lleida, que si estàs a Tarragona. Aleshores, o estàs molt, molt ben documentat, cosa que crec que el fenomen és un fenomen únic, amb el qual ha creat molta expectació. I el que la gent vol és veure, diguem-ne, el fenomen. Llavors, estar pendents d'això és una miqueta impossible. I jo també diria que hem de tenir molta cura dels infants.
2: Ja.
0: Perquè, clar, ens protegirem tots els grans, però anirem en famílies. Ho dic per la pròpia experiència que tinc, que veig que la gent s'està, diguem-ne, protegint, però ve i diu, no, necessito quatre ulleres perquè vindran els meus dos fills. O... Llavors, d'alguna manera, els infants, que són persones que es poden, diguem-ne, despistar més, també tenen que estar protegides. I crec que hem d'estar molt pendents de tot.
2: I estan tenint molta demanda d'aquestes ulleres amb filtre solar, ara que, en fi, queden poques setmanes per l'eclipsi?
0: Bé, jo crec que, de fet, l'administració ha fet una pàgina web sobre el tema de l'eclipsi, precisament, jo crec que ho ha fet bàsicament per protecció i crec que en aquests moments s'estan verificant si tots els llocs a través de consum, si tots els llocs, les ulleres que s'està dispensant, compleixen completament la normativa. Amb el qual significa que la ciutadania, d'alguna forma, sí que ja està pendent d'això. Això és algo que es va començar a demandar a finals de l'any passat, al novembre va començar a demanar, i cada cop la gent s'està preparant més.
2: Clar, és que jo ara ja
0: pel
2: estic...
0: risc, sí. pel cost, sí, pel cost que tenen les ulleres i el risc que pots arribar a tenir... no val la pena, diguem-ne, córrer cap risc.
2: Clar. I quin preu seria raonable d'aquestes ulleres, senyor Grau? Perquè, clar, ara també amb l'alta demanda que hi haurà, més d'algú pujarà el preu.
0: Home, jo entenc que no. Jo crec que aquestes ulleres estan al mercat des de fa molt temps i hi ha un preu mig d'uns 5 euros. Però és que és un preu molt assequible per tothom.
2: Bé. I sobretot recordar que les ulleres de sol convencionals no serveixen. Oi? Aquestes no.
0: Ni les ulleres de sol convencionals... No, però és que ja no han servit mai. Ningú, sense eclipsi, ningú se li ocorreria portar unes ulleres de sol a estar a la platja. Clar. I mirar el sol. Ni una, ni posar-se dos a sobre, ni posar-se sobre un CD, ni una radiografia, ni un vidre fumat. Totes aquestes coses comporten uns riscos molt, molt elevats.
2: Clar.

0: Doncs res de tot això. I una última pregunta. Aquestes ulleres amb filtre solar ens serveixen per mirar el sol en qualsevol altre moment, quan no hi hagi eclipsi també?
1: Sí, sí, sí, clar.
0: Sí.
1: Clar, és un EPI. És un equip de protecció individual. És un EPI.
0: Bé, perfecte. Doncs sí, tenim sí, ja totes les explicacions.
1: Ara.
0: Tenim ja totes les explicacions del president del Col·legi Oficial d'Òptics Optometristes de Catalunya, que és el senyor Joaquim Grau. Moltes gràcies, senyor Grau.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu, bona tarda.
2: Cauen les fulles una a una.
0: Ens feia la punyeta la connexió, però ho hem entès perfectament, eh?
3: Home, i tant, el missatge ha quedat ben clar.
0: Ulleres amb filtre solar, eh? Que haurien de tenir un preu al voltant dels 5 euros.
3: Estiguis on estiguis i durant tot el moment de l'eclipsi.
0: Sí, senyor. Rosa Pera, molt bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: Veuràs l'eclipsi, tu també, eh?
4: Doncs mira, no, encara no ho he pensat, però sí, segurament.
0: Home,
4: sí.
0: Seria un gran dia per tenir una cita cegues, no?
4: Sí, qualsevol dia ho és, eh? Però estarem aquell preparades ja, pel que sorgeixi.
0: Aquell serà ja molt poètic, no?
4: Sí,
0: una
4: sí.
0: Cita cegues en un eclipsi. Darrera cita cegues, Rosa, què ens portes avui?
4: Doncs sí, mira, i la vull dedicar a unes veus de les que se'n parla molt, però que se'n sent ben poc, que són els joves.
3: Molt bé.
0: Doncs
4: sí, sí. Així que avui els deixarem parlar i ho farem comentant diferents projectes i espais. Sentirem les seves veus a través de la música, la pintura, la paraula i els espais. I mira, començarem amb la Daniela.
5: Silencio tan grande que la desesperación tiene vergüenza. Frágil punto que mal nos une. Montañas tan altas que la desesperación tiene vergüenza. Al final se apagan las luces distantes. En vano uno intenta trabajar para no oírlo, pensar rápidamente para disimularlo. Soplo, viento, susurros. Los oídos se afilan, la cabeza se inclina, el cuerpo todo escucha, ningún rumor. Pero este silencio no deja señales. Es tan vasto el silencio de la noche en la montaña, ese silencio sin memoria de palabras. ¿Y si un pájaro enloquecido cantara? Es un silencio que no duerme, es insomne, inmóvil, está vacío, sin promesas. ¿Oíste el silencio de anoche?
3: Ostras, evoca a imatges inquietants, eh? Aquest silenci de la nit, aquest silenci que no dorm. La Daniela, qui és la Daniela?
4: Ella és Daniela Serna i és una artista colombiana de Medellín que ara està per Barcelona en una residència a Home Session, que és un dels espais independents d'art contemporani més actius de Barcelona, i està al Poble Sec.
0: I escriu textos com els que ens has portat, o què fa la Daniela?
4: Mira, ella és llicenciada en literatura comparada i per això la paraula és molt present al seu treball. El que hem sentit és part dels textos que ha inclòs a una de les seves instal·lacions. Són fragments que ha extret d'un conte de l'escriptora brasileña Clarice Linspector i que presenten una mena de pancartes mòbils a l'espai públic, de manera que es poden combinar desviant el significat a discreció.
3: I per què has escollit justament aquest text?
4: Doncs ahir vaig coincidir amb ella un sopar organitzat per Home Session, precisament, i li vaig demanar si ho podia gravar amb la seva veu, perquè em va semblar que dialoga perfectament amb una situació que se'm va presentar el dia abans, en una altra trobada amb joves artistes, en aquest cas, joveníssims.
0: Que bé que hi hagi activitat artística jove a Barcelona, oi? Perquè el tòpic diu que la generació Z són apàtics, que només estan pendents de les pantalles, i no, aquí tenim joveníssims, que es troba la Rosa Pera. Quina va ser la situació que et vas trobar amb ells, Rosa?
4: Doncs sí, fa un parell de dies vaig tenir la sort d'assistir a la presentació al Palau de la Música de la nova temporada de la JOS, que és la Jove Orquestra Sinfònica de Barcelona, que compleix 12 anys gràcies al seu impulsor i director, el Carlos Checa. I ell mateix ens introdueix de què tracta això.
6: La Jove Orquestra Sinfònica de Barcelona, una unió de música clàssica, joventut, marca Barcelona per fer un projecte on els nois, els joves, poden créixer tant musicalment com humanament en un marc d'una temporada de concerts.
3: D'una temporada de concerts, què vol dir això? Que toquen cada mes al Palau o tenen un programa de concerts per diferents sales?
4: Sí, sí, sí, ja veuràs. En Carlos Checa ens en fa 5 cèntims del que faran.
6: Encetem la 12a temporada amb un viatge internacional a la República Txeca, continuant així aquesta marca d'expansió de la Jove Orquestra Sinfònica de Barcelona arreu. Hem anat els darrers anys a Londres, Viena, Bratislava, Lisboa, Tunísia, i aquest debut a República Txeca ens fa moltíssima il·lusió perquè, sens dubte, són oportunitats per créixer moltíssim i realment és un luxe per tots nosaltres.
0: Home, és que això són paraules majors, oi? No sé, perquè una orquestra simfònica requereix de molta dedicació, de talent i amb projecció internacional. I són músics joveníssims, oi? Si no m'equivoco, alguns adolescents, 16, 17 anys, oi?
4: Doncs sí, i a l'entorn de la vintena. Sí, impressiona sentir-los tocar i parlar. L'anfitriona de l'acte de fa dos dies va ser la Soraya Rodríguez.
3: Que home, ja
4: em
3: sona!
4: Alguna
3: cosa em sona!
0: Exdirectora de Ràdio 4.
4: Sí, sí, sí. Ella és periodista fantàstica, inquieta i atenta tant a la cultura com a la vida. Ella, que té molt bon criteri, fa anys que segueix l'evolució de la JOSP. I en la seva presentació va endevinar la tecla, mai millor dit, escolteu.
7: Quan anava cap al Palau de la Música, que vaig anar en Ferrocarrils Catalans, just estava asseguda al costat de dos nois joves que devien tenir 20 i pocs anys. Vaig pensar, mira, com molts dels integrants de la JOSP, i parlaven que no tenien com ganes. Se sentien tristos, desmotivats, que quan havien de fer coses potser es quedaven enganxats a la pantalla durant hores, sabien que havien de fer altres coses, però al final acabaven perdent el temps jugant a videojocs o simplement fer lliscar la pantalla del mòbil, i vaig pensar, aquests nois el que els hi passa és que realment no tenen una passió, no tenen un objectiu, no tenen una motivació. I quan vaig arribar al Palau vaig trobar-me amb una altra colla de joves que segurament no els hi passa això.
3: I que tenen molta passió, els que es va trobar al Palau. La passió s'ha de conservar, s'ha de recuperar i s'ha de preservar.
4: Sí, tant pels joves com pels adults, que algun dia ells ho seran també. La passió és el que ens permet escoltar el silenci insomni que escriu l'Alice Pector i que recupera la Daniela Serna quan diu «Oíste el silencio de esta noche?».
0: I l'art és un gran espai on fomentar la passió, no? Fer-la créixer, això està claríssim. Per on més l'has trobat, Rosa, la passió? Perquè ens parlaves de pintura i d'espais en començar.
4: Sí, perquè aquests dies a Barcelona hi ha tot un cicle. Jo diria que gairebé un festival d'art eminentment jove. Es diu Art Nou i és la seva 15a edició. Aplega exposicions per tot Barcelona, gairebé 50 espais diferents amb més de 80 artistes.
3: Déu-n'hi-do, 50 espais. No tenim temps per comentar-los tots. Escull-ne dos.
4: Sí, mira, un dels més petits i curiosos que he pogut visitar és el Piset, a Ciutat Vella. L'impulsen tres artistes joves, com el Matías Cran i la Maria Cuellar, i és una delícia. I podeu trobar l'exposició d'una d'elles, la Isabel Rabassa. El Matías fa un petit statement que jo crec que quadra bastant amb tota una generació ara mateix.
8: No tenim la pretensió de salvar el món, sí de oxigenar, obrir el camp i oferir el que podem perquè la gent es senti còmoda i s'aproxima a l'art no des d'un criteri ni dogmàtic ni prejudiciós, sinó des d'un terreny d'apertura.
0: Clar, aquesta actitud d'apertura és una de les coses que millor defineixen les noves generacions, diria. No, què en penses tu, Rosa?
4: Doncs sí, jo crec que és la millor actitud a tenir ara, vingui d'on vingui i on es trobi. Art Nou ho vaig trobar també, això, tot i que amb certa tensió no exenta de sorpreses. Va ser el mateix dia de la inauguració a Bonbon Projects, una de les galeries més rellevants de Barcelona, sota el meu criteri, pel seu ull i bona feina.
3: Has dit tensions i sorpreses, que és el que va passar, Rosa?
4: Doncs sí, mira, quan vaig arribar hi havia una cua a la porta de cents de joves joveníssims amb una estètica comuna propera a l'anime, molt emocionats, alguns tremolaven, ja t'ho dic jo, esperant entrar a veure l'artista Rojo i els seus dibuixos. A dins, la Joana i el Bernat, els galeristes, estaven una mica sobrepassats per la situació. I el comissari de l'exposició, el Sergio Caballero, ho explica així.
9: És un autor molt jove, i en públic jove. Va ser fantàstic quan vaig veure la mega cua que es va crear, que arribava de la galeria fins a l'Arc del Triomf, que realment jo penso que és el primer i espero que no sigui l'últim sold out amb Art Nou i amb galeries, no?, a Barcelona.
0: Uah, quina barbaritat!
3: Se va posar la pell de gallina.
0: No, i Rojo qui és? Em sento molt gran ara mateix.
3: Sí. Jo tampoc el conec, si et serveix del consol.
0: Oh, sort d'això.
4: Jo tampoc el coneixia. Mira, el Rojo és el nom artístic del rock Joe Morales, que és un cantautor barceloní de 23 anys que s'ha convertit en un fenomen generacional. Fa un pop electrònic molt lligat a l'estètica anime i a la cultura d'internet. Videojocs, manga, melangia adolescent... Té milions d'escoltes a les plataformes i una comunitat de seguidors molt fidel i molt jove.
10: Ojo,

0: el rojo.
1: A veure, Rosa, què fa un cantant exposant dibuixos en una galeria d'art contemporani?
2: Doncs precisament això és el que fa interessant el projecte. L'exposició es diu Hoy en día todo el mundo muere i presenta una sèrie de dibuixos i collages que funcionen com un diari personal. Les seves ansietats, les seves obsessions, el seu darrer any de vida. No és un cantant que fa dibuixos per matar el temps, és algú que processa el que viu a través del traç, de la mateixa manera que ho fa amb la música.
1: Estic fascinada. I com són els dibuixos?
2: Doncs mira, són dibuixos gairebé automàtics. Jo després, que els fa, a més, molt ràpid, que això ja serviria per una altra anàlisi que no farem avui aquí. Mm. Però són uns dibuixos molt directes, molt íntims, hi ha una fragilitat que connecta amb el que dèiem al principi, amb aquell silenci insomni de la Clarice Lispector. Són imatges que parlen d'ansietat, de por, de no saber què vindrà. Però també hi ha un humor i autoironia, d'això n'hi ha molta. És un diari generacional, en el fons. L'han destacat Art Forum, a més, que és una de les publicacions d'art contemporani més prestigioses del món, o sigui, que pas malament.
3: Que bé. I la cua de joves a la portada de Bombón?
2: Doncs mira, això va ser el més revelador. Bombón és una galeria amb un públic habitualment adult, de col·leccionistes i professionals del sector. I aquell vespre, de cop, hi havia cents de nois i noies de 16, 17, 18 anys fent cua per veure els dibuixos d'algú que els parla des de la música, però que ara els parlava des d'un altre lloc. I el Sergi us ho explica aquí.
4: Estic encantat de que amb aquesta exposició que he fet amb el rock hem aconseguit portar tota una sèrie de gent jove que normalment no van mai a les galeries, i han anat, i han entrat, i inclús han estalviat i han comprat alguna peça. I això per mi és un gran èxit.
1: Hem trobat aquí la clau per connectar els joves amb l'art contemporani.
3: Sí, sí, sí.
2: Exacte. I aquest és el fill que uneix tot el que hem dit avui i voldria destacar l'actitud d'apertura que dèiem abans i que la Soraya Rodríguez també destaca aquí.
5: Gent jove, apassionada per la música, que encara no sap si s'hi vol dedicar o no. És només un primer contacte amb el món professional. Alguns ho fan encara per hobby, altres descobreixen que realment és això el que es volen dedicar, i per mi és un dona esperança al món de l'art en general, al món de la música en particular i al món de la clàssica encara de forma més concreta, perquè també ho desmitifica, no? que la música clàssica és alta cultura, que ho és, però que és avorrida, que és una cosa que ens allunya, que no és per tothom, que no és per totes les edats, i ells demostren que sí.
3: I tots, la Daniela, el Rojo, el Piset, la Josp, ho fan des de Barcelona.
2: Sí, sí, i això no és menor, no? Barcelona és una ciutat que sovint es mira al malic turístic i que oblida que té una escena vivíssima, dispersa, espais grans i petits. I ara també escoltarem un tema. A veure, la Madonna,
1: aquí de fons.
2: La Madonna ha tret un discàs que sí. És Confessions 2.
1: Molt fans.
2: I que hi ha aquest tema que barreja també música clàssica.
3: Efectivament.
2: Perquè això és l'Eric Satie.
3: I amb això ens
2: que
3: quedem.
2: Parla precisament d'apertura. Escolteu-lo a casa i penseu en tot això.
3: Gràcies, Rosa Pera. Notícies.
6: Són les 6.
7: Ràdio 4. Serveis informatius.
8: Bona tarda. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia i considera que és compatible amb el dret comunitari. En aquest sentit, el president del Parlament, Josep Rull, ha demanat fa uns minuts al Suprem que abandoni la rebel·lia, diu, i apliqui directament l'amnistia. Helena García, bona tarda.
9: De repercussió transcendental, bona tarda. Tilla el president del Parlament, Josep Rull, al veredicte europeu sobre l'amnistia i exigeix al Suprem que l'apliqui sense subterfugis ni demora.
10: Insto, de fet, el Tribunal Suprem que abandoni la seva via de rebel·lia i apliqui immediatament, sense haver d'esperar d'altres tribunals espanyols, la llei d'amnistia de manera rotunda i plena.
9: Rull reclama la fi del filibusterisme de la cúpula judicial, rebla que el TJUE no dona marge pels càlculs politico-judicials i alerta que l'oblit penal no resol el conflicte entre Catalunya i Espanya.
10: Unes aspiracions que avui continuen vigents. Com demostra el 45% de suport a la independència que es desprèn del darrer baròmetre de la Generalitat. Una de les xifres més altes dels últims anys.
9: El president del Parlament, amb els antecedents penals encara pendents de l'oblit administratiu de l'amnistia.
8: Gràcies, Helena. D'altra banda, també estem molt pendents de la situació

0: dels incendis a Espanya, on l'incendi d'Orés, a Saragossa, continua avançant sense control i és fora de capacitat d'extinció. El govern d'Aragó ha ordenat aquest dijous desallotjar 5 localitats i hi ha uns 1.000 veïns afectats. Aquest foc a la comarca de les Cincovillas s'ha complicat. A les últimes hores hi ha cremat fins ara unes 5.000 hectàrees. En un altre escenari, el govern de Castella-La Manxa ha sol·licitat la intervenció de la Unitat Militar d'Emergències, la UME, per fer front a l'extinció de l'incendi al terme municipal de la Mierla, a Guadalajara. A la zona hi treballen prop de 140 efectius, amb 25 camions i 15 mitjans aeris. Mercedes Gómez, consellera de Desenvolupament Sostenible de Castella-La Manxa.
1: Es un incendio que se ha subido a copas y, por lo tanto, estamos en un peligro extremo de incendios y de afección.
0: I en l'àmbit de la salut, Catalunya impulsa el projecte ITS Ready, uns kits gratuïts d'automostra per facilitar l'accés al diagnòstic precoç del VIH, la clamídia i la gonorrea. Ana Banyeres.
2: ITS Ready són tres eines digitals. La primera, Testa't Jove, ofereix l'opció de demanar gratuïtament un autotest adaptat a les pràctiques sexuals que s'envia a casa o en un punt de recollida i la mostra es remet al laboratori de referència perquè pocs dies després es pugui consultar els resultats de manera confidencial a través de la plataforma. La segona, Notifica, que permet comunicar de manera anònima a les parelles sexuals una possible exposició a una ITS, afavorint el diagnòstic precoç i contribuint a interrompre les cadenes de transmissió. I finalment, Informa't, un chatbot que ofereix informació fiable i validada sobre sexualitat que no es troba a internet o usant intel·ligència artificial, que són els canals més habituals dels joves. Ara bé, el que sobretot fa és facilitar l'accés a un diagnòstic més equitatiu, a unes infeccions que en molts casos no presenten símptomes. I és que, segons les primeres dades, gairebé la meitat de les persones participants no s'havien fet mai una prova d'infecció de transmissió sexual.
0: En esports, Tim Merlier ha guanyat la 12a etapa del Tour de França i ja en suma 3 a la competició d'enguany. Enviat especial, Jorge Agüero, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda. La tercera en aquesta edició del Tour de França per al ciclista belga de l'equip Soudal Quick-Step, Tim Merlier, que s'ha imposat a l'esprint a la localitat francesa de Salon-sur-Saône, a l'est del país on avui ha acabat aquesta 12a etapa amb final accidentat a l'esprint amb el corredor colombià Fernando Gaviria de l'equip Caja Rural, que ha patit una caiguda. Veurem quin és l'abast, les conseqüències d'aquesta caiguda per ell quan lluitava per guanyar l'esprint. La general segueix sense canvis en la part de dalt amb Tadej Pogacar amb el maillot groc avantatjant en 3 minuts 36 segons el seu principal rival i perseguidor Jonas Vingegaard.
0: Gràcies, Jorge, i ens interessem a aquesta hora per l'estat de les carreteres. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, hola.
4: Bona tarda. En aquests moments destaquem retencions a la C-17, al tram de Canovelles, de Granollers, en sentit Barcelona, a causa d'un accident. Hi ha un carril tallat, hi ha aquest quilòmetre, quilòmetre i mig de lentitud de maturades en sentit sud. Per volum de trànsit, destacarem també la C-58, la zona de Sabadell, de Badia, en els dos sentits de la marxa, l'autopista AP-7, la zona entre Mollet i Montornès, amb trams intermitents de densitat, d'intensitat en sentit Girona, o també la C-60 Argentona amb aturades puntuals en sentit Mataró. On hi ha força cues és a les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Trinitat, destacant la ronda de dalt entre les Corts i Horta i la ronda litoral des de Zona Franca fins a la Barceloneta. És tot de moment. Bona tarda.
0: També és tot de moment per part nostra. Més notícies a rtv-e.cat i en 55 minuts a l'edició vespre aquí a Ràdio 4. Bona tarda.
5: Ràdio 4.
6: Un gran nombre de persones ha perdut la vida a Veneçuela i es preveu que la xifra augmenti. Moltes estan ferides i s'han quedat sense llar. Amb la teva donació, les ONG que formen el Comitè d'Emergència Espanyol podran proporcionar atenció mèdica, psicològica, refugi, menjar i aigua potable. La teva ajuda urgent pot salvar vides. Envia visum al 02076 o entra a comitèemergència.org.
7: Quan tothom baixa el volum, nosaltres el pugem. De dimarts a dissabtes a la mitjanit t'espero al Metròpoli de Ràdio 4, un punt de trobada per artistes novells i veus consagrades, pel teatre de casa nostra, per la cultura, per la música i per les històries que mereixen ser escoltades sense presses. Si la nit és el teu territori, aquesta és casa teva. Metròpoli, a la mitjanit, a les

0: Continuem última hora de l'entrellat i avui tenim Mariola Dinarès. Bona tarda, Mariola.
1: Hola, bona tarda.
0: Però és que, a més, avui tenim el Club de les Maris en essència. Maria Juan, com estem?
2: Ole, guapé, bravo, bravo,
0: això
2: bravo.
0: És una meravella.
3: Les que Maris. Feia molt temps que no tornàvem a estar totes juntes i al Club de les Maris.
1: És que l'honestia és tan ocupa, eh? Sempre està una així, l'altra allà, que però... fem la ioga, sí, vaig a pilates, sí. Vaig a fer la manicura...
3: Sort que ens trobem totes
1: no, a la xarxa. No és per això que no estem juntes, eh? No és per això, segur.
0: Avui era una ocasió especial, perquè és l'últim Club de les Maris, sí, abans de les vacances, vull dir que
1: ja, tia,
0: havíem de ser-hi totes. Clar que sí.
1: Exactament.
0: Mariola, què ens porta avui?
2: Clar, havíem de ser-hi totes perquè hem de, diríem... Hem de triar quina de les dues cançons que ens ha fet la Ia ens agrada més.
3: Ah, molt bé!
2: Perquè jo dic, hem de fer una cançó de l'estiu. No? Clar, sí, el hit de l'estiu, sí, de l'entrellat.
0: Molt bé!
2: I llavors m'han fet dues opcions i dic, no sé, continua sense vocalitzar la Ia, eh? O sigui, i una altra cosa vull dir, Catalunya està plena de talent. Catalunya està plena de creativitat. Sí. Això és una merdeta que he fet en 3 minuts.
0: Ja.
2: Per tant, la cançó de l'estiu potser encara està per arribar. Però de moment, aquesta de la Ia...
1: No és la de tu-tururu-tururu-tururu.
2: Jo en tinc una altra. Després posarem una altra que jo crec que apunta maneres. Venem a l'opció 1 del hit de l'estiu que ens ha fet la intel·ligència artificial.
0: A veure.
2: Vinga.
4: Ah, de moment bé.
2: Sona estiu.
4: Sí, d'anunci molt mediterrani.
2: Sí, sí, mediterrani vine una mica, eh?
5: Moments divertits, moments interessants.
2: Diu moments divertits, moments interessants.
4: Ah, és que no l'havia entès.

0: Avorrir-se a l'estiu, després de l'entrellat.
1: Ah, clar, clar.
0: Jo ja m'imagino,
2: Prou bé,
0: no l'esteu projectant aquest estiu amb aquesta cançó?
1: Sí. Jo vull dir un moment. Espereu un moment.
2: Un moment.
1: Vull dir això.
0: Cantar no canta millor l'opció 2, però és un altre estil. Va, anem
1: a veure. A veure. Ai, m'agrada més.
3: M'agrada molt.
0: És el Summer Cat, això,
3: Total.
1: És que sona... Sí, a quin grup? Espera.
0: Summer Cat?
1: Summer Cat?

0: Bueno, el que m'ha agradat és que la intel·ligència artificial moments, ha interpretat, diríem, el nostre estiu a baixes revolucions, que això també està molt bé.
1: Que sí. Això és el que necessitem, bàsicament.
0: No, no li agraïm. Això que no l'he dit, ho he interpretat, ja diré, necessiten tranquil·litat aquestes Maris.
1: Ja t'he vist aquesta temporada i les Maris que relaxin.
2: Sí. Mariola, una pregunta. Sí. La intel·ligència artificial pot fer cançons en català, d'aquella manera, però català i en valencià també?
0: Clar, sí. Mira, sí, en aquest cas, és clar, estem dient sempre, diem el mateix, ho hem dit al llarg de tota la temporada, parlem de la intel·ligència artificial com un ens i no hem de parlar com un ens, perquè diem una IA per anar ràpid, però són diverses eines, diversos models, alguns ho fan més bé que d'altres, de vegades fins i tot quan fas una producció ho has de fer amb diverses eines diferents, perquè clar, una fa bé això, l'altra fa bé allò. Clar, jo ho faig aquí com una, diríem, una prova de laboratori, que és una cosa que faig ràpidament, en aquest cas l'he fet amb Suno. Ah. Jo durant aquest cap de, durant aquesta temporada he estat fent provant Suno o també Producer IA, que és la de Google, no? Uh-huh. Llavors, està anant, Google està millorant bastant el Suno, vull dir que s'ha d'anar provant, no? Però són coses fetes ràpides, però sí que és veritat que ara estem en un moment on la intel·ligència artificial ja parla amb els accents del català en molts casos, no? Clar. Per exemple, en el cas de Microsoft, el català les neutres les fa molt bé, en el cas d'OpenIA, recordeu que fa pocs dies, no, us ensenyava l'assistent d'OpenIA amb la veu humanitzada, que també parla un català, jo diria que gairebé perfecte. I fins i tot

0: si li demanes que ho faci en valencià també ho fa, és a dir que...
1: Sí, que sí, loco, sí. Pues mira, això a molts valencians els demanes que parles valencià i no ho fan, vull dir que... Així fos l'aplaudiment per la IA.
0: Això està passant com en els exàmens, no? Que, o les proves o els deures, no? Que diuen... Ara com és un nano que feia abans faltes i ara no fa mai faltes, no?
2: Ah, doncs mira, passa... de sobte.
0: Ara han de fer faltes d'expressament.
1: Clar, clar, clar,
0: per dissimular la intel·ligència artificial.
2: Per dissimular que has fet servir la intel·ligència artificial per fer els deures, clar, has de posar algun accent mal posat.
0: A banda que ara estan proliferant molt les eines d'humanització de la intel·ligència artificial.
2: Què dius?
0: Clar, evidentment, uns filtres que t'humanitzen el text de la IA. Per semblar que ho ha fet una persona. És aquest món de bojos, no?
3: I què vol dir humanitzar? Voldrà dir cometre errors? Jo què sé, què voldrà
0: no,
3: dir?
0: No, és que no es nota... O sigui, per exemple, mira, jo l'altre dia vaig... No diré on, però vaig sentir un text locutat per ràdio i vaig detectar en el minut 1 que no passa res que es faci servir la intel·ligència artificial, però un dels problemes que té la IA és que es repeteix moltíssim.
3: Sí.
0: Tu li fas fer un text i nosaltres portem anys, després d'anar a la facultat, que ens diuen no repetiu la mateixa paraula, poseu sinònims. Un concepte, clar, o sigui, mira, un mullet informatiu dura 3 minuts, per tant, si dues frases no diguis el mateix a les dues frases.
2: Era un butlletí?
0: És igual, tampoc dir un. No dic que sigui. Però que em refereixo que, clar, o sigui, coses que havíem après com a periodistes no podem anar enrere. O sigui,
2: totalment.
0: Fem servir la IA, molt bé, però vigilem i per les coses d'estructura, però després repassem.
3: Home, clar, s'ha de supervisar.
1: Ara puc dir una cosa.
0: Sí.
1: Si imagineu que humanitzar a la IA fos... que quedarà amb Chenoa, que és soy humana, és que seria preciós.
0: Amb xandall.
1: Que Chenoa fora... Imagina que Chenoa en xandall fora la directora executiva de la IA i la fera més humana. Seria absolutament preciós.
0: Mira, una cosa, si el termòmetre de TikTok... Si el termòmetre és TikTok, de la cançó de l'estiu, podria ser d'un productor anònim.
2: Oh.
0: O sigui, des de fa setmanes s'ha dedicat a penjar vídeos, sobretot a TikTok, amb un creador de continguts molt famosos, és a dir, agafa un clip de l'Ibai Llanos, per exemple, i després hi posa la tornada. O, per exemple, fins i tot hi ha alguns creadors de contingut a nivell estatal que s'han posat a cantar aquesta cançó en català, no? Per tant, d'ell només sabem que es diu Floc, a TikTok és Floc de Neu, i la seva imatge, imagineu-vos quina és, de floquet de neu.
2: Oh. Però escolta una cosa, perquè quedi clar, agafa un vídeo de qualsevol plataforma tal i agafa aquell...
0: En alguns casos agafa el tros i posa la cançó darrere.
2: Val.
0: I en els altres els hi ha passat la cançó i, per exemple, crec que és l'Auron Play...
2: L'ha cantat, eh?
0: Un moment que li dóna pas. Jo porto tot el dia amb aquesta cançó enganxada al cap, és a dir, que jo ara no us faré com una mica malifeta, diria, perquè a mi se m'enganxa molt. La cançó ja l'ha posat a Spotify, podria ser la cançó d'estiu, es diu Catalaneta. Detectareu quan és la tornada perquè s'enganxa moltíssim.

0: Això, una de les però, coses, jo crec que això sonarà.
1: Aquesta cançó l'ha fet la IA o l'ha fet algú?
0: No, clar, no, no. O que sembla que sigui intel·ligència artificial, perquè quan ha dit Barcelona, dic...
1: Sí, jo també. I al principi el...
0: Jo també ho he pensat, però... Ho he passat per filtres de si hi ha i he dit que no, no ho
1: I
0: sé.
1: I diu que no?
0: A veure, que hi ha filtres que tenen el 85% de probabilitats. Però, ja. Però bé, el que sí és que sonarà evidentment aquesta cançó.
1: Clar.
0: I és una de les possibles cançons de l'estiu.
2: Vaig
0: però,
2: a preguntar a diverses fonts a veure si saben qui hi ha darrere d'aquesta cançó.
1: Molt bé, vale, molt bé.
0: A veure si sabem qui
3: diverses
0: és...
3: Diverses fonts, mira
0: a veure ella. Si sabem qui és, volem saber qui és Floc de Neu. Floc de Neu, si no estàs escoltant, persona't.
3: No, carinyo.
1: Sí.
3: Floc de Neu ara mateix està derretidet absolutament no, perquè no és el seu moment de l'any.
0: Al començament de la tornada, és que s'enganxa molt. S'enganxa molt aquesta cançó.
1: Sí, no, però que la Natàlia té molt bones fonts,
0: ja ho sé,
1: en el musical.
0: Per què et penses que he portat el

0: tema jo aquí, que ja vull saber més informació. Estic fent investigació. Mira, porto una altra informació que us anirà molt bé, perquè jo estic fins als nassos. És una, o sigui, és una informació útil per al partit de la final del Mundial d'aquest diumenge.
1: Ui, digues, digues.
0: Farta dels meus veïns cridant gol abans que jo. O sigui, farta. Per tant, avui us faré el rànquing de qui cantarà primer gol segons on estigui mirant el Mundial. Atenció, perquè guanya, si ho estàs mirant per la U de Televisió Espanyola, amb TDT, primera posició. Són els primers que canten gol. A veure, la ràdio, i evidentment, si estàs a l'estadi, cantes gol abans.
2: Però, si estàs allí abans,
0: però
2: sí,
0: si no, seguint la senyal, els primers són la primera amb TDT. Després, res, quasi bé igual, però una miqueta després, la 2CAT amb TDT. Tercera posició, si ho mires, la primera amb Smart TV. És a dir, amb codificador. O sigui, Smart TV... Espera't, que ara ho he fet malament, això.
2: Espera, s'ha ficat nerviosa.
0: No,
2: Javier és Bardem, que no sé que per què ho tinc malament. No. Penélope i Javier estan allí.
0: Primer,
2: també,
0: la primera amb TDT, la 2CAT amb TDT. Després ve el codificador Movistar amb la primera. Després ve el codificador Movistar amb la 2CAT. Després ve el codificador Movistar amb DAZN. Després ve a l'Smart TV, és a dir, a través d'una tauleta o a través d'un mòbil amb RTVE Play. Després ve RTVE Play, la 2CAT, amb una tauleta o un mòbil. I l'últim és, si ho mires a través de l'aplicació de DAZN, amb un mòbil o una tauleta.
3: Jo he de dir que aquests dies ho he estat mirant des del mòbil amb RTVE Play, la 2CAT, i tothom cantava gol.
1: No, un minut abans.
3: I jo i la meva parella era com un... Però un moment.
0: No, però sabeu quants segons hi ha?
3: Estem mirant el mateix partit.
1: Quin spoiler, no?
0: Sabeu quants segons hi ha des de la U amb TDT fins a l'aplicació de DAZN?
3: Gairebé 2 minuts,
0: no, entre 20 i 50 segons.
3: Ah, no, més. Més.
0: Però és que també depèn de cadascú. Depèn del... Saps, sabeu què és el buffer? El buffer?
3: Bueno, buffer?
0: O sigui, buffer. Amb les coses per internet...
2: El whopper no. És de...
0: O sigui, primer... perquè tu no tinguis talls, quan veus una cosa en emissió, primer això es descarrega, i clar, són uns segons, i després ja pots veure-ho tot seguit, perquè si no potser hi haurien talls de senyal i tal, i per curar-se en salut, o sigui, l'operador s'ho va això abans, i llavors tu ho veus, i per això endarrereix. I evidentment la latència, no? Que és el moment que passa una cosa fins quan tu la veus en un dispositiu. Però clar, és un festival, eh? O sigui, jo crec que... Jo no havia notat mai tant el Mundial, perquè clar, com que tothom està mirant una cosa de forma simultània, la gent amb la calor que fa té les finestres obertes i va sentint...
3: És boníssim, però és
0: que,
3: boníssim.
0: I molta gent li passa des de la mateixa casa. No sé si us ha passat a vosaltres, però algú que està en una habitació mirant el Mundial amb una Smart TV i una altra amb el codificador de Movistar, que és el meu cas... O sigui, m'haig de tancar les portes perquè si no van abans que jo.
3: Nosaltres ahir estàvem sopant amb tot d'amics a la terrassa i vam cantar gol perquè ho teníem en el mòbil a fora de la terrassa i va haver-hi un amic que estava tancat al lavabo, que va anar a fer les seves coses, i va sortir corrent.
1: No.
3: Va sentir, diu, és que primer he sentit un veí, però després quan ho he sentit tan a prop, dic, diu, aquests ja són els meus.
0: Ja, i no és el mateix saber ja, que han marcat, la veritat.
1: Sí. Jo ho he viscut això en primera persona, eh? Aquesta setmana l'Espanya-França tenia els nens mirant amb una colla d'amics. Imagina't un càmping, d'acord? Ells estaven al bar del càmping mirant-ho per internet i nosaltres a la parcel·la per la tele. I jo vaig veure el gol i vaig anar corrents al bar perquè sabia que viurien el gol.
3: Ah, clar, boníssim.
1: Clar, vaig sortir corrents i dic, ara ve.
0: Sí, la repetició ja no cal. Ja ho fas allà corrent,
1: sí,
0: no?
1: Sí, però hi havia com un minut de diferència.
3: Sí,
1: una
3: barbaritat.
0: Sí. Clar, també depèn de la senyal que tinguis i tot això, però la veritat és que DAZN, la veritat és que s'ho corre molt perquè vol estar igual que Televisió Espanyola, però de moment està perdent.
3: Estem fent rècords a Ràdio Televisió Espanyola, sí, i la 2CAT d'audiències, eh?
1: Sí. Clar que sí.
0: Molt bé. Bé, una altra... La notícia de la setmana és una guerra entre Apple...
2: Un silenci quan parla, eh? Mira, Samantha Sarris, perquè jo estava callada, com volen dir, esta no ha vist un partit, no esta no ha vist ni uno.
0: No n'has vist cap?
2: Efectiva. Jo no sé de què esteu parlant. Jo estic fora absolutament.
0: Jo sí.
1: La Maria Juan Maria és molt bé.
2: Parlaré d'això en la meva secció. Parlarem del meu no mundial. Què t'has pensat?
0: M'encanta. Jo dues cosetes només. Una que és que hi ha una guerra total entre Apple i OpenAI, que és el de ChatGPT, perquè els dos volen aconseguir tenir, o sigui, acaparar, que tinguem l'aparell de la IA. És a dir, que tothom tingui un aparell on hi hagi la nostra intel·ligència artificial, no? Apple va acusar OpenAI d'haver obtingut secrets comercials a través d'antics empleats seus per accelerar el desenvolupament dels seus futurs dispositius d'IA, i OpenAI nega les acusacions. I la tensió és especialment gran perquè OpenAI està entrant al negoci del maquinari, és a dir, vol fer un aparell, vol fer un assistent en forma d'altaveu, sense càmera, perquè tots doncs, fem servir aquesta intel·ligència artificial, perquè un cop tens l'aparell ja, ja et va bé fer servir aquesta intel·ligència artificial. Hi ha aquí una guerra a veure qui monopolitza això. Estem ja anirem bé. I ara venen les tendències.
3: Molt bé.
0: No sé, mira, les últimes setmanes hi ha hagut dos trens, trens amb DS final.
1: Sí. Sí, no, això vol dir tendència, eh?
0: No,
1: el tren.
0: No xucu-xucu. No, sí, és que és argot una mica de TikTok, realment. Però n'hi ha un que és el del cap, el del jefe, no? Que molta gent s'ha posat a fer coses molt penoses amb una música. Sí, que és en plan, fas un ball com així, com molt penós, i dius, m'ha dit el meu jefe que si faig això em pujarà el sou.
1: Oh.
0: En plan, una cosa superpenosa. I clar, llavors...
3: Això l'any passat ja es va fer.
0: Doncs ha tornat.
1: Com ens agrada humiliar-nos, eh?
0: Sí, sí, sí. Però nosaltres volem fer el tren de Netflix.
3: Va.
0: Tenim ja l'operador de càmera a punt.
3: Tomàs Gómez aquí.
0: El Tomàs aquí.
1: D'acord.
0: Us explico una mica quin és el concepte d'aquest tren.
1: Val.
0: Consisteix a imaginar que la teva vida és una sèrie de Netflix. Agafes un moment quotidià o una història personal i el presentes com si fos el tràiler de la teva vida.
3: M'encanta.
0: I és una música concreta que ara demanarem, encara no la posis, ara demanarem que la posis. Llavors nosaltres ara farem, això no ho veureu, però...
3: Maria, et pots gravar?
2: I tant.
0: Vale. La cosa més important... La cosa més important és tu, seriosa. O sigui, seriosa, t'aixeques, vas al micro seriosa, com si anessis a fer el reportatge de la teva vida. La Natàlia i jo, ara només sentireu una música, perquè estarem gravant això, després us trobareu el vídeo a les xarxes, i també tots els tres, totes quatre sèries, serioses, com si anéssim a fer un reportatge important, perquè anem a fer l'entrellat i és molt important.
1: Vinga.
0: Va, som-hi, la música.
1: Vinga. Va.

0: Vale, ja està.
1: És això només,
2: Ja està, hem fet tot de gestos.
1: Que ho vull fer tot amb això, tota l'estona, rentar-me les dents, tot.
0: I llavors jo he començat a fer coses, fer coses amb aquesta música. I tot
1: que és increïble.
0: Tot sembla que digués, ¿cómo lo hacen? Quasi no, però és Netflix, no? Però és veritat, i si us fixeu, la gràcia és també el making of, o sigui, és a dir que Netflix és veritat, que tots els reportatges comencen així, amb una taula, amb una cadira, amb algú que entra, algú que va explicar una cosa, o, per exemple, que es veu l'operador, o sigui, es veu el making of de que s'està preparant alguna cosa que serà molt important, i aleshores anar sortint talls de coses, que és com la presentació, i llavors ja...
1: M'encanta.
0: Aquesta cançó és Duomo, On a Mission, i és la que es fa... el productor es diu Duomo i la cançó es diu On a Mission, i l'estan fent servir, però que queda bé amb tot.
1: Molt bé. No, no.
0: Veus?
1: Mira, m'apunto el tren.
0: És que és xulo, eh?
1: Per cert, m'ha fet recordar una noia que penja uns vídeos, que no recordo com es diu a les xarxes, però és molt divertida, que fa uns vídeos com si fos la Glòria Serra d'Equipo de Investigación, sí. I se'n va a barris i a localitzacions super mega pijas per veure... que dejan los pijos el día de la recogida de trastos.
0: Oh,
1: i és boníssim.
0: Doncs ara poses aquesta música
1: i queda perfecta.
0: Queda genial. Que us ha agradat aquest, oi?
2: Ens ha encantat.
0: Molt bé. Oh, que
2: ja
0: està bé.
2: Ens passarem tot l'estiu fent TikToks d'això.
1: T'imagines?
2: El tren de Netflix.
0: Ui, nena, ens anem d'enviar un quan estiguem allà espatorrats.
2: Exacte.
0: Com si haguéssim de fer una càmera oculta. Això també l'estiu, ara alerta, eh?
2: Sí.
1: Amb les bromes a la família.
0: No, però ara estava pensant això. O sigui, que estic super preocupada per aquest tema, que la gent ja no fa toples.
2: Ja!
0: O sigui,
2: Maria, a València passa igual, Maria.
3: Els toples els faig jo.
1: Sí. Jo faig toples,
3: crec
1: també.
3: Crec que sóc l'única. Home, jo vaig en, i no vaig en conill perquè no em deixen.
0: La gent ja no fa toples. Però jo no sé si és perquè per aquest culte al cos que ara torna a haver-hi o perquè té por que et gravi algú, evidentment.
3: Clar.
0: I et pengi a les xarxes.
3: Va haver un vídeo d'Enar Álvarez fa
0: sí,
3: poquet,
0: sí,
3: una reflexió, que deia això, diu, jo em pensava que era... vaig arribar a aquesta conclusió de que en realitat el que crec que les xiquetes així més joves tenen molt interioritzat que tot passa pel mòbil i que, i que tot es grava i tot es comparteix, llavors bueno, volen estar... És veritat que com a mi em dona absolutament igual, a mi llegarà un vídeo meu pegant bacs pel món, jo en les mamelles a l'aire em donaria absolutament igual,
2: ja veus,
3: de veritat, eh?
2: No, jo ho veuria guai i tot
3: molt... però entenc que la penya no li dona igual,
2: sí,
3: i sobretot a la gent jove que jo comprenc que
0: però jo encara vaig ser més fan.

0: talent,
1: per la cintura.
0: Ella, que és una persona popular i tot, i fa toples a la platja,
2: clar,
0: i els altres
2: sí.
0: No.
2: Sí. Però saps què em fa pensar, sí, això? Que hi haurien d'haver-hi platges de nudisme de mòbil.
0: Oh, m'encanta!
2: Ah, clar! Que nena, no puguis entrar en mòbil en aquella platja.
0: Ara, torna, posa com, la música, posa la música de reportatge, per favor. No?
3: Que
0: això,
3: de Netflix.
0: Això és reportatge. Sí, sí. Turuturu. No. Samantha, tu amb la teva veu.
2: Vinga.
0: Platja sense això, diu.
2: Ah, ho he de dir aquí, no?
0: Clar, vale, la música.
2: Un moment.
0: És un reportatge d'investigació.
2: És que ja m'aixecava un altre cop i estava gravant vídeo. No cal.
0: Molt bé.
2: Avui, a l'entrellat, platges nudistes de mòbil.
3: És que eres la reina.
2: Va, sí, senyora.
0: Ara la Marijón, que en digui un. Digui un reportatge, va.
3: Un moment, fem un canvi. I ara, mentre Samantha diu això, jo, des de l'estudi, m'alce la samarreta i me neixen les mamelles.
2: Si és que el club de les maris no saps per on sortirà.
3: I a més, sabeu què? Perquè Instagram no puga... perquè ningú puga tapar més peçons, em meneix aixina molt. Perquè no puguem picar rosa.
2: Ai, mare.
3: La peçonera.
4: Per cert, les meves fonts s'han pronunciat i m'indiquen que té tota la pinta de que es tracta d'un producte fet amb intel·ligència artificial.
2: Sí,
4: parlem,
2: senyora,
4: de floc de
0: tota
4: neu.
0: Tota la pinta. Diu Barcelona, quan diu Barcelona és, o sigui, demolidor, sí, després de tantes cançons que hem fet a mi aquí al programa.
2: Sí, sí.
0: Perquè diu Barcelona. Que,
2: Barcelona.
0: Que això, fet, posa, això només es pot canviar posant una S i ja diu Barcelona.
4: Lletrista, IA, compositor, IA.
2: Clar, és que sí.
0: Però darrere de l'IA ha d'haver-hi una persona, també, eh?
4: Sí, sí, sí.
2: Clar, sí, sí, algú li ha fet el prompt.
0: Sí, sí.
2: Però això també fa pensar que molts compositors podrien ser bots, eh? Vull dir que les cançons, que algunes cançons...
0: No, i la pregunta és que ara ve la part reflexiva de quan parlem de la intel·ligència artificial. Igualment, pot acabar sent una cançó de l'estiu o ja l'hem de desestimar perquè s'ha fet a mi ja?
2: Totalment d'acord.
3: Bona
2: reflexió.
4: Ara, aquí ens has deixat. Doncs no sé què dir-te.
3: Consulta-li a les teues fonts.
0: No,
3: Natàlia,
0: el tema és que...
3: Lo que diga la font, anem.
0: No, és que a partir d'ara el que passarà és que hi haurà gent que dirà lliure d'IA, no? O sigui, posarem un cartell segons qui que dirà.
4: Bueno, o l'obligació de que si és a IA ho hagis d'indicar.
0: No, això ja a partir d'aquest agost que comença a aplicar-se la llei, això s'ha d'indicar.
4: A partir d'aquest agost,
0: sí. Però el tema és que hi ha gent que ja ho farà com, diríem, el llibre d'estil. Doncs jo no faig servir la intel·ligència artificial. Ho faran servir, o sigui, mitjans de comunicació, o no ho faré servir per això, però en canvi per això sí. Però clar, això és molt relatiu, perquè, o sigui, per exemple, els fotògrafs, els dissenyadors gràfics, Photoshop l'han fet servir sempre, també. Vull dir que fins a... hi ha un cert punt que també és una eina més per variar una mica el teu producte. Però sí que és veritat que si ho fas tot orgànic, doncs donarà un altre look, serà diferent i també tindrà el seu valor. No ho sé, però estem distrets amb aquest tema.
4: Home, i tant.
0: Estarem distrets, molt distrets.
2: Mariola Dinarès, clar, que sé que has de marxar.
0: Sí.
2: Carinyo, quin gust haver-te tingut a l'entrellat aquesta temporada.
0: Doncs jo encantada d'estar amb vosaltres.
2: I passa tant. Molt bon estiu.
0: Doncs sí. A descansar i a pensar coses xules.
4: Ha estat un superplaer, companya.
0: Molt bé. I jo...
3: Fem una paelleta en València quan vulgueu, eh?
4: Jo dic, home!
2: I tant.
4: Això ho hem de fer.
0: Ah, clar. Doncs no diem adéu perquè hem de fer una paella.
2: Sí,
3: una paelleta a València.
4: Les maris es retrobaran a València.
2: I tant, oi tant.
3: Serà preciós.
0: Adéu, bon estiu.
2: Adéu, bonica. Adéu, adéu, adéu.
3: Una abraçada.
2: Adéu. Maria, tu què? Què faràs aquest estiu? Perquè mundial ja hem vist que no, eh? O sigui, no...
0: Trobar-vos a faltar.
2: Oh!
0: Trobar-vos a faltar.
2: Tens molts bolos?
3: No volia emocionar.
0: Tinc pocs bolos, tia.
2: Pocs?
0: Tinc pocs bolos. Sí, és que la tia està en un moment... La tia està per una pausica. I he decidit que aquest estiu... És que si no, arriba setembre i jo estic per descansar.
2: Clar.
0: I setembre ja no el deixen descansar.
4: A més, ja n'has fet molts de bolos aquestes últimes setmanes.
0: N'ha fet molts, Mari.
2: Clar.
0: I
2: fa molta calor.
0: I llavors he pensat...
2: Sí, fa massa calor per anar a bolos.
0: No. A on? No.
2: A València heu pujat dels 40 graus.
0: Està començant la meva secció?
2: Sí.
0: Està començant
4: la meva
0: secció.
4: Bueno, tenim l'Albert Boira.
2: Ah, ah, ah.
3: Vull dir que és que esta xica igual té que fer una, un parar, una anar a pixar,
0: un parar
3: no sé qui.
2: Pues un moment, parem màquines,
3: Si és que sóc director, és que no sóc directora perquè mira, pues perquè esteu vosaltres. Però és que estic a tot.
2: Posem, sisplau, la sintonia de l'Albert Boira.
3: Todos los ratos fuimos

0: Albert Baira, bona tarda.
1: Bona tarda a totes les amigues, com esteu?
0: Per on pares? On estàs? Com estàs?
1: Estic... Primer estava interessat en aquest tema de la IA, perquè això és... He de dir que la meva àvia ja era una visionària. Quan s'enfadava, reclamava la IA al moment. Ella s'enfadava i deia, I ara! Jo crec que era una visionària.
0: Segurament, la pionera, eh? La pionera de la IA.
1: Sí. Doncs estic a Madrid, que aquesta nit treballo en un teatre de la Gran Via, i pim-pam, i dissabte també, bueno, anar treballant, anar fent riure.
0: Que bé. Com estàs? Com encares l'estiu?
1: Doncs jo sí que treballo, eh? Jo aprofito
2: perquè
1: per
2: no
1: saludar la Maria. Aprofito per saludar la Maria, que no sé si... No. Jo ja estic pitopàusico, ja.
0: Ai, clar. Jo,
1: sí, sí. Jo al públic li dic, me gustaría morir o actuant o a mig acte sexual. Tenint en compte la meva vida sexual, estiguin atents, perquè serà actuant.
0: I et podrem veure a Barcelona?
1: Sí, vaig fent bolos a Madrid, perquè Madrid és una ciutat que sempre, bueno, com Barcelona, sempre la visita gent i la comèdia sempre és molt típic anar a un comedy club de Madrid. Però estaré a diferents llocs de Catalunya. Sí, sí, estic el dia 29 d'aquest mes, dimecres, a Balaguer.
2: Olé.
1: El 6 d'agost estic a Vilanova i la Geltrú.
2: Molt bé.
1: El 7 a Canyelles, el 13 a Montgat i el 15 al Teatre Muntaner de Barcelona.
0: Mira si tenim ocasions per anar a veure aquest espectacle, no? Com passar de los 60 sin morir en el intento, oi?
1: Exactament.
2: Olé.
1: Que jo ja, no sé, ja he fet ben fer-lo, perquè, escolta, cada vegada estic pitjor. Ara tinc vèrtics.
2: Què dius?
1: Ara tinc vèrtics. Vèrtics. Tremendo, eh? Vaig caure al metro i tot.
0: Em diu
1: la doctora, le doy la baja. Dic, senyora, soy autónomo. Diu, ah, pues cómprese un bastón. I vaig amb un bastó i riem molt. Surto a l'escenari amb el bastó i amb el got de whisky i dic, si és que no m'he de la vida, estic estressat. Però, escolta, jo segueixo la filosofia aquesta que ens portarà a la salvació, que és pren-t'ho tot amb bon humor. Encara que sigui una cosa molt sèria, si ets capaç de fer-ne una broma, ja no pesa tant.
0: Això és clau, efectivament. Albert, volíem parlar amb tu per acomiadar-nos també de cara a l'estiu. Ha estat un gust, tenir-te al programa. Mira si hem regalat entrades dels shows de l'Albert Boira, I sempre algú altre ens ha trucat que et volia anar a veure, Albert. Ha estat realment un plaer.
1: I per mi també, eh? Jo treballar amb tu, Samantha, perquè ja et coneixia d'abans, jo deia un dia tinc que pillar este, amb el bon sentit. Amb la Natàlia, un altre plaer, i amb tota la gent, la tècnics, tant a Barcelona com a Madrid, trobo que és ple de gent professional i he après molt i m'ho he passat pipa. I a més m'han pagat diners, vull dir, escolta...
0: Ah, escolta, això ja és la glòria, és la glòria.
1: No ens podem queixar.
0: Albert, els dies que no treballis gaudiràs de la família, de la teva neta, què faràs?
1: Sí, me'n vaig 15 dies a un poblet d'Osca, que es diu Tolba, a prop de Graus, Benavarra, així. I dins d'aquests 15 dies està l'actuació de Montgat i Barcelona, però pujaré i baixaré. Estic 15 dies amb els meus fills, les meves netes i un poble que tots som amics, jugant a la petanca. Vull dir que seran 15 dies de relax.
2: Ai, que bé, quina meravella.
0: Que bé.
1: Doncs he comprat un gorro, un barret de palla, i amb el bastó, i amb 4 dies...
2: I la petanca, i ja ho tens tot fet, Albert.
1: Pues sí, sí.
2: Una cabaretera, molt bé. Sí, sí,
1: sí, sí, tenen un xiringuito allí... Tenen un xeringuito allí, que jo sempre els hi monto algun show a canvi de que m'invitin a sopar. Vull dir que està tot.
0: Quina meravella. Albert, volíem tenir-te en els últims programes de l'Entrellat, abans de les vacances d'estiu, per poder-te dir bon estiu i moltes gràcies per tota aquesta temporada. Una abraçada forta.
1: Igualment. Bon estiu i gràcies a tots també. Una abraçada.
2: Que vagi bé, Albert.
0: Adéu-siau. Adéu. Ai, Maria, és que us feu estimar, els col·laboradors.
2: Noi.
0: Sí, sí.
2: És que, bueno, depèn que tinguis gent com Albert, és que això és un luxe.
0: Clar.
2: Molt gran, no?
0: Sí, sí.
2: Jo este home me l'imagine. És que este home és una cabaretera, este home és un referent.
0: Sí, sí, sí que és molt gran.
2: En comèdia, en... Home, i un pioner absolut.
0: Dic que és molt gran.

0: Que té sí. més de 60.
1: Sí, sí, perquè després és xicotet, és a Manoset, que és sí. una cosa entranyable.
2: No, no, és una monada, sí, sí. l'Albert.
0: I què dius, que caloreta?
1: A més, ho dic de veritat, que quan parlem del tema de la comèdia, vull dir, és d'aquestes persones que porta molts anys, que ha sigut un referent en el món LGTBI, en la comèdia LGTBI, vull dir, que poca broma, i que a vegades és esta cosa de que com que no hi havia Instagram, pareix que hi ha coses que no han existit.
2: Ja.
1: Però este senyor ha dit i ha fet moltíssimes coses que ara ens semblen mega revolucionàries, perquè algú les està fent en xarxes, i este home ja les havia fet. Així que dit això, amigues, jo vos havia posat una cançoneta avui,
0: sí,
1: per a començar.
0: A veure.
1: Que crec que era la... No, igual no és la cançó, sí, de l'estiu, sí, però podria.
2: És un tamarrac,
1: endavant el temarraco.

0: que Renaldo i Clara són molt grans, eh?
1: Doncs es podria dir que el món està, per, està tremendament enamorat. Hi ha Love is in the air, que és dia, que dia aquella, perquè sí. Si oh, oh, l'amor fa calor, deu fer molt d'amor, perquè tenim tots moltíssima calor.
2: Que, per cert, amb aquesta calor, fer l'amor és complicadet, eh?
0: No, no, no, no, ben lluny.
1: No me consta, no me consta, no, no...
0: No, no, no, fins no a conozco. La tardor, fins a la tardor, res. Ja està, ja està. Ja està dit, ja està.
1: El dineral que hem invertit en teràpia el meu home i jo, que ja ho sabeu, que és l'última temporada, sí. Està gastant millor un dineral. Sí, sí. I ara que estava la cosa... la cosa estava bé, la cosa... però jo crec que s'hem mirat i ha hagut un pacte tàcit de cariño, estem bé, que nadie sufra, no està passant nada, està passant l'amor i la calor. I ja està. I en setembre o en octubre o en novembre... pues es retrobarem i es tocarem les pililes i no passa absolutament res, no passa res, no pas que ningú patisca si no. Veu que no està in love fent l'amor a la parella, no
0: és que
1: passa res.
0: A quina temperatura heu arribat per allà per Terres Valencianes?
1: Bé, és que la història, més allà de la broma de que jo no estiga fent l'amor ara massa, no estic fent l'amor perquè no estic amb el meu home, perquè el meu home està a València Capital i jo ahir vaig decidir vindre-me al lloc on s'ha cobert el s'ha arribat al, com es diu, al el rècord de la població amb la temperatura més alta d'Espanya.
0: No.
1: La tenia Ontinyent, que és el meu poble. I és des d'on estic fent la secció avui. 44,4 graus. Fort d'aplaudiment, per favor, per a mi que ho vaig suportar.
2: Per tu i un fort aplaudiment per tots els companys de Ràdio Ontinyent que han
1: per
2: permès
1: favor, això volia dir.
2: Fer aquesta connexió meravellosa.
1: Efectivament, han tingut... jo li vaig dir a Esteban, tu no podries deixar-me que jo en aquestes xiques parle des d'un micròfon, com una, no des del telèfon, i em va dir, per descomptat. I així estem. En Ràdio Ontinyent, supercontenta, sí, sí. Llavors... Bé,
0: però quina temperatura vau arribar, Ontinyent?
1: 44,4. 44.
0: Oh, uau. Però què és això?
1: Però la temperatura estava perimenopàusica, també. Diguem que l'oratge estava perimenopàusic i l'oratge estava absolutament ofegat com totes nosaltres.
0: Mare meva.
1: Ni en la piscina es podia estar, tia. O sigui, una cosa...
0: Mare
1: tu no sabies
0: meva. I que era que tancada a casa i amb l'aire i fora, no? O què?
1: No, t'he de dir... Ma mare, jo això ho he contat moltes vegades, que ma mare és la tia més ecologista que tu pots trobar-te. Ai. Llavors, mentre les plaques solars estan en marxa, ella no té bateries. Ella té plaques solars, però no té bateries. Llavors, mentre les plaques estan en marxa, ahir més o menys funcionem a un ritme normal. Tu pots estar en el menjador, però hi ha aire en el menjador. En les habitacions,
0: no.
1: Ella diu que no es pa tant, que, xica, que les, la caseta, és veritat que la caseta d'aquestes que va construir el meu abuelo, que té unes parets molt grosses, que en estiu fa fred, en hivern fa fred, en tardor fa fred, sempre fa fred. És de veres que la calor que fa no supera ni... Però ella ho tanca tot a les 9 del matí, a les 8 i mitja 9 del matí, tanca la casa,
0: ai.
1: Que tu tens que anar per casa a les palpentes, perquè tu vas pegant-te hòsties, perquè tu no tens llum. M'entens? I, claro, claro, però també vos he de dir que això és, el sistema és ixe. Deixem-se d'aires acondicionats. A les 7 del matí tot el món en peu. Es fa netes a la casa, s'aireja, no sé quant, no sé quant, i a les 8 i mitja tu tanques les persianes i les portes i tot, i tornes a obrir-les a les 10 i quart de la nit.
0: Ja.
1: I entonces tu tens la casa fresqueta. I s'acaba.
0: I s'ha acabat, i ja està, 44 graus.
1: Bueno, és de veres que nosaltres tenim piscina i jo que sóc de les de... Té que fer molta calor per entrar aixina ràpid. Jo ahir em vaig tirar, vaig arribar i en roba i tot vaig fer pum, paga dins. No em vaig llevar ni la roba. Jo sóc extrema. O em bany en conill o em bany en roba com arriba des del carrer. No tinc un punt mig, ties, no tinc un punt mig. De tota manera, vos volia contar. No sé si ho sabíeu, que hi ha una cosa... com ha dit Albert... això crec que, evidentment, no és per fer-ne broma, el món se'n va a la merda, el canvi climàtic i tota la història, però, xica, jo què sé, pues, jo avui necessito que li trobem un po' d'humor. No sé si sabeu que hi ha unes pulseres de detecció d'estrès tèrmic.
0: Sí.
1: Això us ha arribat ahir.
0: Les porten, correcte. Aquí les porten, jo què sé, el personal que treballa al carrer, de l'Ajuntament, tot això.
1: Clar, és que així estem queixant-se i ai, quina calor, ai, quina calor, tot és en el palmito, tot és... Ai, és que vaig... Jo, quan escolta la gent dir, és que vaig del cotxe al supermercat, del supermercat al centre comercial, del centre comercial a casa, i dic, però entonces tu no estàs passant calor, Mari Carmen, tu no tens temps de notar la calor, de què el queixes? El queixes perquè t'ho estan contant, però no perquè estàs vivint-ho. Però totes aquestes persones que estan asfaltant carreteres ara... Això, per l'amor de Déu, això té que acabar. Vull dir, a partir d'ara, tot el que es feia en agost, que es faig en desembre, en Nadal, sí. I s'acaba la història.
0: Clar.
1: Però hi ha aquestes pulseres de detecció tèrmica que serveixen per a veure que a una persona, antes de que li vinga la trompa del cop de calor, és bo que això el telèfon te ho diu. La meva pregunta és, aquestes pulseres, després se les poden quedar nosaltres, per nosaltres, per quan ens vinga una pujada, una... per lo de la menopausa.
0: Sí.
1: Tu pots ficar-te una pulsereta, dices, i que a tu t'avise de quan, a, quan estigui a punt de vindre.
2: Ostres, estaria molt bé.
0: Clar.
1: Home, quan el vinga la fogona, tu que ja ho tingues previst. I entonces de repente que tu pugues, pues jo què sé... A veure, tu imagina, les companyes que estan fent televisió, que jo a tope, jo crec que s'hauria de començar a normalitzar que tu estigues fent un programa de tele i te vinga l'ofegamenta i estigues ahí, perdoneu, porteu-me el palmito, que tinc calor.
0: Claro.
1: Però si tu tingués una pulsereta d'estes, que tu pugues anar preparant-te, que tu deixaràs els clínics preparats,
0: claro,
1: que tu digues, no me saques ahora, sàcame de perfil, sàcame un plano por detrás, que està venint-me la fogona.
0: Claro.
1: Jo, ahí ho dice. Ahí ho dice, si algú vol patentar... El capitalisme està a totes, ties.
0: Sí, sí,
1: com
0: sí,
1: s'enteren
0: sí.
1: d'aquella... Hombre, i enseguida... En lloc de ser pulseres de l'estrès tèrmic, seran pulseres per la fogona perimenopàusica.
0: Home, estaria ja bé, perquè així t'avisaria i podries agafar una pausa per hidratació. No?
2: Com el partit de futbol.
0: Com el Mundial.
1: Claro. Ah, que això va ser... Bueno, vos he dit que no havia vist res, però alguna cosa he vist.
0: Això sí, eh? Això ho saps,
1: del Mundial.
0: La pausa per hidratació
1: això
0: està molt bé.
1: Vist. Sí, que ara s'enfaden perquè no volen que les facin com en la Super Bowl, que tenen que actuar BTS i tenen que actuar Shakira i què tal, i el que volen fer en 11 minuts, que dic, però estàs tupor flipat. jo sóc Shakira, i em diuen has de vindre per fer 10 minutets i, no, no. o 3 minutets i no vaig.
0: Està molt bé, no perquè ara es veurà qui té més influència i més poder, si els jugadors o les seleccions o la Shakira.
1: Ja, tia. I tu què creus?
0: Que la Shakira.
2: Jo també ho crec.
1: Que la Shakira, que...
0: Jo sí.
1: Perquè ella no llora, ella factura i ella es posa a repartir
0: tal
1: i
0: qual.
1: Pega quatre cabotades en el moño, pa, pa, pa.
0: Home.
1: I BTS, sabeu qui són? És del K-pop?
0: Sí. BTS, sí.
1: Claro, BTS.
2: Són un fenomen, eh?
1: Està encantadíssima. Home, què m'has de dir? Jo no vaig poder anar al concert, menys mal, i vaig dir a ma filla, és que ha sigut impossible aconseguir entrades. En realitat no ho havíem intentat, però no havia que dir que sí, perquè... Claro, tia... Bé, és de veres que jo, lo de l'estrès tèrmic ens està deixant face pols, estem tots derretits, però jo em pregunte. Ara ja comencen les preguntes importants que jo portava avui preparades. Per què en 2026, que jo no recorde tanta calor en la meva vida, per què els mosquits piquen a les 12 del migdia? En quin moment, quin tipus de mosquit?
0: Sí, el tigre.
1: Està...
0: El tigre.
1: Però el tigre de Bengala. O sigui, me pots explicar tu a mi, els mosquits de tota la vida, de tota la vida del nostre senyor, que dirien les d'ací, de tota la vida de Déu, anicita a partir de les 6 hores de la vespreta, que
0: sí.
1: Ja va baixant el sol, i tu com estaves ahí prenent el solet, i de repente, pam, el picava un mosquit i dies, ja has de vesprar. Ja és hora de l'horxata i els fartons, perquè ja és hora de berenar, perquè ja estan a 6 mosquits. En quin moment, ara, que no podem, ningú, estem tots amagant-se com les rates veient les pedres i estan ixint els mosquits de tots. Això en Catalunya també està passant o només passa?
0: No, jo tinc les pastilles antimosquits 24 hores.
1: Sí.
2: Quines pastilles? 24
1: hores, bueno, no pot ser.
0: El líquid.
1: Espera, que a Natàlia no li ha paregut bé. A Natàlia no li ha paregut bé la pastilla antimosquits. A veure, tertúlia.
2: No, perquè de cop he pensat, que aquí hi ha un sistema que desconec que potser va bé.
0: Però és que hi ha pastilles. Antigament no hi havia el líquid. Antigament eren unes coses que endollaves a la llum i entrava una pastilla. La Natàlia m'està fent sentir tan vella en aquests moments.
2: No, allò que endollaves amb el líquid.

0: No, no, no. I
1: abans
0: del
1: líquid
0: hi havia una pastilla, que això encara existeix i de fet encara en tinc alguns.
2: N'hi ha híbrids. Hi ha alguns que són híbrids.
0: Sí, pastilla
2: com
0: i
2: el
0: líquid.
2: Cotxe, com el cotxe. Clar, com el cotxe elèctric i l'altre i la gasolina. Pues hi havia uns... Que això era el més que tu dius. En tinc uno que serveix per les dues coses. I posaves la pastilla, una pastilleta blava i un... Jo soc d'espiral. Això ho sabe. Això, Natàlia,
1: a tu et va bé, l'espiral?
0: A mi molt.
2: A mi em va fenomenal.
0: Però és d'exterior. No? És d'exterior.
1: Sí, clar, clar.
2: Home, clar que... que tu dius per dins de casa. Tu la mosquitera no la treballes? Tu la mosquitera no la treballes?
0: Però la mosquitera...
2: La mosquitera de casa? No, la mosquitera, no, ficar mosquiteres en la finestra?
0: Jo no.
2: Això t'ho faig quan tu vulguis.
0: Però si jo obro les finestres i corre aire, amb les pastilles o amb el líquid... Bueno, aquí farem una...
2: En la mosquitera també passa... En la mosquitera també corre aire, Samantha?
0: Ah, sí? Ah, pues no, jo
2: sé... Dona!
1: Hem passat per alt que la Maria Juan és capaç de fabricar-nos mosquiteres?
0: També és veritat, que ho acaba de dir.
2: M'ha semblat que...
1: O sigui,
2: tu te'n vas a la tenda, tu te'n vas a la teva ferreteria de confiança, que la meva era la ferreteria Bolufer de Pego, la Marina Alta. I llavors, te'n vas i dius, Bolufer, bona vespre, bona vespre, necessite tela de mosquitera. I entonces ell el diu, perfecte, quants metres? I entonces tu, que estàs pava, dius, pues és que la finestra és de 1,5. Ah, pues el rotllo és de 1. I tu dius, pues ja no pot ser. I ell diu, sí, home, claro, si agarres l'ample i el gires, tu m'enteneu el que vull dir?
0: Sí.
2: No esteu entès. Bueno, és igual, tu te'n vas a la teua ferreteria de confiança sí, perquè tu sí, el sí. Penses que eres MacGyver, però tu no eres MacGyver, tu eres una pava. Sí. Però si tu vas a la teua ferreteria de confiança i tu li dius a Salvador Bolufer el que tu tens en el cap, ell...
0: Home,
2: te ho dona.
0: Home,
1: ah, molt bé.
2: I entonces tu compres velcro després. Això ho heu de fer si teniu una casa de poble com jo,
0: sí.
2: Que les finestres estan per canviar perquè són de ferro de l'any de la patuma.
0: Clar, clar.
2: Llavors tu pots comprar velcro del que s'apega,
0: sí.
2: I entonces tu poses velcro en la finestreta, en el sí. Marc de la finestreta,
0: sí.
2: I després la tela de mosquitera que t'ha venut el teu ferreter de confiança, retalles per com toca i enganxes la tela en el velcro.
0: Claro, i ja
2: pots
0: està.
2: Pots fer-ho més treballat i pots ficar-li el velcro, la cara B del velcro, el velcro té mascle i femella, saps?
0: Sí, el que enganxa i l'enganxaor.
2: Doncs pues tu pots cosir-ho en la tela. Ningú va fer això que estic explicant.
0: Que sí, veritat? Que sí, jo ho faré. Ja sé, sí, ja ho he entès. La tela, enganxes el velcro a la tela i l'altre velcro a la finestra i ja està, enganxes
2: correcte.
0: Els velcros. Claro.
2: Tot això, el que passa és que tu tens que dir a ta mare, tu tens que camelar-te a ta mare un dia que té la màquina repuntadora per repuntar el que seria la tela de la mosquitera en la cinta del velcro, perquè si tu vols fer-ho a mà, tardaràs, el passarà l'estiu i encara estaràs fent-ho a mà. Per tant, enredre alguna amiga que tingués en màquina de cosir
0: sí.
2: I fes-ho. Bueno, de tota manera, mos acaba la secció i no se'n paren de les coses importants.
0: A veure,
2: seria possible... que l'estiu el sobrevivirem a base de pepino i tomateta de l'hort de ma mare també, que és el mateix que m'ha repuntat. Podríem deixar-se de cuinar qualsevol altra cosa i passar de pepino i tomateta? Té que ser del terreno, té que ser bona, no té que ser de supermercat.
0: Jo vaig a base de gazpachos, tot l'estiu.
1: Jo també.
2: Claro, però i què és el gazpacho? Què és el gazpacho? El gazpacho és pepino i tomata! És que no n'hi ha més. La vida... no necessita més que pepino i tomata. I parlant de supermercats, que com acabo de dir, perquè sabeu que jo sóc de filar,
0: sí.
2: L'única cosa del Mundial que a mi m'ha cridat l'atenció i jo volia compartir amb vosaltres
0: sí.
2: És aquest moment en el que el senyor Juan Roig, amo del supermercat Mercadona,
0: sí.
2: I Anna Botín van tindre la poca decència de perdre els papers, de perdre la dignitat i dir-li a un streamer que jo no sabia ni que existia i es veu que és de les persones més importants del món que dic, ja està a mi,
0: que
2: lo lluny que estic jo.
0: Mil milions de seguidors, jo què sé.
2: Sí, però no sé, 500 milions de seguidors. No, molta gent, sí, cari, molta
0: sí,
2: gent.
0: Sí.
2: Moltíssima gent. Gent que a nosaltres no ens interessa. Nosaltres no necessitem que mos seguisquen. No necessitem que mos seguisquen ni un milió de seguidors. És que no necessitem que mos seguisquen ningú, de fet. Però això, senyor, sí. Tinc ahir el tall que vull que escolteu, per
0: vinga,
2: favor.
0: Va.
2: Escolteu este tall. Escolteu.
3: Walmart of Spain.
4: Walmart of Spain?
3: And I'm like the JP Morgan of Europe. Santander Bank. Two most important people in Europe.
4: Wow.
3: There you go.
2: Wow.
3: Hey, I have
2: amazing.
3: To open an account in Open Bank.
5: My bank here is called Open Bank.
6: Open Bank?
2: Open Bank.
5: Yes. I'm as good as JP Morgan.
6: Okay, as long as I get a good credit score. I need to get a good credit score.
2: Vale, ja ho tindríem, eh? Ja ho tindríem. Ja ho tindríem, perquè com ja tu parleu anglès, sabeu perfectament el que diuen aquestes persones. No, però si hi ha alguna oïdora o oïdor que no estiga al corrent de exactament què han dit en esta conversa, bàsicament és ta tia Pili i ton tio Ramon, que de repente es venen han fet un curs de Duolingo, s'han vingut amunt, s'han tornat loquíssims i estan, pues imagina't, en un hotel de Benidorm, xerrant en un guiri contant-li les meravilles de Benidorm. Per exemple, això podria ser una situació amb la realitat. S'ha de dir, Anna Botín té anglès de Harvard. Sí, té un anglès, la dona, té un anglès, una cosa fina. Té una cosa fina. A Juan Roig no ho podem tindre, clar. Perquè l'únic que hi va dir va ser yes, yes, supermarket, supermarket, yes, yes. Walmart, Walmart, yes, yes. Va repetir yes, yes i supermarket 4 vegades. Mentre el xiquillo, perquè és un xiquillo, és un xiquillo.
0: I show speed, es diu el streamer.
2: Show speed. I show speed. I show speed.
0: I show speed.
2: Ai, quin suspir, m'agarra d'escoltar-te. Bàsicament, estaven... Bueno, per si hi ha algú que s'ha perdut este moment, es troben en la tribuna del Bernabéu, no, d'aquella, d'allà on estaven, en Dallas, on era? Sí. Bueno, en Estats Units, allí, en l'estadi en el que estaven. Sí. En el Lluís Companys d'allí, o com es diga. Nena, estaven allí, es veien el partit.
0: Nena, que té vora 58 milions de seguidors l'iShow Speed, l'streamer.
2: No hi ha tanta gent en internet en el món. Si tanta gent n'hi ha, sí.
0: Vora, no, més de 58 milions de subscriptors. Fort. Imagina't.
2: Molt bé. Llavors, m'imagino que es troben i n'hi ha ahí dos doblant, dos dient, aquestes són dues persones que tenen com el Walmart, que deu ser un supermercat d'allà, sí, i el David Morgan del banc. I entonces, de repente, la Botín... A Juan té un perfil baix, que Juan podia dir-li, si tu el dices, perquè el vídeo no continua, perquè jo m'imagino a Juan dient-li, sí, sí, tenemos todos sin gluten, perquè la meua neta, perquè això la gent igual no ho sap, però el tema és que Juan Roig, com la seua neta és celíaca, ell va dir, això és una cosa molt valenciana, va dir, tu patisques que això el iaio te ho arregla.
0: I tant.
2: I entonces ell va fer tota una gamma de tot el que pugues encontrar, que això està molt bé, no dic que estiga mal, però jo m'imagino a ell dient-li, ¿y tú el gluten cómo lo tienes, nene? Porque si tú tienes problemas con el gluten, te vens a Mercadona, que tenemos un hummus buenísimo y un guacamole en potet també, perquè això es va fer superfamós en València, el hummus i el guacamole. Quan va aparèixer això en Mercadona?
0: Home, fa anys, això, una revolució.
2: La gent va tornar loca, La tortilla creí el boníssim. Jo no sóc jo de fer-li això publicitat de Mercadona. No sóc jo sospitosa de ser molt amiga de Juan Roig.
0: Pues
2: però, xica, la meva filla diu, a mi la truita que m'agrada de Mercadona. Diu, pues que te la compre Juan Roig. Exacto. Perquè jo no te la compraré. Però, i després va aparèixer ella dient-li, li feia aixina colpeig en el muscle, que no hi ha cosa que falla més ràbia que una senyora pegant-te colpeig en el muscle, dient-li, te tienes que hacer una cuenta en mi banco. Porque iba a comenzar a contar y el chiquet miraba en cara de... El chiquet lo único que decía era, oh, really? Porque era lo único que decía. Yo, estas personas que están... ¿Tú te imaginas todos los que podrían venderle algo a este chic? Buah. Y la tía no va a tindre... ¿No vos parís? Ahora, tranquilamente. Mercadona no subvenciona el programa ni res, ¿no?
0: No.
2: No estoy clavando en un jardín.
0: No.
2: Vale. La meva pregunta es, ¿tú te imaginas... Si estan venent-te com aquelles de les persones més importants d'Europa,
0: sí,
2: que també que també tremenda faltada, però bueno, vale. Sí. Tu t'imagines a Beyoncé o a Madonna enmig d'un partit de futbol dient-li a un influencer, jo sóc Beyoncé, eh?
0: Ja.
2: Tu a mi no m'has vist?
0: Ja.
2: Jo me n'he vist a la Melena com nadie. O a Jennifer López dient-li, tu saps qui sóc? Jo sóc Jennifer López.
0: Ai,
2: jo
0: mare.
2: Tinc un cul assegurat. Tu t'imagines aquestes coses?
0: No m'ho imagino.
2: Claro que no t'ho imagines perquè no mola, tia.
0: No.
2: No mola. Ai. Llavors, això és de lo que jo em quede del Mundial.
0: Estem
2: a 56, molt
0: bé.
2: Sí. Jo, això és el que jo em quedo en el Mundial. És que tinc el rellotge en Radio Ontinyer, el rellotge està darrere, que dic, això no és pràctic, tia.
1: Ostres, què dius?
2: Clar, està darrere de mi. Jo igual no agarra del puesto bo per sentar-me, però claro, jo de repente el tenia ahí darrere.
0: Bueno.
2: Jo l'únic que dic és, la final del Mundial,
0: sí,
2: allí estarà Milei,
1: sí.
0: Ai, sí,
2: Donald Trump,
0: Sí.
1: I Pedro Sánchez.
0: I Pedro Sánchez.
2: És que el rei, sembla, Felipe...
0: Però, tia, sembla un acudit.
1: A nivell sociopolític és una final interessantíssima.
0: Estaven Milei, Donald Trump i Pedro Sánchez i...
2: Viendo un partido de futbol.
0: Continua l'acudit.
2: Tia, ja a més, per acabar... He llegit, no he aprofundit, perquè vosaltres sabeu que jo, si no he sigut periodista de rigor fins ara, no vaig a ser l'últim dia de la temporada.

0: però he escoltat que es veu que hi ha una baixada de testosterona a nivell mundial. Vos ho jure que no tinc, no tinc datos, però busqueu-ho perquè està per ahí. I les forces armades americanes, això ho va sentir este matí en la ràdio, no sé en quina, però alguna ràdio ho ha dit, i encara estava mig dormint i no sé què estava sintonitzant, però es veu que les forces armades americanes diuen que els guerrers, anava a dir jo, els militars, podran sotmetre's a un control de la testosterona, i si a partir dels 30 es veu que la cosa no està com toca, que se'n poden xutar.
1: Què
0: això
1: dius?
0: Vos ho jure jo, que això és de veres, que Natàlia ho busque mentre jo estic parlant, perquè jo sé que Natàlia és de contrastar la notícia.
1: Sí,
0: llavors, la meva pregunta és, la testosterona no està baixant? I si està baixant, de puta mare, deixem que baixi. El món encara està massa... Jo estic d'escoltar, l'únic que escolta jo del Mundial és... Estem de testosterona, vos ho dic en sèrio, si estan baixant els nivells, encara hi ha marge de baixada.
1: Sí,
0: no
1: senyora.
0: Patiu. Que ningú es fique testosterona perquè encara estan bé els nivells. Dixeu que passa el Mundial, que
1: Maria
0: baixi
1: Juan.
0: La cosa. Claro que sí, más Eurovisió, menys Mundial i més Eurovisió. I ja està.
1: Estem molt bé de nivells de testosterona. No en necessitem
0: ja estem
1: més.
0: Servides.
1: Ho va dir Maria Juan.
0: Escolteu,
1: i amb
0: ties,
1: això ens quedem. Maria!
0: Sou unes ties xulíssimes.
1: Tu més.
0: Fer ràdio amb vosaltres és un superplaer.
1: Tu més, bonica.
0: I m'ho he passat molt bé xerrant amb vosaltres.
1: Nosaltres
0: que...
1: també. Un petó
0: xerrem molt pronte.
1: Ben gros i bon estiu.
0: Una abraçada.
2: Gràcies. Adéu.

0: Penúltim dia que posem aquesta cançó de Pau Vallver per acomiadar-nos del programa. Avui hem fet l'entrellat gràcies a la part tècnica, a l'Edu Ortega, al Genís Sabater i al Pau Robert. A producció hi ha estat, com habitualment, el Tomàs Gómez. A la redacció han estat la Marina Fernández i l'Aitor Caminero. A la subdirecció, la Natàlia Sánchez. I a la direcció, jo mateixa, Samantha Villar. I digue'm el teu nom, dime tu nombre. Víctor Muñoz, que m'ho està dient en directe, el tècnic de Madrid, que ens ha ajudat.
1: El Víctor des de Madrid, i avui donem la benvinguda a la Judit Medina, nova companya de producció de la redacció de Ràdio 4.
0: Xica nueva en l'oficina, això ens agrada. Els deixem amb el Pla B i el Toni Marín. Demà, últim programa de l'entrellat de la temporada. Que vagi molt bé. Gràcies. Adéu-siau.
1: Adéu.

0: Què tal, senyores, senyors? Molt bona tarda, benvinguts, benvingudes a la nova entrega del Pla B de Ràdio 4 en aquest dijous 16 de juliol, en el que el principal titular del dia només pot ser un. La decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea d'avalar la llei d'amnistia considerant que va servir per la reconciliació, que va reduir tensions institucionals i polítiques i va facilitar un escenari de reconciliació. Això no significa ni de bon tros que s'hagi aclarit ja el futur processal d'aquelles persones que estaven pendents d'aquesta resolució. Parlem de persones com Carles Puigdemont, de Toni Comín o de Lluís Puig, o també aquelles altres que encara estan inhabilitades, com per exemple Oriol Junqueras. De seguida tindrem tots els detalls del que significa aquest pronunciament i també, lògicament, totes les reaccions que hi ha hagut fins ara mateix. D'entrada, la del president de la Generalitat, Salvador Illa, qui ha reclamat que la llei s'apliqui ja. També ha parlat Carles Puigdemont, clarament un dels principals afectats. Les seves paraules han tingut com a destinataris al Tribunal Suprem i el Constitucional, els que ha advertit que no aplicar la llei d'amnistia és anar en contra del dret europeu. Oriol Junqueras ha demanat que s'apliqui l'amnistia sense més retards, mentre que el govern espanyol ha vingut a dir el mateix. El ministre Félix Bolaños ha demanat que s'apliqui íntegrament la norma el més aviat possible com a darrera etapa, dit, del procés de normalització a Catalunya. En parlem amb calma dins el nostre temps de ràdio a partir de 2:15. Saben que posem a caminar aleshores aquest nou pla B, el penúltim abans de marxar de vacances. Abans ja ho saben, el que cal és repassar els aspectes més destacats d'aquest 16 de juliol, i això és cosa de l'edició vespre i, lògicament, de l'Andreu Vinyes. Què tal, Andreu? Bon vespre.
1: Bon vespre, Toni.
0: Hem parlat només d'aquesta decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, però hi ha molts altres assumptes, eh?
1: Sí, mira, la darrera hora, si em deixes, és avançar que els bombers ja donen per controlat l'incendi forestal de Sant Quirze...

0: de Safaja, ho acaben de publicar ara mateix a xarxes.
1: Doncs és una molt bona notícia per començar. T'escoltem aquesta i la resta, i ens retrobem a 2:15. Fins ara, Andreu.
0: Fins ara, Toni.
2: Edició Vespre. Ràdio 4. Andreu Viñas.
3: No se opone a una ley nacional de amnistía que, para reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación, establece la extensión de la responsabilidad penal de cualquier persona que haya cometido en un periodo delimitado y en el contexto de un proceso de independencia de una parte del territorio nacional de un Estado miembro, actos comprendidos en esta directiva.
0: Paraules de Cohen Leaners aquest matí, quan passaven uns minuts a les 10 del matí. Bon vespre. Europa avala la llei d'amnistia com una via per reduir les tensions polítiques i avançar cap a la reconciliació. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el TJUE, considera que la norma no vulnera el dret comunitari, no perjudica els interessos financers de la Unió i tampoc contradiu la directiva europea sobre terrorisme. Una decisió vinculant que dona aire al govern espanyol i que ara haurà de ser aplicada i interpretada pels tribunals. El Tribunal Constitucional haurà de resoldre previsiblement a la tardor els recursos pendents entre aquests, el de Carles Puigdemont, contra la decisió del Suprem de no aplicar-li l'amnistia per malversació. El dictamen europeu, però, no anul·la les ordres de detenció vigents ni implica de manera immediata el retorn de l'expresident. Les reaccions no s'han fet esperar. Junts, Esquerra, els Comuns, el PSC, la CUP celebren la resolució i reclamen l'aplicació immediata integral de la llei. Puigdemont i Junts parlen d'una gran victòria, demanant al Constitucional que es pronunciï ja sense més dilacions. Esquerra confia que el líder de Junts pugui tornar aviat.
4: Quan es persisteix, ho vam dir moltes vegades, es guanya.
5: L'amnistia continua sent una victòria incompleta, perquè una llei no es mesura només el dia que s'aprova, sinó que una llei es mesura quan s'aplica.
0: El president Salvador Illa defensa que ja no hi ha cap obstacle democràtic, constitucional o europeu per aplicar la norma.
6: L'amnistia validada per la Unió Europea obre un futur d'esperança i de lideratge per Catalunya.
0: El Partit Popular diu que respecta la sentència, però adverteix que l'amnistia no pot esborrar el que va passar durant el procés.
7: Seguimos creyendo que ningún presidente debe cambiar poder por impunidad. Ni mucho menos que pueda hacerlo contra la palabra dada y contra la voluntad de la mayoría de los españoles, que es precisamente lo que hizo Pedro Sánchez.
0: Vox promet derogar-la si arriba al govern i la qualifica del principal atac a l'estat de dret i a la unitat d'Espanya. De seguida us ho ampliem i escoltarem totes les veus que han parlat des dels serveis informatius de Ràdio 4 i amb l'equip que fa possible aquesta edició vespre. José Gil a la realització, Elena Ramos a les vies de so, Jordi Manyes a control central. Us saludem ara els titulars més importants d'aquest dijous amb Laura Monill. Els incendis castiguen diversos punts de l'Estat. Estem molt pendents de l'Aragó i Castella-La Manxa.
8: L'incendi d'Orés a Saragossa ja ha cremat 6.000 hectàrees i ha obligat a evacuar un miler de persones de 5 municipis. A Guadalajara, l'UME s'ha incorporat a l'extinció del foc de la Mierla. Mentrestant, a Catalunya s'ha estabilitzat l'incendi d'Aiguamúrcia, el cinquè registrat a la zona des del diumenge.
0: I com us dèiem, també controlat el de Sant Quirze de Safaja. Novetat judicial sobre Begoña Gómez. L'Audiència de Madrid ha revocat les mesures cautelars i ha tornat al passaport i ha confirmat que la jutjarà un jurat popular.
8: I en el cas Leire, el director adjunt operatiu de la Guàrdia Civil ha negat davant el jutge haver pressionat la UCO per frenar investigacions que afectaven el PSOE i el govern de Pedro Sánchez. La declaració de la directora general, Mercedes González, s'ha ajornat fins demà.
0: La construcció d'habitatge nou s'ha estancat a Catalunya i s'ha desplomat un 40% a Barcelona el primer semestre de l'any.
8: Així es desprèn de les dades del Col·legi d'Arquitectes, que alerta que s'han visat menys de 8.000 habitatges, molt lluny dels 25.000 necessaris cada any. Els arquitectes reclamen un pacte nacional per l'habitatge.
9: Com una prioritat de país, més enllà dels cicles polítics, perquè garantir l'accés a l'habitatge és avui una de les grans responsabilitats col·lectives que tenim com a societat.
8: I alerten que només un 6% dels pisos nous són de protecció oficial.
0: El Consell de Seguretat Nuclear avala allargar l'activitat de la central d'Almaraz fins al 2030 i deixa la decisió final en mans del govern espanyol.
8: L'organisme considera que els reactors poden continuar funcionant amb seguretat i argumenta que el context energètic ha canviat des que es va acordar el tancament. Una tesi que comparteix la Junta d'Extremadura davant les crítiques de l'oposició.
10: La central nuclear d'Almaraz és viable, és segura i puede continuar con su vida útil.
11: Almaraz és una central que lleva acumulados muchísimos accidentes y averías que no salen a la luz.
8: L'executiu central té ara 2 mesos per prendre la decisió sobre allargar o no la vida útil de la central.
0: En esports, la selecció espanyola ha entrenat a Nova York a 3 dies de jugar a la final del Mundial de Futbol. Jaume Riera, bon vespre.
12: Què tal, Andreu? Bon vespre. Contra l'Argentina, Espanya ha aterrat aquesta matinada a hora nostra a Nova York i aquesta tarda ha realitzat una sessió preparatòria, tal com dius, a la ciutat esportiva dels New York Red Bulls. Lamine Yamal i Pedro Porro han treballat al marge. Tots dos van acabar amb molèsties, amb problemes físics, al duel contra França.

0: 3 entre Montcada i l'entrada a Barcelona. També d'entrada, a la capital catalana, la B20, la Pota Nord, presenta aturades entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus de la Trinitat i també puntualment per obres la zona d'Esparreguera i de Collbató de l'autovia 2 en sentit Lleida. Per últim, recordem que es mantenen 3 carreteres tallades per l'incendi de Sant Quirze de Safaja, la BB-1341, la BB-1485 i la C-1413B. És tot de moment. Bona tarda.
1: Demà 19 províncies estaran en alerta groga o taronja per les altes temperatures. A Múrcia els termòmetres poden arribar als 42 graus. A Catalunya s'ha reobert el Parc Natural del Montsant i Sant Llorenç de Munt i l'Obaca, actiu al nivell 4 de perill extrem d'incendis. També 214 municipis de 24 comarques estan en nivell 3 per perill molt alt. Previsió de cara a la mà a EMET, David Torres.
2: Demà divendres es manté la calor, sobretot a l'interior i la Vall de l'Ebre, aquí amb avisos taronja pel vent de ponent que fa que no baixin les temperatures i a la resta continuen baixant un grau o dos. Les màximes se situen als 38 graus a Lleida, 37 a Girona, 32 a Barcelona i 31 a Tarragona i les mínimes també segueixen altes amb 25 graus de mínima a Barcelona, 24 a Tarragona, 23 a Girona i 22 a Lleida.
1: Les 7 i 9 minuts del vespre.
3: Edició vespre. Andreu Viñas.
1: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat àmpliament la llei d'amnistia i el seu encaix en el dret comunitari. Considera que la norma no és contrària als interessos financers de la Unió Europea ni a la directiva antiterrorista. Així, d'aquesta manera, resposta als dubtes del Tribunal de Comptes i de l'Audiència Nacional sobre l'aplicació de la llei d'amnistia. Enviada especial a Estrasburg, Núria Calà.
4: Sí, d'una banda, la justícia europea creu que les despeses del procés no van suposar cap impacte pels fons comunitaris, com mantenia el Tribunal de Comptes, i de l'altra, els magistrats sostenen que l'aplicació de l'amnistia als CDRs acusats de terrorisme no vulneren les directives europees en aquesta matèria, perquè només es refereix a fets relacionats amb el procés independentista. De fet, la sentència reconeix l'objectiu de la llei, afavorir la reconciliació política, com destaca el president del Tribunal, Cohen Lennertz.
5: El propòsit de la llei amnistía es reducir las tensiones institucionales y políticas, así como facilitar un escenario de reconciliación.
4: Malgrat la música sona favorable, l'aplicació de la llei, recorda, recau exclusivament en els tribunals espanyols que tenen la última paraula.
1: També ens preguntem quin és l'escenari judicial pels que encara estan pendents que se'ls hi apliqui la llei. Quin escenari s'obre a partir d'ara, Núria?
4: Doncs, d'entrada, la sentència interpel·la directament als dos tribunals que van plantejar les seves qüestions prejudicials, el Tribunal de Luxemburg, el Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional. En ells recau ara la decisió d'una banda d'amnistia als 12 CDRs acusats de terrorisme i de l'altra d'extingir la responsabilitat comptable d'una trentena de càrrecs i exalts càrrecs del govern per les despeses del procés, entre ells Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Artur Mas. Tot i així, la sentència europea no canvia la seva situació processal, és a dir, Carles Puigdemont, processat per malversació, no pot tornar a Espanya i Oriol Junqueras continua inhabilitat. Hauran d'esperar que el Tribunal Constitucional resolgui els seus recursos, previsiblement després de l'estiu. Malgrat els doni la raó, el Tribunal Suprem serà el responsable d'aplicar l'amnistia en aquests casos. Fons del Tribunal mantenen que la sentència europea no afecta directament a Puigdemont i, per tant, no aixecarà la seva ordre de detenció.
1: Bé, doncs les reaccions polítiques en les dues formacions polítiques que han tingut més polítics implicats, Junts i Esquerra, que la interpreten com una victòria i consideren que a partir d'ara ni el Tribunal Constitucional ni el Suprem tenen marge per continuar ajornant l'aplicació d'aquesta llei d'amnistia. Ens ho explica Elena García.
6: A l'uníson, l'independentisme veu que la justícia europea li ha passat la pilota a l'espanyola i exigeix al Suprem i al Constitucional que deixin de marejar la perdiu i desbloquegin d'immediat l'oblit penal. Turull, Junqueras i el president del Parlament, Rull...
7: Ja no hi ha, insisteixo, més excusa per fer una aplicació efectiva de la llei d'amnistia per tothom. Començant pel Tribunal Constitucional, que ha de ser el primer que ha de resoldre ja. No poden marxar de vacances tan tranquil·lament.
8: Ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar.
9: No hi ha marge per als càlculs politico-judicials.
6: Quan a Europa, per les defenses, no s'ha deixat res. Bolle, de Puigdemont.
10: Con una sentència así de clara,
3: Creo que sobran los recursos.
6: Puigdemont alerta al Suprem del xoc amb el dret europeu si no li aplica l'amnistia, que ni l'apropa Sánchez ni Puigdemont dona per segura la tornada. Sosté que el partit es juga ara al Bernabéu, amb l'àrbitre i el públic decantats cap a un costat. I mentre Junqueras vol batre's amb Villa per

0: La Generalitat. A més de dos sanedrins, es pregunten qui gestionarà a la Moncloa la foto del retorn de Puigdemont.
1: Doncs el president del govern, Salvador Illa, també ha elevat el to per reclamar a la justícia espanyola que apliqui la llei de manera diligent i integral. En una declaració institucional, el cap de l'executiu ha assegurat que la justícia europea avala l'estratègia de diàleg i retrobament impulsada per Pedro Sánchez. Lorena Enns.
2: Pel president de la Generalitat, la sentència és explícita. Ja no hi ha excuses, ja no hi ha obstacles. Europa ha ratificat la legalitat de la norma i ara és el torn dels tribunals espanyols. Salvador Illa.
3: Què més cal per aplicar la llei de manera diligent, integral i sense subterfugis? No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
2: En català, castellà i anglès, des de la Galeria Gòtica del Palau, Salvador Illa ha catalogat el pronunciament d'Europa de molt bona notícia per a Catalunya, un pronunciament que referma la voluntat dels catalans d'obrir un futur d'esperança. Així doncs, el cap de l'executiu passa la pilota a la taulada dels tribunals espanyols. Són els que hauran de dirimir si Puigdemont i Junqueras recuperen la rivalitat amb Illa a les urnes en igualtat de condicions.
1: També a Madrid, el govern espanyol reivindica aquesta sentència com un èxit rotund per la convivència, però segueix reivindicant que s'apliqui en la seva totalitat. El Partit Popular, en canvi, diu que respecta la decisió judicial, però avisa que el debat sobre la norma continua obert. Anem al Congrés. Rosa Carreño, bona tarda.
4: Bona tarda. Moncloa celebra l'aval de la justícia europea i espera el ministre Bolaños que el Suprem doni llum verda a la tornada de Puigdemont.
5: Solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista.
4: El PP respeta, pero diu que la sentència no s'hi pronuncia sobre la constitucionalitat ni sobre l'oportunitat política de la norma. Miguel Tellado.
6: La pregunta relevante en todo este asunto es si un presidente puede negociar privilegios penales a cambio de los votos necesarios para su propia investidura.
4: Vox manté la seva intenció de derogar-la i qüestiona el pronunciament de la justícia europea.
7: La dignitat d'Espanya, su integritat territorial i su ordenamiento constitucional deben ser defendidos y protegidos por los españoles.
4: Els socis reclamen l'aplicació immediata de la llei. Irene Montero, Maribel Vaquero, Merche Izpurua. Sumar lamenta que la dreta, i concretament el PP, no demanin disculpes. Ernest Urtasun.
8: Una disculpa y una rectificación por todas las mentidas, manipulaciones y críticas que ha hecho en los últimos años a la ley de amnistía.
4: Sumar considera, a més, que la justícia europea avala també les polítiques de la majoria de la investidura.
1: I un últim apunt, l'Audiència Nacional s'ha manifestat respecte a la sentència del TJUE. El tribunal, amb seu a Madrid, responsable de la instrucció de l'operació de Judas contra 12 membres dels autodenominats CDRs, afirma que abans d'aplicar l'amnistia haurà d'estudiar la sentència un cop la rebi, tot plegat després que les defenses dels encausats per un presumpte delicte de terrorisme hagin celebrat la resolució. Eva Pous és advocada.
9: El que fa el Tribunal de Justícia de la Unió Europea és dir que efectivament és amnistiable aquest cas i que tal i com es deia en la mateixa interlocutòria que es plantejava la qüestió prejudicial, si no hi ha hagut danys o vulneracions de drets greus, aquest cas ha de ser amnistiable. I per tant, la pròpia Audiència Nacional ja va marcar que sí que era aplicable la llei d'amnistia.
1: Per tot plegat, sol·liciten a l'Audiència Nacional l'arxiu de la causa.
10: Edició vespre.
1: No deixem del tot la política, no deixem del tot els tribunals, perquè l'Audiència de Madrid ha retornat el passaport a Begoña Gómez després de revocar les cautelars imposades pel jutge Peinado. El tribunal, però, avala que sigui jutjada Begoña Gómez per un tribunal popular. Sergi Bassoles.
11: Una resolució de caràcter agredolç per Gómez i els altres dos encausats, i és que l'Audiència Provincial pica el crostó a l'instructor afirmant que no s'aprecia amb suficient intensitat un risc real de fugida de l'esposa del president. I per tant el tribunal revoca les mesures cautelars imposades. Recordem la prohibició de sortir de l'Estat, la retirada del passaport o l'obligació de compareixences periòdiques davant el jutjat. Ara bé, els cinc magistrats de l'Audiència Provincial de Madrid consideren que existeixen indicis sòlids de delicte en la creació de la càtedra de Begoña Gómez, en l'ús de la seva assessora de Moncloa per tasques professionals privades i en l'intent d'obtenir benefici econòmic amb el programari de la Complutense. I per aquest motiu donen llum verda a la pretensió de l'instructor Peinado que la dona de Pedro Sánchez segui al banc dels acusats davant un jurat popular i respongui pels delictes de tràfic d'influències i malversació. Això sí, el tribunal madrileny retira els altres dos delictes que li imputava Juan Carlos Peinado, corrupció en els

0: negocis i apropiació indeguda. En quant a Cristina Álvarez, assessora de Gómez, serà enjudiciada únicament per malversació, mentre que el tercer acusat, l'empresari Juan Carlos Barrabés, es lliura del jurat popular però no de la justícia i en el seu cas es mantindrà una investigació judicial via procediment abreujat.
1: Ens quedem amb tu, Sergi, perquè encara en plana judicial relacionada amb els socialistes, el DAO de la Guàrdia Civil ha negat davant el jutge del cas Leire haver pressionat a comandaments per frenar recerques i investigacions que afecten el PSOE i el govern de Pedro Sánchez.
0: El DAO de la Guàrdia Civil nega la major. Assegura que mai va pressionar cap membre de l'UCO i nega haver demanat als investigadors que es posessin de perfil en les investigacions que esquitxaven el PSOE, l'entorn del govern o del propi president Pedro Sánchez. Manuel Llamas justifica les investigacions internes vers alguns efectius de l'UCO, afirmant que s'emmarca dins de la normalitat del cos i es presenta com a víctima del que diu és una campanya de descrèdit i desinformació. Un interrogatori molt extens davant el magistrat Santiago Pedraz, que ha provocat que el togat ajornés la declaració de la directora de la Guàrdia Civil per demà al matí. Recordem que Mercedes González, segons els informes de l'UCO, estaria situada al l'epicentre de la trama. La Guàrdia Civil assegura que ella coordinava directament amb Leire Díez els boicots a les investigacions als socialistes i a l'entorn de Pedro Sánchez.
1: Doncs la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, ha defensat avui la transparència del partit en plena investigació del cas Leire. Mínguez assegura que els socialistes han donat explicacions, han col·laborat amb la justícia, diu que estan tranquils perquè afirma han pres decisions i la veritat acabarà sortint a la llum. La portaveu socialista també ha reiterat la seva confiança en la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, investigada en aquesta causa que us comentàvem, i ha reivindicat el seu dret a la presumpció d'innocència.
2: La Mercedes González tiene sus derechos, como es la presunción de inocencia. Ella está declarando, se está abriendo, está explicando lo que sucedió y, por lo tanto, toda nuestra confianza ante la señora Mercedes González.
1: Per cert, també un altre punt que hem conegut avui, l'exministre de Transports i exsecretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, ha presentat un incident de nulitat contra la sentència del Tribunal Suprem que el va condemnar 24 anys de presó pel cas Mascaretes, una derivada del cas Coldo. La defensa sosté que Ábalos hauria d'haver estat jutjat a l'Audiència Nacional i no pel Suprem, perquè va deixar de ser diputat durant la investigació. El Tribunal, però, va mantenir la seva competència perquè ja s'havia obert judici oral contra ell. Us ho deia en titulars, l'incendi d'Urés a Saragossa continua avançant sense control i és fora de capacitat d'extinció. El govern d'Aragó ha ordenat aquest dijous desallotjar dues localitats més per aquest foc, que va començar ahir dimecres. Ara són uns 1.000 veïns de 5 localitats els que han estat evacuats última hora. Rosa Guillet, bon vespre.
3: Bon vespre, Urés. Hi treballen més de 400 efectius i les autoritats aragoneses adverteixen que és un dels incendis més complexos dels últims anys. Aquest foc a la comarca de Cinco Villas s'ha complicat les últimes hores per culpa del vent i ha cremat fins ara unes 6.000 hectàrees, ho ha confirmat el conseller de Medi Ambient de l'Aragó, Luis Biendicho.
4: Seguimos en situación operativa 2, creo que llevamos ya quemadas, aunque ya sabéis que son datos provisionales, cerca de unas 6.000 hectáreas. Si lo comparáis con el volumen de hectáreas, o perdón, con la superficie que llevamos creada, veis que la magnitud, pues es una magnitud muy grande.
3: En un altre escenari, el govern de Castella-La Manxa ha sol·licitat la intervenció de la Unitat Militar d'Emergències, l'UME, per fer front a l'extinció de l'incendi forestal originat aquest dijous al terme municipal de la Mierla, a Guadalajara, municipi d'uns 40 habitants que s'han desallotjat per prevenció. A la zona hi treballen prop de 140 efectius amb 25 camions i 15 mitjans aeris. Preocupa també la intensitat del vent que propaga amb molta rapidesa les flames. Mercedes Gómez és la consellera de Desenvolupament Sostenible de Castilla-La Mancha.
5: Es un incendio que se ha subido a copas y por lo tanto estamos en un peligro extremo de incendios y de afección.
3: I a Catalunya està estabilitzat el foc que ha començat aquesta tarda a Aiguamúrcia, l'Alcamp, i que ha cremat una hectàrea i mitja. Continuen treballant 27 dotacions, 5 de les quals aèries, per evitar una revifalla de les flames. Recordem que és el cinquè incendi originat en aquesta zona des de diumenge i s'ha sospitat que tots ells han estat provocats. D'altra banda, i finalment, el de Sant Quirze Safaja, al Moianès, ja està controlat.
1: Gràcies, Rosa. Doncs aquest 2026 s'han cremat a Catalunya més de 4.500 hectàrees en 461 incendis, més de la meitat de la superfície cremada durant tot l'any passat. Segons dades dels agents rurals, la majoria dels incendis d'enguany han estat ocasionats per negligències. 72 han estat intencionats, com el que va cremar a Tiana, al Maresme, a finals de juny. Maria Huet.
6: La prevenció i protecció depenen d'un treball coordinat entre el servei social...
1: No era aquesta la informació, com us dèiem, segons dades dels agents.

0: ens rurals, la majoria dels incendis d'enguany han estat ocasionats per negligències, 72 han estat intencionats, com el que va cremar a Tiana aquest passat mes de juny. Canviem d'informació, altres notícies d'aquest dijous. Tres persones han mort durant la travessia d'una pastera que ha estat interceptada a 60 milles del sud de Mallorca.
1: A bord hi viatjaven 23 persones d'origen subsaharià rescatades aquest dimecres per Salvament Marítim i la Guàrdia Civil. Segons els supervivents, els tres morts van ser llançats al mar durant el trajecte. En el que portem d'any, les Balears han registrat l'arribada de més de 3.200 persones en situació irregular a bord de 172 pasteres.
0: Malestar per part dels sindicats de funcionaris de presons arran d'una nova agressió a treballadores penitenciàries. En aquest cas, el succés va tenir lloc dimarts a la presó de Brians 2, a Sant Esteve Sarrovires.
1: Un intern de 28 anys va fer saltar l'alarma antiincendis de la seva cel·la i quan els funcionaris van acudir-hi per sufocar el suposat foc, els va agredir violentament. A conseqüència de l'agressió, tres funcionaris van resultar ferits. Dos d'ells van necessitar assistència mèdica a la mútua laboral per diversos cops i talls, mentre que el tercer també va patir lesions de menor consideració.
0: Gairebé la meitat dels conductors morts en accidents de trànsit l'any passat havien consumit alcohol, drogues o psicofàrmacs. És el 50% dels casos analitzats, un 2% més que el 2024.
1: L'alcohol continua sent la substància més detectada, però augmenten els positius per drogues, especialment cocaïna i per psicofàrmacs. També han baixat en gairebé 16.000 les condemnes per conduir sota els efectes de l'alcohol o les drogues, fins a situar-se en unes 31.000.
0: I l'humorista Héctor de Miguel, conegut com a Queque, ha quedat en llibertat després de ser detingut per un delicte de desobediència pel qual està investigat en un jutjat de Madrid.
1: Se l'acusa d'incomplir la condemna per intromissió il·legítima en l'honor del periodista Alfonso Rojo. De Miguel va pagar la quantitat per la qual va ser condemnat, però segons el jutge no ha acatat correctament l'ordre de llegir la sentència al seu programa i a les xarxes socials. L'humorista ha passat la nit als jutjats de Salamanca, on s'ha negat a declarar.
0: 5 minuts i dos quarts de 8, el Consell de Seguretat Nuclear avala que la central d'Almaraz a Càceres continuï operant fins al 2030 i deixa la decisió en mans del govern. Laura Hurtado.
2: El ple assegura que els reactors poden mantenir la seva activitat i posa com a exemple l'apagada general de 2025 per defensar que l'escenari ha canviat des del moment en què es va acordar el seu tancament previst entre el 2027 i el 2028. Una tesi que comparteix la Junta d'Extremadura però que ha generat crítiques entre l'oposició. Mercedes Morán, consellera d'Indústria i Energia, i Irene de Miguel, portaveu d'Unides por Extremadura.
3: La central nuclear d'Almaraz és viable, és segura i pot continuar con su vida útil. Así que yo creo que el gobierno de Sánchez ya no tiene más excusa.
4: Sabemos que el Consejo Superior de Seguridad Nuclear, bueno, pues no actúa quizás con la imparcialidad que debiera. Básicamente porque Almaraz es una central que lleva acumulados muchísimos accidentes y averías que no salen a la luz.
2: Els que es mostren a favor de la pròrroga defensen que la central produeix un 7% de la demanda anual d'electricitat a Espanya i que genera ocupació a la zona. Per contra, entitats ecologistes critiquen que la nuclear no és una energia neta i que és més costosa que les renovables. Més del 50% d'Almaraz correspon a Iberdrola, un terç a Endesa i la resta a Naturgy.
0: S'estanca la construcció d'habitatge nou a Catalunya i es desploma la ciutat de Barcelona amb una caiguda del 40% en el primer semestre de l'any, segons les dades Climent Sabater del Col·legi d'Arquitectes del COAC.
5: Durant la primera meitat de l'any només s'han visitat a Barcelona ciutat 500 pisos nous, el que suposa una davallada del 40%. Al conjunt de Catalunya, l'edificació d'habitatge nou retrocedeix un 3% i cau per sota dels 8.000 pisos, molt lluny de l'objectiu anual de 25 noves llars. Per això, la degana dels arquitectes catalans, Sandra Bestraten, demana un pacte nacional per l'habitatge que vagi més enllà d'agilitzar la concessió de llicències.
6: Aquest pacte no només ha d'anar acompanyat d'unes llicències més ràpides, sinó que cal una estratègia de país perquè realment les mesures siguin estables i puguin ser compartides entre totes les administracions i el conjunt dels agents implicats.
5: Dels gairebé 8.000 pisos nous del primer semestre, només un 6%, no arriba a 500, són de protecció oficial. Ritme del tot insuficient per assolir els 50.000 habitatges públics fins al 2030 anunciats pel govern.
0: I a Girona s'ha aturat el macrodesnonament de 18 pisos enmig de la incertesa dels veïns a qui s'ha garantit, això sí, un lloguer social. Les 7 famílies que avui havien de ser desnonades dels seus pisos del barri de Sant Narcís podran quedar-s'hi almenys fins al setembre a Girona. Gemma Esteve.
7: Una vintena de persones s'han concentrat per evitar el desnonament. La comitiva judicial finalment l'ha ajornat fins al setembre. La Wendy, mare de tres fills, ho celebrava.
8: Felices, contentos. Y pues esperar. Igual no podemos estarnos tranquilos porque todavía no tenemos un alquiler social, que es lo que estamos buscando.
7: El Sindicat de l'Habitatge reclama que la Sareb ofereixi un lloguer social a aquestes 7 famílies, com s'ha compromès a fer amb 11 més de l'edifici, que van acreditar la seva situació de vulnerabilitat. Fàtima Tar és portaveu del sindicat.
9: El que haurien de fer és regularitzar tots els pisos independentment de la situació particular. És a dir, aquí la gent el que està demanant és un lloguer, és un contracte de lloguer. Per tant, que es faci un contracte de lloguer a tothom.
7: La Sareb és propietària de l'edifici des del 2021 i els veïns asseguren que mai han rebut instruccions per continuar pagant el lloguer.
0: Pau Alemany, bon vespre.
10: Bon vespre.
0: De l'exterior us expliquem que el canceller d'Alemanya, Friedrich Merz, rep hores del president francès Emmanuel Macron al marc del Consell de Ministres franco-alemany.
10: Es preveu que els dos dirigents posin el focus en la defensa i la seguretat en un context de debilitat de l'OTAN i de retirada de 5.000 soldats estatunidencs d'Alemanya. Així es plantejaran iniciatives orientades a millorar els atacs de precisió a llarga distància, la seguretat espacial o la producció a gran escala de drons barats.
0: La justícia italiana ha condemnat a 12 anys de presó el conseller delegat de l'empresa responsable del pont de Gènova, que es va esfondrar el 2018 i on van morir 43 persones.
10: Més enllà de l'entrada a presó del màxim dirigent de la companyia gestora de l'autopista, els tribunals també han condemnat altres tres directius implicats en el manteniment del pont i a un alt càrrec del Ministeri de Transports que supervisava la concessió d'obres públiques. El judici ha durat més de 4 anys i ha tingut més de 300 visites.
0: Els Estats Units han amenaçat l'Iran amb atacs a zones civils, mentre que la República Islàmica respon amb bombardejos a les infraestructures dels països aliats.
10: A les últimes hores, Iran ha acusat les forces estatunidenques de disparar projectils a una zona propera a un hospital de nens amb càncer, així com a l'illa de Qaeshem, ubicada a l'estret d'Hormuz. Alhora, l'Aràbia Saudita i Kuwait han registrat bombardejos de la República Islàmica al seu territori.
0: Uns atacs que s'han produït hores abans del discurs de la nació de Donald Trump, que oferirà a partir de les 9 de la nit.
10: El discurs del president dels Estats Units se centrarà en agitar l'ombra del frau electoral i en la necessitat de restringir el dret al vot, amb un projecte de llei que està estancat al Congrés, tot just quan queden menys de 5 mesos per a les eleccions legislatives del novembre.
0: Creixen els naixements a Catalunya per primera vegada des del 2008. El 2025 van néixer 54.200 nadons, segons l'IDESCAT, un 0,8% nens respecte a l'any anterior, Clara Antanyón.
11: Aquest repunt s'explica per un lleu augment de les dones en edat fèrtil, tot i que l'indicador de fecunditat segueix a la baixa i és el més baix des del 1975. També hem conegut els noms més posats als nadons del 2025. Júlia recupera el lideratge entre les nenes, seguit de Sofia. De fet, Júlia ha liderat el rànquing durant 9 anys en les dues últimes dècades. Albert Turull, que és especialista en onomàstica i professor de la UDL, explica per què.
12: Júlia és un nom tradicional, és un nom antic, certament d'origen romà, però que ha renovat la seva imatge. És a dir, és un nom que avui en dia es veu nou, jove, fresc, modern.
11: En nens, el més posat per primera vegada és Biel, seguit de Nil. Un any més triomfen els noms curts.
12: Biel en font de Gabriel, Nil com a nom nou, clarament nou, que abans Nil era un nom estrany adaptat o el nom d'un riu.
11: L'expert destaca que els noms compostos, com ara Joan Antoni o Josep Manuel, ja han passat de moda, i també els associats a un concepte religiós, com ara Concepció, Dolors o Salvador.
0: I mirem cap al MACBA perquè revisa el cinema més radical de Pere Portabella amb l'exposició La mirada compromesa, que reuneix 5 films de la seva col·lecció, Montse Soto.
13: El visitant del MACBA es podrà submergir en el cinema de Pere Portabella com a arma de resistència política i experimentació artística i descobrirà obres com Miró l'altre, en el que el realitzador registra l'acció efímera de Joan Miró destruint el mural creat pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Aide l'Espan i la mítica Informe General, una de les grans obres del cinema europeu, on diverses figures parlen de la construcció de la democràcia uns mesos després de la mort de Franco. Escoltem a la responsable de la col·lecció MACBA, Clàudia Segura.
14: Com aquest cineasta tan radical podia, des de fer un film com Informe General, on hi ha unes entrevistes i una documentació del que va ser el procés de la transició aquí a Espanya, fins a fer l'artista Miró des d'una perspectiva totalment experimental.
13: La proposta del MACBA es completa amb Heavy Metal, on la violinista experimental Àsia rememora la sonata de Bach que Pere Portabella i Carles Santos van fer sonar en el teclat d'un vell piano a la presó La model quan van ser detinguts per participar en una reunió clandestina de l'Assemblea de Catalunya.
15: Vam començar a sortejar galeries, perquè era l'hora de l'esbarjo, no? I aleshores, a l'arribar allà, esclar, era un piano, el va provar el Sant totalment desafinat. I aleshores li vaig demanar, escolta, per què no toques una sonata de Bach? I just wanna feel real
0: love, feel the home that I live in. I del Magma marxem a la final del Mundial d'aquest any, que no serà només una cita esportiva. Anem coneixent més detalls, perquè abans del xiulet inicial, Jennifer Hudson interpretarà una versió especial de l'himne dels Estats Units. També sabem que la cerimònia de clausura reunirà noms com Tom Cruise, Robbie Williams, que l'estem escoltant, o Laura Pausini. Per primera vegada en una final d'un Mundial hi haurà també un espectacle amb mig temps, o sigui, a la meitat, a l'estil de la Super Bowl, amb actuacions de Shakira, Madonna, BTS, Justin Bieber, Coldplay, Bruno Boy o Gustavo Dudamel. Tot això diumenge a les 9 de la nit, que suposo que estaràs pendent també, Toni.
16: Home, serà com un Sonar 2, no? Pràcticament. Tenim de tot, no? Tenim música, tenim futbol, tenim una gran final, eh?
0: A Nova York, eh? Nova York,
16: eh? A Nova York estaria bé, eh? Estaria sí, sí, bé estar allà, eh?
0: L'entrada més barata, 7.000 euros. $7.000.
16: Home, els de programes no, però tu com a editor de l'edició vespre segur que t'arriba perfectament.
0: L'espero no? D'aquí a diumenge, a veure si arriba.
16: Molt bé. Andreu, gràcies. Fins demà.
0: Adéu-siau.
16: Ara passen 4 minuts de 2:15 de 8, efectivament, són els temes del dia, són aquelles històries que realment marquen. Avui tocarà parlar de futbol, com no, perquè efectivament estem tots pendents una mica del partit de diumenge, ara que ja sabem quin serà el contrincant d'Espanya, l'Argentina de Leo Messi, això. Hi havia algú ahir al programa que deia que el fet que fos l'Argentina de Leo Messi podia complicar una mica la situació des del punt de vista de qui recolzava tot un seguit de gent a una selecció o una altra. Però, en fi, això ja són altres qüestions. Nosaltres hem de fer moltes coses, perquè és evident que el gran tema del dia avui a Catalunya no passa pel futbol, sinó més aviat per aquesta sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea d'avalar la llei d'amnistia. En parlarem amb tota la calma avui al nostre programa, però abans, ja ho saben, com no, per obrir el pla B, parlem d'esports. Esports. Avui amb en Jaume Riello. Què tal, Jaume? Bon vespre.
17: Què tal, Toni? Bon vespre.
16: Ara parlàvem de la final. No se'n pot parlar d'una altra cosa i, lògicament, ja hem de fixar-nos en que la selecció espanyola entrarà ja a Nova York a 3 dies de jugar per segona vegada a la història una final del Mundial.
17: Hem d'estar minut a minut, pendent del que fa la selecció espanyola. També l'Argentina, com bé deies, serà el contrincant del combinat nacional en aquesta finalíssima, l'Argentina de Leo Messi. Espanya ha aterrat aquesta matinada, hora nostra, a Nova York, i aquesta tarda ha realitzat una sessió preparatòria, tal com dius. Ho ha fet a la ciutat esportiva dels New York Red Bulls. Lamine Yamal i Pedro Porro han treballat al marge. Tots dos van acabar amb problemes físics al duel contra França de semifinals. No haurien de tenir cap problema per disputar aquesta finalíssima. Per aconseguir la segona estrella, Espanya haurà de superar l'Argentina, que ahir va protagonitzar una nova remuntada èpica per eliminar Anglaterra per 2-1. L'Albiceleste ha fet nit a Atlanta. Avui entrenen en aquesta ciutat de Georgia per després desplaçar-se a Nova York. L'agenda de partits d'aquest últim cap de setmana de Mundial, Toni, és la següent. Dissabte a les 11 de la nit, hora nostra, França-Anglaterra, partit pel tercer lloc, i diumenge, la gran final, a les 9 de la nit, Espanya-Argentina. La Roja lluitarà per la seva segona corona mundialista, els argentins per la quarta.
16: Fins i tot nosaltres, hi dic jo, veurem aquest partit diumenge. I mentre el Mundial centra les mirades en el món del futbol, els clubs treballen per tancar les plantilles de cara a la nova temporada. El Barça, Jaume, podria anunciar aquesta tarda un nou fitxatge. No?
17: El de Karim Adeyemi, davanter alemany de 24 anys, que prové del Borussia Dortmund, ha superat aquest matí el reconeixement mèdic i s'espera que de manera imminent, com acostumem a dir els periodistes esportius, en teoria aquesta mateixa tarda, el Futbol Club Barcelona l'anunciï com a nou fitxatge. Adeyemi es convertirà en el segon reforç d'aquest estiu del Barça després del d'Anthony Gordon. El Futbol Club Barcelona pagarà per ell 22 milions de forma fixa, més 7 en variables. Demà hauria de ser el primer dia ja de feina a les ordres de Hansi Flick a la ciutat esportiva. Pel que fa a l'espanyol, Toni, el seu últim fitxatge, el brasiler Gabriel Moscardo, ha valorat els primers dies de pretemporada, el tradicional estatge de Navata, i ha apuntat que s'està integrant molt bé al grup.
18: Creo que los compañeros están, como puedo decir, me ayudando, hablando, todas las veces tendo a hablar más el español. Y va muy bien, el feedback de mis compañeros también. Estoy contento de estar acá.
17: Doncs dissabte potser el podem veure. Gabriel Moscardo, el conjunt blanquiblau, jugarà el seu primer amistós d'aquesta pretemporada. El rival serà l'Olot.
16: I en ciclisme ha acabat de manera accidentada la 12a etapa del Tour de França.
17: Amb una nova victòria a l'esprint del belga Tim Merlier, que ha fet un triplet en l'edició d'enguany. Els últims metres han estat condicionats per la caiguda del colombià Fernando Gaviria, que ha provocat que uns altres ciclistes anessin també per terra. Connectem amb el nostre enviat especial, amb el Jorge Agüero. Jorge, què tal? Bon vespre.
19: Bon vespre. Són molt dolentes les notícies per al corredor colombià de l'equip Caja Rural. Pateix un trencament de la clavícula esquerra i, per tant, ha de posar punt final en aquest Tour de França 2026. Avui, efectivament, tercera victòria per al ciclista belga de l'equip Soudal Quick-Step, Tim Merlier, la tercera en el que porta de Tour de França 2026. La general segueix sense canvis, encapçalada per Tadej Pogacar, amb un avantatge de 3 minuts 36 segons sobre el seu principal rival i perseguidor Jonas Vingegaard. Es manté també quart en la general l'alacantí Juan Ayuso, que també manté el mallot blanc.
17: Gràcies, Jorge. Demà els ciclistes tornaran a entrar en contacte amb la muntanya, pujaran al Valón del Sas, un port de primera categoria situat a 30 quilòmetres de la meta.
16: I a tot això hem de canviar d'esports, perquè ha començat, Jaume, l'Open britànic de golf.
17: L'últim major de la temporada, John Rahm ha tancat el primer dia de competició amb 69 cops, un sota par, a 4 del líder, el nord-americà Jackson Saber, 5 sota par, joc molt sòlid de Rahm, que ha comès un parell d'errors que li han costat 2 bogies. Entre els favorits, Scottie Scheffler, 2 sota par, i el nord-irlandès Rory McIlroy, que es troba un sobre par.
16: I avui acabem amb bàsquet i amb handbol.
17: El Barça ha anunciat el fitxatge del base estatunidenc Umoja Gibson.
20: I just want to let y'all know each and every day that I put on those colors.
17: Només vull que sapigueu que cada vegada que porti aquests colors ho donaré tot, jugaré amb el cor i estic preparat, diu Gibson, per fer coses especials amb els meus companys, així que tinc moltes ganes de veure els seguidors blaugranes i posar-me a treballar. El nou jugador barcelonista de 28 anys arriba del CD Vita Olímpia i signa per 2 temporades. Encara en bàsquet, Toni Retano Basoan ha deixat el Manresa després de 2 temporades i en handbol tenim ja el calendari de la propera Lliga Sobal. La competició començarà el cap de setmana del 12 de setembre. El Barça ho farà visitant la pista del Logroño. El Granollers debutarà rebent el Cangas. El primer derbi Granollers-Barça serà la jornada 8, el 31 d'octubre. El segon, a la jornada 23, el cap de setmana del 10 d'abril.
16: Va mullat una mica, Jaume. Argentina o Espanya?
17: Uf, és complicat, perquè Argentina té l'experiència, no?, del passat Mundial i de les bones competicions que estan fent tant a Amèrica com al Mundial. Però m'agrada molt el joc d'Espanya, confiem en Espanya, Toni, així que segona corona, segona estrella a sobre de l'escut de la selecció espanyola. Exacte. Tu què dius?
16: Jo no ho sé, jo et faig cas a tu. Ja ho saps, que t'enviaré un missatge.
17: Però de vegades, a l'hora d'encertar, quan un fa porres i tot això, la gent que menys segueix els esports són els que més encerten.
16: Vols que digui que jo crec que guanyarà Espanya? En fi, ja ho veurem, però jo crec que guanyarà Espanya.
17: Molt bé.
16: Vinga, Jaume, una abraçada.
17: Una abraçada. Gràcies,
16: que vagi molt bé. 20 minuts i les 8 del vespre. Ara seria meravellós que el Jordi Miralles li preguntessin pel temps que farà diumenge a Nova York, no? Però no serà el cas. Hola, Jordi, què tal? Bon vespre, com estàs?
21: Bon vespre, mira, no m'ho he mirat, eh?
16: ja m'ho imaginava. El que sí que veiem és que aquí ha baixat una miqueta la temperatura avui, una miqueta, però es nota aquesta baixada, encara que sigui subtil, però es nota, eh?
21: Es nota, sí, ahir van ser 34 a Barcelona, avui 32, és a dir, tenim 32 graus a Barcelona i estem aquí com aplaudint, de dir, ostres, han baixat les temperatures. Vull dir que tenim una mica la sensació aquesta de ja no fa tanta calor, però continua fent molta calor. Les temperatures han baixat a tot Catalunya, entre 2 i 4 graus, i a més, aquesta tarda hem tingut ruixats, tempestes al Pirineu, fins a 10 litres d'aigua per metre quadrat a punts del Pallars Sobirà. I aquestes precipitacions ja han desaparegut. En tenim encara núvols, per tant, la humitat encara és alta en molts punts, i tot i que hagi baixat la temperatura, la humitat continua sent alta. De cara a demà divendres, les temperatures baixaran encara una miqueta més, per tant, farà calor. Podríem dir allò de calor suportable, però clar, a la costa, humitat alta, i per tant, amb xafogó, però cap a l'interior, on potser tindran 33-34 graus, amb humitats baixes és una miqueta més suportable. Demà no esperem precipitacions, per tant, un ambient molt més assolellat. Dissabte les temperatures es mantindrien com les de divendres, per tant, continuarà fent calor d'aquella més suportable cap a l'interior, tot i que serà doncs més alt el valor, i menys suportable a la costa, perquè aquí la humitat continuarà sent bastant alta, i diumenge tornen a pujar les temperatures, i la setmana que ve, doncs, si fa o no fa, més o menys com aquesta. No dies de 40 graus, però sí dies de 32, 33 a la costa i entre els 33 i els 37 a la resta del país. Per tant, no serà una setmana d'onada de calor, però sí que serà una setmana de calor intensa, sense precipitacions, i ara per ara, allò per veure una miqueta de canvi, ens hem d'anar a mapes del dia, ben bé, dia 26, 27, 28, per veure una mica més de núvols i de possibles precipitacions una mica més extenses.
16: 26, 27, eh? És a dir, que tenim encara un parell de setmanes amb calor fort a Catalunya. Eh?
21: Molt bé. Exacte.
16: Jordi, a veure, et tornem a trucar demà, a veure si amb una mica de sort canvia la cosa. Una abraçada. Gràcies, Jordi Miralles. Bon vespre.
21: Bon vespre.
16: Ara 2:03.
1: El Pla B, amb Toni Marín.
16: Ho hem dit només començar el programa, avui tota l'atenció, lògicament, i de fet ja hi comptàvem, té a veure amb la decisió del Tribunal de Justícia d'avalar totalment la llei d'amnistia, considerant que va servir per la reconciliació, que va reduir tensions institucionals i polítiques i va facilitar un escenari de reconciliació. Anem a parlar, lògicament, d'aquesta qüestió en els propers minuts del nostre programa. De fet, crec que en parlarem força en els següents minuts del nostre programa avui dins la nostra tertúlia, però d'entrada fem una cosa. Anem fins a Luxemburg, que és on es troba la nostra companya Núria Alcalà. Com estàs, Núria? Bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda. Bona... Aquí amb 25 graus, com jo, pel que acabo de sentir, crec que no m'espereu.
16: Que simpàtica. O sigui, ens agrada molt aquest primer comentari teu, Núria Alcalà. Quina enveja, eh? 25 graus, eh? I a la nit fresqueta, m'imagino, no?
3: Encara una mica més, sí. La veritat que s'agraeix aquests dies.
16: Jo, si fos tu, allargaria un parell de dies més l'estada a Luxemburg.
3: Totalment.
16: En qualsevol cas, avui hem conegut la resolució, era molt esperada, aquesta resolució. Efectivament, amb quins avals, Núria, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha tirat endavant la seva resolució, Núria?
3: Doncs principalment amb dos arguments, que les despeses del procés no van afectar els interessos financers de la Unió Europea, com mantenia el Tribunal de Comptes, i que l'aplicació de l'amnistia als CDRs acusats de terrorisme no vulnera les directives europees en matèria antiterrorista, perquè la llei s'aplicaria a uns fets molt concrets circumscrits només al procés. Aquests han estat els dos arguments principals dels magistrats europeus per avalar la llei d'amnistia espanyola, però un altre aspecte que reconeix la sentència europea i fins i tot el propi president del Tribunal de Luxemburg, Cohen Lennertz, és l'objectiu propi de la norma, com deies, afavorir un escenari de reconciliació política i reduir, sobretot, les tensions institucionals i polítiques.
16: Clar. Ara el que ens preguntem tots és quines implicacions pràctiques té la decisió dels magistrats europeus, no?
3: Doncs d'entrada la música ha sonat bé, sobretot per l'independentisme, però hem de dir que l'aplicació de la llei recau exclusivament en els tribunals espanyols, que tindran l'última paraula. La sentència en concret interpel·la sobretot a l'Audiència Nacional, a la que deixa encefat a tancar la causa contra aquests 12 CDRs acusats de terrorisme que en parlàvem, i també al Tribunal de Comptes, que no tindria ja cap impediment per extingir la responsabilitat comptable d'una trentena d'excàrrecs del govern per les despeses del procés, entre ells doncs el propi Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Artur Mas. Tot i així, aquesta sentència europea no canvia la situació processal dels líders independentistes. Carles Puigdemont continua processat per malversació, tant ell com la resta d'aquests líders independentistes condemnats per aquest delicte hauran d'esperar que el Tribunal Constitucional resolgui els seus recursos, i això no serà previsiblement abans de la tardor. El Tribunal Suprem tindrà l'última paraula i ja ha advertit que la sentència europea no afecta a Puigdemont, per tant, ja ha dit que no aixeca la seva ordre de detenció, un aval a la llei d'amnistia que, en qualsevol cas, no apropa el retorn del líder de Junts, ni tampoc, per exemple, aixecarà la inhabilitació d'Oriol Junqueras, que continuarà, de moment, sense poder presentar-se a unes eleccions, com a mínim, fins al 2031.
16: Clar, segons ens explicaven, efectivament, encara tenim un llarg recorregut judicial amb aquesta qüestió de la llei d'amnistia. Gaudeix d'aquestes últimes hores que tens aquí a Luxemburg. Gràcies, Núria.
3: Moltes gràcies, bona tarda.
16: Fins després. És evident que un cop hem conegut la resolució del TJUE, hem assistit, lògicament, a tot un seguit de reaccions. D'entrada, el propi president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat que la llei s'ha d'aplicar el més aviat possible. Ha parlat també Carles Puigdemont, clarament un dels principals afectats. Les seves paraules

0: Han tingut com a destinataris el Tribunal Suprem i també el Constitucional, els que ha advertit que no aplicar la llei d'amnistia és anar en contra del dret europeu. Oriol Junqueras ha demanat que s'apliqui l'amnistia sense més retards, mentre que el govern espanyol ha vingut una mica a dir el mateix, no? El ministre Félix Bolaños ha demanat que s'apliqui íntegrament la norma el més aviat possible, com a darrera etapa, ha dit, del procés de normalització a Catalunya. Avui, per valorar aquesta qüestió, hem volgut sortir de Catalunya, hem anat a buscar l'opinió sempre interessant de Pilar Mera Costas, professora d'Història Social i Pensament Polític de la UNED. Pilar, què tal? Bona tarda, buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿qué tal?
0: Buenas tardes. ¿Qué te ha parecido la decisión del Tribunal de Justicia y de la Unión Europea?
1: Bueno, era lo que se esperaba, ¿no? Después de ya el aviso del abogado general y un poco por dónde iban los tiros, yo creo que no es una sentencia que coja a nadie por sorpresa.
0: No coge a nadie por sorpresa y parece que mueve a poco a todo el mundo del guión ya preestablecido, ¿no? Porque vemos el mundo independentista pidiendo que la ley se aplique lo antes, que la sentencia se aplique lo antes posible. Vemos al gobierno un poco en esa misma línea y vemos al Partido Popular diciendo que respeta la decisión, pero que este no es el final del debate, ¿no?
1: Sí, bueno, digamos que hoy es un poco como de esos días en los que la coreografía de cada uno se representa de la manera más o menos esperada. Un poco eso, ¿no? Celebrándolo como un gran éxito aquellos que esperaban que la respuesta fuera que sí, tomándolo como casi de manera seria ya casi trágica quienes esperaban que no, y el Partido Popular haciendo un poco este doble juego de aceptarlo y acatarlo, pues hasta cierto punto engancha con este juego de que Feijóo planteaba en las últimas semanas, pero centrando siempre el foco en la crítica al gobierno, que bueno, siempre toda cuestión es buena para hacerlo, ¿no?
0: Pero fíjate que te iba a plantear precisamente esas últimas semanas de Núñez Feijóo cuando hablaba de pasar página del proceso. Estamos asistiendo en algunos momentos a un cierto acercamiento, y digo entre comillas, entre Partido Popular y Junts, o al menos digamos que hay intereses que van de un lado hacia el otro, y desde luego posturas maximalistas en una cuestión como esta evitan mucho o hacen muy difícil lo que sería la relación entre los dos partidos, ¿no?
1: Sí, es que en realidad esto es como un ejemplo muy expresivo de uno de los grandes problemas, creo yo, que tenemos en la política actual, ¿no? Que es la retórica al extremo máximo y olvidarse que la política se resuelve haciendo política. Y para eso es necesario que haya acercamientos, acuerdos y llegar a negociar y llegar a puntos en común con gente que puede estar más o menos cerca en algunas cuestiones y más o menos lejos en otras. Y eso es el juego político, ¿no? Y parece que en los últimos tiempos se nos había olvidado.
0: En cualquier caso, parece que necesitamos todavía meses de poder volver a ver a Carles Puigdemont o a Toni Comín o a Lluís Puig en Cataluña o a Oriol Junqueras presentándose a las elecciones, ¿no?
1: Sí, de eso me temo que todavía va a ir la cosa para largo. Una de las reacciones en ese sentido que refuerza esa teoría son las reacciones que los propios jueces, ¿no?, han hecho a partir de, por ejemplo, el comunicado que ha sacado esta tarde la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, uh-huh. Desmarcándose un poco de la sentencia, no desacreditándola, pero bueno, diciendo un poco, resumida cuenta, que bueno, que está muy bien lo que ellos digan, pero una cosa es lo que ellos digan y otra cosa es la aplicación de la norma y lo que ellos tengan que hacer, ¿no? Como diciendo, nosotros vamos a nuestro ritmo y nuestro tiempo, con lo cual
0: la justicia enmendando la propia justicia, ¿no?
1: Sí, no, hablábamos de la judicialización de la política o la politización de la justicia, y uno ya no sabe muy bien, ¿no?, en ese cruce de juego de palabras dónde estamos, pero lo que sí que está claro es que son dos mundos que cada vez están más unidos y resulta más difíciles de separar.
0: Y lo que estamos viendo también es que de alguna forma hay toda una serie de frases que hemos oído que hasta el momento habían servido, que cada vez se van desdibujando más, ¿no? Es decir, porque siempre se había tenido respeto por las decisiones judiciales, luego se habló de las decisiones judiciales que llegan de Europa, según vamos avanzando en la progresión de hacia dónde llegamos, digamos que todo eso se va cayendo un poco, ¿no?
1: Sí, no, estamos en un punto en el que solo nos sirven las sentencias que refuerzan, ¿no? Nuestra propia cámara de eco. Las que están de acuerdo con lo que nosotros pensamos de manera previa, esas son las que son válidas, las emita un tribunal de primera instancia o un tribunal europeo y al revés. Y eso es un punto complicado para que cada uno pueda hacer su papel, ¿no? La justicia, el resolver conflictos y la política. Gestionarlos, ¿no? Y resolverlos en su propio terreno.
0: Claro. Pilar Mera Costas, que tengas un verano estupendo. Y seguimos hablando en septiembre. Muchísimas gracias, muy amable.
1: Venga, mil gracias igualmente.
0: Un
1: Buen
0: abrazo.
1: verano.
0: Pilar Mera
1: Un
0: Costas,
1: abrazo.
0: professora d'Història Social i Pensament Polític de la UNED. Com sempre, per ordre d'arribada, eh? Arnau Vives, què tal? Com estàs, Arnau?
2: Molt bona tarda, Toni, molt
0: la
2: bé.
0: Perfecta, que hagis estat el primer. Clar, l'Arnau és de Junts per Catalunya. Quina valoració fas? Després tindrem temps de parlar amb tota la calma del món,
2: d'això. Jo crec que és una resolució inqüestionable i que, si em permets l'expressió, dona un clatellot als tribunals espanyols, uns tribunals que fins ara havien dit que això no podia tirar endavant i avui la justícia europea ha dit doncs que efectivament sí que podien tirar endavant i que no contravenia la justícia ni els interessos de la Unió Europea.
0: Quim Bosch, com estàs, Quim?
3: Bé, bon vespre.
0: Bon vespre. Què?
3: Doncs, en la idea del que diu l'Arnau, l'única cosa que poder afegir és, com ha dit la Pilar, tampoc no és cap sorpresa el que ha dit el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, perquè si mirem una miqueta els arguments que havien posat els jutges espanyols, doncs que si la independència de Catalunya faria mal a l'economia de la Unió Europea, que vull dir, ja d'entrada es veu que és bastant ridícul, i a veure, tots ho sabem, tot això són senzillament maniobres per retardar l'aplicació d'una llei que a uns jutges no els hi agrada, i doncs quan per això vam fer aquestes preguntes, i per això ara, tot i que la llei diu que s'ha d'aplicar en un termini màxim de 2 mesos, ara el Tribunal Constitucional ha dit que, bueno, que es miraran el que ha dit el Tribunal de Justícia al setembre o a l'octubre, vull dir, són... És evident.
0: L'altre dia va ser interessant perquè teníem uns quants advocats aquí a l'estudi i tothom va coincidir amb això, eh? Que efectivament això no significa ni de bon tros que finalitzi el recorregut judicial d'aquesta llei. Sabrina Araiu, com estàs, Sabrina?
4: Molt bé, bon vespre.
0: Quants dies sense veure't? Apropa't una mica al micro,
4: sisplau.
0: Sí,
4: fa dies.
0: No pot ser això. Sabrina, què et sembla?
4: Bé, bueno, jo crec que em sumo una mica al que hem comentat, però crec que era una sentència molt necessària, molt esperada, sí que bueno, la majoria sabíem una mica el que anava a dir, però crec que és important, no, que el Tribunal Europeu doncs ho digui i esperem que aviat es pugui aplicar la llei d'amnistia.
0: Emiliano Bermúdez, hola Emiliano. Avui hem tingut la versió d'estiu, és la primera vegada que veig l'Emiliano Bermúdez, si em permeten, sense el traje i la corbata, avui estic. M'ha impressionat molt.
5: És veritat.
0: Sí. Se't veu molt més jove, si em permets que et digui.
5: De 15 a 20 anys.
0: Però tranquil·lament, eh? 15 a 20 anys, tranquil·lament. Emiliano, tot i que insisteixo, després tindrem ocasió de parlar bueno, més calma tot plegat, però què et sembla?
5: Un breu resum, una entrada, no? Bueno, la llei d'amnistia és una llei polèmica. Ha sigut una llei polèmica per com es va promulgar, per quines raons i per l'actuació del govern d'Espanya en aquell moment i de tot el que va passar en els fets de la famosa intent de reversió de l'ordre constitucional espanyol. La veritat és que aquestes persones que van protagonitzar allò, deixant de banda altres qüestions, van cometre delictes davant de la legislació espanyola aplicable. Això penso que és una qüestió totalment diàfana. A partir d'aquí, bueno, el Tribunal de Justícia Europeu ha dictaminat, jo penso que ha fet una sentència o una interpretació que al final és un alivio, i sobretot és un alivio perquè si de veritat aquesta resolució i aquesta llei d'amnistia pot servir per la reconciliació, per passar pàgina, jo això ho compro, perquè penso que això és necessari. I un apunt només. La sentència aquesta el dictamen del Tribunal de Justícia de la Unió Europea penso que és un alivio també pel Partit Popular. No oblidem que el Partit Popular en aquests moments previos a possibles eleccions generals té una missió i és la de reconstruir ponts amb Junts per Catalunya.
0: Oh, per això ho deia, això.
5: Aleshores, no deixa de ser una ISO. M'ha agradat el fonament, diguéssim, d'aquesta sentència.
0: Però deixa'm fer-te una pregunta, de veritat, amb molt bon rotllo, eh? Perquè jo quan sento a parlar de determinats arguments i els escolto des de Madrid, bueno, ho puc entendre relativament, no? Però quan els escolto des de Barcelona em costa una mica més. És a dir, perquè diríem que és un fet, no?, que la llei d'amnistia ha servit per la reconciliació. O sigui, és un fet. Els que vivim a Barcelona, els que vivim a Catalunya, ens hem adonat com, efectivament, amb els últims temps, això no té res a veure. Ara, aquests dies parlava molt de que fa 10 anys, no?, de la tensió, que més enllà, d'una cosa o de l'altra, no té a veure. Parlem simplement de com s'ha pacificat la història. I això és una evidència.
5: Totalment. Innegable, totalment innegable. La qüestió és com s'ha produït aquesta llei i l'actitud del govern. Jo penso que el govern d'Espanya no va dictaminar i no va entrar a aquest tipus de llei d'amnistia i d'indults per una qüestió de que buscava la reconciliació. Ho va fer per una necessitat de continuar en el govern.
0: Però això és igual.
5: Perquè si no, els vots de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana no els tindria.
0: Però més enllà d'això, tu saps també que si ens poséssim a analitzar el 90% de les lleis que s'han aprovat en democràcia, veurem que sovint aquestes lleis han estat impulsades per necessitats concretes de governs concrets en un determinat moment.
5: Sí, el que em demanes és si això ha servit d'alguna manera per pacificar tot això. Evidentment,
0: no,
5: és claríssim i és necessari, a més a més.
0: No, el que passa és que a vegades em sembla que si li demanem aspectes concrets a determinades lleis en concrets, quan les fan determinats governs en concret, que no demanem exactament de la mateixa manera quan són nosaltres que les fan. I és exactament això el que simplement volia dir, perquè podríem posar mil exemples.
5: Perquè estem parlant d'aquesta llei.
0: Repassant...
5: Si vols parlem d'altres, que jo te diria el mateix.
0: Però m'estranya quan escoltem determinades... Sí, mira, que jo normalment no entro amb el joc aquest, però és que m'estranya, perquè efectivament podríem posar aquesta mateixa història en mil coses que han passat a la història de la democràcia sense anar gaire més lluny. No? Miquel Prats, hola Miquel.
6: Bona tarda.
0: Ja deixo de fer de tertulià en aquest mateix instant.
6: No.
0: Miquel, tu com ho veus?
6: No, m'agafo en aquest últim punt. Si cada vegada que hi ha una votació al Congrés o al Parlament recolléssim el cable i miréssim per què es vota a favor o en contra, ens faríem creus, o ens fem creus a vegades, i vull dir que el per què se recolzen o no recolzen segons quines lleis, a vegades és per motius molt més espuris. No, tinc diverses coses que m'hauria de parlar, però sí que crec, i amb això estic d'acord amb l'Emiliano i estic d'acord amb tu, Toni, i de fet és la paraula clau que jo crec que el portaveu del TJU aquest ha fet servir, el tema de la reconciliació. A part d'altres coses, l'argument que ha fet servir és que serveix per la reconciliació. Després de cadascú podem interioritzar que entenem per reconciliació, alguns ho poden dir com una claudicació, però bueno, diguéssim que l'argument que les persones encarregades avui de posar-ho sobre la taula han fet servir és el de reconciliació. I un altre punt, per ja acabar la meva intervenció, aquesta primera intervenció, jo crec que és important diferenciar el que és l'independentisme i tot el procés independentista, que van, escolta'm, pitjor o millor, les persones que van estar jutjades, van estar empresonades, van estar exiliades, vull dir, jo crec que han tingut el seu recorregut penós, en el sentit que jo no hagués tingut que arribar a aquest punt, i després és discutir si una amnistia és constitucional o no és constitucional, si és legal o no és legal. I en aquí no entra si ets independentista o no ets independentista. És, escolta, el govern pot fer una amnistia? Sí, no. Se n'han fet mils d'amnisties? Sí o no? I aquest és el punt on crec que actua algunes persones actuen de mala fe. Per cert, estàs molt, molt sexy amb samarreta, eh? Jo d'esquena no t'he conegut.
0: Estem tots d'acord, eh? Avui et farem un club de fans, Emiliano, o alguna cosa.
5: A partir d'ara vindré amb samarreta.
0: Vinga, les 8 i gairebé 2 minuts. Anem a aturar-nos un moment, anem a repassar els aspectes informatius més destacats, d'aquest dijous 16 de juliol, i després ja fem el non-stop de la tertúlia del Pla B. Avui repassem les notícies amb la Laura Monell. Com estàs, Laura? Bon vespre.
7: Bon vespre, Toni.
0: I amb preocupació perquè el foc avui crema a Madrid, no?
7: Sí, exacte. Comencem amb un incendi de darrera hora a la Comunitat de Madrid, que ha activat el nivell 2 del Pla Infoma per aquest incendi forestal declarat al municipi de Lozoyuela. L'evolució de les flames ha obligat a evitar enviar una alerta als telèfons mòbils demanant el confinament dels veïns de Buitrago de Lozoya, Mangirón i Cincovillas. En les tasques d'extinció hi treballen 28 dotacions terrestres, 9 mitjans aeris, agents forestals i efectius de la Guàrdia Civil. El nivell 2 del Pla d'Emergències s'ha activat quan aquest incendi pot posar en risc la població o requereix recursos

0: extraordinaris per fer front a l'emergència. També mirades a Orés, a Saragossa, on les flames continuen avançant sense control i l'incendi està fora de capacitat d'extinció. El govern de l'Aragó ha ordenat aquest dijous desallotjar dues localitats més per aquest foc que va començar ahir dimecres. Ara són uns 1.000 veïns de 5 localitats els que han estat evacuats. Aquest foc a la comarca de les Cincovillas s'ha complicat en les últimes hores per culpa del vent i ha cremat fins ara unes 6.000 hectàrees, segons ha confirmat el conseller de Medi Ambient de l'Aragó, Luis Biendicho.
1: Seguimos en situación operativa 2. Creo que llevamos ya quemadas, aunque ya sabéis que son datos provisionales, cerca de unas 6.000 hectáreas. Si lo comparáis con el volumen de hectáreas, o perdón, con la superficie que ya hemos creado, veis que la magnitud, pues es una magnitud muy grande.
0: I a Catalunya s'ha estabilitzat el foc que ha començat aquesta tarda a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, i que ha cremat una hectàrea i mitja. Continuen treballant 27 dotacions, 5 de les quals aèries, per evitar una revifalla de les flames. És el cinquè incendi originat en aquesta zona des de diumenge i se sospita que tots ells han estat provocats. El de Sant Quirze Safaja, al Moianès, declarat aquest dimecres, ja ha quedat controlat. En aquest context, una densa capa de fum procedent dels incendis forestals al Canadà provoca aquest dijous una caiguda dràstica en la qualitat de l'aire a gran part dels Estats Units, des dels Grans Llacs fins a la ciutat de Nova York. La pitjor qualitat de l'aire es registra a les zones més properes als incendis actius i es concentren a Minnesota, Wisconsin i la província canadenca d'Ontario. S'espera que els núvols de fum continuen desplaçant-se cap al sud al llarg del dia i pot arribar fins i tot a l'estat de Maryland. Les autoritats estatals han emès un avís per la qualitat de l'aire a causa del fum provocat pels més de 100 incendis actius que hi ha hores d'ara al Canadà. I en clau de successos, en surt aquesta tarda a l'Hospitalet de Llobregat una patrulla de paisà dels Mossos ha obert foc contra un multireincident després que aquest els intentés atropellar. Sergi Bassoles.
2: Sí, els fets han succeït cap a 3:15 d'aquesta tarda a l'avinguda del Torrent Gornal. La patrulla dels Fura en qüestió, és a dir, dels agents de paisà dels Mossos, ha vist un vehicle sospitós. En fer les comprovacions, els agents han detectat que tenia un ordre judicial pendent. Els policies, que també anaven en cotxe, en aquest cas amb un vehicle policial camuflat, s'han identificat i han demanat al conductor que aturés el vehicle. Quan els policies han baixat del cotxe i s'han apropat, l'arrestat ha accelerat i els ha intentat atropellar. Ha estat aleshores quan els agents han obert foc disparant a les rodes del vehicle que s'ha acabat estampant contra unes motocicletes estacionades. El conductor, d'uns 30 anys i amb atenció més d'una vintena d'antecedents, ha quedat detingut per atemptat a l'autoritat i també per trencament de condemna. I és que es dona la circumstància que a l'interior del seu vehicle hi havia una dona de qui l'arrestat tenia un ordre d'allunyament.
0: Doncs això és tot de moment per part nostra, Toni.
3: Déu-n'hi-do. Gràcies, Laura. Fins després.
0: A tu, fins ara.
3: 8 i gairebé 6 minuts. Actualitzem informació. Marxem fins a la EMET. Parlem del temps de cara a les properes hores. David Torres, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda. Demà divendres es manté la calor, sobretot a l'interior i la Vall de l'Ebre, aquí amb avisos taronja pel vent de ponent que fa que no baixin les temperatures i a la resta continuen baixant un grau o dos. Les màximes se situen als 38 graus a Lleida, 37 a Girona, 32 a Barcelona i 31 a Tarragona, i les mínimes també segueixen altes, amb 25 graus de mínima a Barcelona, 24 a Tarragona, 23 a Girona i 22 a Lleida. És una informació d'AEMET.
3: Gràcies, David, bon vespre. I ara marxem fins al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda, Eduard.
5: Bona tarda. De moment, a aquesta hora, sobretot, bàsicament destacar una incidència, un punt amb retencions, amb cues encara, és a l'autopista AP7 per un accident que hi ha hagut a l'altura de Castellet i la Gornal, en sentit nord, en sentit Barcelona. Hi ha dos carrers tallats, van augmentant les retencions en aquest punt. Ara ja són uns 5 quilòmetres entre Llorenç del Penedès i aquest punt de Castellet i la Gornal, com dèiem, en sentit nord. A la resta de vies, pràcticament circulació normalitzada, tret, això sí, de la pota nord de la B20, on sí queden aturades a l'altura de Santa Coloma, tant en sentit Montgat com també en sentit Barcelona. És tot. Bona tarda.
3: Gràcies, Eduard. Bona tarda. 8 i 7 minuts, una pausa molt breu. Tornem de seguida amb més Ràdio 4, amb més Pla B.
6: Sabem que llevar-se a les 7 del matí és una puta. Per això nosaltres ens llevem dues hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
7: Tot a punt. Bon dia i bona sort.
6: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
8: Podríem llevar-nos a les 8.
6: Però per què, si ens encanta?
9: Badó, no puc més.
10: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
9: Badó, em passo el programa de tardes.
10: Ei, Badó, que tinc molta tos, eh?
6: Si no existís aquest programa...

0: Psicòleg i membre de la FAB, Miquel Prats. Ara tornarem al tema del dia, però abans parlem una mica de futbol, no?
1: Sí, sí,
0: perquè...
1: sí.
0: Què, vas veure el partit, Emiliano?
1: I tant que sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: Ho vas veure?
1: A mi la veritat és que, home, anava a Argentina, bàsicament, per Messi, bàsicament. Però jo penso que a qualsevol Espanya les pot guanyar.
0: Sí?
1: A Anglaterra i a Argentina també. Si Espanya comença a fer el trilero en la pelotita, s'ha acabat Argentina.
0: Yeah.
1: I espero...
0: Una mica el que vam veure l'altra nit,
1: sí,
0: en realitat, no?
1: Que va fer un partit perfecte.
0: Sí, sí.
1: Espanya.
0: Quim, tu què?
2: Vaig veure... Ahir vaig començar a veure el partit quan ha portat mitja hora o així. Vaig veure el final de la primera part i la segona part. I, bueno, tot i que, diguem, miro des de la distància, doncs la simpatia pel Messi. Doncs sí, sí, sí, sí que la tenia.
0: Ja. Yeah.
2: I doncs, bueno, va ser un partit... estrany, Anglaterra tenia, pel que vaig veure, tenia el partit dominat i al final doncs van allò de per voler per tirar-se enrere, doncs va haver-hi justícia divina i els van castigar per porucs.
0: Què, Sabrín? Coincideixes, sí, amb diagnòstic o no?
3: Sí, sí, bueno, a part els partits que ha jugat a Argentina, els darrers han sigut una mica d'atac al cor, no? Perquè anava, per exemple, el d'Egipte o ahir, anava el rival guanyant i de cop i volta et canvien tot el partit. Però, bueno, moltes ganes de diumenge i que Espanya guanyi i que guanyi de carrer.
0: Sí, tu creus, sí, sí, que guanyarà de carrer, sí?
3: A mi m'agradaria, i que sigui un partit contundent, és a dir, sí, sí, la veritat que sí.
0: Arnau, amb lo culer que ets tu, i Leo Messi a Argentina, no sé això en què es tradueix.
4: Bueno, jo, els que em coneixen de prop saben que sempre he animat a Leo Messi, ja també en les darreres Copes del Món. Aquesta, evidentment, no ha estat una excepció. La veritat és que veure jugar a la selecció espanyola dona gust des d'un punt de vista futbolístic, als que ens agrada el futbol, i per tant jo crec que tenen un equip i plantarà encara a l'Argentina Leo Messi, però jo crec que el millor jugador de la història es mereix tenir dues Copes del Món. I per tant jo crec que Argentina guanyarà.
0: O sigui, deixa'm ser honest, o sigui, deixa'm preguntar-te de veritat, tu qui vols que guanyi el partit de diumenge?
4: Jo vull que guanyi Messi.
0: Messi, vols que guanyi Messi, eh? Bé, és interessantíssim això, eh?
4: Sí, sí.
0: Va més enllà d'Espanya, d'Alemanya, o sigui,
4: et podria ensenyar la meva galeria del mòbil i són fotos jo d'aquesta setmana amb la samarreta de Messi.
0: En sèrio, sí, de veritat. Sí, no m'estranya, és que és així, no?
4: I a més a més aquest cap de setmana...
0: Vas venir una vegada amb una samarreta del Barça o ara sóc jo?
4: No? Jo, de fet, sempre sóc del team Emiliano, que sempre vinc amb camisa americana.
0: És veritat.
4: I avui també vinc amb màniga curta, perquè la calor,
0: sí,
4: la calor preta.
0: Miquel, tu què dius?
5: Jo dic una cosa. Estava dient el Quim que només va veure d'ahir el final de la primera part. De fet vas veure... vas veure jo, perquè jo crec que Argentina, sobretot la segona part, va fer un partit molt bo, la veritat, almenys molt... molt, amb molt de coratge i molt cap endavant, i Messi va començar... Trobo que quan l'escoren una miqueta cap a la banda, darrerament funciona més que quan està al mig, més que ara perquè es bloqueja molt les coses, però també haig de dir que el partit d'Espanya, com deia l'Emiliano, potser va ser el millor de tota la... el torneig, amb el qual jo crec...
0: El partit d'Espanya amb Anglaterra, no?
5: No, amb França.
0: Ah, en França, perdó, en França.
5: Vull dir que per el que jo detecto, cadascú amb les seves... armes, jo crec que arriben a la final els equips que potser han jugat millor, potser hi ha hagut algun... Anglaterra al principi ens va agradar molt, però després s'ha anat com diluint i ahir va ser una marratega i total, però vull dir que arriben dos equips, jo crec, potents, amb una final que jo crec que serà molt xula. I respecte a Espanya, no em facis la pregunta que l'has fet al Quim, sí que és veritat que trobo que és un grup que a mi, des de fora, com a observador,
0: Des de l'Argentina?
5: No, com a observador, diguéssim, sí que em sembla, cosa que també em sembla que té una miqueta Argentina, em sembla un grup molt com conjuntat, on tothom sap compartir esforços, on hi ha pocs divos, i de fet, si a vegades llegeixes l'alineació d'Espanya, començant per Pedro Porro, vull dir, no, per fer la broma, és un equip, diguéssim, poc glamurós, però que, escolta, juguen molt bé a futbol.
1: És un equip,
5: sí.
1: Ja ho has dit tu.
5: Sí, sí.
1: Parlem del partit d'ahir. Jo no sé si encara no han exiliat a l'entrenador d'Anglaterra. Perquè el partit d'ahir, clarament, l'entrenador d'Anglaterra la va cagar totalment.
0: Sí,
1: Totalment. I jo penso que ara mateix ser una, no, ja no és una qüestió de colors, que jo lògicament sóc espanyol i vull que guanyi Espanya hasta los entrenamientos, per dir-ho d'alguna manera. No, no tinc cap dubte amb aquesta

0: la qüestió, ho dic molt clar, eh? Però dit això, d'una manera objectiva, jo penso que Espanya ara mateix està dos o tres escalons per sobre d'Argentina.
1: Sí. Bé, jo us proposo fer un grup de WhatsApp, mireu que jo ho diu, els grups de WhatsApp, però fem-ne un i hi comentem la jugada el diumenge, no?
0: I tant.
1: Què, Quim? No et veig massa predisposat, no?
2: Bueno, clar, és que els que no tenim un equip que jugui al Mundial ens ho mirem bastant a distància, no? Jo més, hi haurà una cosa molt curiosa, i és que jo voldré que guanyi Argentina, i el que és curiós és que...
1: Però per què preferiu que guanyi Leo Messi i no la Lamine Yamal?
0: O los 8 del Barça, que porta les seleccions.
1: No, és una cosa que de veritat em crida l'atenció, eh?
3: Jo soc molt del Barça, i per tant, doncs, si al final hi ha algun jugador del Barça que acaba
1: guanyant... És que n'hi ha 8.
3: Que acaba guanyant la Copa del Món, doncs, evidentment, doncs, escolta'm, enhorabona per ells, i jo, en aquest sentit, estaré content per ells. El que passa que també és l'última de Messi, no? Això que es diu a la cançó aquesta argentina. I jo crec que, bueno, l'altre dia llegia un tuit que crec que era força verídic, no? Que deia que les estrelles brillen més quan estan a punt d'apagar-se. I per tant jo crec que és una bona forma d'apagar-se i de deixar el futbol o deixar la selecció nacional d'Argentina guanyant una Copa al Món.
1: Ets un romàntic, eh, Arnau? Em tens impressionat, eh? De veritat.
3: És que el futbol em romantitza.
1: Sí, ja ho veig. Ja ho veig. Hi ha coses que no, no? Doncs parlem de... Digues.
0: Una pregunta?
1: Claro.
0: Que si vols la contesta si sí o no, eh? És... Si haguessis passat a Anglaterra, en quin aniries? Vull dir...
1: Ah, és una bona pregunta, aquesta.
3: Jo
1: eh?
3: Tenia molt clar que passaria a Messi.
0: Ja, però si haguessis passat a Anglaterra...
3: Aquesta és la meva resposta.
0: Podria...
1: Bé, que no es vol mullar. Dit d'una altra manera, no es vol mullar. No vol parlar.
3: No, em seria més indiferent. Em seria més indiferent.
1: Senyores, senyors, és un quart de nou. Va, tornem al tema, perquè realment és el tema del dia. Amb tot el que genera aquest tema del dia, no? Perquè, efectivament, diríem que des del moment en el qual es van posar els recursos d'inconstitucionalitat i va començar tot el procés judicial de la llei d'amnistia fins al dia d'avui, han canviat molt les coses. I, efectivament, abans, l'Emiliano Bermúdez deia que el Partit Popular és un dels principals beneficiats d'aquesta llei, en tant en quant, efectivament, de cara al futur, jo crec que és una evidència, no?, com hem vist com han canviat determinat tipus de discursos o com, per exemple, s'ha coincidit amb votacions al Congrés que fa un temps eren impensables entre Junts i el Partit Popular. També Vox, però en aquest cas estem parlant sobretot de Partit Popular i Junts, no? Enteneu que això pot condicionar d'alguna manera, no sé de quina manera, el futur judicial que encara té per endavant aquesta llei d'amnistia? Quim, tu què dius?
2: És que no sé què dir, és a dir, a vegades ens emboliquem molt en un tema tècnic, però si agafem perspectiva, vull dir, això què és? Doncs va haver-hi un referèndum i els polítics que van organitzar un referèndum els van enviar a la presó. I doncs, clar, en el fons és això. Per tant, totes les voltes que se li vulguin donar és una cosa que, bueno, els que els agrada la tècnica s'hi poden entretenir, però la cosa profunda és aquesta. Llavors, per exemple, quan es parlava de que la sentència del TJUE que parla de la reconciliació, és a dir, és una miqueta també el que deia la Pilar quan ha parlat, no? És la política, se n'ha d'encarregar la política. És a dir, no s'han d'encarregar la policia ni la Guàrdia Civil, dir, no s'han de... Hi ha certs temes que no s'han de resoldre a hòsties, s'han de resoldre votant. I doncs, en el fons es tracta d'això. I doncs, tots els altres detalls tècnics de si resulta que l'article 1.2... Doncs tot això són tecnicismes que són molt, molt superficials. Escolta, a vegades...
1: Però són els que acaben marcant-ho tot, eh? Si
2: vols, sí, però vull dir, de tant en tant es troba que hi ha un poble del Pirineu o d'on sigui que resulta que està en guerra amb França perquè quan va entrar Napoleó l'alcalde de Torn li va declarar la guerra i ningú ha derogat mai, i a ningú se li acudiria que si passa un turista francès el detindrien o l'afusillarien, perquè bueno, saps que legalment és així, però bueno, això no té cap sentit. Doncs a veure, com ho arreglem això, no? Doncs mira, adéu-siau, bon dia, i ja ho farem. Doncs es tracta una miqueta d'això, és a dir, de què estem parlant? És a dir, mirem la profunditat, de què estem parlant?
1: Emiliano, més enllà del que estem parlant, jo em pregunto també què passarà ara. És a dir, perquè em sembli bé o no el que s'estigui parlant, el cert és que el diàleg va com va. I per molt que pensem que ens agradi o no ens agradi aquest diàleg, després les coses van avançant en funció de com els diferents actors interpreten el seu discurs, no? Tu què creus que pot passar?
0: Home, jo penso que ara mateix la pantalla en la que està, jo penso que quasi tothom en la societat espanyola, no només catalana, sinó la resta de l'Estat, és de passar pàgina, de que hi hagi una reconciliació, i penso que les persones que no són independentistes, que és molt respectable, vull dir que no, això no, vull dir, estan per aquesta reconciliació. Al marge del que pensen, tècnicament, el Tribunal Suprem i el Constitucional i tot això que són, anirà pel camí que sigui. Però penso que tothom està en la pantalla aquesta de passar pàgina i retomar la normalitat en aquest sentit. I penso, a més, que això és bo per Catalunya, per Espanya i per tothom, i per la Unió Europea. Vull dir que l'única qüestió que pot passar és si les properes eleccions n'hi ha un canvi de govern. Jo penso que actuarà aquesta situació que s'està donant i és d'alivio per part del Partit Popular, aleshores no serà beligerant amb això, no lo serà, penso jo, però també hi ha una qüestió. Clar, tot aquest procés independentista i tal i qual, l'amnistia, l'indult, s'ha produït, però les persones que van cometre aquests delictes, que algú diu que és un jarabe democràtico i tal, però jo penso que són delictes contra un ordre constitucional d'un país democràtic i estat de dret, no s'han arrepentit. I no només això, sinó que diuen que ho tornarien a fer, ho tornaran a fer. Bueno, jo penso que això no es produirà, que són paraules, sense més.
1: En qualsevol cas, un desig no és condemnable. En realitat són els fets els que es poden condemnar.
0: No són condemnables. Les accions, sí.
1: Arnau Vives, què dius?
3: Bueno, jo començaria matitzant l'Emiliano, que diu que no s'han arrepentit, no ho han de fer-ho, l'amnistia no preveu que ho hagis de fer, com sí que ho preveuen mecanismes com, per exemple, l'indult, tot i que al final no va ser així. I després jo crec que hi ha un altre element que no és menor, és que ens posem a parlar que aquesta amnistia només afecta a determinades persones que en aquell moment dirigien tot el procés d'independència, que estaven al capdavant del govern de la Generalitat, i no és així. Aquesta amnistia, per sort, gràcies en part a la feina feta per Junts per Catalunya, que en primera instància va votar en contra la llei d'amnistia perquè no cobria i no protegia a tothom, protegeix a molta gent, als funcionaris de la Generalitat, activistes que van ser acusats de terrorisme i que després els van deixar en llibertat perquè no van trobar ni explosius. No, l'única cosa que van trobar a casa seva van ser xiulets i mascaretes del president Puigdemont, i per tant és una amnistia que va molt més enllà de tota aquesta suposada gent que, segons l'Emiliano, van cometre delictes contra l'ordre constitucional.
0: Sí.
3: Protestar és un delicte contra l'ordre constitucional?
0: No, declarar la independència...
3: Sí, però és que aquesta amnistia no està afectant només a la gent que va declarar la independència.
0: A tothom que va participar i va cometre
3: actes delictius. No, aquesta amnistia a gent que, per exemple, va ser acusada de terrorisme per tenir un xiulet a casa, per tenir productes de neteja a casa i per tenir productes pirotècnics perquè eren diables d'una colla de correfocs.
0: La persona que feia això que tu dius...
3: Parlem en propietat.
1: Parlem en propietat, però no parlem alhora, per si no s'entén. Acaba l'Arnau i, en tot cas,
3: parlem amb propietat. I per tant, aquesta persona, si de veritat penses que va cometre un delicte contra l'ordre constitucional, home, jo crec que t'equivoques i molt. I per tant, jo crec que estem en aquesta situació. I celebro personalment, doncs, que tothom pugui acollir-se a aquesta amnistia. Conec a molta gent que s'hi podrà acollir i per tant, crec que és una molt bona notícia.
1: Ara sí, Emiliano.
0: Mira, abans de res, diré una cosa. Jo tinc moltíssima amistat amb gent que ha estat a la presó, perquè en aquest moment estava immers en aquest procés. No diré els noms, però moltíssima amistat. És una qüestió que a nivell humà, escolta'm, és un trago, eh? Dit això, jo penso que la justícia no jutja i condemna un senyor per tenir un... No, escolta'm, això no va passar.
3: No s'ha condemnat, no s'ha acusat.
0: I si ha passat això, jo això no ho subscriu. Jo subscriu que durant el procés independentista, que per mi va ser un procés totalment antidemocràtic i va ser un atac a un ordre constitucional, que ja sé que tu dius, escolta, és que jo la Constitució espanyola per mi no existeix. Per tant, bueno, jo penso que Catalunya és una nació i tenim dret a fer-ho. és la teva opinió, que jo respecto profundament.
3: No, que Catalunya és una nació, no és la meva opinió.
0: És una opinió teva, ja està, no passa res. Jo tinc la meva i tu tens la teva, no passa res. Com passa la societat, hi ha gent que és independentista i creu en la independència de Catalunya i tot això està justificat i altra que no. Bueno, jo el que dic és, les persones que van cometre delictes contra l'ordre constitucional van declarar la independència. Persones que estaven en càrrecs institucionals, van declarar la independència durant 8 segons, vale, però ho van fer, van cometre delictes greus amb la llei espanyola sobre la taula.
1: Però en qualsevol cas, si em permeteu, ho dic perquè aquesta discussió ja no respon. Això que estem parlant ara és una qüestió que, si voleu, ens podem centrar i ens poden donar les 12 de la nit parlant sobre aquesta qüestió, perquè, a més, ningú dels que estem aquí sortirem pensant una cosa diferent a com pensàvem quan hem entrat. La història no és aquesta. La història és que, efectivament, són uns fets que, amb raó o sense, perquè no vull entrar en aquestes històries, lògicament, però es van condemnar, i després es va crear una llei d'amnistia, en tot cas, per perdonar, per amnistiar aquestes persones, i a aquesta llei es van posar una sèrie de recursos i es van portar al Constitucional, etc, etc, etc. És això el que m'ha assistit avui. El fet de que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dit que avala aquesta llei. És una mica aquesta. Per això es preguntava el futur judicial. No es tracta de tirar enrere a veure si era delicte o no.
3: No, però és que, Toni, jo crec que aquí hi ha un matís important, però que s'ha de posar sobre la taula, que és el fet de que no només s'estan amnistiant aquelles coses que ja han estat condemnades. Hi ha gent que no ha estat condemnada, però que ha estat acusada, que manté acusacions, que manté peticions de detenció,
1: d'extradició... Sí. Ho has explicat molt bé abans. La cosa no és aquesta. La cosa és... què fem ara amb la llei? És a dir, tenim una resolució d'un jutjat europeu, jo per això dic, no entro en aquestes històries, perquè ja les sabem. És què passa a partir d'ara? Ara mateix, per exemple, acaba de sortir un teletip, i anem amb la Sabrina perquè diu, de Vox. Vox promet llançar la llei d'amnistia a la paperera de la història si arriba al govern. Ho acaben de dir ara mateix, en un moment en el qual mires les enquestes i l'opció de que Vox arribi al govern, encara que sigui en coalició, no és una cosa totalment descartable.
0: No deveria fer-ho i no ho podrà
1: fer. Un segon. Sabrín, sí.
4: Bueno, en tot cas, jo crec que Vox està en la mateixa línia que sempre, no? Contra pitjor vagi el país, millor per ells. Però, en tot cas, jo crec que el futur que té ara l'amnistia és que s'ha d'aplicar. O sigui, les lleis estan per aplicar-les. I jo crec que quan, sobretot, es diu, no, que aquest govern ha fet això per mantindre's i tal, bueno, la llei d'amnistia va ser aprovada per la majoria absoluta del Congrés dels Diputats. Ha passat més de 15, es van fer, crec que, més de 15 recursos a la llei. Hem arribat ara al Tribunal de Justícia Europea, l'ha avalat. Doncs jo crec que ara, en el punt que estem, s'ha de, bueno, s'ha d'aplicar, i jo crec que hi ha, no hi ha cap altra opció, no?, en aquest sentit. Jo crec que és una sentència que referma el que pensem la majoria de catalans i catalanes. Ningú vol tornar, no?, al que vam viure fa 10 anys, independentment, doncs, si hem d'un costat o d'un altre. Jo crec que era una situació social i política, doncs, molt complicada, que va afectar, doncs, a moltíssima gent, i jo crec que en els moments que ens trobem ara és un moment de retrobament, i la llei està per aplicar-la, i crec que el futur és aquest, aplicar la llei d'amnistia.
1: Miquel, tu què dius? Encara no has parlat tu, després li dono la paraula a l'Emiliano. Sí.
2: Jo crec que el que dèiem d'entrada, no? Vull dir, o que estàvem parlant en aquest moment de les pantalles futures, passades o presents. El procés independentista, diguéssim, el que va venir just abans del procés i els mesos o anys posteriors, escolta, jo crec que ja és un tema tancat. Ho tornarem a fer? Home, jo no deixaré de ser independentista, però si tu em dius, escolta, la tensió que vivia al carrer amb els companys, amb gent que pensava diferent que tu, m'agradava? No ho sé, no vull entrar en això. Però el tema és que l'amnistia és una eina democràtica, és una eina que, diguéssim, que està dintre de l'ordenament jurídic, i jo no entenc per què en aquest... Bueno, sí que ho entenc, perquè toca un tema molt sensible, però, escolta'm, l'amnistia, igual que es van fer amnisties fiscals al govern del PP, o es van fer amnisties amb gent del PSOE que havien comès delictes del GAL, escolta, doncs aquesta amnistia s'ha fet, i no fa falta estar tot el rato autorreferint-se a l'amnistia. Escolta, l'amnistia o s'accepta o no s'accepta. I de cara al PP, jo crec que sí que els anirà bé. Vull dir, els estan fent una feina
5: que si la tinguessin que feis com a govern, els importaria molt d'enrenou. O sigui, encara que vagin contra dels seus principis, sempre tenen l'excusa de dir, escolta, pues, acatem la llei i passem aquesta pantalla, no?
1: El que veus que això posaria Junts en una situació molt complicada, no? Perquè mira que Junts ha arribat a qüestionar, per exemple, Esquerra Republicana per arribar a pactes amb els del 155, ho deien literalment d'aquesta manera. Per tant, faci el que faci

0: El Tribunal, un pacte entre Junts i el Partit Popular, diríem que segurament mouria molta literatura, sobretot en els votants de Junts, no?
1: Però diguéssim que per una d'aquestes circumstàncies que a vegades són atzaroses, aquí no participarien ningú. Vull dir, l'únic que haurien de fer és acceptar la llei.
0: La qual cosa no treu ni un punt del que acabo de dir. Emiliano, tu què dius?
2: No, només una cosa... convé tenir una mica de memòria.
0: Apropa't al micro, sisplau.
2: No, deia que convé tenir una mica de memòria. El president Sánchez va dir: traeré delante de la justicia a Puigdemont. No? Ho va dir, hemeroteca. Mesos després va fer la llei d'amnistia. I són coses que no... la gent no les entén. No, deixem de banda si estàs d'acord o no estàs d'acord. Això cadascú... escolta, mira... aquest senyor és independentista, jo no, i és amic meu i ho serà tota la vida. Vull dir...
0: clar, després del que t'ha dit de la samarreta.
3: Clar, et trobes sexy.
0: Clar. Ara ho hem entès. I et trobes sexy, ha canviat tot, clar, i aquí.
2: Ja, amic per sempre, o sigui... vull dir que aquestes són les qüestions sobre este tema que a la gent li rexina una mica, no? De l'actuació que ha fet, en aquest cas, Pedro Sánchez, no? Això és blanc, i per la tarda és negre. Bueno, amb aquesta qüestió... és un tema que no s'entén, no? No s'entén com un president del govern diu: portaré a Puigdemont davant de la justícia espanyola, diré allí a Waterloo i ho portaré, això ho diria Sánchez, i després, bueno, la llei d'amnistia perquè necessita els votos, no? Dit això, la pantalla d'ara és molt interessant i penso que és la que li convé a tothom, i és que això passi a la història. Passem pantalla, reconciliació i cap endavant.
0: Tinc tres paraules demanades, vaig per ordre, eh? Primer el Quim, després l'Arnau i a continuació la Sabrina.
4: Sí, començarem una cosa que no tenia prevista i és, respecte al que ha dit l'Emiliano, el Pedro Sánchez va dir: tots els polítics han dit coses i després s'han desdit, entre d'altres coses, perquè o tens majoria absoluta o per arribar al govern has de pactar amb els altres i, evidentment, has d'acceptar coses que tu d'entrada no volies.
0: Em deixes fer un acudit: o ets Donald Trump i comences una frase dient una cosa i l'acabes dint exactament la contrària.
4: I a la que arribes a la coma canvies.
0: Perdó, tanco el parèntesi, digues.
4: Doncs això la gent no ho entén. Sí, la gent ho entén perquè és que ho veu cada dia i ho ha vist sempre i ho continuarem veient. Ens agradarà més, ens agradarà menys, hi haurà algunes coses que ens seran més fàcils d'empassar i simpatitzarem més, i d'altres menys. Però això és així. Respecte al futur d'aquesta llei d'amnistia, bueno, el Tribunal Constitucional ja ha més o menys filtrat que ha dit que fins al setembre o l'octubre no valorarà això, tot i que la llei diu que ha d'entrar en vigor amb un termini màxim de 2 mesos. També es parla de possibilitat de que el Marchena faci una altra pregunta prejudicial, és a dir, fa molta pinta de que, senzillament, hi ha uns jutges que no volen aplicar aquesta llei perquè no els hi agradi. I no només no els agrada, sinó que tenen el poder de no aplicar-la, perquè hi ha moltes coses que no m'agraden i no les puc fer, perquè... però ells sí que poden fer això. I això és una cosa que qüestiona molt profundament els drets i l'estat de dret i les llibertats. És a dir, quan resulta que tens una llei que tothom sap... tu tens unes normes que tothom sap com s'acabaran i anuncies que, senzillament, perquè no els hi agraden, porten la contrària... senyors que, a més, segons tota la legislatura, per arribar allà han de ser jutges de reconegut prestigi, tot això. I, si em permets, acabaré amb una cita
0: a veure.
4: De Hamlet, quan es queixa, entre altres coses, dels abusos dels poderosos i la lentitud de la justícia.
0: Arnau Vives, sí.
5: Sí, un parell de coses. La primera és per complementar una mica el que deien l'Emiliano i el Quim. Jo ets de celebrar les declaracions que ha fet la diputada del PSC, la Sabrín, perquè aquest matí escoltava el president de la Generalitat dient que celebrava aquesta resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, però aquest president de la Generalitat, el president Illa, és el mateix que va dir que ni amnistia ni nada de eso. Lo vuelvo a repetir, ni amnistia ni nada de eso. Paraules textuals del president Illa. Aquest és el primer element. I el segon element que m'agradaria posar també ara a debat és el paper que jugaran ara els tribunals. Acabo de llegir ara un teletip de l'Agència Catalana de Notícies, que deia que el jutge Llarena no pensa aplicar la llei d'amnistia, i al meu entendre això és una clara manifestació de prevaricació, de dir que prevaricarà, que no farà allò un tribunal de justícia de la Unió Europea doncs ha resolt favorablement, i per tant aquest jutge hauria d'estar al carrer o hauria d'estar entre les reixes.
0: Sabrins,

0: Sí.
1: No, simplement crec que ho ha dit el Quim, però també penso que en política canviar d'opinió en alguns temes no crec que sigui il·legal ni res dolent. És a dir, al final, la política, el que ha dit també la Pilar, no ha dit, la política se resolve haciendo política. Estem aquí per arribar a acords i intentar millorar la vida de la gent. I si això és una cosa que millorarà la vida de la gent, jo puc haver dit una cosa i després haver canviat d'opinió. En aquest sentit, no crec que sigui res negatiu. Però sempre això ho veig amb les esquerres. És a dir, les dretes poden fer tots els tombos que vulguin, anar d'un costat a un altre i no passa absolutament res, ho fan per l'estabilitat i per al país i tal, però quan les esquerres arribem a acords o canviem d'opinió en algun tema, som el pitjor, no? Llavors jo crec que també hi ha una mica de biaix, perquè fins fa uns mesos Feijó deia X de Junts i Junts deia X de Feijó i ara no ho fan, no? Llavors això és bo, és per intentar arribar a acords i pel país i tal, però ho fa el PSC amb Esquerra o amb els Comuns o a qui sigui i és totalment dolent. Llavors jo crec que també és per posar-ho sobre la taula, perquè sempre passa amb els mateixos.
2: Voleu comentar alguna cosa al respecte, Quim, potser, amb això que, perquè t'ha inclòs, bueno, no tu, però sí Esquerra, no?, en l'argumentació?
0: No, és a dir, a veure, és que és... Sí, estic d'acord. Quan... L'única cosa, Sabrín diu, a vegades diu, pots canviar d'opinió. O pots no canviar d'opinió, però les circumstàncies no et permeten fer el que tu voldries fer i el que t'has compromès. Vull dir, no cal que et convencis de que no tenies raó. Senzillament has d'arribar a un pacte i ja està. I cadascú continua pensant el mateix, però vull dir, com que resulta que hem de partir endavant, hem de... Escolta'm...
2: Hem de fer allò que portem 30 anys veient que es fa en els governs, no? En definitiva.
0: Jo pago la gasolina i tu pagues el peatge, no, i ja està.
3: És una qüestió, no sé si era Maquiavelo, que deia, no mata el veneno, mata la dosis, no? I tant, que un polític canvia d'opinió, clar, està dintre de l'essència d'un polític, no? Vull dir que amb això... La qüestió és la freqüència. I la qüestió és quan la gent, els ciutadans, que no són polítics i que estem una mica ahí, depenem moltes vegades, no?, de les decisions polítiques, tenim la sensació de que algú es prendrà el pèl totalment, no? Perquè, clar, si això són unes gafes, són unes gafes. Tu podràs matitzar. No, és que jo no... Soy daltónico y no son verdes, son rojas. Ve, pero son unas gafas. Si tú me vendes que eso son unas gafas y 4 hores després en dius que son una ampolla d'aigua, escolta, si això ho fas moltes vegades, jo el que penso és, aquesta noia ha pensat que soc idiota.
2: Que...
3: No?
2: Deixa'm que...
3: I aquesta és la sensació que a vegades alguns ciutadans, alguns, tenim.
2: Hi ha un llibre que es diu Los problemas de la filosofía, de Bertrand Russell, que és meravellós perquè comença definint què és una mesa. No? I la definició primera de taula no coincideix en absolut amb totes les definicions que posteriorment fas de taula. I si ens posem a mirar efectivament això, però per una qüestió de... No li podem dir tonta a l'audiència. És a dir, és que si repassem enrere tots i cadascun dels partits polítics que estan representats aquí i també els que no estan representats aquí, com ens posem a mirar les contradiccions? No sé, quant de temps havia d'estar Gabriel Rufián al Congrés?
0: Per exemple.
2: No? Vols que mirem les promeses que va fer Junts al seu electorat en ple moment independentista? O què va demanar al Partit Popular? O recordem los cilillos? Vull dir...
3: O lo de la baixada d'impostos de Rajoy.
2: Sí, no, el que em refereixo és que jo entenc una mica quan la Sabrín diu és que quan som alguns els que ho fem, posem molta atenció aquí, no? Ara em pots respondre, Arnau, no tens per què estar d'acord, al contrari, intento animar una mica el cotarro. Però, efectivament, és veritat que si ens posem a mirar a la hemeroteca, o sigui, és que veiem grans contradiccions entre el que es diu i el que s'ha acabat fent, no?
4: No, absolutament, i el que no comparteixo és que això només vagi en detriment cap a un sol costat. Crec que, si m'ho permet, s'haurien des de l'admiració personal, l'estima personal i el respecte, crec que és un discurs una mica victimista que acostuma a fer l'esquerra d'aquest país. Evidentment, tothom pot canviar d'opinió. Han passat 9 anys des del 2017 i, per tant, tots els d'aquí a la taula, en uns aspectes on nosaltres segurament hem modulat el nostre discurs en algun aspecte, no només a nivell polític, a nivell personal, la gent canvia i la societat canvia, i més en un món globalitzat que tot avança i canvia tan ràpid, però evidentment tothom ha de ser, no esclau, però sí responsable de la seva pròpia hemeroteca, i el que no pots fer és exigir una cosa a uns i després tu fer tot el contrari i quedar-te tan ample, si em permets l'expressió.
2: Digues, Quim.
0: No, que jo crec que hi ha dues coses molt diferents. Una és quan es diuen coses a consciència de que no és així, de que no ho vols, però es diu perquè quedarà bé guanyar-hi vots i no sé què, no sé quantos, del que és, que això passa, ha passat, i del que és a vegades que tu tens un programa, unes idees, i després resulta que no ho apliques, doncs senzillament per això, perquè no pots i has de pactar amb qui sigui i no es donen les circumstàncies. Són dues maneres de no complir el que has dit, conceptualment molt diferents. Una cosa és diguem-ne aprofitar-te i voler enganyar la gent deliberadament, i una altra és dir, mira, anirem a l'atac, i hòstia, resulta que els altres són millors, tenen la pilota i no podeu agafar. No has passat del mig del camp ja, però tu,
2: jo vull tornem fer-ho. Futbol, sí.
0: És només aquest matís.
2: No sé, Miquel, vols dir alguna cosa?
5: A veure, una cosa. Jo crec que parlem de fer política o no fer política. De fet, no haguéssim arribat en aquest punt si es hagués fet política. El tema de la independència o no independència, pels que creiem que era una aspiració, creiem que és una aspiració legítima i democràtica, creiem que hauria sigut la manera més pràctica de sortir de l'embrollo que té en castellà, fent política, debatint, parlant. Quan això no va poder ser, per lo que ja dic, no tornem a aquella pantalla, van entrar altres derivades, i d'aquells polvos vinen estos lodos, en el sentit de que, escolta, ja ven, com és això, judicis, amnisties, i tota una sèrie de coses que emmerden el que originalment jo crec que hauria tingut que ser d'una altra manera. Seguint amb aquest tema i acabant, no, sí, seguint i acabant, jo crec que tot el que no sigui que demà, exagero, el senyor Puigdemont pugui dormir a la seva casa de Girona, realment és mala fe, perquè ens estem donant compte que totes les declaracions, tota la justícia aquesta lenta, tot això és ganes de per algunes persones que els interessa fer aquest xup-xup i allargar l'enfrontament. I jo crec que Marchenes i Susodichos, jo crec que dic tot el que no sigui que demà el senyor Puigdemont dormi a casa seva, és ganes d'emmerdar el tema.
2: Algú vol afegir alguna cosa més al respecte? No?
4: Crec que ho ha resumit molt bé.
2: Sí, vosaltres creieu. Molt bé.
3: Un apunt de futbol, només.
2: Pots dir el que vulguis.
3: El diumenge...
2: De futbol, eh? Vas a parlar de futbol?
3: Bueno, veuràs. El diumenge veurem en el palco de l'estadi a Trump, a Milei i a Sánchez, no?
0: No sé si anirà, no?
2: No ho sé.
3: Sembla que sí. Bueno, i el rei també.
2: Qui podria anar és Begoña Gómez, perquè el sí, jutge podríem... li ha tret les preliminars, una mica fort també tot això, no? Li ha tret les preliminars, manté dos judicis amb jurat popular, però li han tornat el passaport. És a dir, que tota la gran història amb la que hem assistit en les darreres setmanes sobre si podia o no, si hi havia risc o no de fuga, si la policia l'ajudaria a fugir o no, doncs s'ha quedat amb no res, ha estat una decisió de l'Audiència Nacional. No sé, Sabrín, com has rebut aquesta informació?
1: Bueno, dintre de tot, esperem... Bueno, segueixo una mica en la misma línia. Jo crec que és una causa que qualsevol persona, doncs, que la vegi, sigui del Partit Socialista o no, qualsevol ciutadà o ciutadana que vegi la causa, jo crec que sap que està una mica esbiaixada, però bueno, esperem que en algun moment la justícia faci la seva feina i tot surti a la llum i aquesta situació, doncs, no es torni a repetir ni amb Begoña Gómez ni amb cap altra persona.
2: Voleu mirar al respecte? Quim, vols dir alguna cosa sobre això?
0: Em sembla que l'opinió de la Sabrina és molt ingènua. És a dir, lo de la Begoña Gómez jo crec que no pot sorprendre a ningú. Vull dir, és una més d'una cosa que va començar fa anys, però, diguem, agafant com a referència aquell poema que no és de Bertolt Brecht, no? Mentre li passava només als catalans independentistes, doncs no passa res. I, clar, això és quan obres la caixa de Pandora, pensar que diran, bueno, de 6 a 7 i després ja tornem a casa. No, un cop els has deixat i els has donat el poder per fer el que els doni la gana, evidentment no renuncien a aquest poder. Tot és part del mateix problema d'aquest desbocament i la llei d'amnistia, quan el Tribunal de Justícia diu la reconciliació, és a dir, de tornar les coses d'on no haurien de sortir de la política. És a dir, la política es faci fent política.

0: política, no ni per tribunals, ni per guàrdies civils a pallissar, ni res d'això. És d'on no hauria d'haver sortit, i un cop sortit costa molt tornar a ficar segons la termodinàmica no es pot tornar a ficar la pasta un cop ha sortit, no? I costa molt.
1: Estàvem parlant de Begoña Gómez, però hem tornat a la llei d'amnistia.
0: I a la termodinàmica. Cas,
1: i a la termodinàmica. No, sí, digues.
2: A mi he de reconèixer que la medida aquesta del passaport és més en una gilipollez com un castell de gran. O sigui, vull dir, jo això estic d'acord. La Begoña Gómez, que és una tonteria. Una altra cosa és la responsabilitat que pugui tenir Begoña Gómez, que això la justícia ho determinarà. Perquè jo sóc dels que pensa que això del lawfare jo no ho compro. No ho compro, eh? Tot és lawfare? No. Per mi, no. El Partit Socialista ara, de totes les causes, penso que participen 13 jutges, la majoria són progressistes. Tots no poden ser que estiguin fent lawfare. O sigui, lo del lawfare, escolta, no. Aquesta és una pantalla que no cola, eh? Això no cola. Dit això, tampoc ha comès cap crimen la Begoña Gómez. Escolta, tu, la mida aquesta del passaport i tal, jo penso que és una sortida patada de cabra del jutge Peinado, eh? Que no és la primera, ni la segona, ni la última, segurament. Aleshores, l'audiència ja l'ha reconvenit diverses vegades, lo qual no vol dir que no hi hagi causa o que sigui lawfare contra aquesta senyora. Anem a veure què diu
1: Miquel,
2: la justícia al final.
1: Tu què dius, Miquel?
3: A veure, la senyora Gómez té un pecat original, que és la dona del president. I llavors què passa? Que interessa qualsevol minúcia anar-la sostenint, perquè igual que el Tribunal de Justícia Europeu ha dit, escolti'm, això no ho veig molt, molt, molt punible, lo de l'amnistia. Tots els indicis semblen assenyalar que el que se li acusa a la senyora Gómez tampoc era una cosa tan... Vull dir, quan vaig llegint declaracions, quan vaig llegint sentències o coses, veus que és una cosa que jo crec que interessa sostenir-la, però, ja et dic, el pecat original és que la filla... Ai, la filla, perdó.
1: La dona
3: del president, i això farà que qualsevol petita cosa es magnifiqui i s'intenti mantenir magnificada.
1: Què passa, Ramon?
4: No, que la Sabrina, la representant del Partit Socialista, ha començat la intervenció parlant de que segurament era un cas que tenia una mica de biaix, segurament el té, però una mica de biaix no treu la responsabilitat que abans mencionava l'Emiliano. De fet, sobretot, clar, genera molts dubtes, moltes suposicions, quan el president del govern és un president que està envoltat de corrupció, ho hem vist amb el president Zapatero, de forma indiciària. Ho hem vist amb el seu germà, que ha estat condemnat, i segurament doncs, la justícia a veure què determina en el cas de la senyora Begoña Gómez. Però és evident que segurament podia haver-hi una mica de biaix, però el seu germà va cometre un delicte. El president Zapatero és possible que n'hagi comès, i això també ho determinarà la justícia, i per tant veurem com avança el tema.
1: Vols dir alguna cosa, Sabrina?
5: No, de fet, a la meva intervenció jo he dit que la justícia ha de fer la seva feina. O sigui, jo en cap moment he parat de l'ofer. Sí que és veritat que he dit, i ho segueixo pensant, que és un cas doncs, que dona per pensar, sobretot quan hi han hagut tantes filtracions. No? Quan tenim un senyor en Twitter posant la teva dona va pelante, tu hermano va pelante, abans de que surtin sentències i de tot, llavors jo crec que la situació en la que estem en l'actualitat, no? O tenim a diputats a les Corts Valencianes parlant de filtracions de fiscals, jo crec que això també ens ha de fer pensar que hi ha cas o no hi ha, no ho sé, no sóc jutgessa, no, en aquest cas, però crec que ens ha de fer pensar doncs, sobre la situació que tenim en l'actualitat.
4: Totalment d'acord, i com el Quim deia, no renou.
1: Estem a 12 minuts de les 9 de la nit. El que és nou és la calor aquesta que fa, que és insuportable, no? Mireu quina notícia, dormim 39 hores menys a l'any per la calor. És una notícia que estic llegint ara mateix al 324. La crisi climàtica ens pren hores de son. És insuportable dormir aquests dies si no tens aire condicionat. Com ho porteu vosaltres, això?
6: Fatal.
1: Fatal, eh?
2: Fatal. Fatal perquè dormíem amb l'aire condicionat i jo estic fent és de lo pitjor que es pot fer.
1: Jo porto, sí, jo porto una setmana advertint a tots els meus coneguts que a finals de mes, que serà, m'imagino, quan arribi el rebut de l'aire condicionat, no m'agafin el telèfon. Perquè, déu-n'hi-do, jo estic espantat del que m'arribarà, però és que és impossible dormir, si no, no?
2: Però aquí encara, jo aquest matí he tornat de Cádiz, en Jerez, i per temes professionals. Jerez, ahir estaven a 43 graus. Uf. A les 12 del migdia.
1: Ja veus.
2: I a la nit estaven a molt a prop de 31 graus.
1: Ja veus.
2: A la nit.
1: Quin infern, no?
2: O sigui, l'hotel amb l'aire condicionat a tope, la veritat és que el calor, almenys per mi, és una grandíssima putada.
1: La sensació, bueno, per tu i per tothom, la sensació, en realitat, el problema d'aquí, jo no sé com ho veieu vosaltres, és que la sensació que té tothom és que això ha arribat per quedar-se.
2: Sí,
1: no és que estiguem pensant en un estiu esporàdic, tal, i que l'any que ve ja estarem una mica millor.
4: Dia, però, escoltava a un altre programa d'una altra emissora que hi havia un paleoclimatòleg que deia que estem a les portes d'una nova era glacial. Per tant...
1: Nova era glacial?
4: Sí, sí.
2: Escolta, que vingui
1: ja. A dia d'avui quasi que s'agraeix, no? El comentari, no?
3: Però jo vaig sentir que està... Clar, però parlaven de xifres de milers d'anys i tu penses, bueno, quina mala sort que ens toqui. Mira, bona sort, que ens toqui a nosaltres. Però clar, per aquests estudiosos paleòlegs i arqueòlegs, la mesura dels
4: el
3: anys...
4: Els segles són com clar, nosaltres
3: clar, segons. Vull dir, t'ha parlat de 3.000 anys, bueno, potser no ens tocarà a nosaltres.
2: Però que sí que sembla que això anirà a pitjor, eh?
1: Sí, anirà per això,
2: pitjor. Jo tinc la sensació que el juliol de l'any passat va ser més suau que el que estem patint en aquest mes.
3: I si em permeteu una cosa, i entrant en un tema de caire social, vull que entengueu que hi ha gent que no té les possibilitats que estem tenint nosaltres de tindre un aire condicionat. Per exemple, torno a insistir, jo treballo en un ambulatori que som refugi climàtic. Jo tinc alguns pacients o usuaris o veïns que venen una estona a l'ambulatori a agafar, no visitar-se, a sentar-se a la sala.
2: Sobretot
3: de
2: la gent gran,
3: Gent gran, o que estan esperant per fer una gestió i s'estan allà, vull dir, i és una cosa que em sembla que l'altre dia ho deia algú dels comuns, em sembla que el Pissarello, no me'n recordo, però que és veritat que el tema de l'aire condicionat, que potser és antiintuïtiu, és contraintuïtiu, perquè és una cosa que va contra, diguéssim, la idea de la sostenibilitat, però és una cosa que ens hem de pensar molt i molt. De fet, jo el camí que faig de casa a la feina és un suplici i trobo que l'estiu arribes a la feina, els que tenim aire condicionat, amb il·lusió.
1: No hi ha res millor a la vida aquests dies que entrar a l'edifici de Ràdio 4. O sigui, tu quan entres a Ràdio Nacional d'Espanya Catalunya, a la porta de recepció, jo em posaria a fer el programa allà. Us ho dic de debò, no heu tingut aquesta sensació quan heu entrat? És impressionant.
2: O el Cort Inglés.
1: Passa una mica...
4: L'altre dia ho va apuntar al final de taula l'Albert Batlle.
1: Però el Cort Inglés, sí, és veritat que l'Albert Batlle va dir l'altre dia. Però encara, jo ara fa temps que no vaig al Cort Inglés, però jo recordo quan era petit que hi havia com aquella cortina d'aire fred. Encara és així?
2: Sí.
1: Ah, sí?
2: Sí. Almenys el de Diagonal, sí.
1: El de Diagonal,
3: I és que, Toni, una cosa, parles de quan eres petit, l'aire condicionat no era una cosa que tinguéssim molt... allò instal·lada dintre del nostre dia a dia, almenys a les cases. Era una cosa, era quasi una excentricitat.
1: Era de rics, era una cosa de rics.
3: I ara és una cosa que jo crec que
2: és necessària, totalment. És que ha canviat molt.
1: Què anaves a dir, Quim?
0: No, que això del canvi climàtic, hi havia el xip, suposo que ara ja està marxant una miqueta, de que, ai, pobrets els ossos polars o la Posidònia. No, no, pobrets els humans. És a dir, és una qüestió, i no és una qüestió ja de comoditat, sinó una qüestió de vides humanes amb els incendis que estem veient, amb està afectant ja l'agricultura, que afectarà l'economia. Vull dir, no és solidaritat amb les pobres bestioles que ho passen malament. És interès propi, és per egoisme. Hauríem de considerar el CO2 l'enemic públic número 1.
1: Sí, sí. Digues.
2: I l'increment de morts que s'estan produint ara, en països com a França. Vull dir que no estem parlant de...
1: És impressionant. L'altre dia vam estar parlant, vam fer tota una roda de corresponsals per Europa i les situacions que estan vivint, que són impensables, no? Perquè efectivament ara s'estan trobant que són ciutats Parlo de París, però parlo de Berlín també en un moment donat on ningú no té aire condicionat, perquè no calia l'aire condicionat i érem bojos, és a dir, és absolutament impossible comprar-se un ventilador, em deia l'altre dia, a París és impossible, és a dir, vagis on vagis està tot esgotat, perquè no s'esperaven efectivament una onada de calor. I recordin una cosa que els hi vam explicar, com el govern francès ha enviat persones a Espanya per saber com fer front a les onades de calor, perquè era una situació que no els havia passat mai. En fi, a nosaltres el que ens passa cada dia, i som molt fans, és que acabem la tertúlia amb el colofó del Toni Mata. Toni, què tal? Bona nit, senyor, com estàs?
6: Molt bona nit, Toni Marín, tertulians del Pla B i francesos que venen a prendre

0: a jugar a futbol i a ventilar-se, com estàs?
1: M'agrada el d'aprendre a jugar a futbol, sí senyor. Què? Per on ho portem avui, això, Toni?
0: Doncs mira, avui em sumo al que esteu proposant a la tertúlia perquè vull posar el colofó amb aquesta sensació que m'alegro de veure que no sóc l'únic que la té, que és que jo estic una mica cagat. Podria ser, sumant-me al que dèieu, que el planeta Terra estigui planejant acabar amb la humanitat de la mateixa manera que el nostre sistema immunitari ataca els virus o paràsits que miren de fer-nos mal? Jo és que no sé ja com prendre-m'ho, però tenim onades de calor, danes que vindran a tardor, terratrèmols i ara pols sahariana perquè tinguis a la boca el sabor del desert. Jo no sé com m'ho he de prendre, però començo a pensar que ja no som benvinguts en aquest planeta. Human go home, una miqueta. Podria ser això? Durant anys vèiem els auguris i els nostres representants han estat incapaços de girar la truita climàtica. Durant anys rèiem de la gent que patia ecoansietat, terribles friquis. Però doncs mira, ara has reservat una setmana en una casa rural i et descobreixes mirant plànols de sortida per veure si què passa si hi ha un incendi a un bosc. Tenen búnquer? Ens tirem a la piscina i que el foc cremi la casa? Fiquem el cotxe en una bombolla de sabó gegant i sortim volant amb un invent del Draimon? Perquè conduir per un bosc en flames, amigues i amics, no és un bon pla d'estiu. Què fem ara? Anulem tots les reserves i ens quedem tombats a casa la fresqueta de l'aire condicionat, el que en tingui? Senyors i senyors, jo sé que sona fatal, però em va molt malament una crisi climàtica a les vacances. Un pla alfa per evitar que ens rostim tots plegats és un drama ara mateix, que prefereixo no tenir la pell d'un pollastre last, of course, my dear, però no és el mateix. Quan reps a la tardor aquella alerta que peta les oïdes amb el so aquell del mòbil, mep, mep, et dius, hòstia, no puc sortir de casa, i dius, vale, no puc sortir de casa per si no em donen els trens i m'ofego com una formiga. I dius, bueno, treballarem des de casa, podem assumir-ho, podem teletreballar avui. Però ara ens trobem en el dilema d'afrontar riscos vitals, però per passar uns dies de vacances clarament merescuts, després d'un altre any on la vida i la feina han tornat a posar a prova els nostres límits mentals. Doncs així estem, Toni Marín, preguntant plans d'emergència de les cases rurals. Tenen por, m'han dit en aquella casa, enmig del bosc. Molt bé, senyora, i si ve el foc, què fem? Ens tirem el pom dins el pou? Llancem una moneda demanant un desig com a la Fontana i Trevi? Traiem galledes per ajudar els bombers? Com funciona això? No estem preparats. No, no sé, els francesos venen aquí, nosaltres no sé on haurem d'anar a preguntar. Problemes del primer món, dirien alguns, però al primer món ja sabeu que també hi ha nivells. Els que no poden fer vacances, els que fan un gran esforç per fer-les i els que no tenen por de res perquè ara mateix ja estan en un lloc segur, segurament en un iot a alta mar. Ara molta gent està fent classes accelerades d'emergències per veure com gestionar crisis ambientals sobrevingudes per la mala gestió público-privada. Ens estem convertint en els MacGyvers de les vacances, aquells que troben solucions a qualsevol situació desesperada. Ciutadans i ciutadanes, no tingueu por. Ningú es pot garantir la seguretat avui en dia ja en aquest planeta, però l'únic que és segur és que sí, mereixeu les vacances.
1: Estic totalment d'acord. Toni Mata, moltes gràcies. Fins demà, una abraçada.
0: Que vagi molt bé, fins demà.
1: Que vagi molt bé. Està parlant de vacances, per cert, nosaltres demà fem l'últim programa i marxem de vacances. És veritat, també, no els enganyaré, que ens feia tanta cosa deixar-los sols o soles, que els hi hem preparat un programa diari de 2 hores, des de les 7 de la tarda fins a les 9 de la nit, recordant els grans moments del Pla B, no lògicament dins la tertúlia, no perquè no ho feu molt bé tots, o totes, sinó perquè, clar, no tindria massa sentit, no? Recordar la tertúlia el dia en el qual no tindria cap mena de sentit. Però sí, saben que dediquem sempre l'última hora del nostre programa a grans entrevistes, a grans seccions, i amb això posarem, doncs, aquestes 2 hores de ràdio diàries des de les 7 fins a les 9 perquè no ens perdin de vista, perquè ens fa cosa que ens perdin de vista. Què fareu vosaltres? Emiliano, tu què?
2: Jo m'aniré de vacances el dia 10.
1: D'agost encara?
2: Fins al 30.
1: Ah, molt bé. 20 dies està bé, no?
2: 20 dies. Fa anys que no agafo 20 dies, eh?
1: Ja.
2: O sigui, aquest any, 20 dies.
1: Molt bé. Miquel, tu ja les has acabat,
3: no? Jo ja
1: no?
3: Les he acabat.
1: No em sap greu dir-ho, perquè va venir amb un aspecte de salut que feia una ràbia directament.
3: Què vols dir, que ara ja se'm veu més fotudet?
1: Ja sé. Deixa'm dir-te que una mica sí, és a dir, no. Fotut no, però has perdut una mica de color ja.
3: Bueno, ja recuperarem.
1: És bastant d'agrair, jo estic content. Quim, tu què faràs?
4: Faré escapadetes des d'aquí, des de Barcelona, i fent petites escapadetes.
1: Està molt bé, les escapadetes estan molt bé. Sabrín, tu què?
5: Nosaltres encara seguim en plens la setmana vinent, però després ja a l'agost ja marxaré a veure la família.
1: Ah, molt bé. On te'n vas?
5: Doncs aniré a Brussel·les perquè tinc família allà i després marxaré al Marroc, a Tànger.
1: Oh, que guai. Oh,
5: sí, tinc la meva família allà.
1: Que guai, que guai. I tu, Arnau, què fas?
6: Jo també faré com a l'Emili.

0: Piano del 10 al 30, sí. Amb alguna cosa puntual entremig que haurem de tornar a Barcelona, però per aquí suposo que al Pallars.
1: Clar, però tu t'estàs preparant perquè com et cases a l'octubre.
0: Exacte.
1: El gran viatge arriba aleshores.
0: Correcte.
1: I sembla que de moment, tal com estan les coses, jo recordo que t'havies expressat aquí al programa que tenies por d'alguna manera de que us pogués alterar el viatge de nuvis.
0: Sí, perquè...
1: La guerra d'Iran, no?
0: Correcte, perquè l'escala es fa a l'Orient Mitjà.
1: Ja, de moment sembla que...
0: Veurem.
1: Podrem fer-ho, no?
0: Toquem fusta.
1: En fi, en qualsevol cas, donar-vos les gràcies per totes les vegades que heu vingut a passar una estona amb nosaltres i que a les vostres agendes particulars continueu situant entre les 7 i les 9. Deixeu-ho lliure bastant sovint, no? I així us veniu a compartir una estona amb nosaltres. Ha estat un plaer, com sempre. Quim Bosch, Arnau Vives, Emiliano Bermúdez, Sabrina Araibi, Miquel Prats, que tingueu un molt bon estiu. Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies.
1: Ara fem una petita pausa, arribem a les notícies a les 9 i tenim una última hora. Ve l'Alexis Racionero, que té un llibre meravellós que es diu L'arte de no complicar-se la vida. Ve el Pepe Ribas amb un senyor molt especial que no els doni ni una pista, però que el recomano molt que no es perdin, perquè de veritat ens ho passarem molt bé. De moment, però, les notícies. Ara tornem.
3: Són les 9.
4: Ràdio 4. Serveis informatius.
3: Bona nit. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat la llei d'amnistia i considera que és compatible amb el dret comunitari. La sentència conclou que no perjudica els interessos econòmics de la Unió ni vulnera la normativa antiterrorista i insta els tribunals espanyols a aplicar-la en les causes que encara estan pendents. En declaracions a Ràdio Nacional, la portaveu de l'executiva federal del PSOE, Montse Mínguez, ha reiterat que es tracta d'un èxit col·lectiu.
5: Evidentemente es un éxito colectivo y es una apuesta por la reconciliación, una apuesta por la institucionalidad, una apuesta por devolverle a Cataluña esa paz social y esa paz institucional que, como estamos viendo en los últimos años, además de el honorable presidente Salvador Illa. Por lo tanto, creo que es un éxito colectivo que se puede ver y se puede palpar.
3: La resolució obre ara la porta a desencallar la situació dels líders del procés, com ara Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig, així com dels condemnats per inhabilitació, entre ells Oriol Junqueras. Tot i això, la decisió no té efectes immediats perquè el Tribunal Suprem manté les ordres de detenció i la negativa a aplicar-los l'amnistia. Ara, la mirada se centra en el Tribunal Constitucional, que aquesta tardor ha de resoldre els recursos presentats pels afectats. Des de Sumar, la portaveu al Congrés, Verónica Barbero, ha demanat l'aplicació immediata de l'amnistia, atenent la decisió de la justícia europea.
6: Tanto las derechas como esa parte de la judicatura que ha intentado boicotear esta legislatura boicoteando la ley de amnistía o saboteando su aplicación, entiendan lo que entendemos todas, que es que han fracasado y que procedan, por lo tanto, a aplicar lo que dicen los tribunales.
3: A aquesta hora també estem molt pendents dels grans incendis al conjunt d'Espanya que continuen complicant-se en plena onada de calor. A la Comunitat de Madrid, el foc de Lozoyuela ha obligat a desallotjar habitatges i una urbanització mentre es manté el confinament de diverses poblacions del nord de la regió. El govern madrileny ha activat el nivell 2 del pla Infoma i ha demanat la intervenció de la Unitat Militar d'Emergències. A l'Aragó, l'incendi d'Orés continua fora de control després de calcinar 6.000 hectàrees. El foc ha obligat a evacuar 5 municipis de la comarca de les 5 Ovilles, amb prop d'un miler de persones desallotjades. Hi treballen més de 400 efectius i les autoritats adverteixen que és un dels incendis més complexos dels darrers anys. El conseller de Medi Ambient de l'Aragó, Luis Biendicho, ha explicat quin és el full de ruta de cara a demà divendres.
7: Mañana, si las condiciones son las que se prevén, pues ya podamos hacer un trabajo de planchado con medios aéreos muy superior en la zona de cabeza y lograr perimetrar todo lo que es toda esta amplia superficie que os estoy comentando.
3: També a Castella-La Manxa, l'incendi de la Mierla ha obligat a evacuar aquest municipi i a confinar preventivament Muriel i la zona de l'embassament de Belenya. El foc, que avança ràpidament amb pes pel vent, també ha requerit el suport de la UME. Les autoritats insisteixen que el risc d'incendi continua sent extrem a bona part de l'estat. I mentrestant, a casa nostra s'ha estabilitzat el foc que ha començat aquesta tarda a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, i que, recordem, és el cinquè originat en aquesta zona des de diumenge. se sospita que tots ells han estat provocats. El de Sant Quirze Safaja, el Moianès, ja està controlat. I és que aquest 2026 s'han cremat a Catalunya més de 4.500 hectàrees en 461 incendis, més de la meitat de la superfície cremada durant tot l'any passat. Segons dades dels agents rurals, la majoria dels incendis d'enguany han estat ocasionats per negligències i 72 intencionats, com el que va cremar Tiana al Maresme a finals de juny. Maria Huguet.
2: Quan es tracta d'un incendi intencionat, els agents rurals hi actuen amb el seu grup especial caní, el GK9. Poden esbrinar si a l'espai cremat hi ha substàncies accelerants. L'Anna Subirós és la coordinadora del GK9.
8: Els nostres gossos el que fan és descartar o detectar que hi hagi alguna substància que hagin pogut provocar l'incendi. Treballen mitjançant el joc. El que fan és buscar la substància i marcar-la perquè saben que després jugarem. O jugarem o si és un gos molt golafre, el seu premi també pot ser el menjar.
2: Idealment, aquest grup treballa amb dos gossos i dos guies sobre el terreny per recollir millor les mostres que després es portaran a l'Institut Nacional de Toxicologia de Barcelona, on determinen, si és el cas, amb quina substància s'ha pogut provocar aquell incendi. Amb tot, els agents rurals insisteixen en la necessitat d'extremar la precaució i recorden que el millor incendi és aquell que no s'arriba a produir.
3: Gràcies, Maria. Doncs això és tot de moment. Més notícies a rtv-e.cat i en 55 minuts aquí a Ràdio 4. Bona nit.
4: Ràdio 4. Ràdio 4. El Pla B, amb Toni Marín.
1: Són les 9 i 5 minuts, enfilem la darrera hora d'aquest Pla B de Ràdio 4. Estava pensant que, efectivament, avui és un dia en el que hem d'anar acomiadant els col·laboradors, col·laboradores del nostre programa fins al setembre. Hola, Pepe.
9: Què tal?
1: Això tu?
9: Jo bé.
1: Estàs bé, no?
9: No paro.
1: No pares.
9: Amb una edat impossible,
1: sí.
9: Però bueno.
1: Sí, però no pares i tens ganes de parar menys, perquè fa un moment, jo he assistit a un moment en el qual t'acabes d'apuntar a un viatge a la Índia, no?
9: Bueno, és que ja era hora que vagi a la Índia amb molts anys de retard.
1: No has anat a la Índia encara.
9: Amb el pare de l'Alexis solia anar-hi i no vam anar.
1: Ja.
9: Ell va anar després, però en el moment que teníem que anar... No vam anar.
1: Espera, l'Alexi Racionero... Estem fent un poti-poti...
9: No vam anar ningú, cap dels dos.
1: Deixa'm que faci bé això, perquè clar, jo ja entenc que aquesta és una xerrada molt guai, però la gent a casa no sap ben bé qui parla, en què moment. El Pepe Ribas sap amb vostès, col·laborador de tots els dijous aquí al programa. Alexi Racionero, què tal? Bona nit, Alexis.
10: Hola, bona nit.
1: Que no ve amb el Pepe Ribas, malgrat una vegada sí va venir amb el Pepe Ribas.
10: Sí, sí. Eh?
1: L'Alexi Racionero ve perquè ve per moltes raons, perquè podríem parlar amb ell d'una gran quantitat de llibres que ha fet... al llarg dels últims anys. Podríem parlar de ioga, segurament una mica parlem de ioga, parlem de meditació. Podríem parlar del món de les arts, en el sentit en el que va ser profe de l'ESCAC durant molts anys, però té un llibre que és que ens va molt bé. El arte de no complicar-se la vida. És tot un art, això, Alexis?
9: Pues sí.
10: Pues sí.
9: Però jo avui, que sempre presento aquí...
1: Espera un moment, Pepe. Espera un moment.
10: I ara...
1: No, ell avui ve revolucionat.
10: Sí, ja
1: li has parlat de lo de la Índia
10: ja.
1: I ja li has canviat tota la cosa de fer. Avui el Pepe, ara sí, avui el Pepe ens ha portat un senyor que jo estic flipant. Ho dic de debò perquè... Si alguna cosa és una persona absolutament autèntica. Explica'ns qui és Pau Guinart, Pepe.
9: Pues Pau Guinart, jo el vaig conèixer... Jo penso que a la sala se la va dar un burro. Perquè quan era molt jove volia trencar amb una carrera de dret que no li agradava, una Barcelona que tampoc li agradava. Ell és de l'Escala, i a més és de l'Escala, de l'Escala, de l'Escala, amb els avis de l'Escala, o que estaven a l'Escala, posant motors a les barques, vaixells, a les barques de pesca, i, bueno, va donar la volta en burro perquè era una forma de Catalunya, perquè era una forma de sortir.
1: Sí, va donar la... Espera, que ho dius molt ràpid, la gent això no ho entén. Que ha donat la volta a Catalunya en burro.
9: Sí, però quan tenia 21, 22 anys, i ho va escriure a la revista que nosaltres fèiem després d'haver deixat a l'Ajo Blanco,
1: sí,
9: que era l'Empordà Guia.
1: Ja.
9: I escrivia de puta mare.
1: Deixa'm, tindrem molta estona per parlar amb calma. Pau Guinart, com estàs? Bona nit, Pau.
10: Molt bé.
1: Que la primera cosa que diguin d'un és ha donat la volta amb burro a Catalunya.

0: perseguirà tota la vida, faci el que faci.
1: Però és una de les coses que ha fet, que insisteixo, no es perdin aquesta entrevista d'aquí una estona, perquè si alguna cosa ha fet el Pau són qüestions dignes de ser explicades i a més molt interessants, més enllà d'aquesta història. És l'autor del primer estudi sobre la petjada de Nietzsche a Dalí. Després en parlarem de tota la qüestió, perquè realment interessantíssim. Alexis Racionero, em fa molta gràcia, perquè has escrit un llibre que es diu L'arte de no complicar-se la vida, però clar, un es posa a mirar la teva biografia, has fet de tot, fas de tot.
2: Sí.
1: Tu t'compliques molt la vida, no?
2: Per això escric d'això. O sigui, és aquella història de que al final un escriu del que viu, no? O intentes, pues, que això, que hi hagi una connexió entre el que escrius i l'obra, no? És com, pues, no sé, quan em vaig posar a escriure sobre filosofia oriental, que tenia, pues, la cosa que podia venir del meu pare i de la meva mare, pues, de seguida el que vaig veure, que per això venia allò d'Índia, que el Pepe deia, no, i Luis, i no sé què, pues, el meu pare va estudiar molt, però va viatjar poc.
1: Ja.
2: Va anar a la Xina, al final de tot, va anar a l'Índia molt, molt al final de tot, i es va cagar amb tot, i va dir que jo era un caos, i un no sé què, i tot brut, i no sé quantos. Però bueno, que el cas és que a mi una cosa que em va agafar així com a generació nostra, que viatgem més, i així, és dir, bueno, pues, jo vull experienciar les coses, no? I anar a veure que hi ha d'aquestes filosofies, pues, in situ, i conèixer els països, i bueno, i amb això complicar-se la vida, jo acabo el llibre dient que molt bé que he fet el llibre, però que em continuo complicant la vida, amb especialment amb alguns aspectes. Amb altres potser alguna cosa he après.
1: És que, deixa'm dir-te, em pots corregir, perquè és només una opinió personal, però segurament quan més viatges, quan més cultures veus, quan més maneres d'enfocar la vida tens, probablement t'emboliques la vida en fent moltes coses, però segurament la manera d'analitzar-les canvia, no? Relativitzes de manera molt més fàcil, segurament, no?
2: Sí. O sigui, la veritat és que aquí hi ha com un equilibri entre la hiperactivitat. O sigui, el fer molt et pot complicar la vida. Però alhora, l'estudiar molt i conèixer diferents cultures i així, segurament et treu del radicalisme, de l'ego, de la polaritat, d'aquestes coses que ens acaben complicant molt la vida, no? Vull dir, avui el món està regit per gent que està amb unes polaritats i amb una ment bastant estreta, no? I quan un viatja i obre la ment i així, pues, com deies, acaba relativitzant, no? I dient, bueno, però és que això que aquí em sembla tan important, pues igual a Cuba va d'una altra manera, i a Japó d'una altra, i a Vietnam d'una altra, i tot això, i el que vas llegint i el que vas aprenent, i això, pues, et va donant com si, com uns recursos que al final, no sé, jo he entrat bastant i no sóc encara avi, però ja tinc 50 i algo, però amb aquesta idea de dir és que res és tan important, no?
1: Ja. Fixa't que és una cosa curiosa, perquè acabes de passar per una paraula que per tota la gent que es mou una mica en el teu àmbit està molt present, que és l'ego, no? La lluita contra l'ego, probablement en el moment en què l'ego viu més entre signes d'admiració. És a dir, vivim a l'aparador de les xarxes socials, vivim que una cosa no existeix si no tenim no sé quants likes a la vida, no?
2: Sí, jo crec que estem en la cultura del narcisisme absolut i del like i de l'ego i de la dispersió. O sigui, estem, per una banda, amb la ment dispersa, perquè estem sota moltíssims estímuls i volem totes les coses de consum ràpid i no ens fixem en res, ni amb les lectures, ni amb els audiovisuals, tot és molt ràpid, molt ràpid, molt ràpid. I a nivell, pues, de la persona, pues, sí, el culte és la persona, l'ego, i fins i tot en el creixement personal hi ha aquest perill de que al final de tanto mirarte hacia adentro y ser tu propia lámpara y tots aquests discursos que venem, pues al final estem fent també un missatge d'individualisme. I jo crec que hi ha un individualisme interessant, que és el de la generació del meu pare i el Pepe i companyia, que és reinventar-se la vida i la llibertat, pues això està molt bé. Però ser tu i fer el que et doni la gana passant de tothom. Però això de construir-te un personatge perquè llavors et vegin i et posin likes, això és el que no té gaire sentit. No?
1: Fixa't que m'estic llegint un llibre en aquests moments, és que per una cosa que parles tu també, que m'ha cridat molt l'atenció, perquè és un tractat sobre el dol i l'absència, i parla de que moltes vegades intentem tenir moltes coses perquè sabem que nosaltres durarem un temps i marxarem. però en canvi aquelles coses que tenim nostres continuaran existint.

0: D'alguna manera, hi haurà gent que en recordarà a partir de la visió o la possessió de determinats objectes. És un, a mi m'està encantant com a teoria, no? Tu fas una anàlisi molt interessant sobre aquesta diferenciació entre el que és ser i el que és tenir, no?
1: Sí. Per on comencem? Sí. Bueno, això és una cosa de l'Eric Fromm, sí. Que ho va parlar pues, fa molt temps, i que està clar que és més important el que tu ets com a persona que no els càrrecs que tu tens o les possessions que tu tens. Ara, la nostra cultura, pues, des de fa ja 60 o 100 anys, el que val és qui ets, càrrecs, i el que tens, possessions i propietats. Però és que al final, quan te'n vas, que a mi m'ha tocat fer uns quants dols pràcticament de tota la meva família, i ara, per exemple, he perdut a la mare de la meva filla, i he passat pues, una vida on no ha estat fàcil, pues, jo m'he passat la vida recollint cases de gent que ha mort, i veient que al final t'obsessiones per tenir aquella col·lecció de llibres, tenir el no sé què i tal, i al final tot passa. Ara, potser sí que el que queda de tu és quelcom que no és material, que és aquella persona que era el Lluís o la Maria José o la Marité o qui sigui, que això és la memòria interessant, no? I al final és com una ànima inaprensible, que això és bonic, no? Jo crec que nosaltres també en vida pues potser no hem d'estar tan obsessionats per tot el que tenim i dir, bueno, però jo qui sóc? I estic bé amb aquest cos i amb aquesta vida que estic portant.
0: M'ha recordat la pel·li de Coco, perquè la pel·li de Coco, efectivament, hi ha una cosa que és preciosa, jo tinc nanos, que és que un està viu mentre algú et recorda. No?
1: És que m'has llegit el pensament, perquè estava amb això. No? Jo també tinc una filla, vaig veure Coco amb ella, i penso que està molt bé poder parlar del dol amb il·lusió, segons com, i aquesta idea pues, de que sí, de que la memòria i... És això de tenir les coses en el present, no? El present pot ser polièdric i tenir moltes presències, no? O sigui, d'una banda pots estar amb això que és molt zen de esto es lo que es i no muntar-te pel·lícules, però de sobte pues, pots tenir pues, una presència d'algú estimat al teu costat en aquell moment perquè t'apareix, no?
0: Clar.
1: Vull dir, el Pepe i jo ens veiem i ens venen presències, no? Perquè, bueno, jo he crescut amb ell, jo era així de petit quan ell venia a Cinc Claus, el punt d'unió és el meu pare, llavors és inevitable, no?
0: Clar.
1: Que això es doni.
0: Clar. El llibre parles d'un concepte que jo no havia sentit mai, la kenosis.
1: Sí.
0: Què és això?
1: Bueno, jo t'he de dir que això va sortir d'investigar, perquè jo tampoc ho havia sentit mai. Però és lo bonic de fer llibres o de fer articles per La Vanguardia o així. Mm-hmm. La kenosis és el vaciamiento del yo. I és interessant perquè, bueno, sí que des d'Aldous Huxley i companyia, això, ja sabem que la sabidoria perenne existeix i que al final totes les tradicions, ara li diuen contemplatives o totes les religions, o digue-li com vulguis, al final van a parar a dir el mateix.
0: Yeah.
1: El cristianisme, el budisme, companyia, estan dient el mateix. És una mica allò de Campbell, de l'héroe de les mil cares amb els mites, doncs és que les religions acaben dient el mateix, després es barallen. Però bueno, la qüestió és que la religió pues, bueno, ens dona una part d'entendre que el jo no és important. I que, com en el budisme, es parla del desapego, no? Vull dir, pues, la kenosis cristiana i el desapego budista és exactament el mateix. I el que et diu és treu-te aquest personatge. No és que hagis de matar l'ego i el jo, però buida't una mica d'aquest, que és un pesat, i així podràs veure, no? Sri Aurobindo diu, para poder ver, tienes que quitarte el centro de la imagen. I avui en dia estem... Pues en el centro de la imagen continuament.
0: Mira, fixa't que l'altre dia parlàvem aquí al programa, nosaltres fem una tertúlia cada dia amb gent, imagina't, tots els partits polítics, tal, no? I dèiem, jo deia que a mi cada vegada més que parlar m'agrada escoltar, és a dir, perquè mentre parles no aprens, mentre que si escoltes t'estan podent oferir una manera diferent d'enfocar el món, perquè el problema, i d'això en parles al llibre, és que ens va ser en la vida tenint raó. És que tenim raó, és que nosaltres sortim de casa, ens aixequem ja amb raó i anem assistint a tot un seguit de converses al llarg del dia en el que tenim raó sempre. I molt estranyament hi ha algú que sap trobar la manera en la que potser ens ho fa repensar una mica, però és estrany, no?
1: Sí, però al final això, mira, això de tenir la raó m'ho va dir un client meu, que a vegades pues, porto clients de meditació i sessions de respiració i així, gran, 84 anys, no puc dir el nom, però molt savi, porta un mitjà de comunicació molt important, i li vaig preguntar ¿por qué nos complicamos la vida? I em va dir això, ¿no? Porque queremos tener razón.
0: És veritat.
1: I és pues, una mica la batalla de l'ego, no? I fins i tot de l'intel·lectual o del professor, o de... no ens donem compte, o del comunicador o així, i al final sempre ens estem enganxant amb, bueno, pues jo tinc una idea sobre això i quasi ni escolto perquè estic esperant el moment de col·locar la meva entrada per demostrar que tinc raó. I si ets molt intel·ligent, manipularàs la conversa i guanyaràs. Ja veus quina tonteria, no? I el que et perds, que això és molt de la Gestalt i del Zen, és que, com tu deies, quan calles i escoltes, pues de sobte s'obren altres possibilitats, no?
0: I quan calles i no escoltes? És a dir, i si escoltem el silenci? Ho dic, una de les coses que a mi m'han semblat espectaculars de l'encíclica de Lleó XIV, jo no sóc religiosa, però una de les qüestions que m'ha semblat espectacular d'aquesta encíclica és que parla del silenci, de la necessitat d'aprendre a estar en silenci. Això és vital, perquè vivim al mig del soroll i ens hem acostumat a viure amb el soroll i sembla que ens costa sortir-nos, no?
1: Sí, aquesta és una altra de les bases d'aquest llibre. O sigui, la meitat d'aquest llibre va del silenci i del buit, que són conceptes molt similars, no? Saber estar en el buit i donar-te en compte que el buit no és el buit. El buit és l'origen de tot. I que des del buit és quan pots començar a entendre on estàs, qui ets, i des del buit també pots donar espai a lo nou. Però com sempre estem pues, amb la càrrega de la motxilla o del que sigui, i amb el soroll, i amb les idees, i amb no buidar i no fer silenci, pues, llavors ens trobem amb aquesta acceleració i amb aquesta bueno, forma de vida que al final et gastes, et vas desgastant una mica, no? Perquè no neteges, no deixes anar.
0: El repte, d'alguna manera, no és saber trobar el silenci enmig del caos? És a dir, recordaré clar, tota la vida una... Sí. Jo abans... fa anys feia ioga, practicava ioga, i me'n recordo que en un gimnàs molt conegut, que tu coneixes perfectament,
1: sí. Doncs, on soc professor.
0: On ets professor, efectivament, hi havia una classe de ioga, la que jo hi era, i al costat una classe de spinning. Amb la música...
1: A tope.
0: A tope.
1: Sí.
0: I em va agradar molt el que va dir aquella professora, no? Em va dir és que l'autèntic ioga es fa així. És sabent trobar el silenci, no cal anar-se'n a la... perquè hi ha un cert esnobisme en el món... Bueno, perdó, ara entraríem en un altre tema, però allò de... anem a fer ioga i anem a meditar a la República Dominicana, clar. No et fots, és veritat. O no. Ens n'anem a Indonèsia, no sé què, clar. És molt fàcil. El repte real és saber trobar el silenci al mig del caos, no?
1: Sí, jo quan m'emporto els grups a Índia, i el Pepe potser per això ara escoltant això no vindrà, justament una... bueno, putada, si es permet la paraula, o això, o prova final que els hi faig, és que després d'haver estat 5 dies fent un intensiu dels chakras i el yoga i de més i d'això i tal, i el silenci, la meditació i tal, al final passem per Delhi i els porto al lloc més caòtic, més fastigós i més sorollós
0: de
1: Delhi, que clar, és al voltant de la mezquita, no? I és la prova final per dir tot això que has après, si no ets capaç de sostenir-ho aquí, ja pots marxar. I hi ha gent que entra en xoc i marxa, i de fet vaig tenir una tornada una vegada d'un d'aquests viatges amb problemes a l'aeroport de la resistència que s'havia creat. Ara, els que van passar la prova ja estan vacunats.
0: Van somrient pel carrer, no? És gent que va somrient pel carrer directament. Escolta, la meditació, tu ets profe de meditació, ets tot un expert en meditació.
1: Bueno, he escrit un llibre, practico...
0: Tot un expert, efectivament. Sí. Té la clau de les coses? El camí és la meditació?
1: No, és un dels camins. Però és que avui en dia volem les receptes aquestes, no? De dir, per a no complicar-se la vida, medita. Medita el que ens pot donar, que a més hi ha moltes formes de meditar, però, per exemple, doncs per la ment dispersa, si vols enfocar la ment, meditar va molt bé. Perquè meditar t'ajuda a centrar-te. Una altra cosa que t'ensenya la meditació és el que parlàvem fa un moment, que és donar-li valor al badà, que això també ho defenso moltíssim, no? Que és, això li podem posar una paraula més així, més sofisticada, que és choiceless awareness, que diu el Krishnamurti, que és una consciència on no has de triar, perquè sempre estem triant, tu mires i pensament, bueno, malo, da, no sé què, i pues, meditar també pot ser badass, seus en un banc, et mires les fulles dels arbres, com passa la llum, què passa davant teu a la vida, i tot això certament ens ajuda, la meditació, a baixar les onades de la ment, l'agitació, però bueno, la meditació és una de les eines, hi ha altres, no?
0: Estava pensant en Juan Evaristo Valls, que té diversos llibres, és un filòsof, i que té diversos llibres que van justament amb l'art de badar, d'alguna manera, no? De la pereza, no recordo els noms exactament, però,
1: sí,
0: però van per
1: però
0: aquí.
1: Això, el derecho de la pereza de Lafarge, que això és un clàssic del 19, que és que jo defenso molt cada vegada més. No sé, bueno, ser un vagabundo del Dharma era una cosa que ja venia dels
0: temps. Ets un vagabundo del Dharma?
1: Això ve de la contracultura i de Kerouac. I què vol dir? Pues ets una mena de nòmada, a la recerca del camí, i la gràcia pues, no és saber quin és el camí, sinó fer el camí. Però és aquest concepte també de ser una mica dropo, ser una mica viure la vida. Jo he fet com una volta, a mi em van posar Alexis per Alexis Zorba. Ah, i jo va haver una època que era un tio molt seriós, que si l'escà, que si anàlisi fílmic, que si no sé què, i em vaig cansar d'això. I cada vegada soc més Alexis Zorba. I és més, pues, això, pues, pots badar, pots passar-t'ho bé, pots no ser productiu, però després ja veus la de llibres que surten.
0: Però fixa't que això que estaves dient, a mi el que m'ha recordat és la cançó El Serrat, no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar,
1: sí,
0: no?
1: Sí, però és que és això. Però és que és això. És que jo crec que més que el que hem de fer és el que hem de deixar de fer. Fem masses coses i volem masses receptes i volem masses metges, i també estem amb la cultura de la por a nivell de l'educació, dels nens, de la gent gran, o sigui, estem...
0: I de les motxilles, no?
1: Clar, i tot això va complicant la vida, i les assegurances, o sigui, tu ara agafes, bueno, s'enfadaran, però tu vols
0: les
1: agafar...
0: Les assegurances,
1: un... No, vols agafar un avió i et fan tantes preguntes que al final dius, mire, no vuelo, o sea, es que entre quiere esto, y la maleta sí, la otra, tal. Mire, me quedo en casa i ja està, no?
0: Déu-n'hi-do. Però això de la motxilla fa que molta gent deixi de viure. Ja. És a dir, aquella cosa de, oh, és que m'ha deixat la meva parella i m'ha fet tant de mal, que no vull tornar a passar per aquesta història, o em va fer això, segur que tothom em farà exactament el mateix. Vivim amb por, no?
1: Sí, i altres, pues, som uns romàntics i així no es va.
0: Claro. Però bueno, som uns romàntics, però que en qualsevol cas des del meu punt de vista s'està viu, és a dir, s'està viu encara que sigui per acabar el dia maleint la vida, però vivim, no? Sí. En definitiva.
1: I si no és allò del maestro Yoda de Star Wars, que aquest també importa, que diu lo de hazlo, no lo hagas, però no lo intentes, no? O sigui, la qüestió és estar viva i viu. I també la Bhagavad Gita t'ho diu, vull dir, sempre hay que estar en l'acció. No perseguir el fruto de l'acció, però estar en l'acció, no quedar-te... O sigui, abans jo parlava del no fer i de ser una mica vago, però bueno, dins de... està en el fer, no?
0: És curiós, perquè ara, com vivim en una societat en la que necessitem posar-li etiquetes a tot, hem passat del moviment, crec que es diu FOMO, això la Glòria sempre m'ho explica, però jo me n'oblido sempre també. Crec que és un moviment que es diu FOMO, que és no vull perdre'm res. Ara hem passat a un altre moviment que crec que es diu HOMO, o algo així, o LOMO, no ho sé. LOMO no deu ser.
2: Fear of missing out i joy of missing out.
0: Veus, ho sap tot. Que és perdre-s'ho voluntàriament, no?
2: Poder perdre-s'ho o... Perdre-s'ho
1: voluntàriament.
0: Amb tot el plaer del món de perdre-s'ho tot. És a dir, no, ara arriben les vacances. Doncs en lloc d'anar-te'n a recórrer el món 435 països, doncs te'n vas, jo què sé, a sota d'un arbre, no? Amb 4 o 5 llibres.
1: O vas a la contra i et quedes a casa.
0: O et quedes a casa, no? Efectivament.
1: Sí.
0: És interessant, no? Com...
1: Sí, és que l'altre dia jo parlava també de com en les vacances ens compliquem la vida, no? Perquè sembla que estem avançats a que hagis de fer mil coses, no? I que has fet, pues, he anat a Camboya, he tornat, he anat no sé què, he creuat, pues, el Pirineu amb burro, he anat amb bici a no sé on.
0: Bueno, però el del creuar
1: no,
0: el Pirineu...
1: No, això té un mèrit, vamos.
0: Perdona, això és gairebé un exercici de meditació
1: no,
0: total, no?
1: La
2: idea era fer-ho per la lentitud i
0: clar,
2: tornar a veure's natural.
0: L'slow life total,
1: hi ha una pel·li del David Lynch que va d'això, aquella sí. pel·li del senyor que va amb una, em sembla que és una podadora de gespa sí. que va creuant als Estats Units per anar a veure el seu germà. Straight Story, sí, sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Escolta, la vida lenta.
0: Bueno, el arte de no complicar-se la vida. O sigui, ara tenim gent que està dient, vale, com he de fer això? És a dir, és evident que comprar-se el llibre és un bon començament. Sí. Veritat, fas tu una sèrie d'exercicis pràctics, no?
1: Sí.
0: Aquí al llibre.
1: Sí.
0: Si jo vull no complicar-me la vida, Alexis, què he de fer?
1: Pues primer dedicar un temps al dia a no fer i entendre que aquesta part del dia on no fas estàs sent molt productiu amb altres aspectes, no? O sigui, pues, dedica't a badar o dedica't a fer, li posa una paraula tècnica que és meditació informal. Meditació informal és pues, dedica't a les plantes mitja hora al matí i no estiguis perdent més que per les plantes o pel gos o pel que sigui i busca en la quotidianitat moments de deixar de fer, sobretot deixar de fer amb aquest codi en el que estem del multitasking, de fer moltes coses, de que el cap va tot a pastilla, tot allò que t'ajudi a enfocar la ment i anar a poc a poc. Pues seria una forma, no? I l'altra, pues, d'aquestes coses que hem parlat, no? De deixar ja de voler tenir la raó i deixar ja d'estar sempre al centre. I
0: sobretot perquè no serveix per res.
1: Bueno, és que cansa al final, no?
0: Sí, és veritat. És veritat que cansa. Pepe, què?
3: Molt bé.
0: T'està anant bé? T'està semblant bé la conversa?
3: No, és que jo fa temps que això ho practico.
0: Ja ho practiques, això, eh?
3: Jo sempre he alterat les èpoques de gran activisme amb el silenci absolut, visquent sol a Menorca, a Buenos Aires, bueno, a una part d'Argentina, a l'Empordà, o sigui, ho he fet sempre.
0: És interessant perquè no sabem estar sols, eh?
3: Jo sí.
0: Costa. No, jo també, però diríem que costa, a la gent li costa molt fer coses sola, per exemple, no?
1: A mi em va tocar estar sol perquè, bueno, tenia uns pares molt curiosos, es van separar abans que jo naixés i van dir que per celebrar tenien un fill, i la meva mare...
0: Això és veritat?
1: Això és veritat.
0: Que fort.
1: Això és històric, però bueno, jo ho vaig portar bé perquè ja els vaig conèixer així, però clar, quan la meva mare, amb 10 anys, em va donar la llave i el duro, i jo li vaig dir, esto mamá que es, pues que ahora ya ni canguros ni leches ni nada, que tu estàs aquí i jo vindré tard al teatre, però tranquil. He de dir que tenia una àvia, la senyora Ardaguer, que la vaig estimar molt, i el meu avi, que em protegien, importaven el sopar i coses així, però sí, de nen em va tocar estar sol i després estava en moltes trobades d'aquests bojos i les seves converses intel·lectuals i així, i era una gran companyia.
0: Anava a dir, quina sort això, no?
1: Perquè... Pues sí, perquè com a nen dius, ostres, este niño no está con otros niños, no? Pobrecito, que solo está. Però m'ho passava molt bé. M'ho passava molt bé i vaig aprendre moltíssimes coses. I el que sóc ara és gràcies a tot això, no?
0: A qui t'agradava jugar, tu, de petit?
1: A mi, a futbol. I m'agradava molt jugar a la plaça d'Empúries amb el Xavi i el Cristian, el del Mesón del Conde i la Forestal, i també els de l'Escala. Vull dir, jo m'he criat molt allà dalt i fer aquestes coses, pues, de no sé, trencar vidres.
3: I a la vidrera, amb dos gossos,
1: sí.
3: I perdent-s'hi sol amb una... amb un bosc.
0: Sí,
3: jo me'n recordo, sí, haver-ho vist,
1: sí.
3: Amb la Pilar.
1: Sí. I em venia a buscar l'àvia, la senyora Reguer, jo estava dins de la caseta del gos.
0: Escolta, per què sempre que parles de la teva àvia li dius la senyora Reguer? És que em fa molta gràcia.
1: Bueno,
0: la senyora
1: perquè,
0: Reguer.
1: Perquè el senyor Reguer i la senyora Reguer eren, com molt, seus... eren molt així, no? A veure, era
0: la meva àvia.
1: Però
0: tu la teva
1: àvia
0: li deies senyora Reguer,
1: no,
0: eh?
1: No, home, no. El que passa és que la reivindico, perquè en el llibre veus que posa Alexis Racionero Reguer i sempre sí. Em diu Alexis Racionero i sempre es parla del meu pare. I al final, pues, he com de reivindicar, no? I és una mica per aquests avis i també, com el Pepe sap, perquè la meva mare també va ser una activista feminista, contracultural, l'autora del California Trip, i bueno, són també professora de teatre i així, no? Però bueno, també perquè la imatge que tinc de l'àvia és que ja era molt senyora.
0: Ja, no hi ha cap mena de dubte. Molt bé, i l'art de no complicar-se la vida, Alexis Racionero Raque. No sé si et vols quedar o has de marxar.
1: Em quedo una estona.
0: Et quedes una estona,
1: sí,
0: no?
1: Em quedo una estona.
0: Hem de fer una pausa, m'imagino. No, doncs feu una pausa molt breu, i ara... quan tornem de la pausa ens endinsarem en la vida d'aquest home que avui és el darrer convidat d'aquesta temporada del Pepe Ribas, un home especial que fa coses especials de les que anem a parlar a continuació. Una pausa molt breu, tornem ara mateix.
4: Benvinguts i benvingudes a l'Entrellat.
5: Esta és la verdad. I no me la pienso callar.
6: Cada I ja ningú jo... parla de tot això i la situació ara és pitjor que en aquell moment.
7: Tots els països haurien d'exigir explicacions.
8: Com sempre, salut i perdí.
9: Jo dic que sí, perquè és la Samantha i no volia jo ara portar-li la contrària.
10: La veritat per davant de tot.
11: Andy, jo no penso dir la paraula.

0: T'adoro.
1: M'he quedat esparverada.
2: L'entrellat, de 4 a 7 de la tarda, a Ràdio 4, amb Samantha Villar.
3: Nena, nena, nena, nena.
4: El cert és que al llarg de tota aquesta setmana recordaré perfectament el dia que va néixer aquesta secció, perquè vam coincidir per casualitat a Guardiola de Berguedà amb el Pepe Ribas i vam dir estaria molt bé que vinguessis al programa i que parléssim a l'estil de la conversa que vam tenir aquell dia, no? I m'ha dit, val, però jo vull portar gent i vull portar gent especial, i la veritat és que ha estat un luxe de secció cada setmana. Esperem que continuï la temporada vinent. Això ja ho parlarem, perquè encara no ho hem parlat. Sempre serà una decisió, lògicament, del Pepe Ribas. Però ha estat un luxe de secció, Pepe, perquè per aquí ha passat gent molt guai.
5: Per mi també, i a més descobrir-te.
4: Això li passa a molta gent.
5: Ets un gran periodista de la ràdio i saps perfectament afrontar tot.
4: Moltes gràcies.
5: No.
4: Moltes gràcies.
5: És el que he vist.
4: Escolta'm, Pepe, va, explica'ns qui has portat avui, Pepe.
5: Bueno, pues el Pau és una persona que l'altre dia, per casualitat, ens vam quedar dos mirant a l'escala i qui serà, el conec, i resulta que era el que havia donat la volta amb un grup. Però, sobretot, vam començar a parlar i ens van donar en compte que, bueno, que és un gran intel·lectual, és un gran vividor, és un gran home d'universitats, ha estat tota la vida fent màsters i cursos i, a més, a les universitats més importants i, sobretot, en el món del cine i en el món de la narrativa, d'explicar històries i com explicar-les. I llavors és ell.
4: Pau, benvingut, al programa.
5: Gràcies.
4: Pau Guinart. És interessant perquè, clar, si cada vegada que et presenten el senyor que ha fet la volta amb burro és realment un acudit. En realitat és cert, però és exactament el que diu el Pepe. Quan un es posa a mirar el teu currículum, tot el que diu allà, és veritablement espectacular el que has fet, no?
6: Bueno, suposo que el tema del burro és el més anecdòtic, però és el que queda més. També haig de dir que això va ser inspirat per Ramon Casas i Santiago Rossinyol, que van fer un viatge semblant a finals del segle XIX, i sembla ser que durant tota la seva vida, tot i que tots dos van ser grans artistes, els van estar recordant aquest viatge. O sigui que suposo que
4: anem bé, no?
6: Suposo que a mi em passarà el mateix, faci el que faci. De moment m'he dedicat molt a estudiar, sí, a preparar-me. Amb moltes beques, sempre, i moltes vegades sí que és veritat que el mite fundacional aquest del burro ha ajudat, però jo vaig fer després altres viatges que han tingut menys transcendència, però que potser vaig aprendre més.
4: He llegit que vas fer, i ara deixo, Pepe, però que vas fer un viatge amb un cotxe de pedals.
6: Sí, això va ser l'estiu següent, de fet, després del viatge amb burro, que jo pensava fer un viatge d'aquests cada estiu, i el vaig fer amb el meu germà. El viatge amb burro vaig fer amb un amic, amb en Marc Sabadí. El viatge amb cotxe amb pedals pintat de zebra el vaig fer amb el meu germà. Ens ho va preparar un mecànic de l'escala, en Vicent Folgado, molt amablement, i anàvem pedalant per l'Empordà, i la idea era entrevistar els tocats per la Tramuntana. Llavors eren els bojos d'alta qualitat, d'alguna manera. Jo estava llegint Vilamates aquella època, la història abreviada de lectura de portàtil, i anava a buscar aquest tipus de gent, no? El que passa és que a l'Empordà hi ha els tocats per la Tramuntana locals, que no coneix ningú, que són molt interessants, i llavors ja els tocats per la Tramuntana universals, no? Que serien Dalí, Pla, o en aquest cas doncs vam entrevistar a Ferran Adrià, a Enric Casasses, Javier Cercas, etc. Tot això al final va quedar en un petit documental que estava enmig del YouTube, però que em va servir sobretot perquè em donessin una beca de la Caixa per anar a estudiar cine després.
4: Clar. Pepe, sí.
5: Però jo penso que més que el viatge amb burro, el que pot ser recordat, o per el que és actualitat i em interessa, és perquè ha fet un viatge per les universitats més importants del cine i de la narrativitat, que és el primer, és Exeter, que és d'on va sorgir el Harry Potter. I després va estar molts anys a la Universitat de Nova York estudiant cine, adaptant la tragèdia a la narrativitat.

0: i sent a Sundance, que jo penso que és el festival més important del nou cine, no? O ha sigut. Llavors pots explicar una mica la teva experiència a la Universitat de Nova York i a Sundance.
1: Sí, bueno,
0: perquè seleccionava les pel·lícules.
1: Mm-hmm. Bueno, estava jo allà una mica com de becari, però sí que és veritat que era el que rebia totes les pel·lícules i havia de fer la primera criba, diguéssim, en els labs, que és on es desenvolupaven pel·lícules, però que és d'on van sortir directors com Darren Aronofsky o Paul Thomas Anderson, Quentin Tarantino. Però bueno, tot això comença abans, quan jo estudiava Filosofia i Història a la Universitat de Girona, i m'interessava molt doncs, l'origen una mica de la filosofia, no? Sobretot de l'antiga Grècia, a través del meu mentor, mestre Xavier Robert de Ventós, em vaig interessar molt amb el noucentisme, etc. Llavors volien estudiar com una mica la mare dels ous de la narrativa o de l'storytelling, i això és la tragèdia grega, que en Xavier Robert sempre em va insistir molt. I jo vaig buscar molt ingenuament per internet màster tragèdia grega, en aquella època, era el 2006-2007, i només hi havia un lloc al món on es feia, que era Exeter, que ja no es fa, de fet. I vaig anar allà, vaig veure que estava més o menys bé, i em vaig apuntar al màster sense haver anat mai a Exeter, i llavors em vaig adonar que és on havia estudiat J.K. Rowling, i on va, bueno, es va inspirar pel Harry Potter, tot el que va escriure després a altres llocs. I hi havia anècdotes allà i tot, i allà va ser on vaig estudiar sobretot tragèdia grega, amb la sort que vaig demanar una beca de la Caixa i me la van donar per adaptar tragèdies gregues al cine. I allà va ser com vaig anar a Nova York, vaig estar a la New York Film Academy, vaig fer una adaptació d'Ajax en un curt, i llavors vaig tenir també una mica de casualitat la sort que el segon any van proposar anar a Los Angeles, i me'n vaig anar a Los Angeles a fer el segon any, i vaig decidir fer documental en comptes de ficció. I la meva tesi va ser un altre viatge estrany, que va ser seguir el primer explorador espanyol que es va perdre pel Nord-Amèrica. Tots coneixem el que va arribar a Mèxic, el que va arribar a Perú, però ningú coneix Francisco Vázquez de Coronado, que es va perdre pel nord. Es pensava que trobaria una ciutat d'or i no va trobar res, es va trencar l'esquena i va tornar com un perdedor, era el primer perdedor americà. I vaig fer un documental seguint-lo, veient una mica com estan els natius americans, i en algun moment dient això no està bé, i fent la ruta 66 després, que és el més com americà. I així va ser com vaig acabar una mica la meva part més creativa en el món del cine. I llavors vaig començar a treballar a Sundance. A Sundance li va fer molta gràcia que jo hagués estudiat a Exeter i que hagués fet tragèdia grega. Llavors estava allà seleccionant projectes, però bueno, ja dic que a un nivell bastant bàsic, però sí que jo era el primer que els rebia i el que ho mirava tot, i seleccionava una mica els que em semblaven interessants i els que no, i llavors ja anava pujant cap a dalt. Però bueno, vaig tenir la sort de conèixer Robert Redford, d'anar al festival a Park City, de conèixer gent de l'escac, en Ventura Durall i en David Trueba i Gene Sis, que estaven per allà aquell any, el 2012. I a partir d'aquí vaig fer un canvi total. Vaig anar a Palo Alto, a San Francisco, a treballar al festival de cine d'allà, perquè el noi que tenia la meva posició abans a Sundance havia muntat el festival, i de casualitat una mica vaig anar a Stanford, a la Universitat de Stanford, que per mi era, bueno, un lloc inaccessible. Mm-hmm. Però anant per allà, parlant amb gent i tot, em van suggerir de demanar per fer un doctorat. I jo vaig dir, bueno, doncs ho provaré. I aquell any vaig tornar aquí, vaig estar un any més o menys fent coses, vaig acabar d'escriure un llibre sobre Empúries i el noucentisme i les arrels clàssiques de la identitat catalana. I a l'any següent em vaig anar a Stanford, i ja vaig fer el doctorat durant 6 anys.
2: Déu-n'hi-do, eh? Caram, quina vida, no?
1: Bueno.
2: Ja, jo deia, quan començava l'entrevista, d'ell que és l'home que va fer una volta en burro a Catalunya, segurament és injust, efectivament. No? I ara on estàs? Ara en quina fase estàs ara mateix?
1: Bueno, després jo vaig acabar el doctorat amb una tesi sobre Dalí i Nietzsche.
2: Ara en parlarem d'això, sí.
1: I va ser el 2019, que va ser un any complicat per quedar-se als Estats Units, perquè, bueno, temes de visats i Covid i tot això. Clar. Vaig acabar tornant a Barcelona. I llavors, i és que soc una mica dispersa, al tornar aquí a Barcelona em van oferir, a través d'un professor que havia vingut a Stanford, donar algunes classes a ESADE, perquè jo és que realment no, o sigui, no tenia gaire res a fer, tampoc, aquí. I a ESADE em vaig començar a interessar més per temes de sociologia, geopolítica i tot això,

0: Fins al punt que vaig començar un altre doctorat a ESAD. I allà, bueno, vaig acabar fent el màster d'investigació i l'any següent jo ja feia temps que volia treballar per exteriors a la Generalitat de Catalunya. I havia anat demanant feines i, bueno, no m'acaben de sortir i després de fer el màster, doncs, sí, em van oferir una feina a Estocolm i me'n vaig anar a Estocolm i vaig estar gairebé 2 anys a Estocolm.
1: Bueno, estàs ara, no?
0: I ara estic...
1: Vull dir, representa els interessos de Catalunya i els contactes a Suècia, Noruega, Dinamarca i també als països bàltics, no? I Finlàndia.
0: Sí, hi ha una delegació del govern de la Generalitat a Estocolm representant els països nòrdics i bàltics i jo ja estava tècnic de relacions institucionals, ara estic d'excedència, però espero poder tornar aviat. Aquesta és la meva idea.
2: T'agraden les relacions institucionals i la política exterior?
0: Bueno, jo, o sigui, la meva intenció era, sobretot, veure el que jo havia estat impartint en classes aplicat. No només des de les relacions institucionals i des de la part més de govern, sinó, sobretot, els països nòrdics. Perquè jo vaig estar 2 anys parlant del model nòrdic de Suècia, de la socialdemocràcia, etc. I jo realment no sabia com funcionava això. Llavors, per mi va ser una oportunitat per veure com funcionava aquest sistema i vaig tornar molt convençut, la veritat.
2: Sí? Sí. Et trobes a gust allà?
0: Sí, sí, sí, m'agrada com s'organitzen.
2: Explica'ns una mica, és a dir, quines són les diferències, és el que més et crida l'atenció d'aquella societat.
0: Bueno, és un contrast molt gran. És una societat que està molt cohesionada, el que passa és que també és veritat que ara últimament hi ha temes de refugiats i la immigració, ara està governant l'extrema dreta i la dreta en coalició, però Ulf Kristersson, que és el president, és de la part moderada, diguéssim, tot i que l'extrema dreta té més vots. Però, dit això, el sistema de socialdemocràcia allà és molt, molt potent i realment hi ha molta igualtat. No només a Suècia, sinó a tots els nòrdics, hi ha aquesta llei, la llei de Jante, no sé si us sona, que és aquesta llei que diu que la gent no pot sobresortir massa, llavors hi ha com molta cohesió social i la gent no es compara massa, diguéssim, i tothom té bastant lo mínim. Llavors, en temes de serveis públics, etc., doncs tot és molt rigorós, tot funciona molt bé... I bueno, l'únic problema és que fa bastant de fred.
2: Ja m'hi vaig, no?
0: Durant uns quants mesos.
1: No, jo penso que també, però la part ja més cultural, que és la que més m'interessa, perquè jo penso que és el que ara, en realitat, acabaràs fent, escrivint, sobre narrativitat, no? Perquè ja té una feina, en aquest sentit, que és fantàstic, perquè comença amb Aristòteles, Platón, sí, i va seguint. Llavors jo penso que és una persona que tens que escriure sobre narrativitat i tal. I va fer a Stanford un curs que jo penso que és molt interessant perquè jo conec el que ho ha fet a Princeton per la part americana, que és especialitzar-se durant 6 anys en les narrativitats ibèriques i latinoamericanes. I això és interessantíssim, penso, no? Perquè jo conec el gallec, que va estar a Princeton, fent el mateix, però des del punt de vista nord-americà. Tu l'has fet des del punt de vista una mica més independent, perquè la beca te la va donar la Caixa.
0: Bé, la beca de la Caixa va ser per estudiar cine. Llavors, la beca, sí, per estudiar el doctorat, va ser de la Universitat d'Stanford mateix. I allà vaig estudiar al departament de CIDA, d'Iberian Latin American Cultures, amb en Joan Ramon Resina, que és un professor català que està allà, que ell va concebre com un nou paradigma, que és el paradigma dels Iberian Studies, que és una mica com la península ibèrica, com una cosa... O sigui, que hi ha Catalunya, hi ha Portugal, hi ha País Basc, hi ha Galícia, etc. I llavors també és Iberian Latin American, o sigui, Amèrica Llatina. El que passa és que jo, com que soc incapaç de centrar-me només en un sol tema... Vaig començar amb temes d'Iberian, Dalí sobretot, però clar, Dalí, estem parlant d'algú que és universal, que ja no és només literatura espanyola. De fet, Dalí no escrivia ni en castellà ni en català, escrivia en francès i mig en anglès, quan podia, bueno, més en francès. I llavors, clar, em vaig començar a interessar molt en la literatura de Dalí, perquè per mi, clar, és el geni local, llavors jo tenia un deute amb Dalí, no? Ja de naixement, veus Dalí per tots costats, allà a l'Empordà, i jo havia de saber què deia Dalí. I la manera per entendre Dalí és llegint Dalí. És anant als textos i anant a les seves autobiografies i a la seva novel·la, el 44, Rostres ocults. I a mesura que em vaig anar posant en Dalí, vaig anar veient cada cop més Nietzsche i la seva voluntat d'encarnar el superhome, viure de la manera més intensa possible. Llavors aquí faig tota una tesi una mica complicada. Però tornant al que deia en Pepe, que crec que és potser el més representatiu, el que estic fent ara, que és el tema de la narrativa, com heu vist, amb tot aquest merder de coses i d'estímuls i d'experiències, em costa una mica a vegades saber cap on vaig. Llavors al final he vist que la narrativa és el que ho aglutina tot, d'alguna manera. Des de la filosofia, la tragèdia grega, el cine, la història, el management, l'autobiografia, els estudis culturals, tot això, hi ha una part molt important d'identitat i de narrativa, i també de comunitat. Llavors, en aquest llibre que estic preparant ara, que també ja el tinc en un podcast, que està a Spotify, el que faig és això, és veure la tragèdia grega, l'antropologia, per exemple, Joseph Campbell, els mites, no? El cine, a través de Robert McKee, que vaig tenir la sort de treballar amb ell, que és un gran teòric de storytelling. Doncs anar veient com la narrativa és molt important en tots aquests àmbits. I el pas més enllà seria veure com tot això s'aplica avui en dia en un món en el qual la intel·ligència artificial té tant de protagonisme i en tindrà molt més. Llavors, la intel·ligència artificial és molt bona donant-nos input, etc., però no és capaç de crear una narrativa, perquè la narrativa l'hem de crear nosaltres, tant la individual com la col·lectiva. I hi ha una cosa nova que es diu Narrative Intelligence, que a mi m'interessa molt, i aquí és on estic investigant ara, és com el límit, diguéssim.
2: És molt interessant perquè tu parles de tu mateix com una persona dispersa, i vist des de fora, jo no et coneixia, però a mi em sembles una persona molt lliure. És a dir, que ets una persona que saps, no sé si saps o no, però en qualsevol cas segueixes l'instint d'allò que vols fer en cada moment, no?
0: Mm-hmm. Sí, he tingut molta sort també amb beques i gràcies a la família també, o amb oportunitats
1: que
0: he tingut.
1: Jo penso que la família és clau en el seu cas, uh-huh. I l'Escala particularment, perquè jo penso que l'Escala és un municipi molt estrany,
3: sí.
1: Molt diferent a tot el resta.
2: Li preguntarem ara a l'Alexis perquè no para de riure en tot moment, eh? Vull
1: dir... No, perquè sí. També ho conec.
2: Ja ho sé, clar.
1: És que... O sigui, els tres ens uneix bastant l'Escala. Sí.
3: És que aquesta és la màgia de l'Empordà. O sigui, és així. O sigui, només a l'Empordà neix un ésser així, que certament... No, i jo l'escoltava i pensava, veus, un altre que es complica la vida, perquè li encanta tot, comença a fer connexions, però bueno, es deixa portar, com tu deies, per l'instint i, bueno, i aquesta intel·ligència i així, aquesta capacitat d'aglutinar i fer... Però al final, aquesta complicació és una meravella.
2: És que això no és complicar-se la vida.
3: Bueno, però ho sembla, però pot semblar.
1: Això és el camí de la sabidoria. Això és el camí de la sabidoria. La sabidoria té aquest camí. Si tu analitzes la vida de tots els grans filòsofs i els grans pensadors, és tot un... i els grans pintors, és tot un galimaties terrorífic. Perquè, clar, és gent molt inquieta, però de cop atures.
3: Tot quadra.
1: I escrius. No,
3: tot quadra.
1: I et surts la creativitat. I jo és el que ara li penso estimular com un boig.
3: No, i el de la narrativa i la intel·ligència artificial és un gran punt, eh? És cert que no és capaç, que la narrativa l'hem de fer nosaltres, no? Fins ara.
0: Sí.
3: Ara, què pot passar si la intel·ligència la sap fer?
0: Bueno, la intel·ligència ho pot fer i crear històries i tot, però no dona sentit.
3: Ja,
0: o sigui, perquè el sentit... Ja. Té un punt transcendental, un punt de redempció, no? I una redempció que moltes vegades és una projecció cap al futur, i això la intel·ligència artificial no ho pot fer.
1: Ja. No, i la improvisació. Jo penso que la improvisació és molt important. I nosaltres tenim aquest cop de fer un gir que la intel·ligència artificial ho copiarà d'altres. Però per si mateixa no ho podrà fer, perquè no és intel·ligència.
2: Però no teniu la sensació a vegades que parlem de la intel·ligència artificial com una cosa que és d'una determinada manera, quan en realitat és una cosa que s'està reinventant a diari? Mm-hmm. Perquè definim la intel·ligència artificial com si ja fos una cosa. Mm-hmm. I en realitat el que no sabem és com serà d'aquí 10 anys la intel·ligència artificial.
0: No, no. O d'aquí 3.
2: O d'aquí
3: 10 mesos. O
2: d'aquí 10 mesos. No?
0: Sí, sí.
3: No, però hi ha una cosa d'això que deien, que la intel·ligència artificial, per exemple, la catarsi d'una història, és incapaç de generar-la.
2: Clar.
3: No? l'ànima, no?
0: Bueno, les emocions.

0: Clar, sí, això és una cosa que no... Clar. És biològic, diguem.
1: Clar, sí. Clar. Bé, entrem a la recta final, fonamentalment perquè s'acaba el programa en 5 minuts. A mi m'agradaria saber cap a on vols anar tu ara. És a dir, quines són els punts que marques en el futur, cap a on t'agradaria orientar-te?
0: Bueno, això és el que li deia al Pepe, que si em feia aquesta pregunta, no ho sé encara, però en principi ara jo hauria de tornar cap a Estocolm i quedar-me allà un temps més i preparar la tornada, perquè en realitat jo sí que m'agradaria acabar aquí i m'agradaria acabar a l'escala, no? També parlant de l'escala, dic que Federica Montseny, que Pepe és una mica anarquista, deia que no havia vist mai un exemple d'anarquisme tan gran com a l'escala, perquè a més jo crec que l'escala, el fet de que hi hagués tants pescadors, feia que això, que no hi hagués propietat privada o tanta propietat privada, llavors que el mar és de tothom, llavors allà hi havia més anarquia, diguéssim. Llavors, jo suposo que sí, que encara tinc aquest punt i encara vull experimentar una mica més, però després potser de Suècia, doncs, bueno, ja veurem, perquè no tinc ni idea, però potser si tornar a la universitat, que és on m'he format més i on he posat més inversió. I el tema aquest de la intel·ligència narrativa ara mateix és el que em motiva més, però bueno, s'acaba de decidir cap on vaig.
2: I a Pepe, què penses que és una bona... O sigui, per arribar a una bona narrativa, quines són les peculiaritats que tu penses que són essencials?
0: Bueno, aquí és que n'hi ha moltes, però si se n'ha de dir una així resumint, és el final. El final o el sentit de final. La projecció que dona al final. Això és el que pot redimir tota una narrativa, i per això parlo de la redempció, no? O sigui, sobretot de la narrativa de la pròpia vida, també, que això és molt important, perquè sempre parlem de narratives com si fossin tot pel·lícules o obres de teatre o llibres, però la nostra vida és una narrativa constant que ens anem improvisant, i aquí és on és més pràctic el tema de la intel·ligència narrativa i de poder-nos projectar cap al futur d'una manera que volem ser, per superar les adversitats que tenim en el moment. Perquè moltes vegades estem passant situacions complicades i si ens quedéssim només en el present ens desanimaríem molt, però sempre projectem cap al futur i ens veiem d'una manera reeixida, no? Redimida. Llavors, això és el que fa una narrativa per mi, el més important és al final. Llavors, òbviament, hi ha 50.000 coses que estan en el meu podcast o en el llibre que estic preparant, que és l'estructura, etcètera, que... Llavors hi ha la part d'Aristòtil bàsica, que és la catarsis i la mímesis, que és que la narrativa ha d'imitar la realitat bé i ha de ser capaç d'apel·lar a les emocions. La narrativa, el storytelling, sempre és emocions.
1: Aquest és un tema que podríem obrir ara, incloure l'Alexi Racionero, i li podríem preguntar si per viure bé el present un necessita tenir ben orientat al futur.
3: Sí, jo l'escoltava i estic totalment d'acord, no? O sigui, d'una banda, la nostra vida és una narrativa i és el viatge a l'heroi. Vull dir, tots som herois i la nostra narració és important. I ens podem inspirar amb les altres narracions, però al final és un acte bastant responsable l'agafar i dir, bueno, jo què vull fer de la meva vida, no? I com deies, doncs no és només, bueno, aquí el presente i aquí ara, sinó, bueno, és que potser vull anar en un estado deseado, vull anar en un final. Jo, per exemple, tinc una fantasia que és envellir bé. Vull dir, jo he vist gent que no ha sabut envellir i he vist gent que ha envellit molt bé, precisament allà a l'escala, l'àvia del Xavi d'Empúries, que la portaven cada 2x3 allà a l'estiu i no feia res, i un dia pues, ens va dir, xiquets, ja en tinc prou, i l'endemà es va morir i es va quedar tan ample.
1: Que fort,
3: Bueno, doncs pues, no sé, és com una...
1: Aquí aquesta sempre impressiona.
3: I altres coses.
1: Escolta, no? Estem a un minut i mig de les 10, ho hem de deixar aquí. Em sap greu perquè avui podríem continuar fins a les 12 de la nit i tan panxos, però no pot ser. Us agraeixo moltíssim, Alexi Racionero, de veritat ha estat un plaer tenir-te avui amb nosaltres. Moltíssimes gràcies.
3: Gràcies.
1: Pau Guinart, un plaer conèixer-te, de veritat.
0: Igualment.
1: Gran plaer. Pepe, que tinguis un bon estiu. I ves mirant la gent pel setembre, va.
2: M'ho mereixo.
1: T'ho mereixes?
2: Sí.
1: Gràcies per tot. Moltes gràcies, Pepe.
2: Gràcies a tu.
1: Bon estiu. Senyores, senyors, un minut i arribem a les 10 a la Sílvia Tarragona.
4: Bona nit, com esteu?
1: I el que jo t'enyoraré ara.
4: Ai, bueno, ara, però tornarem al setembre.
1: Oh, i tant, que tornem
4: setembre,
1: al setembre.
4: Tornem altra vegada a la ràdio pública.
1: M'has portat una música
4: T'he portat una música fantàstica.
1: A veure.
4: Escolta. Show must go on.
1: Sí, sí.
4: Ja ho diu el Gerard Trevisan. Això ho ha de

0: Show continua, ara les notícies de les 10, arriba el de nit amb la Sílvia Tarragona, demà ja t'estaré enyorant.
1: Gràcies, amor meu, que tinguis un bon estiu i unes bones vacances.
0: Igualment, guapa. Senyores i senyors, demà més, 7 de la tarda, Ràdio 4, al Pla B. Fins demà, bona nit.

0: Són les 10.
1: Ràdio 4. Serveis informatius.
0: Bona nit, 16 de juliol, dia marcat per la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que ha apel·lat la llei d'amnistia i considera que és compatible amb el dret comunitari. La sentència conclou que no perjudica els interessos financers de la Unió ni vulnera la Directiva Europea sobre Terrorisme i suposa un aval a la norma impulsada pel govern espanyol. La resolució, però, no té efectes immediats sobre els líders del procés. Es mantenen vigents les ordres de detenció contra Carles Puigdemont i tampoc canvia la situació dels condemnats per malversació, perquè serà el Tribunal Constitucional que haurà de decidir a la tardor si és aplicable l'amnistia. A aquesta hora continuen arribant reaccions. La darrera, la del líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que assenyala que respecta la llei de l'amnistia.
2: Quiero aprovechar desde aquí, desde las Palmas de Gran Canarias, para mostrar mi respeto a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la ley de amnistía. El mismo respeto que le tengo a las sentencias previas sobre este tema y a las sentencias posteriores que vengan después. Los demócratas respetamos las sentencias y punto. Nada más.
0: En l'àmbit polític, però, diu que això no converteix en veritat les mentides, diu de Pedro Sánchez. El Popular afirma que el cap de l'executiu estatal va vendre la igualtat de tots els espanyols per interessos del Partit Socialista. I entre més reaccions que s'han anat succeint durant el dia, Junts, Esquerra, els Comuns, el PSC i la CUP celebren la resolució i reclamen l'aplicació immediata i integral de la llei d'amnistia. Aquesta és la darrera hora d'aquest dijous 16 de juliol, que també ens deixa altres titulars. Els incendis continuen complicant-se en diversos punts de l'estat. A Madrid, el foc de Lozoyuela ha obligat a desallotjar habitatges i activar el nivell 2 del Pla Infoma amb la intervenció de la UME. A l'Aragó, l'incendi d'Orés continua fora de control després de cremar unes 6.000 hectàrees i evacuar 5 municipis. A Castella-La Manxa, el foc de la Mierla també ha obligat a desallotjaments i confinaments preventius en un context de risc extrem d'incendi a bona part del país. Mentrestant, a casa nostra està estabilitzat el foc que ha començat aquesta tarda a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, i que, recordem, és el cinquè originat en aquesta zona des del diumenge. Se sospita, més, que tots ells ja han estat provocats. El de Sant Quirze a Safaja, al Moianès, ja està controlat. Novetat judicial sobre Begoña Gómez. L'Audiència de Madrid ha revocat les mesures cautelars i li ha tornat el passaport i, a més, confirma que la jutjarà un jurat popular. I pel que fa al cas Leire, el director adjunt operatiu de la Guàrdia Civil ha negat davant el jutge haver pressionat la UCO de la Guàrdia Civil per frenar investigacions que afectaven el PSOE i el govern de Pedro Sánchez. La declaració de la directora general, Mercedes González, s'ha ajornat fins demà. La construcció d'habitatge nou s'ha estancat a Catalunya i s'ha desplomat un 40% a Barcelona el primer semestre de l'any. Així es desprèn de les dades del Col·legi d'Arquitectes, que alerta que s'han visat menys de 8.000 habitatges, molt lluny dels 25.000 necessaris cada any. Els arquitectes reclamen un pacte nacional per l'habitatge.
3: Com una prioritat de país, més enllà dels cicles polítics, perquè garantir l'accés a l'habitatge és avui una de les grans responsabilitats col·lectives que tenim com a societat.
0: I alerten que només un 6% dels pisos nous són de protecció oficial. I el Consell de Seguretat Nuclear avala allargar l'activitat de la central d'Almaraz fins al 2030 i deixa ara la decisió final en mans del govern espanyol. L'organisme considera que els reactors poden continuar funcionant amb seguretat i argumenta que el context energètic ha canviat des que es va acordar el tancament, una tesi que comparteix la Junta d'Extremadura davant les crítiques de l'oposició.
4: La central nuclear d'Almaraz és viable, és segura i pot continuar con su...

0: vida útil.
1: Almaraz es una central que lleva acumulados muchísimos accidentes y averías que no salen a la luz.
2: L'executiu central té ara 2 mesos per prendre la decisió sobre allargar o no la vida útil de la central. I ens fixem ara en la previsió del temps. Emet, David Torres, bona nit.
3: Bona nit. Demà divendres desapareixen ja alguns avisos per temperatures altes al litoral, però es manté la calor sobretot a l'interior i la Vall de l'Ebre, aquí amb avisos taronja pel vent de ponent, que fa que no baixin les temperatures. Les màximes seran de 38 graus a Lleida, 37 a Girona, 32 a Barcelona i 31 a Tarragona, i les mínimes, que continuen altes, seran de 25 a Barcelona, 24 a Tarragona, 23 a Girona i 22 a Lleida. És una informació d'Emet.
2: Això és tot. Per part nostra, poden seguir informats a les diferents emissores de Ràdio Nacional i també al portal web rtv-e.cat. Bona nit.
4: Radio 4.

0: Posa't al dia en cultura audiovisual i tecnològica escoltant cada setmana
1: L'Altra Ràdio, amb Cim Tuniqui.
0: Tots els dissabtes a les 9 i 5 del vespre a Ràdio 4. Som tecnològicament bellugadissos.
2: El compromís amb la bona informació inclou, lògicament, el respecte a la diferència d'interpretacions. I això és el que fem cada vespre al Pla B. Una trobada d'idees que ens fan fugir del blanc i del negre i que ens conviden a entendre la importància dels matisos. Des de les 7 de la tarda i fins a les 10 de la nit. Informació, opinió, entrevistes, cultura, humor... Un mirall de la vida mateixa.
1: El Pla B, amb Toni Marín.
2: Compromesos amb la bona informació.
3: Sabem que llevar-se a les 7 del matí és una puta. Per això nosaltres ens llevem dues hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
4: Tot a punt.
5: Bon dia i bona sort.
3: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
6: Podríem llevar-nos a les 8.
3: Però per què, si ens encanta?
7: Badó, no puc més.
8: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
7: Badó, em passo el programa de tardes.
8: Ei, Badó, que tinc molta tos,
3: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 7 a 9.
9: Bon dia i bona sort.
10: Bon dia i bona sort.
9: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó. Drums!
1: Ràdio 4.
11: Bona nit i benvinguts, estimats oïdors de la pública, pública, pública. Bé, el moment ja ha arribat. Quin? Doncs que ens n'anem de vacances. Quin? Que aquest és l'últim de nit. I quan dic l'últim, és l'últim. Després els hi explicaré. Avui és dijous 16 de juliol de l'any 2026 i el que semblava que havia de ser una jornada tranquil·la perquè la realitat, l'actualitat, allò que els expliquem cada dia ens respectaria i podríem estar una mica relaxats, ha estat tot el contrari. Ja saben que estem molt pendents de tot allò que està relacionat amb les reaccions d'aquesta decisió del Tribunal Superior de Justícia Europeu, destacant que la llei de l'amnistia ha d'ajudar a la reconciliació. En parlarem al nostre programa. Però, independentment d'aquesta notícia, que no només té un abast polític, també té un abast social, i no només a Catalunya, sinó arreu de l'Estat espanyol i, òbviament, arreu d'Europa, hem de continuar patint aquestes temperatures tan elevades, aquesta xafogor que no acaba mai i aquesta sensació perenne d'ofec. I no és alguna cosa que sigui objectiva o subjectiva, no, és que és la realitat. La primera meitat de l'estiu d'aquest 2026, entre l'1 de juny i el 15 de juliol, és a dir, ahir mateix, ha estat la més càlida registrada aquí des de l'any 1960, l'any des de el que es disposa sèries climàtiques homogènies i ben repartides al territori català. Per aquesta raó és natural que continuem patint i continuem angoixats amb tot allò que està relacionat amb els incendis. Aiguamúrcia és una de les zones, en aquest cas del Camp, que està patint i molt tota aquesta circumstància. Ja és el cinquè incendi que sembla ser que està estabilitzat. Els bombers continuen treballant amb algunes dotacions en un foc que ha cremat, atenció, 1,5 hectàrees. Però aquesta escena no només passa per Catalunya, també passa per altres zones del nostre país. Confinament a dos municipis i una urbanització desallotjada pel foc a Lozoyuela,

0: passat a Canadà generen unes denses circumstàncies en forma de núvols de fum al mig oest i nord-est dels Estats Units. De fet, l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, ja ha dit que estan repartint mascaretes a aquells ciutadans que ho necessitin. Entre 6.000 i 10.000 evacuats ja a Minnesota per culpa d'aquests incendis. A més, arriba aquesta imatge, segur que l'han vista perquè és portada a tots els diaris del món, aquesta estàtua de la llibertat tenyida de cendra o aquest skyline de Manhattan absolutament fosc, arriba en un moment complicat perquè diumenge ja saben que a l'estadi New York, New Jersey, es celebrarà la Copa del Món. Arribarà aquesta copa amb un cofre de Louis Vuitton. És la cinquena vegada que l'Amazon dissenya un bagul a mesura per aquest icònic trofeu. Recordin que estarem molt pendents de si guanyarem nosaltres o guanyaran els argentins, tot i que ja saben que aquest país, i en aquest cas Argentina, i la seva selecció són la meva debilitat, però si he d'estar amb algú, òbviament, estic amb els colors del nostre país. No s'espantin, però Lamine Yamal està entrenant al marge del grup a 3 dies de la final del Mundial. Ja saben vostès que va sortir coix d'un dels partits i sembla ser que no està passant un moment massa delicat. Tampoc ho està passant bé aquells estudiants que volen anar a alguna de les moltes universitats americanes de la Ivy League. Saben que actualment en aquell país hi estudien més de 1,2 milions de persones que no són nord-americanes, principalment els college de la Ivy League. Doncs bé, Donald Trump ha decidit limitar la duració dels visats per estudiants internacionals a només 4 anys. La nova normativa no només restringirà la immigració, o això diu ell, sinó que, a més, reduirà només 240 dies el visat als periodistes. Els hi he de dir que fa 30 anys que aquests campus són oberts i que moltes persones, incloïda aquesta pobre periodista que els hi parla des de fa 27 anys en aquesta casa, se'n va aprofitar en el bon sentit. Doncs, desgraciadament, ara no serà així, perquè anar a estudiar allà serà una autèntica entelèquia. De moment sabem que més de 100 demòcrates estan votant per bloquejar l'ajut militar d'Estats Units a Israel, i mentre van parlant de guerres i més guerres, i mentre que el republicà Thomas Massey s'exalta i s'excita, avui ha arribat el moment de la veritat. Quan he escoltat el secretari de Defensa dels Estats Units, m'he pensat de debò que m'estava agafant un cobriment o entrava a la dimensió desconeguda. L'individu en qüestió, Pete Hegseth, que té un dels càrrecs més importants de l'administració Trump, ha anunciat, estan asseguts? M'espero. Ja? Val. Que es faran tests anuals de testosterona als soldats i que s'oferirà tractament a aquells que tinguin nivells baixos de l'hormona. Els tests seran obligatoris pels més grans de 30 anys i voluntaris pels més joves. I s'ha quedat tan ample. Ho ha dit d'aquesta manera i en Gerard Trevé ho ha traduït. Escoltin. I'm authorizing a new screening
1: program for testosterone. Avui autoritzo un nou programa de detecció del dèficit de testosterona per als nostres membres del servei, per garantir que tinguin els nivells adequats de testosterona i puguin rendir al màxim, perquè és un fet científic ben establert que, a mesura que envellim, els nivells de testosterona acostumen a disminuir de manera natural. Sota la supervisió dels nostres professionals, metges de primer nivell, els combatents de 30 anys o més se sotmetran a una prova anual com a part de la seva revisió periòdica de salut. És una revisió que ja es fa cada any. Simplement hi afegim aquesta prova. Els menors de 30 anys també podran optar voluntàriament a fer-se-la. Si es recomana un tractament, serà decisió exclusiva de cadascú rebre o no una teràpia de reemplaçament de testosterona. Aquesta iniciativa no té res a veure amb la millora artificial del rendiment. Es tracta de restaurar i optimitzar les teves capacitats naturals i protegir la teva longevitat i garantir que disposis de la base biològica necessària per mantenir-te preparat per al combat. Devem als nostres guerrers la millor atenció mèdica del món i aquest programa compleix aquest compromís. And this program delivers on that obligation.
0: I en Gerard Trevé ho ha traduït amb aquesta alegria sandunguera i amb aquest domini que té de l'idioma anglès, i sobretot ho ha explicat amb aquesta serenor que a mi em té meravellada, perquè és clar, jo quan hi he escoltat aquest individu, de debò que m'han entrat ganes, no ho sé, de pensar, el món està en un lloc perillós. Que sabem

que està en un lloc perillós, eh? Però nosaltres, fixin-se vostès, al llarg d'aquesta temporada i l'anterior, hem intentat, no sé si ho hem aconseguit, però els asseguro que hem posat tota la passió, tota la responsabilitat, tot el rigor, totes les ganes, tot l'esgotament, tota l'esperança, totes les veus contrastades, tots els col·laboradors, els serveis informatius que tant ens han ajudat, els companys esports que tant ens han ajudat, òbviament la direcció d'aquesta casa, Sonia Urbano, Rosa de Diego, tots aquells que han pensat que efectivament valia la pena que a la nit tinguessin temps per pensar i parlar, per pensar i explicar, per pensar i narrar, per respirar, perquè la ràdio també respira, no només es fa. La ràdio no només és un mitjà de comunicació per on passa la nostra vida, sinó també és un mitjà de comunicació on, sobretot, es respira, es mastega el compensa i s'explica d'una manera correcta, d'una manera rigorosa i d'una manera seriosa. Recordo perfectament que amb en Pau Robert, el fantàstic realitzador que ens ha acompanyat i que ha estat la meva mirada, i la meva Pau, quan ho he necessitat, i no és perquè es digui Pau, sinó perquè ell és tot alegria, elegància i educació, que el primer dia que vam començar aquest programa vam decidir que seríem passejadors de la nit. És a dir, que cada dia, quan obréssim el micròfon, els hi explicaríem la vida a través de la ràdio passejant. A vegades enfadats, a vegades alegres, a vegades emocionats, a vegades commocionats, i sempre amb ganes d'oferir-los la millor informació. Vam començar aquesta cançó, se'n recorden? Mirin. Una cançó que comença d'una manera vaporosa, que és un senyor canadenc, ara que ho està passant tan malament aquest país per culpa dels focs, Gina Vanelli, i que parla d'un individu que per la nit passeja la ciutat. I fa aquest night walker, fa aquesta passejada nocturna, per tornar altra vegada a ser ell mateix quan comença el dia. Aquesta és la cançó amb la que vam començar i aquesta és la cançó amb la que els diem adeu, però encara en queden 2 hores gairebé, no es pensin que d'aquí fins a la mitjanit passaran moltes coses. Aquesta és una peça que avui l'escoltàvem altra vegada amb l'equip, dèiem, home, potser és massa dura perquè és rock simfònic, oi? Però hem pensat, què carai, ja que vam començar així i vostès ens van otorgar la seva confiança, què els hi sembla si els oferim la mateixa cançó per dir-los adeu i moltes gràcies. Adeu i moltes abraçades. Adeu i molts petons, perquè caminem la nit com Gina Vanelli. Escolti-me.

Aquest senyor, que en plena dècada dels 70 portava una melena absolutament de lleó, si m'ho permeten, eh? I que, sense cap mena dubte, és la història viva no només de la música del seu país, canadenc de soc arrel, sinó també del món anglosaxó. I Walk the Night, Gina Vanelli amb aquest Night Walker. Nosaltres comencem a caminar l'últim de nit, ara mateix i en directe som-hi.

0: De nit, amb Sílvia Tarragona.
1: I amb Gerard Travé, i amb Pau Robert, i amb Julio Leal, i amb tots aquells que ens han precedit, Maria García Coll, Marc García, també, ja ho saben, els bebès, com els diem nosaltres, eh? La Júlia Vicente i en Pere Parés, estudiants en pràctiques, periodistes molt joves, que els asseguro tenen una amplíssima formació, una altíssima capacitat i moltes ganes de fer les coses ben fetes. Així doncs que hem de també començar a deixar pas a la gent jove. Així doncs que, escoltin, és molt interessant haver pogut treballar amb persones tan ben preparades i, a més, tan i tan joves. Mira, ens ha vingut a veure en Diego, company de Contrasaltra. En Diego, què tal? Com estàs, amor? Vinga, molts amics que avui ens venen a veure, molts companys que es passen per l'estudi de Ràdio 4 per celebrar, per viure, per recordar i per pensar en aquest de nit que tanta companyia els hi ha fet, espero, i que nosaltres tan bé ens ha fet realitzar-lo, dirigir-lo i, bé, posar-lo en antena cada nit. Malgrat tot, l'actualitat i la realitat demana pas, no només els incendis forestals a Madrid, a Lozoyuela, no només aquesta zona del món, Canadà, que crema i que la cendra arriba fins a Minnesota, fins a Chicago, fins a New York. No, no. També hem de parlar de la notícia del dia, que és la resolució per la llei de l'amnistia. Eloi Castellarnau és advocat especialista en dret penal i ens acompanyarà. Amb Conxita Casanovas parlarem de la pel·lícula de l'any, diria jo. S'estrena avui Odissea, la manera com ha entès aquest viatge homèric en Christopher Nolan. Ja té gust a Òscar, ja té moltes possibilitats de ser nominada. Conxita Casanovas l'ha vista i ens ho explicarà. Avui, última secció del professor Agudo, ens portarà amb safata de plata a Jeff Bridges, un dels actors fetitx d'aquest programa. I acabarem el nostre espai anant fins a la Royal Opera House de Londres. Allà, Sarah Blanc, cantant d'òpera, òbviament soprano meravellosa, està realitzant una autèntica meravella, que és ser la protagonista d'una de les grans obres de Donizetti, la filla del regiment. Des d'allà ens explicarà com es viu això de ser soprano al Royal Opera House. Ella abans ha estat al Liceu, ja ho saben, a París, a Milà, però és que en aquest cas el seu partner és ni més ni menys que Juan Diego Flores. Un quart i 10 minuts d'11 de la nit, 900-454-455. Aquest és el telèfon directe que han d'utilitzar si es volen posar en contacte amb nosaltres. Vinga, fila l'agulla i comencem. Som-hi.

0: la Unió Europea amb Eloi Castellarnau, però abans, Julio Leal, el nostre subdirector, posa el compte de zero. Julio, bona nit.
1: Bona nit, Sílvia. Doncs bé, la Gran Sala del Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat aquest dijous la llei orgànica d'amnistia per a la normalització de la situació a Catalunya en establir en dues sentències vinculants que la norma no xoca amb el dret de la Unió Europea ni afecta els interessos econòmics de la Unió. La justícia comunitària respon així a dues de les quatre qüestions prejudicials que els tribunals van enviar a Luxemburg pels seus dubtes sobre la compatibilitat de la llei amb les regles de la Unió. Dos assumptes respecte als que l'advocat general, en el seu dictamen no vinculant de novembre, va descartar que afectara interessos financers de la Unió Europea ni que fora una autoamnistia, encara que aquesta última referència no apareix a les sentències. En concret, les dues sentències emeses avui responen al Tribunal de Comptes sobre la responsabilitat comptable de l'expresident Carles Puigdemont i altres persones en l'ús de fons públics per a finançar el procés, i la segona a l'Audiència Nacional sobre el delicte de terrorisme pel qual va investigar els comitès de defensa de la República. La justícia europea recorda que l'aprovació i l'aplicació d'una llei d'amnistia són competència dels estats membre, per la qual cosa el control per part de la Cort Europea es limita a identificar problemes de tutela judicial que presenten caràcter sistèmic i verificar el respecte de les normes comunitàries, com per exemple la directiva relativa a la lluita contra el terrorisme i el procediment prejudicial. El tribunal conclou que el dret de la Unió no s'oposa a la llei d'amnistia i apunta que la norma té per objecte reduir tensions institucionals i polítiques i facilitar un escenari de reconciliació.
0: Ja veuen que és enrevessada, eh? És molt enrevessada. Per aquesta raó tenim el millor, Eloi Castellarnau. Ja saben que és bé una de les veus més estimades aquí al nostre programa i li donem la benvinguda. Senyor Castellarnau, bona nit.
2: Bona nit i moltes gràcies per les paraules.
0: No, a vostè per ser-hi sempre, només faltaria. Advocat especialista en dret penal. Senyor Castellarnau, on som? Perquè, esclar, he llegit molta informació, l'amnistia ha beneficiat a 403 persones després de la seva aprovació fa 2 anys, un total de 93 càrrecs polítics continuen pendents de la seva aplicació, entre els polítics el propi Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i els encausats pel Tribunal de Comptes. Ha amnistiat 181 manifestants independentistes i 158 agents de policia. Això és el que sabem. Però avui fixi's que estava llegint un article molt interessant d'Isabel Palacios i deia: l'amnistia més a prop, però no tant. Estaria d'acord amb el que diu Isabel Palacios?
2: Sí, però només és a dir, estrictament des d'un punt de vista de timings. És a dir, el fet d'aquesta resolució, és veritat que les instàncies o tribunals espanyols poden dilatar la seva aplicació. El que passa és que jo crec que tots hem de concloure que de manera indefectible això baixarà en cascada i que tard o d'hora, de la manera que ho vulguin vehicular, però que ho hauran d'acceptar, és a dir, al final nosaltres quan cedim certa sobirania i formem part de la Unió Europea hi ha una sèrie de normativa que està per damunt de l'estatal, que en el cas de dret públic, és a dir, en aquest cas una llei d'amnistia, i per tant, si el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha decidit que és correcta i que des d'un punt de vista estrictament jurídic és vàlida, els tribunals espanyols pot ser que busquin algun tipus de subterfugi per intentar salvar-la, però tard o d'hora l'hauran d'aplicar.
1: Sí, perquè el que han dit en aquestes sentències és que, de moment, tot és correcte.
2: Sí, és que aquí, és a dir, el marc o l'escenari des del qual ho hem d'analitzar és el següent, i de manera molt resumida, perquè això és una qüestió molt tècnica, eh? Però nosaltres tenim determinades normatives per les quals, quan cedim i formem part de la Unió Europea, diem, escolta'm, això, en última instància, tenim un tribunal superior, que és el TJUE, en el qual, si hi ha algun tipus de dubte, hem de recórrer a aquest tribunal perquè dicti, diguéssim, unificació o perquè validi les lleis que puguin afectar aquest tipus de matèries. En aquest cas, l'amnistia, des d'un punt de vista objectiu, què passa? Que la Unió Europea diu, escolta'm, aquest tema, com que pot derivar en conflictes interns i que s'apliqui de manera dispar en dos estats membres de la Unió Europea, ens reservem la facultat Unió Europea a través del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de poder verificar, ratificar, diguem-li com vulguem, una amnistia dins d'un país. I en aquest cas s'eleven dues qüestions de prejudicialitat. Una qüestió de prejudicialitat, què vol dir? Un jutge té dubtes sobre la legalitat o no, o sobre l'aplicació o no d'una llei concreta, la llei d'amnistia, i ho elevo al Tribunal de Justícia.

0: Justícia Europea perquè em digui si està clar el text i si es pot validar o no. I en aquest cas ja estava clar el text que deia, quedava determinar si era vàlid o no era vàlid. I el Tribunal de Justícia de la Unió Europea el que diu és vàlid. És vàlid en quins dos aspectes? En la qüestió de la prevaricació i en la qüestió del terrorisme. Per què? Perquè en una banda diu no hi ha hagut enriquiment i per tant la interpretació que vostès fan és il·lògica des d'un punt de vista hermenèutic pels fets provats que hi ha, en la qual ells ni hi entren, i dos, el concepte de terrorisme que vostès apliquen i que la llei de l'amnistia el salva, per nosaltres no entra dintre dels casos de terrorisme pels quals està prohibit que s'amnistia cap ciutadà de la Unió Europea o cap persona que hagi estat jutjada, perdó, dins de la Unió Europea.
1: Fixi's que hi ha alguna cosa que en Julio a mi a tot l'equip ens ha cridat poderosament l'atenció, senyor Castellarnau, som en directe a Ràdio 4 al de nit, que el Tribunal Europeu ha fallat que la llei espanyola no suposa els interessos financers de la Unió Europea ni contravé el dret comunitari en matèria de terrorisme. No? És a dir, dos pals de paller importants, el finançament, és a dir, l'economia, i el terrorisme.
0: Sí, en un cas, perquè el que es condemna no és per un enriquiment directe, sinó el que fa és revertir, diguéssim, aquesta qüestió crematística i diu, bé, com que vostès van finançar l'1 d'octubre amb diners públics, vostès, és veritat que no s'han enriquit directament, però clar, han deixat de pagar una cosa que teòricament haurien d'haver sufragat vostès com a persones individuals. I això li diu, no. No hi ha hagut un enriquiment directe i, per tant, aquesta interpretació que vostè fa d'un concepte que és jurídic, que és el patrimoni, no és correcte. I, per l'altra banda, diu, escolti'm, el que nosaltres, ja ho han dit en la introducció, el dret de la Unió Europea, hi ha unes lleis generals i després es desenvolupen a través de reglaments i directives. I el que diu és, el que nosaltres entenem per terrorisme no encaixa dins del supòsit de fet. I, per tant, aquesta llei, com que el que està amnistiant no és un delicte de terrorisme, perquè nosaltres aquest supòsit de fet no entenem que encaixi dins de la definició de terrorisme que nosaltres entenem, per tant, la llei d'amnistia és vàlida.
2: Sí, aleshores, a partir d'aquest moment, què és el que hauria d'ocórrer?
0: Això, com deia, baixa en cascada, llavors, en principi, hi ha 2 mesos per aplicar-ho, és el que estableix la llei, i, per tant, tenint en compte que ara comencem època estival, els pronòstics serien que suposo que cap a finals de setembre, però més aviat ja cap a octubre, hauria ja de pronunciar-se al Tribunal Constitucional, i si el Tribunal Constitucional valida, que també hem de dir aquí que és veritat que segurament per una qüestió de prudència s'ha elevat al TJUE, però el Tribunal Constitucional no tenia per què esperar la resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el que passa que entenc que per una qüestió de prudència ho ha fet, però un cop el Constitucional ho validi, sent l'òrgan màxim dins de l'Estat espanyol en aquesta matèria, és una matèria reservada a dret públic de constitucional, la resta de tribunals estan sotmesos a la resolució del Tribunal Constitucional i, per tant, és d'immediata aplicació. No se m'ocorre ara mateix com el Tribunal Suprem, que entenem tots que és el cas, diguéssim, més candent i més mediàtic, podria sortir per la tangent i no aplicar-la.
1: És a dir, que aquesta alegria, veient l'expressió del senyor Junqueras i també veient i escoltant el senyor Puigdemont, és una alegria que està basada en fonaments.
0: Sí, sí, des d'un punt de vista estrictament jurídic, jo no se m'ocorre ara mateix cap escletxa per la qual el Tribunal Suprem pugui negar-se a aplicar el que tots entenem que passarà, que és que el Tribunal Constitucional validarà i donarà l'okay a la llei d'amnistia.
1: Fixi's que tothom es fa la mateixa pregunta, no? Vostè ens ho està explicant d'una manera claríssima, com sempre, senyor Castellarnau, i des d'un punt de vista també molt important, que és el jurídic, no? Però hi ha alguna cosa que no podem oblidar, i és el fet de que el retorn de Carles Puigdemont està més a prop que mai. Seria correcte?
0: Sí, perquè des del moment en el que s'aplica des d'un punt de vista material els efectes que té la llei d'amnistia és que aquest delicte no ha existit i, per tant, les persones que hagin pogut estar condemnades són amnistiades i la conseqüència jurídica és que qualsevol, valgui la redundància, conseqüència jurídica que hagin patit derivat dels fets queda anul·lada.
2: I haurien de rebre algun tipus de compensació per aquests delictes que...
0: No.
2: No.
0: No.
2: Cometre?
0: No. perquè l'amnistia el que fa és, diguéssim, que commuta, o indulta, no, perquè no vull confondre el terme, però el que diu és, han passat aquests fets i han quedat provats, però jo considero, pels motius X que siguin, que, no, que mereixen l'amnistia. Això no vol dir que no s'hagin comès els fets, sinó que el que fan és que amnistien les conseqüències jurídiques d'aquells fets. Tot i que aquí entraríem en una controvèrsia, perquè és veritat que generalment les amnisties estan pensades des d'un punt de vista jurídic per a amnistiar conductes que en un moment determinat de la història deixen de ser delictes. És a dir, aquí no hem d'oblidar que la llei d'amnistia s'inclou dins de la Constitució espanyola perquè principalment per amnistiar tots els presos polítics derivats del franquisme. És veritat que al final la conseqüència material d'això és que allò per al qual els presos polítics en el franquisme estan a la presó, el que els diu en època democràtica és vostès no han comès aquest delicte. I aquí és veritat que hi ha una controvèrsia perquè al final amb la llei d'amnistia el que estem dient és que no han existit aquests delictes. I aquí és veritat que pot haver-hi gent que no estigui d'acord amb el trasfons jurídic de la llei d'amnistia. Però amnistia no vol dir, no és sinònim d'absolució. Si hi hagués hagut una absolució dins els tribunals ordinaris espanyols, aquí sí que hi hauria dret a una indemnització.
1: Una indemnització que passaria, òbviament, també per, no només una indemnització, com li diria jo, econòmica, sinó també com per unes, com li diria, disculpes, o perquè, clar, en aquest cas, la teoria i el que d'alguna manera posa damunt de la taula el Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea és que la llei d'amnistia va servir per la reconciliació, una llei d'amnistia que, com dèiem abans els oients de Ràdio 4, es va fer efectiva fa 2 anys. No? Hem estat explicant quins són les persones anònimes que es van poder agafar aquesta llei de l'amnistia i d'altres persones públiques, com és el cas del senyor Junqueras o el senyor Puigdemont, que no s'hi van poder agafar, no?
0: Sí, el que passa és que les figures de l'amnistia i l'indult són moltes vegades controvertides perquè, en el fons, el poder legislatiu influeix en el poder judicial. Llavors, és veritat, en fi, aquí sense entrar en el transfons polític, tots entenem que en aquest conflicte que va existir li havíem de donar algun tipus de solució que no era probablement estar 9 o 10 o no sé quants anys a la presó, però, clar, és veritat que no deixa de ser que el poder legislatiu decideix influir de manera directa per unes majories parlamentàries en el poder judicial. Llavors, aquí, s'entra en conflicte. Jo, la llei d'amnistia, que és veritat que s'ha aplicat poquíssimes vegades en la història democràtica d'Espanya, no hi tinc tanta reticència, perquè és veritat que en moments puntuals pot servir precisament per això, per millorar o millor la convivència. Sí que estic bastant més en contra de la figura dels indults, perquè indultar algú és efectivament que un ministre i un consell es reuneix i decideix que tal persona, pel que sigui, mereix ser indultada. Clar, això sí que és una ingerència directa del poder executiu dins del poder judicial. Les amnisties, com que és de caràcter més general, no es poden aplicar en casos concrets i serveixen per contextos històrics molt, molt determinats, bé, és una figura jurídica que existeix a la nostra Constitució, que en aquest cas, des d'un punt de vista tècnic, s'ha aplicat segons el Tribunal de Justícia de la Unió Europea de la manera correcta, i per tant no tenim res més a dir.
1: La llei ni viola el principi de primacia ni de cooperació lleial amb la Unió Europea, no? M'ha sobtat moltíssim, ens queden només 3 minuts, professor Castellarnau, però diu aquesta frase, no? Cooperació lleial. Què significa cooperació lleial?
0: Són tecnicismes en els quals, al final, la relació entre els estats i la Unió Europea i la normativa europea ha de complir una sèrie d'estàndards. Llavors, si els estats membres decideixen o legislar o aplicar determinada normativa que, en el fons, l'òrgan suprem és la Unió Europea, hi ha d'haver una sèrie de principis que s'han de respectar. I en aquest cas està justament especificant això, és a dir, que la llei d'amnistia ha complert amb els requisits i amb els estàndards que la Unió Europea exigeix a l'hora d'aplicar o legislar sobre lleis de les quals està la matèria reservada a la Unió Europea.
1: Doncs ens quedarem amb aquesta història. No puc arribar a imaginar, senyor Castellarnau, les voltes que s'hauran donat. Avui Isabel Palacios explicava com els magistrats han buscat d'una manera molt acurada les paraules, fins i tot per argumentar el contingut de la sentència.
0: Sí, perquè...

0: Clar, al final, com que tots... Aquí hi ha una cosa, un trasfons que a ningú se li escaparà, que ja és una qüestió inclús que accedeix al tema polític, que és la disjuntiva que hi ha entre Tribunal Suprem i Tribunal Constitucional per les majories progressistes i conservadores que els conformen un i altre tribunal. Llavors, com que això en el fons hi ha una qüestió potser de caràcter polític que es dirimeix des d'un punt de vista jurídic, entenc que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea hagi estat molt cautelós a l'hora de triar les paraules exactes, perquè quan això baixi en cascada dins dels organismes i òrgans judicials de l'Estat espanyol, no hi hagi cap problema d'interpretació i quedi, per tant, la resolució molt ben fixada en el sentit de que no hi hagi cap escletxa perquè no s'hagi d'aplicar immediatament.
1: Senyor Casella Arnau, li agraeixo moltíssim sempre la disposició i la predisposició que ha tingut per aquest programa. Li desitjo un fantàstic estiu, unes bones vacances i ens escoltem al setembre.
0: Igualment, i moltes gràcies per comptar amb mi.
1: A vostè, bona nit, gràcies.
0: Bona nit.
1: Gràcies. Julio Leal, moltes gràcies.
2: Gràcies a tu, Sílvia.
1: Que tinguis unes bones vacances, un bon estiu. I com diuen els clàssics, continuem al setembre.
2: Segur que sí.
1: Segur que sí. Continuarem al setembre explicant la vida, com passa a través de la ràdio. Bones vacances i gràcies. Vinga, 4 minuts i arribarem al punt just de 3:15 de la nit. Ara una història clàssica. Una història grega que fa olor a Òscar i que probablement s'emportarà moltes estatuetes. Conxita Casanovas diu que seran moltes. Jo no sé si només seran les tècniques, perquè a mi això de que Matt Damon m'hagi dient que és que ha fet una dieta. Escolti, m'estic farta que m'expliquin que és que ha fet una dieta de 15 quilos, que ha fet pes, que basta. Basta. Home, parlem de la interpretació d'aquest senyor, que és un gran actor, un gran director de cinema, un gran productor, i diuen que una bellíssima persona, jo no tinc el gust de conèixer-lo, però diuen que és una bellíssima persona. Vinga, Conxita Casanovas, que ja ens està esperant en directe al De Nit de Ràdio 4. Som-hi.

0: Més enllà, estimats oïdors de la pública, de saber i d'explicar-los que el protagonista de l'Odissea, Matt Damon, ha hagut de perdre 15 quilos per poder afrontar aquest personatge. Més enllà de dir-los que ell mateix ha comentat avui que tot es va convertir en una tasca de 24 hores, pensant en el que menjava, en el que dormia i en cada circumstància que estava relacionada amb el seu entrenament. Més enllà de que ell hagi dit que rodar l'Odissea va semblar més aviat una expedició que una pel·lícula, aquesta, sense cap mena de dubte, és una de les pel·lícules més esperades d'aquesta temporada. Ja saben vostès que l'Odissea ha estat entesa sempre com el gran relat de la tornada, un heroi que, després de participar decisivament a la victòria grega sobre Troia, gràcies a la seva intel·ligència i a la manera com enganya el cavall que permet de conquerir la ciutat, emprèn el camí de tornada a Ítaca i travessa mars impossibles per recuperar el seu regne i retrobar-se amb la seva estimada Penèlope. Christopher Nolan proposa una lectura diferent del poema d'Homer, una en el que el verdader viatge d'Odisseo no acaba quan trepitja el carrer o quan trepitja la terra de casa seva, sinó quan entén el preu humà de la guerra que va guanyar i el deute que manté amb aquells que no van poder tornar. És a dir, que Christopher Nolan ha fet que el protagonista de l'Odissea sigui algú molt humà i molt actual. Moltes ganes de veure-la, la veritat. Són 3 hores de rodatge, segons m'ha dit Conxita Casanovas, però abans de donar-li pas a la Conxita, volen saber com sona l'Odissea? Volen saber quin és el so d'aquesta mega producció que estic segura que anirà als Òscar? Sona així.
1: Odisseo. No lo recuerdas. El trueno. El fuego. La muerte.
2: Recuerdo una esposa. Un hijo. El hogar.
3: El reino de Ítaca necesita un rey.

0: amb venjança. Al cap i a la fi, el que vol ell és el que vol tothom, no? Tornar a abraçar les persones estimades, tornar a casa, sentir-se estimat, no sentir-se menys tingut, trobar-se a la pell d'un heroi. Jo tinc moltes ganes de veure aquesta història, malgrat m'han dit que un dels elements més significatius que Nolan ha aconseguit és eliminar d'alguna manera la presència dels feacis, el poble que Homer acull a Odisseo i escolta al llarg dels llargs cants la narració de les seves aventures. Davant d'ells, l'heroi transforma el seu passat en epopeia, explica els seus enfrontaments amb Polifemo, Circe, les sirenes o el descens a l'Hades i converteix els seus patiments en una història de supervivència. La veritat és que no anem tan lluny del que és la mitologia ni anem tan lluny de la realitat. Conxita Casanovas, estimada, bona nit!
1: Hola, molt bona nit, Sílvia. T'estava escoltant amb moltíssima atenció. Dic, segur que la Sílvia ha llegit l'Odissea, no?
0: No sencera.
1: Perquè aquí... Ja,
0: no sencera, t'he de dir la veritat.
1: Els 20 cants, dels 20 cants...
0: No, no sencera.
1: Quan recordes dels 20 cants, no?
0: Exacte,
1: perquè a més
0: exacte.
1: És la Ilíada i l'Odissea.
0: Efectivament, no sencera. És com aquell que li diuen, has llegit a Proust, home, no sencer, no? Perquè has de llegir els camins de Suam.
1: Has llegit el Quixot, no?
0: Efectivament.
1: Llegit,
0: a vegades
1: també,
0: és complicat. No, doncs jo no he llegit l'Odissea, però no sencera, òbviament, he llegit una mínima part, però sempre m'ha interessat molt la visió del món del perdedor, que en realitat volen fer passar per guanyador, quan aquest senyor, per arribar a port, fa coses que no són massa recomanables, no? Tinc moltes ganes de veure la pel·lícula.
1: Per exemple, entrar a Troia, no? De la manera que
0: efectivament,
1: entra...
0: Efectivament, amb aquell
1: cavall.
0: Sí, senyor.
1: Veureu
0: sí, senyor.
1: El cavall de Troia, que això sí forma part, no?, dels nostres records infantils. Jo he reconegut moltes coses en aquesta pel·lícula, no? Ens ha remogut moltes coses. Ara tu parlaves de Polifemo, no? Aquest cíclope que té un ull, ja un únic ull, que és capaç de menjar-se el primer humà que se li posa a la vora, i també els cants de les sirenes, per exemple. A mi em va sobtar molt, per exemple, l'episodi de Circe, d'aquesta bruixa que tu comentaves ara amb Samantha Morton, que converteix els soldats en porcs. És un dels moments estel·lars, et diria, d'aquesta pel·lícula. Una història que el cinema, recordem, Sílvia, ha abordat en diverses ocasions anteriorment, des del Hollywood clàssic amb Kirk Douglas als anys 50, amb Silvana Mangano, també fent de Penélope, o més recentment la producció europea d'Uberto Pasolini amb Ralph Fiennes i Juliette Binoche, que presentava Ralph Fiennes a Barcelona, al Barcelona Film Fest.
0: I
1: jo no podia evitar, veient a Matt Damon, que et diré que està bé, que s'ha preparat bé, com tu deies, i que està bé, però no podia evitar veure Ralph Fiennes i a Juliette Binoche, que em sembla que la seva interpretació està molt per sobre, no?, dels altres. Són diferents maneres d'actuar, d'interpretar, també... No, Ralph Fiennes, aquest home de teatre, Juliette Binoche, no l'hem de descobrir ara, crec que està molt per sobre de la interpretació d'en Hathaway, que a mi és potser de les que menys em convenç en aquesta pel·lícula. Em sembla que està una mica passada,
0: sí?
1: Una miqueta sobrepassada, la Anne Hathaway, que és Penélope, i el que s'estan duent les millors crítiques és Robert Pattinson, que és Antino, és un dels pretenents que té aquesta Penélope, però no perquè l'estimi amb ella, el que vol és el regne, és el poder, no deixa de ser també una història, no?, sobre l'amor, el poder. Hi ha moltes lectures en aquesta Odissea, que és una producció molt ambiciosa. Christopher Nolan, recordem que va guanyar l'Oscar finalment per Oppenheimer, era l'etern candidat, ha deixat enrere aquelles pel·lícules petites dels principis, el Memento, per exemple, o Interstellar, que ja començava a ser més gran i a marcar una nova etapa, i s'ha endinsat en aquesta producció, que és molt ambiciosa. La veritat és que ha fet servir bé els diners que li han donat i que ha tingut, que són molts, i com tu deies, sí que fa olor d'Òscar. La pregunta és quants Òscars s'endurà.
0: Els tècnics, Conxita?
1: Pel·lícula.
0: Els tècnics segur que sí, no? Els tècnics segur que
1: els
0: sí.
1: Els tècnics segur que és el que acostuma a passar quan es presenten aquestes grans produccions, però jo crec que més que tècnics, no? Que també hi haurà interpretacions que estaran nominades dins d'aquesta pel·lícula. No hem parlat de Charlize Theron, que
0: mira,
1: encarna la,
0: Conxita,
1: la ninfa Calypso.
0: Charlize Theron...
1: Fa molt que no la veiem, eh?
0: Doncs mira, Charlize Theron, que l'he vist en imatges en les presentacions diverses que hi ha hagut de l'Odissea, fa patir. Fa patir perquè era una dona guapíssima, altíssima, meravellosament estructurada òssiament i físicament, una de les grans models sud-africanes i mundials. I s'ha primat tant, Conxita, que la veus i estàs... Jo em quedo absolutament astorada de veure aquest horror, no? Horror que es tradueix també a la pel·lícula,
1: sí.
0: Suposo.
1: Està esquelètica i sí, està rara.
0: Clar.
1: La rara. En el paper, no? No sé, és una llàstima, no?, el que estan fent amb si mateixes algunes de les actrius més importants. També veureu a Zendaya, la veureu tímidament, en aquest cas, en el paper de la deessa Atenea, recordem que és la deessa de la guerra, però surt pocs minuts, Zendaya està poc aprofitada i torna a coincidir amb la seva parella actual, amb Tom Holland, que és Telèmaco, que és el fill d'Odisseo. Tu dius Odisseo o Ulisses? Perquè hi ha aquest, sempre, no?, aquest dubte també de si és Odisseo o és Ulisses, no?
0: A mi no...
1: m'agrada més Ulisses.
0: A mi m'agrada també més Ulisses i penso que és Ulisses, però clar, jo no sóc un especialista molt clàssic,
1: Clar, clar. Aquí tindríem molt a dir, no?, els especialistes, realment, serà interessant, no?, articles de fons que puguin sortir al voltant d'aquesta pel·lícula, de com s'ha fet aquesta adaptació, també crec que donarà molt de joc, no només en el terreny cinematogràfic, sinó també en altres especialitats. La història, no? Tornem a la història una altra vegada, és interessantíssim, és un text del segle VIII, que se li atribueix a Homer, perquè crec que tampoc hi ha una seguretat de que l'hagi escrit, se li atribueix aquest poeta sec, i crec que hi ha molt aquí també per investigar i per estudiar, no? A mi em ve de gust estirar una mica el fil, eh? No sé si serà aquest estiu que llegiré l'Odissea sencera, crec que no, però, perquè no crec que sigui el llibre ideal per endur-se a la platja, no, Sílvia? Però sí que ve de gust aprofundir, no?, en aquesta història, i el cinema sempre t'ho posa molt, molt a mà. I també us diria que atenció a la música, a la banda sonora, que és molt especial, és d'un compositor suec que es diu Ludwig Göransson, i ha fet també una banda sonora que acompanya amb bastants tocs de timbal i acompanya aquestes 3 hores que et deia que dura aquest viatge, que no és avorrit, és un viatge entretingut, és un viatge que a vegades fins i tot a mi em ressona molt el cinema clàssic en aquesta adaptació de Christopher Nolan, que l'ha rodat també d'una manera especial, particular, no sé si dir a l'antiga, però sí que a vegades veient l'Odissea m'ha semblat reconèixer, no?, alguns trams de Ben-Hur, per
0: clar,
1: exemple, no?, encara que les històries siguin tan diferents.
0: Home, és
1: però
0: que...
1: també Ben-Hur era una tornada a casa.
0: Efectivament,
1: no?,
0: Ben-Hur era la tornada a casa de l'heroi, la traïció del millor amic cap a l'heroi, la manera com l'heroi intenta abraçar la mare i germana que, com recordaran, estan en aquella cova leproses i ell intenta ajudar-les, com d'alguna manera ell, per ser diferent i per no doblegar-se davant de la fortalesa del que el vol també oblidar i invisibilitzar, ell té una reacció absolutament de rebel·lia que entenc perfectament i que penso que els oients de Ràdio 4 poden comprendre. És a dir, que efectivament, Conxita, tens molta raó, hi ha molts paral·lelismes amb Ben-Hur i l'Odissea.
1: Doncs sí, la veritat és que sí. I aquí tenim aquesta Penélope que està en el taler contínuament, i que fa veure que tira endavant amb les seves labors, però al final el que fa és a la nit tot el que ha fet ho desfà per fer l'espera, aguantar una mica més i veure si el seu marit realment està viu, no està viu, que aquesta és la gran incògnita, no?, de la pel·lícula. Podríem dir que és el McGuffin una mica, no? Si Odisseu, Ulisses, viu, no viu, arribarà, no arribarà, tornarà o no tornarà, no? És una bona pel·lícula, eh? Us diria que us animéssiu a veure-la.
0: Doncs l'anirem a veure, Conxita. És una pel·lícula que dura 3 hores, això s'ha de tenir en compte, eh?
1: Sí, us heu de reservar aquest temps i és una prova pel públic actual, no? 3 hores sense mòbil, no tothom, eh?, pot aguantar aquest repte, però et diré que el dia que es va fer el passe de premsa poca gent es va aixecar, eh? Poca gent es va aixecar, i això que a l'hora i mitja, no?, a vegades comences a estar nerviós, a tenir ganes de sortir a estirar les cames, i et diré que és una pel·lícula que aconsegueix mantenir molt l'atenció, perquè té molts ingredients, saps? És un molt bon entreteniment, està molt ben feta, està estudiada, està, diria, molt mesurada, mil·limetrada, és poderosa d'imatge i també de contingut.
0: Doncs aquesta circumstància que té a veure, sense cap mena de dubte, amb tot el que és l'actualitat cinematogràfica, que té a veure també amb moltes realitats paral·leles,
1: sí,
0: veiem que hi ha una representació,
1: no...
0: eh?
1: I tant, és el mirall, no? Posen un mirall i es pot reinterpretar, no?, moltes vegades, en el fons. A vegades pensem que no són tants els temes que toca el cinema, no?, que són molts temes que van sortint com si fos un Guadiana, no?, apareixen, desapareixen, i aquesta pel·lícula és molt interessant també veure-la amb els ulls del moment actual, també, no? Però ja et dic, a mi només hi ha una cosa, potser li poso un però, que seria el final, la baralla final. Crec que s'allarga una mica massa, crec que fins que Ulisses tensa l'arc, saps? Jo crec que potser aquí s'ha emborratxat una mica Christopher Nolan i ho ha allargat un pèl massa, però la pel·lícula és... et diria que és bastant rodona, eh?
0: Doncs anirem a veure, Conxita, amb l'ombra d'Oppenheimer, eh? Recordin que Oppenheimer, aquella història, aquella pregunta que sempre tenim, no?, al cap, aquell físic que, bé, ens preguntem com pot viure amb la consciència de saber que aquella porta, aquella obert, mai es podrà tancar, i que el que ell va fer, des d'un punt de vista, bé, com a químic, com a científic, va portar dolor a milions de persones, no? Així doncs que...
1: creador de la bomba atòmica.
0: Ah, efectivament. Clar. Així doncs que hem de tenir en compte que l'Odissea és també pot ser una pel·lícula política i que l'anirem a veure, Conxita. Moltíssimes gràcies.
1: Sí. Ah, no vols que t'apunti un parell de títols més?
0: Oh, i tant, nena,
1: perquè
0: i tant.
1: Perquè teniu Omaha.
0: Vinga,
1: sí,
0: vinga.
1: Tenim temps.
0: Tenim
1: Omaha, que és una pel·lícula que ve del Festival de Sundance. És molt Sundance, encara que sembli valir la redundància, però és que és, correspon al que entenem encara per cinema indi, encara que això dels pressupostos cada vegada és més complicat, no?, de saber quan una pel·lícula s'ajusta a un pressupost petit o no. I és una història, t'ho resumeixo molt ràpidament, Sílvia, d'un pare que no pot mantenir els dos nens que té i els ha de deixar a la beneficència. És una pel·lícula narrada com una road movie, fem el viatge amb ells, en cotxe, el pare porta els nens a Nebraska i fan una parada a Omaha, d'aquí el títol, on visita un zoo que remou a l'espectador i li porta records infantils. Mira, tornem una altra vegada, a la infància, en aquelles visites que fèiem al zoo, Sílvia?
0: I tant, que ens encantava.
1: I els petits no tenen ni idea del destí, on van, i el pare, et diré que l'interpreta John Magaro, que va triomfar en Vides passades. Recordes aquesta pel·lícula de Vides passades, que ens va agradar molt, la vam recomanar aquí al de nit? Doncs és l'actor que fa d'aquest pare, que té un patiment terrible, no? Perquè no pot assumir la situació de pobresa en què ha quedat la família i ha de lliurar els fills, no? Jo no sabia que hi havia aquesta llei refugi segur, diuen, a Nebraska des de l'any 2008, en què l'Estat es fa càrrec d'aquests nens els que els pares no poden mantenir. Vaig pensar molt en tu, Sílvia, perquè hi ha un moment que han d'abandonar el gos.
0: No, i per favor.
1: Que sí que no podria suportar veient aquesta pel·lícula, no?
0: No.
1: Però és un moment molt dur, molt dur. Però és una pel·lícula dura, però tendra alhora, saps? I a més amb aquests paisatges espectaculars, i és una òpera prima de Coley Whibley, que és un director que ha vist la pel·lícula promet. I no et vull deixar mal sabor de boca. Acabem, si vols, amb una pel·lícula encara més petita, però no menys bonica, que és Apuntes per a una ficció consentida, que és l'òpera prima també d'una directora que es diu Anna Serret, que té 56 anys i que ens recorda que mai és tard per complir un somni, no? Com ha fet ella, com dirigir cinema. I és una pel·lícula encantadora, amb Isabel Stoffel, de protagonista, que jo crec que fa de si mateixa. És una actriu suïssa que intenta trobar el seu lloc a Madrid. I la pel·lícula és un passeig per Madrid i és molt estil Jonás Trueba, saps? Aquestes pel·lícules que busquen i troben la naturalitat, i amb un Àlex Brendemühl també en el repartiment, com sempre, magnífic.
0: Doncs hi anirem també. La primera que has comentat després d'Odissea, no et dono paraula que la vagi a veure perquè ho passaria molt
1: patiràs,
0: malament, eh? No, doncs no.
1: Molt.
0: Ja es pateix prou a la vida. Però, digue'm covarda, eh? Però aquesta segona, Àlex Brendemühl, és un actor que m'interessa moltíssim, així doncs que l'anirem a veure. Conxita Casanovas.
1: Per a una ficció consentida.
0: M'agrada.
1: Complicat, eh? És que a mi també m'agrada. M'agrada el títol, la pel·lícula, però retenir-lo ja és una altra cosa.
0: Però segur que ho trobaran els oients de Ràdio 4 perquè t'escolten en genuflexió. Conxita, vull agrair-te públicament aquestes temporades magnífiques que, com sempre, hem estat juntes al de nit, com abans vam estar juntes al de boca a orella, com abans vam estar juntes als amics i coneguts, com abans vam estar juntes al l'envolt de gust, com abans hem estat juntes a tots els programes de ràdio que he tingut l'honor ple de dirigir en aquesta casa. Així doncs que ens trobem al setembre. Que passis un bon estiu, que visqui el cinema i que visqui Conxita Casanovas.
1: Jo només puc dir-te gràcies, Sílvia, i t'ho resumeixo tot amb una paraula. Ets una reina de la ràdio.
0: I tu, eh? Som reines i princeses, ho som tot al mateix temps. Gràcies, estimada. Bon estiu.
1: Una abraçada.
0: Gràcies, reina meva. Gràcies.
1: Bona nit.
0: Gràcies.
1: Adéu, bon estiu.
0: Bona nit.
2: De nit, amb Sílvia Tarragona.
3: Pues le voy a decir de qué tontería se trata. Tengo información, amigo. De pronto ha surgido esta mierda y joder, tío. Se ha secuestrado a sí misma. Que sí, hombre. Piénselo, está claro. Una chica florero, por emplear la jerga al uso, ¿entiende? Debe dinero a media ciudad, incluyendo a unos conocidos pornógrafos. Ella está bien. Seguro que está bien, ya le digo. Necesita el dinero, amigo. Y ya sabe, ellos le cuentan que no lo han recibido porque ella quiere más. Bueno, tiene que alimentar al mono, o sea... ¿No se le había ocurrido esto de verdad, señor?

0: The Man in Me, Bob Dylan. Aquesta és la meravellosa cançó que sonava, com recordaran, els títols de crèdits de El gran Lebowski, pel·lícula dels germans Coen protagonitzada per ell, per ell, per ell. Vostès se l'estima molt el professor Godó, jo més, que consti. A més, aquí a Ràdio 4 el professor té una magnífica relació amb els nostres realitzadors, que l'han mimat al llarg d'aquesta temporada que no s'ho poden vostès arribar a imaginar. Però s'han de refiar de mi, que tinc 58 anys i més mili que tot aquest jovent que ens acompanya aquesta nit. I tenir ben present això que els dic ara: el professor Godó té molta dolenteria i porta des de l'inici de temporada avisant que qualsevol nit li dedicaria amb la secció a l'actor Jeff Bridges, i ves per on, aquesta és la nit. I per què dic dolenteria? Doncs perquè el professor Godó té ficat al cap que aquí, el de nit de Ràdio 4, havíem de deixar constància sonora d'una anècdota que servidora de vostès va tenir amb l'actor, que d'aquí uns moments els hi explicaré. No es preocupi ningú, que avui sí que obriré la capsa de Pandora. Per cert, el diàleg que tot just escoltàvem és una de les moltes meravelles icòniques del film del 97, El gran Lebowski, dirigit i escrit, com els hi deia, pels germans Coen, i en Jeff Bridges interpretava un dels seus personatges més populars, Jeffrey Lebowski, més conegut com El Nota. From my toes up to my ear. The Man in Me, de Bob Dylan. Home, a mi Bob Dylan no m'agrada gaire, els he de dir, ja sé que dir això és un sacrilegi i és perquè em llencin tomàquets a la cara, jo ja ho sé, Li van donar el Premi Nobel de Literatura i va posar aquella cara de pomes agres. Però s'ha de reconèixer que al final del gran Lebowski, sense aquesta cançó The Music in Me, o The Man in Me, perdó, perquè també diuen a la cançó The Music in Me, no seria ben bé el mateix. Estimat Agudo, bona nit.
1: Bona nit, Sílvia. No et pots arribar a imaginar lo content que estic de que aquesta nit parlem de Jeff Bridges i que per fi puguis posar sobre piedra la teva anècdota meravellosa en Jeff Bridges. Senyor que hem tingut de salut una mica malament els últims anys, ja ho saps, però que jo, que em penso en Jeff Bridges, penso en aquells pòsters meravellosos de la pel·lícula Contra todo riesgo, que surt allà a la platja amb aquells braços, i recordo sobretot als principis dels anys 90, quan les meves companyes d'institut estaven flipadíssimes amb Edward Furlong, que parlaven no fa gaire de Terminator 2, era el nano jove, estaven enamoradíssimes totes d'ell, i quan la següent pel·lícula que va estrenar es deia American Heart, amb Jeff Bridges, de l'any 92, dirigida per Martin Bell, tenien el pòster de la pel·lícula, que sortia Jeff Bridges. Home. I jo no sé si recordes com era el pòster, però sortia ell amb uns texans descamisau. Catxes? No, lo de després.
0: A veure, és que perdoni.
1: Amb el cabell així a lo Woodstock, a lo Rapajoy. O sigui, una cosa, o sigui, de motero tremendo. I estaven enamorades i em deien: Dani, tu que sabes de pel·lícules, qui és aquest senyor? I home, aquest és Jeff Bridges, aquest és el fill de Lloyd Bridges. I em deien: d'aquí? Sí, home, sí, el col·lega de Gary Cooper a Sol ante el peligro. Miràvem així com, què diu aquest home? I diu: ah, sí, sí, l'aterriza com puedas, al cap dels controladors, aquest senyor que diu: escogí mal dia para dejar de beber. Escogí un mal dia per deixar los barbitúricos. Escogí un mal dia per deixar de fumar. Aquest senyor és el pare de Lloyd Bridges. I no, però el que et vull dir és que, a més de bon actor, durant una llarga temporada de la seva vida ha estat un sex símbol allà, entre bambalines, en la segunda tanda de la fila, però el teníem allà enamorant a les senyores, enlluernant la pantalla i menjant-se qualsevol company de repartiment que tingués.
0: I a més és que Jeff Bridges és un grandiós actor, perdonin. És que no només és un senyor que és atractiu, que és guapo, que té totes les bondats físiques i intel·lectuals també, perquè és un senyor molt culte. És que, recordin vostè el paper d'aquest senyor a la Comancheria? Recordin vostè, per favor,
1: està crepuscular,
0: el que va fer a la Comancheria Jeff Bridges, que malgrat estar crepuscular, aquella primera escena amb Jeff Bridges malalt, enganxat a una espècie de cotero, diguem-ho clar, que li va proporcionant el líquid que necessita per poder-se'n sortir de la seva malaltia, aquella primera imatge, dius: no, és que Jeff Bridges és Déu Nostre Senyor, la Verge Maria i també una mica la Verge de Lourdes. Mirin, ja que hem de passar el mal rato, passem-lo ràpid, Agudo.
1: Serà mal rato,
0: perquè aquestes coses no les acostumo a explicar, encara que jo sigui expansiva, intensa com una mala cosa, que no ho soc tant, ja saben que en el fons soc molt tímida, això no m'agrada explicar-ho gaire. Però vostè m'ha posat amb un compromís, així doncs que va, som-hi, fem-ho. Però jo, per explicar aquesta anècdota, necessito una música molt concreta.

0: 94, més o menys. Servidora de vostès, gràcies als seus pares, va ser enviada a estudiar als Estats Units, a una prestigiosa universitat que es diu Columbia University. Si vostès han estat a Nova York, els explicaré que la Universitat de Columbia, com tots els campus de totes les universitats de la Ivy League, són grandiosos, no acaben mai. I aquesta universitat es troba quatre zones diferents de la ciutat. Vull dir, és tan gran el campus que poden vostès entrar a Columbia per la Broadway Avenue o poden entrar per Amsterdam Avenue. Amsterdam Avenue és la manera com vostès entraran natural perquè hi ha la parada de metro que es diu Columbia. És a dir, hi ha una parada de metro a Nova York que es diu Columbia, que és la parada de metro de la universitat. Bé, si vostès són a l'entrada de la Universitat de Columbia, se n'adonaran que si pugen a Amsterdam Avenue, pugen, al costat mateix hi ha un teatre que es diu Arthur Miller Theatre. En aquest teatre, que Arthur Miller va inaugurar, per cert, és on els estudiants que estudien art a la Barnard School, que està al davant, ja, doncs fan les seves, com els diria jo, els seus assajos, i en reben, atenció, masterclasses. És a dir, algú molt important va donar-los una xerrada. Qui va anar a donar-los una xerrada aquell hivern fred a Nova York, on vostès es poden imaginar, servidora, estava sortint de la universitat? Jeff Bridges. I de cop i volta sortia amb els llibres. Clar, en aquell moment no hi havia ni res, no hi havia tablets. Jo anava amb uns llibres que tinc uns braços que, vaja, sembla que me'n vagi als Jocs Olímpics de no sé on. Vaja, perdonin, que me'n vaig a romans. Surto i veig Jeff Bridges. Clar, aleshores tothom es va quedar estorat. I jo, que ja en aquells moments apuntava maneres que no estava en els millors instants de la meva vida, començo a cridar, Jeff! Jeff! Però clar, jo vaig començar a cridar Jeff Bridges, com aquell que crida Antonio a algú que coneixes que està creuant la Diagonal de Barcelona. El senyor era a punt d'entrar a un taxi, es va girar i em va mirar amb cara de pavor i de por, perquè va veure una senyora gran amb llibres a la mà que començava a córrer en direcció cap a ell. Va entrar al taxi, se'n va anar, i mai més vaig tornar a saber res d'ell, òbviament. Però quin és l'anècdota de tot plegat? Que quan ja me'n vagi a l'altre barri, pensaré que un dia de la meva vida Jeff Bridges em va mirar.
1: Hi ha un univers paral·lel on tu puges al taxi.
0: Exacte.
1: I vés a saber. Bueno, vés a saber no, ja no ho puc imaginar.
0: Exacte. Un univers paral·lel en el que jo pujo el taxi amb ell i anem al Plaza, l'hotel Plaza, per exemple, i em diu, mira, convido una hamburguesa. Un univers paral·lel en què la nostra relació va enfilant-se, i acabo sent la senyora Bridges. I acabo anant per aquests mons de Déu amb aquest senyor. Per això és un univers paral·lel. Anècdota explicada.
1: Ens deixem en reserva una altra per la temporada vinent. Vinga. Ja que estem acabant aquesta temporada.
0: Vinga.
1: Presente. Vinga. Perquè també a tu, Columbia, va donar per molt. Perquè a mi m'ha contat un pajarito que, servidora de vostès, es va trobar amb John Kennedy.
0: Sí.
1: També tros de tiarro.
0: Sí, a la zona on ell vivia. Perquè jo tenia un amic que vivia a Tribeca, que és on ells tenien el pis. I jo sortia del metro i veig baixar un senyor que dic, per favor, de sortir d'aquest senyor. Era John Kennedy.
1: Però anava vestit ja amb camisa, corbata...
0: Ja anava vestit amb la gorra, la seva, un senyor molt normal, amb la gorra... Però normal no era, perquè era com una torre d'or, però un senyor majestàtic. Bé, escolti'm, però aquí jo no he vingut a parlar de les meves batallites de senyora impertinente.
1: Senyors notaris...
0: Ja està. Ja està explicat. Parlem de Jeff Bridges, que és el més important. Perquè, mirin, fixin-se que aquest senyor ha fet moltes pel·lícules. Per exemple, King Kong, 1976, amb aquesta música meravellosa de John Barry.
1: Oh! Saps qui era la companya de repartiment en aquest remake de King Kong? Jessica Lange.
0: Per favor.
1: King Kong s'enamorava de Jessica Lange.
0: Home, clar, normal. Com jo em vaig enamorar de Jeff Bridges, malgrat vaig cridar-li... Jeff! No, esclar, és a dir, malgrat els crits, jo també em vaig enamorar de Jeff Bridges, només faltaria.
1: Una cosa de Jeff Bridges és que va començar a principis dels anys 70 sent el fill de qui era, evidentment, dintre de Hollywood. Quan passa això, sempre acostumen a mirar-te una mica d'aquella manera, perquè, bueno, un nepo baby d'aquests que diuen ara, no? Però clar, ell va començar molt fort amb l'última pel·lícula de Peter Bogdanovich, i, ostres, era un paperàs. Allí era el nòvio que s'allitava amb Cybill Shepherd, bueno, s'allitava i generava frustracions per les dues parts, aquest allitament. Bueno, no era la seva primera pel·lícula, però déu-n'hi-do l'empremta que va acabar deixant, bueno,

0: reconeixements a nivell de candidatures a premis, etc. I va ser, sens dubte, jo no puc imaginar una entrada per la porta gran més interessant que aquesta, una de les pel·lícules capitals dels anys 70. Però s'ha de dir que, el que dèiem al començament, Jeff Bridges t'aguanta el cara a cara amb companys de repartiment d'una manera tremenda, no? Amb Tommy Lee Jones a Volar por los Aires, pel·lícula més on compartia plano amb el seu pare, Lloyd Bridges, amb Glenn Close, el fill de la sospecha, aquesta pel·lícula més de suspens, no? És Jeff Bridges un assassí que vol carregar-se a Glenn Close i Glenn Close no ho té del tot clar, i amb Tim Robbins, per exemple, la inquietant Arlington Road, no? On arriba el veí que és Tim Robbins, i Jeff Bridges, amb els seus problemes de depressions i tal, es pensa que aquest senyor és un terrorista i comença a investigar és una finestra indiscreta amb més revolucions, no? O sigui, acostuma a estar sempre molt bé a pel·lícules com Sin Miedo a la Vida de Peter Weir, on el seu personatge, que és un tros de personatge, Max Klein, que és l'únic supervivent d'un accident d'avió, no? I que carrega amb tota la responsabilitat, la culpa, la gratitud que ha provocat que sigui l'únic supervivent, no? O sigui, els matisos de personatge que dona Jeff Bridges sempre és una garantia que tenen els directors que han tingut l'honor de dirigir-lo
1: i de fer-li sentir moltíssimes coses que fan que Jeff Bridges sigui un gran actor. Mirin, som en directe a Ràdio 4, al de nit, parlant de Jeff Bridges, d'aquest senyor que continua sent, sense cap mena de dubte, no hi ha només un gran actor, que aquesta setmana lamentàvem el traspàs de Sam Neill, sinó també un engranatge importantíssim a l'hora d'entendre el que significa Estats Units. No oblidem que aquest senyor va protagonitzar El rei pescador, que és una pel·lícula que parla de la realitat d'aquella ciutat, per més que jo l'estimi és així, i ara que acabo de tornar d'allà me n'he donat de la quantitat i quantitat de persones que desgraciadament estan vivint al carrer.
0: Però no són Robin Williams.
1: No són Robin Williams, efectivament. I no són un presentador de televisió i un presentador de ràdio d'una cadena molt famosa de Nova York, que és un senyor que és un dèspota i que un dia se n'adona que pot ajudar algú teòricament, que és Robin Williams, no? Bé, ni tots els indigents de Nova York són Robin Williams, ni tampoc totes les persones que intenten ajudar-lo són Jeff Bridges, aquest locutor de ràdio que d'entrada et cau molt malament i penses que és un miserable, i a mesura que va passant la pel·lícula canvies totalment el concepte que tens aquest personatge, i sense cap mena de dubte això passa gràcies a la grandiositat del propi Jeff Bridges. Estem escoltant la banda sonora de la pel·lícula. Parlàvem dels directors que han treballat amb ell, estimats oïdors de la pública del de nit de Ràdio 4. Ha estat dirigit per John Huston, Peter Bogdanovich, Francis Ford Coppola, Michael Cimino, Cindy Lamet, John Frankenheimer, Terry Gilliam, Peter Weir, Alan Chipakula, John Guillermin, Walter Hill, Robert Benton i els germans Coen o Barbara Streisand. Ha compartit pantalla amb Clint Eastwood, Chris Christopherson, Sibley Shepherd, Jessica Lang, Jane Fonda, Martin Landau, Robin Williams, Lee Marvin, Frederick Marr, Robert Ryan, Matt Damon, James Goods, Glenn Close, Richard Widmark, Robert Downey Jr., Andy Garcia, Kim Basinger, Joan Allen, Gary Oldman, Kevin Spacey, Rosanna Arquette o Tim Robbins, que era el veí que el torturava l'angoixant Arlington Road.
0: Sí, i segurament pel públic més jove, segurament ja no tan jove, ja passant de la vintena, el recordaran per ser el dolentíssim de Los Vengadores, d'Iron Man, de la franquícia de Los Vengadores. A mi m'agrada molt a la pel·lícula Valor de Ley, i li demanaré aquí al nostre tècnic que ens posi la música, sisplau, de fons, que és One Against Four, que és un dels moments més culminants de la pel·lícula, que és una cosa molt, molt sumament èpica
1: i molt meravellosament musical. Escoltem-la, mirin.

0: Quan tinguin vostès un mal dia o quan necessitin força per anar endavant o necessitin allò que es diu ara com resiliència, escoltin a tota pastilla, com deia la meva Maria, One Against Four, de Carter Burwell, Valor de Ley, any 2012.
1: El remake, o millor dit, la nova adaptació de la novel·la de Charles Portis, que la pel·lícula que tothom coneixia del 69 és la que va fer guanyar l'Oscar a l'actor John Wayne, el seu únic Oscar, i aquí Jeff Bridges recupera aquell paper, aquell xèrif borratxo que té un ull tapat. Bueno, és una mena de derivació del que havia estat el nota en Lebowski, amb la beguda, certa laxitud vital, etc i tal, però amb més aptitud per l'acció i per la violència, no cal dir, una pel·lícula de frontera, una pel·lícula més amb uns elements del fantàstic, certament molt interessant. Els Coen aquí van estar estupendos, a més com bons adaptadors que són. No és el primer western que feia Jeff Bridges, ja estava a la pel·lícula de Walter Hill, Wild Bill Hickok, Wild Bill, el títol original, també amb els cabells així llargs, amb bigoti, però aquí està especialment entranyable. Jo no entenc, ja que parlem dels Coen, jo no entenc com a l'any 97 ni ell ni John Goodman van estar nominats com a actor principal i secundari per el Gran Lebowski. Són aquestes coses que passa el temps i mires cap enrere i dius com pot ser. Tampoc entenc com el mateix any 97 Medianoche en el Jardín del Bien y del Mal no va rebre un carro de nominacions.
0: Per favor, pel·lícula de Clint Eastwood amb un Kevin Spacey meravellós en estat de gràcia.
1: I un John Cusack. El John Cusack i Jeff Bridges tenen un punt en comú, que poden ser l'americà entranyable més o menys del dia a dia, un fort i l'altre no tan fort, però tots espavilats, no els hi pots prendre el pèl a cap dels dos.
0: Però fixa't, en aquell El Jardín del Bien y el Mal, que és una pel·lícula que vostès han de veure sí o sí, aquell New Orleans que respira tan aixafogós ara que estem passant aquesta calorada, un New Orleans que té a veure fins i tot amb les obres de teatre més fosques de Tennessee Williams, no? Podríem pensar que la mateixa calorada que fa El Jardín del Bien y el Mal és la mateixa calorada que passa Blanche Dubois a un tramvia anomenat Desig, no? Aquesta calorada surenya que Tennessee Williams escrivia i explicava com ningú, com també escrivia com ningú John Steinbeck, com també explicava com ningú William Faulkner, com també explicava com ningú el gran Arthur Miller. Però si parlem de nominacions, recordem-les, Dani, ha estat nominat 7 vegades als Oscar, 4 com a secundari per l'última pel·lícula, Un botín de 500.000 dòlars, candidat al poder, i Comancheria, en parlàvem al principi del nostre programa, i 3 com a actor principal, Starman, Valor de Ley i Corazón Rebelde, per la que va aconseguir a la fi l'estatueta. I atenció, Susan Bridges, la senyora que ocupa el lloc que hi hauria d'ocupar el seu cor, la va conèixer al llarg d'un rodatge l'any 1975, i aquesta senyora, aleshores era molt jove, estava treballant de cambrera per pagar-se els estudis. Es van casar l'any 77 i encara continuen junts. No tinc res a fer.
1: I a més, indica, no només monogàmia, indica una bona relació entre ells, sense cap mena de dubte. Sí que jo, per parlar d'un parell de coses dels 180, sí que demanaré el nostre tècnic que ens posi, sisplau, la música de Starman.
0: Ui!
1: Starman, aquella pel·lícula on un extraterrestre, que és Jeff Bridges, arriba a la Terra i arrencarna, o sigui, fagocita el cos del difunt marit de Karen Allen. Karen Allen, recordem que és la senyora de Indiana Jones, és Marion Davenport. I bueno, aquesta història, que és un ET amb ésser humà, és l'única nominació que ha tingut mai una pel·lícula dirigida per John Carpenter, que dius, perdón, doncs sí, aquestes coses passen a la vida, i és un d'aquells papers memorables, a més amb aquella candor, amb aquella innocència, amb aquella sensualitat, perquè ell ha envaït aquell cos d'aquell home mort, li ha donat vida, i clar, el que regenera en aquella persona, no?, els sentiments i tot això, segurament sigui de les pel·lícules més populars dels anys 80, juntament amb Tron, on feia de programador informàtic, que es transporta dintre del programa. Hi havia un festival de fetes especials, una fantasia de Walt Disney, que va marcar realment una de les grans pel·lícules de l'any 82. Però aquesta musiqueta així és molt entranyable. Com entranyable són dues curiositats, Cinema Tarragona, que et porto, de Néstor Almendros. Perdó. Ai, se m'ha escapat.
0: Néstor Almendros, meravellós.
1: El director de fotografia, Néstor Almendros, té l'honor de ser l'únic català que va rodar, va il·luminar el rostre de Jeff Bridges i també de Kim Basinger a la pel·lícula Nadine de l'any 87, dirigida per Robert Benton, una d'aquelles coses amagades també a la filmografia tant de Néstor Almendros com de Jeff Bridges. Però aquesta setmana que vam començar el dilluns 13 amb el Dia Internacional del Rock, perquè era l'aniversari de Live Aid, que sàpigues que Jeff Bridges està a Live Aid com a presentador i que surt al final, quan surten tots a cantar el We Are The World, al costat de Cher. Llámalo tonto.
0: Hombre, llámalo tonto y llámalo además una persona que no tiene buen gusto con las señoras, perquè efectivament Cher no és qualsevol cosa, però és que si parlem de Cher, perdoni, vostè ha demanat anar en pau al nostre estimadíssim realitzador Starman, però jo no me'n puc anar d'aquest estudi al que és l'últim de nit de la temporada i l'últim de nit, deixem-ho així, no puc marxar sense escoltar aquesta meravellosa banda sonora que és la dels fabulosos Baker Boys. Posem-nos en situació. Any 1989. The Fabulous Baker Boys no és res més que el nom de dos músics que...
1: Un és el germà de Bridges.
0: Efectivament, Bo Bridges, que es busquen la vida tocant a hotels, això sí, com dirien els americans, fancies, d'alta categoria. I amb molts dinerons, és clar, perquè anar a aquests hotels d'alta categoria com el que presenta Jeff i Bro Bridges no és qualsevol cosa. I és clar, estan buscant una cantant que canti així de bé, mirin. Anna.

0: Clar, i tu veus a Jeff Bridges abragonat al piano tocant aquest Making Guppy i dius, mira, ja la vida pot ser meravellosa encara que ningú ho sàpiga.
1: Bueno, tocant al piano, tocant...
0: Després la van criticar, van dir que cantava malament. Perdoni, és que aquesta senyora no canta, aquesta senyora xiu-xiueja d'una manera absolutament eròtica i elegant. Making Guppy és una manera de dir, bueno, anem a fer coses que ens puguin excitar, i fins aquí puc arribar, eh?
1: Això Making és slang, Guppy... això és slang, home, això és un llenguatge de carrer.
0: Making Guppy és el previ a l'acció sexual completa, perquè vostès es facin una idea. Bé, doncs Making Guppy és la cançó que canta damunt del piano Michelle Pfeiffer amb un Jeff Bridges que no toca ell, qui toca el piano és Dave Grusin, tothom dempeus. El tema és de l'any 1928 i atenció, l'havien cantat personatges com Bing Crosby, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra. Així doncs, que gràcies per recordar aquest moment meravellós, perquè la pel·lícula, a més,
1: és tremenda. Sí. De fet, recordo la primera línia de la crítica de Roger Ebert, el gran crític del Chicago Tribune, que deia alguna cosa així com hi ha un senyor que toca el piano i Michelle Pfeiffer està damunt, vestida de vermell, tocant, això és meravellós. La resta de la pel·lícula també està força bé, com dient, això és insuperable. La pel·lícula ha envellit molt bé, déu-n'hi-do, d'aquesta collita de l'any 89, amb Sexo, mentides i cintes de vídeo, aquestes pel·lícules petitones que segurament una gran productora de Hollywood no li donaria llum verda, i déu-n'hi-do, quin tractament de personatges, Jeff Bridges està esplendorós, sap que té més talent, que tenen més talent del que poden oferir, i convé Michelle Pfeiffer a trencar els esquemes a tots dos.
0: I els trenca molt i molt bé, perquè al final de la pel·lícula, que no explicarem com és, només els diré que és una conversa entre Michelle Pfeiffer i el propi Jeff Bridges a un carrer que fa pujada i no se'n van a peu, per cert, com la cançó de Serrat.
1: Quantes vegades l'has vist, aquesta, Sílvia?
0: Doncs mira...
1: Aquesta deu ser per tu com...
0: L'hauré vist 30 vegades.
1: Com a mínim, no?
0: Com a mínim. Jo penso que Els Fabulosos Baker Boys l'hauré vist 30 vegades, però t'he de dir que El Gran Lebowski l'he vist 53.
1: Com a mínim.
0: No, 53, i aquí em quedo. 53, escolti'm, tot no puc tenir. Bé, Making Guppy. Estem arribant al final, estimats oïdors de la pública. Com hem dit abans, Jeff Bridges va guanyar el seu únic Oscar per interpretar un crepuscular cantant country a Corazón Rebelde l'any 2009. Allà també cantava les cançons sense despentinar-se i va arribar fins i tot a publicar un parell d'àlbums de country rock. Aquí, no obstant, volem tancar la paradeta escoltant-lo ell donant veu a un dels millors temes de Corazón Rebelde, Hold On You. L'abraço dolçament a Godó. Gràcies per aquestes temporades magnífiques. Gràcies per posar aquesta llum de bon gust en un món que ja no té bon gust, d'esperança en un món en el que no hi ha esperança, i de recordar que venim d'aquesta educació beneïda en la que músics, cantants, directors, actors i actrius, muntadors, fotògrafs, cameramans, persones que es dediquen a l'atrezzo, dissenyadors de vestuari, ens han fet les persones que som perquè ens han educat.
1: Gràcies a tu, Sílvia, per obrir aquesta finestra als oïdors de la pública, com dius tu, per oferir certa docència audiovisual, no només enllà el que ens pot agradar més o menys, sinó explicar coses interessants de lo que és la narrativa audiovisual. Perquè sí, tu dius això, en un món en el qual, per posar un exemple, perquè venia cap aquí en aquesta nit calorosa d'estiu i venia i pensava, ni la Sílvia Tarragona ni jo, si tinguéssim davant Eric Clapton tocant a un concert, li llançaríem un LP a la cara.
0: No,
1: això
0: mai.
1: No ho faríem mai.
0: No.
1: I aquest tipus de persona, per desgràcia, abunda i cada vegada mima més persones que puguem estar gaudint d'allò sense necessitat de fer allò un espectacle.
0: Doncs nosaltres el que faríem seria agenollar-nos davant d'Eric Clapton, com ens agenollem ara davant del professor Godó i de Jeff Bridges. Com dirien els clàssics, to be continued.
1: Exacte.
0: Vinga, fins al setembre.
1: Un petonà, Sílvia.
0: Misteri. Gràcies, seguim.

que sí, que jo semblo una cosa, però en realitat en sóc una altra. Vull dir que jo semblo, i sóc, punyent, quan cal sóc molt estricta, molt endreçada, molt exigent a mi mateixa, però també sóc molt naïf i sóc molt emotiva. Així doncs que estic escoltant aquesta sintonia que tantes nits ens ha acompanyat a tot l'equip, no? En Pau, a la Mar Garcia, a la Maria Garcia Coll, a la Júlia, en Pere, en Gerard i, òbviament, també en Julio. Tots aquells que han fet possible aquest miracle que ha estat un programa de ràdio nocturn entre les 10 i les 12 de la nit, i els hi puc assegurar que una llàgrima a la boca de l'estómac sí que la sento. Per què? Doncs perquè ha estat molt important, molt important, els asseguro, la meva carrera professional, fer aquest programa, haver tingut l'oportunitat d'acompanyar-los cada nit i posar el comptador zero i explicar la realitat i entendre-la junts i mossegar-la junts i plorar-la junts i enfadar-nos junts i tot allò que té a veure amb la comunicació i que té a veure amb la passió. Per aquest error no podíem tenir cap altra convidada millor per dir-los adéu que la que tenim a l'altra banda del fil telefònic. Els asseguro que amb en Pep Gorgori, que saben que no només és col·laborador habitual d'aquest programa, sinó que és amic i germà etern, l'altre dia dinant molt a prop de la ràdio parlàvem de Sara Blanch i vam dir, ha de ser la nostra última convidada, perquè parlar de Sara Blanch és parlar d'una dona molt jove, catalana, molt preparada, molt talentosa, amb una veu preciosa, amb una naturalitat brutal, una dona que és capaç d'interpretar els papers més còmics, però també els papers més emotius i més dolços a l'òpera, i que aquests dies està, atenció, a la Royal Opera House de Londres. Ha debutat allà com Marie a la fille du Rochman, al costat de Juan Diego Flores. Ha culminat així una temporada marcada per grans debuts internacionals: París, Milà, Londres. Aquesta tarda, abans d'entrevistar-la, he tingut l'oportunitat de parlar amb ella i per un moment he oblidat que estava parlant amb una de les grans del bel canto mundial. De fet, he començat a parlar amb ella de vostè i he pensat, home, no, de vostè no li pots parlar a la Sara Blanch perquè se'ns enfadarà, i m'ha dit, no, no, sisplau, de tu, perquè vegin vostès la idiosincràsia del to de veu i sobretot de la personalitat d'aquesta dona que està interpretant aquest paper tan important al costat, atenció, de Déu Nostre Senyor, com ella, Juan Diego Flores, aquesta obra de Donizetti. Escoltin aquesta meravella.

0: Quina vergonya haver de parlar damunt d'aquesta veu. Però, esclar, o l'escoltem o parlem. I hem de conèixer-la del que vostès ja la coneixen, que estic segura que és molt. Senyora Blanc, de tu et parlaré, eh? Però permeti'm, senyora Blanc, que la tracti d'entrada com es mereix, de vostè i en reclonatori. Sara Blanc, bona nit.
1: Hola, molt bona nit i moltíssimes gràcies.
0: No, a tu, moltíssimes gràcies a tu. Quina meravella escoltar-te, Sara. Mira, hem estat sentint moltes vegades aquesta fantàstica ària que estàs interpretant i hi ha un moment en el que abans de començar a cantar fas una respiració i jo pensava, perdona, eh? En aquell moment abans de cantar, quan tu fas aquesta respiració, què està pensant, Sara?
1: Estàs preparant-te per en quant a posició tècnica per abordar la frase que has de fer i sospirant ja com a personatge que ets i amb la intenció de la frase musical, evidentment.
0: Aquest personatge, que és molt exigent, Marí, que combina virtuosisme vocal, comicitat i molta presència escènica, tu tens un gran instint teatral, tens una musicalitat brutal i has fet un desplegament d'estil. Jo he llegit alguna de les crítiques, són meravelloses, i he estat al costat d'un dels grans, que és Juan Diego Flores. Sara, vas debutar, el 7 de juliol al Royal Opera House de Londres. Com recordes aquella nit i com ho vas viure?
1: Va ser una nit realment molt emocionant. La veritat que tot el cast ha sigut molt bo. Hem treballat molt bé junts i poder treballar també amb el Juan Diego Flores, de dir que sempre s'aprèn, i això és un gran regal, poder tenir algú al costat de qui et pots inspirar també i pots aprendre i pots créixer, no? Al final és importantíssim poder tenir referents i persones també que inspirin i que puguis observar, perquè et puguin ajudar també a créixer i ser millor. Llavors també l'experiència va ser realment molt màgica, perquè la primera vegada que vaig trepitjar l'escenari de la Royal Opera House per assajar, me vaig desconcentrar una mica per la impressió que em va fer estar allà i l'emoció al mateix temps, no?
0: És que la Royal Opera House impressiona quan tu vas a escoltar, no? Quan tu vas a sentir, quan tu vas a veure com a públic. No em puc arribar a imaginar el que ha de ser pujar dalt de l'escenari amb uns músics meravellosos i amb Juan Diego Flores al costat. En aquell moment suposo que passen moltes coses pel cap. Potser passa Tivissa, Móra d'Ebre, Móra la Nova, les zones que formen part una mica del paisatge de la teva infància i de la teva infantesa, perquè tu ets de Darmós. És una zona i una localitat que no és gaire gran. Així doncs que entenc que aquesta noia que diuen que canta tan bé, que és com et parlen els teus veïns de tu, no, hi ha una noia aquí que canta molt bé, doncs escolti, no és que canti molt bé, és que aquesta senyora en aquests moments ha estat a París, a Milà, i ara acaba a Londres, no?, al Royal Opera House i el que queda. Recordes aquells moments iniciàtics a Darmós? Recordes aquells moments, Sara?
1: Sí, ho recordo perfectament. Sí. I de fet va sempre amb mi, no?, perquè són els meus orígens i on tot va començar. Llavors sempre va amb mi el meu poble, la meva família, encara que físicament no hi siguin sempre, no?, però sempre es porto amb mi.
0: Com va començar l'amor de la Sara Blanc per la música? Perquè a mi em sembla que t'agrada molt el teatre i t'agrada molt, evidentment, també tot el que té a veure amb l'escena teatral, però llegia en alguna banda que quan tu eres joveneta miraves pel·lícules i després et tancaves a l'habitació sense que els pares ho veiessin per interpretar el que havies vist a la tele, no?, o en el cinema, en aquest cas.
1: Sí, exacte. Sí, de fet, m'agradava molt interpretar i sempre he tingut molta curiositat quan mirava pel·lícules ja des de petita, doncs de veure com arribaven a desenvolupar aquella emoció, no? Llavors, clar, jo anava a l'habitació sense que ningú veiés a provar, a veure com ho podria fer. I una de les coses que he fet també mentre estudiava cant, doncs era posar-me davant del mirall i mirar bé com podia cantar interpretant també el personatge que havia de fer, no? Que és el que millor podia funcionar, intentar fusionar al màxim la part actoral i emotiva, la part d'actriu amb la part de cantant, de manera que no hi hagués tampoc una separació.
0: Que no hi hagués una separació entre el que tu interpretaves i el que tu senties, no? Fixa't, Sara, que llegia també que fa uns dies vas veure el cor del teu poble, en el que vas començar a cantar, atenció, que va fer un concert i et va emocionar moltíssim, no? Diu, és a dir, que t'hagués agradat estar allà en el cor, malgrat estaves, òbviament, fent aquest paper tan important de Donizetti a la Royal Opera House, veritat?
1: Sí, així és. Perquè, de fet, recordes recordava els meus inicis i aprecio molt a la gent del meu poble, no? Llavors la coral hi canta la meva mare, el meu pare la dirigeix, en Joan Blanc. Llavors fa poc que, diguem, l'han tornat a posar en marxa i en aquests moments doncs estan en un molt bon moment i era un concert una mica de celebració i em va saber greu no poder-hi ser perquè m'hauria agradat molt, però clar, no es pot estar tot arreu.
0: No, el do de l'ubiquitat encara no es té, malgrat ella estigui a punt de, ja li deia abans també quan he parlat amb tu aquesta tarda, que aniré, tinc ganes ja que veure't a fer la Bohème al Liceu. És a dir, que malgrat sigui la muset de Bohème, no pot estar a dos llocs al mateix temps, no? Som en directe a Ràdio 4 amb Sara Blanc. Jo els recomano que si van aviat a Londres no es perdin la possibilitat d'escoltar-la amb aquest paper de Marí, de la filla del regiment de Donizetti al costat de Juan Diego Flores a la Royal Opera House. Estava escoltant com parlaves dels teus pares. Aquesta carrera teva, Sara, no és només una carrera de fons, de molt esforç, del teu talent, que és òbviament innat, però que també s'ha de preparar. També entenc que és una carrera on s'hi ha implicat tota la teva família.
1: Totalment, totalment. I sí que és veritat que és una carrera que requereix molta preparació en molts sentits i en molts àmbits. I en aquest sentit jo he tingut també la meva família que m'han donat molt suport, sempre m'han deixat molt clar també l'esforç que requeria i la disciplina que requeria aquesta professió i aquesta carrera. I també molt suport m'han donat en molts sentits, no només musical, sinó també de suport com a família, com a pares, com a germana també. I tant és així que ara mateix ells acaben d'estar a Londres i acaben de veure l'última representació que vaig fer l'altre dia de la filla del regiment i m'acompanyen. Llavors m'acompanyen allà on vaig, sempre s'organitzen per venir uns dies i veure el que faig. I això realment omple molt de poder compartir també amb la família, perquè és una part tan important que al final tenir-los a prop és com que a tu et dona força i amb ells també els apropa cap a tu, ja que durant molt temps estàs fora de casa, no?
0: I quan els pares et veuen, quan la teva germana et veuen, entenc que són els teus millors crítics. Vull dir que malgrat, òbviament, tu has treballat, perquè, clar, la nostra convidada va ser Susanna, la Nozze di Figaro de Mozart, en aquelles 7 funcions al Liceu del 5 al 21 de juny, on va ser amb André Schuén, amb Constantin Krimmel, Julia Lezenava i Adriana González, no? I bé, aniràs a Salzburg, que participaràs en una versió semi-escenificada de Lucio Silla de Mozart, i a Paralada faràs un recital líric amb Michael Spires, així doncs que evidentment aquest 2026 és el teu, però tu sempre dius que la família, quan et venen a veure, tocar de peus a terra, entendre el que està passant, a tu et va bé per anar endavant, no?
1: Sí, a mi m'ajuda molt, i a més la família al final sempre és sincera, i si veuen alguna cosa que no ha estat tan bé o normalment surten sempre molt contents, però vull dir, hi ha la confiança per poder comentar, i a més també, doncs, com són músics i la meva parella també, doncs sempre podem comentar des d'un punt de vista també musical, tècnic, professional, i això ajuda molt.
0: Ajuda i fa que també, evidentment, et puguis enfrontar personatges molt diferents, no? Parlàvem del que has fet fins ara, però hem de mirar cap a la Bohème de Puccini, com els hi deia, que serà aquí a Barcelona Liceu dues vegades aquesta temporada 2026-2027, el juliol del 2027, una de les produccions a priori més atractives de la temporada, que és La flauta màgica. He vist la fotografia al costat d'algú que amb la que has cantat també molt, no? Amb Serena Sáenz, que ja havíeu alternat un paper Liceu, el de Norina Don Pasquale. Així doncs, que, home, veure aquesta fotografia vostra en aquesta flauta màgica m'ha semblat absolutament eclèctica.
1: Sí, eh?
0: Molt, m'agrada molt.
1: És maca. Bé, jo recordo el dia que vam fer la sessió de fotos i ens vam preparar. Al principi ens vam quedar una mica sorpreses.
0: perquè els oients ho puguin entendre, elles van maquillades, molt maquillades, porten unes perruques, porten uns trajos una mica masculins, hi ha un carro d'atracció de fira, d'aquells de tota la vida, de quan jo era petita o quan els teus pares eren jovenets, per dir-ho així curt, i un carro d'atracció i les vies, no? I vosaltres esteu mirant amb una cara com de inquietud, però també com de seguretat a la càmera, no? I m'agrada molt aquesta imatge, per pensar amb aquesta òpera.
1: Sí, he de dir que el resultat de les fotografies ha quedat molt bé, han fet un treball excel·lent, i jo també quan ho vaig veure em va impactar i em va agradar molt.
0: Quan una ha de treballar amb aquestes característiques, és a dir, ha de canviar no només, òbviament, la roba, que això és el de menys, malgrat també és molt important, però ha de canviar el registre tan contínuament, com es prepara? Perquè, és clar, tu tens una base a Barcelona, però també et trobes a Bolònia, si no vages encaminada, no? Que és una ciutat que per tu és còmoda, perquè tens feina a Itàlia, tens feina a Europa central, no? Però viure a tres llocs diferents, Barcelona, França, Bolònia, casa teva, aquí, a aquesta zona fantàstica que hem anomenat abans, ha de ser un molt, com t'ho diria jo, molt endreçat per no perdre's, no, Sara?
1: Sí, de fet és una de les coses, jo crec, més importants que s'han de tenir en compte, perquè no és gens fàcil. No és gens fàcil estar canviant contínuament de casa, de lloc, d'entorn laboral, de persones en les que treballes, perquè cada mes i mig canvien, de repertori, de llengua, d'alimentació inclús, perquè cada país té les seves particularitats. Llavors, no és fàcil, però crec que és important fer un treball a nivell personal, de consciència, i d'enfortir-se també mentalment i emocionalment, i tindre les eines i les capacitats per poder superar també les situacions que a vegades se presenten una mica més complexes.
0: Ara que estaves comentant això de l'alimentació, avui hem parlat de Matt Damon, que ja saps que és el protagonista de l'Odissea, de Christopher Nolan, i ell deia que es passava 24 hores pensant en la pel·lícula, no? Què és el que menjava, com descansava, com dormia, com s'entrenava, i que ell li ha donat la sensació que fer aquesta pel·lícula no ha estat fer una pel·lícula, sinó pujar a l'Everest, com fer una expedició. Has tingut alguna vegada aquesta sensació?
1: Sí, totalment. Vàries vegades, perquè sobretot quan fas a vegades papers molt exigents i hi ha també una exigència també

0: física, a nivell de producció, has d'estar molt en forma, en molts sentits, molt equilibrat també mentalment, emocionalment. L'alimentació és important també perquè la veu surti fresca i com més nítida millor. Llavors sí que moltes vegades també és l'exigència d'estar en forma, de cuidar-se físicament, de fer les activitats que consideren necessàries, de mantenir també una alimentació adequada i de cuidar, de perquè al final l'instrument el portem a sobre, la veu no la podem deixar mai en un estoig guardada, sinó que la portem amb nosaltres. Llavors qualsevol cosa que facis pot influir a l'estat de la veu. Llavors sí que a vegades, doncs, diguem que aguantar tota una temporada operística, si les coses van molt seguides, com ha sigut el meu cas en aquesta temporada, és molt exigent perquè et demana molt, molta concentració i molt esforç. Estar en plena forma pràcticament tota la temporada, no? Hi ha pocs moments. Evidentment has de trobar els moments en què puguis una mica deixar-te anar, també trobar l'equilibri. Però aquest equilibri també l'has de tenir conscient, no? S'ha de ser d'una manera conscient. Llavors, sí, és així, i per això és necessari fer vacances també, i en tinc moltes ganes.
1: Val la pena fer vacances, val la pena descansar, val la pena veure-ho tot d'una altra manera i, òbviament, també tenir temps per descansar. No volem molestar-te més, Sara, però parlaves de la veu, òbviament, és el més important a la teva carrera com a músic, com a intèrpret. I l'altre dia deies que sents que la teva veu està evolucionant i que has d'escoltar-la i analitzar-la. I penso que és molt important explicar això. La veu canvia, com canvia la nostra pell, com canvia la nostra forma física, com canvia el nostre dia a dia, no? La veu no és alguna cosa immutable, la veu es canvia i s'ha de cuidar molt.
0: Exacte, totalment. I és molt important també en els moments de canvi no precipitar-se a l'hora d'escollir el repertori, perquè sí que jo escolto canvis a la veu i has de saber fins a quin punt pots mantenir per el mateix repertori, potser abordant-lo des d'un altre punt, en una altra direcció, o o en quin moment pots ja decidir de començar a agafar una altra línia, un altre repertori diferent, però sempre trobant la cosa que sigui més sana per la pròpia veu, no? Que no la desgasti abans d'hora.
1: No es pot desgastar abans d'hora, evidentment, i s'ha de tractar com t'humana, no? D'aquí poc, Peralada és per tu un lloc molt important, veritat, Sara?
0: Molt, moltíssim. Sí, perquè allà, de fet, quan la meva carrera, diguem, va començar com a despegar una mica arran del concurs Vinyes del 2016, va ser un dels premis que vaig guanyar, va ser poder cantar al Festival de Peralada. I aquell mateix any me van fer artista resident, vaig fer 3 projectes allà i va ser realment molt especial. Va ser molt, molt bonic. I des d'aquell moment, doncs, que porto Peralada al meu cor, també.
1: Sara, nosaltres també et portarem al cor sempre perquè has estat la darrera convidada d'aquest programa. T'agraïm moltíssim el teu temps. Et aniré a veure, òbviament, fent la Bohème, i disfrutaré molt i segur que m'emocionaré molt perquè tu, que sempre has dit, i és veritat, que et sents molt còmode en els papers còmics, fer la Bohème és fer una mica totes les dones, no, del món?
0: Exacte, sí. Sí, i de fet la Museta, que és el rol que interpreta, és una mica la que trenca una mica la podem dir la poesia de l'òpera, el drama de l'òpera, la que dona un punt de vivacitat, tot i que al final de l'òpera, en el moment més delicat, també se li veu aquella humanitat i complicitat amb la seva amiga, no?
1: I aquella dignitat que té, que a mi em sembla absolutament immillorable, no? I em sembla, a més, molt lloable. Sara Blanc, moltíssimes gràcies, molta sort, molta salut, et seguirem, et veurem i t'admirarem. Una abraçada ben forta, gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres i una abraçada també.
1: Gràcies, bona nit.
0: Adéu, bona nit.

La veu humana, deia Jean Cocteau, és la que marca la diferència, perquè vostès poden canviar de parella, poden canviar d'automòbil, poden canviar de país, de ciutat, poden canviar de circumstància personal, emocional, física, però mai podran canviar de veu. Com tampoc podran canviar mai de color dels ulls ni de color de la pell. La veu ens identifica, la veu ens dona vida i la veu també ens dona la possibilitat de, com si fos alguna cosa cromàtica, com si fossin les tonalitats de l'art de Sant Martí, explicar les coses d'una manera molt concreta i amb una intencionalitat molt concreta. Al llarg d'aquestes temporades, el de nit de Ràdio 4, hem intentat narrar-ho des de la realitat, des de la veracitat, des del rigor i sobretot des de la passió. Passió que hem compartit i he compartit, els asseguro, amb un dels millors equips amb els que he treballat mai. Ha estat meravellós lluitar contra corrent. Ha estat meravellós viure com els salmons que sempre neden a l'inrevés aquestes circumstàncies informatives que ens han fet créixer com a persones i també com a professionals. Bona nit, definitivament, i per última vegada, en nom de tot l'equip del programa, tots els que han passat i els que han vingut i els que s'han quedat, la Mar García, la Maria García Coll, la Júlia Vicente, en Pere Parés i els que hi són ara, el nostre realitzador, que sempre la seva mirada m'ha donat calma, m'ha donat serenor i m'ha donat capacitat per anar endavant, en Pau Robert, el nostre estimadíssim Gerard Travé, que malgrat la seva joventut és un periodista professional i amb un futur brillant, i el nostre estimadíssim Julio Leal, el nostre sotsdirector, amb el que espero treballar-hi molts anys més. Així doncs, que moltes gràcies, que tinguin vostès un estiu meravellós, que disfrutin de la vida, que és el que hem de fer, i tant de bo aquestes nits que hem passat plegats hagin servit per crear alguna cosa que té a veure amb la comunitat i amb la decència, que al cap i a la fi, estimats oïdors de la pública, és l'únic que importa. Els deixem amb Sara Blanc. Bona nit i fins al setembre. Adéu-siau.

0: Radio 4. Ara comença Metròpoli amb Xavi Collado.
1: Bona nit, edició 2321 del Metròpoli. Salutacions de Xavi Collado. Això és Radio 4.

Avui compartirem aquesta nit, aquesta matinada, amb l'Agustín Ramírez de Los Diablos i amb l'Ecio Oliva. Durant tot l'estiu podreu recuperar aquelles entrevistes, les millors entrevistes que hem tingut al llarg de tota la temporada, entre les 9 i les 10 de la nit, aquí a Ràdio 4, de dilluns a diumenge. Per cert, demà, darrer Metròpoli d'aquesta temporada. Comencem!

0: Aquests estudis de ràdio, una persona que porta la música a les seves venes, una persona que ha dedicat la millor part de la seva vida a fer feliços els demés amb les cançons que han marcat generacions. Estic parlant de l'Agustín Ramírez. És el líder, la veu de Los Diablos. Agustín, benvingut, bona nit.
1: Molt bona nit, Xavi.
0: Com estàs?
1: Content d'estar amb tu i content de seguir amb aquesta història que és música, que crec que és la millor medicina, en principi, per la... Els Diablos, no?
0: És veritat, escoltarem música de Los Diablos perquè hi ha cançons que no podem oblidar i menys quan arriba l'estiu, però l'Agustín ha vingut per parlar d'un llibre, es diu El Mundo, les vueltas que da. Dona moltes voltes al món, Agustín? Dona
1: Imagina
0: moltes
1: tu,
0: voltes.
1: Xavi, la visió que ja tenia l'Amado, el nostre estimat, que quan anem a tocar a les actuacions ens passen casos com aquesta setmana passada a Zamora, no? Està en una plaça i aquesta cançó ja diu que en esta plaça l'any que ve o dintre de 10 anys faran un supermercat o faran un pàrquing o tornaran a posar aquelles faroles de gas per estar una mica ja més emotiu, no? Aquestes cosetes que l'Amado deia, que veia un senyor amb el traje, la corbata, que no podia faltar, no? Amb els pares... I en realitat aquesta cançó diu una mica això, no? Les generacions que qui diria que portem. Som una mica patrimoni nacional. Pues venen els papis, els avis, venen els nets i tots coneixen totes les cançons dels Diablos. Això era impensable fa 50 anys, Xavi.
0: Tu ho pensaves quan vau començar amb l'Amado, amb el Quique, que Los Diablos tindria la trajectòria que ha tingut?
1: Mai, no.
0: I allà al vostre hospitalet.
1: Sí.
0: Que, per cert, teniu una plaça, ara.
1: Tenim. És que les coses surten...
0: La plaça, Los Diablos.
1: I estem agraïts a la música, als amics que ens han apoyat sempre, i la felicitat és plena, no? Tindre a la teva edat en vida uns jardins que posin el teu nom. Vagis tu a Google, i dius, va, que me lleve als jardins Los Diablos d'Hospitalet, i t'aportin... És algo meravellós que portarem sempre a dintre, no? Ara, el llibre jo creia que no ho faríem mai, però em va guiar molt el meu company, l'Amado, que ja fa un temps que ens ha deixat, però que jo el tinc a sobre amb mi. Cada actuació sempre està amb mi, a part les cançons que jo canto, sempre me'l miro a la dreta, fent aquells gestos d'estranyesa quan m'equivocava de la lletra, sempre tenia, mirant cap amunt, volent dir, bueno, otra vez.
0: L'Amado Jaén, que tant va col·laborar amb aquest programa, sempre que el trucaven per qualsevol cosa, allà hi era també, com tu, com tota la formació de Los Diablos. No? Però hi ha cançons que han marcat generacions. Per exemple, què és el que té un rayo de sol?
1: Té una màgia. Un company teu, una vegada anant de Madrid a Ávila, era Fernandisco, es anava davant del cotxe i jo anava darrere i ell ens deia, vosotros no sois conscientes de esto de que hace ta-ra-ta-ta-ra-ta-ra-ta, pum, esto es esta magia, que qualsevol, a tot arreu on la toquem, jo mai anuncio la cançó, és només la flauta, aquesta màgia que ja, la gent ja sap que és el rayo sol. És curiós, què pot dir una cançó més que un rayo sol, que aquesta flauta tan maca, no? Aquesta flauta que diu po-ro-po-po-bop, i el so. El so té que ser el mateix, perquè el només que el canvis una mica ja no és el mismo.
0: Clar, clar. I a més la lletra, xa-la-la-la, oh-oh-oh.
1: Sí.
0: Saps? Una cosa tan
1: senzilla
0: i difícil, fàcil, es va convertir en difícil per aconseguir aquest èxit que va tenir.
1: Jo me recordo que l'Amado, quan feia lletres, ell sempre me les deia, Agustín, ¿qué te parece? Jo era una mica durillo de mollera, de coco, i ell es guiava molt amb mi. Si aquesta lletra que ell feia el dia següent me'n recordava, era positiu. Si no me'n recordava, malo. I ràpidament la canviava. canviava. Jo tinc una lletra molt, molt personal, que era la Rosana.
0: Rosana.
1: Que em va fer una lletra que es deia «Envidia te tienen las flores en la primavera». I el dia següent això no em venia, no m'entrava. Y me va a cambiar la letra de la feria comienza y todo es color y alegría. A la mano era únic. Ell canviava les lletres i et feia molt de cas. Ell sempre feia cas al que la cantava, la cançó. I això era molt important.
0: Com us coneixeu, Amado, Quique i Agustín?
1: Pues mira, ell vivia a Travessera de les Corts. El camp de les Travessera de les Corts era un privilegi viure ell en un àtic, en el lloc que podia veure els partits, podia veure el Kubala, Llançana, bueno, i jo vivia amb la Quique al carrer Llobregat. En aquells temps les carreteres eren lluny, i ara a Travessera de les Corts en Collblanc, apenas en 5 minuts. I nosaltres vam tindre el germà primer, el Tino, Valentín, era el germà d'Amado. I el Valentín se'n tenia que anar al servei militar, i de cop i volta entra l'Amado, el germà del Tino, i crec recordar que era Sant Vicenç dels Horts on tocàvem, i va tocar amb nosaltres. I resulta que les coses venen com venen. A la setmana següent torna el Valentín i diu que no li han acceptat per medidas de no sé què entrar a la mili, i que tornava. Li van dir, lo siento, pero la vacante está cubierta. Nos quedamos con tu hermano. Era l'Amado, era un crac. I en aquell temps era... Ell tocava el baix perquè li fotien el baix al germà i tocava el baix ell, amagades. I, bueno, ahir va entrar la sort de la vida nostra. Va ser dues coses. Tindre el Tony Ronald a l'entrada de Tony Ronald i tindre un compositor dintre de la banda... total.
0: L'èxit total d'aquella època.
1: La millor prova, Xavi, és que sent uns artistes d'EMI, en aquell temps, dels 70, 67, 68, tot eren grups, els Cavalolla, los Z66, los Salvajes, los Mustang, tots els grups feien algo de Beatles o versions. Tots eren versions. I nosaltres vam tindre també que passar per caixa i tocar versions, que era el Gracias, Thank You Very Much, que era una cançó d'Scaffolds, del germà de Paul McCartney, i vam tindre que passar per caixa cantant la cançó en espanyol, no? Fins que Tony Ronald va dir, tenemos un autor dentro de la banda y no tenemos que aprovecharlo. L'Amado ja va fer un tema que molt, molt guapo, que era el Somos Felices. Somos felices, junto los dos, viva la vida, viva l'amor. L'Amado sempre les lletres que feia era això de viva la vida, no viva l'amor.

0: parles d'aquestes cançons, Agustín, que ha fet Amado Jaén, però és que Amado no només va composar per Los Diablos, va composar també per Andiango, per Volverte a Ver, per exemple, pel Sergio
1: Gibson,
0: Balma,
1: Gibson Brothers,
0: Gibson Brothers,
1: Otawan.
0: Va portar cançons a Eurovision, gairebé tots els dibuixos animats de l'època de televisió espanyola, les bandes sonores, sí, sintonies eren d'ell.
1: Xavi, jo era tan senzill i a l'Amado no era molt donat a dir que ell feia quasi totes les cançons de les sèries de televisió espanyola a les 3:30 de la tarda, el Lamban Lucky Luke, Dragones i Mazmorras, que precisament

0: al Diango sempre li deia el mamado.
1: Sí, me'n recordo. El mamado. Sí. És veritat.
0: Sí, llavors aquesta cançó jo sempre la recrimino en forma de broma, no? Amado, esta canción me hubiera gustado cantarla yo, y ell sempre em diu, tu no eres Diango, Agustín.
1: Cançons de Los Diablos que han traspassat barreres d'anys i anys. Un rayo de sol, fin de semana, Hello, Julie, no? Que també és una d'aquelles cançons emblemàtiques vostres,
0: sí,
1: no?
0: Sí, curiositats. Una cançó que hem recobrat a nivell de directe, i gràcies a internet, i gràcies, ja veus, quines coses paròdiques, no? Gràcies a la pandèmia, mentre aquí a Espanya estàvem tots amb el Resistiré, del duo dinàmic,
1: sí, sí,
0: a tot Sud-amèrica, quasi tot Sud-amèrica era Lazos d'amistat. L'hem recobrat, l'hem añadit a les actuacions de Diablos, aquesta gira nova, i és impressionant, eh? La gent la coneix, ja la coneixia, no era un top 1, no? Però era una cançó que la gent recorda. I ara més que mai, a tot Sud-amèrica sona. I s'ha recobrat un tema que és molt més popular ara que l'any 73 o el 75 era, quan la vam treure, no?, al mercat.

0: Expliquem qui era Juli.
1: La Juli existia i doble, perquè el Tony Ronald, quan arribàvem a ensejar a casa d'ell, que ja ens portava i era una il·lusió enorme arribar a casa, i la Juli, pobreta meva, sempre era, a part de que era sordomuda, teníem un carinyo molt especial, perquè era molt carinyosa, era molt carinyosa, i sempre es portava la beguda refrescant mentre parlaven de música, escoltàvem cançons pel pròxim disc, i bueno, va quedar en estat, i va ser el temps de la Juli. L'Amado va pensar en dedicar-li la cançó a la Juli, la primera esposa del Toni, i casualitats de la vida, estava en estat i també li vam dir Juli. Desgraciadament ni la filla ni la mare estan ara amb l'Amado.
0: Com va néixer tota la idea de posar en marxa aquest llibre?
1: Pues, perdona que sempre estigui parlant en una entrevista sempre de l'Amado, no? Jo era anàrtic, pensava i crec que no érem tan importants com per fer un llibre. De si ho estic pensant igual. Però bueno, l'acollida que té m'està fent canviar d'opinió. La gent té ganes de veure la vida, els comienzos d'un grup que no és de factoria, ni era de cadenes, d'emissores, que es feien grups. Érem un grup de barri, era un grup d'una sementa de dos nanos i que molt recent va entrar Amado, no? Érem amics, érem família. No oblido mai que són 60 anys junts, i 60 anys junts és molt més, molt. Molt més que molts germans, no? El llibre va néixer a la falta d'Amado. Va ser, sincerament, quan l'escriptor Dalmi Gascon, que m'estava dient el llibre, que serà bonito, les històries, tu me les cuentes i jo les escribo, no? I, bueno, va ser la falta d'Amado. La millor prova és que el llibre n'hi ha moltes fulles, moltes del meu amic, no? També és una opinió molt personal. L'Amado tenia un fill que es diu Marcos, en el qual ell treballa en coses d'editorials, en una empresa molt important. I de moment que no m'ha dit res negatiu, és que vol dir que està bé el llibre, no? És una de les pors que tenia, no? Que plasmés una mica la veritat, sense cap mentira.
0: Hi ha una cosa important amb aquest llibre, que són les fotografies. Hi ha moltes. És el teu arxiu personal,
1: sí,
0: familiar?
1: Sí, jo he sigut sempre, gràcies als pares, potser, Xavi, els pares tots ho amagaven, i va ser una sorpresa quan van faltar els meus pares i van tindre que buidar la casa, no? Van veure un maletí en el lloc que jo notava moltes fotos que em faltaven, no? I era ma mare, que tot s'ho guardava. Gràcies a això, veus? Pues les mai puc...

0: disfrutar d'elles ara, no? És coses d'editores que moltes vegades diuen, ui, les fotografies no. Jo era totalment en què fotografies sí, perquè és l'èxit del llibre en si, no? Aquí el Tony Ronalds, aquí estan molts amics, companys teus, sí, de la ràdio, que fan les seves opinions del temps nostres, no? I, bueno, estic feliç, estic content, perquè és el que dèiem abans, no? No és un tema, un disc, una cançó que dura 15 dies i s'ha deixat la promoció. Jo penso fins al Sant Jordi del 27, tancar, fer campana, titin, s'acabó, no? I crec que aconseguirem que a través de les actuacions que estem fent, per desgràcia fora de Catalunya, moltes, pues estem fent la presència del llibre, buscar sempre una llibreria acceptable i anar abans de l'actuació, firmar algunes còpies dels amics que tenim a cada població i estem contents, Xavi, estem molt contents.
1: Heu estat pràcticament a tot el món, no? Viatjant, cantant a Miami moltes vegades.
0: Sí. Ara potser et dono una primícia, Xavi. A l'octubre igual sona, dic, ostres, a Cuba.
1: Cuba.
0: Sí, el govern, i molts s'enfadaran perquè el gobierno, si vas con el gobierno es que estàs apoyant de la causa, totalment, tot lo contrari. Nosaltres anem perquè ens porta el govern. El caché és quasi zero. Hay algo de monedero que diuen ells. I estem molt feliços d'anar. Vam estar molts anys enrere, la gent ens estima molt i ho demostren ara, a través de Facebook, a través d'Instagram, sabem la gent que tenim allà i serà una il·lusió, si és concreta, oficialment encara no, però estan les coses molt adelantades perquè anem de part del govern. No, si féssim en part ja d'algun privat seria quasi impossible. Però anant amb el govern, nosaltres l'any 97 ja vam anar, vam estar molt ben cuidats i sempre comento el mateix. N'hi ha molta premsa que diran el por qué estamos aquí i el por qué estamos ayudando a la causa. No, no. Nosotros, la música és música i el poble cubano no té res a veure amb els partits. Per tant, jo vaig a gust i afrontaré les bronques que rebré segur allà. Principalment quan ho anunciem oficial, vindran de Miami i hi ha molts comentaris en que no anem. Ho sento molt per ells, els de Miami, que ens contractin tant a Miami, perquè nosaltres no tenim cap problema anar a Miami i a Cuba. D'ací, quan això ho van començar a fer nosaltres, molts que tenien temores van fer la pràctica igual que la nostra, anar als dos llocs, Miami i Cuba.
1: Escolta, tot ha canviat molt, Agustín. El barri de Collblanc, la Torrassa de l'Hospitalet, també ha canviat des d'aquells anys que aquí vosaltres comenceu.
0: Hi ha el llibre, hi ha una anècdota, Javi. Fa poc, quan van inaugurar els Jardins dels Diablos, jo vaig agafar el cotxe al carrer Pujós, giro a la dreta, a meu tros del carrer, número 60, el meu company aquí, que Marín, el 62, i tot content, i la gent saludant-me, i la gent saludant-me. I jo dic, ostres, el meu barri, no? M'estaven indicant que anava contra direcció.
1: És que tot canvia.
0: Ens han canviat el carrer Llobregat de direcció diferente, no? I no ho sabia. I, bueno, ha canviat molt, eh? Ha canviat molt. Vam fer la presentació del llibre allà al Parque de la Marquesa, que era la il·lusió meva de fer el llibre, presentar-lo allà al primer lloc, Hospitalet, al meu barri, i sento que això és el que jo vaig veure, no?, el dia de la presentació del llibre, que falta molta gent nostra allà.
1: Molta, sí, evidentment. Sí. És un llibre solidari?
0: Total.
1: Total.
0: Total. No n'hi ha res que vagi desviat a un altre lloc. Està desviat a ESSI, que és Esport Solidari Internacional, portat pel nostre amic Josep Maldonado, sí, perquè ells nens, en principi, eren per Àfrica, que sempre ha sigut la ONG. Però ara no, ara ja és aquí a Espanya per tots els nanos, nens que necessitin material escolar, molt material deportiu, pilotes, equipaments i tot, és la base d'ESSI. I, bueno, està molt content ell i ojalà molts, ja no sigui part musical, sinó qualsevol que faci un llibre, si pot aportar els royalties per causes així, potser t'anima més a fer promocions, cosa que si és per un, igual ni ho faig, ni me muevo, no? I ara ho estic fent molt feliç, si tinc d'anar un dia abans al lloc d'actuació, ho faig perquè me sento bé, no? Allò és que acabes i cada vegada que firmes un llibre saps que el 100% de les regalies van a parar a una important ONG.
1: Agustín, et queda alguna cosa per fer dins del món de la música?
0: Ja, crec que no. Ja, sí, jo ho he fet tot.
1: Has fet tot.
0: Seguir, tindre salut. Tindre salut perquè és el que em faig ara. Jo, en vez d'anar enrere, vaig endavant. Estic millor que abans, estic aprimant, he deixat l'alcohol. Tampoc era un aficionat, però els gin tònics, com deia l'amado meu, deia el gin tònic de Phi Peter. Així ho deia. I tot això s'ho he deixat. I la veritat, aconsello a aquells que diguin no, és que no bebo mucho, sí, però només que ho deixis este poco, els 30-90 dies es nota tant físicament com total. A part la veu, la tinc bé, me la cuido, estic de veu molt bé, i tot això són les ganes que et dona seguir la música. Que de pas, per seguir cantant, ho agraeix el cos.
1: Clar, clar. Has sigut feliç amb la música?
0: Total, bueno. I el conviure amb tots els companys i seguint veient-nos amb els companys. De si ara amb les firmes del llibre, Xavi, pues hem recuperat molts que estan una mica apretats de Diablos, que era el Jani, el Quique, i bueno, estem fent les presentacions conjuntament amb aquells companys meus que abans estaven i ara no, oi?
1: On es pot trobar aquest llibre? La gent que el vulgui comprar, on pot anar a comprar?
0: A Parcir, Manresa, el llibre ho posa, però és que ja a Amazon, a internet, ja és que ara ja a tot arreu.
1: Tot arreu.
0: Sí, a totes les llibreries importants. És curiós, no? Algú m'ha dit, oi, que un nano de Manresa, diu, hòstia, quina il·lusió anar a Madrid, a una de les llibreries més importants que n'hi ha de música, de grups i tal, i veure el vostre llibre, hòstia, em va impactar, no? Això vol dir que ja ho tenen, no? Sí, era un procés al principi lento, no? Majoristes, era passat Sant Jordi, tot estava molt... I sí, ara ja ho tenen, en totes les botigues, i si no ho encarregues, un llibre, no tots els llibres tenen que estar a una llibreria, pobres llibreries, no podrien. I per tant, és molt important encarregar-ho, el llibre, El mundo a las vueltas que da, Los Diablos.
1: El mundo que las vueltas da, El mundo a las vueltas que da, de Los Diablos, el podeu trobar doncs, per internet ràpidament. Diuen, Agustín, que nosaltres morim dues vegades. Una, quan morim, que deixem aquest cos, i una altra, quan la gent ens oblida. Afortunadament, l'Amado Jaén és molt viu entre nosaltres, el recordem sempre. Tu el recordes a cada concert, sempre parles d'ell, no? T'ha quedat alguna cosa per dir-li?
0: No, perquè tants anys junts s'ho vam dir tot. Jo l'únic que tinc d'ell, i ho vaig plasmar, inclús està, és una fotocòpia del paper del document que li van donar a un company meu perquè me'l donés. El dia que jo compleixo 75 anys, ara fa 2 anys i pico, ell no va poder vindre perquè ja estava amb aquest problema i em va fer un escrit i està aquí, no? I aquest escrit marca una mica el que érem. Érem germans, érem amics, jo me'n recordo moltes anècdotes de ser jovenet i estar marejat una mica i dormíem junts a l'habitació. Sempre l'Amado i jo dormíem junts. I em vaig trobar malament una copa de mas i em recordo allò que et posen la mà a la front per si fas el gest de vomitar, no? El cuidar que no et posis un cop de cap, no? A la banyera, no? I tot això s'ho tinc aquí, no? Hi ha moltes coses, però moltes, eh? Uf, és que seria...
1: I si ara mateix estigués assegut, que segur que està aquí, què li diries?
0: Que l'estimo.
1: Que gran que ets. Gràcies, Agustín, per venir aquesta nit i per ser com ets.
0: Molt bé.
1: No canvis mai. Bueno, aquestes alçades ja no es canvien.
0: Xavi, és un plaer estar amb tu.
1: Saps que jo també t'estimo molt.
0: Jo també. Gràcies, Olic.
1: Gràcies.
0: Gràcies.

0: Sabem que llevar-se a les 7 del matí és una puta. Per això nosaltres ens llevem 2 hores abans, perquè quan tu ho facis ja estigui tot a punt.
1: Tot a punt. Bon dia i bona sort.
0: El bon dia i bona sort és vocacional. Ho fem perquè ens agrada.
2: Podríem llevar-nos a les 8.
0: Però per què, si ens encanta?
3: Badó, no puc més.
4: Ei, Badó, em trobo fatal, avui no vinc.
3: Badó, em passo el programa de tardes.
4: Ei, Badó, que tinc molta tos,
0: Si no existís aquest programa, l'hauríem d'inventar. De dilluns a divendres, tu lleva't a l'hora que vulguis, que nosaltres ja hi serem de 7 a 9.
5: Bon dia i bona sort.
6: Bon dia i bona sort.
5: El despertador de Ràdio 4 amb Badó Lladó. Drums! A Ràdio 4, el cap de setmana comença amb actualitat, música, cinema, teatre, art, viatges, futbol i moltes coses més. Escolta'ns al cotxe, de camí a la platja o a la muntanya, a casa o mentre gaudeixes d'una escapada. Ens acompanyes? Dissabtes i diumenges, de 9 del matí a 12 del migdia, són 4 dies amb David Gallac Gesto. Recorda que la vida són 4 dies i 2 d'ells cap de setmana.
7: Ràdio 4.

0: Hola, què tal? Molt bona tarda. Com qui no vol la cosa, mica en mica, ens anem aproximant al final de la temporada, de temporada radiofònica, volem dir, del nostre programa, El Territori Clandestí, també de bona part, evidentment, de la programació d'aquesta casa, que donarà peu a una altra que us acompanyarà en el decurs de l'estiu. Malgrat que, com dèiem, doncs, arribem amb aquest petit impàs, l'actualitat cultural doncs, segueix endavant, i de quina manera, perquè ja sabeu que les tardes, els vespres, les nits d'estiu normalment s'omplen arreu de diferents maneres d'entendre la cultura. I mentre us foto tot aquest rotllo, ara us explico una cosa, ja veureu. Avui tenim biblioteca inflamable. Normalment, quan fem una biblioteca inflamable, el que jo faig mentre espero l'Oriol Rossell és obro la porta a la biblioteca, no, passo allà dintre, m'agafo la meva cadireta i s'assenta a la butaca, normalment. Jo m'agafo la meva cadireta... No t'he donat pas encara.
1: Una bata i una pipa.
0: No t'he donat pas encara, Oriol Rossell, bona tarda.
1: Por lo que sea, por alusiones.
0: Jo m'assento en la meva cadireta com si fos una nena petita disposada a aprendre del mestre, vale? Però avui m'assentaré a la butaca. I ara us explico per què. Obre.

0: Avui m'assento a la butaca perquè li he preparat a l'Oriol Rossell una mena de xeslong, ¿vale? Perquè jo faré de psicòloga a la biblioteca inflamable, ell s'estirarà i anirà deixant anar
1: tot això,
0: totes aquelles angoixes que li produeix el món de la literatura i més concretament el món editorial. Si us sentiu interpel·lats, si esteu conduint, feu-lo de manera relaxada.
1: Pareu amb una àrea de descans.
0: I si sou a casa, tranquil·litat i bons aliments. Bona tarda, Oriol Rossell.
1: Bona tarda. No ha vingut cap mestre, he vingut jo avui. Però, sí, és que estava pensant... No sé si recordes que fa unes setmanes va saltar una notícia de que no sé quin tant per cent elevadíssim, no sé quin tant per cent elevadíssim de llibres no se'n ven ni un exemplar.
0: Ah, sí.
1: No? Vàries coses aquí. Una, em sembla una notícia completament torticera, per dir una manera, perquè finalment sembla que estiguin suggerint, i aquesta va ser la reacció en xarxes, com era esperar, entre altres coses, perquè la reacció en xarxes sempre és la reacció de la massa, i les masses són idiotes, això ja ho sabem, la reacció va ser pues, que es facin menys llibres, pues, si no se'ls ha llegit ningú. No estic gens d'acord amb això, per una banda. I per una altra banda, també hi ha un gran desconeixement, i d'aquí el programa que farem avui, hi ha un gran desconeixement de com funciona el món del llibre. I no estic parlant de qüestions conceptuals, estic parlant de calerons, de com funciona el mercat editorial. I el que s'ha d'entendre és que el mercat editorial, més enllà dels grans grups i més enllà de els autors o autores que saps que els vendràs a patades, és pràcticament un casino. Un casino en el sentit de que tu fas apostes i esperes que alguna funcioni. Per això es publiquen molts llibres. Més enllà del criteri qualitatiu, amb el qual no entro, ja en parlarem després si de cas, però que es publiquen molts llibres perquè quants més llibres publiquis, més possibilitats tens de que algun funcioni. I aquell que funciona és el que et sufragarà les despeses dels que no han funcionat. És molt heavy, i realment és un mercat superinestable, és un ofici que te l'has d'estimar molt, és vocacional a més no poder, perquè ja et dic jo que si vols fer diners no entris al món editorial, a no ser que tinguis un gran grup de comunicació, a no ser que tinguis el Carlos Ruiz Zafón amb nòmina o alguna cosa així, perquè si no és molt dur, és molt complicat. Per això, en aquest programa, des que vam començar, que jo què sé, la tira d'anys que portem ja, sempre hem volgut recolzar a les petites editorials, a les aventures independents, a la gent que se la juga, precisament perquè som molt conscients del que s'estan jugant, som molt conscients del valor que té el temps que dediquen, un tant per cent del qual elevadíssim, ja et dic jo que és por amor a l'arte, perquè ningú viu bé d'això, d'entrada quasi ningú viu d'això, això per començar, i bé, encara menys. Amb la qual cosa em sembla important dedicar un programa a explicar a tots els oients i oientes, a totes les persones que ens escolten, perquè moltes vegades la gent no sap molt bé com funciona això dels llibres, no? Jo me recordo quan vaig publicar el meu primer llibre que t'explicava, no? I tu em deies, però com? ¿Cómo que no has cobrado esto? Jo deia, no, és que això no funciona així. Tant de bo, no? Perquè de cop et diuen, no? Oh, has venut, no sé, 2.000 llibres, no? Uah! Que suerte, dic, sí, vaja, m'ha tocat la gorda, col·lega, saps? En plan, m'ha tocat la loteria, saps? Vull dir, per això m'agradaria avui desmembrar una mica la història d'un llibre, qualsevol llibre, dels diferents mercats del llibre, i entrar una miqueta en detall, perquè tots i totes siguem conscients del valor que té un llibre, del valor no econòmic, sinó de tota la feina que hi ha darrere, tot l'esforç que hi ha darrere, sobretot per part de les editorials i els autors i autores que aposten per la diferència, que no entren dins del joc hegemònic, de les novel·les històriques i aquestes mogudes, i que ho valorem una miqueta més entre tots i tots.
0: Doncs mentre veig com fan pampallugues els exemplars que tenim a les nostres estanteries, la gran majoria d'ells, com bé explicava l'Oriol Rossell, procedents precisament de petites editorials, d'editorials independents, anem a escoltar una mica de música i atenció que avui aprendrem molt, ja ho veureu.

0: Res, ens acompanyen els Husker Du per relaxar-nos, bàsicament.
1: No, perquè és que et deia, fa un parell de setmanes que comentava del llibre nou del Simon Reynolds, que ha estat una mica decebedor, he de dir, però hi ha un capítol dedicat als Husker Du, i la veritat és que feia molts anys que no els escoltava, i de cop m'he tornat a enamorar d'ells, amb la noció que bons eren, fent arcade, em sembla possiblement un dels 4 o 5 millors discos dels anys 80, i tot el que van representar, tota l'apertura estètica i fins i tot conceptual en l'àmbit del hardcore punk americà. Van introduir la melodia, van ser els primers emos, per dir una manera, no? Els primers que van parlar de sentiments, no? Per dir una forma, i és un disc absolutament monumental, i Bob Mould crec que no només és un gran compositor, sinó és un guitarrista al·lucinant.
0: Doncs avui, molt fan dels Husker Du. Avui els Husker Du seran banda sonora del nostre espai.

0: que menys pas. No, és que
1: I
0: jo...
1: després hi ha un editorial em diu que escric un llibre perquè tindré un premi.
0: Jo he estat en les tres posicions, personalment, eh?
1: Què m'estàs? La tercera també?
0: Sí, Matar el Pepito.
1: Ah, vale, sí.
0: Clar, jo, el meu primer llibre, jo el vaig escriure pel for the sake of it, pel plaer de fer-ho, perquè em venia de gust, em vaig estar de tira d'anys, no tenia cap mena de pressió, ningú me l'havia demanat, el món no l'esperava ni el necessitava, partint de la base que el món no espera ni desitja cap llibre, vale? Jo el vaig escriure, pues, al meu ritme, tal, i quan el vaig tenir fet, vaig dir, bueno, i ara què? Ara què faig jo amb això? I un molt bon amic em va dir, editor, em va dir, envia-me'l, vull ser el primer a llegir-lo. I li vaig enviar, i ja està. I em va dir, lo quiero, i va sortir. Val? Això va ser la meva primera experiència en el món editorial com a autor. Val? A part, havia fet algun pròleg, però bueno, o participat en alguns volums col·lectius, no?, d'antologies de assagística, però bueno, com a autor, diguem, que signa sol, ell solet o soleta un llibre, aquesta va ser la meva primera experiència. La meva segona experiència va ser que un editorial em va demanar un llibre. Em va dir, volem fer un llibre sobre això i ens han dit que tu ets la persona que pot fer-lo. Val? Aquí llavors va haver una negociació de com voleu fer vosaltres, com vull fer jo, com ho orientem, etc, etc. I tu, és un encàrrec, no? Tu l'escrius, hi ha gent que opta per dir jo faig el que tu em diguis i arreando, hi ha gent que opta per dir, mira, jo és que el voldria fer així, llavors negocies, és una estira i arronsa, i endavant amb la cultura, no? I després la darrera opció, que és, normalment, és perquè ja tens obra publicada, ja ets algú, ja se t'ha reconegut algun mèrit, que és, tinc un projecte i vaig a una editorial i li dic, miri, jo vull escriure aquest llibre. I aquesta editorial em diu, val, m'interessa. Nosaltres ens comprometem, es fa un contracte, i nosaltres ens comprometem a publicar-lo. No? Per tant, hi ha aquestes tres possibles vies. En general, segur que hi ha alguna excepció que m'estic deixant, eh? Però alguna d'aquestes vies. Molt bé. Primera sorpresa. Ningú et paga per escriure un llibre. Tal qual t'ho dic.
1: Sí, és una cosa que sempre m'ha fet molta gràcia, que no es considere feina el temps abans de que el producte en qüestió sigui tangible.
0: Escriure un llibre, hi ha gent més ràpida i hi ha gent més lenta. Però jo calculo que escriure un llibre és un procés de, com a mínim, molt mínim, un any i mig. Entre que hi penses, comences a documentar-te, a fer notes, esquemes, escriure, reescriure, borrar tot el que has escrit perquè no t'agrada res i tornes a començar. És un procés llarg. És un procés de moltes hores. Val? Avisa navegants, si voleu escriure, ni se us acudeixi fer el que hem fet tots i totes en algun moment, que és intentar prorratejar i dir, m'han pagat tants diners, a quan em surt l'hora? Perquè llavors ningú escriuria res, ja t'ho dic ara. Guanyes molt millor la vida fregant escales que escrivint un llibre. Esto es así. Vale. En tot el meu respecte, el gremi de les persones que freguen escales, eh? Cuidado. És a dir, la feina intel·lectual està molt mal pagada, ho saps tu igual que jo, i la d'escriure pitjor. Vale? Bueno. Aleshores tu vas a l'editorial amb el teu llibret, no? Miri, jo tinc un manuscrit estupendo, tal, te l'agafen, et diuen, no, aquest títol no, en posarem un altre, vale, estupendo, no, aquesta portada no, farem aquest, vale, guai, bueno, és igual, pa, pa, pa. Hi ha editorials més intrusives i editorials menys intrusives, jo he tingut la sort d'estar amb editorials que m'han tractat molt bé, no tinc cap mena de queixa, eh? I llavors et diuen, et pagarem tant, i dius, ole, ole, i llavors et diuen la paraula màgica, de adelanto. Què vol dir de adelanto? Vol dir que jo tinc un llibre, vaig a una editorial, li entrego el llibre, o l'editorial me'l demana, és igual, qualsevol de les tres casuístiques que hem exposat prèviament. I l'editorial em diu, imagina't, eh? Et dono 3.000 euros. I dius, uala, 3.000 euros, que guai. Però són d'adelanto, d'avançament. M'agrada dir adelanto, ja sé que no és correcte, però m'agrada adelanto. Són d'adelanto. Què vol dir d'adelanto? Vale. Ara anem a la segona part per entendre el que és l'avançament. No, no, espera, espera, espera. Per cada llibre venut, jo cobro uns dinerons. Vale? Ara anem a parlar de què cobres per cada llibre venut. Imaginem-nos un llibre que val, a la llibreria val 20 euros, no? Que seria un preu mig, més o menys. Vale. D'aquest preu mig, treu-li l'IVA. Posa que quedin 18. No?

0: D'aquests 18, l'autor o autora, l'estàndard més o menys és un 8%. És a dir, el 8%, alguns autors o autores arriben als, al 10. Clar, si ets Carlos Ruiz Zafón, m'imagino que pots dir vull un 15 i callaran la puta boca i t'ho donaran. Però normalment són, és un 8. Un 8% de 18 euros. I és que sóc de lletres, eh? Però bueno, què és, un euro i mig, més o menys, no sé.
1: Un 10% de 18 seria, un sí, mig. Un euro i 8, un euro i mig.
0: No, un 10 seria 1,8.
1: Ah, sí.
0: Però un 8 seria 1,5, alguna cosa així. Posem un euro i mig.
1: I n'hi arriba.
0: Posem un euro i mig. Això és el que jo cobro per llibre venut. Eh? Dius, vale, has venut 1.000 llibres, no? Que ja és tot una gesta. Has venut 1.000 llibres, vol dir que a mi m'arriben 1.500 euros. 1.500 euros, atenció, bruts. Aquests 1.500 euros jo li tinc que treure el 15% d'IRPF. Val? O sigui que traiem 15% a 1.500. És que sóc de lletres, no porto la calculadora. Però bueno, poso que sigui 1.200, és igual. 1.200. Aquests 1.200... es descompten dels 3.000 que em van donar d'avançament. M'explico? És a dir, fins que jo no hagi venut més de 3.000 euros, fins que els meus ingressos per ventes no superin els 3.000 euros, jo no rebo un duro de les vendes. L'editorial diu, vale, jo crec que vendré 1.000 llibres. Doncs et faig un avançament de 1.500 euros. Els 1.000 primers llibres que es venguin, jo no, ja me'ls han pagat. Per això se'n diu avançament. Avançament sobre vendes. M'explico? A partir, quan s'arriben aquell topall de 1.500, llavors jo començaré a cobrar 1,5 o el que sigui per llibre. Per tant, de facto, ningú et paga per escriure. Et paguen per vendre llibres. No sé si m'explico.
1: Sí, sí, totalment.
0: O sigui, la creació del producte no es paga. Es paga la distribució i venda del producte i tu et quedes un tant per cent. Ara parlarem dels tants per cents, que també és molt divertit. El que et vull dir és que jo m'he trobat en el cas de vendre 2.000 llibres que, modèstia a part, ojo,
1: sí, sí,
0: estem parlant d'assaig, i assaig sobre músiques experimentals, vull dir, que cada cop... No, què podria salir mal, no? Vendre 2.000 llibres a mi m'ha suposat un ingrés de uns 2.000, uns 3.000 euros. Anem a arrodonir cap a l'alça. Estic arrodonint a l'alça, eh? Uns 3.000 euros. 3.000 euros als quals els he de treure un 15%, eh? Vale? Si li desconto el que em van pagar d'avançament i tal, doncs un cop se n'han venut 2.000, a mi m'arriben, 2-3 anys després, 600 euros o alguna cosa així. Estem parlant d'una feina de 4 anys.
1: Et preparo una lleteta amb colacao o un whisky d'olbre?
0: Una tila o heroïna, però... perquè ens entenguem. T'ho dic perquè... No, perquè és que molta gent... Jo estic seguríssim que molta gent ara que ens està escoltant estan dient, però com és possible este suceso? Pues sí, és possible este suceso. Així funciona. Per què us creieu que ningú viu d'escriure llibres?
1: Mira,
0: que em sembla una de les injustícies més grans del món.
1: Sí.
0: Perquè si tens talent per fer-ho, no estic dient que sigui el meu cas, eh? Però si ets un bon escriptor, una bona escriptora, no poder-t'hi dedicar perquè és misèria i companyia, perquè a més estem parlant de processos llargs i lents i costosos. És que, pensa que escriure un llibre ja no és només les hores que et tires documentant escrivint, són els llibres que t'has de comprar per poder escriure, perquè t'has de documentar, perquè has de fer unes inversions. És la llum, és l'aigua, és que són moltes coses. Són moltes coses. Perds diners escrivint. Això n'estic convençudíssim.
1: Està aixecant la mà la prestatgeria al llibre aquell, que ara no recordo exactament el títol, que era No és país per a...
0: La literatura no és país per a pobres.
1: La literatura no és país per a pobres.
0: De l'amic Sergio Chassan.

0: Vale, va, una vegada tenim en compte que si no vens d'una família benestant, que si no pertanyes a un club exclusiu d'aquells com els que fa alguns anys, no sé si ara encara ho fan, bueno, sí, alguns impresentables encara ho fan, es reuneixen en un cafè a criticar tota la societat que tenen al seu voltant i a demostrar-se a si mateixos lo bons escriptors que són i lo indispensables que són.
1: Sí, hi
0: ha uns quants que coneixem.
1: I algunes privades que conec jo a Barcelona.
0: Sí.
1: No. Però no.
0: Et posaré dos o tres whiskies dobles. Va, vinga, va.
1: Però és que, aviam, això és una cosa que hem parlat més d'una vegada. Te'n recordes fa un parell d'anys o tres que vam estar comentant una notícia que va sortir en el Guardian, que era superinteressant, que deia, clar, el problema de la producció cultural és que les tarifes... És una economia tan trista, les tarifes són tan paupèrrimes, que les úniques persones que s'ho poden permetre són aquelles que tenen un bon coixí. Això condiciona el discurs cultural.
0: Evidentment.
1: Vull dir, jo, i em perdonareu, ara em poso una mica bastorro, estic una mica fins la tita de veure pel·lícules catalanes de gent amb crisis existencials en una puta casa de Cadaqués.
0: Sí, senyor.
1: Saps? En plan, jo no tinc una casa Cadaqués. Prou feina tinc per pagar el meu lloguer al Baix Llobregat per arribar a final de mes. Però clar, és que fer cine a Catalunya vol dir que t'has pagat, d'entrada t'has pagat una carrera que val 40.000 pavos. Però són 10.000 euros al mes el que val l'escac. Vale? Després has trobat una productora... De què vols que parlin? De què vols que parlin? De gent amb superproblemes sentimentals i un pis de 140 metres a l'Eixample Esquerra. Bueno, a mi no em faria res tenir superproblemes sentimentals si tingués un pis de 140 metres a l'Eixample Esquerra. Què vols que et digui?
0: Mira,
1: aleshores, clar...
0: Disculpa una cosa, però precisament el dia que vam estar nosaltres a la Literal fent el programa del Territori Clandestí, unes hores abans vàrem assistir a la conversa, que després el vam convidar i l'hem tingut aquí amb nosaltres, amb el César González. El César González és un senyor que escriu, argentí, que escriu, ha escrit El niño resentido, que és una obra absolutament magnífica, que retracta la joventut d'un xaval a les Villas Miseria de Buenos Aires, unes Villas Miseria que ell va... doncs, que va viure des de petit, de fet va acabar a la presó va conèixer el món de la literatura, Mercès un tallerista que tenien allà, i a partir d'aquí es va involucrar en el món de la literatura i el cinema, i ell parlava precisament d'això que tu comentes, és a dir, de l'accés a la cultura per part d'uns sectors de la població determinades que impedeixen no només aquest accés d'aquesta persona a la cultura, sinó que aquestes persones reflecteixin allò que han viscut tal com ells han viscut i que no ho reflecteixin uns altres des d'una postura més a dalt, paternalista, i que no responen absolut a la realitat.
1: Aviam, que la petita burgesia té tot el dret del món a escriure llibres.
0: Jo no estic criticant
1: això. Ara bé, com ho fem perquè els que no són de la petita burgesia també puguin escriure llibres i reflectir les seves històries, explicar les seves històries, saps? Clar, aquí està una mica el quid de la qüestió. I més a Catalunya. Catalunya és especialment acuciant aquesta circumstància perquè, potser perquè històricament, Catalunya sempre s'ha volgut emmirallar en el model francès, abans que en la resta de l'estat espanyol. Fixa't com la burgesia catalana, per exemple, sempre ha estat implicada en el món de la cultura, i a Madrid, per exemple, no. Llavors, a Madrid tenen propostes a vegades més radicals a nivell cultural perquè no hi ha aquest vincle, aquest prestigi, aquesta excel·lència que es considera que atorga el vincle amb l'activitat cultural. Vull dir, vivim en una ciutat, a Barcelona, que també ha fet molt bones coses, cuidado, no estic criticant-ho, però estic dient que això, clar, estableix un model quasi autàrquic, de manera que no els discursos que se surten d'aquell cercle no tenen sortida moltes vegades, no? Aleshores, clar, bé, acabem vivint amb uns miratges culturals que dius, és que la gent no llegeix. Bueno, però és que la gent potser no s'està identificant amb les teves històries. Que mal que lo passes vivint en Pedralbes, què vols que et digui, no? Que, estic sent demagògic, en soc perfectament conscient. Vull dir, el debat és més profund i més complex i té molts més matisos, però perquè ens entenguem. En fi, segueixo amb aquest festival de llum i de color, que és l'economia editorial. El procés és, com et deia abans, no? Escrius un llibre, una editorial el vol, val, però el que sigui, perquè te l'encarrega, perquè te'l compra, perquè el que sigui. Vale, tenim el llibre. Ok, aquest llibre s'ha d'imprimir. Bueno, primer s'ha de llegir un editor o editora. ha de fer les correccions que consideri. Després allò s'ha de fer una correcció ortotipogràfica, que es diu, eh? Uh-huh. Llavors també en les galerades, és a dir, que és com si fos el llibre maquetat, però sense estar amb el paper, no?, amb folis, per donar en forma. Ara, avui dia és un PDF, òbviament. Tu te'l tornes a llegir el teu llibre, cosa que és molt estrany, i dius, vale, estic d'acord, o això no estic d'acord. Llavors et baralles amb l'editor o editora, tal, qual. Bueno. Llavors això s'envia a una impremta, no? Una impremta, i cada editorial, doncs, escull un tipus de paper, escull alguna cosa que jo, en els darrers temps, algo que em fixo molt, que és com estan fets els llibres. És a dir, no només físicament, quin tipus de tipografia fan servir, quins marges hi ha a les pàgines, perquè me n'he adonat que realment el disseny del llibre influeix molt en la lectura. Una lectura més relaxada, una lectura més tensa, una lectura més atrafegada, té molt a veure amb com estan les paraules posades en una pàgina. Val? Per això a vegades dius, hòstia, és que això no hi ha marge, és com que el text està ofegat i tu t'ofegues llegint allò, no? Vull dir, clar, jo em dedico a llegir molt, ja ho saps, i al final acabes veient realment la relació que hi ha entre la forma i el contingut i la teva manera d'entendre'l i de consumir-lo.
0: Jo hi ha vegades que he desestimat llibres que m'interessaven, quan en anar-los a comprar a les llibreries, jo els obro, me'ls miro, i efectivament, com dius tu, no trobo atractiu el disseny de les pàgines o... quan et fas més gran, les lletres no són prou grans com per no fer esforços a l'hora de llegir.
1: O les tipografies, hi ha tipografies que són molt antipàtiques. De fet, aquí hem fet el comentari més d'una vegada. Me'n recordo una de les primeres vegades que ho vam fer, que a més em va semblar molt interessant, que era el primer llibre que va treure la Cosi Fanituti de Throwing Grease, l'Art Sex Music, que misteriosament sé que algú té els drets, però mai s'ha traduït al castellà, no s'ha publicat en castellà. I me'n recordo que et vaig fer el comentari i que em vas dir, hosti, que llarg que és. Dic, no, dic, és que és un llibre per senyors i senyores grans. Llavors tenia una lletra excepcionalment gran, però que, és veritat, sabent... Si tu ets editor i saps que aquella autor o autora interessarà, o el que parla interessarà a gent de 50 anys cap amunt, tu ja ho contemples, això. I dius, vaig a posar una lletra més gran perquè és gent que segurament tindrà presbícia.
0: Sí.
1: I els hi costarà llegir lletra petita. M'explico? I tot això s'ha de contemplar. No és tan senzill. No és simplement vol context amb el Word i a tomar pel saco. No,
0: no sé si tindrem prou amb aquest programa per parlar d'editorial.
1: Espera. Llavors... s'imprimeix. Vale. Següent pas, i aquí és un dels movidones. Distribució.
0: Aquí està el kit de la qüestió. La distribució.
1: Tu tens un llibre, però el teu llibre no serveix de res si no arriba a una llibreria.
0: Efectivament.
1: I tu no pots anar a una llibreria a dir, hola, buenas, que tenia jo un llibre, que venia jo a hablar de Dostoyevsky, saps? Tu necessites entrar a les llibreries mitjançant les distribuïdores. La distribuïdora, que l'únic que fa és un treball de logística, és a dir, agafa un paquet de llibres i el porta a un lloc, es queda un 15% del PVP del llibre. Es queda més la distribuïdora que l'autor.
0: Això t'anava a dir perquè no t'has muntat una distribuïdora? Càndida?
1: Perquè com comprenes, la logística no és el meu fort. Es queda el doble, pràcticament, la distribuïdora que l'autor o autora.
0: De cada exemplar, eh?
1: De cada exemplar. De cada exemplar.
0: O sigui, l'autor, recordem les xifres, eh? Un 8%, més o menys.
1: Del PVP sense IVA.
0: Sense IVA, i la distribuïdora un 15%.
1: Sí, pràcticament el doble. Depèn, eh? Vull dir, posa que serà entre un 10 i un 15. Val? I després, la llibreria, que evidentment viu de vendre llibres, es queda entre un 30 i un 35%. És a dir... que si agafem el 100%, sí, seria l'autor entre un 8 i un 10%. L'editorial, al voltant del 30%. I amb aquests diners, d'aquest 30% ha de pagar l'edició, la correcció, el disseny, el màrqueting, l'estructura empresarial i, evidentment, assumir el risc de que aquest llibre funcioni o no funcioni. La despesa d'impressió, paper i enquadernació és entre un 10 i un 15%. Després la distribució és un 10 i un 15, entre un 10 i un 15, i la llibreria és un 30 i un 35. Amb l'afegit, i aquí és una de les trampes que molta gent no coneix, i no ens han guardat a les llibreries, eh? Però a Espanya, a l'estat espanyol, una costum molt arraigada és treballar a dipòsit. Què vol dir treballar a dipòsit? Vol dir que jo porto 100 llibres a una llibreria, i la llibreria se'ls queda, i al cap d'un temps m'abona els que ha venut i em torna els que no ha venut. Dius, bueno, fins a cert punt puc entendre-ho, no? Perquè, és clar, no es carregarà d'estoc ni es gastarà els diners amb algú que no sap si vendrà o no vendrà. Aquí tu, ningú vol prendre més riscos que l'altre. Quin és el problema? I això ha passat. Imagina't que tens un llibre que interessa, per lo que sea, a grans superfícies. Dius, vale. Dius, vaig a fer una tirada. També s'ha de decidir quina tirada fas. És a dir, si fas 500 exemplars, 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, els que vagis a fer. I dius, faig una tirada de 2.000 exemplars, que són molts llibres, 2.000 exemplars, quan estem parlant del que parlem en el tipus de literatura que abordem en aquest programa, que és literatura assaig, minoritària, etc. Bueno, vaig a tirar 2.000 llibres, vale. 2.000 llibres, i per casualitat, lo que sea, arriba el senyor Corte Inglés, José Luis Corte Inglés, i et diu, me gusta este libro. I et diu, quiero 1.800. I tu, clar, què vas a fer? Doncs pues le das 1.800 i espera que es venguin o que et faci les devolucions. Però tu et quedes amb 200. I hi ha moltes més llibreries a l'estat espanyol. Llavors et veus obligat a fer una segona edició sense saber si la primera s'ha venut. M'explico?
0: Sí, sí.
1: I pot ser que la segona no es vengui i la primera tampoc. I has pagat dues edicions i et menges un estoc de 4.000 llibres.
0: I és per aquesta raó, nens i nenes...
1: Que no s'han d'escriure llibres.
0: Que quan aneu al supermercat i veieu totes aquelles fileres de llibres que en alguns súpers, per exemple, al meu poble, hi són davant de la caixa i te'l vas mirant, sempre són els mateixos i són de les mateixes editorials, que no són precisament independents
1: no exactly,
0: ni alternatives.
1: Por independiente no me viene nada.
0: Mare de Déu.
1: Però així és com funciona el business, no? La qual cosa, cuideu, jo no he vingut aquí a criticar-ho, He vingut a explicar-ho i, sobretot, a reivindicar a totes les persones que, sabent això, tenen la santa temple de dedicar-s'hi. Un homenatge, un brindis per elles, perquè realment s'ha de tenir més moral que l'Alcoyano.
0: Escriptores, escriptors, us estimem, va.

0: Però, i llavors tinc una pregunta, eh? Tu després vas seguir, sí, sí. Eh? Amb el... O sigui, ara que estàvem parlant fora micro, no? D'aquestes mega macro estanteries de les grans superfícies o dels grans comerços o dels supermercats, que evidentment la gran majoria de les ocasions no compren, no? Afortunadament, a editorials independents o petites, però en el cas que fora... que fora així, o una editorial, diguéssim, amb uns tiratges, amb unes edicions mitjans, si l'editorial, per exemple, hagués de fer l'esforç de fer doncs una segona, una tercera edició, perquè evidentment...
1: No té prou exemplars
0: físicament. Exactament. I després aquests exemplars no es venen?
1: Pues te jodes y bailas.
0: Perquè això pot provocar l'enfonsament de l'editorial.
1: Pues evidentment, és que és el gran problema. Al cap dels anys s'han de destruir els estocs.
0: Clar.
1: És que, clar, què estaràs pagant un magatzem per guardar llibres que no has venut? Llavors es destrueixen. No sé com valuen les destruccions, eh? Suposo que es deuen vendre a pes... No ho sé com funciona el tema del paper.
0: Però en tot cas és un daltabaix per...
1: Home, tu imagina't que tens... Clar, per això et dic que un editorial diu vaig a treure quants més llibres millor... perquè si a un sona la flauta, em compensa les pèrdues que segur que tindrem els altres. M'explico? Funciona així.
0: Clar, per això després entens aquests salts d'alegria que a mi, de veritat, em provoquen moltíssima tendresa quan petites editorials, per exemple, que han apostat per un autor, sobretot de països fora del gran Occident, per exemple, es fan amb un Premi Nobel, històries aquestes, perquè en el seu moment van confiar, van arribar a fer les traduccions, no han venut pràcticament cap exemplar, però llavors li donen un premi d'aquestes característiques i, clar, veus la llum i de quina manera.
1: Home,
0: doncs
1: pues sí. Pensa que a l'estat espanyol es publiquen anualment 90.000 llibres. 90.000 llibres. Tant de bo es venessin tots i amb quantitats industrials.
0: I tants lectors i lectores no ho som, eh?
1: També vivim en un estat en el qual es llegeix poc. Vull dir, tu compara, per exemple, les vendes de llibres mira, a un país com Argentina, es venen molts més llibres que aquí. I en una situació econòmica molt més complicada. Vull dir, a mi allò de... És que són muy caros, mira, també és caro el cubata, col·lega.
0: A l'Argentina els compren a plaços, darrerament, els llibres.
1: Sí, ja ho hem comentat alguna vegada. Però, bueno, són també tradicions culturals, vulgues que no, són usos culturals dels diferents països. Aquí hi ha hagut, crec jo, un atac continuat, un desprestigi molt seguit de la condició intel·lectual, no? I la mort de la intel·ligència, que deia aquell... el Garxo Gay. Hi ha un cert cachondeito, inclús, no?, el món editorial. A mi em posa sumament nerviós i sobretot m'entristeix molt. Vull dir, aquesta celebració de la ignorància em sembla d'un cateto i d'un provincià lamentable. Alegrar-te de no saber has de ser molt cretí. Però bueno, en fi, jo què sé, Espanyita, no? Però parlant d'Espanyita, també cal comentar, perquè això és una altra... Això és un, com ho diuen, no un tenderete, un... Bueno, un xiringuito.
0: Un xiringuito.
1: Això és un xiringuito perquè viuen de subvencions. No és veritat, això. Hi ha subvencions, és veritat que hi ha subvencions. Però són subvencions que no són una renta fixa. És a dir, són subvencions que es convoquen anualment, que són normalment... ajudes a la publicació, sobretot amb llibres de menor rendibilitat, que ja se sap que la poesia, per exemple, no? Es ven poquíssima poesia, no? Si volem que hi hagi editorials de poesia, doncs les hem de recolzar d'alguna manera. No només comprar els llibres, potser no hi ha prous lectors i lectores de poesia, amb la qual cosa doncs s'ha d'ajudar des de l'aparell de l'Estat, el qual em sembla estupendo, eh? Però no són ni tantes ni tan bones, com diguéssim. Es fa molta... per exemple, a Catalunya, a Euskadi, a Galícia, on llocs on hi ha llengües cooficials, sí que es fan ajudes per la traducció, sí que es fan ajudes, però bueno, per mantenir, diguem, la llengua viva, no? El qual tampoc em sembla malament. Vull dir, per mi, o sigui, tant de bo l'Estat pagués tot els processos de creació de llibres, ni haguéssim quants més millor, no? I després hi ha ajudes indirectes, que són sobretot les compres públiques per biblioteques. És a dir, clar, les biblioteques han de comprar els llibres. Llavors hi ha, doncs, un equip

0: no? Ocell, per dir una manera, que van i diuen, pues mira, aquesta editorial comprem tants exemplars d'aquest llibre, perquè el tindrem, no? Abans m'estaves comentant a porta, amb el micro tancat, el tema dels exemplars.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Clar, per aclarir, com a autor, autora?
1: Sí, sí, sí, perquè clar, nosaltres tenim companyes, bé, l'Oriol, la nostra companya, la Pilar San Pietro, afortunadament tenim companys i companyes que a més de saber expressar les seves idees per un micròfon, doncs ho poden deixar en un llibre, no? I quan han tingut oportunitat, i la gran majoria de les vegades ho han fet mitjançant doncs aquestes editorials petites a les que mimem de manera molt especial, doncs t'explicaven que clar, quan van a fer les presentacions i tot això, en ocasions han de comprar els seus propis llibres, no? I a mi això em petava una mica el cap.
0: No, però, no? No, però clar, és normal. És normal, perdó, quan tu signes un contracte amb una editorial, hi ha tota una sèrie d'acords, no? Per exemple, la cessió de drets, que això és una altra qüestió. Imagina't que tu fas un llibre i algun il·luminat il·luminada vol fer una pel·lícula del teu llibre.
1: Ah, sí.
0: Ojo, perquè potser li has venut els teus drets a l'editorial. I és l'editorial que ho gestionarà i que traurà uns dinons, que evidentment a tu te'n tocaran, però no és el mateix que si els vens tu directament.
1: Vale, vale.
0: Per això molta gent es busca el que es diu un o una agent literària, que són persones que es dediquen a gestionar aquest tipus de cosetes, sempre en favor de l'autor o autora. El que passa és que per tenir un agent literari has de tenir, diguem, una projecció i un número mínim de vendes, perquè clar, aquest agent literari, òbviament, viu d'un... és com el teu mànager. És a dir, es queda un tant per cent dels teus ingressos. Per tant, has de tenir uns ingressos com a autor o autora prou elevats com perquè li compensin a aquesta persona a fer la feina, òbviament. Si vens 20.000 punyeteros llibres, no et voldrà, perquè dirà, home, de 1.000 llibres et quedaràs tu 1.800 euros i jo me'n quedaré 300. Doncs igual no em val la pena, no?, pagar, fer tot aquest curro. Però el tema dels drets, per exemple, si vens els teus drets mundials, si vens els teus drets en un idioma, si vens els teus drets absoluts, és a dir, que aquell llibre es tradueixi a l'idioma que es tradueixi, si és que tens la sort que algú vol traduir, ho negociarà l'editorial, no tu. Tot això s'ha de contemplar a l'hora de signar un contracte amb una editorial, no? I per una altra banda, com et deia, també hi ha un apartat en els contractes que s'acorden el número d'exemplars que rebrà l'autor o autora. Posa que siguin 10. No? Jo faig el meu llibre, l'editorial l'imprimeix i a mi m'envien 10 exemplars. A partir de... també hi ha editorials amb les que tens millor, pitjor relació, però jo ho entenc, un llibre val diners i aquesta gent han pagat perquè aquest llibre existeixi. Aleshores, què se sol fer? Doncs un cop tu t'has quedat els teus 10, si en necessites més, doncs els compres. Òbviament no els compraràs a preu de mercat, o sigui, no els compres en el PVP que el trobes a una llibreria, compraràs, doncs, amb un 30, un 40% de descompte, un 50%, no sé, ara m'ho estic inventant, amb un descompte més que substanciós, però sí, te'ls hauràs de comprar, però és que és lògic, vull dir, si aquella editorial, estem parlant d'editorials petites, sempre, aquella editorial està fent un esforç, està fent una despesa, s'està arriscant, no ho està fent per regalar-te llibres a tu, m'entens? Insisteixo per aclarir que no estic atacant ni a les editorials, ni a les llibreries, ni res. Simplement estic exposant com funciona aquest negoci. I, evidentment, cadascú mira per si mateix, com és normal. L'autor o autora mira per si, l'editorial mira per si... Pues claro, bienvenidos al capitalismo, jo què vols que et digui? M'explico? Però, bueno, que té molta més intríngulis del que pensem i té, insisteixo, molt més mèrit del que creiem escriure, publicar i vendre llibres.
1: Oriol Rossell, ens hem quedat curts amb aquesta conversa, volem més. Ens queda un programa de la temporada, el farem la setmana vinent i farem una revisió una miqueta dels exemplars. Si no, no, carinyo, perquè si no, si fem números, si més no,
0: no jo
1: potser
0: pillo
1: un dels dos...
0: Jo pillo, exacte, guapament.
1: Però mira, m'he anat apuntant coses i a mi m'agrada. Soc d'aquest tipus de gent, massoca, que abans de fer vacances ja estic pensant en què podem fer la pròxima temporada.
0: Campanya d'ofici, ja t'ho dic ara.
1: No, si al final ja ens agrada. Ens agrada patir.
0: Aquest és el problema que tenim, que a sobre som tan bobos que ens agrada.
1: Que ens agrada.
0: Que a més són les coses més insuportables del món.
1: Quan et diuen, quan et diuen no, però si tu ja disfrutes amb la teva... I ho bé que tu passes.
0: Jo disfruto i vivo de l'aire, tu. És al·lucinant.
1: Sí, sí. O vols fer aquesta cosa? Si et ve de gust... No és que em vingui de gust, és que em pagues a final de mes, potser que l'hagi de fer. Una altra cosa és que a mi també... Em va,
0: però a mi a vegades em diuen, no? Que jo sé que la gent ho diu amb la millor voluntat.

0: comptat impossible, però et diuen quina sort, no?, que has escrit un llibre, però aviam, parlem-ne. O sigui, sí, em sento afortunat d'haver-me pogut permetre el luxe d'escriure un llibre. Per què és permetre's un luxe escriure un llibre? M'explico? Però, ojo, perquè si vols t'explico els números i llavors veuràs la suerte que tengo.
1: No, no, no. Deixem-nos de números. El que et deia, mira, m'he apuntat per la pròxima temporada sí. Convidar un dia de tant en tant, eh? Bueno, doncs a la gent que fa possible la nostra biblioteca inflamable, a més, evidentment, de les autores i autors. Agents literaris, vale? Perquè estaria bé que vingués un dia una agent literària que ens expliqués...
0: Sí, conec alguna que pot venir.
1: Doncs vinga, llibreters, que ens els estimem moltíssim, sí. Llibreteres i llibreters. Traductors, que és una assignatura que tenim pendent.
0: Traductors i traductores, és una feina que, a més, està amb altíssim risc, amb les IAs, que a més s'està notant. Això d'un altre dia parlarem d'això. Avui dubtava entre parlar del que hem parlat i parlar del problema de la basura de traduccions que s'estan publicant actualment. Amb ocasions, eh? Ojo, que hi ha una pila de professionals meravellosos i meravelloses en aquest país. Tenim molta sort perquè tenim molt bons traductors i traductores. Però hi ha editorials que s'estan estalviant la tasca dels traductors i traductores fent-ho en vies. I estan fent també les correccions ortotipogràfiques en vies. I això resulta que no funciona tan bé com es pensen i canta com una almeja quan tens el llibre davant.
1: Doncs mira, agents literaris, llibreteres, traductores, editors o editores i també lectors i lectores.
0: Obvis.
1: Que també han de ser presents. Oriol Rossell, fins la setmana vinent.
0: Apa-li.
1: T'has relaxat?
0: No.
1: M'ho imaginava.

Doncs arribat a aquest punt, ara sí, ens acomiadem, tornem al cap de setmana vinent, dissabte a partir de les 7 de la tarda, últim programa, com dèiem, d'aquesta temporada 25-26 del nostre territori clandestí i de la Biblioteca Inflamable Fisiabors. Que vagi molt bé, adeu-siau.

0: closed.
1: Radio Cuadra. Els imprescindibles de Radio Cuadra.